0: què us passa? O sigui, per què està separat, no? Perquè d'alguna forma ens fa com por assumir la paraula sexualitat com si l'afectivitat no hi anés dintre de la sexualitat, yeah. Però realment ho podem deslligar? O sigui, realment podem tenir... Podem viure una sexualitat que té molts temes només amb sexe? No, clar que no. Té
1: estàs guapa,
0: més
1: però
0: no. Ai, moltes gràcies.
1: Com t'enrotlles, per això?
0: Bueno,
1: a mi que m'agrada fer un inici d'hora, allò, pim-pam,
0: doncs
1: una
0: ja
1: cosa
0: està.
1: Picada,
0: jo
1: un parell de titulars...
0: Sí, sóc aquesta. M'heu comprat així?
1: Mira com riu la Marta Inglés.
0: M'heu comprat així, sí
1: ja
0: o no, Marta?
1: Ja ens agrada com ets.
0: Marta, m'han comprat així o no?
1: Sí.
0: Doncs ja està.
1: Va, escolta'm, deixa'm dir, per exemple, que...
0: Vinga,
1: saps qui vindrà avui?
0: Qui vindrà? Oi! Qui vindrà avui?
1: Qui vindrà?
0: Home, tan feliç que et veig, el Pau de Pons.
1: Ai!
0: Quasi que no.
1: Quina mania que tenen tots i totes amb el Pau de Pons.
2: Ai, avui no.
1: No.
2: Però tenim
1: vindrà
2: un...
1: el Joel Joan.
0: Oi, el Joel Joan.
1: Sí, és Ramon.
2: Sí, a més vindrà perquè, en fi, té com dos projectes aquí que tenim ja a tocar, una obra de teatre, i Bons i Dolents, i també al cinema. Per tant, ens ho passarem bé una bona estona cap a les 12:20 aproximadament, no, Xavi? Amb,
1: sí, senyor.
2: Amb el Joan.
1: D'aquí una horeta el tindrem per aquí, compartirem una bona estona amb el gran Joel Joan. A més, avui avui farem, donarem una classe de protocol.
2: Sí, això és, està bé, ens agrada, perquè hi ha com coses que a vegades no tenim massa clares, no?
1: Sí.
2: Quan ens conviden, de dir què portem o què no portem.
0: Això em passa a mi molt, eh?
2: Clar.
0: Què fas, no? I què fas? Preguntes, no preguntes?
2: Si quedes curt o et passes de llarg, no? Diguéssim, una mica. Sí,
0: perquè sí. Sempre que preguntes et diuen, no, no cal.
2: I també sí, com sí. Comportar-se a casaments, que això també hi ha un punt interessant, perquè tot unes litúrgies a les bodes.
0: Ai, sí.
2: I també està bé saber què diu el cànon, que això és el que ens explicaran aquí després, no? Cadascú ho adapti com bonament pugui.
1: Parlem de la Shakira amb el Marc Leirado, d'aquí a poca estona. Altres temes també de la premsa del cor, a veure què ens explica... El
2: sí, sí,
1: Leirado.
2: Sí. Moltes ganes d'escoltar-lo.
1: Aquest matí parlem de bolets, nena, que això és molt,
0: molt bé.
1: Tema molt nostrat, això del bolets.
0: A tu t'agraden molt els bolets, eh?
1: Home, a mi i en general a tots els
0: jo
1: catalans.
0: Estic, jo estic
1: un
0: aprenent.
1: Un dels programes...
0: Ho sé.
1: Amb, sí, un èxit històric d'audiència, caçadors
0: sé.
1: De bolets. És a dir...
0: Soc superconscient.
1: Jo crec que deu interessar una mica bastant
0: a mi,
1: la majoria dels oients.
0: Jo he començat a estimar els bolets en aquests últims 5-8 anys.
1: Que no els havia tastat mai.
0: Sí, els havia tastat, però no m'agradaven. I ara comencen a agradar-me. Ja, que, com ho faig? No sé. No...
1: Mira, fins i tot a la Poveda no li interessa, doncs, el tema bolets.
0: Sí, ara m'interessen més, de veritat, estic explorant molt més i m'agrada més.
2: I aquí interessa recollir-los i aquí ens interessa com menjar-los.
1: Sí, senyor. També és bonica anar a buscar bolets.
0: Sí.
1: Sí.
0: Té tota una
1: història, no? Si em trobes,
0: història,
1: es gaudeix, no? Uf, disfrutes molt, si t'agrada, clar.
0: Sí, sí.
1: Doncs aquest matí justament sabrem com tenim els boscos ara mateix, si en podem trobar gaires o no. Aquest cap de setmana i aquestes pluges que juguen a favor d'una temporada que ha començat amb mal peu, però
0: ja,
1: que...
0: A favor i en contra d'algunes coses bones i altres dolentes, oi?
1: Sí, clar, però pel bolet va molt bé,
0: pel
1: això.
0: Pel bolet va molt bé.
1: Va molt bé, això. Doncs, au, parlem de bolets amb l'Enric Gràcia, un dels experts més
2: llibre,
1: reconeguts, amb més prestigi.
2: Amb un llibre que
1: és... Un llibre, no?
2: Sí, bolets i fongs medicinals.
1: Exacte.
2: Aquestes propietats curatives, més enllà del que ens agrada gastronòmicament.
1: Doncs, mira, avui també descobrirem quines propietats tenen els bolets, aquests fongs que tant ens agraden. I, home, i a més, avui regalem què? Dues entrades per la Fideuada Popular que el Bar Bocata fa aquest cap de setmana a Barcelona. Heu d'endevinar el so del dia. Povedano.
0: M'agrada el Bar Bocata, a mi.
1: T'agrada? Ja has estat?
0: Sí, sí, hi he estat.
1: Ah, jo encara no.
0: Sí, sí, sí.
2: I hem d'anar, Xavi.
1: Hi
2: anirem, no?
1: Anem, la setmana que ve, si vols. Avui hem de donar alguna pista, m'han dit, del so del dia, perquè la
2: sí,
1: gent va bastant perduda, en general. Mira, és aquest. Va, sentim-lo, oients. Mira com canta, que bonic. És un ocell petit i molt bonic. Molt bonic. Abundant als països catalans.
2: N'hi ha.
1: Sí, sí, sí. Té diferents colors i... És que, clar, si dic alguna cosa més, diré massa, ja. Si cal, ja donarem alguna
2: no?
1: pista.
2: Sí? Sí.
1: Va. És un ocell habitual en zones boscoses i arbrades. Al voltant dels pobles se'n veu molts. Mira, aquí diu... Resident comú a la Catalunya humida i als ambients montans del país, a les valls més humides de l'àrea d'influència mediterrània. Va, rumieu una miqueta i pareu bé l'orella, que no és tan difícil. 900-454-455. Ja podeu anar trucant, 900-454-455, 2:15. Mm-hmm.
3: matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Bread crumbling.
0: Molt bé, molt
1: sexual.
0: Bé, molt bé.
1: Sexual. Què és això? Sí. Què vol dir això?
0: Interessant, eh?
1: Explica,
0: sí,
1: explica.
0: Anem, si comencem pel principi, per la primera paraula, bread crumbling, és, vol dir, al final, molletes de pa, no? És a dir, aquelles molletes que deixem, que podem deixar sobre de la taula, no? I que també podem fer servir per deixar un camí, un rotllo Hansel i Gretel, no? El fer bread crumbing, que és anar deixant aquelles molletes perquè la altra persona pugui
2: seguir
0: el camí.
2: Tornar, no?
0: Llavors, què passa? En l'àmbit sexual o afectiu, seria aquella persona que va apareixent de tant en tant, que et busca, que et flirteja, que et diu coses a vegades molt sexuals, molt interessants, no? Que et fa sentir desitjat o desitjada, uh-huh. I quan sembla que hi ha alguna possibilitat real de quedar-se o d'avançar, o de que pugueu quedar, o inclús que heu quedat, però no sabem si passa o no passa, el que fa és desaparèixer. Llavors, què fa aquesta persona? No és que desaparegui i ja està, sinó que el que fa és que després d'uns dies o setmanes o alguns mesos torna a aparèixer amb aquell missatge típic de «Ei, què fas?» o simplement amb uns likes a algunes fotos, no? Que et fa pensar «Ostres, porto un temps pensant i rumiant amb tu, però resulta que no he sabut res i ara em comences a posar likes a les meves fotos o m'envies, o directament m'envies tu una foto o m'envies un missatge, m'he recordat de tu». Que dius, ostres, tornem a activar la història o no la tornem a activar, no? Doncs això, aquest estira i arronsa, se li diu bread crumbing sexual. Què us sembla? Coneixeu aquest concepte?
1: Què et sembla, Ramon, això?
2: Jo, pel nom, em semblava un plat d'aquest de Barnecs Pats, saps?
0: Que sí?
2: Però sí que, home, és un comportament... Clar, que les molles, per tant, desapareixen, però això pot fer que es perdi el rastre, no? Potser
0: exactament.
2: No ve de gust, no?
0: Sí. Sí. I el que és important també, bueno, que no ve de gust, no? Això que el que fa és enganxar-te més.
2: Ah.
0: Ara us explico el per què. Però el que sí que passa és que no hem de confondre les coses, perquè ara em podeu preguntar, ostres, vale, però si, què passa si jo no ho tinc clar, no?
2: Uh-huh.
0: Perquè pot ser que t'estigui donant senyals de que sí que vull alguna cosa amb tu, però després no ho tinc clar. Vale, no hem de confondre les coses.
2: Uh-huh.
0: Una persona pot estar confosa, però aquí el que hem de tenir clar, o el que hem de tenir la clau de tot, és el patró de la persona.
2: Uh-huh.
0: Hi ha contacte suficient per mantenir el teu interès, però no hi ha una continuïtat real. És com, no et vull perdre del tot, però tampoc vull construir res amb tu. Llavors, això és especialment interessant, sobretot en termes de desig i amb les persones, i això que estaves dient tu, no, Ramon, de dir, ostres, però això et deixa d'interessar. I no, perquè saps què passa? Que amb el desig hi ha una cosa molt concreta, i és que el desig necessita anticipació i expectativa, no? Si jo aparec, et faig sentir desitjat, et desperto la imaginació, et genero una història, et genero unes ganes, i després desaparec, et deixo amb una història sense final. I què passa amb la història sense final? Que sempre ens morim de ganes, no? I fa que la persona encara pensi molt més en mi. És com una mica... És perversament afectiu, eh? Aquesta incertesa ens pot mantenir molt enganxats i enganxades al nostre cervell, perquè cada reaparició el que fa és tornar a activar l'esperança. Llavors, aquí... tenim una cosa molt, molt humana, i és que aquesta intermitència ens pot resultar especialment difícil d'abandonar. Llavors, si una persona mai no et dona res, pot ser que t'acabis enganxant. Però si de tant en tant... T'acabis enganxant, o pot ser que inclús, si no et dona res, que acabis marxant del tot. Perquè dius, mira, ja està, ja no n'hi ha res més i no puc rascar d'aquesta persona. Però si aquesta persona et fa tant en tant una mica d'atenció, després una mica de desig, després validació, després passo de tot, doncs evidentment ens enganxem.
1: Bé, què et sembla aquest titular?
0: Què,
1: que he fet pel teu clip i pel teu reel? Bread crumbling, dos punts. Quan et fan cas online i després passen de tu.
0: Sí, sí. Bé. És que és així, sí, sí, sí.
1: I aquí sortiràs tu explicant tot això.
0: Molt bé,
1: mateix.
0: M'agrada.
2: Però escolta, el qui ho fa això és una cosa, és com una estratègia, diguéssim, ho té pensat, o és que dubta, no sap ben bé, no s'atreveix, és a dir, hi ha com un...
0: És bona pregunta. Jo crec que, en general, el que hi ha és molt poca consciència emocional. És el que jo sento. Hi ha persones que tenen dificultats en vincular-se emocionalment, o a vegades persones molt poc responsables efectivament, que el que volen és jugar i ja està, no? I hi ha aquesta part de vull lligar amb les persones, vull sentir-me desitjat, i el que faig és mantenir el contacte, però després, com no m'interessa absolutament res, marxo. I et deixo a tu, mira, amb la teva història. No sé si hi ha una consciència real de, saps què? saps el que faré? Ara agafaré totes aquestes persones i les enganxaré i marxaré.
2: No em vol tenir-la així, sí. Em vol tenir-lo així.
0: No crec que hi hagi aquesta consciència real. Potser algun o alguna, potser sí. Però en general crec que no. Aquí hi ha molt poca responsabilitat afectiva. És el que jo penso. Llavors, com podem saber si una persona està fent-nos el breadcrumbing? Doncs, sí. Per exemple, si una persona em diu que té moltes ganes de veure'm, però no concreta dates, no m'està dient de quedar... si diem de quedar però després m'anul·la i no torna a dir-me a proposar-me una altra data, per exemple.
2: Una agenda molt complicada, no? Sí. Que hem de trobar el cap de setmana.
0: I podria ser que fos complicada, però tu ja veus quan aquella persona té ganes i està fent el possible o l'impossible per poder veure't. Si, per exemple, una conversa que estic tenint amb aquesta persona online acaba en sexualitat, acaba en flirteig, acaba en sexting, però resulta que després mai passa res més perquè no aconseguim quedar, no aconseguim citar o posar una data, també. Si aquesta persona, un altre senyal totalment inequívoca que això està passant, si la persona desapareix durant un temps i justament reapareix quan sembla que tu estàs passant pàgina i que estàs començant a fer una altra vida, aquí... red flag, bandereta vermella per aquesta persona. Si apareix justament quan tu començaves a estar bé, aquesta persona no ens interessa per absolutament res. Llavors, el que sí que hem de fer és preguntar-nos, aquesta relació em dona alguna cosa real o només em manté esperant durant dies i dies i dies i mesos? I aquí és on tindrem la resposta real.
1: Ah, molt bé. Escolta, hi ha una cosa, diu, anem a un clàssic de les parelles, discutir fort i després tenir moltes ganes de sexe. Per què passa això?
0: Ai. Saps què passa? Que una discussió en general pot generar una activació emocional bastant gran. Passen moltes coses a dintre del cos, no? Pugem les pulsacions, augmenta la tensió, estem una mica més alerta i després, quan aquesta discussió acaba, tota aquesta activació que he tingut no desapareix del cos així de cop, no? En algunes persones aquesta energia pot acabar canalitzant-se cap al desig sexual i dir, vale, estic molt emprenyat o molt emprenyada amb tu, però també estic molt, molt actiu o molt activa. I altres persones que, després d'aquesta discussió, el que fan és tancar-se en si mateixes, no? I no tenir ganes ni de contacte ni de res, sinó perquè m'he de no sé si curar, però m'he de cuidar, no?, una miqueta. Llavors, aquesta activació sí que pot ser que es mantingui en el cos i que tingui ganes de buscar.
1: Ah, mira, un oient que es diu Ramon ens diu, parleu de què passa amb el tema de la falta de desig sexual?
0: Què vols dir? Què falta? A veure què ens diu, què passa amb la falta de desig sexual?
1: Jo no sé, que la Poveda no ens expliqui un parell o tres d'eines per combatre-ho, això.
0: Aquest Ramon.
1: Ramon, què passa?
0: Ramon.
1: Mira que diu que la... Un moment, sisplau. Que la tardor també és època...
0: Sí. Això
1: de molta activitat, ens deies l'altre dia, al contrari del que sembla.
0: L'últim dia. Amb la falta de desig sexual, escolta, Ramon, poden passar tantíssimes coses. No sé ni l'edat que fas, no sé com és la teva vida, no sé si estàs molt estressat per la feina, no sé si tens fills o filles, no sé si tens parella estable, si portes molts anys, si portes pocs anys, no sé si estàs en un moment de passar algun dol, si no, poden passar tantes coses alienes i amb factors exògens a tu que poden estar directament relacionats amb el teu desig, que no sé si hi ha una resposta concreta. Ara bé, si tu m'expliques el teu cas i em dius, mira, em passa això, tinc una falta de desig, què puc fer? Ostres, doncs podríem treballar amb aquelles petites coses per poder solventar-les i donar espai al desig. Ens oblidem d'una cosa superimportant, amb el tema del desig. Crec que pensem que el desig és una necessitat bàsica o que la sexualitat és una necessitat bàsica, però en realitat el desig... Com no ho és, com no és com el menjar, el sexe, la sexualitat no és com menjar. Menjar és necessari, respirar és necessari, beure aigua és necessari, és una necessitat bàsica, sí o sí. Sense això, morim. Sense sexe, no morim. Sense sexualitat, no morim. Llavors, què passa? El desig no entra dintre d'aquesta necessitat d'una cosa que surti sola del cos. Surt quan totes les necessitats del nostre cos, del nostre organisme, estan cobertes, estic en un bon moment i deixo espai perquè la diversió i perquè el desig pugui sortir.
1: Bé, si la teva parella té més ganes de sexe que tu, no vol dir que tinguis un problema sexual.
0: No, perquè vol dir que la teva parella té més ganes que tu, només.
1: I punt.
0: El problema sexual s'origina en les parelles, sobretot, quan hi ha una asincronia i hi ha diguéssim, molèsties en aquesta asincronia. Asincronia vol dir, doncs, diferències en, en el desig sexual. Però si jo tinc més desig, la meva parella té menys desig sexual i ella està bé amb això i jo també, perquè jo puc satisfer les meves necessitats sexuals amb mi mateixa o amb les meves coses, per què hauria de ser un problema? O si la meva parella li sembla bé que jo tingui més desig sexual, no li molesta i jo no faig res més amb això, doncs tot està correcte.
1: Uh-huh.
0: Les dificultats venen quan estem malament amb el que estem vivint.
1: Ja. Marc Crespo, com estàs? Bon dia i moltes gràcies, home, per haver vingut aquí al matí a Ràdio 4.
4: Bon dia, encantat d'estar amb vosaltres.
1: Igualment, el Marc és tutor general d'Escola Internacional de Protocols i Esdeveniments. Avui ens explicaràs coses d'aquestes que no... que interessen molt, la veritat, i que dius, calla, no hi havia caigut amb això.
4: Us
1: no?
4: Explico el que vulgueu.
1: Molt bé, perfecte. No, home, no, explica una miqueta el que vulguis, per exemple, diem protocols, què has de fer, què no has de fer, quan vas a una, sí, a una boda...
2: S'està perdent, això, no?
1: Això de les bodes, en general, s'està perdent una mica bastant.
4: La gent s'està tornant a casar, que és una cosa que és molt personal, però
1: ah, sí?
4: Quan diem... Sí, sí. És un, nosaltres, el protocol perquè serveix és per organitzar esdeveniments. Igual organitzes un festival, un torneig esportiu o una boda. Llavors, depèn. A les bodes tu el que vas és a divertir-te, a no ser que sigui, per exemple, una boda d'estat.
1: Ja. Com anem de protocol? En general, la societat aprova o suspèn aquí?
4: Si parlem de que serveix per relacionar... El protocol serveix per marcar unes normes i que la gent es pugui relacionar bé. Nosaltres, si parlem de protocol social... No salvem vides com un protocol antiincendi, però sí podem salvar relacions. En aquest sentit, em sembla que ara estem una mica fluixos.
1: Ja. Yeah.
0: Estic d'acord.
4: Sí, oi?
0: Sí,
4: ja hi ha com, la gent està com molt crispada, tot està molt polaritzat, i nosaltres yeah. el que volem és facilitar les relacions.
0: M'encanta el protocol dintre de les relacions o dintre de l'àmbit de la psicologia, no? El protocol per relacionar-nos emocionalment. És que hauria de... És que és 100%.
4: Totalment.
0: És explicar el protocol als pacients és gran cosa del que faig, però mai li havia dit protocol. Però és així, eh?
4: És que és molt habitual. La gent pensa que el protocol és només on poso el platito del pan.
0: Exacte.
4: O quins coberts faig servir, que us ho podem explicar i és molt divertit, eh? Però el protocol és molt més el que estava dient. Mm-hmm. Llavors, vosaltres mateixos aquí, ara mateix, esteu seguint un protocol. Hi ha una escaleta que aneu seguint, no sé qui va una hora, no sé qui va una altra hora. Mm-hmm. Potser, veig que ara, potser no la seguiu del tot, però és molt fàcil improvisar
0: sí,
4: si hi ha unes hores, una persona que entra, uns tècnics...
2: I també protocol llavors... són límits, no, també? Que això uh-huh. en psicologia és com un tema
0: sí,
2: molt
0: sí,
2: important.
0: Sí.
2: El protocol és el que no podem. No?
0: El deixar-nos escoltar, penso que forma part del protocol, no? Tu escoltes, o sigui, tu parles, jo t'escolto de forma activa, no? El poder-nos mirar, el poder respectar el torn de paraula, ja, per exemple, em sembla com part del protocol, no?
4: Sí, tal
0: aquesta
4: qual.
0: Norma.
4: És que, en realitat, no deixa de ser facilitar la vida a la gent.
0: Molt bé.
4: I després hi ha coses, hi ha normes que tu les fas servir o no. Per exemple, ara preguntava per bodes.
2: Sí.
4: Hi ha una cosa que es diu descans matrimonial, que es fa servir quan tu fas un esdeveniment, un sopar de gala o un sopar qualsevol, que és separar a tothom que tingui un vincle. Per què? Perquè no parlin. Si vosaltres tres que esteu aquí davant mm-hmm. meu us coneixeu i aneu a un sopar, parlareu entre vosaltres.
0: Sí.
4: Si us interessa que la gent es relacioni amb altra gent, aplicareu el descans matrimonial. Clar, abans era molt fàcil perquè els senyors eren els que tenien un càrrec i separaves les senyores i parlaven amb l'altre senyor. Però estem al segle XXI i, òbviament, ja no es fa així, sinó... Però tu apliques aquest descans amb qualsevol que tingui un vincle, germans, família, empresa. Però si tu, per exemple, fas una boda normal, potser no apliques el descans matrimonial. Bueno, potser no segur. Fas la taula dels de l'empresa, la taula dels cosins, la taula dels solters, aviam si es lia, no sé qui. Perquè també depèn del protocol, l'apliques o no. És flexible. Mm-hmm. L'apliques si t'interessa o no.
1: Bé, Povedano,
0: m'agrada
1: a veure si estàs d'acord amb això. L'home busca sexe per sentir-se a prop. La dona necessita sentir-se a prop per desitjar sexe.
0: En termes generals, vale. No sóc jo massa, i suposo que ja em coneixes de tot aquest any passat, de els homes diuen tal i les dones diuen tal. No sóc massa això, sóc més de, en general, les persones. Però sí que és veritat que a nivell social, a nivell... Sí, a nivell social diria que les dones en general estem molt més en contacte amb les emocions. Llavors, té molt més sentit pensar que com ens hem educat i ens hem criat estant molt més en contacte amb les nostres emocions i amb les emocions dels altres i hem treballat molt més l'empatia, més que potser la figura dels homes, i no vull generalitzar, però en aquest cas m'has preguntat i ho farem així, el més probable és que dintre d'una relació heterosexual, la dona vulgui sentir-se molt més vinculada emocionalment i no sentir-se inestable per poder tenir relacions sexuals, mentre que ell, en general, el que voldrà és sentir-se a prop. Llavors, per no sentir-se rebutjat, per no sentir-se que no està vinculat, el que vol tenir relacions sexuals per poder sentir que està a prop de la seva parella i a partir d'aquí potser obrir el canal a diferents tipus de conversa. La veritat és que això dintre la teràpia de parella és un repte, perquè et trobes habitualment en parelles on ell se sent molt rebutjat i no sap com entrar o com sentir-se un altre cop estimat o desitjat per la seva parella, i ella no té ganes d'apropar-se perquè el que vol és que la seva parella li doni més carinyo i de més. Però clar, per ell és com, jo et dono carinyo i tu me'l rebutges, llavors no te'l dono, no? I és tot un cercle on s'ha de trencar. Però sí, en termes generals diria que sí, estic d'acord i sí, sí.
1: Marc Crespo, tutor general de l'Escola Internacional de Protocols i Esdeveniments. Si ens conviden a sopar a casa d'algú o a dinar, sí, és correcte portar vi o postres sense preguntar? S'ha de preguntar abans, això s'ha de pactar?
4: S'ha de preguntar més que res, perquè si tu portes un vi, potser el que t'ha estat preparant el plat no marida amb el que t'està fent, o el postre ja en té. Llavors, està superbé portar detalls, de fet s'agraeix molt, però en teoria no s'ha de fer. Si no, ho dius, mira, et porto el vi i l'obres en una altra ocasió i així ja tenim excusa per quedar. Abans el que es feia era s'enviava posterior i quan tu ja coneixies la gent o coneixies la casa o el que sigui, llavors enviaves una nota d'agraïment i aquest tipus de coses, un ram de flors, coses. Si no, en teoria, tu no ho portes perquè t'han estat preparant allà un àpat, una ampolla de vi i un postre allà qui t'ho està fent. No?
1: Ja. I com hem de seure a taula?
4: Vols dir les posicions? O sigui, una presidència, un sistema?
1: Així no, segurament. Com estem aquí, no.
4: Ni segurament com estic jo, que tinc els peus apoyats a la cadira. Però al final sí que és important com seiem. Hi ha dues coses. Una és com seiem la postura corporal, però bàsicament és pel mateix que dèiem abans, és per mostrar interès cap a qui tens davant, no? Si estàs una mica inclinat, si mires els ulls quan et parlen, però això quan dines i quan fas qualsevol cosa. Si somrius, tot això. I l'altra és...
1: Un expert ens deia que això de mirar els ulls, que jo sempre... estic molt a favor, diguéssim, de, no? I quan no et miren els ulls malament, però deia aguantar la mirada fixa durant molts segons, tampoc.
4: Home, jo prefereixo. Home, depèn de la mirada. Si
0: depèn
4: és una mirada,
0: de la mirada, clar, és que clar. Hi ha mirades que abans m'estàs intimidant, pots parar, sisplau, però hi ha d'altres...
1: Miro els ulls de la persona amb qui parlo habitualment, però diu tampoc estiguis més de mig minut sense desviar un segon la mirada, no sé. Com s'ha de fer això?
4: Jo prefereixo mirar. Si la mirada és raptadora, si és amenaçant, òbviament no. Ja. Però sempre es mostra interès. Igual que ara mateix estàs parant amb mi i estàs sentint amb el cap. I això s'agraeix.
0: Home,
4: que vol dir que sí, saps que s'estan escoltant, que els interessa.
1: I el tema mans? A vegades no saps què fer. Jo veig que tu les mous molt, t'estic observant amb atenció per aprendre'n, diguéssim. Et surt així.
4: Sí, però sí que és bo acompanyar el discurs, perquè sí que és veritat que la comunicació verbal, que al final és el que volem dir, el missatge, és molt més difícil que arribi que la comunicació visual, que és molt potent. Llavors, perquè t'arribi, si amb les mans acompanyes el discurs, va molt millor, sense passar-se. Si les puges més amunt de les espatlles, pot quedar amenaçant, no? Però les mans estan per acompanyar.
1: Dóna'ns més claus. Quan
0: jo recordo quan era petit, el meu pare m'obligava, quan estàvem a taula, que em deia que sempre que havia de posar els avantbraços a sobre de la taula.
4: Molt bé.
0: Això és veritat? Sempre em deia, els avantbraços a sobre de la taula.
2: Molt bé, ha dit,
0: Sí, m'ha dit molt bé. Ara, és que fa poc ho comentàvem a casa, em deien, però què t'hem obligat a fer? I com jo recordo, mentre dinàvem, que el papa m'obligava això. I ma pare deia, jo t'he obligat a això? I jo deia, mai tant que m'has obligat. I clar, després suposo que ho aprens i simplement ho integres i ja està.
4: Clar.
0: Però
4: és que al final, si tu poses les colzes sobre la taula, imagina't que poses les colzes sobre la taula. Al final, tot el tema de l'educació a la taula és una mica sentit comú. Imagina't, poses les colzes sobre la taula i a més gesticules amb els coberts. Per què és de mala educació?
0: Ja.
4: Perquè li pots buidar l'ull amb la porquilla o que n'hi ha d'algú, i perquè els colzes, a part de que pots tirar algun cobert, algun plat, algun
0: cop... Colzes no.
4: Colzes no.
0: Però amb braços sí.
4: Sí, exacte.
0: I les mans, les mans a sota?
4: Les mans a sota, ja, és que clar, depèn dels països, perquè hi ha relacions internacionals i tal. Aquí les mans sempre han d'estar a la vista. Hi ha alguns països on la tenen amagada, però queda malament... Queda una mica grullet el que vaig a dir, perquè no saps què estàs fent amb la mà.
0: Ja, sí. No, grullet, ara.
2: I entenc que sense mòbil, a la taula, o
4: per què? Per suposat, sí. Com a mínim, de moment. D'aquí 20 anys no m'atreveixo, perquè jo us puc dir com es para una taula, on van els coberts, on van les copes i això, i no hi ha lloc pel mòbil. D'aquí 20 anys no n'estic tan segur.
0: Ja. Seria interessant que el protocol fos posar una cistella, no? Quan vas a fer dinars amb amics, amigues i demés, posar una cistella i deixar tots els mòbils allà perquè ningú hagués d'estar en contacte, sí. No? Seria com el protocol, ja, entrem i,
4: sí,
0: i
4: ja està. Determinats esdeveniments i determinades bodes on es fa això. Tu el deixes, i sobretot perquè no es filtri.
0: Exactament, anava a dir, a veure, quin protocol és perquè fa més pinta de que no es filtrin coses, més clar, que no passa.
4: No deixa de ser-ho, perquè tu quan organitzes esdeveniments, que és perquè serveix el protocol, el servei de comunicació, etc, és perquè no es filtri la fotografia als mitjans, o als mitjans o a les xarxes, que ja sabem com funciona
0: 100%,
4: això.
1: A veure, Marc Crespo, expert en protocol, dona'ns més claus de comunicació no verbal per cada sempre bé, diguéssim.
4: No verbal, és que les bàsiques les hem dit, eh? O sigui, és somriure, mirar, bueno, menys qui et va dir que no, però...
1: No, mirar sí, però no durant...
4: No molta estona.
1: Durant molts segons seguits.
4: Mostrar interès.
1: Què passa, Bòveda, no?
0: Així no?
1: Em desafies, aquesta mirada desafiant no m'agrada.
0: No, veus?
1: No.
0: Llavors això no seria.
4: Exacte. No, a nivell verbal, jo el que faria també és una postura, per exemple, si estàs de peu, sempre com inclinar-te una mica endavant, les cames rectes, però rectes, no moure-la, perquè si no, si comences a moure molt les cames, per exemple, el peu, sembla que estiguis molt nerviós. Inclús es diu que si torces una mica el cap cap a un cantó, fixeu-vos a les fotografies, si sortiu amb el cap torçat, vol dir normalment que ets una persona que acullis a la gent, acullis bé, no? I aquestes són les bàsiques. L'altra,
0: sabeu què em passa a mi, que m'he donat compte també quan estudiava, perquè també estudiem a psicologia el llenguatge no verbal, però em dono compte doncs que quan a vegades estic parlant amb algú o jo mateixa no m'està agradant massa aquella persona, directament no us passa que creveu els braços sense voler?
4: Absolutament.
0: O que els peus ja estan com direcció, o sigui, jo estic un peu direcció aquella persona, però l'altre em va com que he de marxar,
4: corrent,
0: ja vol sortir corrents, i a vegades m'hi fixo i dic, mira, estic així perquè realment vull marxar, necessito marxar, i que l'altra persona pugui llegir també, perquè per què no, saps? He de marxar.
4: És totalment cert, de fet, creuar els braços és com d'enamistat, però a més hi ha una altra cosa, si estan parlant i tu vas dient negativament amb el cap, no? Fent com no, l'altra persona se sent com, ostres, no li està interessant.
1: Bé, mira, el Carles de Sabadell diu, pregunta-li com s'han de menjar els espaguetis.
4: Això ho hauria de dir un italià, perquè el que diuen és que mai amb cullera, només amb forquilla, es recolza cap a la puntada del plat i es fa així. Sí que és veritat que si tu, per exemple, fas un sopar de gala, no posaràs espaguetis. Perquè la gent es pot tacar, ho has de posar fàcil.
2: És arriscat, l'espagueti.
4: És arriscat.
0: Ai, m'encanta l'espagueti. És la pasta que més m'agrada. I jo sóc, i a mi em passa una cosa, és que...
1: I com te'ls menges, tu, Povedano?
0: Com puc.
1: Com pots.
0: Sí, però és que jo, la veritat és que sóc una marrana. La meva parella sempre em diu, un tovalló per mi, tres per tu. I sempre me'ls reparteix i sempre els acabo embrutant. Dóna igual com de...
1: Però que menja, que te'ls menges amb les mans.
0: Acabo menjant, no sé què faig. No, els espaguetis no, evidentment. Espaguetis no.
4: I les
0: però
4: gambes?
0: Les gambes, sé
1: fer-ho. Les gambes, què, les gambes?
0: No,
1: què?
0: Sé pelar-les amb ganivet, perquè el meu pare treballava en protocol i em va ensenyar a pelar-les. I les pelo sempre així, però sí que és veritat que hi ha molts àpats, hi ha molts menjars que m'agrada molt menjar amb les mans. A mi tot el que sigui patates fregides, tal, tot allò a mi m'agrada amb les mans, m'agrada molt.
4: Clar, és que depèn del context. És a dir, tu pots menjar les gambes amb les mans. A mi no m'agrada gaire perquè després queda l'olor i és desagradable. Sí. Però si t'estan posant un bol amb aigua calenta i llimona, t'estan
1: dient... Tu no te les menges amb les mans?
4: No, perquè després l'olor no m'agrada.
0: Jo tampoc, però una hamburguesa... Bé amb les mans, allò que t'engreixis. Sí, m'agrada.
4: Sí, però normalment, depèn quin sopar, no et posaran una hamburguesa perquè és incòmode que et caigui tot a sobre i hagis de parlar allà amb els altres. No?
0: 100%.
4: Però t'ho han de posar fàcil. Si tu vas a un sopar o un dinar, que no et posi, que et posin les gambes pelades al llambàntol, perquè quanta gent...
1: Home, però també té gràcia.
0: Del senyoret.
1: Pelar la gamba.
4: Depèn del sopar o el dinar. Si has de fer una cosa de feina o de relacions...
1: La paella, el senyoret, això.
0: Però t'imagina't una...
2: Allò de la mariscada, que és com fer, no? Estàs com fent cirurgia, diguéssim, amb aquelles delicates.
4: Sí,
0: sí.
2: Allò també és divertit, però es passa malament, eh?
0: Però t'imagina't una reunió important i anar xuclant la gamba. És que és una mica estrany, la veritat.
1: I el pa amb tomàquet, què?
4: És que el pa amb tomàquet amb les mans, sí.
1: O no, que n'hi ha que s'ho mengen allò amb la forquilla i el ganivet, dius, nen, no cal.
4: Bueno, és que depèn del context. Si tu veus que t'has de calar...
1: Depèn del context.
4: Sempre, i de l'objectiu de l'esdeveniment. Si ens anem tots a sopar i mengem amb tomàquet i és entre nosaltres divertir-nos, evidentment. Si fas un sopar de gala, el pa amb tomàquet no et posaran una llesca gran que tu...
2: Tema oriental, si no controlem bé el tema dels palillos i tal, en fi, hem de fer xulos o no risquem i demanem forquilla i ganivet?
4: Jo no m'arrisco. Jo demano forquilla i ganivet.
0: És bona, perquè a més, crec que hi ha alguns protocols de, que et diuen que segons com menges amb aquests... no sé com es diuen palillos, sí, però bueno, no sé...
1: Escuradents.
0: No,
1: volia demanar pels escuradents. No, jo recordo però, que després et preguntaré això, perquè hi ha gent que em fa... Fa molt fa... Sí, home, sí, sí. Hosti.
0: A veure,
1: acabes de menjar i comencen a...
2: S'entretenen.
0: També fa fàstic ficar-te el dit, no? I anar traient.
4: És que no cal fer cap de les dues coses.
0: No, clar.
1: No, el tema dit, jo sóc capaç de marxar i de no menjar absolutament res més en tot l'àpat, eh?
4: Però veus, és que al final la qüestió del protocol social no és una qüestió de ser, ai, que fino soy. És una qüestió de fer-ho agradable a la gent. Si tu agafes una escuradent i et poses allà a rascar, doncs queda lleig, perdona, que t'he tallat. Era interessant el que deies de...
1: Torna,
0: no, perquè deia que aquests palillos de, pues, si volem anar a un asiàtic i ens donen aquests dos pals, que hi ha alguns protocols també amb aquests pals que si fas és de mala educació. És a dir, no te'ls pots passar, crec que no els pots passar com fer, no sé com fer, però lliscar els palmells a la mà amb els pals entremig, no fer-los rodar, no es pot, és de mala educació, perquè crec que estaves posant en dubte la qualitat dels pals del restaurant. O no es pot, no sé, hi ha com algunes coses, alguns protocols de com agafar-los, de com fer... que no es poden fer. Jo no me'ls conec, llavors, segurament... A mi m'agrada i puc menjar amb els dos pals, però sí que és cert que la cagaria. Clar,
4: aquí no et passa res, però per això hi ha les relacions internacionals. Sembla una tonteria, però ja et dic, no salvem vides, però podem salvar relacions. Llavors, sí que és veritat que tu pots estar fent un congrés amb gent internacional, o el diplomàtic, o el departament de comunicació, del que sigui, i està tractant amb gent d'altres països. Llavors, és important poder-los conèixer. Clar. I si no, observa com menja l'altre. Però bueno, aquí a Barcelona, si tu vas a un restaurant oriental, et pots demanar també els coberts.
2: Escolta, hi ha un tema de bodes que m'interessa especialment. Crec que es fan com llargues, a vegades. Els amics de no sé quin, de la universitat d'ella, els companys de feina d'ell, que a més s'han currat per WhatsApp, han fet tot un protocol per fer el regal. Allò no hi ha tampoc com una escaleta com tenim aquí perquè tingui un cert ritme i s'acaba fent com llarg. Això, de manera educada, com es pot reconduir una cosa d'aquestes?
4: És difícil, depèn, perquè has de salvar relacions. Normalment tu has de menjar, és a dir, t'has d'aguantar tota la boda, perquè per molt educats que siguem, no direm, me'n vaig abans, et menges...
2: Quan obren la barra, no?
4: Exacte. Ojo, perquè aquí també te'n pots anar a l'extrem contrari, saps? I que se't faci curta. Llavors és important també controlar el tema de la beguda.
0: En realitat això ho decideixen més els nuvis, no? Les núvies que al final fan el casament i diuen jo vull aquest protocol o jo vull que facin aquests regals o no me'ls facin. Llavors tu com a convidada, com a convidat,
2: abans, no
0: t'agrada? Escolta, t'estan convidant i després tindràs de beure, o sigui que no et quedarà un altre que menjar-t'ho.
1: Escolta, i com ens hem de comportar en una primera cita?
4: No hi ha un protocol realment que digui com ens hem de comportar, però hi ha unes coses que són com molt òbvies, que és, no sé...
1: És que una companya teva ens ha explicat que una vegada li van demanar un protocol per les cites o fins i tot pel sexe.
4: Sí, me'n recordo perquè m'ho ha dit. Però el protocol pel sexe crec que l'està explicant molt millor ella.
0: Ai, senyor.
4: Que tot sigui...
0: És que... Mira, el protocol del sexe és primer de tot és el consentiment, vale? Estimats i estimades. Això. Si la persona veus que té ganes i que vol i de més, doncs endavant. Segon protocol, comunicació. Comuniques què m'agrada, què no. Li preguntes a la persona, això t'està agradant, això no. Escolta, parlar, comunicació, xerrar. Amb el sexe, almenys.
4: Tal qual. Sobre el protocol del sexe no puc dir
0: més. És que no.
1: Tal qual,
0: pels gustos són gustos personals de cadascú. Potser a mi m'agrada una pràctica sexual, a tu t'agrada una altra. Haurem de pensar si ens posem d'acord o arribem al punt intermig.
1: Marc Crespo, explica'ns les coses més curioses que t'han demanat mai.
4: N'has
1: tocat veure de tots colors.
4: Sí, també. Anava a dir-ne una de cites i de... Però aquesta no la superaré. N'explico una que ens ha passat treballant, que potser... Tampoc sé si la puc explicar gaire, però com que no hi són ja. Nosaltres estàvem fent l'organització d'una commemoració d'un hospital a Barcelona. Era un hospital fundat per religioses, per monges, feia molts anys. I venia l'alcalde... presidenta del Parlament, ui, amb això ja puc dir l'època, però bueno, l'arcabisbe de Barcelona i tal. Ja existeix una cosa que són les precedències, és a dir, tothom que està en una autoritat, tothom que està en una institució, està posat en el Real Decret, que és des de l'1 fins al quasi 300 que hi ha allà. I el de l'arcabisbat de Barcelona, el de protocol, ens deia que l'arcabisbe anava per davant de l'alcalde, cosa que no és veritat en el Real Decret, i li deien, però com pot ser, ens va dir, és que és un ministre de Déu. I home, els ministres de Déu no estan en el Real Decret. Un ministre de l'Estat sí, va, perdó, de l'alcalde, però el ministre de Déu no. Llavors tu li treus el llibret del Real Decret i l'ensenyes. Ho sabia perfectament.
0: Eh? Oi, oi,
2: ho vam intentar, per això, no?
4: Ho vam intentar, ho vam intentar.
0: Colar-se, sí, sí. Volien colar-se, sí. Però bé, eh?
4: Sí, sí. Com aquestes n'hi ha diverses.
0: M'alegro que no es colessin.
1: Tenim un altre Marc. Marc Leirado. Què dius? Com estàs, nen?
5: Molt bé. Bon molt, dia. Amb moltes ganes de retrobar-me amb tu, Xavi.
1: Ah, mira, home, sí. Home, ja feia dies que no ens dèiem, però t'he sentit aquest estiu a Ràdio 4. Eh?
5: A Ràdio 4, saps? Sí, sí, molt sí. Bé. Al matí de Ràdio 4. El de l'estiu.
1: Edició estiu, clar, amb la Maria, clar. Efectivament.
5: Sí, sí, molt doncs bé. Aquí som de nou, no?, per parlar i, bueno, i
1: per comentar... Per parlar de què? A veure, la premsa del cor, la premsa de la Shakira, diu avui sobretot a la Shakira, que no sé què ens has d'explicar.
5: Mare meva, la Shakira, que va arribar aquest dilluns, la que va liar a Madrid, a l'aeroport de Barajas, atenent a la premsa, atenent als fans... Bueno, anem a veure els reporters com reaccionaven quan veien a la Shakira doncs, a l'aeroport arribar. Bueno, ho escoltarem d'aquí una estoneta.
1: Sí, eh?
5: Quan arribaven a l'aeroport i veien que la Shakira els atenia, que els abraçava, que els donava petons. Clar, una cosa surrealista. O sigui, jo he treballat mà a mà amb Shakira a Barcelona i en la vida... M'ha donat una abraçada i m'ha donat un petó. Al contrari, molts cops m'ha volgut donar un cop de puny i que marxés de la porta de casa seva perquè l'empipava una miqueta. Però, home, ha sobtat molt. Ve a Madrid per fer 12 concerts, que és la seu europea... ha creat un estadi que es diu Macondo Park, que és on durà a terme tots aquests concerts i, bueno, realment està col·lapsant Madrid, està... generant un increment de vendes d'hotels, de trens... Bueno, s'està generant una repercussió econòmica impressionant. No sé si ho tenim, anem a escoltar...
1: No, després, home, no vulguis
5: col·lectar. Ah, vale, vale,
1: no,
5: vale, no, vale, doncs ho escoltem després, Xavi.
1: Mira, coneixes a la Povedano o no?
5: No, però l'estava escoltant i molt interessant.
1: Psicòloga, sexòloga, és de tot, la Povedano i sap de tot.
0: No, de tot no.
1: Home,
0: de Shakira no ho sé, ara vull
5: bueno,
0: que m'expliqui.
5: Bueno, en sabràs, mica però... en mica.
1: T'agrada però... la Shakira o no? Et cau bé?
0: Bueno, hi ha hagut èpoques que m'ha quedat millor que d'altres, la veritat. A mi m'agrada que la gent pagui els seus impostos, això és el que m'agrada. I a nivell cantant i de més, crec que fa molts anys, al final ha estat la infància de totes nosaltres, no? I la meva adolescència ha estat amb Shakira, per tant, el record maco de sentir aquelles cançons antigues, jo el tinc i l'admiro per això i crec que ha fet una feina espectacular.
1: I aquí, Leirado, aquí tenim el Marc Crespo, tutor general de l'Escola Internacional de Protocols i Esdeveniments. Vigila el que fas, com et bellugues, com et mous,
5: no? Com
1: seus, quan mires, a veure amb les mans, perquè...
5: Mare meva.
4: No et diré res, perquè no hi ha res pitjor que ser mal educat amb algú i fer-lo sentir malament. Així que
5: no, però parlant de protocol, vulgui. Tinc un dubte. Tu creus que és bon protocol que arribi una estrella internacional com Shakira en un aeroport i atengui d'aquesta manera a la premsa? O sigui, no d'una manera marcant distància com és una estrella com és Shakira, sinó apropant-se a la premsa, als fans, abraçant-los, donant-los petons, com... Bueno, com es veu això des de la banda del protocol? Està bé? Està malament?
0: Preparat,
5: està,
0: es veu clar, preparat.
4: Exacte. És a nivell, és a dir, el protocol no deixa de ser una eina de comunicació. Llavors l'està utilitzant per fer davant dels seus fans. Ara li interessa això, igual que explicaven que en altres moments, ho explicaves tu, que en altres moments no. Per tant, quin és el seu objectiu? Mostrar-se propera i ho està fent. Està bé? Sí, està perfecte. Jo estic d'acord amb el que deies tu de depèn de les èpoques. Si el seu objectiu és un altre, no ho farà. Si el seu és aquest, ho farà. Per tant, sí, està bé. En aquest sentit, això sí que
5: per tant, tu creus que això estava més que preparat i això té una finalitat, no? Clar, un missatge al darrere de tot això.
0: Home, aeroports... No creiem que la Shakira té milers de persones darrere que li estan dient, vale, quin és el camí que seguirem? Tenim aquesta opció A, tenim aquesta opció B, tenim aquesta opció C. Quin és el que més ens interessa? Quins són els pros i els contres de cadascuna de les decisions? Ja estic seguríssima, és que 100%.
4: Si permeteu, és que els aeroports també tenen un protocol. És a dir, si tu vas a un aeroport, les institucions, etcètera, tu pots sortir sense que et vegin i es podria organitzar per sortir per una altra banda i no ho ha fet. No ho ha fet perquè en aquest moment el seu objectiu és aquest i que els mitjans en parlin, nosaltres estem parlant i té tots els concerts a Madrid, tota la residència aquesta, per tant, és el moment... No, està tot pensat, un equip de comunicació que li està dient això.
0: I si tu vols, pots arribar aquí a Madrid, no ha estat? Que anat? Sí. Pots arribar a Madrid sense que ningú o tants fans o tanta gent sàpiga quan arribes. Exacte. I segur que si hi havia tot de fans, hi havia tot de premsa, hi havia tot de... És que està més que anunciat, vull dir, us anuncio veure, que sabem... vindré, vingueu tots, si us plau, que tindreu un altre show.
5: A veure, sabem quan els famosos arriben, perquè tenim les nostres tàctiques, els que ens dediquem a la premsa del cor, però sí que és cert...
0: També.
5: Que, bueno, la convocatòria que es va generar de tants mitjans de comunicació a mi em va sobtar moltíssim. Però deixa'm que et digui una cosa, Freixa, jo estic empipat. Per què la Shakira no fa els concerts a Barcelona?
1: Ah, jo també.
5: la ciutat on ha viscut, on s'ha criat, bueno, on ha criat els seus fills, on ha tingut la parella de la seva vida.
1: I com s'explica això? Com s'entén?
5: Pues no ho sé, però estem empipats, també els que som d'aquí, i la premsa catalana, perquè volem que vingui. Clar.
1: Povedano, ets més famosa que la Moños, tu. Fins i tot has sortit a la Voz de Galicia.
0: Sí.
1: Alba Povedano, sexòloga, 2 punts. L'òrgan sexual més gran és la pell. I ens enfoquem només en una petitíssima zona.
0: Sí.
1: Hi ha molt per explorar aquí.
0: Moltíssim. Moltíssim.
1: Explica, Povedano.
0: Home, és que...
1: Desenvolupa una mica el titular.
0: Ja que me l'han fet per mi, no? Ja que m'han fet aquesta entrevista...
1: Que guapa estaves aquí, Povedano.
0: Gràcies. Sí, no, les fotos increïbles que m'ha fet l'Anna Senan. Doncs, a veure... Sí que en aquesta entrevista que feies desenvolupar una miqueta la idea de que ens centrem moltíssim en genitals i crec que el cos és molt, molt, molt més que uns genitals. Llavors, crec que inclús per parelles a vegades faig fer un exercici de tornar com a buscar una miqueta el mapa eròtic del cos, intentant que les parelles es puguin fer massatges, però evitant els genitals, no?

0: portes quan et poses les ulleres? Com portes un temps? Jo estic segura que hi ha molta gent amb ulleres que ha buscat les seves ulleres amb les ulleres posades.
1: A mi m'ha passat això parlant per telèfon, buscar el telèfon i dir on el tinc i el tinc a l'orella.
0: Estàs tan has integrat tant allò que al final ens passa que no li donem la importància necessària. Llavors, integrem moltes vegades alguns tocaments, integrem moltes vegades el com ens abracem, com ens toquem, com ens acariciem, i crec que és important tornar com a deconstruir. Llavors, no oblidar nosaltres parts del cos, poder fer-nos amb un toc amorós, no només massatge així com fort i de més, sinó un massatge amb els palmells de la mà, amb els ditets, doncs fer per tot el cos sencer, que si el cap, que si l'esquena, que si les cames, que si el revers de les cames, que si els genolls, per exemple, per què no, o els peus, no? Són parts que també podem explorar i que poden ser molt erògenes, molt eròtiques també, si volem, si li posem una mica d'intenció, i redescobrir el cos. I també en diferents etapes de la nostra vida, que el nostre cos també canvia i les terminacions nervioses també segueixen desenvolupant, crec que és superimportant. Més que no pas anar al ABC, que sabem ja que el tenim més
2: allò
0: que
2: explorat. Allò del sota cavallo rei, no?
0: Sí. És un clàssic. Llavors, anem a sortir del clàssic, anem a explorar-nos el cos. Sí, sí.
2: Què diu el Ramon Castelló?
3: Home, jo trobo com molt interessant, la veritat, perquè sí que és veritat, no?, que a vegades aquí hauríem de sortir del protocol. El protocol ben entès és el que has dit, el consentiment, i en canvi no seguir uns protocols o un estàndard, perquè sabem que ens funciona, ens va bé i ens hem acomodat aquí.
0: Sí, i que no deixa de ser... És plaent, però és una mica avorrit al final. Sempre dic a les parelles quan venen, dic, és que vaig a intentar fer-vos el vostre ABC sense que em digueu com teniu relacions sexuals. I vinga, va. I els dic, mira, us comenceu a fer petons, us abraceu.
3: Això
0: us...
3: els hi dius, sí.
0: Sí, els hi dic així del qual. Us comenceu a fer petons, us enrotlleu, quan els petons es posen una mica més calents, ja amb llengua i de més, us comenceu a caronar, aneu a tocar-vos genitals, masturbació un, masturbació l'altre, sexe oral un, sexe oral l'altre. Si és parella heterosexual, habitualment ella s'hi està molta més estona que ell. Després penetracions, una postura, altra, les que sabem que ja ens funcionen, es corre ell, amb sort es corre ella, i...
2: Povedano,
0: que... I aquest seria... I s'acaba la relació sexual.
2: Que falten seria... 9 minuts per les 12 al migdia,
0: no res,
2: eh?
0: No passa res, no estem dient res, que la gent no sàpiga...
1: Els nens estan a l'escola.
2: Sou molt,
1: els nens,
2: moderns, tu també,
0: els
2: no?
0: Nens estan, home,
2: clar,
0: els nens estan a l'escola i ara mateix ens escolten persones adultes que poden empatitzar amb això que acabo de dir. Llavors, aquest ABC ens l'hem de...
1: Però jo també et diré, costa a vegades trobar fórmules o trobar coses que també donin el mateix plaer i que siguin diferents al que fem habitualment.
0: Però és que no estem buscant que faci el mateix plaer.
1: Home, però jo crec que generalment busquem el màxim plaer,
0: vale,
1: no
0: però,
1: el mínim.
0: Però no anem directament a aquest màxim plaer, és el que estic dient. Crec que podem fer un camí molt més interessant, a vegades canviant les tècniques i fent-nos patir una mica. Doncs jo sé que això t'agrada, doncs no t'ho faré ara. Però jo vaig explorar altres parts del cos i després ja aniré cap allà. Però no anem directes, tio. És que sembla com que ja ho tenim après, anem per feina i ja està. Si tenim temps, sí, evidentment, anem a explorar. Si no tenim temps, ok, et compro allò que a l'ABC te'l compro aquell dia que...
2: Però ja és com una mica trista, no tenim temps, però, anem a l'ABC, no? Una
0: però,
2: mica.
0: Sí, ok, te'l compro perquè pot ser plaent, pot ser interessant, però hi ha moltes més pas del cos, o sigui, i és així.
2: Bé,
0: i ja està.
2: Mira, hi ha oients que em demanen que pregunti com s'ha de caminar, com hem de vestir en funció d'on anem, per exemple, quan anem a treballar a la feina, que donis alguns consells també en aquest sentit, Marc Crespo.
4: Molt bé, depèn de la feina, perquè no és el mateix...
2: Sí, clar, depèn, clar, clar, lògicament. I nosaltres, per exemple...
0: Aquella ràdio, un xandall, perquè com...
2: Però aquí... Home, però ja...
0: Home, ara no, ara està la cosa complicada, eh? Ara s'ha posat complicat, la història, eh?
2: Nosaltres som una mica tal com Raja, vull dir que som poc presumits, diguéssim.
0: Podem venir amb texans i samarreta curta, no? Tranquil·lament.
2: Bé, jo vaig venir un dia amb pantaló curt, només, i no vaig...
0: Amb els homes no encaixa massa, això, no?
2: Un parell o tres de mirades...
0: Els tirants amb homes, és com una cosa superlletja, no? Diuen, a mi em fa pena. Jo que no pugueu anar amb tirants.
2: Vaig preguntar i m'han dit, clar, que pots venir amb pantalons curts.
1: Doncs mira, a mi els mitjans de comunicació no m'agraden ni amb màniga curta ni amb pantaló curt.
2: Jo he treballat i fa pocs anys en un mitjà de comunicació on estava prohibit anar a la redacció amb pantalons curts.
1: Ah, sí?
2: I et parlo de fa 5 o 6 anys. Sí.
1: Que fort.
2: Estava prohibit anar a treballar amb pantalons curts.
0: I les dones també.
4: I encara hi ha llocs
0: les dones
4: on es fa,
0: també.
2: No, les dones suposo.
1: M'atac com prohibir-ho veig massa, però sí que és cert que, home, un pantaló llarg, doncs, basteix una mica més, no?
4: Al final és una qüestió de sentit comú i de com et sentis tu. Tu deies, clar, jo vaig anar a treballar amb pantalons curts
2: un
4: i no
2: dia, i m'ho van dir, algú va dir, on vas amb pantalons curts? I tu... Què passa, que perquè presentes el programa no pots anar amb pantalons curts? I la Povedano sí, i jo no?
0: No, és el que no... O sigui,

0: Sé que hi ha robes de dona, com que les faldilles o pantalons curts i demés es poden veure com més arreglat, però és que jo crec que hauríem de començar a buscar aquella roba d'homes on pugueu anar més frescos, perquè fa calor, pugueu anar més frescos i que no hi hagi aquesta distància de o que vas molt tirat o que vas mega arreglat amb pantalons.
1: A veure què diu...
2: La roba d'allí.
1: A veure què diu l'experta en protocol.
3: Aviam, al final hi ha una etiqueta marcada per determinats esdeveniments, però quan surts d'aquests esdeveniments, d'un sopar de gala, d'un acte acadèmic, la cosa va evolucionant. És a dir, abans anaves a un enterro i tots anaven de negre, i llavors a una boda se suposava que tu no podies anar amb un traje negre i les senyores de negre. Mm-hmm. Tu vas a una boda ara i vas de negre perquè el traje negre és molt xulo i queda molt bé. Normalment, mentre no vagis de blanc, però ojo, si és una boda eivissenca en la playa, etc, et diran, vés de blanc. Per tant, normalment, l'anfitrió que organitza t'ha de dir, t'ha de suggerir com anar, però perquè et sentis tu còmode. Yeah. Perquè si vas amb pantalons curts i t'han de mirar així i no et sents tu còmode, no, normalment no ho faràs. Yeah. Però és simplement
1: jo
3: això.
1: Jo no em vaig sentir còmode, se'm va fer llarg. I no ho he repetit, és veritat, no passa res.
3: Per tant, depèn, perquè a més també no ens oblidem que quan tu vas a un lloc o quan tu treballes a un lloc, representes aquest lloc. Llavors, sí que és important en aquest sentit. Ara, després, ja cadascú... És que el protocol, estàvem dient, seguir el protocol o no, el protocol existeix, i tu el segueixes o no, és flexible. Ja. Igual que canvia la societat.
1: I com s'ha de donar la mà?
3: La mà s'ha de donar aquí, perquè hi ha altres llocs que la donen com molt més flonja, tant s'ha de donar ferma, sense que sembli que et vagin a trencar els ossos.
1: Però s'ha d'apretar una mica.
3: S'ha d'apretar una mica, demostrar... Una mica el que dèiem abans, no s'han donat mai la mà així flonja, que queda com penjant.
1: Però hi ha gent que potser apreta massa, no?
0: Home, que sí, hi ha gent que t'apreta molt, que dius, bueno, ja... Sí,
1: vale,
0: que vols poder, però, carinyo...
4: Bueno, el Trump, no? El Trump feia unes encaixades...
0: T'agafava i t'empanyeu,
2: I la que apreta molt, la reina Letícia, m'han dit.
3: Sí, però no apreta com el Trump, perquè el Trump el que fa és donar-te la mà així i te l'apreta.
4: Fa mal, fa mal. Clar.
1: I amb els companys de feina, cada quant has de fer petons? Perquè...
3: Cada quan vulguis. Ah. Depèn dels companys.
1: Hi ha gent que és molt petonera i gent que no n'és gent.
0: Sí. Tu ets petonera?
1: Jo no massa.
3: Jo crec que és una mica... No.
0: Vale.
1: No.
0: Ok. Era una pregunta.
1: Ja, mires així com de dir...
0: No.
1: Que ets molt petonera, tu, tampoc.
0: No, normal. Ah. O sigui...
3: I abraçades?
0: Sí, més d'abraçades, poder.
3: Clar, perquè a mi també em passa. Però, però tampoc sense passar... És que depèn.
1: A vegades molt fals,
0: soc molt petonera en parella. Ah,
1: també hi ha gent que diu molt fals, això.
3: Hi ha gent que li molesta molt que li donen abraçades.
0: Sí. I és incòmode, veus que gent que fa així com...
2: Clar. I més a l'estiu, quan van suats.
3: Clar, que la gent es veu obligada a dir perdona, que vaig suat. I altres cultures estan malament donant-nos.
1: Hi ha gent que soba molt, massa. A mi això em fot molt nerviós. No m'agrada que em toquegin gaire.
0: No.
1: Però en canvi, si és algú de molta confiança, sí, però...
3: Aquí vaig. Però en canvi, per exemple, si et dona la mà i t'agafen una mica aquesta part del braç, no? Que això sí que ho fa la reina en general, sí que estàs mostrant interès. Mentre no facis com el Trump, que et gira la mà, no? I estàs com demostrant que et vol controlar. Que efectivament és el que vols.
2: No, si després la gent que t'agafa la mà per donar-te-la i et fa un moviment...
3: Sí.
2: Que caus.
3: Que
2: pràcticament caus a terra. O sigui, dius, mare meva.
3: Sentit comú. O sigui, mostra interès, no et passis, tampoc t'allarguis, no? Allà, in eterno.
0: No tallis la circulació, tampoc.
1: Hi ha gent molt exagerada, en aquest sentit.
2: Sí, però té un significat, veritat, quan s'allarga molt la salutació amb la mà?
3: Sí, depèn del... Hi ha països que sí. Aquí el significat que té és no sé donar la mà, bàsicament.
0: És que el patrampes és...
1: No sé si cal tocar tants petons i tant donar mans. No vam aprendre res de la lliçó de la Covid.
0: Bueno, això sí, caldre, no cal.
1: No sé, tu, ara de cara a l'hivern, quan arribi la grip i tot això, i constipats, i vinga, petons i abraçades.
0: No, clar, evidentment, però és que crec que aquí ve la consciència. Si jo sé que estic refredada, em poso mascareta. Això és el que hem d'aprendre de la Covid. Ara bé, si jo començo a establir un contacte amb tu i començo a tenir com carinyo de més i jo veig que ets una persona carinyosa, probablement a mi també em surti aquesta part carinyosa i que no parlo que estiguem patonejant-nos tot el dia, però potser sí que em sortirà molt més o fer-te una abraçada o posar-te la mà sobre de l'espatlla o què sé jo, i veure fins a on l'altra persona ho rep, i és recíproc. Si jo un dia et poso la mà a sobre i veig que tu t'aparta una mica, doncs aquí segurament no ho tornaré a fer perquè ja veuré que estàs incòmode. Ara, hi ha gent que no llegeix ni una senyal. Vull dir, és horrorós.
3: Tradicionalment, en protocol, tu quan coneixes algú mai donaves dos petons. Sempre la mà, i segueixes fent, sobretot en entorns professionals.
0: Però amb les dones sempre ens costa molt, perquè a vegades notes que els homes, entre homes, veus que saluden, es donen la mà, jo vaig a donar la mà, i és veritat que noto que els homes volen fer com un petó, i em sap greu, però penso... tu has conegut aquesta persona, has fet una, l'has fet de mà, a mi també.
1: Però bé, no, els xinesos ni petons ni abraçades, eh? Ja. Una amiga xinesa m'ho explicava fa temps.
2: Sí.
1: Diu, nosaltres no, això aquí, no sé, tot el dia us esteu tocant i petonejant.
0: Però s'inclinen una mica per respecte?
1: I...
2: Els japonesos ho fan, lo d'inclinar-se. Okay. És que és el que dèiem de relacions internacionals. Hi ha una tribu africana que el que fa és tocar-se els genitals. Els saluden, pim, pim, i es toquen.
0: Oh,
2: I el que és que es toquen al nas.
5: Ja, ens faltava, ja.
0: Com ho veus, això, Xavi?
1: Veig que està revolucionat, això, avui. No sé si és perquè és divendres o...
4: O ha sigut intentant no equivocar-te de tri... No, vull dir, no tenim molt clar, no?
1: Però el canvi de temps...
2: Sí, sí, sí. Per això et prepares, per això et prepares.
0: Això no ho feu aquí, perquè sense consentiment no es pot, eh, estimats?
2: Exacte. No, però és que ho veuen diferent. És al final, l'interessant... I és molt xulo, conèixer les cultures. És molt xulo en general. Però ho veus que ells no ho veuen. És com si et toquessin un dit. Saps? No té aquesta connotació.
0: Jo anava a dir una cosa, però és que sé que el Xavi li escandalitzarà massa, no ho puc dir, es queda un minut.
1: Has de fer un programa a les 2 de la matinada, tu. La nit de dissabte a diumenge. O la de divendres a dissabte.
0: Aquí què fem a les 2 de la matinada? Hi ha programa aquí? Vinc un dia a les 2 i ja veuràs.
1: A les 2 pots sentir una hora del matí de Ràdio 4.
0: No, no.
1: Sí, a les 2 de la matinada, justament.
4: Sí, sí.
1: Doncs fem... igual a les 2 de la matinada d'aquest dissabte, igual t'estan sentint a tu ara.
0: Ah, doncs ho explico. No.
1: No, no. O no. Potser sentirem el Joel Joan, que arribarà d'aquí 5 minuts, aquí al matí a Ràdio 4.
6: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Ràdio 4.
1: Jo no sé com ho veuen vostès, però superar el darrer minut del Pla B, David Balaguer, avui serà molt complicat.
2: Sí, ho tenim complicat.
1: Ho tenim complicat.
2: Els del Placeta ho tenim complicat.
1: Sí, perquè és que el Toni Mata avui ha portat la seva secció a un altre nivell, saps? Molt gràfic, d'altra banda, un atleta d'un esport Kairos, em sembla que es diu. Que es va fer caca mentre va guanyar.
3: He vist la imatge.
1: Però clar, ha passat a la història com la senyora que es va fer caca mentre guanyava una medalla. És una manera curiosa.
2: Mira, si va guanyar,
1: ja.
2: L'humiliació no importa.
1: Tu creus que no importa?
2: No.
1: Jo pensava... Digues.
2: No, una vegada va explicar una anècdota a la Carmen Machi, sí, que a mi em va impactar molt.
1: Què li va passar?
2: Doncs que una vegada estava fent una obra de teatre que em sembla que es deia La Tortuga, potser que ella fes una obra,
3: sí,
2: que es deia així,
3: sí,
2: La Tortuga, que era un monòleg, em sembla més. I es trobava malament i es va cagar fent l'obra.
1: Què dius?
2: I va seguir fent-la. I això ho va explicar en una entrevista.
1: Que va fer aquesta noia.
2: Sí, és això.
1: A mi una vegada, fent una entrevista, de sobte se'm va anar el convidat. I a més el convidat no estava físicament al mateix estudi que jo. I clar, jo no sabia què havia passat. I va ser exactament això.
2: Ah,
1: sí, es va ausentar uns minuts. Clar, tu, que al teatre també estàs sol, Víctor Parrado.
4: Bona nit.
1: Hola, bona nit. Aquestes coses, imagino, les has de tenir, no? Has d'anar en compte, no?
4: Sí, sí. Sí, la sort que tenim potser és que, home, si vas molt, molt suelto, estàs fotut. Però crec que el cos té aquest, no? Sí. Automatisme de, ara no toca, no? I hi ha un moment de, i com que aguantes. M'ha passat, clar.
1: Clar.
4: És un tema, un temazo guapo, per començar a parlar, aquesta nit.
2: És molt bo aquest tema perquè més passa això que diu. Tu pots estar... A mi això em passava molt als inicis de la meva carrera.
1: Sí.
2: Em posava molt nerviós. O sigui, ara imagina't que jo és el segon dia que vinc aquí.
1: Clar.
2: Jo abans de començar a parlar,
1: sí,
2: m'estaria cagant.
1: Se't regira tot.
2: Sí, però una vegada saludes...
1: Ja està.
2: Se't passen aquestes
1: això,
2: ganes.
1: També hi ha l'efecte contrari. Crec que ho parlàvem l'altre dia, Vanessa.
2: Ho vam parlar, això,
1: hola, Vanessa.
5: Hola, bona nit.
1: Parlàvem de l'efecte de quan tu arribes tot tranquil a casa, o tota tranquil·la a casa, truques l'ascensor i en el mateix moment en el que truques l'ascensor et venen ganes de fer pipi.
5: Sí, sí.
1: I aquell trajecte, jo visc un setè, aquell trajecte fins que arribes a dalt hi ha fins i tot, m'han dit, que es posen avall a l'ascensor.
5: També
1: per
5: passa.
1: Intentar frenar una mica...
5: Escolta, ara anirem més enllà jo, que hi som, i si t'entren ventositats.
1: A l'ascensor?
5: Quan hi ha algú.
2: Ah, sí, algú?
5: Perquè igual abans no t'entren, no, i després tampoc, però just allà dintre, clar, t'has d'aguantar i també és un moment complicat.
1: Jo tinc una anècdota. Gairebé que això és millor que no pas que pensis que estàs sol, ho dic, perquè una vegada jo estava esperant l'ascensor, i això us juro que és veritat, es va obrir la porta, va sortir una persona que es va quedar molt sorpresa quan em va veure. I quan vaig entrar... Hola, Olga.
5: Hola.
1: I quan vaig entrar a l'ascensor, vaig entendre el perquè.
5: Ho vas entendre.
1: Déu meu...
4: Quin regal.
1: Se l'havia comido ella, però... Però, déu-n'hi-do, quin pobreta meva. O sigui, el que passa és que, clar, aquell pet se'l va tirar amb tota l'alegria de dir, estic sola.
5: No passa res.
1: Poc conscient.
5: No, però passa perquè tu vas entrar després, però si passa una estoneta i algú agafa l'ascensor al cap d'uns minuts, si jo no s'ha obert, encara es guarda, encara es conserva els gasos aquests.
2: Jo
5: de metano.
2: Això és una mica la tòmbola dels gasos.
5: Ja.
2: Perquè, clar...
1: La tòmbola dels gasos?
2: La tòmbola dels gasos. Perquè n'hi ha que no fan pudor.
1: És veritat.
2: N'hi ha que no fan pudor.
5: Això ho diu tothom.
2: Llavors mai saps què passarà, tu.
1: Espera, que no he saludat encara la Glòria Carrió, no? La Glòria.
6: Aquesta noia va estar lenta de reflexes. Però tu, quan te passa això, el que has de fer és sortir, espera't una mica perquè algú s'ha tret un pet i baixat amb el nostre pare.
5: Això t'ha passat a tu, Glòria?
6: Home.
1: Ah, sí?
6: Jo confesso.
5: Quina rapidesa mental per això que té,
6: Home, clar.
1: Però l'ascensor...
6: Bueno, noi, t'agafa allà i t'has sol.
1: Bueno, però estàs en plena marxa i arribaràs un segon.
4: No, però és bona, la de la Glòria és bona,
5: Però sí, clar, tu imagina't que és com ell, hi ha gent que li agafa una cosa o li agafa una altra, millor una ventositat que no total.
6: La pobra noia aquesta de l'atleta és que tenia un... El que tenia no es pot aguantar,
4: no,
6: ni correr ni sense córrer, perquè tenia un virus intestinal.
1: Clar.
6: I clar, allò no es pot aguantar.
1: És el que tenen els virus.
6: No, perquè és una cosa...
2: No, i a més, si estàs...
6: molt poc consistent.
2: No, i a sobre, si estàs competint...
6: És que et líquid, llavors no pots consumir...
2: No, però si estàs competint has d'anar... Clar, perquè si t'atures... Ja està.
1: Clar.
2: Clar, has d'anar fins al final.
5: No, no, sempre fins al final.
2: Sempre fins al final.
4: Va marcar distància, no?, el de darrere, no?
2: Exacte.
6: Hi ha una persona...
1: No, no, explicava a l'Ivan Marzà, que ell coneixia la història, que van haver-hi altres esportistes que es van queixar. Perquè, clar...
0: Ah, perquè va quedar allà al terra. Rastro.
1: Oh! Wow. Bueno, jo crec que ja ho podem deixar.
4: Sí, ja està. Sí.
1: No? És a dir, hem tingut una arrencada una mica... Sí,
4: escatològica.
1: Escatològica, no? Però...
5: És molt català, això, diuen, eh?
1: Estic molt content
2: està bé,
1: de veure-us.
2: No
1: estic molt content de... No? Hola, Olga.
0: Hola.
1: Que tu t'incorpores avui, que has estat de vacances fins fa 3 dies, no?
0: Jo...
1: Com qui diu.
0: Sí, sí, sí, jo volia venir ja aquí. Necessitava la rutina, Toni.
1: Sí, eh?
0: Jo sóc un animal de rutina.
1: Un animal de rutina.
0: I llavors, la primera setmana d'agost penso, uau, que bé, són vacances, i la segona penso... Vull tornar.
5: Home, no m'estranya, sí? Amb aquest ritme que ha tingut. Tu has vist que semblava una famosa allà en els vaixells de Menorca. Bueno, bueno.
1: És que jo he de confessar que estic en un moment de la meva vida que de poc consum de xarxes socials.
2: Mm. Doncs molt ben fet, Toni.
0: Ben fet.
1: Cada vegada m'interessen menys les xarxes socials.
0: Però tu
1: socials.
0: Ves al meu perfil i vas més ràpid.
1: Ja està. O esborro a tota la resta i em quedo només amb
0: home,
1: tu.
0: Home, jo crec
1: també
0: que és una bona decisió.
1: També és una altra possibilitat, no?
0: Home, mira... Jo crec que entreté... Soc una persona que faig la vida alegre, menys a l'agost, que m'avorreixo molt.
4: Tu mateixa t'ho dius, eh? És brutal, eh? Ja m'agrada això, eh?
0: Autoestima.
4: Sí, sempre. 100%.
0: Reforç emocional.
4: Entretengo.
5: Aquesta gorra que no m'agrada gens, Víctor.
4: Per què us agrada?
5: Ui, la gorra. Què passa, Toni? Sembla aquesta gorra que porta. Sí,
1: avui, Víctor, parlava, porta una... Si juguessis a béisbol...
5: Oi?
4: Jo sóc si molt de gorres, no us agraden les gorres, eh?
5: Si fes sol, si l'haguessin operat d'algú, del nas, com a de Lucas o a l'An, no? Però està tot bé. Mira, aquest serrallet cap un cantó...
4: A mi m'agrada.
1: No, no, estàs guapíssim.
4: Sí, estic preciós. Però si no t'agraden les gorres, no, o no t'agrada aquesta gorra?
5: No m'agraden les gorres de béisbol per la nit amb els homes. Amb les dones no ho
2: per
5: sé.
2: Per la nit, molt bo.
4: Fins quina hora podria portar-la?
5: Fins les 7.
2: Sol.
4: Fins les 7.
1: Mentre, sí. O sigui, la gorra neix amb l'objectiu de tapar-te del sol.
4: Bueno, avui en dia basteix, no?
1: Que... Avui en dia?
6: A mi, barret de
1: totes
6: nit.
1: Les fres que comencen amb avui en dia, he de dir que em fan una mica de grima. Totes.
4: I escolta, jo tinc moltes gorres a casa.
5: I amb els cascos de la ràdio, a sobre de la gorra, ja és la, vamos, la panacea.
4: David, sisplau, ajuda'm.
2: Ara molta gent fa servir gorra.
1: Carrera, avui, tu, eh?
2: A mi les gorres... Tinc un trauma amb les gorres.
4: Vale.
2: Perquè a mi sempre m'han agradat molt, però, en canvi, quan jo m'enfundo una gorra, semblo... No quedo fatal. No vull dir el que semblo, perquè...
1: No.
2: Però quedo fatal, però fatal. Estic acabo... horrorós.
5: Jo, cert que volies dir, no ho diré tampoc, i sí, sembleu això de vegades, amb la gorra per la nit.
1: Acabo de fer un primer cop d'ull a les cançons que heu escollit. Ja puc garantir que hi ha dues que m'agraden molt.
0: Ui.
1: Dues que m'agraden molt.
2: A veure si tinc la sort que avui és la meva.
0: O la meva.
2: Perquè mai és la meva.
1: Hi ha una que tinc molta curiositat, perquè no conec la cançó, però sí... la persona aquí al darrere, i dues que directament desconec, amb la qual cosa començo la secció amb molta expectativa.
2: Llavors, la meva pot ser que sigui de les que t'agraden, perquè la meva la coneixes segur.
0: Jo crec que la meva li agrada, estic segura.
1: Tu creus
0: perquè que... ho he pensat dedicada a ell.
4: Ah. Jo penso a les que li pot agradar al Toni,
0: jo
4: eh?
0: També.
4: O sigui, jo ja no penso ni en mi, eh?
5: Jo vull donar a conèixer, a veure si... Em surt algun altre nòvio, com que en tinc un ara, el francès, ara, doncs mira.
1: Però això anava a dir...
5: Però està a França, llavors ve poc, un per aquí.
1: Però ens deixaràs un dia que truquem a Jean Christophe, o no?
5: No. Home, aquest home té por de venir ja. Diu que a veure si vaig jo cap allà, perquè tothom el coneixerà, serà famós.
1: Clar.
5: Dic, menys mal, igual li descobrim algun secret que no sabia jo.
1: És possible.
5: Em diu ma mare, i si té dona i no ho saps? I surt per la tele, a Radio Televisió Espanyola.
0: Imagina. Hi ha molts casos, eh? D'homes casats tirant canya.
4: Uala!
5: Sí que n'hi ha, sí.
1: I dones casades, també.
0: Jo, en aquest cas, sé d'homes que són els que tiren la conya.
1: I dones casades,
5: també. No, mira, així ho sabem.
2: No l'espantis, home, que està molt il·lusionada.
4: Totalment.
1: Escolta'm, papa, fem un petit sumari, allò de coses que passaran avui al programa. David Balaguer, tu de què parlaràs?
2: Mira, d'una cosa que m'ha interessat molt, que estan dient els experts en longevitat, i que he pensat que potser posaré en pràctica... I no ho he fet mai. En els meus 50 anys de vida, sí. Que faré 50 anys d'aquí poc, sí. No ho he fet mai.
1: El secret de la longevitat...
2: Un dels secrets de la longevitat. Em sembla que tu,
1: sí.
2: Precisament tu,
1: sí.
2: Aquest sí que el practiques,
1: ah, sí,
2: aquest
1: eh?
2: Secret.
1: Déu-n'hi-do.
2: Oi que sí? Que el Toni...
6: Ara ja no, però sí.
2: Ara ja no?
5: Ara ja no. Ui, ara...
6: Però vol tornar-lo a practicar.
5: Ah, vale, menys mal.
1: Molt bé, molt bé. No, no tinc ni idea, Víctor Parrado.
4: Jo tampoc.
1: Tu de què, tu de què parles avui?
4: Porto una cosa que sé que no us cal, però potser algú que, no, que estigui a l'altra banda, és una nova forma de lliga molt econòmica.
1: Qui t'ha dit que no ens cal?
4: Bueno,
1: alguns, cal. Alguns ens cal molt.
4: Sí o no?
1: Sí, tio.
4: Bueno, jo sempre dono una mica de marge i de confiança.
0: Molt econòmica?
4: Molt econòmica.
1: Vol lligar, hauria de ser gratis.
5: La cuesta de
4: hauria de ser, però tot val, tot té un preu.
5: Què vols? Clar, no, però és que hi ha la cuesta d'enero i la cuesta de setembre, clar, perquè venim de gastar molt, sí, sobretot la Olga.
0: A mi sempre em fa por quan algú diu molt econòmica, perquè estic ben al Burger King, saps? Que me lleven al Burger King.
4: Jo crec que t'agradarà, Olga, aquesta forma de lligar.
1: No ho sé, ho veurem. Toni, sí. Toni. Tu de què vols parlar, Olga?
0: Jo d'una tendència que ja ha sortit a diverses revistes que es diu l'Sleep Divorce.
1: Sleep Divorce?
0: Sí. I ara es posa en pràctica a molts de matrimonis. A més, he descobert que és una tendència de gent que té calés, perquè quan érem pobres, sí, ens vam unir en un mateix llit. Ara, sí, a la revolució industrial.
1: Ah,
0: hem
1: bé.
0: De ser classistes i dormir a altres habitacions.
1: Diferents.
6: Quan vam començar sembla... casant-se per amor.
1: Em sembla meravellós. Vanessa, tu de què parles?
5: Mira,
1: avui?
5: És un tema que em diràs, i per què es porta d'aquest tema? Quin canxo hi ha? Mira, no ho sé, però ho vaig llegir i em vaig quedar flipant. I em va agradar. Vaig dir, mira, també els hi passa bé. És que ser pare, quan un és pare, se li redueix el tamany del cervell, però científicament.
1: Als homes.
5: Sí, la matèria gris, llavors sabia... Però té un significat, eh? Però ara és molt interessant. Tot. I llavors, al cap de 9 setmanes, d'un temps prudencial, per cuidar el bebè, ja t'explicaré, se li torna a repoblar. De coneixement i de... Eh? I bueno, expliquem una miqueta això.
1: Sí, però una cosa és reduir, l'altra és que es despoblada, que es despoli...
5: Sí, la matèria gris, sí, es redueix, llavors es fa més petit, i llavors torna poquet a poquet...
1: I se'n va el coneixement.
5: Sí, se'n va per unes coses i per altres no.
1: Ah, que curiós.
5: Sí, quines és
1: ganes,
5: curiós.
1: Quines ganes. I tu, Glòria Galeano, de què t'enfades avui?
3: Amb els pastucs.
1: Amb els festucs?
2: A mi m'agraden molt els festucs.
1: A mi també. En fi, senyores, senyors...
6: Estic enfadada. M'agrada, però estic enfadada.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 10 fins a les 10. Això és Ràdio 4, això és el Claver. Jo tinc curiositat pel tema de la longevitat, David.
2: Vols que dispari ja primer tema de la nit?
1: Sí, jo crec que sí.
2: Doncs mira, la longevitat, que és un tema que a tots ens preocupa bastant... No, perquè tots voldríem aconseguir arribar al més lluny possible. Home, no volem segurament arribar als 105 anys, com a mínim jo, no sé vosaltres,
1: home,
2: però arribar als 90...
1: Vladimir Putin, sí.
2: Sí. No. Sí, sí. No, poca conya, que ara molta gent supera els 100 anys.
1: La meva mare.
2: Certa... Veus? Ah, sí, ja?
1: La meva mare té 101 anys.
2: Hòstia, veus?
1: Wow. Sí, sí. Wow.
2: Doncs molta gent ho aconsegueix amb certa facilitat, perquè a més arriben bé.
4: És veritat.
2: Arriben
1: la
2: bé.
1: La meva mare està bé.
2: Per això, que molta gent arriba bé. I ara resulta que els experts en longevitat estan dient que una de les coses que fan que la gent visqui més anys és, atenció, tenir un gos, tu.
1: Ah!
0: Bueno,
2: tenir un gos!
0: Bueno.
2: Quanta gent d'aquí, d'aquesta taula, té un gos?
0: M'encanta aquesta notícia. Parlem.
2: Tu tens un gos.
1: L'Olga té un gos, sí. Jo ara ja no.
2: Ara no, però...
1: Ara farà un any.
5: Mira.
1: Se'ns va morir, pobret meu.
5: Ai, pobret.
1: Però acabaré tenir un altre gos, sí.
5: Oh.
4: El gat no val, no?
2: No, el gat no val.
5: Tens dos.
2: Perquè ara això té una explicació, eh?
4: Vale.
2: Té una explicació, tot això.
1: És normal.
2: Saps quina és una de les explicacions?
1: Que surts a caminar cada dia.
2: Correcte.
1: Clar.
2: Correcte.
0: Ah?
2: Correcte. Una de les coses que fan que la gent estigui més saludable i cada vegada està més comprovat és caminar. Els famosos 10.000 passos cada dia.
1: Sí, sí.
2: Això diuen que s'ha de fer. De vegades costa molt perquè et fa mandra sortir de casa. Sí, i, en canvi, si tens un gos, estàs obligat a fer-ho.
6: Sí,
2: sí. Perquè, clar, no pots descuidar-lo, no pots tenir-lo a casa sense sortir.
5: Però llogui, et trobis malament, és igual, sí, tens que sortir. Igual.
2: Has de sortir.
1: A no ser que tinguis un gos com el de la Olga, que,
0: és que clar,
1: li dones un parell de voltetes
5: estava
1: així.
5: Estava pensant que surt sol.
1: I ja surt sol, sí.
0: Ah, estava pensant amb el meu Brasburg, perquè no és un
1: salsitxa. És un Brasburg,
0: sí. És un Brasburg.
1: És maco.
0: I arriba fins la cantonada i ella mateixa ja dona la volta com ell.
5: Et dic una cosa.
6: On va?
5: Jo coneixia un gos, jo el veia, que anava amb la bosseta amb diners a buscar el diari i tornava.
0: Ai,
5: i li, no. I després, a més, quan ho feia bé, li donaven un polo. Llavors jo anava a buscar el diari i el polo.
1: Ja veus.
5: Imagina't.
1: A vegades trigaven a tornar perquè li interessava el diari.
2: Sí, sí.
1: Saps? Es quedava llegint una mica i...
5: Mentre es menjava el polo.
1: Exacte.
2: Jo crec que si hi ha molta gent en una casa, si vius, si estàs sol, és diferent, però si hi ha molta gent en una casa, també sortir a passejar el gos és evadir-te una estona.
6: Home.
2: I això va molt bé,
6: home,
2: jo ho dic per...
6: Durant el Covid.
1: Tu no saps la gent aquí. Que a mi em va arribar a dir si volia que... si li podia deixar el
2: gos. No, mira, és que jo aquest estiu que he estat durant uns dies amb la meva germana, té tres filles, el marit... Bé, millor no explico com va anar tot això. No, no, però ells tenen, a sobre tenen un gos. I jo, amb aquell gos, no hi tinc una relació especial, o no hi tenia, perquè aquest estiu ens hem caigut molt bé i sortia... Un dia vaig dir, el trec a passejar. Hombre, i, hòstia, em va agradar, tu.
1: És que és molt xulo. És
2: he recollit el meu primer cagalló de gos, sí, aquest estiu. Sí.
3: I aquest també, avui el programa, no sé si us adoneu, d'una manera o una altra, acaba arribant al tema escatològic.
2: No, perquè...
3: Però és que amb això no, passa que... com amb els nens. Perquè a mi, mira que el meu gos feia allò unes deposicions...
6: Grans, un gos gran.
3: Grans. I no em feia fàstic.
2: Hosti, tu.
3: Mira, però, en canvi, si un dia he hagut de recollir la caca d'un altre gos... Mm. Ai...
6: Perquè no és el teu.
3: Això.
2: No, jo pensava, no podré.
3: Clar, que pots.
2: No podré i seré un incivic i la deixaré aquí.
3: Sí,
2: t'ho juro que ho vaig pensar. Que em sembla que et foten una multa si et pesquen, però...
0: Home, i tant.
2: Potser a la presó i tot pots
4: anar. Hi ha unes bosses molt especials o no? No,
6: pots fer-ho amb una bossa qualsevol.
4: Però el risc aquest de que la bossa tingui un forat, no es trenqui... Jo és que ho penso i dic, uau!
3: Però això, Víctor, és com tot. On compres les bosses?
4: No ho sé, no ho sé, jo pregunto.
3: Si tu entres a una botiga d'animals o un súper i compres bosses, no passa res.
4: Però les primeres caques... Tu agafes dos bosses?
3: No és que portes dos bosses, és que portes tot el rotllo de bosses.
2: Sí, no, no, però jo aquest
3: tu
2: dia...
3: Tu no saps la quantitat, això, perquè una altra cosa interessant, també jo crec que això contribueix al tema de la longevitat, és que les teves relacions socials es disparen.
0: Totalment.
3: És a dir, perquè hi ha molta gent que té gos, perquè hi ha molta gent que s'apropa, i perquè tu no saps la de gent que s'ha oblidat les bosses a casa seva i que, per tant, et demanen, ostres,
4: bueno, en sèrio?
3: I tant.
0: Sí, sí.
4: Com una cigarreta, no?
2: Paper de fumar. Paper de fumar.
0: Una mica uns rolls,
2: fumar,
0: no?
2: Doncs et demanen bosses per recollir les
0: deposicions. O cigarretes, paper de fumar, és anar demanant.
6: Sí, el gos sí, li dones pinso bo i tal, i menja normal. Bé. El que fan es recull molt fàcil.
2: Exacte. Jo el vaig portar, això sí.
3: Depèn.
6: Està malalt, no,
3: depèn.
2: El vaig portar per carrers solitaris, això sí.
4: Vale.
2: No el vaig portar pel passeig, perquè dic, hòstia, si el porto pel passeig, es caga el passeig i ho he de recollir aquí davant de tothom, em moriré
0: davant
2: de vergonya.
0: Davant d'una noia guapa.
2: No sé, davant de qui sigui, no? Allà jupint, me recull. Llavors el vaig portar per carrers solitaris, però, hòstia, ho vaig recollir amb doble bossa, és el que tu deies. Vaig agafar dues bosses, dic, no sigui cas.
4: Veus?
2: I amb doble bossa, i em vaig sentir molt orgullós de fer-ho, i em va agradar fer-ho, i et diré que em va passar una cosa que també deia aquí aquest expert en longevitat. La paraula de moda quina és? Des de després de la Covid, crec jo, que és una paraula que no havíem sentit mai, ho havíem dit molt poc i ara es diu molt, que és cortisol.
3: Sí.
2: Ah. Que em posa bastant nerviós dir cortisol en antena, perquè, hosti, tu, no sí, parem sí, de dir-ho, eh? Però es veu que et redueix molt tenir un gos també els nivells de cortisol.
3: Però et veig molt progós, ara, no?
4: Sí, sí, eh?
3: O sigui, t'estàs plantejant tenir un gos?
2: M'ho estic plantejant.
0: I quins t'agraden? És que és molt guai,
2: no, seria un gos petit, eh? Un gosset petit, perquè...
3: Petit?
2: Home, perquè al domicili...
4: Un chihuahua.
2: No hi pots fotre un gos.
6: Això és una equivocació, eh? Els gossos petits es belluguen més, fan més... No, un gos gran.
2: No, però jo ho dic per la mida del pis.
6: No, no té res a veure. El gos gran arribarà, pum, se sentarà un puest i allà quedarà.
3: I s'hi ha dormit.
6: I el gos petit...
0: I a dormir.
3: És veritat.
6: És un error, eh?
2: Jo m'aconsellareu.
3: Com es dirà?
2: No ho he pensat encara.
3: Jo tinc un nom? Jo no sé per què... Associo que el David Balaguer, si ha de tenir un gos, s'hauria de dir Rufus.
4: Rufus?
3: No em preguntis Rufus. Per què, no sé per què. Però...
2: Doncs mira, si tinc un gos, potser es dirà Rufus.
6: Tu ets bastant bo buscant noms.
3: Rufus, però en aquest cas no ho sé, però... També és el del gos i m'ha vingut Rufus.
6: Que no he vist el gos, però li lliga.
3: Això sí és un gos. Però si el David Balaguer el que vol escollir és una música, avui escull una música que he de dir, efectivament, que a mi m'agrada molt.

0: és que Franco Battiato...
1: Franco Battiato. Em vaig quedar amb les ganes d'anar-lo a veure un concert.
0: I tant.
1: Perquè quan va venir l'últim cop a Barcelona, un amic meu em va dir, anem-hi? I jo aquell dia no hi podia anar, no... i ja no hi va haver una segona oportunitat. He triat aquest tema perquè és un tema boníssim, però és que l'altre dia vaig veure que no sabia que s'havia fet una pel·lícula sobre la vida de Battiato.
2: Ah, sí?
1: La van fotre, sí.
0: Ah,
1: doncs, si podeu, veieu-la, perquè realment estem davant d'un paio molt, molt singular.
0: Sí,
1: Era un tio molt peculiar i, clar, acabes veient que era un geni, fotia unes cançons meravelloses.
3: Hem coincidit... no amb la música, res a veure, però dic amb la persona que dius que també s'ha fet una pel·lícula d'ell i també era un tio molt peculiar.
1: Sí.
3: A veure si ho encertes.
1: Però molt, molt peculiar,
0: Franco Battiato, un crac.
1: Sí, sí, sí.
0: Autènticament un crac.
4: David, estàs triomfant, Gos i el Toni content amb la teva cançó,
0: Avui estic fent...
4: Cuidao, Doblete.
0: I a mi italià, més. És un pleno al 15, Ho has
5: fet clar. Però veus, això no era arriscar saludar. Portar una cançó italiana era ja...
1: Sí, però això t'he de dir que aquí...
0: Home, escolta,
1: la nostra
0: hi ha molta cançó italiana
1: Glòria.
0: Que a mi no m'agrada.
5: Bueno, però ja
1: no, però aquí això ha estat la nostra estimada Glòria.
0: No, aquí el que m'agrada és Franco Battiato, no
2: que sigui en italià. Jo, ja que t'és igual en castellà que en italià, dic, posem-ne l'italià que el Toni.
0: El que m'agrada.
2: Ja.
0: Sí, m'agrada.
2: Escolta. I és la versió original.
1: Sí, i tant, això sí.
0: Quins eren els temes? vinga, Víctor.
4: Sí, forma de lliga.
0: Formes
4: econòmica.
0: Forma de lliga. Ui, sí, que aquest és molt important.
4: No ho sé. Pregunta ràpida. La mort té preu?
3: Sí.
4: No.
5: Ja és molt fort.
4: Sí. No si té valor, si té preu.
3: Sí.
4: Quan?
3: Prefereixo anar en business que en turista i en la meva parella igual.
4: Vale, però això que
5: però això no vol, això no té res a veure amb la pregunta de l'amor.
3: Té molt a veure perquè si ell, clar que té preu, si ell no té un nivell econòmic ajustat, doncs no podrà anar en business.
0: Això em recorda un vídeo que vaig veure una vegada per les xarxes, que crec que era del programa aquest del First Dates, que sortia un noi que havia sopat amb un altre noi i era la cosa més repel·lent del món. I anava dient... Es que yo, para que me guste, tengo que saber su declaración de renta. Tengo que ver su declaración, te juro. Era una cosa que dius...
4: Quina red flag,
5: llavors,
4: no?
5: Per això, al cap de dos dies no tens atracció i tens que... I la gent té que mirar l'hora per tenir relacions sexuals i van a les 7.
3: Perdona.
5: Perquè no tens ganes, no és la persona que t'agrada.
3: No, desvís. La pregunta és, l'amor té preu? Sí.
5: Però escolta'm.
0: A veure, més enllà de la pregunta, on vols anar a parar, Víctor?
4: Doncs la nova tendència per lligar, Bizum, sí, lo tenemos en la cabeza, Bizum. Sí. Luego te hago un Bizum, déjame en paz, ¿vale? Bizum ha trobat el preu exacte com a mínim que val l'amor, perquè ara la gent està lligant, flirtejant, tirant la canya a través de Bizum.
1: Què dius?
4: La gent utilitza l'espai que tens del concepte, no, allò de, pam, per enviar un missatge curt de 35 caràcters i començar a lligar amb la gent.
0: Va, caben tants caràcters?
4: Sí.
0: Sí?
4: Vale, molt curtet.
2: És que no pots bloquejar-lo.
0: Clar.
4: Vale,
5: això és tòxic,
4: clar, us preguntareu, si tens telèfon... Sí, ara, clar, perquè per poder enviar això has de tenir el telèfon de la persona.
3: Ah, clar, és veritat.
4: I tu dius, si tens el telèfon, per què no li envies un WhatsApp?
3: Això.
4: No?
3: Clar.
4: Opció 1, pot ser no té WhatsApp o Telegram. Opció 2, t'ha bloqueado, tienes una orden de alejamiento. Podria ser... I potser, vale? La gent està utilitzant això per lligar a dia d'avui. És molt heavy. Clar, tu pots rebre un missatge un dia de dir et convido a sopar. I tu, hòstia, el gestor del banco se ha venido arriba. No. És una persona que et coneix i t'escriu un missatge.
0: Clar, i potser t'està enviant, de fet, els diners perquè te'n vagis a sopar.
4: No, és que t'ha d'enviar perquè al mínim són 50 cèntims. Clar, un Bizum, el mínim que tu pots enviar...
0: Però és molt cutre.
4: Aquí ve el tema.
0: Si pregunta... tu vols lligar amb algú...
4: Clar, aquí ve el tema.
0: No li pots enviar 50 cèntims.
4: Si tu reps, però...
5: Estic perplexa.
4: Si tu reps, Toni, un missatge de... Escolta, m'agrades, o quedem, tal... Però ha costat 50 cèntims, tu dius, hòstia, qual és mi precio?
5: Home, clar.
2: Perquè què fas? Tu, per exemple, envies 50 euros, i potser dius, perquè em convidis a sopar, és que no ho entenc.
4: Et dono exemples, vale? És a dir, perquè jo tinc aquí dues preguntes / reflexió. La primera és, a partir de quants euros comences a sentir papallones a l'estómac?
3: 50 euros.
4: 50 euros per aquí, Vanessa?
5: Jo zero, jo aquest tio no li contesto. Home.
4: Si t'envies 150 euros...
5: Mira, per 155...
4: T'he escoltat a la ràdio, 150 euros.
5: 155,9.
0: Jo no tinc ni idea.
5: No.
4: Complicat, això,
0: No tinc ni idea. Tu, David,
1: jo, home, sincer, és que a mi m'inquietaria molt rebre un missatge per Bizum dient-me que vol anar a sopar amb mi.
0: És que deixa'm dir-te que d'alguna manera...
4: és tendència, eh?
0: Crec que prefereixo els 50 cèntims
5: sí, clar,
0: que qualsevol altra quantitat.
5: Sí, home,
0: perquè l'altre també tens sensació de que et volen comprar.
5: Home, totalment.
0: És a dir, jo, si et posen una pasta en aquell missatge, i si en canvi també en 50 cèntims
5: és
0: et
5: una
0: posen
5: broma.
0: Em falta l'altra meitat per tenir un euro,
2: mira, sí. Jo havia sentit sí. que això feia servir molt la gent que... exparelles, o això que estàvem... que els bloquejaven per poder demanar perdó, per no sé què.
0: Hòstia.
2: I que llavors per aquí comença.
3: I no és més maco dir, et dono 50 euros i tu pones otros 50 i hacemos 100?
0: No.
4: Clar, i aquí hi ha una altra lectura...
5: I d'enviar flors, ja no es pot.
4: No, ni de la pinya al Mercadona. Això ja no... Això va quedar... Us recordeu de la pinya al Mercadona?
0: Sí, sí, sí. Algú va lligar a la vida?
2: Més que un, segur.
1: Això es deia, no ho sé.
4: La pinya... No,
0: no clar, és que durant uns dies anaves al Mercadona i anaves mirant els carros a veure si portaven pinyes o no.
4: Sí, sí, sí.
5: Això estic
2: va lliuren, eh?
5: Sí, sí. Això és maco. És això maco. Del 50 i tot això no...
4: Vanessa, però jo ara jo tinc una altra pregunta i mira, te la faig a tu directament, vale?
5: Vinga, va.
4: Amb quin missatge curt tu diries... Epa! Home, potser val la pena... Et dono tres opcions.
5: Ah, vale, perquè si no dic mirar, saps?
4: Bueno, us dono a tots, vale?
0: A veure, què opcions? Vinga.
4: Opció 1. He trencat la meva guardiola per tu.
5: Aquesta està bastant bé.
2: Si són 50 anys, fa riure.
4: Opció 2. Em deus un petó més interessos?
5: No, això no. Fatal. Quin fàstic.
4: Olga, a mi no està arrencant una sonrisa.
3: Sí, he pensat.
4: Oi? He pensat... Oh!
0: No, jo estava pensant en els interessos quan eren.
4: Bueno, clar. I 3. Bizum equivocat, queda tu i ens veiem.
0: No, la primera.
5: No,
4: la primera?
0: La primera.
4: He trencat la meva guardiola per tu?
5: Home, i tant. Anem a fer una xocolata
4: desfeta. No, perquè ja no hi cap.
0: Clar.
4: Això no, està mesurat.
5: Que jo he pensat en una xocolata desfeta, si em diuen trencar la guardiola, i a mi me'ls diuen ensaïmada, la nata...
2: Ella trenca la guardiola.
5: Clar. Ara Olga... dic un gelat. A l'estiu un gelat. I si no, clar, sí, la guardiola trenco amb surten 7 euros.
2: La primera és com un mig urbà.
0: La primera és la més
5: xula.
2: És guai. Sí. Bueno, sí.
1: Però a mi...
4: No, eh?
1: A mi no em quadra.
4: La vieja escuela,
1: eh? És que per mi algú que intenta lligar a través de Bizum amb missatge curt, perquè, clar, has de donar uns calés...
5: Ah, és raro.
1: És molt estrany, i llavors jo ho veig com si d'assetjador o d'assetjadora, eh?
5: Mira sí, que tic, ho és de psicòpata.
1: Per mi és d'això, eh?
0: És que té una mica, eh?
1: Una mica, sí. Una mica, eh?
5: Ostres, treu-te abans la gorra, treu-te la gorra.
4: Deixa'm la gorra, tranquil·la.
1: Si et queda molt bé la gorra, et veig guapíssim amb la gorra.
4: Gràcies, maco, menys mal, tio.
5: Però és d'assetjador, la gorra aquesta, per mi.
0: Com d'assetjador? Va, posem una mica de música.
4: Si us plau.
0: Posem una mica de música, senyors i senyors, hem conegut el disc de David Balaguer. Anem a conèixer el disc de la Vanessa Hogart. El disc de Vanessa Hogart, avui, que no el conec, no sé quin és.
5: Dic el títol.
0: El títol és Apocalipse.
5: Sí, de Sex and Cigarettes.
0: Sex and Cigarettes.
5: El grup.
0: Cigarette After Sex, es diu.
5: Això, ui, sí.
0: Mira, mira, mira.

0: Li falta un bizum, això, no?
1: Li falta...
2: No, però... no li falta
1: no,
2: res.
1: És maca. És maca.
2: Clar, és maca, és tranquil·la.
3: Recorda que hi ha la...
1: Ah, clar.
3: Com es diu la Lara del Río? Com es diu?
2: La del rei,
3: això. Em recorda aquest rotllo de música.
1: Sí, eh?
0: Vanessa, estàs en un mood.
2: Estic amb
1: molt enamorada.
0: Papallones, il·lusió...
4: A mi m'agrada aquest grup, jo l'escolto.
2: És guai, és guai.
4: Sí, relaxa.
2: Ja. Sí, relaxa molt i et fa somiar.
1: Sí,
0: fa somiar.
1: Sí, sí.
4: Amb bízums.
2: Amb bízums no. Amb una ensaïmada.
1: És molt romàntic, sí.
3: No, però és molt chill, però si vols estar llegint o coses així, és sí. agradable.
1: Jo, però per llegir a mi, que ja tinguin lletra, les cançons no m'agraden. Jo prefereixo música...
4: sonora.
1: Sí, o de fet que no hi hagi música. No? Sí. També s'està bé, sí, el silenci, no?
2: Mira, jo això de...
1: Ui, m'encanta el silenci.
2: No. Això de... Jo sempre tenia que tenir música a sobre. I a casa em deien, però què passa? O sigui, vale, que és maco, però tot el dia. Si no, posava trista, eh? Encara una cançó trista, però una cançoneta. I a partir d'una edat, que una madura, la vida, disfruto del silenci. Dic, no vull música, vull silenci. Perfecte.
1: Jo durant molts anys arribava a casa i el primer que feia era engegar la tele. Ara no.
2: Sí, ara no, sí,
1: ara
2: exacte.
1: Ara hi ha molts dies que arribo a casa i no arriba a sonar res.
2: Jo igual.
1: Fins que me'n vaig a dormir, eh?
3: Pues jo que poso la ràdio.
4: Teniu raó, ara estic pensant jo que ara quan vaig a vegades a Mataró i tal, al cotxe no poso música.
1: No.
4: Mira que era jo de música... Si...
2: Jo és que no sentia les ambulàncies amb la música i dic, hosti, potser
5: quan hi ha una cosa que sona molta estona...
0: Molesta.
5: En el moment de pagar-ho, sents una...
2: alliberació.
5: Sí, és una sensació d'alliberació, d'alleujament. És més alleujament que alliberació. I penses, és que clar, el silenci és magnífic, però de vegades m'agrada aquesta sensació, que hi hagi soroll per poder-lo frenar. Home, i sentir això, tu.
1: Bueno, això és com quan efectivament s'acaba un so d'aquells que tens a casa, que de sobte sona la nevera.
5: Sí.
1: No? I fa una bona estona que sona. I ja t'has acostumat a aquell so. I de sobte desapareix. I és com...
5: Ai, és la calma, és la pau.
2: És una mica seriós, això, però hi ha una expressió que diuen, vaig llegir que diuen els alcohòlics, però que és molt interessant, que diuen que quan veuen, el que senten és que tot el món baixa el volum dos punts gordos. Ja m'entens.
1: Però això els alcohòlics ho diuen?
2: Això ui, sí.
1: Jo bueno, això no ho havia sentit.
2: Jo, mai. En algun reportatge d'aquests que em preparo per venir aquí al programa, i em va semblar... Bueno, dic, ostres, a veure, quan... No. Però quan prens un vinito dos, sí que com els problemes, el món com que tot baixa una miqueta.
1: Ara ho entenc.
2: Llavors,
1: ara,
0: metafòricament, estàs, no?
2: No t'oblides de tot,
4: però baixa el soroll.
2: Baixa aquest sorollet. I això em va dir, vaig dir, ostres, pobres, no? Però dic, és veritat. És que és, i t'enganxes això, que tot baixi una miqueta, no?
1: Bueno, jo crec, Jaume, que ja podríem pujar el to una mica.
2: Ara ja està, que si no ens posarem intensos.
1: A vegada, perquè efectivament el silenci, em quedo mirant les estrelles... està molt guai. Està molt
0: chill,
1: guai.
0: Està molt chill.
1: L'Sleep Divorce... Era Sleep Divorce?
4: L'Sleep Divorce?
1: Molt bé.
4: Jo, què passa amb aquesta notícia? Que clar, en el moment que jo veig divorç, els meus ulls van a la notícia.
3: Que escolteu, mira,
1: ara m'ha dit una cançó. Serà aquella del Born to be alive.
5: Born to be alive.
1: Sleep divorce.
5: Sleep divorce.
4: Born. El divorci del sol.
3: Born, deia born.
5: Sí, però no, estem fent amb el divorç.
4: Born.
1: Esteu fatal, deixeu-me dir. Després dieu de mi. Va, sí, Olga.
4: A veure, sempre ens han dit que quan tens una parella has de dormir amb ella. És com un concepte que sembla un contracte matrimonial, com una hipoteca. Però què passa? Comença a haver-hi molta discussió a l'hora de dormir i a l'hora de el que t'agrada i el que no t'agrada quan te'n vas a dormir. Una de les abralles que deia aquest estudi més comunes és la persiana amunt o a baix. Amunt o a baix?
1: Ai, no, amunt.
4: Amunt? No, a baix.
1: No.
3: Mira, tu dorms en plató.
2: Depèn del qui és on vius.
1: Tota la finestra oberta.
2: Tota, sí, perquè vius amb un setè, que ho vas dir l'altre dia. Clar, si tu vius amb un primer...
1: Ja, però jo recordo una vegada... Bueno, és igual. Però sí, tot i així...
2: És igual.
1: A mi m'agrada la finestra oberta.
4: Jo he d'estar a les fosques. Una altra cosa que també hi ha conflicte són els horaris. Sobretot quan hi ha entorns i un s'aixeca a les 6 del matí i l'altre se'n va a dormir a la 1 de la matinada. Això també genera un estrès a la parella.
3: El fred.
2: Però el fred fa que t'acorruquis.
4: Ara va. Hi ha el tema dels mòbils. El tema dels mòbils està produint molta separació perquè realment que la teva parella estigui fent més cas al mòbil que tu al llit genera també un conflicte dintre de la parella. L'altre test que us volia fer és el tema de la parella ronca. Us suporteu o no suporteu? Perquè us faig un test. Si ronca la vostra parella, us suporteu?
1: Jo sí.
4: Sí?
2: Sí.
1: Bueno, a veure. Clar, si sí. No és el grito huracanado.
3: Jo, en general, sí.
0: Si no és Mufasa, sí, clar.
4: Sí. O sigui, ho perdonaríeu? Per dormir amb la parella. Home,
3: altra cosa.
1: Com perdona una cosa home, que no es fa aposta?
2: És que, a veure, si te l'estimes...
4: L'asfixio.
2: És que, si, home, és que no l'estimes.
5: Tu sí, tu no ho suportes, eh?
2: Però això és que no se l'estima.
1: A mi, si m'asfixis, sí que no t'ho perdono.
3: No. Sí. No, clar, jo puc estimar-me amb algú.
0: Seria lleig.
3: Jo tenia una parella que li explicava abans al Toni que s'anava a dormir a l'altra habitació perquè ell mateix es despertava del seu ronc.
2: Bueno, clar, parles d'algú, sí.
3: Rogava molt fort.
1: Bueno, un moment que estem a la primera part de la, del test.
2: Jo com he deixat d'estimar-la, em molestava tot.
1: Home,
2: ja, però abans no.
1: Clar, és que això té molt a veure.
4: El edredon, que no sé com es diu en català.
1: L'edredon.
4: Que la teva parella es tapi amb edredon a l'estiu.
5: A l'estiu?
0: No, bueno, però tu pots dormir per sobre, no? I allà per sota,
2: home,
0: no?
2: Home, si amb l'aire condicionat.
4: Però l'edredon... Tu, o sigui, si jo dormo sobre de l'edredron, sí. Jo soc supercalorosa. És que emana calor.
3: Ja, però... A l'estiu a mi em fa molta nosa l'altra persona al llit. En general.
2: Sí.
3: Perquè la persona desprèn calor.
1: En qualsevol cas, en qualsevol cas, el tema edredor, no.
4: Ho perdonaríeu?
1: Jo m'aniria d'un altre
3: lloc.
2: Però a veure, perdó, hi ha aire condicionat a l'habitació? Perquè qui dorm amb un edredor a l'estiu?
5: I amb aquest estiu que hem tingut, algú ha dormit amb edredor?
2: Estaria mort.
5: I enterrat?
2: Home, i enterradíssim.
4: El tema de l'aire condicionat.
1: Què?
4: Fort.
3: Uf.
4: 19-20 graus.
1: Per dormir?
4: És molt calorós.
1: No, 19-20 graus, no.
3: Per dormir, 19-20 graus, no, home. No.
4: Són fets reals, eh?
0: Sí, però sí.
4: Mirar el mòbil de matinada es desvetlla i té l'ordinador, l'iPad o el mòbil.
1: Jo ho faig, també.
3: Sí, però tant per allà t'ha de fer un menjador. Ja. Si no, el del costat.
5: Això ho feu?
3: La llumeta.
2: Però està dormint el del costat.
1: Exacte.
3: Ja, però si m'engeguen una llum aquí...
1: Home, si te la posen aquí, sí.
2: Home,
1: si te la posen davant de la... Digues, mira, vaig a mirar el telèfon, però espera. A veure si giro la parella per posar-li la cara.
2: Hi ha l'opció que baixes el brillo a...
1: Exacte.
3: Clar. Això ja està, però si no ho fa...
4: Invaeix el 50% del llit.
0: Uau, això sí.
2: Com? Perdona?
4: Invaeix el 50%.
0: Això em ratlla a mi, eh? Sí. Jo, el llit ha de ser molt gran. Un 90 per 80, mínim.
2: A veure.
1: Un 90 per 80?
0: Sí, és el meu llit.
1: Però la teva habitació, què és? El Palau Sant Jordi?
0: No, bueno, ocupa el llit, ocupa tota l'habitació.
1: No fem comeses paral·leles, sisplau. Què?
0: No, que el llit ocupa tota l'habitació.
1: Tota l'habitació?
0: No tota, però un 80%. És supergran. És la meva parella està allà, però... Si vull estar a prop, m'apropo, i si no...
5: Està lluny,
0: està en una ciutat...
5: Metres de distància.
0: Està al barri del costat.
1: Què deies, Vanessa, què deies?
2: Que diu el 50%, dic, com és normal, que ocupis el 50%, no?
4: Invaeix el teu 50%.
2: Perdó.
5: Jo estic altament capacitat per a dormir en llocs molt petits.
1: Jo també.
2: Sí, ja dic una cosa, jo a vegades salto i em poso l'altre cantó.
0: Què dius?
2: Sí, si ve molt cap a mi, al final faig plof, i llavors ja estic lliure.
1: I hi ha una cosa, perquè si el que venen són els nens, no sé com ho fas... però acabes dormint en 15 centímetres.
0: Wow.
1: O sigui, mentre que et despertes i veus a l'altre, allò... No?
0: O sigui, la pregunta és, podeu dormir així? És a dir, realment? És a dir, no em moc i tal, com Tutankamon, allà...
5: Sí, sí, quiet, sí. És que jo dormo com Tutankamon. De fet, sempre així.
2: No?
5: A mi s'havia dit que quan dormia, de vegades, dius, s'espantaven que semblava que fos un mort.
3: I jo he dit una persona...
1: Però què? Dius, Tutankamon?
5: Cap amunt, així?
1: No.
5: Em col·loco les mans aquí dalt del llit.
1: Què dius?
5: Em quedo... Sí, sí. Però em quedo fregit i puc estar tota la nit així, en aquesta postura.
4: I no et mous?
5: No em moc. Home, alguna nit sí. Però de vegades no. Puc estar...
2: Jo de vegades no em moc.
1: Que fort,
2: i però parlo, jo parlo per la nit, té un escombé, imagina't, està dormint, parlo.
5: Tutankamon, m'ha agradat això.
2: Jo de petita venia el meu germà a l'habitació perquè veia que estava parlant i em començava, em va despertar, però què dius? No t'entenc, perquè parlava molt. Igual va venir emprenyat a despertar-me, en plan, em pots explicar
3: no
2: què estàs dient?
3: I no et despertes, perquè jo quan parlo em desperto.
2: No.
3: Saps com dir-te? Em desperto que estic parlant i que em desperto.
5: Sí, sí, sí.
2: No, encara, igual em passarà, eh? De moment no.
4: I l'altra, la parella que es mou molt. O sigui, que tomba.
0: Aquest soc jo.
1: Tu et mous molt,
0: sí.
1: Eh?
2: Però un es mou quan tinc somni.
0: Intento que no, però...
4: Ja, bueno, és que hi ha gent que no té insomni i que es mou molt al llit.
0: Sí, entenc que no.
3: Perquè jo no tinc insomni i em llevo el dematí i dic, però què he fet? Tot el llit del revés, bueno.
4: A veure.
0: És que, David, la meva parella és Tutankamon. Entonces, ella no es mou. Ella està una banda amb el gat a sobre i no es mou tota la nit. És perfecta.
5: Això és perfecte.
0: Jo tinc marge, cap amunt, cap avall, agafo la... No,
1: sembla, que estiguis, sembla que estiguis ballant.
0: Bueno, és que faig una mica bachata. Jo estic allà fent... Si tens, saps?
2: Fas a torero.
0: Sí, torero i bachata a tope.
1: Sí, bueno. El torero i la bachata.
0: I luego, exacte.
4: Jo crec que si heu marcat 3 o més, primer proveu canviar d'habitació abans d'un divorci,
0: vale.
4: I que compartir llit llit no és un termòmetre fiable per l'amor.
1: A mi em sembla que és magnífic el de cadascú al seu llit.
4: Jo també.
3: Si tens lloc, si hi ha una altra habitació, és perfecte.
1: Això. És magnífic.
3: Perquè, a més, si t'agafa les ganes del que sigui, ni que sigui de
1: d'un
3: fer
1: carinyo,
3: la, ni que sigui de fer la cullereta, vas al llit i dius, oi, t'enyorava, he vingut a dormir amb tu, i et metes allà i ja està.
4: I, a més, l'article deia que les cases bones d'abans, un normal, era habitacions separades. Va ser amb la revolució industrial que faltava espai i es van començar a fer micropisos i la gent va tenir que començar a compartir el llit. Mm. Però si eres status alto, normalment cames separades.
3: I no veieu algunes pel·lícules que tenen dos llits un al costat de l'altre, inclús, però són dos llits que permeten estar una posició. No són dos llits de 90, són dos llits de metro 20 o de metro 30, el qual tu dones cascos d'un llit ben còmode, però se pot no juntar pa lo que haga falta.
1: Sí. Què volies dir, Vanessa?
2: Sí, que jo no us vull tallar el rotllo, perquè tothom està molt a favor d'aquest sleep divorce, però jo ara us explicaré una història i no em digueu que no. Mira, hi ha un dibuixant que la va plasmar amb unes vinyetes, i és la parella, ara us enfadareu, quan està hiperenamorada, que és al principi, quan no es coneix prou a l'altre, surt la parella que dorms, perquè això m'ha passat a mi, així. I et despertes així.
1: Sí, vol dir
2: i no
1: cara,
2: hi ha problema.
1: Cara a cara.
2: Mm. Llavors, la següent vinyeta és doncs, que ja dorms doncs, fent la cullereta. La quarta, doncs, que dorms quedes correcte tocant-se la mà. A l'última, amb el pauet de lluny. I a l'altra no hi ha vinyeta, perquè ja no hi són.
1: Clar, sí.
2: Això és la vida de... Això és l'amor resumit amb 5 vinyetes.
1: Bueno, l'amor no, el dormir.
2: El dormir enamorat.
1: Parella,
2: bueno,
5: és que el dormir sí que és cert que et marca molt l'estat de la relació,
2: sí,
5: això és veritat.
2: És això, per aquí
5: és veritat.
2: És que ell m'entén a mi.
5: No, és que és veritat.
4: Perdona, i el no dormir també marca l'estat d'una relació.
5: També,
4: si
5: també,
4: no dorms
5: també.
4: Per culpa de l'altre, el seu humor...
2: Sí, això és veritat.
1: Atenció, perquè anem a la cançó de Víctor Parrado.
0: Ai.
1: I la cançó de Víctor Parrado avui és aquesta. Que mira que jo sóc poc de mirar enrere, però aquesta cançó m'agrada.
0: Oh! No ho crec! Gràcies! Gràcies!
1: La noia en qüestió? Maggie Reilly, potser?
3: No sé ella com es deia.
1: Sí, Maggie Reilly, em sembla que es deia aquesta senyora.
0: Em fas feliç, eh?
3: Ha sigut mai gaire.
1: No, era la de Alan Parsons, es deia Maggie Reilly, crec. Bueno, no ho sé.
2: Ai, Alan Parsons cas, molava molt.
1: Molava molt, Alan Parsons, és veritat. A qui li toca la Vanessa, no?
2: A mi. Bueno, però és, mira, el meu és molt ràpid, en realitat, perquè és una cosa curiosa, que és una cosa que passava a les dones, perquè a les dones no se'ls investiga res, perquè tothom... Fa poc el diario.es va descobrir que la menopàusia l'havien estudiat amb homes.
1: Ah,
2: això és que és molt fort. Imagina't moltes coses així, que és com poden estudiar la menopàusia amb homes, els símptomes i la medicació que li donen.
1: Bueno, perdona, la majoria de malalties que ens afecten les estudien amb ratolins, eh?
2: Ja.
1: O sigui, tu mateixa.
2: És que és heavy tot això, eh?
1: O sigui...
2: Llavors diu la ciència, diu sí, bueno, la ciència, el ratolí, bueno, en fi. Doncs pues això va per aquí, però jo em vaig posar contenta, en plan... Bueno, han estudiat una cosa que en teoria li passava a les dones, perquè per genètica les que tenen els fills, pues, els han passat una sèrie de canvis hormonals que t'afecten el cervell, i els homes que no han donat a llum, que no han parit, resulta que també els hi afecta. I això em sembla curiós. Després us explicaré per què. Perquè clar, hi ha molts homes que igual han tingut nens per ahir i no ho saben. Llavors, sense avisar-los, comencen a tenir canvis en el cervell o què passa?
1: Home, la pregunta és si aquests canvis dels que parlaves es generen pel coneixement o la vivència.
2: Pel coneixement, exacte, sí.
1: No per la qüestió...
2: No per la qüestió biològica, sinó per el coneixement. Però és molt... I és algo similar a l'amor. Perquè, mira, diu... Bueno, van agafar 25 homes a Alemanya, que fan molts experiments, eh? 25 homes en 25 dies, i els hi van fer resonàncies magnètiques amb, bueno, cada setmana per veure el procés. En plan, amb 9 mesos que l'han nascut, els 9 mesos que ha passat, la primera setmana això, la segona setmana jo, i dius, home, primer, pobres tios que els hi fan resonàncies magnètiques, que són, a veure, quan te'n fan una, si t'han de fer una altra et pregunten l'última quan ha estat, perquè és dolent pel cos humà, però bueno, aquests devien cobrar, esperem, un dineral, no?
1: No sé.
2: Esperem que sí. Bueno, el tema és, 25 pares primerencs i 24 setmanes. No riguis tant, tu.
0: És que dius, bueno, no ho sé, clar.
2: Reorganització, tensió de les xarxes cerebrals. És el que passa en el cervell, que reorganitzen les xarxes cerebrals per dues coses. Una és un tema de xarxa... Ja, la xarxa no m'enrotllo molt. La xarxa de rellevància i la neuronal. La de rellevància és... quins impulsos tens. Llavors el teu cervell canvia i el que abans tenies un impuls, una reacció per unes coses, canvien i les tens per les altres, que ve a ser el teu fill, no?
1: Clar.
2: Que te l'estimes. Igual amb la divagació, que és la neuronal. En plan, tu divagues per unes coses que et fan mandra i de repent es recol·loca tot i comença a interessar-te un tema que no un altre. Això és molt similar, jo veig, a l'amor.

0: Però el resum és per l'amor.
1: Jo ho puc tornar a explicar, si voleu.
2: Des del principi.
1: I d'una altra manera, si voleu,
3: Jo és que crec que se m'ha fet petit el cervell per un moment.
0: De l'instint de protecció.
1: Clar, és això.
3: A mi se m'ha fet petit.
4: Supervivència.
3: No t'ha passat, Víctor, a tu?
4: Sí, hi ha hagut un moment que... mig desconnectat, no volia...
3: Jo he notat com que se m'encongia el...
4: Sí,
3: el...
4: Sí.
1: Per amor a mi.
3: Per amor a tu.
4: Sí, però m'ha agradat, m'ha agradat.
2: Sí, hi ha hagut aquest moment, però...
1: Bueno.
3: No. Tu has notat alguna cosa, no, també, David?
2: No, en el moment que ha dit el Parrado, jo també l'he viscut, però sí que entenc que el que passa... Però de què rieu?
3: Digues.
2: No, que també... Que m'ha agradat el moment aquest de...
1: De retorn.
2: No, d'entendre això, que evidentment quan tu tens un protagonisme que de sobte desapareix perquè tens fills,
1: sí,
2: i els protagonistes passen a ser els altres, i aquest encongiment en aquest moment.
1: Clar. I després...
3: Però aleshores significa que quan se'n torna a fer gran el cervell, és que dius, a fer punyetes.
0: Que ja el nen ja fa
2: una punyeta.
3: Un moment, que ens queden 10 minuts per les 10 de la nit i em porto tota l'estona amb ganes d'escoltar una cançó que efectivament és la que ha escollit l'Olga. Perquè és que qui hi ha al darrere és qui hi ha al darrere. Aquesta és la cançó que ha escollit l'Olga.

0: És Avicii, està bé.
1: M'encanta, sí. N'hi han de millors de l'Avicii, però bueno.
0: Estic totalment d'acord. Mira, que per una vegada...
1: Ole, ole!
2: Aquesta és el més coneguda.
3: Sí. Però Wake Me Up, bueno, és que et dona bon rotllo.
1: Sí. Aquesta té un punt de country, que sí, no t'agrada sí, cosè.
0: És que és això, no?
1: És, però és, el, és en plan...
3: Aquesta cançó la va fer Avicii quan estava ja bastant...
0: malament,
3: fotut, amb tema salut mental i tota. Llavors va ser una cançó que es va fer ell mateix dient Wake Me Up. O sigui, he de seguir, he de tirar, i per això m'agrada aquesta cançó, perquè a vegades hi ha dies que dius uau, m'està costant.
2: Cosa, que sí. Això de la bitxiqueta em sona, sí que és, però no sé... No...
0: És una història...
3: És un DJ...
0: Era un DJ, va morir...
2: Però no d'aquell japonès, oi?
1: Amb 27
2: no,
1: anys. No. Va morir amb 27
2: no
1: anys.
2: No és com
1: la
2: generació
1: vale, ja que molts morien amb aquesta edat.
2: Ja està, jo
3: el tinc... que tu dius que és molt bo és l'Steve Aoki.
2: Ja està.
3: Steve Aoki, que és un DJ
2: que és
3: també
2: bueno,
3: molt bo.
0: Ah, molt bé, doncs haurem d'escoltar.
1: Aquest era arròs amb ulls blaus, molt guapo.
2: Ja sé qui és, ja hi ha caigut amb això de la mort.
1: I fer costillo.
0: Bueno.
3: És molt crac i tots els temes que va crear.
0: Sí, bueno, a vegades l'expectació és bona i a vegades no.
3: La pel·lícula, ell diu, la pel·lícula o la seva gent diu que a ell li agradava crear, però no li agradava fer de DJ.
0: Ah,
3: llavors,
0: bé.
3: Com l'obligaven a fer de DJ, és com necessitava drogar-se per sortir a l'escenari.
0: Qualsevol excusa és bona, eh? També he deixat dir-te que hi ha molta gent que et diu el oro i el moro i...
3: Excusatio non petita veritate manifesta.
0: Mira-la, ella. Com es nota que és rica i ha estudiat idiomes. Amb tots els seus viatges internacionals,
3: i
0: doncs
3: Roma.
0: Ella parla... Ara, això era hebreu.
4: Era hebreu. I ara un bitom, no hi cap.
0: No hi cap.
4: No hi cap aquesta
0: frase. És veritat?
4: Clar.
3: És per a que
0: però tu t'imagines que t'envien un bitom amb latín? No,
3: s'imagina.
0: No?
3: Exòtico.
0: Jo què sé.
4: Per 50 cèntims.
0: No sé, o amb...
4: Sí.
0: Ves a saber.
4: Suajili.
3: La
2: jo, aquests conceptes dels bitom, o quan fas una transferència tal i poden concepto, no sé mai si és... perquè l'altre ho vegi quan ho rep,
0: clar,
2: perquè apareixi allà, dius, ara aquest concepte jo sempre poso jo, com que dic Glòria Galiano que vol anar, poso jejeje. Ja sabrà que és lo mío.
0: Ah, jejeje.
2: Sí.
0: Ah, està molt bé.
2: Inicials, és lo mío.
0: Inicial. Escolta, no acabo d'entendre, Glòria Galiano,
2: què?
0: Perquè... Diu, què? Tranquil·la, t'ho has vist?
4: Cada pensiva ja, eh?
0: Està.
2: Perquè vol tu... Allò que diu, com els toros en les toriles, li diuen...
0: Què dius?
2: Està com els toros en toriles.
0: Ah, que estàs amb ganes de sortir. Vinga, vamos.
2: Perquè, mira...
0: Els festucs. Per què li tens tanta mania als festucs?
2: Jo he menjat festucs tota la vida. Estupendo una cosa, clec-cloc, te'l menjaves boníssims. Ara... O sigui, que no hem sentit a dir allò de que la comida no se juega. Per l'amor de Déu, senyor. A veure, un moment. És que, va... Perdona un moment, abans. O sigui, estem tornant bojos amb tot. L'altre dia vaig sentir en una cafeteria me pones un matcha latte con la llet de soja. Dic, a veure un moment, matcha latte, què voleu? Que si passa un japonès per aquí li agafi un cobriment? Perquè el té matcha, té verd, que jo sàpiga. Amb pols i no sé quines merdes.
1: No eres...
2: Però el té verd amb llet, per la mort de Déu, un matcha latte. Però igual, és que no anem bé. Després de l'advocat, la quinoa i la seva mare, que les de llonces, ara tenim el yuzu,

0: ningú sap gairebé què és. Un cítric, se'ls diga molt com és. El kimchi, que és una cosa japonesa, ai, coreana, que abans picava molt, que ara deu ni picar.
1: El kimchi,
0: perquè,
1: eh?
0: Kimchi. Que si li van menjar col podrida, es mora. Pues ara menja col fermentada. El kèfir, no, perquè iogurt no, perquè
1: la flora intestinal.
0: La cosa, el flor i la llet m'inflama i tal. Ara foten kèfir a tot drap. I ara... Fastucs. Abans els pistachos, quan es deien pistachos, engreixaven. Ara no, fastucs forever and ever. I pa todo. Que vaig veure que hi ha conguitos. Somos los conguitos, que eren de cacauet, con cuerpo de cacauet, com deies tu que s'atapa. Pues ara són de fastuc.
2: Ah, sí?
0: Per què? Quina necessitat?
2: M'agrada.
0: Si m'agrada els de cacauet, perquè vull els de fastuc, que no cal veig. Xocolata a Dubai. A veure, sí. Des de quan hem de menjar la xocolata que els inventa un pastisser de Dubai?
1: Però és la primera vegada que avui que he sentit a parlar de la xocolata
0: de
1: Dubai.
0: De parlar que la xocolata de Dubai és una xocolata que està tot arreu, sí. Que és una xocolata que dintre posa una plastufa feta amb pistatxo, petxorrat allà dintre amb no sé què més, una cosa i tal, i una xocolata que no és bona, perquè a Dubai, que jo sàpiga, no hi ha xocolata bona. Que tu menjaves xocolata belga perquè els belgues tenien aquelles... colonitzaven l'Àfrica. I llavors els belgues tenien xocolata bona del Congo belga, que els hi venia. M'enteneu? Els belgues, xocolata bona del Congo belga. Ara, de què? Els de Dubai s'han inventat un senyor d'una pastisseria i com que va anar-hi una d'aquestes influencers que van tots de Dubai perquè és de milionaris, doncs ara han xocat a Dubai forever. Us vaig dir com vegi aquest hivern. Aquest Nadal, un torró de xocolata a Dubai, a mi m'agafa alguna cosa, eh?
1: Jo, segur, segur.
0: Però
1: segur
0: haurà, us ho vaig a dir, no? Us ho vaig a dir una cosa. El que ja no he pogut aguantar, un anunci que veig per la tele, una cosa tot verda, i veig... I vaig a dir la marca, a mi és igual. Nocilla!
3: No.
0: Nocilla de pastucs?
2: No.
0: O sigui, a veure, un moment.
1: Però que és
0: que
1: verda.
0: Que queda la pantalla verda.
1: No. La nocilla és verda? Si... És verda.
0: La nocilla, tu te'n recordes del Blandy Blue?
1: Home, sí, clar.
0: Pues com si fos Blandy Blue amb pastofat contra orella, contra una torrada. Mira, com si fos una mica de sofrec triturat. És una cosa horrorosa. Bueno, no l'he tastat, perquè no vull tastar-ho, perquè és que no vull que m'agradi. No m'agradaria. Leche, cacau, avellanes i azúcar, la nocilla de tota la vida, nocilla. I ara l'anunci m'he fet tota la pantalla verda, verda amb uns pastucs trencats allà al mig. M'hi vaig dir una cosa. Si per tots sants, a la safata aquella que treu ma germana.
3: Ja veuràs.
0: Amb els, allò, com es diu?
1: Els panellets.
0: Amb els panellets. Hi ha boles verdes? Per què han aparegut? Panellets de pistatge.
1: Però que ja existien.
3: Ai!
1: David.
0: Jo no em faig responsable dels meus actes, eh?
3: David, l'enfada.
0: Panellet de... O sigui, per favor, fa-me cas. O sigui, el fastuc és una cosa que, o sigui... No, panellets de fastuc no vull. Deixeu-me en pau. No, vull més coses rares, vull menjar normal com tota la vida, deixeu-me en pau.
1: Oh, i l'obús que t'has quedat amb
3: ole,
1: avui,
3: ole.
1: Eh?
3: Molt bé.
0: La nocilla de fastuc és una cosa molt horrible.
1: Tinc una notícia inquietant.
2: Oh.
1: Quina? I és absolutament cert, això que vaig a dir. Ahir vaig entrar en un bazar proper a casa meva.
2: I què hi havia?
1: Tot de Nadal, ja.
3: No. Uau, que bé, que bé.
1: Tot de Nadal.
3: Quines ganes, és que quines ganes.
4: És molt forta ella, Olga.
2: A l'estiu.
4: Explica-ho.
2: 18 de setembre,
1: tio. Res, que ja està.
4: Avui
1: és 18. La campanya de Nadal, senyores i senyors, ha començat.
3: Queden 7 dies.
4: Saps per què? Perquè fugen de la depressió otonyal.
3: I dale. Que no, és gent feliça.
1: Passarem a la vida con cuanto idiota, d'alguna manera.
4: A veure, totalment.
1: Som una generació.
4: Estaves
1: dient això de la... Que segurament això que deies de la xocolata... Per cert, m'ha agradat molt com vas cantar lo de no filla.
0: No filla.
1: Però... Sí, sí, no. Però no m'ho esperava i estaves tan enfadada i de sobte dius, no filla. És que ho ha fet bé.
2: Un contrast.
1: Ha estat un contrast que ha quedat bé, no? Doncs jo estic segur que tenia... raó amb lo que ha estat una influencer que s'ha anat a Abu Dhabi.
0: Segur.
2: 100%.
0: Dubai. Qui va a Dubai?
1: Jo he dit Abu Dhabi.
0: Bueno,
1: és igual. On sigui. I ara tothom necessita menjar la xocolata d'aquesta.
4: Com que queda bé, no? Dir xocolata de Dubai.
1: Exacte.
3: Està a l'aeroport, eh? Ara la comences a veure a l'aeroport, comences a veure a tendes.
0: D'aquí 15 dies la tindran al Mercadona, ja veuràs.
3: No, ja està.
0: Ah,
1: sí?
3: Sí, sí.
1: Xocolata de Dubai al Mercadona.
0: Xocolata amb plastrofada de...
1: L'hauríem de tastar.
0: Però que hi he vist, a dintre va com una plastufa feta amb festucs i algun tipus de galateta o alguna cosa així.
1: L'hauríem de tastar.
4: Hi ha una marca molt coneguda. El meu germà treballa en una empresa d'una marca de xocolates molt coneguda i ahir em va deixar un paquet i hi havia varietés i entre elles hi havia ja uns Kit Kats de pistatxo.
3: De pistatxo.
0: Està envaïda el pistatxo.
3: No, però el és tema, que jo l'he provat, i està bo. El que passa que és molt pastosa.
4: És bona, és
0: aquest
4: bona.
0: Aquest és com una plastufa, lo de dintre, que jo he vist a les fotos i dic això,
1: Però que és com el tofe, us en recordeu d'aquell?
5: Oh, sí. No,
1: que
5: sí.
1: Bons, sí, eren aquests caramels,
5: Caramels de tofe, saps tofe que... nata. Hi havia uns que posava tofe nata.
0: Jo sé fer aquests caramels. Sé fer aquests caramels.
1: No.
0: T'ho juro.
1: Doncs a veure quan...
0: Per la pandèmia que tothom estava fent, punteria,
1: tapar... Tu feies caramels.
0: I jo vaig aprendre, la meva companyia de pizzeria, el Capritxo, i vaig aprendre a fer això.
1: Molt bé.
5: Ens porten un dia?
4: Ara fa.
1: T'hauries d'estirar una mica,
6: Sí, ja
0: ho faré,
6: Fem un bizum.
1: Escolteu-me, que hem d'acabar. És que estem a 45 segons. Que us estàveu passant bé, potser.
3: Sí, clar.
1: Esteu ja, doncs només us heu d'esperar una setmana.
3: És la nostra teràpia.
1: Ja, que bé.
4: Vols que us torni a explicar jo?
1: No cal.
4: Jo puc,
5: Ho podries fer en 30 segons?
1: I mira que m'interessa, O sigui, perquè interessar-me m'interessa. Però ara no pot ser. David Balaguer, Vanessa Hogar, Víctor Parrado, Olga Ortiz, Glòria Galeano, un plaer, com sempre, que passeu bona setmana.
4: Bona nit.
6: Igualment.
1: Senyores i senyors, tinguin vostès també un bon cap de setmana. Recordin, dilluns tornem, Pla B, Ràdio 4, a 7:45. Farà bon cap de setmana, No falten, dilluns. Adeu.
7: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola, què tal? Hola a tothom. Avui és el Dia Internacional de la Igualtat Salarial i estem disposades a ajudar-te a determinar què has de fer per cobrar un servei. Què has de tenir en compte? Quan fas una feina i et pregunten horaris, com has de calcular el que vals? És molt farragós posar-te tu mateix el valor, com a autònom o com a freelance, sobretot. Avui això ho arreglarem. Ens infiltrem abans a casa dels Dines. Són una parella que tenen discussions sobre la seva vida domèstica. A veure què els està passant avui.
2: Els Dines.
3: Si treballo 8 hores al dia, multiplicat per 20 dies, menys l'IVA, menys la quota d'autònom, menys la llum... Marta, quin preu li poso a la meva hora de feina?
4: Home, depèn. Quant val el teu temps, la teva experiència i el teu talent?
5: Ara mateix, si ho calculo bé, li hauria de cobrar al client 22 cèntims l'hora per no perdre diners.
4: 22 cèntims? Jordi, que t'has fet autònom, no una ONG. Cobra com un professional, home.
5: Ja ho sé, però si demano 40 euros l'hora, em fa vergonya. I si en demano 15, penso que estic regalant la meva vida. He provat de fer una regla de 3 amb el preu del cafè i la hipoteca i m'ha sortit que hauria de cobrar en criptomonedes o en tiquets restaurant.
4: I el pressupost que has d'enviar d'aquí a 10 minuts?
5: Li he posat a determinar segons el nivell de patiment.
4: Ai, Jordi, tanca el portàtil, sisplau, que la Mariola ens busqui un expert abans que hagis de demanar la meva paga de jubilació per pagar la primera quota.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica amb Mariola Dinarès.
1: I amb la Natàlia Sánchez a la redacció i també doncs, a la taula de sol Pau Robert, també la Marta Ingles. Què he de tenir en compte per posar preu un servei que ha fet? Com em valoro? Aquest és el telèfon per participar en directe.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690-080-830.
1: Doncs sí, Dines, tinc, com sabeu, cada dia un expert avui a la vostra disposició i per ajudar-vos a posar preu, no sé si a la vostra hora o al vostre servei, la Txell Costa. Hola, Txell, com estàs?
6: Molt bé, un plaer.
1: Txell Costa és estratega de negoci, fundadora de Txell Costa Group i Costa Strategic Partners. Treballa amb professionals, amb pimes, empreses amb model de negoci, preus, rendibilitat, creixement i organització. És autora de Working Happy i liderar en femení i ha treballat amb empreses com Welling, Isdin, etc. Escolta, Txell, avui és el dia de la igualtat salarial. Per tu, Txell, què significa això?
6: Oi, és gros, eh? Podríem fer samarretes. Per mi l'ideal seria que ens paguessin per ser qui som i per tenir la vida que volem. I en parlarem, o sigui, hem
1: de posar el mar. Jo faria una samarreta amb aquesta frase.
6: Sí? Hem de posar el mar, perquè al final els diners, parlar de diners ens mou molt. És com el tema de l'amor, que ens toquen temes de límits, de seguretat. Llavors hem d'intentar tenir el cap fred. Que qui ens escolti, que no es basi en el moviment intern, sinó cap fred i calculadora.
1: Mira, ara ho dèiem a la redacció amb la Natàlia, dius, hem de parlar de diners i volem parlar de diners, però ens costa molt parlar de diners.
6: Però l'empoderament femení passa per aquí, per guanyar quartos.
1: Però ja et dic, quan et demanen com, no sé, passa amb el teu pressupost i tal, és que és el moment pitjor de la conversa quan t'encarreguen una feina, no? Quan arriba el moment diners, a l'altre no li surt mai aquell moment, a tu tal, saps? O sigui, no sé.
6: Això es pot entrenar, eh?
1: Sí?
6: Arriba un punt que és un gustasso cobrar, perquè ets conscient del teu valor de la vida, que canvies la vida de la gent si no vens fum.
1: I una cosa, ara se m'ha acudit ja una primera pregunta, de, clar, a tu et truquen per encarregar-te un servei, en aquella mateixa pregunta, en aquella trucada ja s'ha de parlar de diners? Ai. O ho deixem per una segona?
6: Oh, és que m'estàs donant, o sigui, això em dona per una masterclass. Se'ns acaba de disparar el cost d'adquisició del client. El client no ha de trucar quan vol. Això és casa teva, tu marques les normes. Jo, per exemple, posaria un formulari perquè et volquin tota la informació necessària i minimitzes el soroll, perquè potser llavors et poses a fer el pressupost i et falten dades. Llavors, ja d'entrada hem de tenir aquest temps ja calculat. Parlem-ne, que ens digui tot el que necessita, per quin objectiu vol això. Jo no correria a donar números. Sí que potser li diria un a partir de... En plan, ei, estem a la mateixa pàgina, perquè això, el mínim que cobro, no em facis perdre el temps. Fixeu-vos, tota l'estona hem de ser conscients de l'energia, el temps que estem posant allà.
1: Però allò que sempre vas competint, de dir, ai, potser al final no m'acabarà donant la feina, no? No ho sé.
6: I llavors no és el client ideal. Llavors el tema no és el preu, potser el tema és la comunicació, la teva marca no està filtrant. Quan comuniquem hem de ser com un colador, que només arribi el client ideal. Llavors no tot és preu, ens pensem que tot és preu i potser estem comunicant fatal.
1: Clar, és veritat. Avui ens ajudaràs a posar-nos valor. Anem una mica per parts. Hem de cobrar per hores?
6: No, perquè el mercat ha canviat molt i això ha quedat caducat. L'hora és un indicador intern i hem de ser conscients l'abans, el durant i el després. No? Si, per exemple, m'arriba una psicòloga, no és només l'hora que estàs davant del pacient i el temps que t'ha portat de màrqueting, d'atenció al client, de preparar el cas, després que potser et fa dubtes per WhatsApp, ja no és una hora, és una hora i mitja. Llavors, hem de ser conscients de totes les hores que invertim i tots els costos. I ha canviat molt perquè abans jo sempre dic que el meu avi era fuster, pujava persiana i ja està. Avui en dia, que si la gestoria, la quota d'autònoms i coses que la gent se n'oblida, com l'assegurança de responsabilitat civil, un contracte, o almenys un model de contracte, si tenim col·laboradors o pels clients, tots els avisos legals de la web, el màrqueting, o que ens estem formant, constantment, això s'ha de prorratejar en el preu.
1: Clar, però sí que és veritat, no?, que de vegades et posen valor, diré, la gent que està fent, per exemple, comparant, que vol acabar encarregant-li la feina a algú, va comparant el preu a l'hora de diverses persones?
6: Aquesta persona no t'admira, Mariola. Ah. Perdó, però quina merda de client és aquest? És a dir, ens està comparant com si fóssim arròs al supermercat. El tipus de client que volem és el client que s'espera, que ens admira, que aposta per la nostra marca. Els d'iPhone no fan rebaixes, Nespresso tampoc. I poso grans marques, però pensem en algun psicòleg o el que sigui ben col·locat. No anem a preu, no volem ser marca blanca. Volem algú que li és igual el temps que hi dediquem. El que vol és el resultat perquè confia en el nostre criteri i en la nostra metodologia. No venguem temps, venguem resultat.
1: I com ens empoderem nosaltres per estar segurs del que estem demanant?
6: Un Excel. Un Excel i comença per calcular quin és el teu sou. I aquí hi ha la majoria de dones, que avui és el dia de la igualtat salarial, la pifiem. Perquè el sou ha d'incloure estalvi, baixes, possibles jubilacions i més els autònoms, però ens ha de permetre separar-nos. Quantes vegades no em ve una clienta que em diu és que no em puc ni divorciar? Pues, titi, primer fixa't un sou realista per si estiguessis sola al món que t'ho poguessis pagar tot. Després hi ha una segona part, el sou és el primer de tots els teus costos empresarials, aquest deia, la quota d'autònoms i tal, i igual que tu has d'estalviar, l'empresa ha de tenir coixí. Si no és una autoocupació, no és una empresa. Has de poder comprar un ordinador si s'espatlla, el que sigui. I a partir d'aquí ho dividim per les hores que pots treballar, que no vol dir 8 hores treballo, 8 hores clients. Potser com a molt 4, perquè la resta de temps has de construir empresa. És a dir, pressupostos, factures, seguiment o... què faré el dia de demà quan la IA ens hagi substituït en coses que no aporten valor, no? I així surt el preu hora, que va sumant, i tens una hora final en un format, no van amb temps.
1: De fet, avui aquí a l'estudi de Ràdio 4, la Tàctica, hi ha una consultora, però no és una consultora qualsevol. També hem anat a triar una consultora que una de les coses que diu és que el que estem buscant és la felicitat i no ser uns workaholics de tot el dia treballant, no? Clar. Això és una mica la teva filosofia de vida dels últims temps, no?
6: Sí, jo crec en el retorn de la inversió, però en el retorn emocional. Tinc una clienta, per exemple, que és organitzadora d'esdeveniments. Quan acaba, necessita reposar 3 dies perquè està fregida. Doncs això s'ha d'incloure en el teu preu, perquè si no sempre et penses que tens un problema tu d'organització, de cansament. No, el preu ha de ser coherent amb la vida que volem.
1: Tu també fas molts directes a xarxes que la gent et pregunta moltes coses, no?
6: Sí.
1: I suposo que aquesta és una d'elles, no? De dir, clar, això que dius sembla com un món ideal, sembla utòpic, no? De dir, estic treballant moltíssim, 3 dies de recuperació, que té tota la lògica humana, diríem, però no sé si s'entén encara això.
6: Per què no s'ha... Perquè venim d'un model molt caduc en què... Ui, aquí em posaré molt activista, eh? Venim d'un model caducat on els homes podien treballar tantes hores com volíem, nosaltres som cícliques i tenim una doble càrrega, perquè no només treballem, les cures segueixen depenent de nosaltres. Llavors nosaltres sí que hem de ser molt conscients dels nostres ritmes. Si no ens posem ja les piles calculant preus i sabent negociar, que negociar no vol dir rebaixar. A vegades t'estan obrint una porta de ai, per què no els hi vengo una altra cosa? Però ens hem de fer fortes.
1: El telèfon del directe 900-900-454-455, 900-454-455. També tenim un número de la tàctica de WhatsApp, que és el 690-080-830. Ens ha deixat un missatge, una nota de veu, la Tona.
7: Hola, sóc la Tona Codina, sóc redactora publicitària i consultora de comunicació, i a vegades, quan el client tot just acaba de començar o és un autònom que no té molta estructura, em diu que no té diners per invertir i amb la voluntat d'ajudar-lo o d'ajudar-la, l'empatia m'acaba matant i acabo baixant molt el preu oro. Com ho puc fer per no deixar-me emportar per la pietat?
1: Veus?
6: És tan mona. La Tona és una ONG. La Tona ha de posar estructura empresarial. Ja d'entrada, com ens presentem? Consultora, això no diu res. Tona, tu a què ajudes a la gent? El que us dic, hem de comunicar el resultat. No el temps, no les hores, no bosses d'hores. Perquè, si no, automàticament som arròs de marca blanca que ens comparen. Llavors, no té diners, potser no és el teu públic ideal, o bé pots crear producte molt petit perquè, a mesura que vegi retorn en el que li vens, pugui invertir més. Però, fixa't, en un moment, un tema de comunicació, un tema de potser ens hem equivocat de target o potser ens hem equivocat de format.
1: En Miquel ens pregunta si per determinar un preu hem de mirar la competència, per exemple.
6: La competència és interessant per veure quin és el nostre valor diferencial o quin nínxol de mercat podríem explotar més, però jo no sé com veu la competència. La competència la manté una parella, els papes, té contactes perquè els papes eren rics. La competència no sabem com viu, ni si està estalviant o no, o si es vol jubilar... Potser no es vol jubilar mai, i nosaltres sí. Llavors, la competència com a referent per dir, val, vaig a crear una bona marca que el valor percebut sigui superior al valor econòmic, al preu. Hi ha coses com l'iPhone, tu i jo els portem, no comprem per preu. És una catxarra que a les 6 de la tarda no té bateria.
1: Total. Clar, ara també se m'acudeixen altres preguntes, com per exemple, clar, moltes vegades no comptem, no, o sigui, no sabem massa, i sobretot gent, no?, que té negocis així petits o que són autònoms, no sap massa quines són les seves despeses, tot això. Suposo que et ve molta gent a la consultoria de dir que no té això organitzat, i més si és gent supercreativa encara és pitjor, no?
6: I moltes vegades va de la mà dels processos i dels protocols. És a dir, soc dissenyadora i em poso a dissenyar i... No, el teu preu determina quantes hores pots dedicar aquí. I una de les coses que més faig saber, fer a les clientes és traqueja què dediques totes les hores. A aquest temps de crear un post, què venies? A aquest temps de desenvolupament, per quin client era? Perquè els teus preus han de ser d'acord amb això. Per exemple, jo, si em passo venent de més una línia de negoci que no em dona prou marge, ho estic fent perquè em permetrà després vendre una altra cosa si no he de parar. Llavors, no podem fer-ho tot tan a mida. Si és tan a mida, és premium, hem de cobrar molt més. Llavors, quina oferta estem creant? És coherent? No? No podem passar de 0 a 100. Però fixa quantes coses demostra el preu que tenim malament.
1: Clar, el que passa que, per exemple, estic pensant en gent que gestiona xarxes socials, no? Que molta gent dins del cunyadisme diuen fer un tuit a X és ràpid, total, són 140 caràcters, o sigui, i el preu no són els 140 caràcters, sinó gestionar aquella xarxa social també, o sigui, no és tan fàcil, i clar, llavors, o sigui, hauries de realment cobrar moltíssim per portar estratègia de xarxes, no?, en una marca.
6: Per anar bé, al principi, o sigui, no t'estan pagant només per l'hora, sinó per tot el que t'ha portat a arribar allà, el teu coneixement i tal. Per tant, posa per escrit tot el treball intern que estàs fent i que no estàs cobrant, perquè tu estàs pensant en aquell client fins i tot mentre et dutxes. Llavors, per anar bé, m'ho invento a lo loco, eh? Primer els hi hem de cobrar un diagnòstic. Què és el que tens i què no tens, com has de comunicar? Podria haver-hi un segon servei que seria el setup. És a dir, en base a tot el que acabo de veure, vaig a deixar-t'ho tot níquel, moníssim, per tal. I un tercer servei de, ara sí, anem a crear un calendari de continguts i ens hi posem. I segurament aquí anirem incrementant el preu, perquè un problema de les xarxes socials és la falta de fidelització. El client veu com ho fas i et copia. Estudia't bé aquestes coses, perquè has de preveure fidelitzar. És tan important atraure com fidelitzar client.
1: Ara que dius la paraula diagnòstic, també una manera de... Hauries de fer com un diagnòstic de com et veu la gent des de fora, no? Perquè moltes vegades hi ha professionals que cobren menys perquè no saben quin valor tenen, no?
6: Clar, i això és molt important. És la teva clientela, pel problema que té, perquè la competència, si tu tens ansietat, em pots recomanar tant fes esport com vés al psicòleg com unes flors de Bach. La competència no és el teu sector. Llavors, per això també posar preus comparant-nos no funciona. El tema és quan la gent està disposada a invertir per solucionar aquell problema. I et dona la volta tot.
1: Bé, avui a la tàctica l'estratega de negocis, la Txell Costa, ens ajuda a posar-nos preu. Teniu dubtes, preguntes? Avui no estem parlant de convenis, de nòmines, de normativa laboral ni casos jurídics o fiscals en aquest dia de la igualtat salarial. Estem parlant dels costos, del marge, de la negociació, de model de negoci i d'hores.
8: Hola, hola, Mariola. Bé, primer de tot, moltes felicitats per al programa i aquesta nova aventura que inicies aquesta temporada. Així que us desitjo molta sort i molts èxits. El meu nom és Clara Soteras i jo treballo com a consultora a SEO i estratègia digital amb diversos mitjans de comunicació d'arreu del món. I, òbviament, el que intento mesurar a l'hora de posar preu, no?, una mica, els meus serveis, doncs és una mica el client realment, vale? El client que necessita, les seves necessitats i el que requerirà de mi, tant de temps, diguéssim, com de coneixements. Per tant, intento no posar tots els clients en una mateixa balança, perquè també hi ha clients, diguéssim, que demanen uns requeriments i una necessitat i un seguiment que altres no demanen. Per tant, no, diguéssim que a mi no m'agrada treballar en preu hora, que podríem dir, no?, sinó que m'agrada treballar per projectes i, per tant, escolto sempre el client, intento escoltar les seves necessitats i a partir d'aquí li proposo el que jo considero que s'aproxima més al que li pot tenir resultat. Per tant, llavors li faig una proposta i tanco per projectes que normalment s'allarguen en el temps. Jo tanco projectes, diguéssim, molt més llargs, com a mínim de 7-8 mesos, i a partir d'aquí comença una relació que després es pot allargar o, diguéssim, que si no, pot finalitzar. Per exemple, quan jo faig una formació en un mitjà, és aquesta formació i ja està, no? Però si es tracta d'una consultoria o de desenvolupar algun producte o algun projecte més enllà, llavors aquesta col·laboració es pot allargar. També és important tenir en compte aquí que, depèn de quin mercat et dediquis, òbviament els preus són diferents i, per tant, si tu treballes en un mercat internacional o amb un client dels Estats Units, no és el mateix que si li estàs oferint el mateix, podríem dir, servei o necessitat a un client que es pot estar a Catalunya o a Espanya. ¿Vale? Una abraçada i molts èxits.
1: Bé, ja ho veus, eh? O sigui, clar, posem a les xarxes. Avui parlarem d'això i ja ens envaeixen gent, no?, que es posa valor i que també volen ajudar. Per tant, si la tàctica és oberta també a especialistes que ho saben. Què en penses del que deia la Clara Soteras?
6: Primer, que la Clara és una jefa, sí, perquè amb unes altres paraules ha dit que ven projecte, per tant, ven resultat. I ella va a clients que li donen marge. Ja ho ha dit, no arribo allà i és una cosa ràpida. Per tant, hem de diferenciar. Imaginem-nos, soc joiera, puc tenir joies de catàleg i puc tenir productes a mida. La Clara es pot permetre sempre fer aquests pressupostos tan personalitzats perquè sap que li donaran prou marge. I una altra idea que sense dir-nos ha dit, tu has de saber quins són els mínims d'aixecar la persiana, el que us deia abans de jo per menys de no m'aixeco del llit, com deia la Linda Evangelista, no? Era,
1: sí,
6: que ho deia?
1: Sí, sí, sí. És veritat. Tenim una altra nota de veu també, crec que també d'una altra consultora. La Montse.
9: Hola, bon dia. Jo sóc Montse de la consultoria Monxot, que precisament ens dediquem a assessorar empreses, pimes i altres autònoms en la presa de decisions. I una d'elles és marcar el preu dels serveis que tu ofereixes. Val? L'ideal seria marcar un escandall de costos per saber quin és el preu que has d'oferir al teu client per cobrir tots aquests costos, que majoritàriament són els costos laborals marcats per les hores dedicades i el preu unitari de cada persona de l'equip, més altres despeses col·laterals que poden ser desplaçaments, pagament d'altres softwares que necessitis per desenvolupar el teu projecte, reunions, dinars, etc, per marcar aquest escandall, que llavors et dona el preu pel que tu cobreixes aquests costos, més aplicar-hi un marge. Això seria l'ideal. La realitat que et trobes és que moltes vegades el client final ja té un pressupost tancat per aquell servei que et pot contractar, que això fa que moltes vegades aquest escandall que tu has construït pues no es pugui cobrir. I llavors, bueno, has de prendre la decisió o de donar el servei, o si creus que és estratègic, pues seguir treballant amb aquest client perquè potser et pot contractar per serveis futurs.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900 454 455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica 690 080 830.

0: Aquí a la tàctica de Ràdio 4 ja veieu que ens contacten i ens expliquen tàctiques per posar-nos valor. La Montse es notava que tècnicament, no?, que feia servir paraules que segurament tu domines, però vols fer algun comentari respecte al que ens deia?
1: Clar, la Montse diu, ens adaptem al preu del client. Jo hi donaria la volta, no? A mi, per què? I també... I poso un exemple concret. A mi era no contractar una conferència. És que només són 20 minuts, no? És que jo visc a l'Empordà i hi ha tota la preparació. Per tu són 20 minuts, potser per mi anar i tornar tot plegat és un dia de feina, no? Si el client no ens quadra el preu, jo li puc donar un pla B de... Digue'm quin pressupost tens. I corregim-ho, és a dir, puc fer-la en format online? Pot ser una taula rodona que em porti menys feina? O sigui, negociar no vol dir rebaixar-nos, perquè és com una criatura que li estàs dient els límits que he posat no són importants.
0: Clar, i també és això, no? Si requereix molta preparació, molt anàlisi previ, és molt diferent que anar allà amb la teva cara bonica i fer una xerrada i marxar.
1: I plantegem-nos això, és el client que condiciona la teva vida? Ostres, si has decidit emprendre, segurament hi ha un perquè a nivell de valors important, no? També, llavors, quanta vida t'està robant aquest client, et compensa?
0: Clar, és el que deies, és interessant, no? Si una feina et porta tot un dia, has de buscar-te els diners d'aquell dia, no?
1: Clar, el cost d'oportunitat. Oi que quan treballes per compte li cobraries totes les hores? Perquè quan ens posem a fer ser autònoms ens tornem tontos, de cop, és com ens quedem en blanc.
0: Escolta, mira, la Cristina diu que li posa 4 paràmetres al ChatGPT i li fa un càlcul i que aquesta dada li està servint molt.
1: Ai, m'encanta la Cristina, jo també ho faria. Saps quin és el problema? Cris, et puc dir Cris, un petó des d'allí. ChatGPT no ho sap tot de tu, en el sentit de no saps si estàs cansada, si estàs passant un dol, si aquella feina la saps fer ràpid o lenta, li falta context. Llavors, soc molt fan de la IA, però donant-li bon context perquè no el té. No saps si vols estalviar o no, si arribes bé a final de mes o si fer-te les ungles és vital per tu, perquè et dona un punt d'autoestima. Llavors, Cristina, parlem-ne. Escriu-me per privat, si vols, Instagram, per ajudar-te a parlar millor amb la IA, perquè ens estem deixant context per donar-li. I puc afegir que la IA tendeix a ser patriarcal, perquè la majoria d'informació que troba a internet està creada per homes, i avui és el dia de la igualtat salarial.
0: Clar, però mira, potser aquest paràmetre ens va a favor, perquè fa que posem més preu. O sigui, com que ella es veu dels preus dels homes...
1: Això sí, ens ajuda a reforçar-los, ens ajuda a que
0: cobrem més.
1: Clar, Rich Man Wall, no? Deia la cançó, sí, sí. Que xungo, ara ens toca a nosaltres.
0: Mm-hmm. Clar, segurament ara tu també estàs fent... O sigui, les consultories que fas estan molt impregnades de gent que prèviament ha testejat, no?, amb la intel·ligència artificial i amb alguns assistents, i tu sempre suposo que parles molt d'això, del context, i que no tot el que et resol... A mi, se diríem.
1: A banda d'això, de que no ens pots substituir, perquè si tendim a robotitzar-ho, automatitzar-ho tot, quin és el valor diferencial real de la teva feina, no? Gestories que em venen molt espantades i els dic, d'acord, doncs posem en valor el vostre know-how, el vostre coneixement, i preservem això i potenciem això, perquè no podem fer veure que la IA no existeix. És a dir, les coses on no portem valor, reservar una hora, cites, els coachs, els psicòlegs, la gent que dona cites manualment, no ho puc entendre. Aquí és una fuga de temps i de diners. O sigui, que el teu temps estigui dedicat realment al que porta valor. Perquè, a més, i això és un altre meló, el nostre preu ara com a CEOs és el més car de tots.
0: Clar, i si és que sempre que es parla de feina, ara sempre surt el tema de la intel·ligència artificial, no? I de que ens pot agafar, no sé, pot fer canviar les feines, de fet, no? Clar, jo també penso que potser agafarà valor els que siguin la gent molt bona, la gent molt especialitzada, i com més bona, menys substituïble ets, també, no?
1: Però l'hora ens acolloneix. Quan jo dic que la gent agafa un ninxo, l'agafa un target, el problema que millor resols, ai, no, volem ser catxol, volem agradar a tothom. Aquesta inseguretat de les parelles que us deia abans, acabem sent tòxics, acabem volent agradar en lloc de pensar en futur. Per això també et deia, hi ha una part de la nostra agenda que ha de ser per fer d'empresaris, és a dir, innova, estratègia, què faràs demà, màrqueting... Sembla que siguin 8 hores per clients i el màrqueting fent hores extres, no? Això ha de formar part de la teva agenda.
0: Quins creus que són els paràmetres més a l'hora de fer un pressupost a nivell de valor personal que haurien d'incloure i que no estem incloent, no?
1: Tota aquesta inversió de què m'ha portat a arribar fins aquí, ja sigui automatitzacions, know-how i tal, però també d'alguna manera els consultors que han anat sortit deien el resultat que portem a la vida de la gent. Tu cobres molt poc, però m'invento amb un disseny gràfic, aquella persona que t'ha contractat guanyarà un dineral. Contractaran més ràpid, destacaran, llavors l'impacte que té en la vida de la gent la teva feina, però ho hem de saber comunicar. El preu és només una puteta de tot el pla d'empresa, ho hem de veure en global. Igual que dèiem abans, no passem de 0 a 100. Estàs fent un pressupost, però aquella conferència que potser és deficitària em permetrà captar molta gent que després em pagarà coses que em donaran marge? O sigui, veiem-ho tot en context. La IA i nosaltres necessitem context.
0: I és partidària de que quan envies un pressupost posis la part de quilometratge i tot això a part? O ja, com ho fas tu? O sigui, com envies els teus honoraris escrits, diguem.
1: Jo sóc de l'escola de la Clara, eh? Jo venc projecte final, jo et venc el projecte de la conferència. Aquesta conferència inclou el desplaçament, potser entrega de materials, potser signatura de llibres, però és l'experiència completa.
0: I tens resposta per tot? És a dir...
1: Jo, ara, vols dir?
0: No, és que negociant, quan et demanen una feina, negociar, no sé si tens algunes frases lapidàries per poder dir en el seu moment, perquè, clar, de vegades t'estan oferint un pressupost que tu no hi estàs molt d'acord, o tu no et talles i dius, mira, no, aquest pressupost no puc fer, ja està, i et quedes tan ample.
1: Clar, jo a la web ja poso a partir de les coses que són a mida. És a dir, si jo tinc un estàndard, tot el que em demanis a mida valdrà més. Per això hem de tenir unes webs ja que filtrin el que dèiem abans a la marca. Llavors, que et demanen alguna cosa per sota, parlem-ne. Per què? És estratègica? Pensem en els preus, en un win-win. Jo et dono la meva feina, tu em dones diners a canvi, però jo hi he de guanyar. Si em rebaixo, és que hi guanyaré. Perquè tindré molta visibilitat, perquè aprendré una cosa que ara mateix no sé, però ens ho hem de plantejar des d'aquí, aquesta negociació.
0: I suposo que hem de saber dir no, també, no?
1: Totalment, el que us deia abans, no tothom és target. I els diners ens han de permetre dir no a la vida. L'exemple que posàvem abans del divorci, no? Però li posem una càrrega emocional a tot això, que si no hi ha un Excel al davant que ens refredi el cap, malament rai.
0: Tenir-ho ja tot previst. Escolta, van, anem a fer el reel de la tàctica i et faré unes preguntes ràpides.
2: La tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
0: I avui amb la Txell Costa et descriuré situacions i tu interpretes la situació o les fas un consell, un tip o el que et vingui a la ment en aquell moment. Tinc l'agenda plena.
1: Això no necessàriament és bo, perquè no hi ha fricció. Potser és massa barat. Quan s'accepten més del 80-85% de preus i pressupostos, acostumem a dir que anem barats.
0: Et diuen, només són 5 minuts, això, aquesta feina.
1: Ja, quantes vegades durant el dia em dius només són 5 minuts i vol dir que l'altre està condicionant la teva manera de treballar. Cal revisar processos.
0: Un client em demana coses fora de pressupost.
1: Ai, és una oportunitat per vendre-li alguna cosa més. Que bo, perquè mira, podríem fer això i això altre. Vols que et prepari un pressupost?
0: Ah, li dius així directament.
1: Sí.
0: Aquesta me l'apunto, és bona. Un client em diu, ui, això és molt car.
1: Per tant, no és el nostre client ideal. Anem a rebaixar la marca. Aquesta persona no t'admira, et ve a utilitzar-te. Pum! Com aquell liga xungo tòxic que vas tenir.
0: Sí,
1: clar.
0: Un liga xungo. Val. Ser barat et perjudica, de fet?
1: No necessàriament. Mira, Ikea, has de tenir el negoci preparat. Necessitem volum, necessitem processos molt ràpids.
0: Dues opcions. O sigui, tu aconselles demanar molts diners i després negociar o demanar-ne molts et pot deixar sense aquella feina? Què fem?
1: Però llavors que estem venent fum? O sigui, els preus tenen un raonament. Aquí no venim a inflar res, tenen un per què. A mi no m'agrada. Aquesta estratègia és xunguilla.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bé, doncs, o sigui, és que ho tens molt clar tot això, eh? Jo trobo
1: som
0: que el tema
1: anys,
0: de la negociació és com complicat, eh?
1: Ah, escriu-me, truca'm, en parlem. Som 20 anys veient
0: això
1: diari.
0: Ara entra per la porta la nostra supertertuliana col·laboradora, la Carolina Ferrer.
3: Què tal?
0: Benvinguda.
3: Ai, gràcies.
0: Escolta, clar, tu també has de fer això de donar pressupostos. Tu què fas quan et diuen, quins honoraris tens, Carolina? Tu que surts a la tele, quins honoraris tens?
3: Anava a dir-vos, clar, depèn de la feina i
1: parlem-ne,
3: no, parlem-ne. Mira, venia escoltant la ràdio, com no, Ràdio 4 en el cotxe i estava jo al Joan en el programa, sí. En els teleoners de la tàctica.
0: Amb el Freixa, sí.
3: I el Joan deia, a partir dels 50 anys es treballa molt més i es cobra menys, no? En aquest món de la faràndula. Diu, als 20 anys jo cobrava, bueno, un potosí,
0: però
3: no?
0: També és una època que...
3: Clar, exactament, anava a dir, jo dic, Joan, no ets l'únic, clar, nosaltres, gràcies a Déu, hem viscut l'època de les vaques grosses, no?, en televisió, que es pagava moltíssim en els anys 90, a principis dels 2000, i és veritat que ara els pressupostos són paupèrrims en molts casos i te les has d'enginyar per treure endavant projectes, no? Però i després que no pots triar, hi ha aquest pressupost, o ho agafes o el del costat ho agafaran.
0: Però no sé si encara mou, per exemple, quan fas pressupostos, el factor que surts a la tele, o sigui, abans això era infal·lible, o sigui, sí, això ja et pujava el
3: això
0: caché.
3: Això era un valor.
0: Continua sent-lo?
3: Sí, però no tant, perquè és veritat que ara puja molta gent i es valora igual algú que surt a la tele que algú que surt per xarxes, que algú que... No sé com dir-te, s'ha igualat tot molt, que al final sí, som dels audiovisuals, no?
0: Bueno, i els que també hem fet de col·laboradors també molts mitjans, ja sabem a cada mitjà el que es paga per col·laboració també, que no sé si... O sigui, a la tele també va en aquest sentit, que et diuen, surts a tot arreu.
3: Ja.
0: Respon a la pregunta, surts
3: a tot arreu. Bueno, és que miqueta a miqueta puc fer un sou, no? Miqueta a miqueta em guanyo la vida i d'aquella manera, no? Hi ha programes en els que quasi et costa el costa diners anar a treballar, no? Però després també està el prestigi. Clar. I el que tu vulguis fer i com de bé t'ho passes, no? Perquè en determinades circumstàncies, per sort, també pots triar i pots triar la gent amb la que
0: quan
3: treballes.
0: Quan vas a programes, no? aquesta setmana t'he vist a tot arreu, a les xarxes, cantant cançons. Vas anar al programa, això també suposo que ho paguen, no?
3: No, bueno, paguen el programa, després la difusió per xarxes, no, clar. Doncs... la teua imatge està rodant per ahir tota la vida, perquè això, la petjada digital ahí es queda, i tu has cobrat pel programa. Vaig anar 3 dies al Rueda la Letra, que és com el passapalabra de Mediaset, de Telecinco, i és veritat que s'ha fet així com molt viral, perquè canta molt malament.
0: No, ja saps per què? És un tall, alerta, és un tall que està super emocionada, sí, perquè sap la cançó.
3: Sí, sí, sí.
0: És que ara no recordo
3: sempre
0: quina cançó era.
3: Pues era la de Melody, saps? La que va anar a Eurovisión, la diva valiente, empoderada, poderosa, no sé què. Sí. I llavors, clar, tots ens la sabíem a la força, perquè mira que va sonar la cançó de Melody, la d'Eurovisió, la diva. I això que va sonar, o sea, sona una mica la melodia i tu intentes recordar, no?, anar més enllà en la teua memòria, que ja sabem com està també aquestes edats, que això és una altra. I jo intentava tal i vaig estar arejant, clar, però això m'estan enfocant, la càmera està gravant-se i s'està...
0: És boníssim aquest tall.
3: I llavors estic... fins que arriba l'estribillo, no? La tornada, sí. I ja m'arranque i ja l'encerta i me la donen per vàlida. Sí, sí. I després en xarxes, després el debat de sempre, tota la gent, la majoria de gent, 90%, que risa, que graciosa, tal, se la sabia, no? De conya. I després altres que m'acusen de falta de respecte cap a Melody... Perquè estic com fent burla d'una cançó que en principi tothom sap. I jo dic, però és que jo no me la vaig saber.
0: Bueno,
3: en
0: els fans Melody.
3: Em sona i vaja, te la puc cantar, la tornada, però no tota, és que no m'agrada massa. Però vaja, me la sabia. I si és fans Melody... És fans... Fan molt de mal,
0: eh? Txell Costa, ara estava pensant que, clar, dic, mira, ara hauríem d'actualitzar-nos a l'hora de posar preu, però una cosa viral no mai podrem cobrar-ho, això, no?
1: No, per què no?
0: Sí? Ah, bueno, sí.
1: Drets d'imatge?
3: No hi ha. A la televisió no hi ha.
1: Clar, jo aquí també, pensem més enllà de la televisió, és a dir, sí, si fossis client també et diria, pensem com a marca, per què només hem de cobrar el fer i no el ser? Tu tens un coneixement que es pot monetitzar. Digue-li, m'invento, podcast de pagament, Substack de pagament...
3: Sí, no ho sé.
1: Però per què... Si no el dia de demà, quines jubilacions esperes? D'haver estalviat tot.
3: Calla, no vull ni pensar-ho. O sigui, és que no ho vull ni pensar.
1: I nosaltres, això és el teu valor, el teu valor diferencial. Mm-hmm.
3: Hem de parlar.
0: Txell Costa, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per ajudar-me a mi, a la Carolina i a tot Catalunya. Sí, sí, sí. Amb això, et presento la tertuliana. És la tertuliana de la tàctica.
1: Havíem coincidit en passadissos.
3: Sí, no? Molt bé. Sí, alguna vegada. Txell Costa, m'apunto el teu telèfon perquè em farà falta. Jo m'he de crear marca i sortir endavant.
1: Txell-Costa Instagram, fes-me un privadet.
3: Vinga, va.
0: Molt bé, molt bé. Ara, doncs, aneu parlant que anem a posar doncs, això, la cançó que t'hem preparat.
3: A veure.
4: Pensem que cap al 30% de les nostres compres són el que entendríem per impulsives.
0: Ara si com... això no és. Això és el primer tall que tinc preparat, vale. Però això no va ser.
3: M'ho he preparat una cançoneta i tot.
2: No, és que el cunyadisme creixent, la tàctica, Ràdio 4, amb Mariola Dinar.

0: Va, contra el cunyadisme.
1: S'ha de molt la cançó, Mariola, gràcies. És Just Woman, no? Que és valenciana.
0: És que és la Naina, la Naina.
1: Ah, Naina.
0: És que és molt tendència, sí, la Naina. I tothom està dient a xarxes aquesta setmana, sí, que és l'hereva de la Fúmiga. Ai, encara marxa la Fúmiga.
1: Sí. Naina. Mira, vaig jo al seu últim concert a València, aniré, ja vos ho contaré.
0: Súper.
1: Estic emocionada
0: allà. La Natàlia també diu que anirà. Escolta, no, és que la Naina jo la vaig veure a Vilaseca i la veritat és que sí, que sí. Doncs a veure, Carolina, nosaltres hem dit, que tu dius, ja em vas dir la setmana passada, això de cunyadisme, diria cunyadisme.
1: Sí, perquè hem de dir que tot el que direm aquí, o diré aquí, tindrà realitat i ficció, vull dir, tot serà de broma o no. Hauran d'anar descobrint-ho, però vaja, que no se m'enfaden, que no se m'enfaden els fans de Melody.
0: Ah, no, escolta'm, no, però aquí, en aquest cas, tenim el teu tall viral. Tall viral, Carolina, va.
1: No. Melody, sorry, perdona.
0: És que això és el que va fer, eh? És que clar, anar cantant la seva cançó i...
2: Melody, yes.
1: En el meu cap funcionava, eh?
3: Espera que me venga el estribillo. Una diva salvaje, valiente,
1: el que fora. No, quin apuro, perquè a més estàs sota pressió, molta pressió, perquè tu saps, la concursanta que jo tenia, que és aquesta, anava a dir Melody, no, si és que la meva memòria, Lilith, una concursant d'aquestes de tota la vida, de Passapalabra d'abans, del Cazador, aquestes concursants professionals, i a més és una tia sèria, però sèria, que... No, i a més, clar, tots volen guanyar, i guanyar punts per a després fer la roda aquella i tal. Oh, ja. La rueda, que no es pot dir el rosco, encara que tenen els drets del rosco.
0: I us silenciaven, si dieu Passapalabra, què passa? Perquè la gent se li va escapar.
1: Abans vam fer una super reunió i ens vam ficar en el cap, per l'amor de Déu, no digueu Passapalabra, ni rosco, jo, perquè què hem de dir? No, i van dir, mira, ho vam fer fàcil per a que jo, que tot el món... Passo. Entonces es diu passo i passes a la següent.
0: Hi ha gent que fa servir Passapalabra a vegades a la seva vida diària.
1: Sí. I passa la cabra, que se'ns va quedar de...
0: Home, podien dir-ho, passa la cabra.
1: Passa la cabra, ja.
0: Ai, que bo, que bo.
1: I sí, no, i tens molta pressió perquè vols que guanyen segons els concursants i tal, i jo intentava recordar, i dic, ja hi serà, estava convençuda que sortiria, i no va acabar de sortir, però m'ho van donar per bo, per pena.
0: Mira, aquí que la Txell Costa diu cadascú del seu valor, el teu valor també és la naturalitat, la frescura, i també que ets molt àgil. O sigui, a veure, que és difícil anar a un concurs d'aquests,
1: eh? Cada vegada menys, però sí. Cada vegada menys.
0: Endavant.
1: Mira, parlant de tele, Mariola, perdona, és que com aquí venim a xerrar... Som amigues, xerrem.
0: No, és que és l'objectiu de l'espai. O sigui, no. Jo em passo concentrada tota la setmana portant experts, expertes, que us ajudin amb aquella intensitat.
1: I aquí venim a dinamitar-ho tot.
0: I el divendres a última hora, o sigui, hi ha cunyadisme, que vulguem i...
1: No, però per això que dèiem de la memòria, de la concentració, tu concentrada tota la setmana, i jo intentant concentrar-me, no?, per encertar, per exemple, aquella cançó. Però saps què em va revelar la Candela Peña aquesta setmana en La Revuelta, de la qual parlàvem moltíssim en l'entrellat i tal? Candela Peña va fer una denúncia pública, i és que estic amb ella perquè a mi em passa també, que és que les que estem hormonades per a la menopausa, val, que es preníem estrògens i progesterona, ara resulta que tu vas a qualsevol farmàcia del món, no ho sé, però d'Espanya, i no trobes els estrògens, només la progesterona. Per tant, aquell tractament hormonal està incomplet. I jo crec que ens passa que estem... Bueno, jo és que estic passant fatal, no dormo una mitja de 3-4 hores, o sigui, és com estar abans de fer la teràpia hormonal, doncs igual, perquè no m'ho estic prenent bé, i estem totes
0: una càpsula perquè et paguin més per aquest
1: tema. Home, per l'amor de Déu.
0: Va, anem a repassar què és el que hem fet a la setmana, llavors tu interpretes. Dilluns a la tàctica vam parlar de consum responsable.
4: Pensem que cap al 30% de les nostres compres són el que entendríem per impulsives. I si contem les no planificades, som gairebé el 60-70%. O sigui, quan anem a comprar, molts de cops comprem sobre la marxa.
0: I ara vull
1: Em passa poc, perquè jo ara de compres en faig poquíssimes perquè tinc suficient per anar passant i m'he mentalitzat perquè no puc fer grans gastos. Però m'he viciat a una cosa, Mariola.
0: Sí?
1: Comença per 20 i acaba per tet. Aquest estiu... roba de segona mà.
0: Però comprar o vendre? L'has comprat o l'has venut?
1: Comprar i vendre.
0: Això vol dir que has conegut a molta gent, que a més el que em fa mandra.
1: No coneixes, no, jo ho envia, que a més, a més és facilíssim. O sigui, és que no t'ho pots imaginar.
0: Els hi poses missatgets?
1: Ah, doncs res, i ho empaqueto d'aquella manera amb el que tinc, tal. No, i sí, és facilíssim. És que ara ja no has d'imprimir ni l'etiqueta.
0: Enganxa molt aquest tema.
1: Etiqueta digital i tal. I el que ha fet aquest estiu, que no es podia sortir al carrer, de la calor que feia, ha sigut això, buidar armaris i anar, primer reciclant, per supost, després donar tot el que he pogut i després altres coses que dius, ostres, no sé a qui donar-ho, no sé qui ho aprofitarà. Jolín, doncs sempre hi ha algú...
0: Superbona pràctica, això. Superbona pràctica. Has vist com gemegava jo? És que tu tens orgasmatron? Saps què és? És que vam portar... Saps aquelles varilles que et poses al cap i fas així aquella massatge?
1: Sí.
0: I l'especialista, l'Albert Vinyals, em va dir que el seu pare tenia una botiga a Lloret de coses inútils i que això es deia orgasmatron i que està patentat.
1: Es diu orgasmatron? No ho sabia.
0: I m'ho vaig posar i em va sortir aquest crit.
1: Mira, aquest estiu el meu fill es va empenyar en comprar-se un que valia 3 o 4 euros i bueno, va, però per a que m'ho facis tu a mi, i allà està a casa, clar, fent pols, però a vegades que m'ho passe jo sola, no m'ho passa ningú, és veritat que és molt gustós,
0: Però una cosa, és més orgasmatron si t'ho fa un altre que si t'ho fas tu mateix.
1: Sí, no, segur, clar, perquè ja estàs ahí fent força en la mà, que tracta de relaxar-nos.
0: Ai, vaja. Bueno, dimarts vam dir, anem a parlar d'una cosa superdiferent.
2: Avui en dia es tendeix a parlar de...

0: un, sí. Saps? Un gos patanet, no?
1: Sí.
0: I tenia... Sí, sí, que el vaig trobar. A més, no el vaig adoptar, però el vaig trobar, estava mitja abandonat, no tenia xip, aquestes coses, i me'l vaig quedar. I la veritat és que m'ha fet moltíssima companyia, m'ha agradat molt tenir-lo, però just fa 2 anys que vaig venir a viure a Barcelona i li va agafar... Bueno, tenia un tumor i tal, i el vam haver de sacrificar.
1: Ai, pobre.
0: Sí, sí, sí. Però ho vaig... No ho vaig agrair, per l'amor de Déu, ojalà m'hagués durat 10 anys més. Però viure a Barcelona en un pis i un gos no ho veig compatible, jo.
1: Sí, perquè 50 milions de persones creuen que sí.
0: Clar, no ho entenc. Això del benestar animal s'hauria de revisar. Jo, com sóc jo, que m'agrada, ostres, passejar-lo molt, que passegi sol, que abans m'ho podia permetre i vivia a València i podia passejar el gos sense cadena fins i tot, i això sí que és vida per al gos, trobe, i per a l'amo, eh? Uh-huh. Però allò de viure en un pis, haver de buscar el pipicant més proper, allà tot pixat i cagat, és que no. Però entenc que la gent no tingui altre remei i ho faci, no? També depèn del tamany del gos i de la raça.
1: Ara que estem una mica deixades d'anar de temes, és un tema que segons què no pots dir, amb el tema dels animals.
0: Ja ho sé, perquè s'han convertit els animals de companyia en fills, no? I sí, hi ha més gossos que persones, per tant, estarà tota l'audiència ofesa. Però jo, el meu parer és que un gos ha de tenir més llibertat, més aire lliure, més natura, i un gos i altres animals.
1: Mira, dimecres vam fer un programa molt útil que vam portar la responsable de La Meva Salut, de la Generalitat, de l'aplicació, i ens va resoldre molts dubtes, va haver-hi moltes trucades, i bé, va ser un dels... Bon, de fet, és un dels àudios més escoltats de la setmana a Ràdio 4, vull dir que la gent vol saber...
0: Super, eh?
1: Perquè, sí, clar, sí. Volen fer moltes novetats i volíem saber, i ens explicava això.
2: Tu podràs entrar a La Meva Salut a través d'un certificat digital, l'IDCAT mòbil, el clave, el DNI, etcètera, etcètera. Llavors, és molt senzill si tens un certificat, perquè tu entres, piques i accedeixes. Si fa servir l'IDCAT mòbil, el que fa és que no has de recordar aquesta contrasenya que estem recordant en aquest moment i que a vegades et passa, entres a La Meva Salut i dius, ostres, la contrasenya.
1: No, cada vegada no que hi entres és recordar contrasenya, no me'n
2: exacte.
1: Recordo.
2: O la tens guardada, però llavors ara espera que s'ha de renovar, etc. Sí, aquí sí, no. Sí. És a dir, entraràs amb el teu telèfon, poses el número de telèfon, poses el teu DNI i t'arriba un codi de verificació.
1: Que això encara no, això és fins al gener del 2027, això
0: encara,
1: és quan s'aplicarà. Però clar, a tu no et passa això de les contrasenyes que jo deia? Que sempre és recordar contrasenyes.
0: Terrible, terrible, terrible, terrible. I quan penses que la tens, no, la tinc guardada ahí en Google o en contrasenya, resulta que no. No, jo això ho passé fatal, eh? No. És que sempre he de renovar contrasenya. Se m'olvidó contrasenya, què tengo que hacer? I vinga els còdics, i vinga la història, i canviant números, i majúscules, i arteriscos, i de tot, no? És una història, això.
1: És tàctica de contrasenya.
0: És un atras, està tot tan avançat.
1: Sí, jo els últims 5 anys és una de les preguntes que he fet més especialistes, de dir, quan desapareixeran les contrasenyes?
0: Totalment.
1: O sigui, és clar.
0: I quan en tens una que dius, no, això té perill perquè és molt fàcil de detectar i tal, dius, ostres, però què posa? I després poses un numeret més o el que sigui, després ja no te'n recordes, perquè en tens 1000. Em va agradar moltíssim el programa, el trobo superútil, com tots, t'he de dir.
1: Sí?
0: No.
1: Soc una persona pràctica, Mariola. Realment, jo. És que és el meu ADN.
0: És que és el programa que necessitàvem.
1: Ai,
0: no, no t'ho dic de veres, perquè és una cosa pràctica. Per què no li heu posat pràctica a la tàctica? Per què li heu posat tàctica i no hola, Mariola? Això per començar. Això per començar.
1: També es diu...
0: Tenies la marca ja. Hola,
1: no,
0: Mariola.
1: No cal personalitzar tant.
0: Tant. La tàctica, sí, bé, la teòrica, la pràctica, tot hagués pogut ser qualsevol cosa, perquè sí, ens fa molta companyia i, ostres, ens ajuda a aprendre moltes coses i a consultar-les, que és lo guai, no?, de la ràdio de tota la vida, que tu pugues telefonar i parlar amb l'expert i amb la presentadora. Clar, i tot.
1: I quan ja deies, mira, ja sé de què va aquest programa, que és una cosa útil, un expert, llavors va i ve dijous i passa això.
3: A veure, jo crec que va haver-hi un boom que va ser amb el No rompes más.
4: Ni pobre corazón.
3: I
1: la gent s'ha quedat amb això, no?
3: Sí, i aleshores... No s'ha quedat amb això, gràcies a Déu. Perdó. Però aleshores sí, va començar que serien sobre els 90 i molts, 2000, i aleshores a partir d'aquí va anar creixent i això no para. No para. Cada vegada hi ha més gent. No rompes más.
0: Mi pobre corazón.
3: Joe, Toni, Frank i Anna,

0: No, sisplau, no, és que espero que no estiguin escoltant la ràdio i com sàpiguen que he posat el No rompes coses.
1: Però és que molts vam conèixer el country a partir del No rompes más, que no és country, country pur, perquè vaig escoltar que hi ha 21 varietats de country, però això quina barbaritat és. I no, no, i el que més em va flipar és que hi ha una coreografia per a cada cançó. O sigui,
0: jo no sabia això.
1: Això és un martiri.
0: O sigui, bueno, i és que
1: ja costa aprendre's el No rompes más, que encara no me'l sé jo bé. Imagina't una coreografia nova per cançó.
0: He pres, bueno, per la memòria va molt bé això, de les coreografies. He pres coses tota la setmana, però d'això, o sigui, el dia del country, això, i després que hi ha un estil català, que hi ha el Catalan Style, que posen allà la senyera i ballen i d'una manera concreta.
1: No, no, em va flipar i m'encanta que hi hagi gent que trie fer coses que a la majoria de la gent no els agrada, vull dir, o sigui, a la minoria, no? Perquè ja em diràs tu, és una minoria molt minoria la que fa country, no? La que li agrada
0: country.
1: Però
0: ja ho estan, torna a haver-hi boom i gent jove que els està revolucionant una mica, i es, no volien dir molt, però es veu que està entrant molta gent jove al country, però està fent com barreges. I llavors l'Anna deia, bueno, però que una mica val, però no, tampoc que es passin.
1: Més country, menys bachata.
0: Estan passant coses que ja notarem.
1: Més country català. Ara
0: serà el country reggaeton.
1: Bueno, és que es pot fer, clar, tanta varietat, perquè no, inventeu-ne més.
0: I una cosa també em preguntava, per què nosaltres vam estar ballant el No rompes más del Coyote Dax i no vam anar a la versió original, que és el Billy Ray Cyrus?
1: Ningú ens ho va dir. Si hagués existit la tàctica amb Mariola Dinarés, doncs hagués dit, no, este country, no, l'altre és millor, és l'original. Però no ho sabíem, es va posar de moda pues, l'època d'estos cantants, no? El Coyote Dax, el Chayanne, el Ricky Martin, no m'agrada comparar, perquè Coyote Dax s'ha quedat ahí, ja està, no ha fet res més, eh?
0: Ai, és veritat.
1: Jo crec que no ha fet res més. Jo el vaig conèixer, va ser concursant d'un programa que vaig presentar jo en Telecinco, que es deia La cocina de l'infierno, i era de cuina i reality i tal. I Coyote Dax estava allà, la persona, i ja feia anys que no havia fet res més que el No rompes más, no? Ai. Vull dir, què serà ara de Coyote Dax?
0: Escolta, però fitant que estàs aquí, ara et diré que també ens hem inventat una cosa, que a veure si t'agrada, per tu, un encàrrec que et farem. Sí. Però abans d'això, volia comentar amb tu que aquesta setmana s'ha parlat moltíssim d'un programa de punt, que era, no?, tot en castellà. Què ha passat amb això?
1: Ai, per l'amor. A punt de plorar, estem tots els valencians i a punt de tancar, desgraciadament, estaran en aquesta televisió com continua aquesta deriva. A punt fa molt de temps que va costar avall i sense frens. Van començar a emetre corregudes de bous en la televisió pública valenciana, quan en el codi d'estil
0: no s'havia de fer.
1: No s'havia de fer i tal. Allà estan fent corregudes de bous des de totes les places i plasigües d'Espanya, allà estan fent, i estan castellanitzant el canal, clarament. Ja no es doblen pel·lícules ni sèries al valencià, hi ha col·laboradors, tertulians, inclús presentadors que fan programes en castellà, i aquesta setmana just es va emetre un programa només perquè l'han tret per la pressió popular, esperem que sigui això, perquè van protestar moltíssim, perquè és que no, això no tenia nom, i és que es va comprar un programa directament des de Telemadrid, a la productora, al canal, no ho sé, però el presentador, bueno, és de Jaén, ho feia en castellà, per supost, i es dirigia a tots els madrileños. En esta Telemadrid saludamos a tots els madrileños i tal, i ho van emetre tal qual, dirigit a tot, i totes les preguntes del concurs eren sobre Madrid i la Comunitat de Madrid. O sigui, és que era escandalós. És veritat que deien alguns, bueno, a vegades s'ha fet i tal, però no s'havia fet tal qual. S'han comprat programes en conjunt a La Forta, altres autonòmiques, però s'ha adaptat o al ser de La Forta ha sigut un programa com més plural, no? Però així tan descaradament no havia passat, hi ha hagut merder.
0: Tenia ganes de comentar-ho. No, ens hem inventat amb l'equip de la tàctica que podíem fer que hi hagués el cunyat de la setmana. Ah. És a dir, alguna declaració que s'hagi viralitzat d'algú que hagi parlat com si fos un especialista però que hagi fet cunyadisme, i de moment aquesta vegada l'he triat jo.
2: ¿Usa CIA la inteligencia artificial?
3: No, no, mira, no, porque no sé, también te lo digo, o sea, no sé, y además es una cosa que no me llames retrógrada, pero me asusta bastante el mundo de la IA, o
2: bueno,
3: sea...
2: Bueno, no te va a gustar lo que voy a decir.
3: ¡No! Pablo Motos. Ese es el miedo que a mí me da.
2: Sí, existe. Es que esto, por lo visto, está pasando a otro nivel.
0: Sí, bé, o sigui, érem en plan Pablo Motos i Paula Echevarría. Parlant d'intel·ligència artificial, nos vamos a morir todos. Conclusió.
1: Esa és la gran diferència amb este programa, que tu portes a experts per parlar de coses tan complicades com
0: dimarts la IA, no? Us portarem... Bueno, hem convidat el Ramon López de Mantras, que és pioner en la investigació de la IA, i li podeu preguntar coses, home, no a Pablo Motos. Home,
1: no, i no a la Echevarría, que té molts altres valors, però no aquest, no? I Pablo Motos, cap.
0: Escolta, Carolina Miria, t'avanço, que què farem dilluns a la tàctica? Mira, dilluns a la tàctica parlarem d'energia, sostenibilitat, amb un consultor que ens dirà de quina manera hem de canviar el nostre planeta per poder, doncs això, de subsistir, que sigui cotxe elèctric sí o no, què passa. Per tant, ja podeu deixar la vostra informació, les vostres notes de veu, el WhatsApp de la tàctica, 690-080-830. Som la Natàlia Sánchez, de la redacció, avui el Pau Robert, tots vosaltres a la participació, Carolina Ferrer, gràcies, bon cap de setmana. Gràcies. Qui us parla, Mariola Dinarès, i això, doncs marxem de cap de setmana que ja ens toca, i escoltant el, mira, Quimi Portet, que està al Mercat de Música Viva de Vic aquest cap de setmana. Una abraçada a tothom, adeu.
4: Ràdio 4.

0: Quan són les 6 i 20 d'aquesta tarda, canviarem radicalment ara mateix la vibra de la cultura. Saltarem a la tecnologia, però no amb l'Arnau Font, que ja ha vingut avui aquí al programa, sinó amb el David Gallac. I una tecnologia que una mica antiga ja.
1: Però necessària.
0: David Gallac, on ets? Bona tarda, David.
2: Què tal? Bona tarda de nou,
0: Quantum,
2: Xavi.
0: No? Amb l'aparell inalàmbric.
2: Sí.
0: On estàs?
2: Si estic amb el Quantum, estic a la porta, gairebé em poder veure. Recordeu que el dilluns ens va desaparèixer una impressora que teníem aquí a la redacció de la tarda de Radio 4?
0: Sí, sí.
2: Que ens van dir que estava en un programa, Lunàtica, que es feia per tot Espanya i tot això, molt bé. Però la impressora no ha tornat. Aleshores, aquí comença la investigació per veure si algú sap on està ara mateix aquesta impressora o la vista. Per exemple, ara estic aquí amb Helena García, que la podem escoltar, doncs, els serveis informatius d'aquesta casa, també els caps de setmana, faristols. A veure, Helena García, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Helena, tu has vist on està l'impressora que estava aquí, t'assenyalo, a la nostra taula fa uns dies i ja no hi és?
4: A mi m'ha semblat veure-la aquest matí al Parlament, és possible?
2: Ui! Al Parlament?
4: Jo diria que sí. Té unes àligues com el Mario Bros, no? Com el Super Mario.
2: Li deuen haver posat. De sèrie no les portava, Helena.
4: Sí, a mi m'ha semblat veure-la pel Parlament, sí.
0: Helena és increïble.
4: Sí. Vols dir que serà la mateixa? Sí, jo crec que sí.
2: Doncs a veure, Helena García té la teoria Parlament. Gràcies, Helena, aquí, que la recordeu, que la podem escoltar sempre, els informatius, faristols, també aquí a Radio 4. A veure, un moment, perquè...
0: El Parlament...
2: Al Parlament hi ha una teoria, però un moment, aquí estan deuen estar reunits pel programa, però és igual nosaltres aquí. Perdoneu, Toni Marín, Plader, Glòria, què tal, com esteu? Marc, què tal, com esteu, companys, companyes? La impressora, la mateixa, Toni, recordes?
5: No ha aparegut encara.
2: No ha aparegut, Toni. Tu vas apuntar José Gil, crec.
5: Jo vaig veure sortir el José Gil, però no et puc dir res més.
2: Helena García ens acaba d'apuntar Parlament. Diu que li sembla una similar que l'ha vist al Parlament.
5: Has mirat a Wallapop, que no l'has vist en venda o alguna
4: cosa? És bona,
5: cosa,
4: aquesta, Toni. És molt bona, Toni.
2: Wallapop, no sé. Tu Glòria, l'has vista? A veure, espera. Glòria Galeana, a veure un moment. Tu no sé si la impressora... Tu la tenies justament al teu davant.
6: Jo imprimeixo la 109, i tu aquesta devia ser una altra, però ha desaparegut, perdó, la impressora físicament.
2: Sí, estava una planta, sí. Però no ha tornat. No ha tornat, o sigui, estava, la tenim localitzada, però no ha tornat.
0: És que és la nostra, és la de la redacció, de la tarda.
6: Jo crec que t'he de dir, les coses aquí quan se'n van no tornen.
2: Ai, Glòria, no em diguis això, que m'agafa una cosa. Espera, que també tinc per aquí una companya dels serveis informatius.
1: Glòria, referent, t'estimem.
2: Sí, sí, la Glòria referent també. Laura Zurriaga també referent, companya d'informatius del cap de setmana.
0: Zurri.
2: Laura, a veure... La impressora no sabem on està i no sabem per què no ha tornat. A tu et sona haver-la vist avui, per exemple?
4: Jo no l'he vist, però si em dones més informació, quina era? La que imprimeix totes les cares igual o la que es queda el paper a dintre i no funciona? Potser la tiren els tècnics, no ho sé.
2: Ah, que ja... Oh, recordeu el cas que ens va dir Josep Capel que la impressora ens passava que sempre imprimia un full de més?
1: Sí.
2: Doncs ara Laura Zurriaga ens apunta aquesta teoria de les cares.
4: És que potser se l'han emportat.
0: No.
2: Per arreglar-la.
0: No,
2: gràcies, Laura. No ho sé, Xavi, Maria. Escolteu,
4: no,
2: perquè
4: no
2: també
4: sé.
2: Tinc aquí a la companya Irene de Zumbila. Irene de Zumbila, la barrera del so, aquí també el cap de setmana.
0: Grande, Irene
2: de Zumbila. A veure, la impressora. Que dilluns estava a la nostra taula, estava per un programa de Madrid, Lunàtica, és molt bé, estupendo, la cedim, cap problema. I ens van dir que tornaria, i no ha tornat. Tu l'has vist?
4: David, ens estem renyant una mica perquè estem treballant. Vull dir, jo és que hauria d'acabar la feina, saps, per poder marxar a casa meva. M'entens?
2: Gràcies, Irene. Marxem perquè... És que estan treballant, també tenen raó. Mira, fem una cosa. Baixarem per les escales com l'altre dia. A veure si ens aguanta la connexió, eh? Si no ens aguanta la connexió, m'envieu un WhatsApp o alguna cosa i vosaltres aneu fent fins que torni a engegar el Quantum.
0: Vas per les escales?
2: Vas per les escales perquè fan... El Jordi de Control Central. Hola, Jordi, què tal?
7: Jordi Manya,
2: també treballant.
0: A on vas, ara mateix?
2: No, ara estic a punt.
0: Ui, ja veuràs la cobertura.
1: No, si va per les escales, en principi no hauria fallat.
0: Doncs acabem de perdre, el David Gallà.
1: David, hola. Sí, ha fallat la cobertura.
0: David G.
2: Ja les...
0: Ara.
1: Ah,
0: ara.
1: Està passant com l'altre dia amb el Toni Cano.
0: Suposo que ha sortit ja la de les escales. I estarà a la planta que li interessa. On anava, ha dit? A la primera planta, informatius?
1: Crec que sí, informatius, no?
0: Informatius. Doncs li queden tres plantes, eh?
1: Però és que no sé si... Per què està passant? Jo crec que no funciona, no? Martín Noia?
0: Martí Nolla, Jaume Tudela, estan preparats els enginyers?
1: Està perdent cobertura, pendents.
0: Ha perdut cobertura el Quantum del David Gallac. Veurem si el podem recuperar quan sigui ja la primera planta, no? La planta d'informatius.
1: Jo crec que sí, perquè estem buscant, recordem, una impressora que va desaparèixer el dilluns de la nostra taula. Nosaltres teníem la impressora 102, fantàstica, meravellosa, allà amb nosaltres, i arribem el dilluns i ens diuen no, ha desaparegut, no sabíem on era. El David va fer una investigació i ens va explicar el David Ferrer, cap de tècnica, fantàstic, que l'havia agafat unes companyes de Madrid, que es diuen Lunàtiques.
0: Que van venir a fer un programa puntualment, no?
1: Sí, de 2 a 4 de la matinada a Ràdio 1, i el Martín Noia els hi va fer de tècnic. Per tant, el Martín jo crec que potser pot saber on està aquesta impresa.
0: M'ha agradat la teoria de Toni Marín. No teoria, sinó proposta. Heu mirat a Wallapop, diu? Pot ser, no sé.
1: Potser Lunàtiques es va endur la impressora a Madrid?
0: Home, no, ja et dic jo que no. Perquè no? Encara hagués arribat més tard l'AVE, saps? Ah. Dir, si ja arriben tard, ara, ja amb una impressora
1: d'aquest
0: tamany...
1: Madrid ens ha robat una impressora? No.
0: Madrid ens roba?
1: No, home, no. Només... A veure, no, aquí no. No, perquè és una impressora que no se la poden... No sé si la poden haver dret de la ràdio. Tu t'imagines algú amb una impressora sota el braç?
0: Sota el braç, no. A les esquenes, potser sí.
1: A les esquenes, en plan camell?
0: Sí. David Gallà, que tenim o no connectat?
1: No,
0: l'hem perdut. Que
1: això
0: cobertura.
1: Està passant una cosa.
0: Ah, David.
1: Ah, sí, hola.
0: Ara? David.
2: Hola?
1: Sí. Ara sí, David, t'havíem perdut.
0: On ets?
2: Escolteu? Em torneu, si m'escolteu, bra?
0: Sí.
2: Ara sí que m'esteu bé. Vale, és que a vegades a les escales deuen ser com els túnels, quan entres a un túnel que aleshores a vegades hi ha cobertura. Clar. Dius, molta intel·ligència artificial, i podeu posar la cobertura en un túnel, si us plau,
0: sí,
2: que
0: sí.
2: Seria més útil?
0: No puc estar
2: ara
0: més
2: em sentiu
0: d'acord.
2: Bé, no? Perfecte.
0: Perfecte.
2: Doncs mira, vaig a Quantum, que així no pesa. A veure, ui. Ara avui aquí veig coses, veig que no està l'Andreu Vinyes, per tant aquí, no sé què està... Ah, però espera un moment, primer, deixa'm saludar la Rosa, un segon, què tal, Rosa?
3: Hola, bona tarda.
2: Rosa, venim aquí fas? A fer la recerca de la impressora. La impressora no ha tornat. O sigui, estava, havia de tornar i no ha tornat.
0: Sí que tenim problemes de cobertura, eh?
1: Uau,
0: s'està tallant.
1: Què està passant?
0: S'està tallant i és curiós, és com si a algú li interessés que no soni bé el David... Algun interessat en què no s'investigui.
1: Jo crec que l'has clavat,
0: David.
1: Jo crec que va per aquí, Xavi.
0: David, ens escoltes?
1: És estrany, perquè l'altre dia mira que funcionava, eh?
0: Sí. Bé, si no es pot fer, no es pot fer.
1: I per telèfon?
0: I que torni a pujar a l'estudi. O per telèfon,
1: el podem trucar, per telèfon.
0: El David Gallac.
1: Podem trucar al David per telèfon, però ho estem improvant. Però si no, jo crec que seria una bona opció.
0: Intentant que soni bé el Quantum. Per intentar ja, d'una vegada per totes, saber on és la nostra impressora. David, hola de nou.
2: Digue'm,
0: m'escolteu? Estaves amb la Rosa Guillet d'Informatius, no?
2: Estàvem, sí. Ara m'escolteu bé?
0: Sí.
2: M'escolteu bé? Estic quiet. Rosa, l'esteu escoltant, la Rosa que deia que s'havien mirat bé, oi? Això ho heu escoltat?
0: No.
1: No.
2: A veure, Rosa, explica'ns. Vine cap aquí. Rosa, ara estem fent la connexió com si no tinguéssim cobertura, eh? Ara m'estic ajupint. A veure, Rosa, no valem...
3: Ara estem de genolls.
2: Rosa, la impressora.
3: Sí.
0: A veure, una foto.
2: Tu, creus que ara José fa una foto, ja veureu. La impressora no ha tornat a la quarta planta.
3: No, doncs jo penso o que l'han desada o que està en reparació i per això doncs encara no la tenim. O que, no ho sé, algú la té amagada en algun racó.
2: És gran per amagar-se-la, la impressora.
3: No sé, jo si voleu, ja us ho hem dit, nosaltres aquí us podem deixar la que vulgueu.
0: Som
3: els
0: millors informatius. Bona gent.
3: En tenim.
2: Som bona gent, gràcies, Rosa.
0: La Rosa té un català preciós, no? No ho penses?
2: La Rosa és estupenda, com tots els companys i companyes d'aquesta casa.
0: Un accent especial.
2: Gerard, em volia moure, però em fa por perquè aquí hi ha molt bona cobertura. Per tant, no mouré Àlex Eloi. Vine un moment cap aquí. Ja em quedo de genolls i aleshores farem la connexió així. Àlex, baixa un moment aquí també tu.
0: M'ha enviat la foto al José.
2: Sí. Àlex...
7: Bueno, resalta o cada uno.
2: Bueno, escolta una cosa. La impressora, anem al que toca. La impressora, que no hi era la primera, que no està a la quarta planta i ens l'havien de tornar perquè estava fent un programa de Madrid o no sé quina cosa i no ha tornat. Tu l'has vista?
7: Jo no l'he vista, però a lo millor hi ha qualque programa que està un poc envejós de vosaltres.
1: Qualque.
7: No?
1: M'encanta l'accent balear, eh?
7: Punto en aquesta teoria.
2: Els encanta el teu accent balear, diuen aquí el Xavi i la Maria.
7: Gràcies.
2: Escolteu una cosa, aquí apunten al boicot. No sé què fer, si que serà el boicot o no sé. L'altre dia algú va dir on estava la impressora, però avui estic rebent missatges d'algú que ens digui on està la impressora o no?
0: No, avui no.
1: No.
0: Només el Martín no ja diu que potser hauries de buscar la planta 3, però clar...
2: A la planta 3, sí, home, a la planta 3, clar, però si em falla el Quantum baixant les escales, ara pujarem el Quantum a la planta 3,
0: no,
2: i clar...
0: Però... Puja l'estudi, no. Directament, puja
2: l'estudi. Puja l'estudi,
1: sí.
2: Gràcies, companys.
7: Gràcies, rei.
0: El Capel no està,
2: vinga.
0: No. està.
2: El Capel no està. No. No. També està la Laura Monill per aquí. A veure, Laura, vine un moment ràpid. Vine un moment, Laura Monill. Vine, Monill. És que, si veiéssiu... Josme, fes-me una foto, perquè acabarem les condicions de la cobertura d'aquest aparell i el portaré jo a arreglar on sigui. Laura Monill, vine aquí.
8: Si sembles un escolanet.
2: Ai, ui, bueno, escolta, on està... On està... Tu has vist la impressora?
8: N'he vist unes quantes, però la vostra no l'he vista.
1: Vaja.
2: Tampoc.
8: I a mi em van dir que la tenia un programa a Madrid i aleshores només em ve una frase al cap, ja saps
1: quina és. Ja l'hem
0: dit, aquesta.
2: Segueix, Laura, que ens posarem un... que ens posarem en problemes. Bueno, noi, doncs pujaré sense saber la impressora. És que em fan mal els genolls. Pujaré
1: i...
2: Sí, esperem que el dilluns volem la nostra impressora. Ai, també el Pau, no? Pau, Pere, espera un segon, que em demanen el Pau. Pau, vine. Pau Alemany. Vine aquí un moment, Pau. Que és en Comú Sant Pau. Pau, la impressora, tu et sona d'haver-la vist?
9: Jo continuo amb la teoria de la meva companya Laura. Jo he vist algú sortir amb la impressora fa com mitja hora. El que passa...
1: Ala, s'ha acabat la cobertura.
0: S'ha acabat, ja està. Bé, doncs, a veure si algun dia...
1: Esperem que el dilluns estigui
0: esbrinar,
1: aquí, eh?
0: Sí, o saber què ha passat amb aquesta impressora, perquè, clar, estem fent quilòmetres cada dia per preparar el programa
1: sí,
0: i poder imprimir guions i escaletes i, en fi, de tot. David Gallac, no sé si m'escoltaràs des d'algun lloc de l'univers, però puja quan puguis.
2: Pujo.
1: Vinga,
2: ara vaig a parar, eh?
0: Fins ara.
2: Vinga,
0: ho hem intentat, però no ho hem aconseguit. Esperàvem una confessió d'algun company o companya de la casa, però res.
1: Jo espero que el dilluns hi sigui, eh? T'ho dic de veritat.
0: En fi, Maria Coll, Shakira, ha estrenat avui a Madrid la seva residència de 12 concerts. Són 12. Dins la seva gira, Las Mujeres Ya No Lloran.

0: Doncs la colombiana que torna a actuar a Espanya després de 8 anys i ho fa amb una proposta que va molt més enllà de l'escenari, Maria?
1: En vam parlar amb la Vanessa Hogarth. Avui comencen els concerts i ho recordem perquè Shakira ha convertit l'espai d'Iberdrola Music al sud de Madrid en una mena de Macondo a la seva mida. Un recinte de 30 hectàrees inspirat en la ciutat imaginada per Gabriel García Márquez, amb música, gastronomia, moda, literatura, cinema... Allà pots anar a passar el dia. Ja ens ho va explicar la Vanessa Hogarth, que hi ha absolutament de tot. Més de 55.000 persones que podran assistir avui al primer concert d'aquesta residència, que comptarà també amb actuacions d'artistes convidats com Guitarrica de la Fuente, Lia Kali, Amaya, Ángeles Toledano o Yeray Cortés al llarg de les diferents jornades que la Shakira estarà allà.
0: Jo no sé si això ho sabíem, ho sabia massa gent, però, ostres... Guitarrica de la Fuente, Amaya, Yeray Cortés, Lia Kali, són noms molt potents,
1: I tant, estaran al costat de la colombiana de Shakira, una proposta que no només música, també hi ha literatura, amb trobades amb autores com Rosa Montero, Julia Navarro, Elisabet Benavent o Cristina Morató, tot això en aquest recinte. I evidentment, doncs clar, el que hem anat a buscar, la música. La Shakira repassarà els grans èxits de la seva carrera, presentarà davant del públic cançons com Monotonia, Te Felicito, Acróstico o la seva famosa sessió amb Bizarrap, i d'altres clàssics com La Tortura, El Waka Waka, All Keeps Don't Lie.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: Són 12 concerts a Madrid, és una bogeria. Tot això és una gira que va començar l'any passat i que després de passar per Europa i Amèrica, doncs arriba a la recta final amb aquesta residència madrilenya i ja hi ha molta gent preparada.
1: Per tot el que es ve.
0: Per tot el que es ve.
1: És increïble.
2: Bueno, acabando de llegar a la entrada para mirar el concierto, visitar todo el recinto aquel que han formado. Es una maravilla, la verdad. Shakira es mi inspiración en el sentido de mujer latina luchadora, sacar adelante a sus hijos como uno lo ha hecho, pues adelante, siempre adelante, pues luchando para seguir. Y esas canciones de se llega al corazón porque uno como madre se inspira. Y las canciones que a mí me fascina es Acróstico y como dicen, pues las mujeres ya no lloran, las mujeres facturamos, sí, porque sacamos adelante a nuestros hijos y luchamos como latinas que somos sin miedo y con el poder que tenemos como mujeres guerreras.
3: Mira, venimos a compartir aquí con la amiga esta sensación, esta emoción me ha transmitido ella desde nada, desde que sabía que iba a venir ella. Es una referencia a ella como luchadora.
1: Clar, aquesta inspiració per moltes dones que ara ho sentíem, dues persones que avui assisteixen al concert de la Shakira i que ens han fet arribar el seu testimoni, dones llatines, aquesta empoderació que la Shakira transmet i ha transmès durant tota la seva carrera també últimament i com deien, doncs és una inspiració també per moltes persones, per moltes dones en concret i jo, sense ser massa fan de la Shakira, l'altre dia el David, que ja el tenim aquí, feia un repàs dels èxits de Camilo Sesto, doncs jo sense ser massa fan d'ella, no sé què penseu vosaltres, però a mi m'agradava més la old Shakira.
0: Ah, sí.
1: La Shakira de fa uns anyets, perquè no estava tan despetxada pel Piqué. No feia cançons contra el seu ex, sinó que feia cançons com aquestes. Serà.

0: recordeu a la Shakira, d'abans de les mujeres facturen?
1: I tant!
0: Quan l'empoderament de la Shakira era menys rancorós que el d'ara, ella explicava i ja avisava, ella ja avisava.

0: Veieu? Aquestes cançons les balla tothom. Les balla tothom.
1: Com no pots ballar això?
0: Ah, a veure un moment.
1: Qui hi ha que no pugui ballar això? Qui?
0: Jo crec que abans que li trenquessin el cor, perquè això per ella va ser un abans i un després, és veritat, la Shakira sí que era una verdadera loba.

La Shakira, que ara està una mica més rancorosa, té una mica de rancúnia, és normal, però jo ja li vaig donar un consell l'altre dia, sisplau, Shakira, supera, és el que jo li demano, i al final jo crec que el que va acabar passant amb el Piqué, em sembla a mi que era inevitable. El cielo está cansado.

0: demanaria que es tenyés els cabells una altra vegada de moreno, que li quedava molt i molt bé.
1: Sí, eh?
0: I que potser ha de passar pàgina. Uh-huh. I a vegades tenyir-se els cabells és una bona manera de passar pàgina.
2: No, d'oblidar, no sé oblidar l'etapa.
0: Oi que sí?
2: Etapa fora, etapa
0: superada. A tant de començar els seus concerts a Madrid, avui, la Shakira treu una altra novetat, i és que ha tret música, perquè ara parlarem de les novetats musicals i comencem amb una, justament, de l'artista que estàvem explicant ara, juntament amb Maluma. Ha tret això que es diu Agua.

0: Pues, perdó, que torno al català. Clar, un bus amb Chanel, Vico, Kenneth, Lucy Callis...
1: Un bus ple de participants de la Benidorm Fest, que és el somni pels que ens agrada el Benidorm Fest. És el nostre somni, tant de bo estar allà amb ells justament en aquest trajecte cap a aquesta gran actuació que faran segurament aquesta nit.
0: He estat a punt de dir-li, Kenneth, passa el telèfon a Chanel, que la querem saludar,
2: i
0: a Vico, que a més són amigues, però no he volgut fer-li això.
2: Catalanes.
0: Jo sé que a més elles en concret són... es concentren molt en aquest tipus de situacions i que potser estaven, no sé, projectant energia, saps? No li hagas esa, Kenneth. No. En fi.
2: T'agrada aquesta cançó? Que
0: m'agrada molt aquesta cançó. Què és això?
2: L'última novetat, jo crec que Shakira la cantarà aquesta nit, no?
0: És Agua, no?
2: És Agua, Shakira i Maluma. Surt avui i fan aquesta mena de batxat de música llatina que ens agrada molt.

0: Avui, dia de nous llançaments, Agua, de Shakira i Maluma, però tenim més produccions noves que són interessants.
1: Una de Rels B, que torna cap a les seves arrels i dedica un disc íntegrament a les Balears.
2: Salte d'esta vida que si no, no és el camino.
0: És mallorquí, Rels B.
1: Rels B és de Mallorca i amb aquest fill de la mar, que es diu aquest EP que acaba de treure, ha fet un projecte doncs, amb molta calma, amb platja, capvespres, amb un so que caracteritza bona part també de la música del Rels B, no?
0: Més novetats perquè tenim una col·laboració molt esperada, Fate i Bad Gyal.
1: Avui el Fate treu el seu disc que es diu El Club de les 19 Flores i, bueno, aquest EP, no? I aquí hi presenta una col·laboració amb la reina de Vilassar.

0: Està bé, no està malament, no, Gallac, o què?
1: Què us agrada?
2: Que és, no conec qui és Fate. Fate no és la tecla aquesta que s'utilitza per baixar el volum. Posa'm un Fate al costat de la gravació.
1: Fade out.
2: No és Fade out?
0: Jo crec que a tu t'agradarà més...
1: Mira la batial, espera un moment, que la vull sentir també, a veure. No t'agrada, no?
2: El què?
1: Això que me quitaste me lo dan los diamonds.
2: Ah! Fa poesia, aleshores.
0: Lo que me quitaste.
2: Fa poesia. El que tu em vas treure m'ho donen els diners, no? De voler
1: dir. Los diamonds.
2: Los diamonds,
1: sí,
2: clar, els diners.
1: No, els brillants, no sé.
0: Alba Farelo.
1: Sí.
0: I
1: jo crec que el David aquesta potser li agrada més.
0: No? Això t'anava a dir. És que la següent crec que és molt del David Gallac. Sí? Sí.
1: La Miley Cyrus treu el seu desè disc d'estudi. La Miley Cyrus, Martín? Sí?
0: El tonito este, Martín. Sí, Martín.

0: Boníssima, no? Miley Cyrus, que ens estava acostumant molt al pop rock, fins i tot una mica de country també. M'agrada que torni al format electrònic.
1: Això es ballarà molt, eh? Això es ballarà molt.
2: És que està fet per
1: això. Aquí l'editorial meva.
2: Està fet per això.
1: Això es ballarà molt.
2: Està fet justament per això, perquè té vocació de pista de ball i explora diferents estils musicals, parla de l'amor propi, de l'amor cap als altres. Sí. La Miley Cyrus, que per cert, tu, Xavi, crec que segurament ho sabies, però no sé si molta gent que ens escolta sabia que la Miley Cyrus no es deia fins aquesta setmana Miley Cyrus al seu DNI. Es deia Destiny Hope Cyrus.
0: Destiny Hope.
2: I
0: Destiny Esperança.
2: I aquesta setmana s'ha canviat el nom i...
1: Per milagre...
2: I ja es diu definitivament per
1: Milagro Sirius.
0: Milagro Sirius. Milagros...
1: Milagros
2: Sirius. Destiny Hope, Black. Que
1: es deia. I ara es diu, perdona, Maria.
2: Miley.
0: Milagrosaurus.
2: O sigui,
1: Miley Hope.
2: Miley Cyrus. Es deia Destiny Hope. Ai. No es deia Miley.
1: Ah, no es deia Miley.
2: Miley era un sobrenom que li havia posat la seva família.
1: D'acord.
0: De Milagros.
1: De Mila.
0: De
1: Mila Siri.
0: Mila, això.
2: Doncs la Miley treu avui nou disc i aquest molt, Bad Person.

0: Si us agrada?
1: Doncs és una Lola Índigo, és una Mimi diferent.
0: Sí, totalment, amb aquesta balada.
2: Una baladeta això... molt xula, més tranquil·leta, més calmada.
0: Això forma part del nou projecte discogràfic del Pablo López, que es diu El 4, i es diu Casi Siempre, una balada, no? La Lola Índigo s'endinsa també en la música del Pablo López i sona molt bonic.
1: Fins ara, de les novetats d'avui divendres, quina és la vostra preferida?
2: Ui, a veure què trobo.
0: La Miley, no?
1: Miley,
0: i la Shakira
1: no?
0: També se va
1: Shakira
0: bé.
1: Està molt bé, eh? Agua, amb Maluma. Bé, seguim. Tenim més propostes. Maria, portes Álvaro de Luna.
0: Álvaro de Luna, que mostra una faceta molt més vulnerable amb aquest senzill. Sí.

0: Álvaro de Luna, això és un nou avançament del seu del seu disc que traurà pròximament, que es diu Azulejos, i això escolta, es diu Lo Siento.
1: Lo Siento, escolta la seva veu i un caramel de mel i...
2: Has d'aprendre de mel i de gengibre.
0: Sí, sí, de gengibre, no?

0: Sí,
1: sí, sí, sí,
2: aquí força una mica la veu, sembla.
1: Una mica.
0: Un pèl l'ha forçat al principi, potser. Sí. Potser com un pelet forçat a l'inici.
1: Això són nòduls. Clar, s'ha d'anar en compte, Álvaro.
0: Álvaro, atenció.
1: Sí. Així no, eh?
3: Atenció,
0: Álvaro, no.
2: Algú que està patant... Algú que ho està patant... Tant en la seva faceta, en la seva faceta com a actor, que ara l'hem descobert,
1: sí.
2: I ara també amb la seva faceta, bueno, amb la seva faceta, que és, ell és músic, però ara s'ha posat a dirigir, bueno, a dirigir, no, és que m'estic fent un liu. Guitarrica
1: de la Fuente. Ja no estem parlant de l'Álvaro
2: sí,
1: de Luna.
2: No, estem canviant.
1: Ara, Guitarrica de la Fuente.
2: Hem canviat, sí, estem parlant de Guitarrica de la Fuente, que ha tret novetat musical perquè ell és cantant, però és que, clar, alhora actua, és el protagonista de La Bola Negra.
1: Moltes
2: la pel·lícula
1: ganes.
2: Que representarà a Espanya als Oscars, la nova pel·lícula dels Javis, inspirada també en una obra inacabada de Lorca. Bé, doncs, què ha fet? Ha fet també una cançó original per a aquesta pel·lícula.

0: Us agrada?
1: Molt.
0: Això
1: a mi ell m'agrada molt.
0: Això forma part de la banda sonora de La Bola Negra.
2: Molt tendre.
1: M'encanta la cançó que sona al tràiler de La Bola Negra.
0: És impressionant.
1: Em posa la pell de gallina.
0: La Leyenda del Tiempo de Camarón, i està versionada per Pablo Lluc i Raúl Refri, que són els que han fet la música de la pel·lícula. I Pablo Lluc va fer un vídeo per les xarxes explicant com havien fet aquesta versió de La Leyenda del Tiempo de Camarón, que està, de fet, inspirada, és un poema cantat de Federico García Lorca, també.
1: Bé, trenquem absolutament amb això de Guitarrica de la Fuente, sí, amb la nieve, perquè
0: aquesta
1: la darrera...
0: Aquesta és de les que no li agrada al David.
1: La darrera novetat musical d'avui divendres es diu Macacoa 2000, i és de...
0: Rau Alejandro. Montau en la

0: Dale más gasolina, dale más gasolina, una mica, eh? Aquesta la gata que no ven i van pelant-te. O sigui, una mica... Aquest estil, no?
1: A què us sona? Abans parlàvem de videojocs. Us sona algun videojoc, això? ¿Dónde
2: está la gata? ¿Cómo son el baúl?
3: ¡Diablo, cabrón! ¿En serio?
4: ¡Vámonos!
5: Dale, socio, arrancame, te tengo en la derecha.
4: El Grand Theft Auto.
1: Exacte, això és banda sonora d'un dels nous continguts musicals del GTA 6, el Grand Theft Auto 6, amb una cançó que recupera, com dèieu, el reggaeton més cru dels anys 2000. La gent boja amb el GTA 6, eh? No sé vosaltres, però haurem de fer un especial.
4: Ui, tant que farem un especial. Sí, això no és un videojoc.
1: No, va més enllà.
4: Això és un esdeveniment social.
1: Sí, feia molt temps que s'esperava, eh?
4: Això és... És que barreja tantes coses. És massa important, de debò, eh? Algú dirà... Ah, és un videojoc damunt...

0: Molt abierto.
1: Important. No. En fi, jo, de fet, conec gent que les vacances d'aquest any, amb l'empresa, ja se les ha agafat en base al llançament del GTA.
2: El llançament per ser dels primers en tenir-lo.
0: Bueno, per ser els primers en jugar, en poder passar les hores jugant.
1: Poder jugar bé. És a dir, estic 4-5 dies sense sortir de casa...
2: Per gaudir del videojoc.
1: Per gaudir de l'experiència.
0: Bé, la parella de la Lola Índigo i jo Juan, ja ho va dir, que ella estaria 4-5 dies sense sortir de casa, a part que ella es dedica a això, no és streamer de videojocs. Però vull dir, sí, és un gran esdeveniment.
1: No?
0: Sí, sí, el desembre.
1: Novembre. 19 de novembre.
0: Sí, mira. Sí,
1: 19 de novembre.
2: Falta poc, eh?
0: Doncs ja està, el Raúl Alejandro posa banda sonora al GTA 6 i sona d'aquesta manera, no? Sona ja, està a...
1: Sí.
0: Com es diu? Los Santos?
1: Los Santos.
0: Que és la ciutat del GTA.
1: Doncs a la música, al cinema, perquè el festival de cinema de Sant Sebastià comença avui. I clar, hem vist, per exemple, no, estrelles com Brad Pitt, Naomi Watts, Penélope Cruz, Jeremy Irons... Compta amb aquestes estrelles, amb la presència d'aquestes estrelles. És l'edició 74 i se celebrarà fins al dia 26 de setembre. David Gallac.
0: Ai, quina tristor.
1: M'està posant una música trista el Martín Noia. No, deixa-la, que estava trist.
0: Ah, sí?
1: Estava emocionat, ara.
0: Ai.
1: És un festival de Sant Sebastià.
0: Cal que acabem el divendres,
1: on
0: així.
1: On ha mort tothom, no? Vull dir, han palmat tots.
2: Ara
1: perquè, va... Que... Aquesto...
2: Això és d'un amor... Ara, què faig? He d'explicar... O sigui, què voleu...
0: Ara.
2: Fem la carta, va. Què voleu? Que va. Expliqui el que teniu a la pàgina web o fem un concurs per acabar? Va,
1: va. Concurs.
2: A veure, doncs... Una musiqueta, una sintonia de concurs, així... Ai, Martín, gràcies, que m'agrada molt aquesta. Va, el Festival de Cinema de Sant Sebastià havia preparat un text que podeu trobar al web, per tant, és igual, ja el llegireu,
0: que sí,
2: perquè en parlarem molt amb Conxita Casanovas.
1: A veure, que és fins al 26 de setembre, que projectarà 263 pel·lícules.
2: Moltes, estupendo.
1: I a més de 47 països diferents.
0: I que hi haurà el Brad Pitt, la Naomi Watts, el Penélope Cruz i el Jeremy Irons.
2: Tots,
0: vinga,
2: i amb molta presència de catalana, també tot estupendo. Però és igual, perquè ens agrada molt que passi això a Sant Sebastià, però... Un joc per acabar la setmana que és poble o nom.
1: M'agrada
2: molt. Heu d'esbrinar si el nom és en euskera i és d'un poble o d'un nom. A veure, comencem amb el primer.
1: Vinga, va.
2: Abaunza.
1: Abaunza.
2: És nom de persona o de poble? Abaunza.
1: És una mica com Abaunza, que t'has quedat en callau, no?
2: Abaunza. Abaunza pel carril de la dreta. Si... No, pel de la dreta no, pel de l'esquerra.
1: Exacte.
0: A mi em sona a poble, Abaunza.
1: A mi també, ja va. Poble.
2: Poble, poble, sí. Poble, poble.
0: La tia Abaunza no.
2: Doncs és persona. Oh, referència a l'ermita de la Nostra Senyora, atenció, de la localitat d'Erenchun.
1: Però...
2: És un... L'església d'un poble que ja no té habitants, però és nom de persona, nom de persona.
1: Però com et posi, perdó, eh? Abaunza.
2: Abaunza.
0: Abaunza.
1: I en castellà què voldrà dir? Perquè jo sé que, per exemple, Ainsane és glòria, no?
2: Doncs això...
1: Vull dir que sempre hi ha un equivalent.
0: Hauríem de trucar al Gorka Delgado, el company de tècnic de so
2: clar, que ens
0: expliqui. Del badollador, del bon dia i bona sort, perquè
2: correcte.
0: El Gorka és mig basc i sap parlar en euskera, llavors
2: doncs,
0: hauríem de parlar amb ell.
2: El proper dia li preguntem. A veure, el següent nom, Oñati. Oñati és persona o poble?
0: Sona molt a persona, però segur que és un poble.
1: Jo crec que és un poble, eh? Oñati,
0: segur,
1: em sona
0: però
1: a poble.
0: Però si sona persona, tio.
1: Oñati, tia.
0: Tio, Oñati.
1: Tia. Oñati, Oñati és poble. Jo he anat a Oñati i m'he pres un xacolí.
2: Anem a casa de l'Oñati a veure el partit o anem a Oñati, que es menja molt bé? Què serà?
0: Va, poble.
2: Poble, és correcte, poble.
1: Som-hi, Mary Jane Watson.
2: Va. Ballarga.
0: Ah, això és un poble, tia. No, n'hi ha ningú.
2: Ballarga, nom de persona o de poble? Temps.
1: Ballarga.
0: Ballarga o va curta?
1: Clar, en fi.
2: És que la rima és tan fàcil.
1: No, però això, la
0: vostra rima. És una rima, eh? És una broma, no?
1: Tot. Ballarga jo crec que és poble.
2: Poble, Xavi,
1: sí,
2: Maria?
1: Sí, poble.
0: Sí.
2: Poble. Ballarga. Doncs no, és persona.
0: Ai, no pot ser.
2: És un nom femení documentat a Bayona al segle XIII. O sigui, va.
0: Jo també dic, va, no una... crec que hi hagi ningú que es digui Ballarga, si és del segle XIII.
1: No pot
2: però pot ser que algú el recuperi. Ballarga Goricosta Sarri. Va, següent, últim, que tenim molt poc temps. Cestona. Persona o poble?
1: Fiestona?
2: Cestona.
1: Ah, Cestona.
0: Avui la cestona a mi em sona.
1: A mi m'ha pujat la cestona una mica aquest, en l'última analítica.
2: Estàs baix de cestones, correcte.
1: Sí, estàs baix de...
0: A mi...
2: O d'equip de primera ref d'allà. Cestona 2, Baracaldo 0.
1: Sí.
0: Oh,
1: sí,
0: boníssima. A mi no pot ser que hi hagi una dona que es digui... Bueno, és que cestona... Abuela cestona?
1: No.
0: Uf, jo dic persona.
2: Persona, poble, doncs és persona!
1: No!
2: També és un nom d'aquells de l'antigó, de Bayona del segle XIII. I fins aquí el primer concurs, un nom de persona de poble. Poble o nom?
0: M'encanta.
1: M'ha agradat molt i m'ha agradat molt aquesta setmana.
0: Una abraçada a tots els companys del País Basc, eh?
2: Una abraçada ben gran, molts petons.
1: Ongi etorri.
0: Ongi. Onguietorri.
1: No, això no és quan marxes.
2: Onguietorri
1: és
2: benvingut.
0: Esquerra Casco, moltes gràcies, Matés Aitut, t'estimo.
1: Doncs Onguietorri a Ràdio 4, si t'acabes de connectar.
2: Això sí.
1: Arriba Andreu Vinyes amb l'edició vespre. Gràcies, Martín Nolla, Jaume Tudela. Com sona això amb vosaltres, de debò? És meravellós. Ai, no, perdó, perdó, que no és l'Andreu Vinyes avui, que és la Rosa Guillet.
2: La Rosa Guillet.
1: Rosa, t'escoltem. Ens informem amb tu, de seguida, a l'edició vespre. David Gallac, dilluns més, a les 4.
2: Aquí estarem, que vagi bé, bon cap de setmana.
1: Maria Coll, dilluns a les 4. Adéu, adéu, família. Gràcies, molt bon cap de setmana.

La tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martín. Ràdio 4.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya. És 21 de setembre del 2026. Ara està així, bon dia
1: i bona sort. Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Montse Vidal, bon dia.
2: Bon dia.
0: El dia que ens sabem, sabem que la crisi migratòria a Ceuta, protagonista del debat entre el president del govern i el líder de l'oposició, que van coincidir ahir a Catalunya.
2: Sí, des de la Festa de la Rosa a Gavà, Sánchez ha refermat el seu compromís amb la ciutat autònoma i ha criticat la inacció de PP i Vox. I des de Badalona, per la seva banda, Feijóo ha demanat una política migratòria ordenada i ha promès retirar la nacionalitat als delinqüents estrangers si arriba a la Moncloa.
0: Mentrestant, milers de persones es manifesten pel centre de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: La mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics, segons la Guàrdia Urbana, hi han participat unes 5.500 persones, mentre que l'organització eleva la xifra fins a més de 30.000. La marxa ha arrencat al migdia al Passeig de Gràcia sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i ha acabat el seu recorregut a la plaça de Sant Jaume.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha participat aquest cap de setmana a Nova York a la cimera de ciutats Urban 20.
2: Sí, des d'allà ha explicat les polítiques d'habitatge que s'estan aplicant a la capital catalana i ha instat els alcaldes de tot el món a crear una aliança a favor de l'habitatge assequible. Collboni s'alinea així amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, i recorda que ja existeix una xarxa de ciutats europees en aquest sentit que es podria estendre a altres continents. L'alcalde de Barcelona ha animat també a combatre les plataformes de lloguer turístic i els fons especulatius.
0: I les conques internes superen l'estiu més càlid amb el 76,7 de les reserves, 3 punts per sobre de fa un any.
2: Sí, durant l'estiu el nivell de les reserves ha caigut 20 punts, una baixada lleugerament superior a l'habitual. Segons el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, l'evaporació de l'aigua ha estat més alta que altres anys, coincidint amb les temperatures d'aquest any, que han estat inusualment elevades.
0: I acabem de l'exterior, sense canvis a Rússia. El partit de Vladimir Putin guanya les eleccions amb un 57,5% dels vots.
2: El partit del Kremlin, Rússia Unida, guanya les eleccions entre denúncies i irregularitats de formacions i persones opositores a la guerra. El Partit Comunista Rus ha estat la segona força més votada, amb el 14% dels vots, segons la Comissió Electoral Central, i el partit de l'oposició, Yaklobo, exclòs per llistes de partits, ha denunciat nombroses irregularitats i considera aquestes eleccions una farsa sense oposició real dins el país.
0: Aquest dilluns 21 de setembre i ho farem amb un temps que serà estable i majoritàriament assolellat arreu de Catalunya. El cel estarà força clar durant el matí, mentre que a la tarda poden aparèixer alguns núvols alts i prims.
2: Si no es preveu pluja per avui, les temperatures pujaran lleugerament, amb màximes d'entre 27 i 29 graus a molts punts de l'interior i prelitoral, i d'uns 25-27 a la costa. Les mínimes seran suaus, especialment al litoral, on es mouran entre els 15 i els 20 graus.
0: I anem al moment viral del dia. A vegades en l'absurditat està, doncs, la màgia de les coses, i a vegades són les que fan que a través de les diferents xarxes socials es puguin viralitzar vídeos com aquest, que és el vídeo viral del dia. Un nen agafa un gelat sense permís i quan el pare li pregunta qui li ha donat permís per agafar-lo, això és el que respon.
3: ¿Quién te ha dejado cogerlo?
4: Y les estás dando todo.
3: ¿Qué?
5: Jesús me ha dejado.
3: ¿Qué Jesús?
5: Cielo.
3: No hay santería.
5: De verdad.
3: De hecho,
5: va a tener
3: muestra.
5: Va a tener
2: Aquest vídeo porta més de 97.000 m'agrada i mostra, doncs, el que deies, un nen amb un gelat a la mà. Quan és preguntat pel seu pare qui li ha donat permís per agafar aquest gelat, doncs el nen, tan tranquil·lament menjar-se el gelat, diu que Jesús, i el pare li diu, quin Jesús? Doncs home, Jesús, el del cel. Clar, el nen haurà pensat, si dic Jesús, que és en teoria el jefe, doncs que està per sobre del meu pare, no em podrà dir res. I per salvar-se de la bronca, doncs ja...
1: I la carona,
2: ja...
1: la carona que la fa, cara de veritat, aquest vídeo em va fer molt riure. Dic, és que la canalla tenen aquesta cosa, de, amb aquella cara que fan, com no li dius que no, que se'n mengi 4 de gelat.
0: Sí, sí, clar, que se'n mengi 4.
2: Per original s'ho mereix, la veritat.
0: A mi si diu el meu fill, no, ja et dic que no cola, eh? Que se'n mengi 4, porta això i passa pels deures.
1: I digue-li a Jesús, que
0: exacte,
1: ja parlarem
0: d'ell. Sí, sí, exacte, que et truqui, que tinc el seu telèfon. Que tinc el seu telèfon. Vols que et digui una cosa?
1: Què?
0: Jo tenia línia directa amb el Melcior.
2: Home, això són paraules majors.
0: Tenia línia directa i clar, ella, abans, jo parlava amb ell. Sí, cada any em trucava i diu, què, tenim aquest any, tenim d'això, perquè després anàvem a veure, i quan li entregàvem la carta als Reis, el rei, abans que el meu fill entregués la carta, el rei ja li deia tot el que volia demanar.
1: I el
0: nen flipava, perquè jo tenia en aquell moment
1: quina
0: contacte
1: sort,
0: directe
1: quina sort, eh?
0: Amb el rei Melcior.
1: Els contactes del badollador.
0: Al final, una de tirar contactes. Vinga, va, a les 6 i 5 minuts del matí. Entrem en territori esportiu i no és per menys perquè el cap de setmana ha donat molt. Anem a pams. El Real Madrid ha rebut un cop molt dur. El Metropolitano, l'equip de Mourinho, ha perdut el derbi contra l'Atlètic en un partit en què ha mostrat molts nervis, poca capacitat per generar futbol i massa problemes en defensa.
2: La situació s'ha complicat encara més amb l'expulsió de Huijsen i el penal que ha permès a l'Atlètic avançar-se. A partir d'aquí, el Madrid ha intentat reaccionar a la desesperada, però sense trobar la regularitat ni el joc necessaris per capgirar el partit. El resultat deixa una sensació preocupant al conjunt blanc. El canvi d'entrenador no sembla haver solucionat els problemes que arrossega l'equip. I mentre el Madrid continua buscant respostes, el Barça aprofita la situació per consolidar-se com un dels grans protagonistes de la Lliga.
0: Bé, recordem que estem ja a 6 punts. Després entrarem ja en territori Barça, però encara dins del partit aquest derbi que es va jugar en el Metropolitano, doncs, en roda de premsa de Mourinho, esclata contra l'arbitratge. El tècnic del Real Madrid va mostrar el seu malestar a la compareixença postpartit.
2: Mourinho va portar a la roda de premsa unes imatges de dues entrades que, segons la seva opinió, haurien d'haver acabat amb targeta vermella. Les accions assenyalades van ser les de Romero sobre Bellingham i Canin sobre Valverde. L'entrenador va considerar que aquestes decisions van condicionar el desenvolupament del partit. També va qüestionar l'actuació de l'àrbitre i del VAR. Va reclamar també que el seu equip pugui competir en igualtat de condicions. Referint-se a l'àrbitre del partit, el va definir, literalment, va dir, com un pobre àrbitre que només ha xiulat partits petits. Paraules de Mourinho.
0: Mourinho fent de Mourinho, que és el que s'ha fet. I Simeone va respondre contundentment a l'entrenador blanc, dient que, per més que et diguis Mourinho, no tot s'hi val.
2: Sí, va contestar les crítiques de Mourinho Simeone. Després d'aquest 2-1 de l'Atlètic al derbi, el tècnic argentí va defensar el respecte als àrbitres i va assegurar que, independentment del nom de l'entrenador, no cal traspassar, diu, la línia del respecte.

0: I Rafinha es transforma en el nou del Barça i supera un rècord de Messi. S'ha reinventat com a davanter centre i està vivint un inici de temporada espectacular amb els blaugrana. El brasiler va marcar un hat-trick contra el Sevilla i ja suma 12 gols en les 7 primeres jornades de Lliga, superant els 11 que havia aconseguit Messi en el mateix tram de temporada l'any 2017-2018.
1: Amb aquesta actuació, Rafinha també va encadenar el seu segon triple consecutiu i es consolida com el màxim golejador de la competició. La seva capacitat per adaptar-se a diferents posicions l'ha convertit, doncs, en una de les principals armes de l'equip de Hansi Flick.
0: La creu de la moneda, doncs, Andreas Christensen, haurà d'estar apartat del terreny de joc durant les pròximes setmanes després de patir una lesió muscular al recte anterior del quadríceps esquerre en el partit contra el Sevilla.
1: El defensa danès, que havia recuperat protagonisme en aquest inici de temporada, va haver de ser substituït i va acabar molt afectat per la lesió. El Barça no ha concretat el temps exacte de recuperació i la seva evolució determinarà, doncs, quan podrà tornar.
0: En qualsevol cas, en aquesta parada de seleccions, el Barça, que se'n va a 6 punts del Real Madrid i a 5 de l'Atlètic de Madrid, que li pispa la cartera en el Real Madrid i s'adjudica la segona posició provisional. Bé, dic provisional perquè queda molt de...
1: Queda molt encara.
0: Queda molt de camí. Més coses. El València de Javier Aguirre han arribat a un principi d'acord perquè el tècnic mexicà assumeixi el càrrec fins a final de temporada, amb una possible renovació si aconsegueix classificar l'equip per l'Europa League.
1: Aguirre, que tornarà a dirigir a la Liga després de la seva etapa amb el Mallorca, arribarà amb Pol Llorente com a preparador físic i Toni Amor com a ajudant. L'acord encara ha de completar alguns detalls abans de fer-se oficial, però aquí tenim aquesta notícia.
0: Molt bé, acabem. Posem gasolina i anem a parlar de Pedro Acosta, que ha aconseguit a Spielberg la seva primera victòria de MotoGP després de 1.071 dies sense guanyar una cursa mundialista.
1: I és que el pilot murcià va protagonitzar una actuació espectacular al GP d'Àustria, on va remuntar fins al lideratge i va mantenir un ritme inassolible per als seus rivals. Jorge Martín i Marco Bezzecchi van completar el podi, mentre que Marc Márquez va acabar cinquè. El triomf té un significat especial per a Acosta, ja que arriba al circuit de casa de KTM abans de deixar l'equip al final de la temporada.
0: En 5 minuts arribem en punt a un quart de 7 del matí.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Adó Lladó. A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Adó Lladó.
0: Família, bon dia i bona sort. Avui és dilluns, dia 21 de setembre del 2026. Arrenca el programa 228. Com cada dia, no. Com cada dia, no. I és que avui permeteu-me una salutació especial perquè si habitualment ens escolteu per Ràdio 4, a partir d'avui també ens podreu veure tant per streaming com per la tele. Volem donar la benvinguda als espectadors de la 2CAT al bon dia i bona sort. Nosaltres continuarem fent el mateix de sempre, despertant-nos a les 6 del matí, parlant d'actualitat, d'esports, amb col·laboradors de primera, amb serveis vitals a aquestes hores, però ara tenim un petit problema. Ara haurem de pentinar-nos. A partir d'avui, la ràdio té una nova finestra i nosaltres serem aquí cada matí perquè ens pugueu escoltar i veure. Així que si esteu davant de la tele, gràcies per ser-hi, i si ens escolteu per la ràdio, tranquils, que continuem sent els de sempre i fent el mateix de sempre. Benvinguts al bon dia i bona sort, ara també a la gent de la 2CAT. Moltes gràcies. A Montse Vidal, bon dia i bona sort.
1: Molt bon dia i bona sort. No sé si sou vosaltres molt usuaris de plataformes de lloguer turístic, tipus, doncs,
3: sí,
1: les típiques.
3: Jo
1: l'utilitzo
3: molt, la que comença per Airbnb.
1: Exacte.
3: Doncs,
1: avui, escolteu, que us porto un cas d'una noia que es va trobar amb una sèrie de problemes de menor a major. És a dir, va... l'escoltarem. Un cas, per si us passa alguna cosa similar,
0: on,
1: doncs, que
0: on,
1: sapigueu. Això va ser a Newcastle, concretament. Clar, això està per tot arreu, aleshores pot passar a qualsevol lloc, però a aquesta noia li va passar allà i déu-n'hi-do el que es va trobar de sorpreses a l'apartament aquest.
3: Molt doncs bé. Mira, va una mica lligat a lo que jo us porto, perquè a mi m'ha passat amb alguna lloguer d'aquests, algun pis que he llogat alguna vegada, de trobar-me coses a la casa que no esperava trobar. És a dir, aquí algú s'ha deixat això. I avui us porto 5 amagatalls vosaltres, que sou gent del Maresme, que teniu calés, cinc idees on podeu guardar les coses de valor, los quartos, és que no se us acut. Molt he d'arribar jo per explicar-vos.
1: Molt bé, molt bé, m'agrada, m'agrada.
0: Saps què passa ara? És que quan no tens quartos, no cal buscar amagatalls.
3: Espera't, que ara sortim per la tele, Badó, espera't, ara vindran los calés.
1: Però hi ha una cosa...
3: Manifestem, manifestem. Home, per favor.
0: Ara vindran els calés.
1: No, però hi ha coses que tenen molt valor sentimental, també, encara que no siguin molt valor econòmic, per tu no ho voldries perdre mai, és més important que els diners.
0: Sí, sí, però hi ha coses que tenen valor sentimental que t'asseguro que si entres els d'altres a casa...
1: No les volen.
0: És l'últim que agafen, allò.
1: I per equivocació.
0: Família, avui el sol sortirà a les 7:37 del matí i es deixarà quan siguin 3 quarts i 5 minuts de 8 del vespre. Falten 95 dies per les vacances de Nadal. Bueno. Molt menys, això, ja.
3: Bé, ja està, ja anem avall.
0: Molt menys,
3: ja
0: molt menys.
3: Ja ho tenim, a tocar.
0: Molt menys. El control tècnic avui amb Laia Casanovas i el Gorka Delgado i a la producció, David Alcalde. A veure, feu esport, no? Tu fas esport?
1: Sí, sí, faig esport.
0: Et dediques
1: sí.
0: a córrer?
1: Jo corro.
0: Has calculat la distància que has corregut des que vas començar a fer running?
1: No, això igual l'aplicació m'ho pot dir. Ja t'ho diré un dia.
0: Ah, ho tens a l'aplicació?
1: Bueno, no, clar, és que he fet servir diverses. Aleshores, hauria d'anar sumant i de vegades que no he sortit a córrer amb rellotge.
0: Però això és molt ràpid, o sigui, quantes vegades surts a córrer?
1: Aproximadament a la setmana, unes 4. 4 de mitjana, sí.
0: 4 de mitjana?
1: 4 de mitjana i faig uns entrenaments potser de 7-8 quilòmetres. De vegades... Tota mitjana.
0: Fem el càlcul.
1: 28, entre 28 i 30 quilòmetres a la setmana, 30 aproximadament.
0: Calculem més o
1: menys? A la setmana, espera, que no tinc el telèfon aquí. Ara t'ho calculo.
3: No sé ni què vols que calculi. Si no, aquestes comptes, avi, si em parles d'esport, ja em poso nerviosa.
0: 30 per 4, per 12. I quant de temps fa que fas això?
1: A veure, fa molts anys que jo faig... El que passa és que no he estat sempre amb el mateix ritme, la mateixa estabilitat. Però mira, parlem dels últims 4 anys, que és quan m'he posat més seriosament.
0: 30 quarta, 12 per 12, per 4.
1: Espera, sí, ho tens tu?
3: No, no.
0: Bueno, a veure, per dir-te... Fent-ho una mica el càlcul de l'Ares, que és 0.
1: 30 per 12 per 4. Mira, 1.440, ja ho tenim.
0: És el que havia sortit.
3: M'havia sortit, me feia vergonya dir-ho perquè no sabia si ho havia calculat bé, nois.
0: 30 per 12 per 4.
1: 1.440, no està malament.
0: Doncs mira, si surts avui, d'aquí a 4 anys arribaràs a Galícia.
3: Ai, mare de Déu, només de pensar.
0: Sí, sí, sí. Doncs bé, si feu esports, sabeu quins són els esports més complets per treballar tot el cos?
3: Va.
0: Doncs ara ho sabreu. Perquè, clar, per exemple, hi ha esports en què exercites més una part del cos...
1: Clar.
0: Pots jugar a tenis i et queda un braç com el del Popeye i l'altre el tens... Doncs, si busques un esport que treballi diferents aspectes físics, alhora n'hi ha 4 que destaquen especialment. Et sabríeu dir algun?
1: Home, córrer jo crec que bastant, no? Precisament córrer ha de ser un d'ells, sí o sí. Fas servir els braços, les cames,
0: sí,
1: tot.
0: Sí, podem sortir d'aquest univers? O...
1: Endavant.
0: La natació, que sempre diuen que... La natació que sempre diuen que és un esport molt d'això. El rem...
1: Però el rem vas assegut, no? De cintura cap avall no et mous.
0: Ja estem aquí, criticat. La boxa...
3: I
0: l'atletisme. Mira, si ho han dit experts, és quan han dit experts. La natació exercita bona part de la musculatura i millora la resistència. El rem combina el treball de les cames, els braços, l'esquena i el tronc.
1: Bueno, clar, és veritat.
0: Que tires endavant.
1: Exacte.
0: La boxa ajuda a desenvolupar la coordinació, la velocitat, l'agilitat i la resistència. I l'atletisme permet treballar capacitats com la força, velocitat i la resistència, depenent de la disciplina. En definitiva, no hi ha un únic esport perfecte, el més complet dependrà de les capacitats que vulguis desenvolupar i, sobretot, de l'activitat que puguis practicar de manera regular. Tu quin és l'esport que més t'agrada?
3: Doncs mira, a mi m'agraden tots, si dic la veritat. Jo no tinc allò una preferència. M'agraden tots.
0: El tiring, el descansing, el siesting...
3: M'encanta, aquest m'encanta.
0: El moting...
3: M'encanta. La boxa, és veritat, que quan feia boxa ha sigut un dels moments prime de la meva vida.
0: Què et va durar? Una setmana?
3: Un ratet, va, un ratet. És que no, és que, escolta, quines preguntes me fas?
0: Vinga, va, un quart i dos minuts. Per cert, vam penjar un vídeo la setmana passada de l'Ares Teixidor amb moto per Barcelona. Si veieu una moto de color verd, que aquestes que s'utilitza, que són de lloguer, amb un casc que és més gran que la moto, aquesta és l'Ares Teixidor. Aneu amb compte, avisa navegants, eh? Fins i tot els autobusos, eh? Aneu en compte.
3: No. Se m'està donant fantàstic. Millor que l'esport.
0: Vinga, va. Sí, molt millor. 1:45 del matí.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Avui és dilluns 21 de setembre i comencem setmana fent una ullada al calendari per descobrir què es commemora avui arreu del món. Per exemple, avui és el Dia Internacional de la Pau.

0: És la segona vegada que sona aquesta temporada aquesta cançó i molt em temo que no serà la darrera.
1: Necessària.
0: Aquesta és d'aquelles cançons que forma part, si haguéssim de fer un tracklist de les cançons del Bon Dia i Bona Sort...
1: El farem, per què no el fem? Per què no el fem?
0: Podríem posar aquesta després, Michael Jackson totes, no?
1: I Coldplay.
0: I Coldplay. És una jornada, el Dia Internacional de la Pau de les Nacions Unides, dedicada a promoure la pau i la no violència. Se celebra cada 21 de setembre i convida a aturar els conflictes i recordar una cosa que, veient com està el món, continua sent bastant necessària. Estem parlant d'aturar conflictes quan des de la OTAN es parlava ahir que ja s'estava preparant per un possible atac amb Rússia de demostrar la força, la fortalesa de l'aliança. Vaja, així, estem en guerres a l'Iran. Donald Trump ahir parlava de destruir directament Iran i fer-lo desaparèixer del mapa.
2: És que sembla que anem enrere en comptes d'endavant.
0: Putin que guanya les eleccions sense pal·liatius d'una forma una mica estranya. En fi, que va bé recordar que avui és el Dia Mundial de la Pau. Avui també és el Dia Mundial de l'Alzheimer.

0: Aquesta és una jornada especialment important per donar visibilitat a una malaltia neurodegenerativa que afecta la memòria i altres capacitats cognitives, però també tot l'entorn de la persona que la pateix. Avui es posa el focus en la investigació, el diagnòstic precoç i el suport als cuidadors i a les famílies. Avui també és el dia de l'artista plàstic. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Després trucaré a la meva filla per felicitar-la en el dia del seu dia.
1: Sí, per què? Sí.
0: Perquè pinta molt bé. Pinta molt bé.
1: A veure si ets d'aquells pares que diu que pinta molt bé i ha fet un dibuix fatal. Vadó, siguem a lògica. Mira, sí, la cara que ha fet.
0: Em sembla un comentari absolutament fora d'allò.
1: Escolta, que ja us conec els pares. Fot un dibuixet així, la cosa? Nena. Fatal. Ai, que guapo, que bonic l'has fet.
2: Això és un clàssic, Vadó.
3: Amor de pare pot ser, també.
1: Ara serà pintora la nena.
0: Però en sèrio?
3: No ho hem vist, però jo m'ho crec, perquè no, clar.
0: I ho fa superbé.
3: Mira, sí.
0: Vols fer una cosa? Per què no fas esport i arribes més relaxada al programa? En sèrio, però tu quin problema tens a la vida? En sèrio?
1: Que algú em doni la raó, Gorka, David, per favor, que no sou pares.
0: Però que no heu vist el dibuix?
1: Però que no ens cal.
3: És que no l'hem vist,
1: Si tots els pares dieu, mira, demà portes aquest dibuix.
3: Sí, demà porta'l.
1: Demà porta'l, ho veurem veure.
3: No, però que segur que...
1: Si la nana segurament dibuixa molt bé, però jo de celebrar el dia de l'artista plàstic, potser ens estem fent un gran massa, no?
0: No, d'entrada el dia de l'artista plàstic m'ho has posat tu. Jo només estic dient que vull felicitar la meva filla, és que no he dit res més. I ja m'estàs sortint aquí matxacant la meva filla.
1: A veure.
0: Doncs et dic una cosa.
1: Sí, sí.
0: Dibuixa molt bé.
3: Jo no puc dir el mateix, a mi em demaneu que dibuixi un gos i us dibuixo una cosa. Em fa... No, de veritat, ara és de veritat, és una de les coses que m'hagués agradat sempre dibuixar bé, però no sé, no n'he sabut mai.
0: També tinc una cosa, i que posaré en valor els dibuixos de la meva filla, perquè si hagués de fer posar-me en aquest modus que tu dius, diria que el meu fill fa uns dibuixos més mal. El meu fill dibuixa, o sigui, horrorós. Tot el que fa bé en bicicleta ho fa malament dibuixant. M'entens o no?
1: Està bé, llavors ja m'ho crec més.
0: Ja et portaré...
1: La prova empírica de que la nana dibuixa molt bé.
0: L'altre dia que estàvem, ens vam quedar els dos sols, va sortir ella a dir... Diu, podem anar a buscar una làmina per pintar? Que de fet no era una làmina, és allò de tela, una tela, coi. I vam anar a buscar i va fer un dibuix d'una vaca preciosa.
2: Està bé. Mira que bé.
0: Preciós, demà el portaré. El penjarem a les xarxes socials, el vendrem i ens forrarem. I aquests diners els guardarem a aquest lloc que avui explicaràs tu. Aquests llocs es poden amagar a casa. Bé, va, pintura, escultura... La cançó aquesta també és de tallavenes, aquesta hora. Que sí?
1: Havia de durar menys, però has explicat la història de la nana, clar, ja ho hem allargat.
0: L'has escollit tu, no, la cançó també? Vinga, va, pintura, escultura, fotografia, il·lustració... Avui es reconeix la feina dels creadors que utilitzen els arts visuals com a forma d'expressió i aclariment important a aquestes hores del matí. Artista plàstic no és algú que faci coses en plàstic. Ja ho teníem clar, però és un apunt que volia destacar. L'Ares, que és l'encarregada d'això. Avui també és el Dia Internacional del Rock Progressiu. Oh, money, get away. Estima que avui podria ser el dia del Country 2.0 i la Montse cantar una d'aquelles cançons.
3: Perdona?
0: Que era... Quina cançó era?
3: Era John Denver, Country Roads, Take Me Home. Que bonica és aquella cançó, per favor. Home, és que no ho valoreu, però.
0: No, un moment èpic. Un gènere que va portar el rock cap a composicions molt més complexes, discos conceptuals i cançons que podien durar tranquil·lament 10 o 15 minuts.
3: Oh, i tant.
0: Pink Floyd, Genesis, Yes o King Crimson, en alguns són alguns dels grans artistes i grans noms. No era música pensada precisament pel format TikTok.
3: No.
0: I avui és el Dia Internacional

0: La paraula sona estranya, però la idea és molt senzilla. Defensar que al món editorial hi ha diversitat de llibres, autors, llengües editorials i maneres de pensar. Que quan entrem en una llibreria no trobem 50 versions del mateix. La meva filla escriu molt bé, eh? Els quadres van acompanyats d'un llibre. I avui comença la Setmana Internacional de les Persones Sordes. And in the naked light I saw 10,000 És una setmana per donar visibilitat a les persones sordes, les llengües de signes i les barreres d'accessibilitat que encara existeixen. L'objectiu no és només conscienciar, sinó aconseguir una societat on la informació i la comunicació siguin realment accessibles per tothom. 5:45 de 7 del matí. Som els del Bon Dia i Bona Sort de Ràdio 4. Avui és 21 de setembre del 2026. Avui també ens estrenem a la 2CAT. Obrim aquesta nova finestra. També saludem els oients i els teleespectadors. I aquells que ja ho feien des de streaming, doncs també queden saludats.
1: Quanta gent per saludar.
0: Quanta gent. Vinga, va, anem, que avui estem d'aniversari, eh?

0: aquest dilluns, dia 21 de setembre. Avui hi ha tanta gent coneguda fent anys que això sembla més una gala que una secció. Per exemple, avui fa 76 anys...
1: 76 anys compleix avui Bill Murray. I got you, babe. I got you, babe.
0: They say I love. Aquest actor que anirà eternament lligat, atrapat en el temps, eh?
1: Eternament, evidentment. És un dels grans noms de la comèdia nord-americana. Atrapat en el temps, Caçafantasmes, Lost in Translation... Aquella cara seva...
0: Perdona, Lost in Translation...
1: Boníssima, bona part.
0: Que bona, que bona.
1: Boníssima, sí, sí. I aquella cara seva, que és permanent, de no saber si està fent una broma o si està part de tots nosaltres, eh? És una mica la definició d'aquest home.
0: De tota manera, és d'aquells actors que, quan el veus en escena, doncs interpreta aquest paper... de persona dòcil, fins i tot amb...
2: Bonachón, una mica.
0: Exacte.
2: No?
0: Ara, que després te'l trobes, quan el persegueix la premsa, és un tio que gasta una mala bava. No, és una persona de caràcter, eh? D'aquelles que...
2: Clar, una cosa del personatge i una altra cosa és ell, la vida real.
0: I avui, 79 anys...
1: Per a Stephen King. I don't wanna be buried in a bed cemetery. Un dels escriptors més llegits del món, Carrie, El resplendor, i d'aquest senyor ha aconseguit que tinguem por de pallassos.
2: És veritat.
1: Fes-ho tu, de pallassos, d'hotels, de cementiris, i pràcticament de qualsevol cosa que tingui una ombra.
2: Que gran, m'encanta.
1: Això ha fet ell.
0: Abans de Stephen King ja tenien por alguns pallassos, eh?
2: No, perdona, però el pallasso d'ahir...
0: Aquí,
2: el de It, de la pel·lícula It.
0: Ah, sí, mientes, el pallasso d'ahir, m'estava venint al cap. Ara no sé si m'estaves parlant de... És igual.
2: No, vaig veure que pallasso ahir, però de la pel·lícula It, home, allò és una cosa... A mi no me'n fan por, i aquella pel·lícula em fa por.
0: Fa por, l'has vist tu?
1: Sí, boníssima.
0: Va, i avui celebra 54 anys...
1: Liam Gallagher.

0: Déu-n'hi-do, avui el pastís ha de ser gran, eh?
1: Avui, ja veu, Déu-n'hi-do. 54 anys, com dèiem, fa Liam Gallagher, la veu de la part de la veu d'Ossis i un dels grans personatges del rock britànic. Una carrera plena d'himnes, d'actitud, de polèmiques també, i probablement aquesta discussió entre germans, la més llarga de la història de la música, diria jo.
0: Avui, 37 anys per...
1: Jason Derulo. Cantant, compositor i ballarí nord-americà que porta gairebé dues dècades encadenant èxits. I si alguna vegada dubteu de qui canta una cançó seva, doncs tranquils, que normalment ell mateix us ho diu al principi. Aquella cosa que fa de...
2: Jason Derulo!
0: Molt bé, és com si comencéssim el programa amb les seccions i tu, ara estàs, avui fa anys, 28 anys per...
1: Per un

0: Òscar Casas, aquest actor barceloní que va començar treballant de ben petit i que ja acumula una bona pila de sèries i pel·lícules. Sí, és el germà de Mario Casas, però escolta, aquestes alçades ja podem començar a deixar-lo existir pel seu compte, que també pot.
1: I 62 anys.
0: Per Jorge Drexler.
2: Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da.
0: Doncs sí, 62 anys per Jorge Drexler, aquest cantautor uruguaià i metge de formació. Va guanyar l'Oscar per A l'otro lado del río, la primera cançó en castellà que es va endur l'estatueta a millor cançó original.
1: I avui, homenatge pòstum, hauria fet 64 anys...
0: Carles Sabater.
3: Now when the saints go marching in...
0: No és la cançó amb la que volíem felicitar Carles Sabater, evidentment. Aquí havia de sonar Boig per tu de Sau. Però bueno, us la imagineu. Si voleu, se us la canto. Crec que no és el moment. No, no, millor que no. Cantant de Sau, actor i una de les veus imprescindibles del rock català dels 90. Va morir el 13 de febrer del 99 amb només 36 anys. I va ser després d'un concert. Va morir molt jove Carles Sabater.
1: Vinga, va, anem al Santoral. Arriba, sí. Perdona, senyals de 6:45 del matí d'aquí a 10 segons. Avui celebrem el sant de...
0: Avui felicitem els Jonas, les Lutrudis, els Mateus, els Melesis i els Pàmfil.
4: Pàmfil?
0: Què et sembla?
1: Avui és Sant Pàmfil?
4: Hi ha un nom que es diu... Hi ha un sant que és Sant Pàmfil?
0: Això sembla el meu santoral, el santoral que jo consulto, que és el bo, és el santoral bo. Hi ha persones que es diuen Pàmfil.
4: És molt cruel posar-li una persona Pàmfil,
1: eh? Sí, sí, sí. Tu Pàmfil. Tu Pàmfil. No, no. Va, anem als astres.
0: Ara sí, anem a la consulta astral del dia. Mireu, el signe beneït del dia és balança. Balança, tens algun tresella i sella? Doncs avui la cosa es pot començar a moure's, eh?
1: Jo tinc una cosa entre sella i sella.
0: Ah, doncs mira, una conversa aparentment innocent pot agafar un altre to, badó, eh? El cas és que, sisplau, si et respon amb un coret, no muntis una junta d'emergència amb quatre amics per analitzar què significa, sisplau, eh?
4: Això ho fan els nois,
0: tu
4: també.
0: Tu segueix el joc,
4: sí,
0: perquè
4: sí,
0: les noies
4: fan.
0: Ho fan molt,
1: a
0: això.
1: A veure, si et respon amb un cor...
0: Bueno, aquella cosa de les dones, de sobte, es respon amb un emoji de cor. I ja tu t'has fet la pel·lícula de que us caseu demà i teniu canalla la setmana que ve.
1: No, però ja... Recordo que avui és 21 de setembre.
0: Epa, epa.
4: Oi, és veritat.
1: És que va haver-hi... No. Va haver-hi un pronòstic de l'Anna Gurri que va dir que abans del 21 de desembre...
4: De setembre.
1: De setembre, sí, que trobaria parella. Avui estem aquí sobre la campana.
0: Queden hores, per davant.
1: Bé, ja veus, queden
4: qualsevol cosa encara.
1: Queden moltes hores.
0: El signe que hauria d'anar amb compte és Capricorn, jo mateixa. Avui queden prohibides les proves d'amor, res de no li escric per veure si em busca, penjo això per a que ho vegi, o si m'estima ja sabrà què em passa. No, si vols saber alguna cosa, Capricorn, pregunta-la directament, que som adultets, eh? Ara, en teoria.
1: I el signe sorpresa del dia?
0: És Àries. Avui Àries et poden mirar més del compte a la feina i per bé, eh? Tens una bona oportunitat per ensenyar el que saps fer, presentar una idea o fer-te notar, perquè ara, abans d'entrar a la reunió com Beyoncé a l'escenari, comprova que portes els papers correctes, eh?
5: Bon dia i bona sort. Amb Badó.

0: I atenció a aquesta notícia, perquè un estudiant de la UPF dissenya un sistema que s'avança als canals oficials en la informació d'afectacions a Rodalies. Home, doncs molt, però que molt, però que molt, però que molt bé.
1: Grandíssim treball de final de grau de Marina Castellano.

0: és Marina Castellano? Doncs és una estudiant d'enginyeria matemàtica en ciència de dades de la Universitat Pompeu Fabra. Ella, en el seu TFG, amb el seu treball de final de grau, ha fet un sistema que avança la informació de les incidències de Rodalies abans que ho detallin els canals oficials. Consisteix en recollir els missatges dels usuaris de X sobre afectacions al tren a través de la IA. El sistema detecta el volum de viatgers que es refereixen al mateix cas, monitoritza tots els tuits, verifica i processa automàticament les piulades aquestes compartides sobre la mateixa incidència i n'extreu la informació, i d'aquesta manera aconsegueix automàticament publicar les incidències entre 30 i 40 minuts de mitjana, de vegades més, abans dels comunicats oficials de Rodalies. Em sembla meravellós. Bravo.
1: M'estàs dient que els comunicats de Rodalies arriben...
0: Més tard.
1: Entre 30 i 40 minuts. Però podríem saber quan, en total, o no?
0: Quan més tard, vols dir?
1: Que diu entre 30 i 40 minuts, però Rodalies...
0: Depèn del cas.
1: Ho diu, una hora i mitja, dues hores...
0: Hi ha arribat fins a dues hores, de diferència.
1: Mare.
0: Però de mitjana, aquest sistema permet assabentar-se'n abans d'aquestes incidències entre 30 i 40 minuts abans de mitjana. De mitjana, perquè els de Rodalies de vegades arriben més tard, de vegades no arriben tan tard.
1: És molt bo, perquè si hi ha afectacions a Rodalies, d'aquesta manera hi ha una manera de poder resoldre el tema amb, jo què sé, amb serveis alternatius, amb avisos perquè la gent agafa altres vies...
0: Exacte, sobretot etcètera, avisar la gent, clar, abans que es posi la maquinària aquesta, doncs, de transport substitutori dels trens.
1: Gràcies, Montse!
0: A tu!
1: D'aquí, i felicitats a aquesta estudiant amb la Marina Castellano.
0: Gran, gran.
1: 5:45 del matí.
2: Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: A veure, ara faig una pregunta utilitzant l'imaginari col·lectiu. No sé si recordeu una moneda grega dels Jocs Olímpics que sortia a la creu una persona que està de tirar el plat, que estan així com amb aquella forma...
0: Sí, de llançament de...
1: Sí, segurament n'heu tingut més d'una vegada.
0: De disc. Llançament de disc,
1: exacte,
0: et refereixes?
1: Exacte. Ai, tira el plat. Llançament de disc.
0: Veus com t'he interpretat, eh? Ja he decodificat el que volies dir.
1: L'atletisme estic molt posat. Tira el plat. Bé, una moneda grega de 2 euros pot valer una petita fortuna. És la peça olímpica d'Atenes 2004. Tira el plat, el llançament de disc.
0: Està bé. Jo no recordo aquesta moneda, però va ser encunyada el 2004 amb motiu dels Jocs Olímpics d'Atenes i va ser la primera moneda commemorativa de 2 euros de la història. El seu disseny representa un discòbul i inclou diversos elements relacionats amb els jocs i la cultura grega, com el tira el plat, per exemple. Tot i que alguns...
1: És un esport molt grec.
0: Sí, molt grec, molt, molt. Tot i que alguns exemplars s'han anunciat a internet per milers d'euros, fins i tot per 6.000 euros, El preu real depèn de factors com l'estat de conservació, la raresa i també les característiques concretes de cada peça. Com que era una moneda destinada a fer-la servir a la circulació, no totes les unitats tenen un valor molt elevat, però si la teniu, potser us en dona una grata sorpresa.
1: Home, si teniu aquesta... Mireu les monedes de 2 euros que tingueu. Si trobeu una moneda de 2 euros del 2004... dels Jocs Olímpics de Grècia...
0: D'Atenes,
1: que sapigueu que el preu pot arribar fins als 6.000 euros.
3: No tindré jo aquesta sort.
1: Ara, però ha d'estar en bon estat de conservació. Ara, típic, que el mires i és la moneda que fa servir per, jo què sé, per girar un ferro. En fi, i atenció, perquè una samarreta creada amb IA aconsegueix confondre els sistemes de videovigilància.
4: Doncs sí, el dissenyador Simon Wecker ha creat una samarreta amb un estampat especialment dissenyat per dificultar que les càmeres amb intel·ligència artificial reconeguin una persona. El projecte utilitza un procés de prova i error amb la mateixa IA, es generen dissenys, es comprova com els detecta el sistema i es van modificant fins que l'algoritme deixa d'identificar correctament la figura humana. Les formes i els colors de la samarreta trenquen el contorn del cos i el que fan és dificultar que el sistema relacioni el cap amb el tors. D'aquesta manera, el projecte vol mostrar les limitacions dels algoritmes, en aquest cas de videovigilància, i com la mateixa tecnologia pot servir per posar-les a prova.
0: Ostres!
1: És a dir, et posa aquesta samarreta i la videovigilància no detecta.
0: No detecta, imagina't.
1: No detecta. I atenció, perquè Manuel Sanz Sagarra explica què hi ha darrere de les experiències fora del cos.
0: Sí, el cirurgià Manuel Sanz Segarra, que realment aquest home dona gust sentir-lo, eh? Com a mínim et transmet una tranquil·litat i una relaxació que dona gust, eh? Però explica també coses molt interessants i defensa que algunes persones poden experimentar la sensació de veure's o percebre's fora del seu propi cos. Segons explica, en determinades intervencions de neurocirurgia han permès relacionar aquestes experiències amb zones concretes del cervell, especialment en àrees parietals i occipitals. Aquestes observacions apunten a una possible explicació neurofisiològica del fenomen, tot i que no determinen per si soles què significa aquesta experiència. El metge també diferencia les experiències extracorpòries de les experiències properes a la mort, que no seria el mateix. Destaca que els somnis, les emocions i les creences personals també poden influir en com la persona, en la manera en com la persona viu, interpreta aquestes experiències.
1: Molt bé, heu viscut aquesta experiència a la pròpia pell? Allò que
0: et veus
1: a tu des de fora?
4: No, la veritat que crec que no. Vull dir-te, no ho sé, alguna nit tonta potser dic, estic veient doble, sóc jo.
1: Sí.
4: No fa temps, era jove.
1: Et veus a tu amb tu mateixa.
4: Exacte.
1: I atenció, perquè la Guàrdia Civil alerta d'una estafa que pot deixar sense cobertura i buidar-te el compte.
4: Doncs sí, la Guàrdia Civil ha alertat sobre l'augment del SIM swapping, que és una estafa en què els delinqüents aconsegueixen duplicar la targeta SIM d'una víctima després d'obtenir-ne dades personals mitjançant trucades, correus o enllaços fraudulents. Quan activen aquesta nova SIM, la víctima es queda sense cobertura i els estafadors poden rebre els codis de verificació del mòbil i així intentar accedir als seus comptes bancaris i altres serveis digitals. Per reduir el risc, les autoritats recomanen utilitzar aplicacions d'autenticació en lloc dels missatges, dels SMS. No facilitar mai dades personals a desconeguts, mantenir contrasenyes segures i extremar les precaucions amb aplicacions, enllaces i xarxes wifi públiques.
1: Doncs, dit això, per cert, hi ha una altra estafa últimament que està rodant molt. Et truquen dient que és d'una companyia telefònica que volen arreglar el problema de la teva factura. I et diuen, tu tens aquest telèfon? Dic, sí, m'està trucant vostè. Truquem d'aquesta companyia telefònica, que casualment és la que tens tu, i et diuen que tens un problema amb una factura. I després et comencen a demanar...
0: No es pot estar tranquil, eh? Cada vegada hi ha més.
1: Comencen a demanar dades i jo vaig dir, escolti'm, aquest telèfon no és de la meva companyia. Com que no és de la seva companyia? Pot comprovar-ho vostè? I tant que ho comprovo.
4: Ostres.
1: Vaig penjar, vaig trucar a la companyia, els hi vaig dir el número de telèfon i em van dir que no, que és una estafa i que estan denunciats aquesta gent, eh? En fi, d'aquí a 4 minuts arribem a 3 quarts de 7, 3 quarts... 40 minuts ja de programa.
4: Com passa si el que temps, escolta.
1: No ens donarem compte, ja serà divendres. I el divendres no ens donarem compte i estarem a la porta de Nadal, que no ens donarem compte i tornarem a anar amb màniga curta.
4: No ens donarem compte.
1: I estarem els tres sentats en un banc mirant com fan una obra.
0: Frena.
1: Si és que la vida és això.
0: Ai.
1: No ens donarem compte i estarem ja al casament del fill de la Montse.
4: Ostres.
1: I no ens donarem compte i anirem a veure, arranca. A portar flors el dia del parc de la criatura de l'Ares.
4: Sí, claro.
1: Per cert, com estàs? Com estàs?
4: Però que la gent es creurà que estic embarassada, va,
1: com estàs? Com estàs, punyetera?
4: No, estic fantàstica. Estic millor que volem.
1: No. A veure, tot té una lògica, deixar de fumar, vida saludable... No.
4: Però és cert el que dius, molta gent s'ha pensat que és per això, eh? I no és el cas.
1: Deixa de fumar, deixa de beure... Jo portava 3 setmanes sense beure res i dissabte...
4: Oh, jo també, que anem a la parva, doncs.
0: En sèrio, tots dos?
1: Tu també,
0: heu caigut?
4: Lleida. Vaig sortir per Lleida i no... Vaig caure, vaig fer una cerveseta.
1: A mi em van portar una carn ibèrica espectacular, que em van fer la brasa i dic, això... És que això no es pot beure mai, home. És que fan fora del país.
4: Estic d'acord.
1: I res, només mullar els llavis. Allò que diuen, només mullar els llavis.
0: Per brindar.
1: Vinga, va, posem-li música. Avui ens arriba... Per cert, parlarem de Chirán, perquè Déu-n'hi-do en el concert.
0: Déu-n'hi-do.
1: Es va trencar plorant. Passa que per molts ha arribat ara, eh? En qualsevol cas...
0: El seu paper és complicat, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, paperot, eh?
1: És complicat, però clar, ell també va prendre partit a tot plegat, eh?
0: Sí, en realitat va prendre part d'una banda, claríssimament, perquè tothom sap que si ella s'hagués negat a continuar doncs, amb aquest tema, doncs ho hagués pogut fer. Però vaja, sí, en realitat ja en parlarem.
1: Molt bé, en qualsevol cas, ja no van ni els taloners ni la banda, vull dir...
0: s'està desmuntant.
1: Va, l'Ed Sheeran i amb una maleteta o un micro, ja està.
0: Sí, bueno, sí. En té prou, també t'ho dic, eh? Aquest home el deixes allà en un estadi davant de 50.000 persones amb la guitarra i fa concert, eh? També t'ho dic. Però bé, no és el cas. Ara anem a parlar... Aquesta podria ser la setmana de Friends, eh? De la sèrie televisiva, perquè mireu, avui la productora creadora d'aquesta sèrie fa 70 anys, és una dona que per nosaltres és anònima, es diu Marta Kaufman, i demà farà 32 anys de l'estrena de la sèrie, una sèrie que sonava inicialment amb aquesta capçalera d'aquest gran èxit de Rembrandt. La cançó de Friends per excel·lència és I'll Be There For You.

0: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
1: Més.
0: Més.
2: Més.
0: Més.
1: Més.
0: Més de tot.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
1: Bon dia i bona sort.
0: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot. Hem arribat a 3:15 de 7 del matí. És 21 de setembre del 2026. És dilluns. Bon dia i bona sort, família. El despertador d'aquesta casa de Ràdio 4. Avui també estrenant-nos per la 2CAT. Anem als titulars. Això és el que trobareu avui a la premsa escrita quan arribeu al quiosc. Comencem amb La Vanguardia.
1: Avui titula Alemanya vota els extrems en dos estats i escombra els conservadors. El País diu l'ascens de l'ultradreta posa Merz contra les cordes. El Mundo destaca les donacions al PSOE cauen en picat el primer any després de Cerdán. Al diari Ara llegim desfeta de Merz a les eleccions estatals d'Alemanya. El diari ABC diu avui Alvarez va contractar un aconseguidor marroquí en plena invasió de Ceuta. I La Razón titula Els jutges frenen Ana Redondo. Fa mesos que avisem, entre amb les seves paraules.
0: Anem a la premsa esportiva, comencem amb el diari Esport.
1: Que amb una paraula diu desquiciat en referència a José Mourinho.
0: Recordem que José Mourinho a la compareixença postpartit va atacar per terra, mar i aire a l'àrbitre del partit dient que la seva única experiència era fer petits partits. Mm-hmm. Petits, ara sí. En qualsevol cas, si dirigir un derbi és un partit petit i està a primera divisió, en fi, que va ser una sèrie despropòsits un darrere l'altre. Mundo Deportivo.
1: Que titula patacada i precisament en referència a això també, i excuses.
0: Novament Mourinho fent de Mourinho.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Descobrir una d'aquelles coses que semblen llegenda, però que darrere de tot plegat hi ha ciència. Descobrim el
4: doncs
0: què?
4: Doncs sí, avui, Badó, descobrim que podem saber aproximadament quina temperatura fa escoltant els grills. Boníssim.
0: Aquest estiu estava a casa i sentia un grill. Allò, i miro la finestra a veure, i estava ben tancada.
4: Ah.
0: Miro, tenia el grill al menjador cantant.
4: A dins?
0: No. Jo el vaig aconseguir.
4: Dins?
0: Sí, i estava amb...
4: Vale, com cantava el grill? Com cantava?
0: M'ha dit, ri, jo què sé
4: no,
0: com cantava.
4: No, ri, quina velocitat.
0: A quina velocitat?
4: Aquí està la qüestió.
0: Com més ràpid, més calor?
4: Exacte. Ah. Els grills canten més ràpid quan fa calor i més lent quan fa fred. I no
0: Boníssim.
4: És casualitat, eh? Com que són insectes, la temperatura exterior els afecta directament el ritme de les reaccions del seu cosset i, per tant, també la velocitat amb què podem fer aquest cri-cri-cri-cri-cri-cri. De fet, hi ha una fórmula... És que t'ha esclatat el cap. Per calcular aproximadament la temperatura només escoltant-nos.
1: Ah, exacte, què dius, perdona? Ara? Què dius?
0: És la que utilitzo jo des que va entrar el grill de casa?
1: Ah, cada dia.
0: Jo he tret tots els termòmetres de casa. Tots.
4: És que la Biblioteca del Congrés dels Estats Units explica que si comptes quants cans fa un grill durant 15 segons i sumes 37...
1: 37?

0: Sí, obtens una aproximació de la temperatura en graus Fahrenheit. Llavors, és a dir, hi ha una versió encara més pràctica, ¿vale? per passar-ho a graus centígrads. Comptes els cans durant 25 segons, divideixes el resultat entre 3 i sumes 4.
1: Ai, m'he perdut,
2: No, no, no, és el que faig jo.
0: O sigui, que imaginem que aquesta nit tu surts al balcó, Montse sortiu al balcó, sentiu un grill, i vosaltres escolteu, a veure quants cans fa. A veure, un, dos, no, tres, quatre...
2: No, m'estava dient el Gorka, m'estava dient que a través dels cans els grills regulen la seva... el seu escalfament corporal. El que vaig trobar jo... Ara me'n recordo si cantava ràpid, lent... Devia cantar lent perquè
0: has de comptar.
2: Hi havia l'aire condicionat posat. Ah. Però és que sonava molt fort. Sentia aquest soroll... També dona un rotllo d'estiu, això, eh? Però clar, no cal dins el menjador.
0: Totalment.
2: 5 minuts encara. Però clar, quan vaig sortir vaig sentir el soroll, que estava darrere de les cortines, i no, i dic, tu, que està aquí dins, i tots van sortir. Vaig obrir les cortines, vaig obrir les portes, i el vaig acompanyar, el vaig convidar que marxés. No el vaig matar, eh?
0: No, home, això mai, per favor, això mai. Però ara el que heu de fer és...
2: Perdona, jo em trobo una panerola i de veritat no hi ha...
0: No és el mateix. No, però és que a més no es pot fer, que si tu la xafes a la panerola, els ous queden incrustats a la teva sabatilla.
2: El que vaig aixafar jo era un panerolo. No tenia ous. Vinga, va, 9 minuts i les 7.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
2: Ens ho deia la Montse al principi, avui parlarem del cas d'una TikToker, la Carmen Llatas, que ha explicat a les xarxes experiència surrealista que ha tingut amb una agència de lloguer, sí, de viatges, amb Airbnb, va ser?
1: Ah, sí, concretament amb un apartament, amb un lloguer en concret. Carmen Llatas ha explicat que va reservar un allotjament a Newcastle per una estada de 3 nits, perquè resulta que ella volia anar a Newcastle a córrer una marató.
2: D'on és aquesta noia?
1: Aquesta noia és espanyola, no em diguis exactament d'on, la província no la sé, però ella va anar a córrer aquesta marató, és runner, com jo, però ella se'n va a Newcastle, jo no, però ella sí que va anar.
2: Ella va a Newcastle, tothom va a Tiana.
1: Exacte, jo me'n vaig pel Maresme, corre pel passeig marítim, que s'està molt bé, també. El cas és que ella venia directament d'un altre viatge i la reserva per aquest allotjament de Newcastle la va fer a última hora. La va fer empreses i última hora. Per tant, primer consell, intenteu no fer les reserves empreses, perquè si no us passen coses com la que li ha passat amb ella. Ella fa la reserva, espera que el propietari accepti la sol·licitud, a partir d'aquí tot es comença a girar. Escoltem.
4: Era un Airbnb que tenia buena pinta, pagué 500 euros por 3 noches, solo faltaba que el dueño me aceptase la solicitud de compra. El dueño me escribe, me pone un mensaje y me dice: hola, tengo otro Airbnb disponible, cuando aceptes este te mando la ubicación del otro. Y yo me quedé: perdona, yo estoy pagando lo que estoy viendo en las fotos. No me intentes cambiar una cosa por otra cuando tampoco me has enseñado fotos ni nada. Acabo de pagar 500 euros por un alojamiento y ese señor me está diciendo que cuando lo acepte me va a mandar la ubicación de otro. Me pareció rarísimo, pero es verdad que hablando con él, era otro Airbnb, me mandó el enlace, entonces era bastante peor, pero la verdad que eran las tantas de la noche, necesitábamos dormir, estaba cansada y no teníamos muchas más opciones.
2: Ah, está molt bé. Es el contracte amunt y cuando arriba allá y donan...
1: Encara no s'ha mogut, és a dir, encara no ha arribat. Quan accepta la sol·licitud, li passa l'ubicació d'un altre que ella no ha vist. Diu, bueno, escolta, és que això no és el que jo inicialment he vist a les fotos ni és el que jo he contractat, però com que tenia pressa i això, doncs dius, vinga, va, tiro endavant, encara que era una mica pitjor, però bueno, així ja ens ho farem. Fins aquí, més o menys bé, val? No tindràs el que inicialment volies, però tampoc hi ha temps per reservar res més, per tant, acceptes. A partir d'aquí comença el drama.
4: Cogimos un Uber y llegamos. Ya de por sí la entrada estaba llena de colillas y no la parte de fuera de la calle, que quizás lo puedo entender más, pero no. La primera misión era conseguir abrir la puerta porque estuvimos 15 minutos de reloj intentando meter la llave porque la cerradura estaba fatal. Bien, conseguimos entrar y nos encontramos unas escaleras estrechísimas en un pasillo a oscuras sin una sola luz para subir con las maletas. Entonces subimos hasta arriba, encendimos la luz y bueno, digamos que no era precisamente un Ritz porque había suciedad, telarañas, grietas. No, no. Y a la guinda fue, venga, nos duchamos y nos dormimos. Pero entramos en la ducha y encontramos pelos negros largos pegados en la pared. Oh. Yo te digo que mi pelo es rubio, el de Mateo es corto y castaño, así que esos pelos no eran ni de él ni míos, para nada. Pero bueno, lo que os decía, estábamos cansados y dijimos, mira, mañana ya vemos qué hacemos y ya está. El caso es que la casa se ve que no está cuidada. Muchas chapuzas, los muebles la mayoría están rayados, en mal estado.
1: En fi, un desastre, t'ho imagina, todo mal, eh? Però aquesta no és la pitjor part. Si esteu en un allotjament, en un país que no coneixeu, i de cop i volta arriba una persona desconeguda que diu que vol entrar, que ha d'entrar, què feu?
2: No sé.
0: Qué feo,
2: no, sé.
0: No, no, no sabemos, ¿no? A ver, ella os explica.
4: Esta mañana estábamos tranquilamente en casa, trabajando, y de repente alguien empieza a llamar a la puerta fuerte varias veces, nos asomamos por la ventana y vemos a un señor con barba, con manchas de pintura, como con... Bueno, no sé, no eran unas prendas que estuviesen en muy buen estado, y un libro en la mano, que también estaba el libro como bastante deshilachado. Mateo va a bajar, abre la puerta y este señor nos dice que tiene que pasar a la casa para revisar algo que está mal. Todo esto en un inglés súper rápido y cerrado que no nos estamos enterando muy bien. Entonces decimos, perdón, ¿qué? Porque ni el dueño ni nadie nos había avisado de que iba a venir alguien. Que, a ver, mira, sorry, no es culpa tuya, pero voy a llamar al dueño porque esto es muy raro.
1: Doctor, yo crec que a aquesta noia se li passen les ganes ja de reservar una cosa que no ha vist. Al final tot una explicació, però al moment surrealista no li treu ningú.
4: Le pregunté que antes de dejar entrar a un desconocido en el alojamiento quería saber quién era, por qué tenía que entrar y por qué no nos habían avisado antes. Y empieza a explicarme una historia en inglés a toda velocidad que, sinceramente, yo en ese momento no entendí nada. El caso que al final lo llama a él y dice, sí, vale, puedes pasar, tal y cual, me pide perdón, que debería habernoslo dicho y tal. Pero claro, yo ya me he quedado con mal cuerpo porque esto es normal o me ha tocado el Airbnb más surrealista de Newcastle. Porque una cosa es que el alojamiento sea cutre, pero otra cosa muy distinta es que a la mañana siguiente aparezca un señor que tú no conoces diciendo que tiene que entrar en tu casa. ¿Qué haréis vosotros en esta situación?
1: ¿Us ha passat alguna cosa així rara amb algun allotjament de vacances?
0: No, la veritat que jo tinc sort, eh?
2: No, a mi a Toulouse sí, que vam agafar un apartament precisament d'aquesta empresa...
1: Plataforma?
2: Plataforma, i estava bé, però és que era superestreta. Era superestreta, és a dir, tot l'espai era per un llit, per una escala, per... Era molt...
1: I a les fotos no semblava.
2: No, a les fotos, sí, devíem fer un gran objectiu, però és que...
1: Amb una gran angular.
2: Era molt llarg i molt estret, però molt estret, i tenia dos pisos, una cosa una mica estranya.
1: Ai.
2: Però res.
1: Vigileu.
2: Va, 4 minuts, ja punt les 7.
3: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Amb Badollador.
2: Abans d'arribar a les 7 del matí, anem als...
0: Doncs sí, avui ja us deia que porto 5 amagatalls de casa on probablement ningú pensaria per buscar diners o alguna cosa de valor. I comencem dins d'un pot de sal o sucre, nois. És a dir, comencem per una idea molt simple, perquè amagar una cosa important dins un objecte completament normal, això no ho veus venir, eh? I dius, què fot aquí aquest anell?
2: Pues sí,
0: dins del pot de la sal.
2: Jo els vaig posar dins una olla.
0: Ah.
2: Amb una bossa de plàstic.
0: Mira, que aquesta és bona, també.
2: Perquè deien allò, imagina't que entren rates i se't mengen... No sé.
0: Ai, calla, Badó.
1: Oi.
2: Escolta'm, no seria...
0: Entre paneroles i rates,
2: no
0: avui?
2: Seria ni la primera ni l'última vegada.
0: Ai, quin fàstic. El cas que si algú entra a casa buscant diners, probablement mirarà altres coses, que no coses simples, com el pot de sucre, tenen 50 euros, per exemple. Tenim més. Ho podeu fer també entre dos tàpers o dues safates, per exemple. Aquesta és bona, perquè juga en un lloc on ningú vol entrar voluntàriament, que és l'armari dels tàpers, eh? Dues safates apiradetes, alguna cosa plana enmig, i ja està, i cap a dins de l'armari. També tenim darrere d'una rajola, això és un clàssic també de fa anys, que encara segueix mantenint. Jo ara arribo a casa de la gent i només miro rajoles obertes.
2: Jo no tinc ni una sola rajola a casa meva.
0: Ah, no? Clar.
2: No.
0: Tu no? Doncs tu de rajoles no.
2: Ah, sí que tinc rajoles? Sí. Sí, els lavabos.
0: Els lavabos, clar.
2: Sí,
0: doncs aquesta és bona també. Una rajola que pugui treure fàcilment, un petit espai allò al darrere i ja tens l'amagatall. També podeu fer-ho a sobre de la campana extractora. Aquesta no l'has vist venir, però també s'està fent. El cas és que és aquelles coses que no se t'acudeixen, però hi ha espais a sobre de la campana que normalment ningú miraria. No és per tenir-hi el delicat, res delicat, ni a prop de zones calentes, perquè, clar, és un lloc bastant discret, però pot ser perillós per la temperatura. Per últim, dins d'un objecte que sembli absolutament avorrit, aquest és el truc general que més m'agrada, perquè pot ser una caixa vella, una recipient absurd, alguna cosa que no cridi gens l'atenció, i tu ho fots allà i ja ho tindries.
1: Que no ho sembli.
2: Molt bé. Clar. Ara falta tenir els quartos per amagar-los,
0: Ara. Ah, clar, però espera't. Arribarà.
2: Joan Callarissa, bon dia, bona sort.
5: Bon dia, què tal?
2: Com estàs?
5: Encantat de saludar-vos.
2: El ple és comú. Bon dia i bona sort.
6: Hola, bon dia.
2: Marra d'Horta.
6: Què tal? Com
2: què tal per Cardedeu?
6: Molt bé, estupendo.
2: Sí, perfecte.
6: Sí, una passada.
2: Va, que tinc... Què vols dir, una passada?
6: Què sé, que la sala no va.
2: Tenim la pregunta del preu just. Ens acostem a la data de la pilota d'or, serà el 26 d'octubre a Londres. Sortirem de dubtes. Parlarem de pilotes, i en parlarem de moltes, però ara em podríeu dir el preu just exacte de la pilota que s'utilitza per jugar a la Lliga de Futbol Professional?
1: Ostres, són preu... cara, 65.
2: 65.
5: Ui, 100, 100.
2: 100.
7: 100. 90.
2: 90.
8: Ara és... 200 pavos.
2: 200 pavos. Doncs cap dels presents, eh? Oh. Una altra ronda.
1: 80.
2: 80.
5: 150.
2: 150.
7: 125.
2: 125.
8: 200 pavos.
2: 200. Però si ho has dit abans. Digues un altre número que no ho veus.
8: 180.
2: 180. Bé, un dels quatre l'ha encertat. Feu una pausa. Ves esmolant el ganivet pel pernil. Una pausa. De seguida tornem amb les notícies.

0: Són les 7 en punt del matí, és 21 de setembre del 2026, el dia que ens llevem, sabent que la crisi migratòria a Ceuta ha estat la protagonista del debat entre el president del govern i el líder de l'oposició que van coincidir ahir a Catalunya.
1: Des de la festa de la Rosa a Gavà, Sánchez ha refermat el seu compromís amb la ciutat autònoma i ha criticat la inacció de PP i Vox. I des de Badalona, Feijóo ha demanat una política migratòria ordenada i ha promès retirar la nacionalitat als delinqüents estrangers si arriba a la Moncloa.
0: Mentrestant, milers de persones es manifesten pel centre de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Sí, la mobilització va comptar ahir amb el suport de més de 200 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat unes 5.500 persones, mentre que l'organització eleva la xifra fins a més de 30.000. La marxa va arrencar al migdia, al Passeig de Gràcia, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i va acabar el seu recorregut a la plaça Sant Jaume.
0: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha participat aquest cap de setmana a Nova York a la cimera de Ciutats Urban 20.
1: Des d'allà ha explicat les polítiques d'habitatge que s'han estat aplicant a la capital catalana i ha instat els alcaldes a tot el món a crear una aliança a favor dels habitatges assequibles. Collboni s'alinea així amb el seu homòleg novaiorquès, Roran Mandami, i recorda que ja existeix una xarxa de ciutats europees en aquest sentit que es podria estendre a altres continents. L'alcalde de Barcelona ha animat també a combatre les plataformes de lloguer turístic i els fons especulatius.
0: I les conques internes superen l'estiu més càlid amb un 76,7% de les reserves, 3 punts per sobre de fa un any.
1: Durant l'estiu, el nivell de les reserves ha caigut 20 punts, una baixada lleugerament superior a l'habitual. Segons el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, l'evaporació de l'aigua ha estat més alta que altres anys, coincidint amb les temperatures d'aquest any que han estat inusualment elevades.
0: De l'exterior, sense canvis a Rússia, el partit de Vladimir Putin guanya les eleccions amb un 57,5% dels vots.
1: El partit del Kremlin, Rússia Unida, guanya les eleccions entre denúncies d'irregularitats de formacions i persones opositores a la guerra. El Partit Comunista Rus ha estat la segona força més votada, amb el 14% dels vots, segons la Comissió Electoral Central, i el partit de l'oposició, Yabloko, exclòs per llistes de partits, ha denunciat nombroses irregularitats i considera aquestes eleccions, diu, una farsa sense oposició real dins el país.
0: 7 i 2 del matí, és dilluns 17 de setembre, 21 de setembre del 2026. Aquest dilluns serà un dia amb un temps estable i majoritàriament assolellat a Catalunya. El cel estarà força clar durant el matí, mentre que a la tarda poden aparèixer alguns núvols alts i prims.
1: Però que no deixarien pluja, no està prevista aquesta pluja. Les temperatures pujaran, això sí, lleugerament, amb màximes entre 27 i 29 graus a molts punts a l'interior i prelitoral, d'uns 25-27 a la costa, i les mínimes seran suaus, especialment a la costa, al litoral, on es mouran entre els 15 i els 20 graus.
0: Anem a conèixer com està la xarxa viària catalana. Des del RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui amb dos accidents actius. El primer ha estat durant aquesta matinada, que talla un carril a la AP7 a l'altura de l'Ampolla en sentit nord. Més enllà d'aquesta incidència, el segon accident, en aquest cas, ha estat a la AP7 també entre Sant Cugat i el Papiol, en direcció Tarragona, i que deixa fins a dos carrils de circulació tallat amb 4 quilòmetres de lentitud. Més enllà d'aquests dos accidents, doncs també tenim retencions habituals cap a Barcelona, sobretot al vessant Besòs, amb cues també intenses al nus de la Trinitat i a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia. 7 i 3 del matí. I aquest és el viral del dia. Un nen agafant un gelat sense permís i quan el pare li pregunta qui li ha donat permís per agafar-lo, el nen deixa anar això.
3: ¿Quién te ha dejado cogerlo? ¿Qué?
4: Jesús me ha dejado.
3: ¿Qué Jesús?
1: Jesús, què Jesús? Ell diu, clar, Jesús, Jesús, Jesucristo, clar, si a tu pregunten qui t'ha deixat fer alguna cosa que no havies de fer...
0: Home, dius, jo si faig alguna cosa que sigui i em diu qui t'ha deixat, jo diré la Sònia, que és la, la directora.
1: Clar, ha de ser algú amb molta jerarquia perquè el teu pare no pugui, doncs aquest nen va pensar això, si dic Jesús, doncs si és a dir que el jefe, doncs aquest senyor, el meu pare, doncs no podrà fer res, i això és el que va passar amb aquest vídeo, que porta més de 97.000 m'agrades i que mostra, doncs això, el nen quan té el gelat a la mà, li pregunta al seu pare qui l'ha deixat agafar i ell diu que Jesús, graciosíssim aquest nen, per això ha triomfat a les xarxes socials.
0: Ja està. Boníssim. Que tu no et cola, eh?
5: No, un gelat no hauria de ser recriminable mai, agafar un gelat. Sí, això, saps? Això vagi per davant. Si el gelat s'hauria de permetre sempre, sempre.
0: Encara que, encara que tinguis el sucral?
5: Encara que tinguis el sucral.
6: Això és no mentira, que tens el sucral. Sí. Si et funciona el pàncreas, davant d'una diabètica has de dir que aquí té el sucral. Si no ets diabètic, no tens el sucral.
0: Jo estic preguntant si tens el sucral.
5: Tu menges gelat, a més ara fan gelat sense sucre.
6: És veritat, ningú té el sucral si li funciona el pàncreas. Jo puc tenir el sucral i baix perquè no em funciona el pàncreas.
5: Menjeu
6: gelat. Jo també defenso el gelat. Molt bé, aquí t'he vist.
0: Però si tens el sucral perquè no et funciona el pàncreas, què passa?
6: Per això sóc jo i me'ls menjo igual, me'ls menjo igual.
0: Tu t'estàs posant totes les converses?
6: Sí, perquè estic molt d'acord. El gelat sempre, vagi per davant.
7: Ara estic preguntant... Ara permís Jesús en ella, també.
6: Sí, sí. Perquè Jesús m'ho ha dit.
0: No, perdona, perdona, perdona. Jesús li demana permís a ella.
7: Exacte.
0: Les 7 i 5 minuts del matí. Vinga, va, anem a l'actualitat dels esports. Tu que ets, de que formes part
5: sí,
0: de la...
5: Sí, sóc l'únic, sí.
0: De la colerada col·lectiva, tu els esports no...
5: No.
7: Jo és molt bonic, la gent que em fa, ho trobo felicitats. Los felicito, sempre.
0: Molt bé.
7: A les meves oracions de pel matí dic gràcies a la gent que fa esport.
0: Però, no, els esports en general, el futbol, t'agrada el futbol?
1: Com a espectador?
7: No ho sé, és que no he anat mai. No he anat mai.
0: Molt bé. Sí, però tens referència, no, del futbol?
7: Sí, sé que és jugar com en gespa, crec recordar, però n'hi ha un que no. Hi ha un altre que es juga com a un puesto tancat, però no ho sabria...
0: Futbol sala, futbol sala.
7: Ah, claro, sala, perquè està dins una sala. Vale, ara
0: exacte.
7: Ho
0: entenc. Sí, després el futbol saló.
5: Saló. M'ha agafat el millor de cada casa, eh? M'ha agafat el millor que hem trobat, eh?
0: Sí, sí, sí. Per fer tertúlia esportiva, avui,
7: sí, sí. Futbol piscina.
0: Vinga, va, el Real Madrid, que ha rebut un cop molt dur al Metropolitano. L'equip de Mourinho ha perdut el derbi contra l'Atlètic en un partit en què ha mostrat molts nervis, poca capacitat i generar futbol i massa poca capacitat, perdoneu, per generar futbol i massa problemes defensius.
1: La situació s'ha complicat encara més amb l'expulsió de Huijsen i el penal que ha permès a l'Atlètic avançar-se. A partir d'aquí, el Madrid ha intentat reaccionar a la desesperada, però sense trobar la regularitat ni el joc necessaris per capgirar el partit. El resultat deixa una sensació preocupant al conjunt blanc. El canvi d'entrenador no sembla haver solucionat els problemes que arrossega l'equip i mentre el Madrid continua buscant respostes al Barça en el seu millor moment.
0: Després del partit, Mourinho va fer de Mourinho, que és el que millor li surt, i va esclatar contra l'arbitratge. El tècnic del Real Madrid va mostrar el seu malestar a la compareixença postpartit.
1: Mourinho va portar a la roda de premsa unes imatges de dues entrades que, segons la seva opinió, haurien d'haver acabat en targeta vermella. Les accions assenyalades van ser les de Romero sobre Bellingham i Kang In sobre Valverde. L'entrenador Mourinho va considerar que aquestes decisions van condicionar el desenvolupament del partit. També va qüestionar l'actuació de l'àrbitre i del VAR i va reclamar que el seu equip pugui competir en igualtat de condicions. Va referir-se a l'àrbitre del partit, textualment va dir, com un pobre àrbitre que només ha xiulat partits petits.
0: Negreira encara, eh?
5: Sí, Negreira. Ara va xutar dos cops a porta tot el partit, eh?
0: Sí, sí, sí, però la culpa és de l'àrbitre.
5: La culpa de la vida, sí, sí. No va xutar, clar.
0: I Simeone va respondre contundentment a Mourinho dient literalment, per més que diguis Mourinho, no tot s'hi val.
1: Sí, va tenir resposta a les seves declaracions. Simeone va contestar aquestes crítiques de Mourinho a l'arbitratge després del 2-1 de l'Atlètic al Derbi. El tècnic argentí va defensar el respecte als àrbitres per davant de tot i va assegurar que, independentment del nom de l'entrenador, no cal traspassar aquesta línia del respecte.

0: Mentrestant, a la cara de la moneda, Rafinha es transforma en el nou del Barça i supera un rècord de Messi. S'ha reinventat com a davanter centre i està vivint un inici de temporada espectacular amb el Barça. El brasiler va marcar un hat-trick contra el Sevilla i ja suma 12 gols en les 7 primeres jornades de Lliga, superant els 11 que havia aconseguit Messi en el mateix tram de la temporada 2017-2018.
1: I amb aquesta actuació, Rafinha també va encadenar el seu segon triplet consecutiu i es consolida com el màxim golejador de la competició. La seva capacitat per adaptar-se a diferents posicions l'ha convertit en una de les principals armes ofensives de l'equip de Hansi Flick.
0: I Andreas Christensen haurà d'estar apartat dels terrenys de joc durant les pròximes setmanes després de patir aquella lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre en el partit contra el Sevilla.
1: El defensa danès, que havia recuperat protagonisme en aquest inici de temporada, va haver de ser substituït i va acabar molt afectat per aquesta lesió. El Barça no ha concretat el temps exacte de recuperació i la seva evolució determinarà quan podrà tornar.
0: El València i Javier Aguirre han arribat a un principi d'acord perquè el tècnic mexicà assumeixi el càrrec fins a final de temporada, amb una possible renovació si aconsegueix classificar l'equip per l'Europa League.
1: Aguirre, que tornarà a dirigir a la Liga després de la seva etapa amb el Mallorca, arribarà amb Pol Llorente com a preparador físic i Toni Amor com a ajudant. L'acord encara ha de completar alguns detalls, això sí, abans de fer-se oficial.
0: Vinga, va, pugem una punta de motor. Pedro Acosta aconsegueix a Spielberg la seva primera victòria a MotoGP després de 1.071 dies, ara sí, sense guanyar una cursa mundialista.
1: El pilot murcià va protagonitzar una actuació espectacular al GP d'Àustria, on va remuntar fins al lideratge i va mantenir un ritme inassolible per als seus rivals. Jorge Martín i Marco Bezzecchi van completar el podi, mentre que Marc Márquez va acabar cinquè. El triomf té un significat especial per Acosta, ja que arriba al circuit de casa de KTM abans de deixar l'equip a finals de temporada.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó. A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
0: Bon dia i bona sort, Catalunya. Falten 4 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. Encetem aquesta nova hora del programa. Avui és 21 de setembre del 2026. Avui s'acaba l'estiu!
1: Avui s'acaba! Quina pena!
0: Poc se n'ha parlat d'això,
3: eh? Oficialment,
4: pues ho he notat una mica jo venint.
0: Avui és que dius que què?
4: Que ho he notat una mica venint.
0: Sí. Avui les temperatures van clarament en alça, eh? I després ja arribaran les pluges de cara diumenge i dilluns, eh? Però avui encara serà un dia prou estiuent. Programa 228, i permeteu-me, ja ho he dit a les 6 del matí, però em reitero, perquè em repeteixo més que l'all, permeteu-me una salutació especial, perquè si habitualment ens escolteu, com sempre, en aquesta casa, Ràdio 4, a partir d'avui també ens podreu veure tant per streaming com per la tele. Volem donar la benvinguda als espectadors de l'A2CAT al bon dia i bona sort. Així que aquells que s'incorporen i ho fan a través de la tele, benvinguts al bon dia i bona sort.
5: I que les veus són guapes. Però les cares... O sigui, som tan guapos en persona.
0: Sí, sí, sí.
5: En
4: aquesta hora del matí, sobretot.
5: No, aquesta hora és estupendo.
0: Avui deia, i em repeteixo, que nosaltres continuem fent el mateix de sempre, despertant-vos a les 6 del matí, de 6 a 8, parlant d'actualitat, d'esports, amb col·laboradors de primera i de segona.
5: I de segona i de tercera.
0: Però la diferència, el petit problema, és que ara ens haurem de... Ens haurem de pentinar.
3: Els primers dies, eh? Després ja agafem confiança.
5: Però
3: ja et diré, això ens durarà uns dies, no tots. Ja quan agafi confiança la gent ja m'hagi vist sense maquillar, ja
5: amb el rulos,
3: la cara rentada. Cara rentada, bueno, el moño...
0: És l'últim que li falta, amb els rulos, perquè amb el pijama ja
5: sí, amb el pijama sí, he vingut amb moltes vegades.
4: Sí. Me pareix un comentari excloent, lo de han de pentinar-nos abans de venir.
5: Sí, estic d'acord.
0: A partir d'avui la ràdio té una nova finestra, nosaltres serem aquí cada matí perquè ens pugueu escoltar i veure. Així que si esteu davant de la tele, gràcies per ser-hi, i si ens escolteu per la ràdio, tranquils, que això serà el que hem fet sempre. O sigui, el que hem fet durant aquest any i escaig del Bon Dia i Bona Sort. Benvinguts al Bon Dia i Bona Sort, també a la gent de la 2CAT. A tot això, avui el sol sortirà a 6:45 d'avui del matí i s'anirà quan en faltin 10 per les 8 del vespre, 4:45 d'avui. Avui falten 95 dies per les vacances de Nadal.
1: Bé, bé.
0: Però ja està, eh? A finals d'agost hi havia qui feia ja anuncis de Nadal.
3: Jo no ho has vist, això.
0: Eh?
3: On ho has vist, això?
0: A les xarxes socials. Però ja posaven cor, ja...
5: A la Maria Carey, ja tenim la Maria Carey aquí.
1: No, està congelada encara, jo l'he vist congelada així.
0: Ens estem passant.
4: Sí, però ja l'estan començant a descongelar, eh? A mi va sortir l'altre dia un vídeo que ja l'estan començant a descongelar i això no és broma, eh? Vull dir que és que no tindrem temps de celebrar la castanyada, que ja estem començant a celebrar Nadal.
0: Però ja estem per si fa temps que estem així.
4: Vull dir, m'estic mig engelats encara. Prou.
0: Avui al control tècnic amb la Laia Casanovas i el Gorka Delgado i a la producció amb el David Alcalde. Preguntava, ara que ens acostem a la data de la pilota d'or, que serà el dia 26 d'octubre, anem a... Sí, 26 d'octubre a Londres, anem a parlar de pilotes. Em podríeu dir el preu exacte de la pilota que s'utilitza per jugar a la Lliga de Futbol Professional, Montse?
1: 80 euros?
0: 80.
4: 150.
0: 150.
5: 125, he dit.
0: 125.
3: 180.
0: 180. Avui el pernil se l'emporta en Joan Callarissa.
4: Una pregunta de futbol. Sí, una
0: pregunta de futbol.
4: Vaig a fer uns...
0: 150 euros.
4: Avui vaig a fer l'Euromillón.
0: Vinga, va, fes l'Euromillón. Tira per nosaltres, també. Tal dia com avui, un 21 de setembre, però del 1974...
1: Als Estats Units, Barry White aconseguia el seu número 1 amb la cançó Can't Get Enough of Your Love, Baby. You're all I'm living for. Your love I'll keep forever. Que no és aquesta cançó, però és Barry White, inconfusible, la seva veu, no, tot un clàssic, també.
0: És la cançó que vam mirar des del principi, el moment que havia d'entrar, que és la clàssica de...
1: No, aquesta també és clàssica, però no és Can't Get Enough of Your Love, Baby, que és el tema que avui arribava a número 1, un any, un dia com avui, el 1974, però no passa res, ja l'escoltarem un altre dia,
0: això
1: home.
0: Sí, no, això sí, era Barry White,
1: eh? Això sí.
0: Va, tal dia com avui, però del 1998...
1: Bill Clinton va testificar davant el gran jurat nord-americà per les seves relacions amb Mònica Lewinsky.
6: Los protagonistas del caso, una becaria, el presidente y un vestido azul con pruebas de su afer en el despacho Oval.
0: I tal dia com avui, un 21 de setembre, però del 2019...
1: Joves activistes, entre els quals hi havia la sueca Greta Thunberg, demanen a l'Assemblea de la ONU accions contra el canvi climàtic. Climate change has got to go, hey, hey! Oh, oh! Climate change has got to go,
0: hey, hey! Oh, oh! Tot això passava tal dia com avui, un 21 de setembre. Avui, però, del 2026.
2: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
0: Abans estava dient de la cançó de Barry White, perquè estàvem buscant...
1: Me'n recordo perfectament,
0: buscava,
1: sí.
0: El punt exacte, perquè és una cançó que la pots posar des de molts punts.
1: Sí, totalment. No és una cançó amb una estructura que tingui un envers, tornada, no està molt clar.
0: I, però jo crec que el punt bo és el moment que comença a parlar ell amb aquella veu.
1: És representatiu, sí.
0: Que sembla que vingui és com tenebrosa, fins i tot, eh? I després, quan s'arranca, és una meravella. Ja la posarem. Va, pregunta, per què llegim al lavabo? Sabeu per què llegim al lavabo?
4: Ui, jo és que està acostumat, no l'he tingut mai. I tothom la té molt arrelada.
1: Jo tampoc.
0: Llegeixes al lavabo?
3: Jo sempre.
0: Doncs fins que se t'adormen les cames?
3: No se m'adormen. Faig tant d'esport.
0: I menys estan gelats. Doncs bé, hi ha un estudi científic que analitza aquest curiós hàbit quotidià. És sintonia que ve de gust anar amb el llibre cap a la baula. Un estudi científic ha investigat un costum força habitual. Llegir mentre anem a lavabo. Mentre anem a lavabo, mentre ja estem a lavabo. Sí. Perquè si vas llegint mentre vas a lavabo...
5: Menjaràs la porta.
0: Et menges la porta. La recerca realitzada amb 500 adults va revelar que més de la meitat dels participants asseguraven que llegien durant aquest moment. A més, les persones que tenien aquest hàbit acostumaven a passar més temps a lavabo. Tot i això, els investigadors no van trobar una relació clara entre llegir i canvis en la freqüència o les característiques de les deposicions. L'estudi apunta que la lectura podria servir com una manera de distreure's o relaxar-se, però no demostra que tingui beneficis directes per la digestió. Si, ha, o sigui, si la gent es pensa que anar al lavabo amb un llibre és una prescripció mèdica, doncs no. Però sí que va bé, allò. És aquell moment de descans, de tranquil·litat.
3: Sabeu que us recomano? El llibre de visites del lavabo.
0: En sèrio?
3: Jo ho tinc, llavors la gent quan va i fa les seves necessitats, te firme, te dono això.
4: Ah, tens a casa, els invitats.
3: Clar, però els convidats.
4: Quina gràcia de concepte.
3: Boníssim, perquè al final la gent ve i caga, ja, també us ho dic, això. Això està passant. És una cosa que jo no ho porto gaire bé, la gent ho fa, ho fa.
0: També quan vas a casa...
3: Un moment.
0: Quan vas a casa la gent també has d'anar una mica dutxat i...
3: Home, per favor, una miqueta, sí. Vinga, sí, també vindran i es dutxaran algun dia.
4: La feina feta, vols dir.
3: Per favor, no aneu a cagar a casa d'altres.
0: Exacte, això de que arribo, escolta un moment.
5: Però clar, però és que ella ho ha sublimat, això, perquè no és que vagis a cagar a casa l'Are, sinó que firmes. Home,
3: no, perquè vaig pensar, home, ja que ho fas, no? Jo tinc llibres de visites molt divertits, la gent se sent allà i diu la seva.
0: Vinga, va, anem a posar la cançó i ens deixem aquí. És un 44 d'avui. Montse, què hi posem?
1: Home, hi posem una cançó que va ser, jo crec que la cançó del 2024 i el tema més reproduït a Spotify de l'any passat. Aquesta col·laboració entre ni més ni menys que Bruno Mars i Lady Gaga, amb aquest gran tema que després es va veure a la Super Bowl també versionat en clau salsa, wow. Die With A Smile.

0: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
1: Més.
0: Més.
2: Més.
0: Més.
1: Més.
0: Més de tot.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
1: Bon dia i bona sort.
0: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: D'aquí 8 minuts arribem a 8:15 del matí. Anem als titulars de la premsa escrita. Això és el que trobareu avui al quiosc.
1: La Vanguardia titula: Alemanya vota els extrems en dos estats i escombra els conservadors. El País diu: l'ascens de l'ultradreta posa Merz contra les cordes. El Mundo diu: les donacions al PSOE cauen en picat el primer any després de Cerdán. Al diari Ara llegim: desfeta de Merz a les eleccions estatals d'Alemanya. El diari ABC avui titula: Álvarez va contractar un aconseguidor marroquí en plena invasió de Ceuta. I la Razón destaca: els jutges frenen Ana Redondo.
0: Pel que fa a la premsa esportiva...
1: Perdona, i en les seves paraules diu: fa mesos que avisem. I en premsa esportiva, l'Esport diu: desquiciat en referència a Mourinho.
0: I Mundo Deportivo:
1: patacada i excuses.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4. She sits on her
0: ass, he works his hands to the bone. Bé, novament tenim el pare Marc, l'anticonceptiu de Catalunya. Si teniu fills o teniu intenció de tenir-ne, doncs ara us passaran les ganes. Avui parlem d'un tema cabdal: portar amics a casa.
4: Correcte. Us plantejo un tema que a mi em té totalment atordit, és el de portar amics o amigues a casa. D'entrada, dic que quan els crios són petits, nosaltres som els pares i les mares els que incentivem que vingui algun amiguet o amigueta a casa, que es quedi berenar, jugueu una estona...
0: Sí, perquè hi ha aquella frase típica que quan et venen a buscar l'escriptor dius: no hi ha hagut nens.
4: No hi ha hagut nens, exacte. No hi ha hagut nens.
0: Com que estan junts, doncs...
4: Doncs que sapigueu que esteu plantant la llavor del que acabarà sent un autèntic festival de visites inesperades a casa. Val? Això de portar penya a casa és com un videojoc. El primer nivell és fàcil, que és aquest que estem parlant, no? Allò que parles a la porta de l'escola, negocies una mica i tal, però l'últim et surt el monstre que és incapaç de superar, val? Us explico. Un cop superada aquesta primera pantalla de que vingui un nen a casa, ve la de que es quedi a dormir. És un nivell una mica més complex, però encara es pot gestionar. Al cap i a la fi, és un nen més. On ni cap un ni caben dos. És evident que a la nit no dormiran gaire, però són petits i, en fi, tal dia farà un any, saps? Fins aquí no hi ha problema. Però passes la pantalla i dius: va, tampoc n'hi havia, per tant, anem a afrontar el següent nivell, la pijamada. Pijamada, això en essència és el mateix que abans, però en comptes d'un convidat en venen quatre.
0: Exacte. Sí,
4: com us podeu imaginar, és una idea pèssima, ja d'entrada, amb quatre nens o nenes d'entre 10 i 14 anys a casa, absolutament desbocats, en un pis de 80 metres quadrats. Què pot sortir malament? Doncs absolutament tot, absolutament tot.
0: Perdona un moment, t'identifiques amb això?
1: Sí, home, clar, jo vaig fer-ne una a casa
4: i ja està.
1: Mai més.
4: De pijamada se'n fa una sempre.
1: Una sempre i ja.
4: Sí.
1: Ja, però...
0: A part que et surt un ull de la cara.
4: Sí.
0: Jo
4: literalment.
0: La pijamada, hi havia una...
4: L'han recollida sota el llit.
0: Hi havia una, com una habitació de convidats al costat de la cuina, i ja no va ser tant la pijamada, el merder, la poca estona que van dormir, sinó que van buidar literalment la nevera.
1: Tota la nit, com animals.
4: Bé, però és que encara no estem al final del videojoc, perquè després entren a l'institut i aquí la cosa canvia. Clar, el xaval ja té claus de casa i es presenta amb algun col·lega sense avisar, val? El primer dia fot com una mica de gràcia, més si coneixes aquella persona, aquell amic que ve, vale? Però el dia que t'enganxen, que tenies alguns plans alternatius, aprofitant que el nen no hi era, potser, saps què vull dir? Et passa la gràcia de cop, eh? I faig aquí un parèntesis. Jo no sé vosaltres, però alguns amics del meu fill tenen noms com, i això és literal, val? Patex, el Cookies, el Lulu o el Bepe, vale?
0: Aquests són els que van amb els teus fills?
4: O el que m'agrada més de tots, Bob Marley. I el nom es veu que no li ve per la música.
5: Vaja!
4: No li ve per la part de la música. A veure, que sembla l'alineació d'un equip de futbol sala d'extra ràdio o la llista d'usuaris de Foro Cotxes. Això és veritat.
0: Però escolta'm una cosa, quina edat tenen aquestes criatures?
4: Ara ja tenen 16, 17, 18. Sí, ara estem en aquesta fase. Però ja es deien així fa dos anys, es veu, eh?
2: Vinga, vinga.
4: Ah, sí, sí, sí, sí.
2: Es comença a preocupar el tema.
5: No. Pareix la llista de noms dels amics de com seria,
2: el Chapo Guzmán.
5: De la Divina.
4: Sí, sí, sí. Però amb les nenes no passa, no foten. Saps què vull dir? No sembla que hagin sortit de la presó. Quan et sortís la Jana, la Berta, la Laia, saps què vull dir?
1: Es continuen dient igual,
4: sí, sí.
1: Vaja.
4: No, ho sé. Jo només he tingut nois i, per tant, només puc parlar d'això. Bé, en fi, que en qualsevol moment us podeu trobar un element d'aquests per casa. Però el videojoc, atenció, encara no ha acabat, perquè la següent pantalla encara és més interessant i és quan la criatura, ja a finals de l'ESO o en el batxillerat, espera a que la casa estigui buida per convidar els seus amics i amics.
0: Ara!
4: Vale?
0: Ara, què vols dir? Que no hi hagi els pares?
4: Correcte, correcte. Jo he vist vídeos del Lulu aquest, que comentava jo abans, refregant-se amb una noia desconeguda, per mi, no per ell, al sofà de casa meva!
1: No!
4: I jo mentre estava en un centre comercial passant la tarda. I veus, saps?
0: Ho has vist pel telèfon?
4: Per les xarxes, clar. Sí, bueno, en el video wall d'allà que no va sortir, saps? En el video wall de Glòries no ho vaig veure. Però a l'Instagram sí, saps?
6: Jo ho tindria clar, jo fotria càmeres.
4: No,
6: això és cosa meva. No. I aquí és...
0: Perdona, però o sigui, tu vas veure les xarxes socials...
4: Sí. El meu menjador.
0: Quin dels nanos d'aquests noms estranys?
4: El Lulu.
1: El Lulu.
5: El Lulu. Aquí, felicitats. Ai, el Lulu. El Lulu.
0: El Lulu. El Lulu en el sofà de casa teva.
4: I això que el Lulu, tot sigui del conec, i és un nano...
0: Què?
4: Excel·lent, però...
1: Una cosa no treu l'altra.
4: A casa seva és més excel·lent que a casa meva, diria. Ja, saps què vull dir? En fi, jo només ara aquí l'Ara es proposava la idea de posar càmeres. A mi se m'ha acudit una altra idea per resoldre aquest problema, que és un pany electrònic. Saps com dèieu de l'Airbnb? Doncs una mica així. Només pots entrar si saps el codi. I sobretot que el vostre fill o filla no tingui el codi si no voleu que casa vostra es converteixi en el picadero més important i més popular del barri.
0: Escolta'm, que esteu poc a casa, tu i la teva senyora?
4: No, però de tant en quant surts a comprar. És a dir, no pot ser que ens haguem de trinxar a casa perquè no vingui gent de fora. Però tu ja veus que el xaval et treu-te. Quin plan teniu avui? I aquí no la tornareu.
0: Però també és molt... Perdona un moment. Utilitzar el període en què els pares van a comprar és molt arriscat, eh?
4: És arriscat, correcte.
0: Home, jo feia quan els pares sabia que s'anaven, jo què sé.
4: Sí, sí, és arriscat.
0: S'anaven a Mallorca.
4: És arriscat.
0: O sigui, que si per una urgència de treure el fill del...
4: Però ara, com que estan geolocalitzats, i tu el tens amb ell, però ells et tenen a tu.
0: Ja.
4: Saps? Ja. Ells saben per on et bellugues.
6: Però que esteu parlant 5 minuts tenen prou, aquesta canalla. Però, això ho acaben ràpid.
0: L'amic que està al sofà també té la vostra geolocalització.
4: No ja, és possible. Ja no descarto res, no descarto res.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs res, si
4: teniu... D'acord, Lulu.
0: Sí, una abraçada.
4: Lulu.
0: Lulu. Molt bé, dic que si teniu fills poden passar aquestes coses. Sí, teniu previst marxar de cap de setmana, tu, de teva
4: senyora? Sí, però no direm quan.
0: No.
4: Serà sorpresa. Serà sorpresa.
0: Ho havies fet tu, això, per cert?
4: Bueno, ja més endavant. Sí, però amb 20 anys, poder. No amb 16, 17, saps?
0: Ja. Que ara tot es fa abans, eh?
4: Tot es fa abans, tot es fa abans.
0: Tot es fa abans. Molt bé, gràcies, Marra d'Horta.
4: Vinga, vosaltres.
0: Vinga, va, anem arribant a 8:15 del matí. De seguida anem a escoltar l'última hora de la informació del dia d'avui. Esteu escoltant aquesta primera edició de la setmana del Bon Dia i Bona Sort. Avui és dilluns, dia 21 de setembre del 2026. I avui farà molta calor. Vinga, va. Són 8:15 del matí, el dia que ens devem. Sabem que la crisi migratòria a Ceuta, protagonista del debat entre el president del govern i el líder de l'oposició, que van coincidir ahir a Catalunya.
1: Des de la festa de la Rosa a Gavà, Pedro Sánchez ha refermat el seu compromís amb la ciutat autònoma i ha criticat la inacció de PP i Vox. I des de Badalona, Feijó ha demanat una política migratòria ordenada i ha promès retirar la nacionalitat als delinqüents estrangers si arriba a la Moncloa.
0: Milers de persones es manifesten pel centre de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: La mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat unes 5.500 persones, mentre que l'organització eleva la xifra fins a més de 30.000. La marxa va arrencar al migdia al Passeig de Gràcia, sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai, i va acabar el seu recorregut a la plaça de Sant Jaume.
0: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha participat aquest cap de setmana a Nova York a la cimera de ciutats Urban 20.
1: Des d'allà ha explicat les polítiques d'habitatge que s'estan aplicant a la capital catalana i ha instat els alcaldes de tot el món a crear una aliança a favor de l'habitatge assequible. Collboni s'alinea d'aquesta manera amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, i recorda que ja existeix una xarxa de ciutats europees en aquest sentit que es podria estendre a altres continents. L'alcalde de Barcelona també ha animat a combatre les plataformes de lloguer turístic i els fons especulatius.
0: I l'extrema dreta creix a Alemanya i l'esquerra guanya a Berlín mentre s'agreuja la crisi en el partit de Merz.
1: El canceller alemany i president de la Unió Cristianodemòcrata, la CDU, Friedrich Merz, s'aferra al poder tot i perdre les eleccions celebrades ahir diumenge a la ciutat-estat de Berlín. El seu partit s'ha enfonsat a l'estat nord-oriental i es confirma l'ascens de l'ultradreta. A Berlín, l'esquerra s'ha imposat amb aproximadament un 25% a la CDU, que han aconseguit un 19%, i la CDU, que havia guanyat les eleccions repetides del 2023, l'SPD ha obtingut el pitjor resultat en aquest estat, a prop d'un 12%.
0: També des de l'exterior, sense canvis a Rússia, el partit de Vladimir Putin guanya les eleccions amb un 57,5% dels vots.
1: El partit del Kremlin, Rússia Unida, guanya les eleccions entre denúncies d'irregularitats de formacions i persones opositores a la guerra. El Partit Comunista Rus ha estat la segona força més votada, amb el 14% dels vots, segons la Comissió Electoral Central. El partit de l'oposició, Yabloko, exclòs per llistes de partits, ha denunciat nombroses irregularitats i considera aquestes eleccions una farsa, diu, sense oposició real dins el país.
0: Vinga, va, anem pel temps per les properes hores, 2:15. Dilluns, a veure, si la mala cara seria que és dilluns, la bona és que farà un temps estable i majoritàriament assolellat a Catalunya. El cel estarà força clar durant el matí, mentre que a la tarda poden aparèixer alguns núvols alts i prims.
1: Uns núvols que no s'espera que deixin pluja. Les temperatures pujaran lleugerament amb màximes d'entre 27 i 29 graus en molts punts a l'interior i al prelitoral, i d'uns 25-27 graus a la costa. Les mínimes seran suaus, especialment a la costa, on es mouran entre els 15 i els 20 graus.
0: Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. A veure com està la xarxa viària catalana a aquesta hora. Des d'allà ens informa Ferran Aràndiga. Ferran, bon dia.
7: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dilluns amb dos accidents actius a la AP7. El primer ha estat durant aquesta matinada i que encara a hores d'ara doncs, talla un carril a l'altura de l'Ampolla, en sentit nord. El segon accident ha estat fa tot just una estona, a primera hora del matí, a l'altura del Papiol, que en direcció Tarragona, en sentit sud, només deixa un carril de circulació obert i això provoca 8 quilòmetres i mig de retencions, unes cues que ja arriben fins a Cerdanyola del Vallès. Més enllà d'aquesta incidència, a hores d'ara també tenim retencions habituals cap a Barcelona, destacant el vessant Besòs, i a cues en tot el nus de la Trinitat i també de retruc a les dues rondes. Al vessant Vallès també tenim retencions intermitents, ja des de Terrassa per la C-58 i en sentit sud a la C-17 i C-59 des de Parets del Vallès i Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies. A paciència. Anem sobrats a paciència, eh? En aquest programa anem molt, molt sobrats. Gràcies, Ferran. Fins ara. Bon dia.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.

0: quarts i 4 minuts de 8 del matí. Esteu escoltant el Bon Dia i Bona Sort, primera edició de la setmana. Per cert, la colorada està molt contenta perquè ara hi ha la parada de seleccions, que és aquella parada que dius cal? Doncs sí, Rafinha el fan jugar a
1: Austràlia.
0: A Austràlia i després i a la Índia, Calcuta.
1: Ara que dius Rafinha, qui va dir aquí el mes de juny? El mes de juny, Rafinha de nou?
0: L'Ares?
1: No, no va ser l'Ares.
2: Jo sempre pro Rafinha. Segur que vaig ser jo, redonda.
0: Recordem que Rafinha és...
2: El nòvio de la meva nòvia.
0: El nòvio de la seva nòvia.
1: Ah, sí?
2: Sí.
3: Figuradament. No expliquis mai en sèrio.
4: Estic disposat a renunciar a la meva secció perquè ho expliqui.
0: Estàs què, dius?
4: Estic disposat a renunciar a fer la secció només perquè ella pogués desenvolupar este titular.
0: Vinga, anem a mirar una mica com ha quedat la cosa d'aquesta parada de seleccions. El Real Madrid ha perdut el derbi contra l'Atlètic de Madrid al Metropolitano en un partit en què l'equip de Mourinho ha mostrat nervis, poca creativitat i problemes defensius.
5: L'expulsió de Huitzen i el penal que ha avançat l'Atlètic han complicat encara més el partit. El Madrid no ha pogut reaccionar i la derrota manté els dubtes sobre el rendiment de l'equip.
0: Mentrestant, Mourinho ha carregat contra l'arbitratge després del partit i ha assenyalat dues accions que, segons ells, mereixen vermella.
5: El tècnic ha criticat l'àrbitre i el VAR i ha definit el col·legiat textualment com un pobre àrbitre que només ha xiulat partits petits.
0: I Simeone ha respost a Mourinho. Per més que et diguis Mourinho, no tot s'hi val, és el que he dit textualment.
5: El tècnic de l'Atlètic ha defensat el respecte als àrbitres i ha demanat no traspassar els límits independentment del nom de l'entrenador.
0: Mentrestant, a Can Barça, Rafinha ha començat la temporada amb un gran nivell, ho estàvem dient ara, i amb el seu hat-trick contra el Sevilla ha superat el registre golejador de Leo Messi que va fer a l'inici de la temporada 2017-2018.
5: Sí, i és que el brasiler suma 12 gols i 2 triplets consecutius i es consolida d'aquesta manera com a una de les principals armes ofensives del Barça.
0: I Andreas Christensen estarà unes setmanes de baixa per una lesió muscular al quadríceps esquerre.
5: I és que el defensa va haver de deixar el partit contra el Sevilla i el temps de recuperació encara no se sap, dependrà tot de la seva evolució.
0: I el València ha arribat a un principi d'acord amb Javier Aguirre perquè dirigeixi l'equip fins a finals de temporada.
5: El tècnic mexicà tornarà a la Liga i tindrà Bon Lorente i Toni Amor al seu equip. L'encor encara no és oficial.
0: I acabem parlant amb un apunt de motor. I és que Pedro Acosta ha aconseguit a Spielberg la seva primera victòria a MotoGP després de 1.071 dies.
5: El murcià ha guanyat el GP d'Àustria per davant de Jorge Martín i Marco Bezzecchi, mentre que Marc Márquez ha acabat en cinquena posició.
6: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort amb Badó Lladó. Bon dia i bona sort.
0: Bé, deixa'm anar una notícia i heu de dir si és veritat o és mentida. És una mica la guerra dels mons, però en versió aquesta notícia és una fake o no? Dispara.
2: Som-hi. Avui, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, marxem fins a Bèlgica perquè allà un ajuntament ha posat en marxa una prova pilot perquè els veïns que tenen conflictes entre ells els puguin resoldre en un banc de la Pau que han instal·lat enmig d'una plaça. Mira, la idea seria aquesta, és bona, eh? Si tens una discussió amb un veí, doncs pels sorolls, per una terrassa, per les escombleries, per una plaça d'aparcament, que és un clàssic, o per qualsevol d'aquelles coses que poden convertir una comunitat en una guerra civil en miniatura, doncs abans de posar una denúncia, tu pots demanar una sessió de mediació, que se li diu. Però en comptes d'anar amb un despatxet, les dues persones s'asseuen en un banc públic que està especialment senyalitzat, i allà un mediador municipal els acompanya durant uns 20 minuts. La norma és bastant curiosa, eh? Durant els primers 5 minuts només pots parlar un d'ells i l'altre no pot interrompre. Després intercanvien els papers i al final doncs, han d'intentar arribar a un acord concret. Segons la notícia, la iniciativa hauria començat amb conflictes veïnals que són petits, perquè l'Ajuntament diu que moltes disputes s'enquisten simplement perquè la gent doncs, deixa de parlar-se. Si la mediació funciona, doncs els dos veïns signen un acord simbòlic allà mateix. La notícia és aquesta. És real o me l'he patillat?
0: Pot ser real.
5: Has dit a Bèlgica, no?
2: A Bèlgica.
5: Mira, jo me la crec, perquè allà som molt civilitzats.
0: Real?
1: Em costa.
0: Et costa?
1: Em costa.
0: És real. És real.
4: Què dius? Jo crec que és real i que el banquet durarà poc.
0: És real.
4: Les dues coses, crec.
0: És real o no?
2: És inventada. Molt bé, redó. És que, a veure, no, la idea no és dolenta. Jo sé
5: no,
2: que
5: ens
2: l'ha conegut perquè la idea és
0: real. És real.
3: Hi ha una escola que havien posat un banc que quan algú havia tingut un problema amb algun company, algun professor, o se sentia sol i volia que algú... Hi havia un banc pintat d'un color determinat i només el fet de seure allà... És a dir, jo sabia que hi havia experiències d'aquest tipus, però m'ha semblat...
2: Nah.
3: Sí, saps què vull dir? És que, si el veí que t'està fotent canya, tu creus que aniràs allà al banc al mig de la plaça?
0: Home, seria un banc on te podríem posar...
3: El tio que em va punxar la roda de tota la comunitat del cotxe. Creus que ens trobarem a la plaça allà a parlar civilitzadament amb el mediador?
2: No.
0: No. Doncs hauria de ser real.
2: No ens hi trobaràs, al Marc i a mi.
0: I això t'has inventat tu?
2: Això m'ho he inventat. A veure, lo de esperar 5 minuts que l'altra persona expliqui... Sí. Això és una cosa que jo vull interioritzar i me costa molt. I dic, cola-ho aquí, que la gent fa aquestes coses.
0: Molt bé.
2: La teràpia diu que facis
3: aquestes coses. Ho fas molt bé, ara.
0: Doncs després...
5: Ens l'ha colat.
0: Després parlarem 5 minuts.
2: No.
0: En falten 4 i seran 3 quarts de 8 del matí, dilluns 21 de setembre del 2026.
6: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Família, tenim un regal fantàstic. 900-630-630. Ja podeu trucar al telèfon del directe del Bon Dia i Bona Sort perquè avui apostem fort pel teatre musical. 900-630-630. Voleu anar al teatre? Voleu anar a una obra musical?
3: Home,
0: que és una meravella?
3: Doncs sí.
0: Avui, des del Bon Dia i Bona Sort, us convidem. 900-630-630. De creació pròpia en català arriba després de nosaltres. El Teatre Texas, un musical de proximitat que es planteja una pregunta. Es pot seguir estimant i cuidant algú quan s'acaba una relació? Es pot fer això? És possible? Sí, és possible? Sí.
2: Amb matisos,
0: No ho sé, hauria de ser, però passa.
2: Home, depèn, no sempre.
0: Depèn de com s'acaben les coses.
3: Al banc de la plaça i aquestes coses.
0: Exacte, al banc de la plaça i tot arreglat, eh? Doncs amb música en directe i bastant d'humor i ironia, la peça protagonitzada per Júlia Jové i Xavi Navarro, una parella real, que es va conèixer actuant a Mar i Cel i que ara es posen a la pell de dos ex que intenten mantenir un vincle.
2: Que monos.
0: Està molt bé. A mi, de veritat, les obres de parella que ho fan les parelles... Jo crec que surten molt millor. Estem d'acord o no?
3: Sí.
0: Home, ho vius des de...
2: Basat en fets reals.
0: Exacte, basat en fets reals. Vinga, va, anem a recollir la trucada. 900-630-630. La tenim? Sí. Bon dia, bona sort.
7: Hola, bon dia.
0: Hola, amb qui parlo?
7: Soc l'Estel Rubau, la cosina de l'Esther Rubau que va trucar de Girona. Jo sóc la que visc a Múnic.
0: Home! I ens està trucant des de Múnic?
7: Sí.
0: En sèrio? Bon dia.
7: En sèrio, estic esmorzant.
0: Quina gràcia.
7: Me'n vaig a treballar ja.
0: Ah, molt bé. Escolti'm, i què hi fa vostè a Múnic?
7: Ah, no em pots dir de tu, que sóc fan de vosaltres, no me digueu de vostè.
0: Però és quina gràcia. Doncs què és el que fas tu a Múnic?
7: Bueno, doncs faig que fa molts anys que visc aquí jo... I tot a ser una empordanesa d'aquestes de veritat, doncs mira, les coses de la vida.
0: No
7: primer vaig venir així per aprendre l'alemany i al final, doncs mira, va ser que es va anar postergant el retorn fins que, mira, em vaig quedar aquí.
0: No em pot agradar més aquesta trucada, La veritat, és una meravella. I que ens escoltes a través d'internet,
7: Sí, esclar.
0: Molt bé.
7: Per sort tenim la tècnica,
0: Molt bé, molt bé. Per cert, esteu d'eleccions aquí a Alemanya. Déu-n'hi-do com està el panorama, no?
7: Sí, és un tema una mica trist, però sembla que és la tendència europea.
0: Molt bé. Escolta, moltes gràcies per escoltar-nos des de la distància. Esperem que almenys des de Múnich, gràcies a Ràdio 4 i al Bon Dia i Bona Sort, te sentis una mica més a prop de casa,
7: I tant.
0: Que sí?
7: Home, és que això és aixecar-se estant a casa.
0: És una meravella. Gràcies.
7: I només perquè me creieu que sí, que era veritat que l'Esther té una cosina que es diu Estel.
0: No.
5: És molt
0: bé.
5: Ja ens ho creiem, però...
0: Sí, sense la trucada ja ens ho creiem. L'Ares no s'ho creia tant, però jo sí que m'ho creia.
2: Ara sí que m'ho creia. Ara el que el vull saber, què faràs amb les entrades?
7: Bueno, no ho sé, els hi passaré a l'Esther, probablement, o no sé com ho he de fer. Jo, com el meu contacte, o me digueu què he de fer.
0: Fem una cosa, una de dos. O li donem les entrades a vostè o recollim una altra trucada. El que decideixis.
7: Ah, no els hi puc passar les tests?
0: Oh, i tant, que les pots. Pots fer amb elles el que vulguis. El que vulguis.
7: Val. Eh? Doncs me'ls adoneu a mi i jo em faig el que vull.
0: Doncs són per tu i tu les administres com millor et vagi. Que vagi molt bé, molt una abraçada bé. I petons. Fa fred a Múnich aquests dies?

0: Mira, preparant la secció, deia, ostres, aquest home sí que té èxits. Jo me'n recordava d'això, de 3, 4, però revisant he hagut de triar,
1: aquest,
0: eh?
1: Aquest primer ja és un èxit.
0: Home, clar, ho haig de ser. Tu t'has presentat a la ràdio moltes vegades, igual que jo. Home, l'hem presentat un munt de vegades, va, no te'n recordes.
1: Bé,
0: aquesta l'hem sentit abans a l'inici del programa, Want You Want Me.
1: Aquesta ja sí, eh?
0: Home!
2: What you say, what you want me.
0: What you say,
2: what you want me.
0: I aquesta, Thank You Dancing. Let me

0: Són frases molt bàsiques, eh? What you say, what you want me...
1: No, no li demanis...
0: Take it dancing...
1: No, guanyarà el Nobel de Literatura, però ens ha fet ballar moltíssim.
0: Savage-lo, eh?
1: Savage... Home, mira, justament la que ve ara.
0: No.
1: Sí.
0: En sèrio?
1: Savage-lo. Savage-lo. There's somebody break your heart.
0: Looking like an angel, but you're savage-lo. When you kiss me, I know you... Aquesta es va fer superviral a través d'un ball.
1: A les xarxes, és
2: Jesús,
1: veritat.
2: Jesús, quina ressuscitada va tindre esta cançó. I que llarga que es va fer la ressuscitada.
1: Sí, va tenir la ressuscitada, sí senyor, fa un parell o tres d'anys, però la cançó és una mica més antiga.
0: Es va fer llargueta, es va fer llargueta.
2: Que tenia coreografia associada, crec.
0: Sí, senyor.
2: Sí. Ara que estem a la tele la podríem interpretar, però no me'n recordem.
1: Doncs
2: afortunadament la vam oblidar.
0: Sí, sí, la ment humana és molt llesta, eh? Hi ha coses que les esborra, però...
2: per algun motiu, no?
0: Ràpid, ràpid.
1: Exacte,
0: eh?
1: No caldria. I per últim, aquesta In My Head.

0: Doncs felicitats, Jason Derulo, 37 anys. Per cert, heu vist coses del concert de Shakira a Madrid o no?
1: Sí, sí, he vist coses.
0: Hi ha hagut crítiques per algunes cues.
1: És cert. Se veu que l'organització deixa una mica que desitjar almenys aquest primer cap de setmana. Mm.
0: Molt bé, intentarem aquesta setmana, perquè hi ha una persona que té... Ja, a les parades de les food trucks,
1: sí.
0: Hi ha una persona, un català, que té allà la seva food truck posada allà i ha estat penjant durant tot el cap de setmana les cues que s'han muntat a l'hora de... Estan al·lucinant, perquè estan venent el que no han vengut a la vida. Ja venen molt normalment, doncs estan venent moltíssim. A veure si aquesta setmana podem parlar amb ells i que ens expliquin una miqueta com estan en tot plegat. Bé, en qualsevol cas... La gent que estava fent cua per entrar, que hi havia moltes cues, estava emprenyada i la gent va començar a cridar que la culpa és de Piqué. Sí, la gent s'ho han... Ho heu vist, això?
2: Efectivament, tots ho han vist i no és veritat, en este cas, tindrà culpa d'altres coses, però les cues, Piqué no són culpa.
0: No, però ja ho van dir, ja van posar una mica d'humor a tot plegat. Vinga, va, 3:15 d'avui. Els truquillos, tu que estàs a prop del Delta...
2: Efectivament.
0: Vinga, va, primer truquillo per fer l'arròs que quedi més sol, que quedi allò com més separat.
3: Sí, jo en faig un.
0: Tu fas tu un...
3: De truquillo, per això, a veure si és el mateix, explica.
4: Posa els grans un a un.
3: No, home, primer els passo una mica per aigua, les bandeixo. I diuen que va molt bé també per rentar-lo una miqueta i, a més, d'aquesta manera treu una mica el midó i queda una mica més sol. Jo faig això, no sé si és el que anaves a dir tu.
0: No, però m'ha fet gràcia perquè, home, fer un per un també, fas un d'això... El treus, poses un altre...
4: I
0: queda sol.
2: I tranquil·lisa.
0: Doncs abans de coure'l, heu de rentar l'arròs amb aigua freda fins que l'aigua surti més clara. Això ajuda a eliminar part de l'excés de midó i pot fer que els grans quedin més separats. Era això, eh?
1: Era això. Efectivament.
0: A veure, com evitar que les ulleres s'entelin? Com ho fas tu?
3: Les de snorkel? Jo tinc un truc per les de snorkel, mundialment conegut, que és posar-li una miqueta, una miqueta de saliva, llavors ja no s'entelen, és una guarrada, però jo ho reconec, però és així.
0: Si estàs constipat, evita-ho.
3: No, que desagradable.
0: No, perquè al final dius, vas anar per sota l'aigua i dius, no, medusa, només veus com medusa, si no, resulta que no, que són les ulleres. Heu de rentar les lents amb aigua i sabó suau i assecar-les amb una cura, molta cura, per reduir temporalment la condensació. Això va molt bé perquè no s'entelin. I a veure, a la darrera, treure l'olor de les mans després de cuinar. A veure, Montse...
3: Rentar-te-les? No.
2: Amputar-te-les.

0: Depèn del que cuinis.
1: Doncs, si heu manipulat aliments amb una olor intensa, es heu de rentar bé amb sabó, això seria el més important, però també us podeu fregar suaument les mans amb una mica de llimona. Sempre que no tingui ferides, que no tingueu ferides i irritacions, perquè si no ho veureu, veureu el Sant Crist. Sí, si teniu allò que heu tocat peix, que, ceba, all... Doncs, si li passeu llimona...
2: De fet, una vegada vaig llegir que quan has tocat all i te queda olor d'all a les mans, el que has de fer és no fregar-les, simplement ficar-les baix del raig d'aigua i esperar-te, perquè llavors, si quan te fregues, veu que la, diríem que la impregnes més.
1: Mira, sincerament, de coses, eh? I les paneroles, si veiem una panerola a casa...
3: No les xafeu, no les mateu. Sí, fes-me cas, va, dos. Multipliquen.
1: Per què?
3: Multipliquen.
1: Les xafa que deixen els ous...
3: Deixen els ous i queden a la sabata i és un...
1: Però això està demostrat científicament?
3: Què necessites? Tota una explicació científica sempre.
1: Que si trepitges una panerola, al final els ous...
3: Va, doncs demà t'ho porto.
1: Demà portes...
3: Demà te porto, que avui demà descobrirem això. M'ho apunto.
1: Però jo també... Jo una panerola que he xafat, t'asseguro que allà no queden ni ous, ni cames... Ni,
3: et sorprendries.
2: Ni, estic marejant.
1: Ni antenes. Va, 8 minuts i en punt les 8 del matí.
4: Bon dia i bona sort amb Adolla 2.
1: A veure, tenim una notícia d'última hora, una notícia recent d'ara mateix, eh? Amor Presley Gerber, fill de la model Cindy Crawford, als 27 anys d'edat.
2: Efectivament, un teletip d'EFE ha confirmat a les 7 i mitja del matí que havia mort el fill de Cindy Crawford als 27 anys. Ha mort a un centre de rehabilitació. Se sabia des de feia anys que ell havia tingut problemes d'addicció. Havia sigut una cosa que s'havia començat a passar el 2019 perquè el van detenir conduint sota efectes d'algunes substàncies i ha sigut a un centre de rehabilitació on ha succeït la mort d'aquesta persona. No s'han conegut les causes, no se sap encara res més, és tot, però ho estan informant als Estats Units mitjans com People, o sigui que la cosa està més que confirmada a hores d'ara.
1: Curiosament, ahir estava veient imatges que sortien a les xarxes socials de la seva germana.
2: De Kaia Gerber.
1: Que és igual que la mare.
2: És igual que la mare.
1: És idèntica. És igual que la mare, amb una elegància.
3: Sí, ostres, tan jove.
1: Que Kaia Gerber 27 anyets,
2: la, sí, Kaia Gerber és la filla petita i ell era el fill gran.
1: I atenció, perquè les primeres filtracions del llibre del germà de Lady Di causa un escàndol al Regne Unit. Què ha passat?
2: Efectivament, doncs...
1: Que silenci, eh?
2: És que, clar, és que en esta cançó...
5: Ho haurem d'aixecar, això, eh? Ho haurem d'aixecar quan...
1: ho hem d'aixecar, no?
5: Sí, sí.
1: Digues.
2: Efectivament, l'any que ve fa 30 anys que va morir Lady Di i el seu germà, en homenatge, enguany, ha publicat un llibre que encara no ha sortit a la venda, que surt a la venda demà al Regne Unit i el dimecres es podrà trobar a les llibreries d'Espanya, que es diu El canto del cisne, mi hermana Diana, i que abunda en determinades qüestions polèmiques de la seva vida i dona una mica la versió que Diana no va poder donar perquè va morir molt aviat. I bé, les primeres filtracions a través del Daily Mail de contingut del llibre han sigut molt polèmiques perquè, per exemple, una d'elles, la que més ha transcendit a hores d'ara, és la processó dels fills, recordareu, darrere del fèretre de Lady Di, imatge icònica que tenim tots al cap, el dia de l'enterro. Tenien 12 i 15 anys i el tiet, Charles Spencer, autor del llibre, germà de Diana, se va oposar frontalment a l'actual rei Carles a que els nens anessin desfilant darrere del fèretre. I Carles va dir que per aquí no passava i que els nens desfilarien. Van tindre una discussió molt forta i va acabar la discussió en Carles dient-li al germà de la difunta: no et preocupis, a Diana l'oblidarem tots molt aviat. Que és una frase absolutament cruel.
1: Doncs em sembla que no hagués sortit bé la profecia.
2: Efectivament, perquè el que oblidarem ràpid, de fet, tot i que està viu, lo tenim oblidadíssim, és el rei Carles III, i de Diana encara se'n recorda moltíssim tothom. Després n'hi ha hagut altres filtracions, com per exemple comentaris que li feia Carles a Diana pel seu pes. Recordem que posteriorment Diana va tindre un trastorn de la conducta alimentària. I també apunta Charles Spencer que la nit de l'accident, quan Carles hi va trucar per a comunicar-li la mort de la seva germana, diu, el seu to de veu no era de tristesa, era d'eufòria, perquè allí se li obria una porta a poder-se casar amb Camila, cosa que era el seu somni a la vida. Hi ha hagut fins i tot un comunicat de Buckingham, que això és inaudit, que ells contesten a textos del llibre i han dit, que és l'única cosa que poden dir, que el dolor per la pèrdua d'un germà, diríem que te despista una mica i te fa de forma el record.
1: I la cantant Julia Medina va trobar un disc seu a Wallapop i no es va quedar quieta. Què va passar?
2: No es va quedar gens quieta. Julia Medina, que recordarem tots pel programa d'aquesta casa, OT, del 2008, va ser la cinquena classificada, estava a Wallapop i es va trobar que algú venia un disc seu i encara més trist que això, que ja és trist, és que lo venien per un euro i mig.
3: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: I a més estava signat per
3: ai,
2: ella.
3: Pobra.
2: Clar.
3: Ostres.
2: I un altre, en vez de quedar-se en lo trauma, fer la ploradeta i continuar i comprar-te pues, lo sofà del Wallapop, el que sigues que estigues buscant allí. Exacte. Va escriure-li la senyora i li va dir textualment, joder, Anna, 1,5 es muy poco. I la senyora li va contestar, si quieres te lo subo. Perquè, claro, no sabia que estava parlant amb l'autora de l'obra. Si ho sento, si algú volia aprofitar l'oferta, però ja l'han comprat.
1: Vinga, va. I dos apunts més. Les queixes dels assistents als concerts de Shakira obliguen a l'organització a emetre un comunicat.
2: Efectivament, no només les cues que comentàvem abans, sinó que també es veu, com ha comentat molta gent als mitjans de comunicació, és que es veu que les grades se movien i això va fer que molta gent estigués a les grades sense ballar, molta gent va tindre atacs d'ansietat, alguna gent va tindre que ser atesa per serveis mèdics d'allí, hi ha gent que tenia atacs de pànic i alguns van marxar de les grades perquè, clar, temien lo pitjor. Live Nation s'ha pronunciat respecte a aquesta problemàtica i ha dit que han estat comprovades aquella nit, al matí següent, per especialistes, han estat verificades i que fins i tot les han provat bombers i que tothom pot estar tranquil.
1: Va, i acabem. Kevin Costner té nova parella.
2: Efectivament.
1: Mai estar,
2: Mai estar, 71 anys, tercera parella, nova parella, sorpresa, té 32 anys més que ell, i sorpresa,
1: no.
2: És influencer.
1: Més que ell? No, més que ella.
2: Menys.
1: Ah, ella té 32 anys més que ell, ja ho diria.
2: No, no seria. Serien 103. Exacte. En fi, jo la pregunta és si tindran fills, perquè Kevin Costner ha estat durant 30 anys tenint fills, ne té de 42 i ne té de 15.
1: Doncs enhorabona a Kevin Costner. Això dona esperances.
2: Exacte.
1: Va, per cert, si avui fos festiu, on aniríem?
3: Doncs avui aniríem a Solsona. Solsona, el centre de Catalunya, el Solsonès, té aquell punt de ciutat petita que sembla tranquil·la fins que comences a rascar una mica. Per exemple,
0: molt.
3: Al nucli antic hi ha un pou de gel dels segles XVIII i al XIX, on guardaven el gel que recollien a l'hivern per vendre'l durant mesos. Era com una mena de nevera comunitària gegant abans que existissin les neveres. També està darrere gegants, i aquí no es queden curts, entre la festa major i el carnaval tenen tot un univers propi de gegants i figures. De fet, el carnaval és famós pels seus gegants bojos i per la penjada del ruc, una de les tradicions més peculiars de la ciutat. Jo faria una volteta pel nucli antic, passaria per la plaça major, la catedral i la torre de les Hores i després doncs ja busqueu una terrasseta per dinar tranquil·lament. Només pel fet de poder dir que heu anat a veure una nevera del segle XVII i uns gegants bojos, escolta, jo ja dono el dilluns per aprofitar, eh?
6: Va arribant tota la colla quan sona...
1: No he estat mai a... Heu estat a Solsona?
0: Sí,
1: no
0: m'agrada molt. Fa unes coques de recapte.
1: En sèrio?
0: Però de campionat, eh?
1: Doncs mira...
0: De campionat.
2: I la comarca crec que també és molt bonica, el Solsonès. Està plena de pobles molt xulos, algú em va dir. Jo no hi he estat mai.
0: I de bolets.
1: És un lloc per anar. Has estat a Solsona, tu?
5: He estat a Solsona, sí.
1: I què? Pots considerar?
5: Sí, era bonic. Vaig anar allà una mica per un tema d'acompanyar el meu fill que feia una cosa a bàsquet i em va sorprendre positivament. Vull dir que no vas amb gaire expectatives i és xulo.
2: O sigui, que ton fill no es va poder quedar a casa sol aquell dia perquè te'l vas emportar tu.
1: Aquest és el bo, aquest és el bo.
5: Sí, exacte.
1: Gràcies, Ares.
3: A tu sempre, Bado. Jo mai he estat tampoc al Solsonès, ni li he fet un petó a la Judit, ni res.
1: Jo mai. I al cava el poso fred, també. Gràcies, gràcies, Montse Vidal.
0: A vosaltres, bon dia i bona sort.
1: Gràcies, Joan Callarissa.
2: A vostès.
1: A Marra d'Horta, que vagi molt bé.
5: A vosaltres.
1: Gràcies, Ares Teixidor.
3: Demà més, Bado.
1: Gràcies a tota l'audiència del Bon Dia i Bona Sort. Us deixem amb el cafè d'idees. Gràcies a la gent que avui s'ha sumat a través també de la 2CAT en aquest programa, que cada dia estarà en directe de 2 a 6. De 6 a 8 del matí. De 2 a 6 dormirem. Família, bon dia i bona sort.
7: Són les 8 en punt, bon dia. Comencem setmana mirant a Nova York. Pedro Sánchez i viatja avui, viatja als Estats Units per assistir a l'Assemblea General de l'ONU.
8: I ho fa, Gemma, després d'un cap de setmana marcat per les eleccions a Alemanya i també a Rússia per l'alerta per part de Putin.
7: En parlarem amb la nostra companya, amb l'Anna Bosch, en un dilluns marcat també per una nova visita de Feijó a Ceuta, i és ja la quarta.
8: Un Feijó que, com Pedro Sánchez, han passat aquest cap de setmana per Catalunya, en el que s'interpreta com l'inici de la precampanya electoral.
7: És 21 de setembre, però les temperatures ens fan abocar, Lorena, sensacions d'estiu.
8: Doncs vés-t'hi acostumant, perquè la Sònia Papell ja m'ha dit que va per llarga.
7: Però no acabava dimecres?
8: No, s'allarga. Comença la tardor, però no.
7: Doncs amb aquesta calor, obrim el Cafè d'Idees.

0: Com us dèiem, Pedro Sánchez viatja a Nova York el mateix dia que Alberto Núñez Feijóo es desplaça fins a Ceuta, tot plegat després d'un cap de setmana pràcticament preelectoral amb l'epicentre aquí a Catalunya.
1: I és que Catalunya és clau per les eleccions de l'any que ve. Representa 48 diputats dels 350 que formen el Congrés i d'aquí que Sánchez i Núñez Feijóo hagin encapçalat mítings multitudinaris a Gavà i Badalona amb el focus posat en la crisi de Ceuta. A la Festa de la Rosa, Pedro Sánchez ha reivindicat el socialisme per sortir de la crisi. Acusa PP i Vox d'oposició destructiva i de no voler resoldre la situació. Per Salvador Illa, el president del govern és l'única alternativa, tant nacional com internacional, per lluitar contra l'extrema dreta.
2: Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. Siempre la misma letanía. Cuanto peor, mejor. Son dos siglas, pero la misma agenda. Una agenda de involución. Cuando están en la oposición insultan y cuando están en el gobierno recortan.
3: Autoritarios del mundo, autoritarios de España, Aznares, Abascales y Feijóes, vais a perder, no vais a ganar.
1: Des de Badalona, el feu més important del Partit Popular a Catalunya i al costat de Xavier García Albiol, Feijóo acusava Sánchez de dimitir de les seves funcions a Ceuta. Ha defensat una immigració ordenada i ha llançat un missatge per advertir que si guanya les eleccions serà més difícil obtenir la nacionalitat. Avui visita Ceuta per quarta vegada i ho farà acompanyat del president dels Populars Europeus, Manfred Weber.
4: Aquellos que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto. No se puede venir a un país a infringir la ley. Revisaremos cómo se concede la nacionalidad, revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad.
0: Per cert, que a Ceuta, Feijóo i Weber es trobaran amb el ministre d'Interior, Grande Marlaska. A la ciutat autònoma encara hi ha milers de migrants acampats a les platges del Trampolín i també de Benítez a l'espera de si el govern amplia places a nous centres d'acollida temporals.
1: Ahir un miler de persones i 800 motoristes es van tornar a manifestar al Tarajal davant la frontera amb el Marroc. La protesta es va saldar amb una persona detinguda després que un grup de radicals ataquessin el vehicle on viatjava una diputada de Ceuta ja, una activista de la flotilla i una advocada de drets humans. Els van confondre amb els membres d'una ONG de Pamplona que portava ajuda humanitària. La tensió és màxima a la ciutat autònoma davant la previsió d'una nova crida per xarxes a una entrada massiva dimecres quan se celebraran eleccions al Marroc.
5: Les eleccions a Mecklenburg són un desastre. Tenim uns resultats molt complicats, en situacions molt complicades, i no ha arribat l'impuls favorable des de Berlín. Però assumim la nostra responsabilitat. Jo mateix assumeixo la responsabilitat.
0: És el canceller alemany, Friedrich Merz, qui ha rebut un cop dur en les eleccions regionals del país. La CDU queda fora del Parlament de Mecklenburg-Pomerània, en què ha guanyat l'extrema dreta, mentre que l'esquerra venç a Berlín i podria prendre-li el govern de la ciutat.
1: Merz descarta dimitir, malgrat que el seu partit desapareix d'un Parlament regional per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. Un enfonsament que contrasta amb l'eufòria de Die Linke. L'esquerra ha aconseguit un 25% dels vots a la capital amb propostes com regular els lloguers, ampliar el parc d'habitatge públic i expropiar els pisos de grans tenidors. Elif Erhalp és a les portes de ser la primera alcaldessa de Berlín, però necessitarà del suport de socialdemòcrates i els verds.
0: I sense sorpreses, a Rússia, el partit de Putin guanya les eleccions legislatives i, segons els primers resultats, aconsegueix la majoria constitucional a la Duma en els primers comicis d'ençà de la guerra d'Ucraïna. No s'hi ha presentat l'oposició crítica amb la invasió.
1: El programa electoral de Putin només hi havia un punt, guanyar la guerra, i Rússia Unida ha vençut amb el 57% dels vots, segons l'escrutini a hores d'ara. Així, el partit de Putin podria aconseguir 306 dels 450 diputats al Parlament i mantindria la capacitat de tirar endavant reformes constitucionals. Cap dels partits que han entrat a la Duma critica la guerra i l'oposició real denuncia irregularitats com obligar el vot telemàtic en algunes regions o no permetre als seus observadors en molts col·legis. I, de fet, en l'últim dia de les eleccions, Ucraïna ha llançat el major atac contra Moscou des de l'inici de la invasió. Més de 400 drons han impactat contra la capital russa i han suposat almenys 3 morts, 20 ferits i incendis en una refineria i una zona residencial. L'ofensiva ha obligat a Moscou a limitar la venda de benzina a 30 litres per vehicle.
0: Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar recorrerà a Catalunya abans de prendre cap decisió. Feia moltes setmanes que no concedia entrevistes, Lorena.
1: De fet, Gemma, fa un any que no se'l veia en una entrevista i ha escollit el diari britànic The Sunday Times. L'expresident diu que contempla 2 o 3 escenaris possibles per als seus primers passos, tot i que no desvela quins són i tampoc si serà candidat de Junts o deixarà la primera línia política.
6: La Catalunya d'ara no és la mateixa que era quan vaig marxar. La meva primera intenció, quan arribi, és fer una immersió en la realitat, tocar novament, sentir, ensumar el meu país.
0: Persones, segons la Guàrdia Urbana, i 30.000, segons els organitzadors, s'han manifestat contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Denuncien que la mesura destruirà l'ecosistema del delta del Llobregat i augmentarà més d'un terç les emissions de CO2. Sota el lema "ni ara ni mai", critiquen que perpetua un model amb més pressió turística i desigualtats socials. La manifestació arriba després que el passat dimarts el Consell de Ministres aprovés el pla d'inversions d'Aena fins al 2031, que preveu 1.700 milions pel Prat i per la seva ampliació.
0: Barcelona tindrà l'any vinent un supermercat públic de productes frescos accessibles, semblant al model de Nova York, ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni després de reunir-se amb el seu homòleg Zoran Mandani.
7: Sabeu que aquí a Nova York hi ha una experiència que ha de començar l'any vinent, que és allò que s'anomena el supermercat públic o els supermercats municipals. Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
1: Tal com explicava Collboni, serà en un edifici municipal del barri de la Marina i estarà gestionat per una ONG que subministrarà productes frescos assequibles a la població més vulnerable. A la trobada també han intercanviat experiències sobre el canvi climàtic i l'habitatge. Per això l'alcalde de Barcelona ha reclamat una aliança global per fer-lo més accessible a les grans ciutats. La primera reunió de treball per definir el full de ruta serà a la capital catalana entre el 3 i el 5 de novembre.
0: Precisament els desnonaments a Barcelona són un degoteig constant. Aquest matí estarem molt pendents del de la Sílvia, al barri de Gràcia de Barcelona.
1: I de la crònica de successos, Gemma, hem d'explicar que els Mossos busquen 5 homes que van vestits de policia i que es van endur un altre home en un cotxe al Vallès Oriental.
8: Els fets van tenir lloc a l'AP7, entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès. 5 individus vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure un altre home amb la cara plena de sang del seient del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia. Els Mossos d'Esquadra mantenen una investigació oberta.
9: Un intern de la presó de Quatre Camins es va treure la vida ahir a la seva cel·la. El pres no tenia activat el protocol d'atenció al suïcidi que preveu detectar pacients en risc i aplicar mesures de protecció. Amb ell són 7 els suïcidis registrats a les presons catalanes des de començament d'any i ja se superen els de 2025. Els sindicats demanen més recursos per atendre una població que, diuen, té cada vegada més problemes de salut mental. La recol·lecta de panís a la plana de Lleida ha donat el tret de sortida uns 15 dies abans del previst. Les altes temperatures i la plaga de l'aranya roja han comportat uns rendiments desastrosos. Per evitar futures pèrdues, pagesos del sector consideren l'opció de canviar de cultiu en futures campanyes.
0: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer. A Catalunya, més de 50.000 persones conviuen amb aquest diagnòstic. Segons les últimes dades del Servei Català de la Salut, aquest any s'han diagnosticat prop de 9.000 casos.
1: És una malaltia que afecta directament i de manera desproporcionada les dones. Elles representen prop del 71% dels casos diagnosticats. Per primera vegada a la història hi ha dos fàrmacs aprovats per agències reguladores que han demostrat eficàcia per alentir la malaltia. De moment, aquí a Espanya només se subministren a la sanitat privada.
0: Com us explicàvem abans, l'ampliació de l'aeroport del Prat ha agafat embranzida aquesta setmana amb la injecció d'aquests més de 1.700 milions d'euros que també preveuen allargar la pista al costat del mar. Saludem l'activista Daniel Pardo, és membre de la plataforma Zero Port, l'organització que suma esforços per aturar aquest projecte. Daniel, molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Ja ens ho heu explicat alguna vegada, però resumit, per què no s'ha d'ampliar l'aeroport del Prat?
10: Bueno, l'aeroport del Prat no s'ha d'ampliar perquè aquesta ampliació no respon a una necessitat de la ciutadania, sinó a una necessitat o a un desig dels mercats, dels lobbies turístics, i perquè, a més, vindria a greujar una sèrie de crisis des de l'habitacional fins a tots els impactes generats pel monocultiu turístic que patim a Catalunya. I, a més, per la crisi ambiental i climàtica que vivim, recordo que tot just estem sortint, i no acabem de fer-ho, d'un estiu de calorades i de rècords de temperatures que només va a l'alça. Recordo que l'aviació pues, suposa a escala global entre el 6 i el 8% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. I llavors, una ampliació de l'aeroport del Prat com la que s'està plantejant, que ens faria posar d'aproximadament 55 a gairebé 80 milions de passatgers l'any, vindria a greujar de manera molt greu cadascun d'aquests aspectes. Llavors, el que nosaltres estem dient, adreçant-nos sobretot al govern de la Generalitat, però també a Aena, al govern espanyol, i per què no també a l'Ajuntament de Barcelona, que té la seva dient tot plegat, és que, o sigui, en interès d'aquí s'està tramant aquesta ampliació, que a més de tot també s'ha de dir, acabaria de destrossar el delta del Llobregat, que ja és un territori molt delicat quant a ecosistema, alhora que molt ric i molt maltractat. Recordem que té dos megainfraestructures de les més grans del país, com són el port i l'aeroport, el port de Barcelona i l'aeroport del Prat. Llavors, tots són motius per dir ja n'hi ha prou. Ahir, a més, a la manifestació vam tenir la presència molt activa d'Unió de Pagesos, no? La pagesia, un sector també molt maltractat. En aquest país vindria a perdre un dels últims reductes agraris a l'àrea metropolitana de Barcelona.
0: Daniel, ahir a la manifestació sentíem el crit de miris on miris, a tot arreu hi ha guiris, i això és així, és veritat, però aquests guiris també porten molts diners. No ampliar l'aeroport no us fa por que sigui renunciar al creixement econòmic que podria generar?
10: Nosaltres el que desitgem és precisament que s'aturi aquest anomenat creixement econòmic, perquè en el model que tenim aquest creixement econòmic és uns beneficis ingents per als lobbies turístics i per a l'empresariat i per a la gent. Aquest model turístic, de com més millor, l'únic que deixa són impactes quan habitatge, quan explotació laboral, quan a massificació, quan a contaminació, quan a impacte climàtic i en el que es refereix a aquesta suposada riquesa que esmentes, l'únic que deixa són salaris de misèria en uns llocs de feina, en unes condicions laborals, per la major part, lamentables. Llavors, jo ho sento, però crec que hem d'acabar d'una vegada per totes amb aquest discurs de el turisme porta riquesa i llocs de feina. Això és una mentida que s'han inventat. Els porta riquesa a ells, als lobbies turístics, i la resta ens quedem, insisteixo, amb els impactes i salaris de misèria.
1: Senyor Pardo, i realment, tot i la manifestació cada vegada més multitudinàries que esteu organitzant, ho veieu reversible? Perquè el Consell de Ministres ja ha aprovat aquest pla d'inversió.
10: No, estem mal informades. Perdó, però el Consell de Ministres ha aprovat una ampliació que nosaltres ens hi oposem, però que és purament funcional. De moment no s'està ampliant la superfície de l'aeroport del Prat. Així tot, això que han aprovat no és una llei, és un pla d'inversions. Un pla d'inversions es pot modificar, anul·lar, canviar, incomplir. Només ens hem de preguntar quantes vegades s'han incomplert en aquest país plans d'inversions de Rodalies, no? Any rere any hem anat escoltant no sé quants milions per a Rodalies. Mai no s'han invertit i aquí a ningú no li ha passat res. Llavors, primer, aquest pla és reversible, sí, i a més l'ampliació gran se'n parlarà d'aquí a 5 anys. Llavors, per descomptat que creiem que això no només creiem que és reversible, sinó que a més serà revertit i, malauradament, veient el tarannà de la classe política que tenim, serà revertit només per la força i la lluita de la gent del carrer. Llavors, nosaltres ho tenim molt clar, tenim aquests anys per aturar un projecte delirant fora del seu temps històric, com és l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: Daniel Pardo, membre d'aquesta plataforma Zeroport, gràcies. Per ser aquest matí el que fa d'idees.
10: Bon,
0: molt bon dia, adéu.
10: Que vagi molt bé. Adéu.
11: Mucha emoción. Ha sido un fin de semana espectacular. El año pasado ya empezamos algo especial, creo, aquí en Badalona, y esto es culminarlo. Es una consecuencia de hacer las cosas como se están haciendo, creo.
0: Són les declaracions del capità del Joventut de Badalona, Ricky Rubio, després de guanyar la Supercopa d'Espanya de bàsquet per tercera vegada. El del Masnou, que va decidir continuar l'equip de Badalona, va poder alçar el 15è títol de la història dels verdinegres.
1: I és que la Cissa Joventut va derrotar el Barça 101-87 a la final disputada a Badalona davant 12.000 aficionats. Els verdinegres han pogut aixecar un títol 18 anys després de guanyar l'Eurocup el 2008 amb una gran festa a l'Olímpic. La provítola de rècord amb 9 triples i 31 punts va ser el principal butxí del seu exequip, el Barça. El més destacat va ser, curiosament, un ex de la penya, Joel Parra, amb 24 punts.
0: I en futbol, el Madrid ja és a 6 punts del Barça quan només s'han jugat 7 jornades de Lliga. Els blancs han caigut en el derbi madrileny contra l'Atlético per 2-1.
1: Els blancs, que al descans empataven a 0 al Metropolitano, van ser superats a la represa pels matalassers, que són tercers a 5 punts del Barça. Un penal va deixar el Madrid amb 10 per l'expulsió de Hausen després de la revisió del VAR. Grimaldo va transformar-lo i va avançar els de Simeone, que van fer el 2-0 per mediació de Jonathan David. A les acaballes, Rüdiger va fer el 2-1, un resultat que va deixar molt empipat a José Mourinho amb l'actuació dels àrbitres.
12: La història del partit està aquí. Quiero pensar que el comitè arbitral s'ha equivocat. Pobre gente, se han equivocado y han metido uno de 41 años que nunca ha estado en una situación como esta y otro que tiene un historial muy rico en contra del Real Madrid.
0: El Betis no es va aprofitar del resultat del derbi madrileny i és tercer a 5 punts del Barça després d'empatar a un Riazor amb un Deportivo que va marcar a 3 minuts del final.
1: I a segon, el Sabadell és 6è en zona de play-off d'ascens després de derrotar l'Oviedo a la Nova Creu Alta per 3-1. Els arlequinats, que han guanyat els 3 partits jugats a casa, van anar al descans amb un 2-0 a favor amb gols de Gastón Vallès al 23 i d'Òscar Sanz al 44. A la represa, Stanis Pedrola va escurçar diferències pels asturians, però Baena va fer el 3-1 definitiu per l'equip vallesa.
0: I en motor, el barceloní Guillem Ferrés i la pilot de Blanes, Daniela Guillem, s'han proclamat campions del món de motocross, mentre que Marc Márquez punxa a Àustria i es queda a 13 punts del liderat del Mundial de MotoGP.
1: I el Barça d'handbol és el líder de la Lliga a Sobal en guanyar a la pista del Puente Genil per 27-39, mentre que Sabadell i Barceloneta coneixeran avui els seus rivals a la fase de grups de la Lliga de Campions. I en hoquei patins, les seleccions catalanes s'han proclamat campiones de la Golden Cat que s'ha disputat a Cerdanyola del Vallès. Catalunya s'ha imposat a Portugal a les dues finals. En categoria femenina han guanyat 3-2 després de remuntar un 2-0. I en categoria masculina han vèncer per 2-1 els actuals campions d'Europa.
13: se acabó. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Al tope! ¡Surta un bono! ¡Volvo! ¡Surtida un
0: Dia de Déu, el primer diumenge de les festes de Santa Tecla, els castellers de Vilafranca van descarregar el 3 de 10 amb folre i manilles i el Pilar de 8 amb manillat. Els xiquets de Tarragona van recuperar la tripleta màgica dos anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. D'altra banda, Quimi Portet aquest diumenge ha posat el punt i final al Mercat de la Música Viva de Vic.
1: La Festa Major, la Plaça Major, s'ha omplert per escoltar un dels músics locals de referència per a tota una generació, a qui ha fet gaudir amb alguns dels seus clàssics com Montserrat i la Rambla. L'actuació ha tingut una sorpresa, l'aparició de Manolo García.
14: De Grècia i en Plató i tots els filòsofs i els colors.
0: Anem amb el temps. Ens atem aquesta darrera setmana de l'estiu i ho fem, Lorena, amb un temps i amb una temperatura que no tenen res de tardor.
1: No s'acaba mai. Li volem preguntar a la Sònia Papell. Bon dia, Sònia. Per quan s'acaba aquest estiu?
15: Bon dia a tothom. Doncs la tardor astronòmica començarà aquest dimecres 23 de setembre, quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada. Durarà 89 dies i unes 20 hores, però canviarem d'estació, però no deixarem l'estiu enrere. Ho expliquem. Mireu, aquest dilluns arrenca amb fresca alta muntanya, on el termòmetre a aquesta hora ha baixat fins a valors al voltant o per sota dels 10 graus, amb un ambient fresquet cap a l'interior, on la temperatura mínima ronda entre 10-15 graus i amb un ambient molt càlid, molt suau una altra vegada, a punts del litoral i del prelitoral, on la temperatura a aquesta hora es mou entre els 18 i els 22 graus. Si mirem el cel, aquest dilluns arrenca amb algunes boirines matinals a les planes interiors, amb núvols baixos a punts a la costa, tot això es desfarà i quedarà un matí en conjunt dominat per l'estabilitat atmosfèrica. De fet, una estabilitat associada a la persistència de les altes pressions. L'anticicló torna a acompanyar-nos i torna a abraçar-nos de ple, igual que ho fa una massa d'aire molt càlid que arrenca del nord d'Àfrica i que aquesta setmana s'anirà rescalfant a damunt nostre. Explicat aquesta situació, doncs, què dir-vos? Ens espera un matí en què, superades les boirines i els núvols baixos, estarà dominat pel sol a tot arreu, amb una bona visibilitat i només amb alguns núvols alts purament decoratius. Durant la tarda, poques novetats, domini del sol a tot arreu, algunes nuvolades boniques al Pirineu, però sense precipitacions, vent fluix, mar tranquil·la i la temperatura remunta. Avui els termòmetres seran entre 2 i 5 graus més alts que ahir. Per tant, a la costa ja ballaran entre 31 i 32 graus, a l'interior ballaran entre 35 i més de 36 graus. Les més altes a punts de Ponent i de la Vall de l'Ebre, però també els termòmetres s'enfilaran cap a punts de la Catalunya central i de la Conca de Tremp. Són temperatures fins a 8 graus més altes del que toca. Per tant, per davant, un dilluns, Gemma i Lorena, marcat per la tranquil·litat i per un ambient d'estiu.
0: Per tant, podem endreçar paraigües i rebequetes aquesta setmana? No les necessitarem?
15: No, el paraigüe segur que no. Les rebequetes, a la nit i a la matinada sí, perquè mireu, de dia la calor que farà contrastarà amb la temperatura nocturna, perquè som a finals de setembre, les nits són llargues i el termòmetre té temps per poder baixar. Per tant, sí que les rebequetes guardades per la nit ho haurem de fer, però en conjunt ens espera una setmana marcada per les altes pressions. Domini absolut, tranquil·litat absoluta, pot caure algun ruixadet, però tot plegat poca cosa, i aquesta és la situació que ens acompanyarà des d'avui i fins ben bé diumenge o més enllà, perquè pràcticament tots els models coincideixen en que fins a finals de setembre la situació serà d'estabilitat. Pel que fa a temperatura, aquesta massa càlida que tenim avui a damunt s'anirà reafirmant a damunt nostre els pròxims dies, ens abraçarà de ple. La temperatura a uns 1.500 metres d'alçada continuarà festejant els 20 graus, per tant, això mantindrà els termòmetres per la banda alta de la temperatura per la banda alta dels termòmetres. Aquestes són les temperatures previstes pels pròxims dies. Les nits, insistim, continuaran sent de bon dormir, són més llargues, el termòmetre pot baixar, per tant, el Pirineu farà fresca, a l'interior l'ambient també serà suau i només a la costa es mantindrà aquesta calidesa nocturna. De dia, entre demà i dijous, la temperatura seguirà pujant, valors al voltant o per damunt dels 30 graus a la costa, festejant els 35 graus novament a punts a l'interior. Les temperatures més altes les tindrem entre dijous i divendres d'aquesta setmana, quan podem tornar a fer els 37-38 graus en alguns punts de Ponent i de la Vall de l'Ebre. Durant el cap de setmana el termòmetre recularà una mica, però continuaran passant dels 30 graus. Per tant, una calor intensa, no extrema, perquè som a finals de setembre. Però en meteorologia popular, Gemma, a finals de setembre ja sabeu que es parla de l'estiuet de Sant Miquel. El ritme que portem enguany, Gemma i Lorena, d'estiuet ben poquet. El que serà més aviat serà un estiuàs.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Sònia. Ara falten 4 minuts per 9:15. Marc Brau, molt bon dia.
16: Què tal, Gemma? Bon dia.
0: Com duia els diaris? M'imagino que trobarem moltes lectures sobre eleccions regionals a Alemanya i la derrota del Partit Conservador de Merz.
16: Sí, evidentment, la política internacional que centra bona part de les portades en aquest dilluns. Comencem per la portada del diari Ara, que centra sobretot aquesta mirada, com bé apuntaves, amb la derrota de la CDU, amb aquesta desfeta de Merz a les eleccions estatals d'Alemanya, l'alcaldia de Berlín i també el Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental. Destaca també en portada la fotografia de la que podria ser alcaldessa de Berlín. Elif Erhal destaca que és d'ascendència turca i que sobretot ha basat bona part de la seva campanya en les polítiques d'habitatge. Recordem, forma part de Die Linke, a partit polític d'esquerres.
1: Però aquesta derrota de Merz té més lectures en altres diaris.
16: Sí, perquè l'Ara dona protagonisme a Erhal i el País ho enfoca des de l'altre punt de vista, ho enfoca més aviat des de la victòria de l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya en el Land de Mecklenburg-Pomerània. L'ascens de l'ultradreta posa contra les cordes a Merz. Parla d'aquest desastre que el canceller alemany detallava també en la compareixença d'ahir, després de quedar-se fora d'aquest Parlament i dels mals resultats a Berlín. Destaca també el País que Alternativa per Alemanya és tercera força a Berlín. En aquest cas, la fotografia és per aquest atac amb drons d'Ucraïna a Moscou, que va afectar una refineria. Destaca el País que Ucraïna llença el seu major atac amb drons sobre Moscou tot just el dia de les eleccions russes.
0: És interessant, Marc, perquè trobem una portada idèntica en temes, però diferent en imatges. O sigui, també parla d'Alemanya i Rússia, però d'una manera ben diferent.
16: Sí, perquè en aquest cas, La Vanguardia és l'únic diari que agrupa d'alguna manera les victòries d'Alternativa per Alemanya i de Die Linke. Diu, Alemanya vota els extrems en els dos estats i escombra els conservadors. L'Ara ho enfocava des de la victòria de Die Linke, el País des de la victòria d'Alternativa per Alemanya, La Vanguardia ho ajunta, en aquest cas també destacant la derrota de la CDU. I la fotografia és per les eleccions a Rússia, destaca Ucraïna ataca el cor de Rússia el dia de les eleccions, però la foto em sembla força significativa amb la fotografia del president rus Vladimir Putin i amb aquesta urna amb els vots llançant-los directament sobre la taula. Recordem que encara està per confirmar l'escrutini final, segurament amb un resultat poc sorprenent.
1: Marc, El Mundo i l'ABC sempre tiren per Ceuta. Sí. Aposten també per la ciutat autònoma o van a internacional?
16: Per la mateixa ciutat autònoma i per la mateixa fotografia, en aquest cas per la manifestació dels ciutadans de Ceuta, amb aquesta capçalera, amb aquesta bandera d'Espanya, SOS Ceuta invadida. És el que titulen a les seves portades El Mundo i l'ABC. El Mundo aprofita també per deixar un encàrrec al PSOE, dient que les donacions han caigut després de tot el tema Cerdà, i l'ABC parla que el ministre Álvarez va contractar a un aconseguidor marroquí en plena invasió a Ceuta. Sí que sobta que cap dels dos diaris pràcticament en portada porta cap tema de política internacional.
0: I només hi ha un diari que es fa ressò de la visita de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo a Catalunya.
16: Sí, en aquest cas és El Periódico i juga d'aquesta manera que li agrada jugar a la premsa, no? Perquè a l'esquerra tenim el president del govern Pedro Sánchez i el president de la Generalitat Salvador Illa. I a la dreta tenim el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, al costat del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, amb aquest titular, pugna des de Catalunya. És interessant també el titular que destaca que el govern de la Generalitat recomprarà edificis que va vendre el 2012, edificis dels seus treballadors, per lloguer. Què passa? Que tal com estan els lloguers avui en dia, doncs han de recomprar aquests edificis perquè, si no, el cost es dispara.
0: Les eleccions a Alemanya capitalitzen gairebé totes les portades que hem analitzat, que estem analitzant aquí amb el Marc, però aquesta setmana hi ha eleccions al Marroc.
16: Sí,
0: i això ha fet que ens fixem amb un nom que potser escoltarem molt durant els propers dies. Quin?
16: Bouzi Lekhja. Estem parlant del que diuen, no les enquestes, perquè no estan permeses al Marroc, però diuen que és el gran nom que pot sortir a partir del dimecres. Per tant, anem-nos familiaritzant amb aquest nom, Fouzi Lekhja. Avui al País, Juan Carlos Sanz fa un perfil i diu un fitxatge futbolístic per al govern de Marroc. El tecnòcrata i president de la federació aspira a ser el proper ministre del país. Recordem que va ser qui va dir que la final del Mundial seria a Casablanca. Després va matisar les seves paraules. El primer ministre sortint, Aziz Agenoug, segueix encapçalant els actes del Reagrupament Nacional d'Independents, que és qui governa, però no es pot presentar, per tant, no es pot postular per la reelecció, i destacava el diari El País, com veiem, que tot apunta que aquest alt funcionari amb escassa experiència política pot capitalitzar l'èxit futbolístic per ser el tapat i ser el nou primer ministre del Marroc.
1: Vam sentir molt a parlar de l'agenda 2030 i tots els objectius climàtics i d'igualtat que havia de suposar, i em sembla que no estem assolint aquests objectius.
16: Això és el que diu l'ONU en un dels seus informes, sobretot pel que fa a la igualtat de gènere. La Vanguardia avui ens dona un titular força impactant, i és que considera que, segons l'ONU, la igualtat de gènere no arribarà fins al 2197. Ho tenim complicat per molta illa que evolucioni, Gemma Lorena. Si ara sembla difícil que arribem a aquest any, és un article de Cristina Oriol Val que explica que els avenços no s'han garantit, que 6 de cada 7 països continuen liderats per homes i només el 27,4% dels escons són ocupats per dones. Destaca que només el 5,7% de les direccions executives són ocupades per dones, i una dada que em sembla interessant, si parlem de carteres ministerials arreu del món, només hi ha dues que superen el 50% de dones. No es pot saber, una és la de gènere, l'altra és de família.
0: Un dia més parlem dels problemes de l'habitatge, i mireu que interessant el que hem trobat, i és que cada cop més l'única manera que tenen els joves d'accedir a un habitatge és a través d'herències. Mm-hmm. Unes dades a l'alça que s'estan consolidant.
16: Sí, ho explica el diari Ara, sobretot perquè fa l'anàlisi en els darrers 5 anys i parla que les herències d'habitatges s'estabilitzen en dades rècord pel relleu generacional. Diu que molts dels llegats d'immobles de la generació del baby boom es venen o es donen als fills dels beneficiaris. Gairebé 50.000 herències l'any a Catalunya contenen almenys un habitatge, però sí que hi ha una xifra que crec que és molt interessant de posar en context, no descobreixo absolutament res, però dic també a l'hora d'assenyalar els joves, i és que, segons l'enquesta financera de les famílies del Banc d'Espanya, a les llars on el cap de família té entre 65 i 74 anys, el patrimoni mitjà és de 463.000 euros. Amb menys de 35 anys són gairebé 400.000 euros menys. 90.000.
0: 90.000 euros.
16: El patrimoni dels menors de 35 mitjanes són 90.000 euros, més de 65, 463.000, per pensar-hi.
1: Bona notícia, perquè veig que amb els cromos de Pokémon del meu fill puc fer diners.
16: I tant, molts.
1: Els tinc localitzats, aquests.
0: Però mira-t'ho bé, Lorena. Mira-t'ho bé. No sé, perquè està creixent una mica...
16: Moltíssim.
0: Una bombolla al voltant dels cromos.
16: De fet...
0: De cromos que surten i de cop algú et diu que te'n pagaran 30.000 euros.
16: És que ara mateix...
0: Sí. Però és així.
16: Ara mateix Pokémon...
1: És interessant.
16: Que a més, aquest any fa 30 anys del seu llançament. Jo sóc generació Pokémon, és a dir, quan jo era petit jo em vaig tornar boig amb Pokémon. Doncs compte, perquè si teniu aquestes cartes de dibuixos animats podeu tenir molts diners, si és que ho conserveu bé, o és una carta molt única al mercat. Diu el diari El País, amb un reportatge interessant: bogeria per les cartes Pokémon al 30 aniversari, amb unes declaracions. Aquí especula tot el món, i destaca que hi ha personatges virals com Logan Paul que han catapultat la popularitat del mercat de cartes a cop de talonari. El creador de contingut nord-americà, al febrer d'aquest any, va comprar un exemplar de Pikachu del 1998, únic al món, per 16 milions i mig de dòlars. I compte, perquè és el que deia la Lorena, si teniu cartes antigues cada cop valen més, i si fa 30 anys vau comprar un sobre i no l'heu obert, això val molts diners.
0: Ah, si no està obert val molts diners.
1: Clar, tinc dos àlbums, plens.
16: No, ja
0: jo també tinc àlbums de Pokémon a casa.
1: Els teus seran més antics, valdran més diners.
16: Això ja va passar durant el Mundial de Futbol, no sé si us recordeu, que els cromos de futbol també van passar a costar molts diners. Doncs compte, 30 aniversari de Pokémon, de fet ja autèntica bogeria per aquestes cartes, així que aneu per casa rebuscant, potser quan éreu petits o petites teniu alguna carta que pot valer potser no milions, però bé, potser sí que uns calarons.
1: Has anat a veure Shakira?
16: No. Però...
1: Però què? Com han anat aquests concerts?
16: No? Mireu, escolteu aquesta cançó. A veure, no és molt coneguda, però escolteu la lletra.
17: Pero ahora he decidido estar sola. Se me perdió.
16: He decidit estar sola i per enfocar...
0: Se me perdió l'amor a mitad de camino.
16: Sí, per decidir enfocar una miqueta...
0: Com és que te cansaste de algo tan genuino, Marc? Què t'ha passat?
16: No,
0: què ens porta?
16: No ha passat res. No sé. És que vosaltres heu anat soles algun cop a algun concert?
0: No.
16: Però si heu vist algú sol a algun concert?
0: Sí.
16: Doncs sí. A mi no em sembla tan malament. I és el que parla un article d'opinió avui al periòdico, concretament és el Jordi Bianchotto, a la caixa de ressonància del periòdico, que titula "Hi ha algú que vagi sol al concert de Shakira?". Anar a un concert sense companyia, perquè l'artista t'agrada i els teus amics els deixen diferents, és un acte poc comprès que xoca amb l'actual concepció de la música en viu com a gran experiència col·lectiva. És interessant aquest article d'opinió, perquè sí que s'ha parlat de si vas sol o no als restaurants, si vas sol o no de viatge...
0: Jo al cinema, per exemple, vaig sola.
16: Jo he anat també alguna vegada.
1: A dinar, també.
0: Al teatre. I vaig anar al teatre sola.
1: Concerts no.
0: Però un concert no hi aniria.
16: El que passa és que el Jordi Bianchotto ho enfoca molt bé, perquè parla també d'aquesta voluntat avui en dia de transmetre-ho tot. de TikTok, sí. Instagram. Estic a Shakira i potser estic sol, però no ho sembla.
0: Va, Marc, és molt tard, 8:35, Mourinho. I tu sense parlar de Mourinho i de les seves queixes.
1: Està enfadadíssim.
16: Home, i a més hi ha un article del diari El Mundo que m'agrada molt perquè agrupa, jo crec, el pensament de bona part del madridisme. Titula "Un Real Madrid indigno i sin futbol frente a l'escàndalo arbitral". És un article d'opinió de Miguel Riaño, El Mundo, que parla... Lo más doloroso es ver al equipo moribundo y a Mourinho, el único resucitador posible, moribundo también. Su versión edulcorada, la que tenía contenta a los periodistas antimadridistas y mosqueada a los mourinistas, yo el primero, por lo menos sí, terminó ayer. Abans ho heu vist quan comença la roda de premsa. Jo no he portat la foto, però va treure la fulla amb sí. Les accions polèmiques d'àrbit.
1: A Madrid tots deuen anar amb ell, també, no?
16: Sí, evidentment, tots titulant des d'aquesta polèmica arbitral. Si us sembla, comencem amb el diari Marca, que destaca també la part de l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic que es diverteix i Mourinho explota, fent seves les paraules del portuguès. Són dues vermelles clares i ha estat tot molt estrany. I el diari AS encara va més enllà, però és molt semblant. Diu, gran Atlètic, incendi arbitral. L'equip de Simeone supera un mal Madrid amb una actuació molt polèmica d'Ortiz Arias, que, per cert, després ho parlarem en la tertúlia esportiva, era madrileny. Primer cop que un àrbitre madrileny xiula un derbi a Madrid.
0: I a Barcelona suposo que s'ho campa amb la derrota del Madrid i el bon moment del Barça.
16: Absolutament. I queden 3 setmanes per endavant sense lliga, en veure el Barça primer amb 6 punts per sobre del Madrid. Imagineu-vos el Mundo Deportivo, que en aquest cas centra tota la seva atenció a la portada, evidentment, amb aquesta victòria de l'Atlètic de Madrid. Batacazo i excuses, és el que diu el Mundo Deportivo. Un gris Madrid va caure amb 10 jugadors, Mourinho va assenyalar l'estament arbitral i el diari Esport és més directe. Directament, fotografia de Mourinho amb l'àrbitre desquiciat. És com titula el diari Esport l'estat ara mateix del Madrid.
0: De tot això en parlarem a la tertúlia esportiva final del programa i a més avui amb una estrella convidada, Marc.
16: Sí.
0: Digue-ho tu.
16: Un mite del barcelonisme, no?
0: Com Charlie Reixac.
16: Charlie Reixac. Corres de covards, va dir.
0: Corre és de covards.
16: Estàs d'acord?
0: Després t'ho dic. T'ho contesto després. Ara ja tinc el cap en un altre lloc. Ara ja tinc el cap a la conversa política que mantindrem de seguida amb la diputada de la CUP al Parlament i candidata a l'alcaldia de Barcelona, Laure Vega.
18: Si l'esquerra governa o condiciona governs i la vida no millora de forma evident, qui recollirà aquesta frustració? La recollirà l'extrema dreta.
19: Què vol fer Salvador Illa per confrontar l'extrema dreta si el primer que fa és atonyinar aquells que surten al carrer i posen la cara i el cos per, doncs, per combatre-la?
20: O hi ha un gir immediat, el conseller Parlon ha de dimitir.
21: El projecte d'Aliança Catalana encaixa amb el projecte espanyolista.
20: No ve a fer absolutament res, això sí. La pagueta que tant critica pels altres, vostè la té a la butxaqueta.
22: El govern del PSC, i en concret la seva consellera Niubó, no han fet els deures d'estiu.
23: La consellera Niubó ha de dimitir. Ho diuen clarament. La consellera Niubó ha de dimitir.
20: I em sembla com a mínim d'entrada contradictori que es parli de seure amb no sé quants actors quan el president Illa no ha estat ni capaç de seure amb els sindicats.
18: Catalunya no necessita un govern que administri millor la resignació. Catalunya necessita un govern que la derroti.
0: Ja ens acompanya la diputada de la CUP, Laure Vega. Bon dia.
24: Bon dia.
0: Benvinguda, que hi va assistir a la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. Justament acabem de parlar amb un representant de la plataforma, Daniel Pardo, i li preguntàvem si, veient l'impuls de Salvador Illa, l'impuls que ha donat el Salvador Illa, si hi ha cap marge per aturar l'ampliació. Vostè creu que hi ha marge per aturar l'ampliació? És reversible, sí.
24: Que no és reversible és el que està passant ara mateix ja. És a dir, ja tenim, bueno, l'hauràs viscut tu també, un estiu que ha estat un infern a moltíssimes llars i, per tant, ha de poder ser reversible aquesta ampliació. Aquest projecte no pot seguir endavant. Estem parlant que hi ha milers de morts a Catalunya per calor, sobretot moltíssimes persones que no tenen la seva llar aclimatada i, per tant, no podem seguir endavant preparant aquesta mena de Barcelona i país que per 50 graus el que hem de fer és no ampliar l'aeroport i començar ja amb la transició ecològica.
0: Clar, però les forces contràries a l'ampliació no teniu majoria al Parlament. Per això pregunto si ho podreu aturar.
24: I ja hauria d'escoltar la gent que es manifesta, no pot ser només que s'escoltin trucades de despatxos. És a dir, hi ha hagut més debat a ESADE sobre l'ampliació o no de l'aeroport que al Parlament de Catalunya, i això em sembla un problema important. Ara no tenim majoria, ara bé, jo crec que es voten els partits per moltes raons. A vegades perquè els teus pares, a vegades perquè tota la vida, a vegades perquè et va caure bé el candidat. Però també es votarà per les teves condicions de vida. I no necessitem més turistes, no necessitem que segueixin pujant la temperatura, no necessitem els fenòmens climatològics que ja hem vist que declinen d'aquest canvi climàtic. si volen formar part de d'aquest bloc negacionista del canvi climàtic, on també hi ha l'extrema dreta, no seria una bona idea, crec.
0: Laura Vega, l'Assemblea de la CUP l'ha elegit com a candidata a l'alcaldia de Barcelona. Té un repte molt clar, que és que la seva candidatura entri a l'Ajuntament després de 8 anys d'estar fora. Com s'ho farà? Què ha de fer diferent la CUP per aconseguir-ho?
24: Crec que la CUP ha fet els deures en molt sentit. En primer lloc, no és una candidatura només nostra, sinó que s'ha obert també a comunistes, però no és la típica confluència pacte de sigles, sinó que s'han obert les portes a que tothom que consideri que hem de poder deixar que s'humili cada dia als barcelonins, que hem de fer que sigui important el dret a la ciutat i el dret al retorn de tota aquella gent que s'ha vist expulsada o que ha hagut de renunciar a viure a Barcelona, puguin ser-hi. De fet, el dia que es ratificava o no, si jo anava de primera a les llistes, hi havia moltes persones que mai no havien militat ni a la CUP ni a comunistes. És a dir, no va de carnets. A partir d'aquí, crec que també hi ha aprenentatges sobre els governs que hi ha hagut a la ciutat de Barcelona. La CUP està comptant i compta amb moltes persones que venen del teixit veïnal, que cada dia estan fent que Barcelona sigui una miqueta més habitable des del lloc on estan, que normalment són els barris i els moviments socials. Jo crec que aquesta és la força diferencial en la que ens presentem.
0: Amb quin nom es presenten? Perquè no es presentaran amb el nom de la CUP, no?
24: No.
0: Ja tenen clar amb quin nom?
24: No, veig que això genera curiositat.
0: Perquè, clar, saber la marca... És a dir, per què no posaran el nom de la CUP? La marca CUP ja no suma? La marca
24: CUP, per això ho pregunteu. No, perquè no som només la CUP. I, per tant, en tant que no som només la CUP, també hi ha comunistes a Catalunya, també hi ha altres persones. Volem buscar un nom amb el que tothom es trobi còmode. Al final del dia, les sigles són una marca i els partits són una eina, però no poden ser-ho tot. Jo crec que això és una cosa que em compres bé.
0: I, per tant, de moment no teniu nom?
24: De moment no tenim nom, però en cap cas és perquè pensem que hi ha una sort de desgast.
0: En el centre de les preocupacions ciutadanes hi ha l'habitatge. Voldria parlar-ne, vostès proposen no només intervenir en habitatge, intervenir també en turisme. En el cas del turisme, regular la quantitat de turistes que venen a la ciutat. Com es fa això? Com ho regularan?
24: Per començar, amb tot el tema dels creuers, s'ha de començar a aturar, és a dir, no val només amb taxar-ho, perquè la taxa al final acaba jugant una sort de trampa de la pobresa. Primer, que tampoc s'està aplicant ja, i s'està parlant per part de Collboni de que sigui d'una manera doncs poquet a poquet, no? El lloguer a la gent i el lloguer als comerços no va poquet a poquet. Tu has de poder controlar quin número de places tens, per suposat no necessites més vols. Però no perquè demonitzem el turisme, és que el que no pot ser és tenir ciutats ofegades, com és el cas de Barcelona, pel turisme, i que en canvi un terç dels catalans no puguin fer vacances. No es tracta d'acabar amb el turisme, sinó que sigui una cosa que sigui sostenible. Perquè si no, al final del dia, per què hauria de fer milers i milers de quilòmetres si el que em trobaré és que Barcelona, Milà i Londres puc veure exactament el mateix cafè i la mateixa torre del bocat? La gràcia és poder conèixer les ciutats. Si tu tens un turisme desbocat i depredador, no tens la pròpia ciutat i no tens els veïns, que al final del dia sembla que siguin només un decorat.
0: Per tant, el turisme hauria de decréixer a Barcelona?
24: Exacte, el turisme internacional ha de decréixer a Barcelona per deixar espai als veïns.
0: I això no pot repercutir als treballadors? És a dir, el turisme també és evident que deixen molts diners. Estem parlant d'un sector econòmic que representa el 12% del PIB de la ciutat, genera 150.000 llocs de treball. Els preocupa això, la CUP?
24: Per suposat.
0: És a dir, que el decreixement del turisme pugui repercutir en els treballadors?
24: En primer lloc, ens preocupa que haguem fiat l'economia de la nostra ciutat i del nostre país a un sector que és tremendament fluctuant. És a dir, ja hi ha hagut baixada del turisme americà, per exemple, per raons polítiques a l'estat espanyol. I, a més, és un sector que normalment, tot i que els empresaris sí que tinguin bons sous, bona forma de vida, etc., té molts mals salaris. És a dir, no està produint aquesta riquesa de la que parla, en tot cas, només cap a dalt. Evidentment, nosaltres estem preocupats pels treballadors, però és que no estem parlant de tancar aquests llocs, estem parlant de que hi hagi una reconversió. De la mateixa manera que per la transició ecològica plantegem que hi ha llocs que s'han d'acabar i que, en canvi, aquests treballadors poden estar a un altre lloc de feina, amb el turisme igual. I, home, honestament, jo crec que el model turístic de Barcelona ha acabat amb una cosa que és tristíssima, que és el talent de molts treballadors desperdiciat. Jo no sé si algú va néixer i va dir que el que li feia il·lusió a la vida era doncs servir gofres en forma de penis. Saps què vull dir? O sigui, crec que hi ha moltíssima gent que, si el que fem de veritat és fer Barcelona assequible, controlar el preu de l'habitatge, fer que el menjar es pugui pagar, fer que la gent pugui estudiar, que ara mateix tenim molt poc.

0: Vol dir agafar responsabilitats i, per tant, podríem agafar responsabilitats amb la resta de partits d'aquest arc, que estaríem parlant d'Esquerra Republicana i de Comuns. Quan diem això és perquè creiem que Collboni encarna perfectament el model de ciutat del que nosaltres estem dient que s'expulsa a la gent. Honestament, potser depèn d'en qui parlis, però jo no he parlat amb cap veí que em digui grans coses que hagi fet Collboni, a part de tallar les cintes de projectes anteriors. Per tant, crec que és important que hi hagi aquest canvi a Barcelona, i nosaltres per això no estem parlant ara ni de fronts, ni de sigles, ni de tot això, sinó que es facin les coses diferents. De fet, avui veiem la notícia del Die Linke a Berlín i creiem que encarnen precisament una cosa que està passant arreu del món, no? Grans ciutats on forces d'esquerres, se'ls diuen radicals, sembla que radical és que desnonin gent de 90 anys, però vaja, són les que estan guanyant aquestes alcaldies, i crec que és la via que ha de tenir Barcelona.
1: Per tant, vostès només donarien suport, ho ha dit, a forces com Esquerra o com els Comuns.
0: També de...
1: No a Junts. A Junts no. Si Junts pogués accedir a l'alcaldia gràcies als vots de la CUP, li donarien el suport.
0: El projecte de Junts ara mateix per la ciutat de Barcelona és bastant similar al de Collboni. Per tant, si estem parlant de projecte i del que necessiten els veïns, no. Ara bé, encara no hi ha hagut les eleccions. Nosaltres acabem de presentar la primera de llista, però ni tan sols hem presentat el nom. Queden 9 mesos, la cursa és llarga. Per tant, és un debat que haurem de tenir també la resta, perquè nosaltres també hi som.
1: Queden 8 mesos, eh?
0: No està malament.
1: Que queda poc.
0: Passen moltes coses en 8 mesos.
1: Que queda poc. Però escolti, el seu pas al Parlament ha destacat per arribar a pactes amb el PSC, amb els socialistes. Li ha costat crítiques internes i externes? Ho ha patit? Li ha passat factura?
0: És allò que qui no renta els plats no els trenca. Jo crec que tothom que faci alguna cosa que no sigui un discurs està exposat, que és molt raonable, perquè per això és la democràcia, a les crítiques. Ara bé, jo diria també que els veïns de Barcelona i els catalans en general, dues coses. La primera és que cura llegir el titular i no llegir la resta. Nosaltres vam arribar a un acord. Bé, nosaltres vam entrar al sindicat de llogateres a una taula, vam aportar amb tot el coneixement que tenen ells uns canvis en aquell redactat, vam aportar als inspectors d'habitatge, perquè avui dia, i Barcelona n'és exemple, no es multa aquells que incompleixen la llei d'habitatge, i això és el que vam aportar. No vam fer una sort de pacte de despatxos, jo no he renunciat a res del que veníem pretenent. I la segona cosa és que no se'n refin gaire de qui els digui que no votarà coses a favor de partits que no siguin l'extrema dreta. Perquè si qualsevol grup, pot ser Junts, pot ser PSC o pot ser qui vulgui, demà diu que vol prohibir els pisos turístics, que jo crec que és una aberració, les cases són per viure-hi, què hauria de fer, no, la CUP? Votar en contra? Doncs no, la CUP estarà a favor, aportarà el coneixement que sàpiga, i crec que és una cosa que dicta el sentit comú.
1: Per tant, és necessari que continuï havent-hi pactes, ara parlo del Parlament, entre PSC i la CUP?
0: És necessari que hi hagi bones polítiques i que allà s'hi trobi tothom qui vulgui donar-hi suport.
1: I estan disposats a negociar els pressupostos?
0: Nosaltres fins ara no hem vist cap proposta entorn a negociar els pressupostos. No ens ha trucat ningú, no hem vist res. És a dir, el PSC té molt clar qui són els seus socis de govern, no és el nostre cas. Som l'única força a l'oposició d'esquerres i crec que ja està bé que sigui així, perquè hi ha coses en aquest país que no haguessin passat si la CUP no estigués al Parlament, o que haguessin passat, que és pitjor. Perquè crec que el dret a la baixa, que constantment s'ha intentat vulnerar per part de la consellera de Sanitat, doncs potser seguiria, no?, en risc si no fos perquè estàvem allà.
1: Com vostè diu, sense la CUP potser Carles Puigdemont no hagués estat president. Coses que han passat que sense la CUP no haguessin passat. Ara es parla molt de la tornada de Puigdemont. Ho veu ja que pot ser immediat aquesta tardor, la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya?
0: Home, tant de bo, perquè a mi em sembla gravíssim un representant polític ahir d'estar a l'exili simplement perquè volia que el seu poble decidís. Per tant, espero que sigui el més immediata possible. Fa temps que hauria d'estar aquí, Carles Puigdemont.
1: I què hauria de fer políticament Carles Puigdemont? Perquè sempre que es pregunta això, es diu que no se sap, que ell ho decidirà. Vostè, que forma part, és diputada del Parlament, què creu que hauria de fer? S'hauria de seure com a cap de l'oposició, com a líder de l'oposició, per fer front a Salvador Illa? Li agradaria que fos així?
0: Per suposat, crec que el seu partit va tenir uns resultats a les eleccions que fan que ell pugui estar perfectament en el Parlament fent la seva tasca com a oposició, en aquest cas, dins del centre dreta o de la dreta. El que ell faci respecte al seu partit, entenc que no vols que digui el que ell vulgui, però que no em competeix del tot, però si em deixes dir-te un desig, diria que posi ordre dins del seu partit i decideixin què volen ser, perquè el partit... El moment en què la CUP decideix que Puigdemont estigui al capdavant, com em deies, és un Junts que està disposat a posar les urnes

0: perquè la gent decideixi el seu futur, i és un Junts que vol regular el lloguer. No sé si és el mateix moment. Sé perfectament que no és el mateix moment. Per tant,
1: no és el mateix moment ni és el mateix Junts? Ha canviat molt Junts?
0: Crec que ha canviat bastant la política de Junts i que ho veiem cada dia, especialment en qüestions com l'habitatge, com els drets. Quim Torra, el seu primer acte com a president, va ser la tancada migrant. Recordo les imatges de Laura Borràs dient que tanquem els CIEs. Per tant, Puigdemont va marxar per culpa de la repressió amb un Junts, ara torna, és un altre. Crec que té una gran conversa amb el seu partit.
1: L'altre gran protagonista de les eleccions municipals, que com dèiem queden 8 mesos, serà segurament Aliança Catalana. Li preocupa a Laura Vega? Li preocupa l'avenç de l'extrema dreta? I si té l'antídot? És a dir, què creu que ha de fer l'independentisme per plantar cara a Aliança Catalana?
0: Per suposat, crec que qualsevol que cregui que els drets humans s'alien, que les persones tenen drets, s'ha de preocupar que avanci Aliança Catalana com ens ha de preocupar que avanci Vox. Em preocupa que un partit que no deixa de ser vassall dels Estats Units de Trump, que la seva gran proposta és muntar aquí una mena d'ICE català, que Netanyahu és qui dicta qui pot tenir dret internacional i qui és persona i qui no, i això li sembli bé, i no pugui articular ni una mínima crítica a que morin tants nens, quan se suposa que els importa també la vida, em preocupa. Em preocupa també perquè vaig llegir la primera entrevista del candidat Jordi Aragonès, nacional, i quan li preguntàvem per habitatge, que crec que és un tema central a Barcelona i a Catalunya, però especialment a Barcelona, ell parlava de que s'havien de fer sacrificis i, per tant, millorar el transport públic, i s'hauria d'assumir que els barcelonins haurien de viure al Baix Obregat, als Vallesos, etc. Home, que trist, no? Quina humiliació que li diguis a la gent que esperes que et voti que no hauria de poder viure a la seva ciutat. I la següent pregunta, qui sí pot viure a Barcelona? Perquè Barcelona, que és una ciutat bellíssima, capital del nostre país, resulta que només ha de poder ser per turistes internacionals i per expats. Si això és salvar Barcelona, no crec que cap barceloní interessi.
1: Ja que estem parlant de Barcelona, ha vist que Jaume Collboni ha viatjat a Nova York, s'ha vist amb l'alcalde Mandani, i ha anunciat que posarà en marxa una xarxa de comerços assequibles. Recordo que és una proposta molt semblant a la de la CUP, de crear supermercats públics. S'ha inspirat en vostès, potser. És un pas en la bona direcció?
0: El PSC ha votat, quan vaig entrar al Parlament, el primer que vaig proposar va ser una distribuïdora pública, supermercats públics, que tinguessin en compte els pagesos, el petit comerç que ja existeix, els mercats, etc. PSC va votar en contra. Debat de política general, PSC va votar en contra. Ara no fa tant, aquest estiu, van votar en contra. Per tant, no sé si ho ha de dir Mandami, a mi em sembla genial. Al final del dia jo vull que la bona política surti, espero que Mandami tingui ganes de treballar en la renda bàsica universal, perquè estaria bastant bé, tenint en compte que tenim un terç de la canalla en situació de pobresa. I estaria molt bé que hi hagi una distribuïdora pública i supermercats públics. Però, cuidado, quan nosaltres parlàvem d'aquesta proposta, ho fèiem sabent que encara, a dures penes i passant-ho magre, però encara tenim un teixit comercial petit que té molts problemes perquè precisament hi ha grans distribuïdores que ocupen això i que tenim una pagesia que ho passa molt malament perquè carreguen amb tot el risc i, en canvi, no tenen aquests beneficis. I la gent normal, els treballadors, que hem de comprar a preus desorbitats que es marquen per un mercat que li és bastant igual. És a dir, la pujada de l'oli d'oliva em sap molt greu, però no té una correlació directa amb les guerres internacionals. A vegades també és estocatge i inflació induïda. Per tant, ara no es tracta de fer una sort d'economats. Això no havia de ser una proposta per a aquelles persones que es troben en situació de pobresa. Això ha de ser una proposta per a tothom. Perquè si no, podem intervenir ja en tota aquesta cadena, pensant en tots els agents, el que ens passarà amb l'alimentació és el que ja ens passa amb l'habitatge.
1: Clar, però les patronals de supermercats no han trigat a queixar-se. Han dit que podria suposar una competència deslleial. Què els hi respon?
0: Que deslleial és que segueixin pujant els preus d'allò que és essencial. Perquè jo puc escollir comprar-me o no un vestit, però no puc escollir menjar o no, igual que no puc escollir tenir un sostre o no. Per tant, els mínims de la vida, allò que és essencial, no hauria de poder servir per especular. I hi ha informes. Un d'ells és del Gabinet Econòmic i Jurídic de Comissions Obreres, que parlen de que hi ha percentatges altíssims, superant el 80% en els períodes més durs de la inflació, que tenien a veure amb els beneficis empresarials, que també entren allà. Per tant, les grans patronals que facin el seu negoci, si algú prefereix doncs la seva pinya, a mi em semblarà genial, però allò que és essencial, una cistella bàsica de determinats aliments, han de poder quedar sota un control que puguem pagar.
1: Estem parlant amb Laura Vega, diputada de la CUP al Parlament, candidata a l'alcaldia, i li vull preguntar, ja gairebé estem acabant, per la proposta de Front Ampli, perquè el candidat Gerardo Pisarello va proposar al febrer que Esquerra, els comuns i vostès anessin plegats a les eleccions. En què ha quedat això? I en parlen i està disposada vostè?
0: No, no hi ha cap conversa per part de la direcció en aquest sentit, no. I crec que és un bon moment per la reflexió també de tots els partits, de que això no pot ser una sort de anem a ajuntar-nos per veure com salvem els mobles aritmèticament en unes eleccions. Evidentment s'hauria de discutir molt més de programa, de com es poden fer les coses, de quines diferències no hi ha en els partits i com d'insalvables són. Això és una banda, però seguir intentant salvar i no pensar en què és el que hem de fer, què hem fet malament, per què la gent no ens vota i només en veure com fem sumes, no crec que sigui el projecte que cal. I a Barcelona, que va haver-hi una alcaldia de comuns, que va començar les places i que jo crec que molta gent va viure amb moltíssima esperança, també gent propera a nosaltres, però uns anys després hem de veure quins canvis han sigut. Nosaltres considerem que han sigut modestos i que hi ha aprenentatges. I un aprenentatge que intentem incorporar és que al carrer també ha d'haver-hi pressió, perquè la patronal, quan considera que competència deslleial és que la canalla tingui accés al menjar saludable, fa una trucada. No necessita organitzar una manifestació com ha hagut de fer a l'aeroport. Però, en canvi, la gent normal necessita organitzar-se. Saber que quan vas a negociar tens darrere aquestes persones és un diferencial de poder enorme i creiem que això és el que ha de canviar també a Barcelona.
1: Abans parlàvem d'Aliança Catalana, partits com Aliança Catalana o Vox creixen entorn al rebuig a la immigració. Li voldria preguntar també pel que passa a Ceuta. Ho té clar vostè el que s'ha de fer? Creu que s'hauria d'acollir tots els immigrants que han passat a Espanya? Ho dic perquè veig que l'esquerra també està dividida. Hi ha qui diu que s'ha d'acollir, hi ha qui diu que s'enviaria un missatge erroni al Marroc. Què creu que s'ha de fer vostè?
0: Crec que per començar tenim un problema seriós quan tu externalitzes les fronteres, perquè això vol dir que estàs sotmès a la pressió que puguin decidir política aquells que els has externalitzat. És a dir, hem generat un punt de feblesa brutal amb una monarquia sanguinària com és la del Marroc i ara estem pagant les conseqüències. El pitjor de tot és que ho fan amb persones. És a dir, han posat en risc gran part de la seva població perquè podria haver-hi hagut una desgràcia enorme, més gran de la que ja n'hi ha hagut, perquè estem parlant de moltíssimes persones mortes. I això és una cosa que s'hauria de revertir ja. Per lo de més, jo crec que s'hauria de veure aquestes persones si es volen quedar o no, quins drets tenen, com poden fer-se. Jo crec que en el dret...
1: Home, que es volen quedar és evident, no?
0: Hi ha moltíssima gent que ja havia començat també com el...
1: Els que han volgut marxar ja han marxat.
0: Sí. Jo crec que... A més, viurem èpoques en què hi haurà moltíssimes migracions, perquè quan Barcelona estigui a 50 graus i seguim amb les polítiques climàtiques que tenim, a veure qui s'hi pot quedar. Crec que la gent ha de poder marxar de casa seva si a més es troba en una situació com la que hi ha al Marroc, que la coneixem tots. No es tracta només de que hi hagi més o menys pobresa, que també. Es tracta també de que hi ha una repressió política brutal. I per tant han de poder marxar, i per tant se'ls ha de garantir drets. Perquè moltes vegades el que senten els treballadors, en el sentit de... arriba una persona que és migrant i per tant la contracten a ell perquè cobra menys. Clar, si té els mateixos drets, si té regularització, si no té per què viure sotmès aquest xantatge brutal que és treballar de forma mísera o en esclavitud o res, tindria el mateix salari. Per tant, no seria aquesta situació. I a més, es podrien conxorxar. És a dir, aquesta idea de que la migració va malament, les persones treballadores que venen de fora resten drets als treballadors, no hi crec. A partir d'aquí crec que haurà de posar-se una mica de racionalitat.
1: Laura Vega, ho hem de deixar aquí. Per cert, vostè va néixer, va créixer a Sant Boi, però viu a Barcelona?
0: Visc a Barcelona. I crec que...
1: Li preocupa que li retreguin que és poc temps el que fa que està a Barcelona per voler-ne ser l'alcaldessa?
0: Crec que hi ha altres candidats que no van néixer i créixer tampoc a Barcelona, el que passa és que potser no estaven tan orgullosos d'on venien.
1: Vostè està molt orgullosa de Sant Boi.
0: Jo
1: com fa que viu
0: a Sant Boi? Doncs ja fa anys. Vaig venir entorn de la Covid i havia fet molt de temps aquí. Ara, una cosa, Barcelona té una
1: curiositat. Entorn de la Covid, em diu.
0: Sí, el poc després de la Covid.
1: O sigui, el 21. Fa 5 anys.
0: Fa 5 anys.
1: Es nota que és jove, perquè fa molts anys que visc aquí.
0: Bueno, em sembla molts anys. Però, honestament, hi ha més diferència entre Pedralbes i Nou Barris que entre Sant Boi i Nou Barris. Per començar, 10 anys d'esperança de vida, per tant, no estic especialment preocupada. Crec que els problemes dels barcelonins que he pogut viure són també els problemes que tenim al Baix Llobregat.
1: Laura Vega, gràcies per acompanyar-nos.
0: A tu.
1: Molt bon dia.
2: Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. Siempre la misma letanía. Cuanto peor, mejor. Son 2 siglas, pero la misma agenda. Una agenda de involución. Cuando están en la oposición insultan y cuando están en el gobierno recortan.
3: Autoritarios del mundo. Autoritarios de España. Aznares, Abascales y Feijóes. ¡Vais a perder! ¡No vais a ganar!
4: Y por eso aquellos que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto. No se puede venir a un país a infringir la ley. Cede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. ¿Por qué? Porque es justo. Porque es razonable. Y porque lo único que queremos es ser iguales ante la ley.
1: Les 9 del matí, 2 minuts, rebem aquí al programa la sotsdirectora de La Vanguardia, Isabel García Pagant. Bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Benvinguda.
5: Gràcies.
1: A una nova temporada. Et llegeixo tant, Isabel, que tenia al meu cap, tenia la impressió i la certesa gairebé, que ja havies vingut a aquesta nova temporada.
5: No, això deu ser perquè fa la sensació que faig poques vacances. Sí. I llavors em llegeixes i dius, mira, sempre sí, hi és.
1: És que no fas vacances, crec. I la companya del crític, la Laura Aznar, bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Benvinguda també a una nova temporada del Cafè d'Idees. Hem comentat el plató, que és molt bonic i que,
6: ai, no,
1: que us agrada i que espero que estigueu molt còmodes.
6: És xulíssim. Amb tu segur que estem molt còmodes.
1: En aquesta nova temporada. Com heu vist Laura Vega? Creieu que la CUP aconseguirà entrar a l'Ajuntament? Fa 8 anys que no hi és i volen accedir a l'Ajuntament, tornar-hi amb un canvi de nom. Això també és curiós. No es presentaran com a CUP. Com l'has vist, Isabel? Un breu comentari.
5: Bé, a veure, les circumstàncies d'aquestes properes eleccions municipals són diferents a les que hem tingut de les dues anteriors, que van deixar fora la CUP, perquè estem en un escenari de molta polarització, però precisament per aquesta polarització sobta que la candidata sigui una persona que en les formes dista molt d'altres perfils més combatius que havia tingut la CUP com a candidats a l'Ajuntament de Barcelona i també al Parlament de Catalunya.
1: Li trobes unes formes més suaus,
5: el llenguatge
1: més dialogants...
5: El llenguatge és molt més digerible, s'obren a participar de responsabilitats de govern. Quan han parlat d'immigració també... ha dit que caldria posar cert ordre, malgrat ser partidaris, diguéssim, de la integració de tots els nouvinguts, no? Però sí que fa servir un llenguatge que no és el llenguatge combatiu i agressiu al qual estàvem acostumats a la CUP.
1: Laura, li hem recordat que la CUP va fer possible que Puigdemont fos president, ara que ja sembla imminent que torni. Ella criticava o deia que aquest Junts no té res a veure els Junts de quan van fer president a Puigdemont.
7: És que
1: ha canviat molt.
7: Sí, és que en el moment del procés també hem de recordar que els partits que defensaven el dret a l'autodeterminació i en particular la independència de Catalunya va haver-hi un viratge general cap a l'esquerra. És a dir, l'antiga Convergència, que s'havia reconstituït en aquell moment Junts pel Sí, després va ser Junts, amb Junts pel Sí també hi havia Esquerra Republicana, en realitat el que es plantejava era una forma de fer o un procés constituent bastant ancorat cap a l'esquerra. Jo crec que això, en l'espai de l'antiga Convergència, Junts per Catalunya, ha anat mutant, però en aquell moment, jo crec que, de fet, recordem-ho, crec que va ser l'any 2020, si no m'equivoco, la primera llei per contenir els lloguers que es va aprovar al Parlament de Catalunya, en aquella majoria que va fer possible aquesta normativa, que després va ser tombada per d'ella, i era Junts, no hi era el PSC. Vull dir que jo crec que Junts ha anat cada cop tirant més les seves posicions cap a la dreta, segurament perquè té competència electoral amb l'Aliança Catalana, però en aquell moment Junts no era exactament el mateix, crec, que és ara. Llavors, jo crec que el suport a Puigdemont bàsicament es va fer amb l'objectiu del referèndum i això ho va demanar la CUP i això és el que també, entre altres coses, ho va fer possible.
1: Ara en parlarem d'això, parlarem de la tornada de Puigdemont, però deixeu-me recordar el que ha passat el cap de setmana, que ha estat marcat a Catalunya per les visites tant de Pedro Sánchez com de Núñez Feijóo, un estat a Gavà, l'altre a Badalona.
2: Claro, cuando están en la oposición insultan y cuando están en el gobierno recortan. Pues yo os digo, yo prefiero que me insulten estando en la oposición a que los españoles sufran los recortes estando en el gobierno.
4: Y no quiero una Cataluña en el bucle permanente sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es. No, yo sí quiero pasar página. Yo quiero que los catalanes no podéis ser los que más impuestos pagan en España y los que recibís peores servicios.
1: Tornem al passar pàgina, Isabel, i què t'ha semblat la metàfora de Catalunya? El silló del psiquiatre, preguntant-se què és.
5: No sé qui li ha escrit, diguéssim, però tampoc és que si ens costa desxifrar-la, no és que sigui molt afortunada, llavors, no? És més fàcil, el llenguatge de Pedro Sánchez en aquest sentit, el que heu posat és molt més directe i més comprensible.
1: I el que es pot desxifrar bé, Isabel, és que sembla realment un inici de precampanya electoral.
5: Sí.
1: No? I a Catalunya, sí, que no és menor.
5: Jo, fins i tot, o sigui, us deia ara l'escenografia, però tots dos van comparèixer amb camises blau fosc, tots dos amb llocs exteriors, tots amb gent al darrere que dona suport, era campanya electoral. El dia anterior havia estat Santiago Abascal, que feia un parell d'anys que no apareixia per Catalunya i s'ha passat com dos dies donant voltes per... amb ruta electoral, també, perquè feia totes les províncies, no? Ha deixat Girona, que suposo que ho farà en breu. Estem en campanya electoral i els vots de Catalunya, en aquest cas, són claus. Són claus per la resistència del PSOE, perquè són els que al final van portar Pedro Sánchez o van aconseguir que Pedro Sánchez pogués sumar, i són claus pel PP també, perquè aquí... precisament és si aconsegueix un creixement aquí, vol dir que també frenaria a Vox, que és on estan disputant també molt de vot electoral, sobretot a l'àrea metropolitana.
1: Laura, de seguida vaig amb el Lluís Urriols a Madrid, però clar, com deia la Isabel, el 23 els vots dels catalans van ser claus.
7: Totalment, i això ho saben els tres partits, ho saben Vox, PP i el Partit Socialista, i de fet estic molt d'acord amb la Isabel, venen a Catalunya perquè entenen que és un territori molt important a disputar-se, perquè bàsicament d'això poden dependre els resultats finals de les eleccions. El que passa que a mi em sembla molt divertit sempre i molt interessant com els partits espanyols i espanyolistes utilitzen Catalunya amb l'objectiu últim de treure rèdit polític, sigui per matxacar-nos o sigui per elevar-nos. No? En el cas del Partit Socialista crec que té l'exemple perfecte d'aquesta política de pacificació, de reconciliació, posar l'exemple de Catalunya de com el Partit Socialista ha aconseguit desactivar l'independentisme i que hi hagi concòrdia i convivència, com han dit moltes vegades en altres campanyes, i crec que en el cas del Partit Popular i de Vox, en realitat l'han utilitzat sempre a Catalunya per atiar l'anticatalanisme i aconseguir concentrar el vot de l'anticatalanisme que hi ha en una part important de l'estat espanyol. Veurem com jugaran la partida amb Catalunya ara. Crec que el Partit Popular està en una tesitura diferent de Vox, no pot fer aquest discurs anticatalanista tan bèstia com pot fer Vox, però que els interessa moltíssim aquest territori, aquest terreny concret, per intentar recaptar vots, sigui amb un missatge o sigui amb un altre, i sempre han utilitzat
1: Catalunya. Però el discurs anticatalanista, Laura, pot funcionar fora de Catalunya. A Catalunya no els hi pot funcionar. Molts els que voten al
7: PP... En el Partit Popular, sí, a Vox, no.
5: Però fixa't que Vox, amb Santiago Abascal, en aquesta visita que ha fet de dos dies a Catalunya, ja no ha fet el discurs anti-independentista, ha fet un discurs...
7: Anti-immigració.
5: Anti-immigració, sí, perquè sap perfectament... No, el discurs independentista no el fa ni Sílvia Orriols. O sigui, més de la meitat de gent que preveu votar Sílvia Orriols, ens ho diu el CEO i tal, no són defensors de la independència de Catalunya. O sigui, estan posant el foc en la immigració.
1: Sí, sí, sí, sí.
5: I és aquesta civilització barbària que és el que...
1: Clar,
5: sí, allà veus, coincideixen.
1: Això m'interessa molt, deixeu-me que ho porti amb el Lluís Urriols i així l'introdueixo a la conversa amb la Isabel i la Laura, és el nostre professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III. Lluís, hola, molt bon dia, benvingut.
8: Hola, bon dia.
1: Lluís, deia la Laura, clar, tots els partits saben que Catalunya és clau, saben que Catalunya el 23 els vots dels catalans van ser claus, però igual saben que Catalunya ha canviat molt. Crec que no té gaire a veure amb aquella Catalunya, amb això de la normalització política. És a dir, ara també els hi funcionarà. La Moncloa s'acabarà jugant o decidint amb el que passi a Catalunya. Tu què creus?
8: Bé, jo estic molt d'acord amb moltes de les coses que s'han dit a la taula. Crec que Catalunya és una comunitat important i molt particularment quan hi ha aquests processos on el nacionalisme es posa en primer pla en l'agenda pública, perquè genera com un divorci en les opinions públiques a Espanya, en les que Catalunya i algunes altres comunitats, però molt particularment Catalunya, se'n va a una direcció i les altres comunitats a una altra. No? El Partit Socialista té un flotador que és Catalunya en les properes eleccions, però en tot cas et diria que no és suficient, és a dir, que en aquest cas seria, com es deia ara, com una forma d'amortiguar una caiguda important que pot tenir d'un desgast que també, en certa manera, és obvi després de, és comú després de 7 anys governant. No? Però hi ha una cosa molt interessant aquí que estàveu parlant, és que el nacionalisme català, que era un nacionalisme cívic que buscava la independència de Catalunya a través d'un pilar que era el dret a decidir, ha mutat. Ara tenim ja un nacionalisme més nativista, més relacionat amb la confrontació, no amb Espanya ni amb el dret a decidir per la independència, sinó amb una confrontació on el rival ja no són els espanyols, sinó són els immigrants. No? I aquest discurs permet a Vox, com es deia molt bé, entrar a Catalunya d'una forma diferent. Ja no en la confrontació territorial centre-perifèria, sinó en una confrontació on diguem, l'exogrup ja no és Catalunya, si són uns altres. Mm-hmm. No? I això és un avantatge, sens dubte.
1: Sí, sí. I a tot això, Isabel, amb el Constitucional, que demà ha de validar l'amnistia. Per totes les informacions que he llegit, demà no passarà, demà no sabrem res, sinó que ho sabrem el 5 d'octubre, és així.
5: A veure, demà hi ha el primer ple on s'aborda un dels recursos de les persones que encara estan...
1: El de Jordi Turull, oi?
5: Que encara està inhabilitat. I el ponent d'aquesta sentència, o sigui, la persona o el magistrat que redacta la sentència, és anti-amnistia, anava a dir, per dir-ho d'una manera clara, diguéssim. O sigui, és partidari de la tesi que defensa el Suprem de que els líders independentistes es van enriquir fent l'1 d'octubre. I dir que faig la precisió d'enriquir perquè és el que està pendent de dilucidar sobre l'amnistia és si es pot amnistiar o no el delicte de malversació, però no qualsevol delicte de malversació, sinó una part molt concreta, i és que si les persones que estan acusades d'aquesta malversació es van enriquir o no. El Suprem considera que els líders independentistes es van enriquir no perquè s'embutxaquessin diners, sinó perquè no els van gastar de la seva butxaca.
1: No van fer servir de la seva butxaca els diners per aconseguir el seu objectiu.
5: Efectivament. Llavors, el magistrat que ha de redactar la sentència d'aquest recurs de Jordi Turull, que és el que veu demà al Tribunal Constitucional, defensa aquesta tesi. Però la majoria del Tribunal Constitucional no defensa aquesta tesi, de manera que els seus arguments, en teoria, al ple de demà, quedarien rebutjats, i llavors passem a l'escenari de que o ell canvia d'opinió i assumeix canviar d'opinió, o assumeix que ha d'escriure una sentència que vagi en direcció contrària perquè la majoria del Constitucional així ho determina, o canvien el magistrat redactor de la sentència. I llavors ens aniríem al proper ple que està previst el 5 d'octubre. I a partir d'allà doncs, veurem si en aquell mateix ple ja es pren una decisió o guanyen un mes més.
1: Mm-hmm. Oriols, com afectaria ara mateix a Pedro Sánchez l'arribada de Puigdemont? D'una banda, li podria afegir molta més pressió de cara a les eleccions, perquè probablement hi ha partits a qui els hi convingui la imatge de Puigdemont i a Sánchez com a responsable, que per ells un delinqüent arribi,
5: Això és una tesi que està instal·lada a certes parts de l'independentisme.
7: Sí, el que passa que també és veritat que l'arribada de Puigdemont també vindria a ser l'últim eslabó, com si diguéssim l'última pedra d'aquesta concòrdia i reconciliació. Exacte. Que ha abonat el Partit Socialista.
1: Seria una demostració que la política de normalització...
5: Però té rèdit a Catalunya, però fora de Catalunya...
7: No, segurament no tanta, però tampoc no crec... Això era una cosa que a principi de legislatura crec que vam estar molt centrats en els efectes que tindria polítics, l'amnistia també pel Partit Socialista. Em fa la sensació, en certa forma, que el desgast que s'ha intentat contra el Partit Socialista i contra el govern a partir de l'amnistia amnistia ja està amortitzat. Crec que no és una carta que es pugui jugar tant ja.
5: Però és un afegitó, és un afegitó amb un partit que en aquest moment està patint molt.
7: És una
5: de manera que si passes el rasclet de tot el que pot perjudicar el PSOE...
7: Sí, però crec que ara mateix les coordenades estan més ficades amb Ceuta o estan més ficades amb els casos de presumpta corrupció.
5: Però si vas sumant...
7: Sí, és una cosa més, clar.
1: A veure, Oriol, com ho veus tu des de Madrid? El desgast pel tema de l'amnistia està amortitzat o encara li suposarà un desgast a Pedro Sánchez?
8: No, jo diria que probablement les dues tenen raó, no? És dir, és veritat que gran part del desgast d'aquest episodi ja no és que estigui amortitzat, és que està inoculat ja està metabolitzat, és a dir, que ja forma... És a dir, les dades que estem veient avui en dia, la fotografia que veiem avui en dia, ja veiem aquest desgast, no? Com igual que el cas Ábalos, veiem un progressiu desgast del govern que és acumulatiu, no? Però, evidentment, que torni Puigdemont pot ser una dosi de recordatori, no? Encara que no sigui d'una magnitud gran, però pot ser, sobretot el que jo crec que la qüestió és quines coordenades necessita cada partit perquè li vagi bé una campanya electoral o li vagi bé un context electoral, no? El Partit Socialista li anirien bé unes coordenades de governabilitat, és a dir, que sigui percepció d'un govern que governa i polítiques socials. A cap de les dues està sobre la taula. El retorn de Puigdemont ja probablement no ajuden ni al de la governabilitat. Ja, torni o no torni, aquesta legislatura està morta, no? Junts no canviarà de posició per molt que retorni Puigdemont. Potser això hagués tingut més sentit o més efectes en aquest primer eix, no?, de la governabilitat. I la qüestió de que es pugui parlar de polítiques d'esquerra o no, doncs jo ho veieu, portem un mes i mig on està la gent ocupada per Ceuta, ara si es parla d'un retorn de Puigdemont, tot anirà entorn a les qüestions de llei i ordre i nacionalisme, no? I són dues qüestions que no ajuden gens al Partit Socialista.
1: Fa uns dies, com dius, o setmanes que es parla de Ceuta, tot i que Pedro Sánchez està viatjant a Nova York per assistir a l'Assemblea General de la ONU, dimecres farà un acte amb l'alcalde Mandani. Clar, el paper de l'alcalde Mandani, aquest paper de líder progressista internacional, l'utilitzarà Sánchez, però no sé si li servirà per fer que el focus se'n vagi de Ceuta i de cop parlem de les polítiques de Mandani.
8: Bé, jo crec que un diguéssim un recetari contra la crisi de les esquerres és precisament pivotar el debat públic a la desigualtat, no? Convèncer la ciutadania que des de les institucions, des del govern, els partits d'esquerres poden canviar aquesta situació. És a dir, que les polítiques serveixen per generar polítiques socials i redistribució. Que jo crec que gran part del que estem veient de votants tradicionals de l'esquerra que pivoten, que canvien a altres formacions polítiques, inclús a l'extrema dreta, no és només una qüestió de que tenen més en compte la xenofòbia a l'hora d'anar a votar, sinó que també veuen que l'oferta partidista no els dona el que ells volen, no? No els donen no tenen la sensació de que hi hagi cap partit que pugui lluitar contra la desigualtat i que pugui realment canviar les estructures de poder econòmic, no? Que venen molt determinades per les institucions europees, molt determinades sobretot per la globalització, per la que superen, no?, les fronteres nacionals i que, per tant, governi qui governi, això no canviarà. Per tant, si no podem canviar les qüestions econòmiques, almenys treballem les qüestions culturals, no? I jo crec que, bueno, la idea, si tu pots convèncer l'electorat que això no és així, si és que el pots convèncer, que és difícil, doncs sí, pots ajudar els partits d'esquerres a recuperar-se.
1: Isabel, com el pot ajudar a Pedro Sánchez aquesta visita a Mandani? Creus que pot treure en rèdit polític? Perquè al PP no li posaran fàcil. Recordem que avui Feijóo visita Ceuta de nou de la mà del president del Partit Popular Europeu, Manfred Weber. Per tant, des del PSOE estan acusant obertament a PP de no voler acabar aquesta crisi de Ceuta. Creus que és així?
5: Home, les actuacions que estem veient per part del PP és una mica com si vols bufar i xuclar al mateix temps, no? O sigui, li estan demanant al govern espanyol que acabi amb aquesta crisi, però al mateix temps posen tots els pals a les rodes per intentar que això es vagi retardant. Portem anys, això el professor ho sap molt millor que jo, que sembla que la política es faci a cop d'imatges, no? I la imatge de Sánchez amb l'alcalde de Nova York té un recorregut limitat per un electorat molt concret. Però si el govern al mateix temps...
1: Però és un electorat que està necessitat d'aquest tipus d'imatges.
5: Sí, no? Però si
1: el lectorat si veure altre tipus d'imatges.
5: Sí, sí, però si al mateix temps tu no aconsegueixes normalitzar o que la imatge de Ceuta no siguin els carrers i les platges plenes de migrants acampats perquè no tenen on anar, doncs no paeix bé pel lectorat socialista, perquè és que al final parlava el Lluís de les desigualtats i tal, però és que el votant avui dia és més reactiu, perquè al final les propostes que estan posant sobre la taula els partits que les enquestes diuen que poden que creixen tant, són propostes que són irrealitzables, o sigui, que són impracticables, de manera que el que està fent la gent és reaccionar a la incapacitat que tenen els partits de govern de donar resposta als seus problemes.
7: Jo estava pensant, no sé quin impacte pot tenir el factor Mamdani, però sí que és veritat que el posicionament de Pedro Sánchez en relació amb la política internacional ha estat una carta que ha jugat bastant al llarg de tota aquesta legislatura i li ha funcionat. No, és a dir, en un moment determinat, quan estàvem parlant de que el cercle de presumpta corrupció s'estrenyia cap a l'entorn més proper, immediat, familiar i polític de Pedro Sánchez, ell treu la carta de cal el reconeixement de l'estat de Palestina. I al final bona part dels mitjans de comunicació i la política se centren en aquest anunci que fa, tot i que després, perquè això és un altre element, però que també s'hauria de discutir, malgrat que digui tot això, no acaba trencant vincles comercials amb la indústria armamentística d'Israel, però ja situa o desvia el focus del debat cap als seus posicionaments en política internacional. Amb d'un altre més l'exemple perfecte, ell s'ha erigit com el màxim opositor de la internacional reaccionària que encapçala Donald Trump, no? Per tant, no sé, el factor Mamdani en concret quin impacte pot tenir, però que ell està, o jo penso que Pedro Sánchez està pensant que això li pot jugar a favor,
5: en canviar el relat,
7: perquè el seu posicionament internacional o com s'ha posicionat en relació amb moltes qüestions li ha funcionat per canviar el relat, jo crec que sí.
1: Sí, però Lluís m'ha fet pensar, quan ha dit no casa gairebé Mamdani amb la crisi de Ceuta, no crec que ho ha dit el Lluís, no, Lluís? Quan Mamdani li pregunti a Pedro, o ho has dit tu, Isabel? Sí. I pregunti per totes aquestes persones que estan malvivint a les platges.
5: Fins ara Pedro Sánchez ha anat ajustant el seu relat, aprofitant els seus posicionaments internacionals en problemes, o sigui, per tapar problemes que eren d'ell. Mm-hmm. D'ell, del PSOE, però és que en aquest cas el problema és la imatge de... És la invasió, diguéssim, no? Que sí, diu, el problema és... I és una cosa que és molt visible per tothom i que interpel·la tothom, aquesta situació. I això... Jo crec que és més difícil de que qualli aquest, que la imatge, la foto amb l'alcalde de Nova York qualli com a sí. Nou element del relat polític.
1: Lluís, què pots dir d'això?
8: Mira, normalment teníem unes lògiques molt, molt senzilles, no? Teníem la política nacional, la política interior, on es feien les batalles ideològiques, i la política internacional era una zona més de consens, en mans de la diplomàcia, pensant en llarg termini, i tot això ha canviat. Ara la política internacional s'assembla molt a la política nacional en termes de confrontació, polarització, i segurament no pot ser d'una altra forma, perquè si seguim l'argument que estava dient, cada vegada el poder rau menys als estats nacionals i superen les fronteres nacionals, i per tant, si vols canviar les coses, necessites entrar en les dinàmiques de l'esfera internacional, no? I les confrontacions ideològiques superen els àmbits dels estats-nació, no? En aquest sentit, Pedro Sánchez ha jugat molt aquesta qüestió. Li ha ajudat amb dues qüestions. La primera, davant d'un bloqueig en política nacional, davant de que no tenia capacitat, no tenia majories parlamentàries amb la política nacional per fer una agenda social, buscar omplir una agenda de govern en política internacional, que a més omplís també una qüestió ideològica. Això li ha funcionat molt bé. Però jo lo de reunir-se amb un alcalde que ara mateix és el símbol d'una nova esquerra que posa en el pilar de la ideologia la lluita contra la desigualtat, aquí no només basta la comunicació política. Necessites connectar les imatges, és a dir, estic d'acord que en fi, que en un context en el que vivim la comunicació política és fonamental, però la comunicació política ha d'estar anclada en contingut, no? És a dir, que ressalti un contingut, i això és el que molt probablement la ciutadania espanyola no veurà. Primera, perquè tens un govern en política interior que no està podent fer res, i la segona, perquè està ocupant el debat públic, està ocupant qüestions que no tenen res a veure amb la desigualtat en termes de redistribució, està ocupant amb qüestions de llei i ordre i immigració. Per molt que veiem una situació de crisi molt desigual per unes uns immigrants que viuen en unes condicions deplorables, no és aquest el debat públic. El debat públic pivota molt més en llei i ordre, en seguretat nacional, en integritat territorial, totes aquestes qüestions que no casen molt bé amb aquest missatge que pot poder donar Pedro Sánchez des de Nova York.
1: Doncs Lluís Oriol, ho deixem aquí, però com a professor de ciència política que ets, no puc no preguntar-te i et demano un titular sobre el que ha passat a Alemanya. Perquè ara en parlarem amb l'Anna Bosch, la nostra companya Anna Bosch, que amb ella analitzarem eleccions a Rússia, eleccions a Alemanya, aquesta amenaça de guerra híbrida, no? Però del que ha passat a Alemanya, què diries, Lluís? Cap sorpresa? Ens quedem amb el que ha passat a Berlín com una senyal d'alguna cosa que ha de venir?
8: No, jo crec que... Jo sí que veig sorpresa. Fixa't, sí? Jo quan vam veure les eleccions anteriors sí que vam veure... mirant amb dades ecològiques, és a dir, no, sense mirar enquestes que no hi ha encara, però sí que podíem veure una caiguda del CDU, del Partit Conservador, i trasbàs de vots molt important cap a l'extrema dreta. En aquest context no es pot explicar per això. És veritat que el CDU, els conservadors, han caigut, però ja estaven molt a baix. No podien explicar ni que tots els vots de la caiguda del CDU haguessin anat a l'extrema dreta, haguessin pogut explicar ni la meitat del fort increment de l'extrema dreta. Hi ha altres factors que surten a la llum, com és la mobilització, és a dir, la capacitat mobilitzadora que tenen de nou votants i de captar vots no només dels conservadors, sinó també del partit de socialdemòcrata. No? Per tant, la fotografia que ens dona aquestes segones eleccions són molt més complexes que les anteriors. I ens està dient que l'alternativa per a Alemanya és un partit que està creixent, que està fort i en qualsevol dels contextos. Allà on el partit conservador és fort, però també allà on el partit conservador no ho és. Per tant, no, si, per als que no som molt amants de l'extrema dreta, no crec que siguin molt bones notícies el que vam veure ahir.
1: Ja. Doncs a Lluís Oriols, moltíssimes gràcies, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III. Gràcies, Lluís, molt bon dia.
8: Un plaer, com sempre.
1: Adéu, bon dia. A les 9:26, doncs mireu, connectem en directe amb el nostre corresponsal a Berlín, és l'Alberto Freile, i l'Alberto, no sé com llevas el català, Alberto, però Lluís Oriols estava hablando precisamente de todo lo ocurrido en Alemania. También te quiero pedir tu análisis. El canciller lo que vemos es que ha calificado los resultados de desastre. Alberto, buenos días.
9: ¿Qué tal, Gemma? Buen día, buenos días. Sí, estábamos escuchando también atentamente. Sí, se puso de alguna forma la venda antes de la herida el canciller Merz porque compareció cuando apenas estaban saliendo las primeras proyecciones, sabiendo que el resultado iba a ser, en todo caso, el peor de la historia del partido Mecklemburgo-Pomerania Occidental, pero cuando todavía no sabía, al menos a ciencia cierta, que el desastre era todavía peor, quizá, de lo que vaticinaban las encuestas, porque se han quedado sin representación por primera vez en la historia del partido. No han alcanzado ni siquiera el 5% del umbral mínimo a falta de cualquier impugnación que pueda haber. Al final, la constatación que hay es que existe una cierta aceleración en la desaparición del centro político en el país. Ha ganado el partido de la izquierda poscomunista en la capital, en Berlín, y ha ganado la extrema derecha en Pomerania Occidental. En Berlín, que tiene unos parámetros totalmente distintos por el cosmopolitismo de la capital y por esa anomalía histórica que es un poco Berlín, una capital pobre dentro de lo que es Europa, la izquierda supo leer muy bien de qué iba la campaña electoral. Ellos se centraron casi exclusivamente en el tema de la vivienda. Es una crisis enorme en la ciudad. Los precios han subido entre un 70 y un 100%. En torno al 85% de la población vive de alquiler. Y la izquierda lo que ha dicho es que iban a sacar adelante, a ejecutar un referéndum que ya se hizo hace 5 años, que en el que el 57% de la población votó, 1.700.000 personas, estaba a favor de expropiar las viviendas de grandes fondos de inversión, grandes inmobiliarias con miles de pisos en la capital. Y los verdes, por ejemplo, estaban también de acuerdo. Y han fijado ellos el marco del debate. Es lo que no ha conseguido hacer AfD, a diferencia prácticamente de todas las elecciones que se han venido repitiendo últimamente. Sin embargo, la componenda para formar gobierno es otra cosa distinta, porque requiere tanto a los verdes, que están a favor de esas grandes propuestas de estrellas de campaña, pero no cuenta con el apoyo apoyo del SPD, de los socialdemócratas, así que han ganado, pero otra cosa es que gobiernen. Sin embargo, lo que vemos en el caso de Mecklemburgo es una nueva victoria, la tercera en la historia democrática de Alemania de la ultraderecha, aunque por una diferencia mucho menor de lo que ellos esperaban con respecto a los socialdemócratas, que han remontado prácticamente 10 puntos en el último año, a pesar del desgaste de venir gobernando desde hace casi 3 décadas en la región. Y lo que han hecho los socialdemócratas es mantener un perfil mucho más distante con Berlín, incluso han criticado a las reformas de Merz y del SPD, de su propio partido, como socio minoritario en Berlín, y a la vez tener una actitud más contemporizadora con Rusia, menos agresiva que el resto del país, puesto que los gasoductos del Nord Stream y todo el empleo y todo el gas barato que eso generaba llega a través de aquella región, con lo cual no pueden tener una posición tan firme como otros estados de Alemania Occidental. El gran perdedor, sin duda, es Merz, que ve desaparecer a su partido en términos de representación en el este de Alemania y perder prácticamente con toda seguridad el gobierno en la capital y un tercio de sus apoyos. Así que vamos a ver hasta qué punto puede llegar la presión en las próximas semanas y meses que puedan poner en entredicho la continuidad del canciller.
1: Muy bien, pues Alberto Fraile, muchísimas gracias. Has puesto todas las cartas sobre la mesa. Nos quedamos ahora aquí comentándolas con Ana Bosch. Gracias, Alberto. Un abrazo.
9: Un abrazo, gracias. Adiós, y buen día.
1: Ana Bosch, bon dia.
10: Bon dia.
1: Com et va la vida? De jubilada, prejubilada. Com et va la vida?
10: Molt bé, però ja veus, torno a l'escenari... Bueno, l'escenari no, que l'heu canviat. Jo és que no em volia perdre el nou plató. Que sàpiguen els espectadors, fa encara olor de fusta, sabeu? L'olor
1: sí,
10: aquella
1: sí.
10: De quan entres a casa...
1: Fa olor de nou, aquest plató.
10: Fa olor de nou, olor de fusta.
1: Què tal, Anna, estàs bé?
10: Estic molt bé. Estic molt bé.
1: És molt bona cara.
10: I activa, com es pot comprovar.
1: Molt activa, home, això l'Anna Bosch ja ho sabíem, eh?
7: Sí, i tant.
1: Que ella és impossible que es retirés. Anna, per on voleu que comencem? Va, us ho pregunto a les tres. Anna, comencem per Alemanya o per Rússia?
10: Jo crec que...
1: Alemanya, que és el que estàvem dient.
10: Per diferents raons, perquè és el que més ens afecta, també. No vull dir que allò de Rússia no ens afecti, però Alemanya, junt amb França, són el motor polític, al marge d'econòmic, són el motor polític de la Unió Europea. Llavors, què veiem? Veiem que estan pujant forces que, per un cantó, són forces que no objectivament volen debilitar, volen rebentar la Unió Europea per dintre, però volen que l'atenció se centri en polítiques estatals, en polítiques nacionals, i Europa, i per descomptat, Ucraïna, passin a molt segon terme. Llavors, això està passant a Alemanya. Si el canceller, si el cap de govern d'Alemanya és feble, la posició d'Alemanya per com a conseqüència és feble en els fòrums europeus.
1: Clar, i ara és feble. Ha quedat molt feble.
10: Ha quedat Frederic, molt feble, no? I això que no porta ni any i mig el govern, només hi porta 16 mesos. Per tant, tenim... El cap de govern d'Alemanya, tocat. Macron, tocadíssim des de fa temps i que té eleccions l'any vinent i podria guanyar la presidència de la República Francesa a l'extrema dreta. Tenim, Meloni no està tocada, de fet ha batut rècords d'estabilitat, però hi ha eleccions també l'any vinent a Alemanya. N'hi ha a Polònia, on ara portem una legislatura europeista, però ens podem trobar que l'any que ve tornin a canviar les truites altra vegada. I tenim eleccions a Espanya, i d'aquí a les eleccions tenim també un cap de govern tocadíssim, com ja heu dit, tota la mitja hora d'abans. Per tant...
1: I no cites les de Rússia, eh? No cites les eleccions a Rússia que...
10: A veure...
1: Què són? Una pantomima?
10: Són una pantomima.
1: No cal ni que en parlem, potser.
10: A veure, és...
1: Perquè de fet han dit que oficialment no hi ha ni el resultat
7: de les eleccions.
10: A veure... Unes eleccions, ja fossin les presidencials fa 2 anys, com aquestes que eren legislatives i locals, on no hi ha cap partit que posi en perill el lideratge, o no hi ha cap partit d'oposició, ja em diràs tu per què serveixen aquestes oposicions. Li vaig sentir una vegada un diplomàtic britànic que diu: les eleccions en aquesta Rússia no es fan per consultar, per saber l'opinió del poble, sinó per refrendar la posició del govern. I aquest era l'objectiu,
1: sí, sí.
10: Perquè, de fet, en aquestes, com que eren les primeres eleccions des de la invasió d'Ucraïna, es volia, diguéssim, que una intenció no declarada era veure com respira l'electorat respecte a la guerra amb Ucraïna. Què passa? Que l'únic partit que s'oposava a la guerra, que demanava que la guerra s'acabés, l'han il·legalitzat. Per tant, si tots els partits que s'han presentat estan a favor de la guerra, estan a favor de les polítiques de Putin, ja em diràs tu quin valor tenen.
1: Hem d'un corresponsal a un altre. Sí. Li hem demanat també a la Lara Prieto, corresponsal de Televisió Espanyola a Moscou, que ens portés l'última hora d'aquestes eleccions a Rússia.
11: Nadie lo dudaba y así ha sido. Rusia unida, el partido de Putin, es primera fuerza en estas legislativas y no ha perdido apoyo, sino que sube respecto a las elecciones de 2021, al menos según los datos que está dando ahora mismo la oficialista Comisión Electoral Central. Habrá que ver cómo se reparten finalmente esos 450 escaños de la Duma, el Parlamento ruso, pero parece claro que nada va a cambiar. Junto a una dominante Rusia unida, habrá otro los partidos de la llamada oposición sistémica que han demostrado con su voto en la pasada legislatura su total adhesión a las políticas del Kremlin. No critican la guerra, todo lo contrario, la apoyan en mayor o menor medida y han cerrado filas en torno a Vladimir Putin.
1: Doncs això és pel que fa a Rússia, amb aquests atacs d'Ucraïna que ha dut a terme l'atac amb drons més gran sobre Moscou, coincidint amb les eleccions. Pot fer canviar aquests atacs la percepció que els russos tenen de la guerra? Anna, tu que coneixes molt bé aquell país.
10: Ja, més que dels russos, o sigui, perquè a Putin li interessa poc l'opinió dels russos, perquè com que no tenen ocasió d'anar a unes urnes i realment fer girar la truita, doncs li importa poc. El que sí li importa és que la guerra li ha importat fins ara, i fins aquest any ho havia aconseguit, que la guerra no es notés ni a Moscou ni a Sant Petersburg, les dues grans capitals. Per què? Perquè són els únics llocs on hi ha possibilitat que es formi, que s'articuli alguna mena d'oposició rellevant, com es va veure amb Navalny, que ja és mort, com es va veure amb Navalny, alguna mena d'oposició que realment presenti un desafiament a Putin. I fins ara ho havia aconseguit. Havia aconseguit que no es notessin les sancions econòmiques. Jo fa dos anys, que és l'última vegada que he tingut ocasió d'anar a Rússia, anava als supermercats i vaig anar als supermercats tant a Sant Petersburg com a Moscou, i escolta, tant o més ben sortits que no pas els d'aquí.
1: O sigui, no es notaven els efectes de la guerra.
10: No es notava. Tu anaves a les botigues i la gent jove sortia de festa i tal, no es notava. La gent que enviava al front no eren de Moscou i Sant Petersburg, eren de regions allunyades, i si no eren d'ètnia russa, molt, molt millor. Què passa? Que gràcies a que la tecnologia d'Ucraïna ha millorat molt, la tecnologia militar, i ara tenen drons capaços de volar tota aquesta distància fins a Moscou i Sant Petersburg, estan aconseguint bombardejar sobretot infraestructures que afecten a l'economia, com són les refineries de petrolis, els grans magatzems de logística, de repartiment de productes. I ara, per primera vegada, i en parlava aquest estiu amb amics de Moscou, per primera vegada ho viuen, perquè és clar, i parlo de casos concrets, que un país, una potència petrolífera, exportadora de petroli, de cop i volta hagis de fer hores de cua per omplir el dipòsit del cotxe a Moscou, dius, què passa aquí? Doncs els ucraïnesos han bombardejat refineries.
1: És extraordinari, és increïble, no? Que després de 3 anys de guerra...
10: 4 anys i mig.
1: 4 anys i mig, perdó, ara ho notin. Va, obro la conversa amb la Laura i la Isabel, ja que tenim l'Anna.
7: Sí.
1: Laura?
7: De fet, és que ara pensava, no?, que prova d'això que està comentant l'Anna és que, i ho llegia ahir, no?, com s'ha hagut d'incrementar per part del partit oficialista la retòrica probel·licista i com Putin, malgrat que no apareixia ell directament en cap candidatura, sí que ha hagut de fer campanya, bàsicament, no?, fins i tot en les zones remotes per deixar-se veure, perquè havia de remuntar les enquestes. Vull dir que aquesta desconnexió que hi havia hagut per part d'una part important de la població població respecte al fet de que hi ha una guerra activa a les portes de casa seva, no? I d'aquest imperialisme de Putin, s'està escabrant, o sigui, fins al punt de que cal un reforç no? del discurs probabilicista i dels suposats guanys que ha obtingut Rússia amb tot això, fins al punt d'haver-se d'implicar Putin en això, no? En aquesta campanya.
10: Sí, i una de les preguntes que es fan ara és si el fet que a Moscou i a Sant Petersburg ara sí s'adonin que estar en guerra té unes conseqüències, que haver entrat en guerra amb Ucraïna, perquè ells no ho veuen com una invasió, sinó que han anat allà a defensar-se, perquè no ens n'oblidem, des de la perspectiva del Kremlin, i per tant és el missatge, gairebé l'únic missatge que arriba als russos, és que s'estan defensant d'una agressió nostra, d'una agressió de l'OTAN. Per tant, ara la pregunta és, això farà que estiguin contra la guerra i contra Putin, o perquè, com que gairebé tota la informació que els arriba és la propaganda del Kremlin, la versió del Kremlin, farà al revés, que diguin, veus, hem d'acabar amb els ucraïnesos perquè són ells els que ens estan...
1: A més, Anna, portem un cap de setmana amb Macron al capdavant fent una crida a preparar-se per atacs híbrids russos. I fonts de diverses agències d'intel·ligència alerten d'un possible atac contra algun país europeu. Bueno, és que Putin pot arribar a fer un pas d'aquestes dimensions?
10: Just fa qüestió d'hores, a última hora de la nit, el Guardian treia una exclusiva, i és que havien parlat amb diferents serveis d'intel·ligència d'Europa, i la tesi d'aquests serveis d'intel·ligència no és tant que llenci un atac de veres, per així dir-ho, perquè no té capacitat, sinó pot amb Ucraïna, que pensava que guanyaria en qüestió de 3 o 4 dies, i porta més de 4 anys i mig, imagina't tu si ara està per envair els bàltics. Però que la intenció és anar fent, bueno, com això, no?, dels drons aquests que entren en l'espai europeu, bombardejar uns trens just quan acaba de passar Boris Johnson a la frontera amb Polònia. És a dir, que el que sí és possible, el que creuen que fer, i diuen literalment més en qüestió de mesos que no pas d'anys, és fer petites incursions, petits atacs en zona OTAN, i que el fi d'això seria posar en evidència l'OTAN, dir d'alguna manera... Molt parlar de l'article 5, que si ataco un, ataco a tots i llavors respondran, però van de farol. Seria d'alguna manera dir que aquest famós article 5 de l'OTAN, de que ens defensem tots si n'ataquen a un, és teoria, està en el paper, però que a l'hora de la veritat ens acovardim i no volem de veres entrar en una confrontació bèl·lica amb Rússia.
1: Hem d'anar acabant, Anna, sí. Isabel.
12: Puc fer-se a l'Alemanya?
1: Sí. Va, Alemanya.
12: No, perquè feia el corresponsal de Televisió Espanyola ressaltava el fet de que l'esquerra o l'extrema esquerra hagi guanyat a Berlín també tenia molt a veure amb el tema de la vivenda i els problemes que hi ha a la vivenda. I recordem que era un dels referents de la limitació del lloguer, el model berlinès. Sí. Això el constitucional alemany ho va tombar, i en canvi Die Linke recupera dient que des del mateix estat federal o des la mateixa ciutat es pot recuperar. O sigui, aquest model que teníem com a Alemanya locomotora d'Europa fa 5 anys que va morir el referent, perquè fa 5 anys que...
10: És més, és el país que menys s'ha recuperat després del Covid dintre de la Unió Europea. El país que ha fet la recuperació més lenta de tota la crisi que va provocar la pandèmia és Alemanya.
12: O sigui, com a referent econòmic és un exemple fallit ja. Com a referent de model de redistribució o de limitació, en el cas de la vivenda, de limitació de lloguers per facilitar l'accés a la vivenda, està en col·lapse perquè... O sigui, ja crec que recordo un estudi, no sé si era de la Cambra de Propietaris, que deia que després de la limitació s'havia reduït un 50% l'oferta. O sigui, que com a model també de limitació de lloguers també és fallit. I els resultats de la CDU són un desastre, segons paraules del mateix Merz. Però sí que diu que calen moltes reformes que s'han de que s'han d'emprendre en els propers mesos per no entrar en col·lapse com a país. Quines són aquestes reformes, perquè per sobreviure?
10: No, reformes que són allargar, que això m'afectaria a mi, allargar la vida laboral i endarrerir l'edat de jubilació.
13: Res, si et faran tornar.
10: És canviar, res no és descartable ja en aquesta vida. Canviar el sistema impositiu i una cosa que ha sentat molt malament els alemanys, que va fer un discurs dient que és que pencaven poc, que s'havien acostumat a treballar poc, que això de la conciliació està molt bé, però que Alemanya havia perdut competitivitat internacional, competitivitat econòmica, perquè d'alguna manera s'havien acomodat massa, no? S'havien tornat una mica ganduls, i això ha sentat molt malament. I també ha baixat molt, molt la seva popularitat, perquè clar, ell va arribar fa només menys d'any i mig dient: una, milloraré molt l'economia i el poder adquisitiu, i dues, jo sóc capaç de frenar l'alternativa per a Alemanya, l'extrema dreta. Cap de les dues coses no ha passat. I després, partint de Berlín i extrapolant a tota Alemanya, a Berlín la història no és una. O sigui, 36 anys després de la reunificació d'Alemanya continua sent la història de dues Alemanyes. A Berlín Est no han votat tant l'esquerra, sinó que han votat més a l'extrema dreta, i l'estat, els dos estats que aquest mes han votat l'extrema dreta i l'han posada la primera, ha estat el primer partit en vots, són dos estats d'Alemanya de l'est. Això què ens diu? Ens diu que hi ha també molta frustració, molta frustració. No vol dir exactament que enyorin el comunisme, no s'ha de llegir així, però sí que hi ha una dosi molt important de frustració i de nostàlgia del que recorden com a estabilitat.
13: Anna Bosch, ho deixem aquí. Anna, moltes gràcies. Feliç de retrobar-te.
10: Bueno, ja vindré de tant en tant. Ja aniré venint de tant en tant, per veure com porteu aquest nou escenari.
13: De tant en tant t'esperem aquí, que

0: Fora un nou centre d'acollida a la ciutat autònoma. Pel que fa a l'atac ahir al cotxe d'una diputada sautina, ha dit això el ministre de Territori a l'hora de la ONU.
1: Creo que en un momento tan complicado, tanto para la ciudad de Ceuta como también para las personas que quedan en las playas del Trampolín y en la playa de Benítez, lo peor es el enfrentamiento y lo peor es ese llamamiento a la violencia. Por tanto, condena absoluta con lo que acaba de pasar y, por favor, esto no puede repetirse porque estamos entre todos intentando ayudar para recuperar la normalidad de Ceuta y eso avergüenza a quienes lo realizan, ¿no? Repito, inaceptable.
0: Carlos Mazón torna al Congrés dels Diputats per comparèixer per segona vegada davant la Comissió d'Investigació sobre la DANA. L'expresident de la Generalitat Valenciana haurà de respondre a les preguntes dels parlamentaris socialistes que l'acusen de fals testimoni després dels darrers missatges que s'han fet públics entre ell i els seus consellers el dia de la riada. També hi anirà qui va ser el seu número 2 d'emergències, Emilio Argüello. Les associacions de víctimes es manifestaran a les portes de la Cambra Baixa a la mateixa hora de les compareixences. Laura Vega, diputada de la CUP al Parlament i candidata a l'alcaldia de Barcelona, reitera que la seva és l'única força d'oposició d'Esquerra Real al Parlament. Sobre Barcelona, renega del model de turisme de la ciutat i per això la seva formació diu que mai pactaria amb la de Jaume Collboni. Ho acaba de dir aquí, al nostre programa.
2: Que Collboni encarna perfectament el model de ciutat del que nosaltres estem dient que s'expulsa a la gent. Honestament, potser depèn de qui parlis, però jo no he parlat amb cap veí que em digui grans coses que hagi fet Collboni, a part de tallar les cintes de projectes anteriors. Home, honestament, jo crec que el model turístic de Barcelona ha acabat amb una cosa que és tristíssima, que és el talent de molts treballadors desperdiciat. Jo no sé si algú va néixer i va dir que el que li feia il·lusió a la vida era doncs servir gofres en forma de penis.
0: Per acabar, informar-vos que l'AP7 registra 13 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès. Trànsit acaba de dir que s'ha retirat el vehicle, s'han activat 4 dotacions de bombers en aquest xoc en què s'han implicat 2 turismes i un camió. I amb aquesta última hora a les carreteres, Gemma, nosaltres ens acomiadem des de la redacció del Cafè d'Idees.
3: Molt bé, gràcies, Lorena. Doncs mireu, ara us volem parlar d'un documental que s'estrena demà al Festival de Sant Sebastià. És un documental sobre Cuelga Muros, és de Ràdio Televisió Espanyola. Demà s'estrena a Sant Sebastià i divendres es podrà veure a la U de Televisió Espanyola. Per primera vegada, un equip de televisió ha entrat a les criptes d'allà, de Cuelga Muros, el que era el Valle de los Caídos, i ha pogut observar la feina de les persones que intenten identificar les restes de les víctimes de la guerra i que estan enterrades allà dins. En veiem un tràiler.
4: Aquí lo más fácil hubiera sido que entren una serie de técnicos, miran al interior y un rato más tarde dicen no hay nada que hacer, pero es que estamos encontrando los restos.
5: Lourdes, ven y graba porque esto es la primera vez que lo encontramos en las criptas.
6: Ahora mismo hay que localizar a 200 personas.
7: Una aguja en un pajar.
8: No sabemos si están profanando o cuidándolas.
5: Si vemos, está Sebastián.
9: Que esto es una cuestión de derechos humanos, de justicia.
10: Estamos más cerca de lo difícil que de lo imposible.

0: Pues Gamuros, entre lo difícil i lo impossible, eh? Doncs hem demanat a un dels arqueòlegs que treballa dins el mausoleu, que és René Pacheco, que avui ens acompanya. René, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A mi se m'ha posat la pell de gallina veient aquestes declaracions. Què vas sentir tu quan vas entrar a la cripta i trobeu les restes? Què se sent?
1: Bueno, lo que se sent sobretot és te sents abrumat quan veus aquelles criptes, no? L'estat de conservació que a dia d'avui presenten, la humitat que se sent quan entres, la foscor. Són moltes sensacions que se senten a l'estar allà dins.
0: Hem sentit una declaració d'una persona que deia: busquem 200, les restes de 200 persones. Però aclarim-ho bé, quanta gent hi ha enterrada allà?
1: Doncs mira, el Valle de los Caídos...

0: A l'actual Valle de Cuelga Muros hi ha enterrades més de 33.800 persones. De fet, el Valle de los Caídos és considerada la fossa comuna més gran d'Espanya.
1: És una fossa vertical, oi?
0: En realitat, hem de pensar que el Valle de los Caídos, el trasllat de les restes fins allà, es va dur a terme 20 anys després del final de la guerra, a partir de l'any 59. Quan acaba la construcció del Valle, es comencen a emportar les restes fins allà d'arreu d'Espanya, i són incorporades en diferents sales que té les diferents capelles del Valle de los Caídos. Per tant, estem parlant de que hi ha restes en 17 criptes dins del Valle de los Caídos.
1: Wow. I restes que Franco va voler portar allà dels dos bàndols, eh?
0: Inicialment,
1: guanyador i perdedor.
0: Inicialment, la idea era només que fossin enterrats allà los caídos por Dios y por España. El que va portar després és que en realitat ens n'adonéssim que allà no només s'havien portat els del bàndol rebel, sinó que també es van emportar moltes fosses republicanes. No? Hem de pensar, per exemple, quan van començar les exhumacions en metodologia científica a Espanya l'any 2000, hi ha famílies que van anar a buscar la seva fosa allà on creien que estaven, i en el moment que van començar a excavar es van adonar que la fosa no hi era. I llavors la investigació va permetre saber que havien sigut portats fins al Valle de Cuelga Muros.
1: I per tant, aclarim, 33.000 enterrats, però esteu buscant les restes de 200 famílies, que són les que ho han demanat.
0: Exacte. Les famílies són les que demanen, en aquest cas. Tot va començar, sobretot, aquestes criptes es van obrir perquè aquestes famílies de republicans que van ser portats sense cap tipus de consentiment ni requeriment ni petició que els hi fes la dictadura, doncs aquestes famílies van decidir posar una denúncia, i gràcies a aquesta denúncia per la via civil, va permetre que finalment se'ls donés la raó i es pogués entrar en aquelles criptes. A partir d'aquí, doncs, diverses famílies, fins a 200, més de 200 famílies que han demanat que busquem el seu familiar per treure d'allà i portar-lo a enterrar allà on ells...
1: René, segur que la Isabel i la Laura els han nascut preguntes a partir de la teva feina d'arqueòleg. Veiem un altre moment del documental i ara en seguim parlant.
2: En un momento recuperé un reloj de bolsillo espectacular, perfectamente conservado. Pero además el cráneo de la que era una mujer. Y dije,
3: Flora, abajo, abajo.
2: Porque era la única mujer que iba en esa caja. Y ponerle nombre tal cuando estás sacando en el cráneo de la caja y sabes a quién corresponde, es verdaderamente muy emocionante.
1: Hem vist que trobava un rellotge, un rellotge de butxaca, han trobat. Aquestes troballes són molt importants.
0: Són molt importants, molt, perquè en realitat ens donen una informació molt valiosa, sobretot tenint en compte com estan conservades les caixes. En molts casos el que ens trobem allà dins són muntanyes d'ossos on no acabem de veure els límits de cada una de les caixes, no? S'ha desintegrat, hi ha molta humitat, hi ha constantment goteres que estan, doncs, fent malbé aquestes caixes. La nostra feina és una feina molt detectivesca, en realitat, és intentar buscar entre les mil o mil i alguna cosa de caixes que hi ha en cada un dels nivells, doncs aquelles que han sigut reclamades. A vegades no trobem les lletres. Penseu que les caixes, quan arriben al Valle, arriben amb una rotulació. Hi ha caixes individuals per una sola persona, o també hi ha caixes col·lectives on hi ha potser 15 persones dins d'aquella caixa. Tenen una rotulació fora que diuen o bé el nom de la persona, si és individual, o el nom de la població d'on venen. Nosaltres el que intentem trobar és això, aquestes lletres que ens diguin aquesta és la caixa que esteu buscant, aquesta té una reclamació. Però quan això no passa, són els objectes els que ens parlen i ens donen pistes de quin tipus de fosa era aquella que van portar fins al Valle. No? Podem trobar, doncs, barques clarament relacionades amb fosses republicanes, però també els rellotges. Hem trobat, per exemple, també doncs un sombrero,
1: un barret,
0: exacte. Hem trobat, doncs, botes, bueno, diversos objectes que t'ajuden també a apropar-te a la identitat de les persones.
1: Laura, has vist que abans en el tràiler hem sentit una de les persones deia, no sé si estamos profanando o cuidando.
4: Sí, jo m'he quedat flipant amb aquesta, amb aquesta frase, però sobretot em quedo amb la d'una altra de les entrevistades que diu això, és bàsicament per drets humans i per justícia, i jo estic en aquestes. És a dir, tu ara explicaves, no?, com part d'aquest procés de recuperació s'ha impulsat a partir d'una denúncia que van fer aquestes famílies, i a mi em sembla una mica distòpic. És a dir, és molt estrany, o a mi em sembla molt estrany que això neixi per la voluntat de les famílies i que no hi hagi una administració que promogui això de forma activa, quan en realitat almenys aquest govern s'omple la boca de parlar de recuperació de la memòria històrica, s'omple la boca de parlar de com és d'important situar el passat per sobretot no cometre els mateixos errors, no? Per tant, ha faltat acompanyament o ha faltat voluntat política perquè aquest procés de recuperació s'impulsi? Si no hagués estat per la voluntat i la feina dels treballadors i la voluntat de les famílies, segurament això encara estaria molt més aturat del que està.
0: Doncs hem de recular, en realitat hem de recular fins de l'any 2000. Si tot això es posa en marxa és precisament perquè és un moviment social. No? És el moviment social el que posa en marxa tot això, les associacions de memòria històrica que comencen a preguntar i a demanar que això s'ha de fer. No? És a partir d'aquí que es comencen, doncs, en diferents processos, diferents anys, a fer doncs, lleis que regulin la recerca d'aquestes persones, no? I fins a arribar, doncs, per exemple, a la llei del 2022, la llei de memòria democràtica, que dins de la seva redacció estava aquest projecte de recuperació del Valle de Cuelgamuros, no? El canvi de nom, que passés de ser el Valle de los Caídos i treure aquesta dimensió només dedicada a les víctimes d'un sol bàndol, i per altra banda també el poder recuperar aquestes víctimes per donar resposta a aquestes famílies.
1: Que heu tingut denúncies, o sigui, hi ha hagut denúncies d'associacions com Abogados Cristianos i gent que diu que no s'ha de tocar res, que s'ha de deixar, que és una cosa de fa molts anys i que no cal remoure-ho. Què li contestes a aquestes persones?
0: Doncs jo crec que la resposta més clara és que, ho deia la familiar que hem vist en el documental, no? Això és una qüestió de drets humans, no? Ens hem de demanar, ens hem de preguntar, en realitat, no? Com és possible que encara 80 anys després de la guerra estiguem buscant aquestes persones que estan enterrades en fosses comunes o que estan a dins del Valle de los Caídos sense que les seves famílies ho sapiguessin mai que estaven allà, no? Crec que, bueno, jo treballo en el meu dia a dia constantment amb aquestes víctimes, i l'única cosa que et demanen és, si us plau, ajudem-nos a trobar el meu familiar, perquè l'única cosa que vull fer és enterrar-lo, doncs, al meu nínxol, amb el meu pare, amb la meva mare, i donar-los un enterrament digne.
1: I de fet, a Cuelgamuros hi ha una comunitat benedictina, no?, que ha estat sempre molt gelosa de custodiar el conjunt. Com han estat les relacions amb ell?
0: Doncs la relació... Bueno,
1: en el documental
0: inicialment
1: apareixen celebracions que es fan a la basílica mentre vosaltres esteu treballant.
0: Clar, no? Inicialment...
1: Hi ha les celebracions, els feligresos...
0: Exacte, sí, a dia d'avui es continuen fent aquestes celebracions, les misses, cada dia. De fet, nosaltres estem treballant a dins de les criptes i tenim una ventilació que ha de treure, doncs, bueno, protegir-nos del risc biològic que tenim. Anem completament tapats, com veieu en el documental. Nosaltres sempre a les 11 del matí hem de parar aquella ventilació perquè es pugui fer la missa i no molesti, no? Llavors, hi ha aquesta activitat encara allà, no? Sí que és veritat que la relació en un primer moment va ser, bueno, tensa amb els benedictins, però en els últims mesos sí que és veritat que hi ha hagut un apropament, no?
1: René, deixa'm que ara continuem parlant, però en aquest moment, queden segons per les 10, com cada matí acomiadem els oients de Ràdio 4, que ens han estat acompanyant, i que ara es queden en molt bones mans, perquè es queden en mans del Xavi Freixas, del matí a Ràdio 4 amb el Xavi Freixas, tot i que ara, primer, el que arriben aquí són les notícies.
5: Són les 10.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia. Continua l'atenció a Ceuta. Desenes de persones han atacat i destrossat aquest diumenge el cotxe d'una diputada de la ciutat autònoma enmig de protestes per l'arribada d'una associació de Pamplona, Dret a Sostre, que havia d'arribar amb ajut humanitari a la zona. Els atacants van llançar pedres i ous contra el vehicle on hi viatjava la diputada de Ceuta, ja, Julia Ferreras, amb dues persones més, una activista i una advocada de Nacions Unides. Res tenien a veure amb aquesta associació. Als micròfons de Ràdio Nacional, Julia Ferreras, l'afectada, ha avançat que ja han presentat denúncia, que aquest mateix matí estan citats a declarar, i ha lamentat que s'utilitzi un drama per fer campanya electoral.
7: Ceuta, mi ciudad, se ha convertido en un peón más de una campaña electoral cruenta y dura, en la que estamos siendo utilizados como balas contra el enemigo. Ha habido un discurso por parte del Partido Popular de Ceuta, el gobierno de nuestra ciudad, que lejos de calmar los ánimos han ido incendiándolo cada vez más. Se han legitimado ciertos discursos y ciertas acciones que, bueno, pues que ahora tienen su repercusión.
5: El president del govern s'ha pronunciat a les xarxes socials, diu que no podem quedar-nos indiferents davant la normalització de l'odi, que la violència mai és el camí, i ha traslladat el seu suport a la diputada i la resta d'afectats. Pedro Sánchez viatja avui a Nova York, a l'Assemblea de les Nacions Unides, on s'espera que defensi la gestió del seu executiu en aquesta crisi migratòria. El ministre Ángel Víctor Torres també ha condemnat els fets a Televisió Espanyola.
6: Cuando un diputado, y no cualquiera, es capaz de decir en el Congreso o en una opinión pública que hay que ir a cazar al inmigrante, está lanzando un mensaje de odio, está provocando violencia.
5: El govern de Ceuta ha condemnat també aquest incident i ha fet una crida a la calma. Més coses, mirem a l'exterior, ens situem a Alemanya, on continua avançant l'ultradreta que ha guanyat les eleccions regionals a Mecklenburg-Pomerània Occidental. La CDU, per primera vegada, ha quedat fora del Parlament Estatal en no aconseguir el 5% dels vots necessaris. El canciller alemany i president de la CDU, Friedrich Merz, ha reconegut els mals resultats.
8: Es ist ein Desaster.
5: Parla de desastre. Aquest diumenge també hi ha hagut eleccions a la ciutat estatal de Berlín amb un resultat històric. Ha guanyat l'esquerra i sense sorpreses, en canvi, a les eleccions de Rússia, on el partit de Vladimir Putin ha revalidat la majoria absoluta amb el 57% dels vots. L'oposició denuncia irregularitats en els comicis. El ministre d'Economia i vicepresident del govern, Carlos Cuerpo, i el titular d'Agricultura, Luis Planas, es reuneixen avui amb representants de la indústria i el comerç agroalimentari per analitzar els efectes de la guerra a l'Iran, amb l'encariment dels preus de l'energia com a principal tema sobre la taula. Míriam Andreu, bon dia.
9: Bon dia. Dimarts, Planas té previst trobar-se amb les organitzacions agràries Asaja, COAG, UPA i Unió d'Unions. Als micròfons a Ràdio Nacional ha parlat Cristóbal Cano, secretari general d'UPA, qui ha reclamat estendre les rebaixes dels carburants que expiren a finals de setembre en un moment de producció intensa.
10: Que bueno, que son la época donde más gasóleo agrícola se consumen por parte de la agricultura, ¿no? No es lo mismo esta situación en los meses de abril o mayo que ahora en el último trimestre del año, los primeros meses del año próximo, ¿no? Estamos en un pico de consumo importante y evidentemente pues tiene que haber unas medidas valientes para que podamos seguir produciendo alimentos, porque yo creo que lo resumo con una frase, ¿no? Es que no podemos seguir pagando por trabajar, ¿no?
9: Cano ha insistit que el sector agrari advoca per la negociació i els acords, però no descarta mobilitzacions si no estan a l'altura.
5: Gràcies, Míriam. A casa nostra, tercer incident en una presó catalana en només una setmana. Aquest diumenge, un intern de Quatre Camins ha aparegut mort a la seva cel·la. S'havia suïcidat. L'intern portava des de l'abril en aquesta presó, però feia anys que complia condemna en diferents centres penitenciaris. Aquest suïcidi és, com dèiem, el tercer incident en només una setmana a presons catalanes. Dijous a la nit, un altre intern de Quatre Camins va assassinar el seu company de cel·la i un altre reclús es va fugar de la presó de Mas d'Enric durant un permís. També us expliquem que el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa aquesta setmana una campanya policial per reduir les distraccions al volant. Es farà en coordinació amb els Mossos d'Esquadra i les policies locals de diversos municipis de Catalunya. A aquesta hora connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de les carreteres en un matí complicat a la xarxa viària. Mireia Camats, bon dia.
11: Hola, bon dia. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana, sobretot a l'autopista P7. En aquesta autopista hi ha lentitud i aturades entre la Roca del Vallès i Parets del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. Més endavant hi ha retencions entre Mollet i Sant Cugat en sentit sud per un accident que hi ha hagut però que ja s'ha pogut retirar. A la mateixa autopista P7 hi ha un carril tallat a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió volcat. Això provoca retencions en aquest tram. A la C-17 hi ha retencions a Lliçà de Vall a Mollet en sentit sud. A la C-16 hi ha retencions arribant a Barcelona en sentit sud per un accident que talla un carril, per tant precaució. A l'autopista del Vallès, a la C-58, hi ha lentitud i aturades de Sant Quirze del Vallès a Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la Pota Nord, a la B-20, hi ha aturades a Santa Coloma de Gramenet en sentit sud. A la C-31, a l'autopista del Maresme i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona. A la B-23 hi ha retencions del Papiol a Sant Feliu de Llobregat i d'Esplugues a Barcelona. A la 2 hi ha cua de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona i cua Esparreguera en sentit Lleida per un camió avariat. A la C-31 31 i a qual l'Hospitalet de Llobregat en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre el nus de la Trinitat i Diagonal en sentit Llobregat i d'Esplugues de Sarrià en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions entre el nus de la Trinitat i el Port en sentit Llobregat per un accident que talla un carril, i retencions també de zona franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
5: Gràcies, doncs, molta precaució. Tornem amb més notícies a les 11 aquí a Ràdio 4.
12: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
13: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 6 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
12: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Gonzalo Bernardos, professor d'Economia a la Universitat de Barcelona. Què rius?
1: Bon dia.
0: Bon dilluns,
1: dia.
0: Nen?
1: No, Enric, dels temes d'avui...
0: Per no plorar.
1: Que són molt interessants i diferents.
0: Quins són els que et semblen més interessants dels que tenim avui damunt la taula? Alemanya, l'extrema dreta torna a guanyar unes eleccions regionals, la visita de Sánchez i Feijóo aquest cap de setmana a Catalunya...
1: A mi el que em sembla és que en l'AP7 et pot passar qualsevol cosa.
0: Ara en parlarem, també, del que ha passat a l'AP7. Justament aquest segrest, membres d'un grup criminal vestits de policia s'han endut un home durant unes quantes hores. Però abans, deixa'm saludar també l'Anna Arquer, consultora en comunicació i portaveu de l'AISEC i de Mantinc el Català. Com estàs, Anna?
2: Molt bé, molt bon dia.
0: Bon dia.
2: Doncs fantàstic amb aquesta setmana del llibre. En català,
0: en
2: perquè
0: català.
2: Aquí hem de fer això. En altres llocs, a Lisboa, suposo que no caldria dir en portuguès. Però...
0: Bé, i molt contents de saludar a la Sara Jaurrieta, portaveu adjunta del grup parlamentari del PSC al Parlament, que torna al matí de Ràdio 4 aquesta temporada. Com està, Sara? Bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia, molt bé.
0: Ha anat bé l'estiu?
3: Sí, molt bé, la veritat.
0: Sí?
3: Fa il·lusió l'estiu, sí. I ara comença la tardor, però tot molt bé, la veritat.
0: Sí, comença la tardor, t'anava a dir com ho portes tu, això, del tema tardor, o ets de les que t'afecta...
3: Sí, està bé, jo sóc més estiu,
0: sí?
3: Però després d'aquest estiu, com... No m'afecta, però després d'aquest estiu tan calorós, que sí que l'agafo moltes ganes, aquesta tardor.
0: Ja, perquè diuen que fa fatiga, problemes per dormir, tristesa, irritabilitat, que són només algunes de les moltes conseqüències d'aquest canvi d'estació, que ja arriba, eh? Oficialment, la tardor astronòmica començarà aquesta setmana, dimecres, a les 2 de la matinada i 5 minuts. Durarà, s'allargarà fins al 21 de desembre i, per tant, durarà en total 89 dies i 21 hores. Eh? Aquest dimecres, a les 2 de la matinada i 5 minuts, estrenem la tardor astronòmica, amb un temps estable. De moment, sol i mosques encara. Jordi Vila, temperatures de més de 30 graus avui en algunes comarques de l'interior. I durant tota aquesta setmana de festes majors, farà bo, diguéssim, farà el temps que volen els que tenen festa major. Sol i temperatures agradables, demà un pèl més baixes. Podria ploure a partir de diumenge. De diumenge que ve. I de cara al dia de Sant Miquel, a dimarts de la setmana que ve. Ai, els de Lleida.
2: Ai, els de Lleida.
0: En Arquer.
2: Ai, sí? Els de Lleida, total, bueno, mira... Però els de Lleida estem acostumats,
0: tant,
2: a molta calor, molt fred, molta boira...
0: Santa Eulàlia, si plora, serà més aviat a partir de diumenge. Abans no, sembla, aquest any. A veure què passa amb el piro musical.
3: Això,
0: estarem pendents,
3: això,
0: també.
3: Això, que tenim la festa a la Mercè de Barcelona...
2: Justament aquest any, que canten
0: Santa
2: en català.
0: Santa Tecla, Tarragona, arrencarà bé, també, sí? I la Misericòrdia a Reus, i la Fira de Lleida...
2: Escolta, molt bé, eh?
0: Sí, clar, perquè no només es pot parlar de Barcelona, no fotem
2: no.
0: tu.
1: No, aquí es parla principalment de
0: aquí
1: Lleida.
0: Aquí es parla de tot, Gonzalo Bernardos. No has de ser tan pesadet.
1: No, perquè un
0: dels protagonistes d'aquest programa ets tu. I parles del que et dóna la gana, com tothom, només faltaria, sí? No, ara parlàvem d'això de la tardor, m'ha anat molt bé que ho diguessis, Sara, perquè volem parlar una miqueta de tot el que suposa aquest canvi d'estació. Mirarem d'aprendre a suportar-la més i millor la tardor amb la psicòloga Elisabet Solsona, que serà aquí al matí de Ràdio 4. Més coses, i molt importants. Aquestes sí que són importants. Investigadors de la Vall d'Hebron acaben de crear un hidrogel injectable per plantar cara al càncer. Una novetat importantíssima que millorarà el benestar dels pacients, Jordi.
4: Sí, permet que la quimioteràpia no afecti altres parts del cos. Fa el mateix efecte que la quimioteràpia, però sense efectes secundaris ni tantes visites a l'hospital, perquè actua directament sobre el tumor. Doncs en parlarem amb la doctora Diana Fernández de Rafael, investigadora del grup de bioquímica clínica, vehiculització de fàrmacs i teràpia de la Vall d'Hebron, Institut de Recerca.
0: Més coses, el Japó ja té més de 100.000 persones centenàries. Recordem que a Catalunya ja en tenim més de 3.000, també, eh? Només a Catalunya més de 3.000 persones tenen més de 100 anys. Volem saber quin és el secret per viure més anys amb qualitat de vida, sobretot. Ens ho explicarà la doctora Montse Folch, la nutricionista de les estrelles. L'altre dia va venir el doctor Vilarrovira i ens va dir que volia viure 500 anys. Tu quants anys aspires viure, Gonzalo?
1: El que Déu ho digui.
0: El que el cos aguanti.
1: Però fixa la diferència. Japó té 120 milions de persones, d'habitants. Catalunya té... posem que aviat tindrà 10, val?
0: Aviat
1: sí,
0: tindrà 10.
1: Sí, però ho faig per fer matemàtiques fàcils.
0: D'acord.
1: Val, si multipliquem el 3.000 per 12, són 36.000. Fixa't, 100.000 Japó, 36.000 Catalunya. Estem a una llarga distància, eh?
0: Alguna cosa fan millor, eh, els japonesos? Sí, home.
1: Escolta, pot ser l'alimentació, però també pot ser la
0: Segur
1: genètica.
0: Segur que hi juga un paper important, l'alimentació i l'activitat. Diuen que si et deixes anar, ets pell. Escolta'm, aquí no ha passat això, que perds els mitjons. Quan els posa la rentadora, desaparellats en el millor dels casos, però moltes vegades dius, i l'altre on és? La parella d'aquest? Aquí no ha passat això, dels que sou aquí a la taula. Doncs a partir d'avui no us passarà mai més.
4: Jo tinc un fotimer de desaparellats.
0: No us passarà mai més? Perquè, sí, de fet, normalment vens amb un mitjó de cada color.
4: Ah, t'havies fixat? Jo pensava que no t'havies fixat, Xavi.
0: Jo pensava que era la moda, això.
2: És intergeneracional, eh? Ja ho escoltàvem quan érem petits.
1: Remeis casers. I aquella roba que desapareix durant 5 anys i després màgicament apareix, com s'aconsegueix que apareixi abans?
0: No ho sé, noi. Escolta, el que sí sé és que avui arreglarem el tema dels mitjons, el misteri dels mitjons, perquè vindrà la gran Marta Fuster, la Marta Tips, i com sempre ens donarà la solució, en aquest cas el tema mitjó.
4: I a més ens explicarà com netejar els banyadors i biquinis perquè ens durin molts més anys.
0: Sí, senyor. I atenció perquè aquest dijous, dia de la Mercè, programació especial d'aquesta casa, de Ràdio 4, farem ràdio des del carrer, com ha de ser, Jordi Vila.
4: Com ha de ser. Mira, com sabeu, Ràdio 4 celebra aquest any el 50è aniversari, per això durant aquesta temporada tindrem més presència al carrer i una de les primeres sortides destacades la farem aquest dijous 24 de setembre, dia de la Mercè. Des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda tindrem una programació especial que es farà des del parc de l'Estació del Nord, un dels punts destacats de la Mercè, que enguany té com a ciutat convidada Shanghai. Repetiu amb mi, Shanghai, eh? Per això, la cultura xinesa tindrà un paper destacat a les festes d'enguany. Pel que fa al nostre programa, al matí de Ràdio 4, us podem avançar que ens visitarà en directe Sabor de Gràcia.

0: El tindrem a aquesta programació especial que farem el dijous 24.
1: Què preguntaves?
2: Sí, era avui, però no, és per la Mercè. És bo veure el Pau.
1: El Pau ve cada setmana en aquest programa.
2: Exacte, però no els dilluns.
3: No ve el dilluns perquè té bolos el diumenge i vol dormir el dilluns.
1: Això ho dius tu, noi. No, senyor. Ve els dijous, aquesta temporada.
2: Està molt bé,
1: temporada.
2: Que ens haguem passat de l'escudella de la rumba a l'escalivada del Pau de Pont.
1: Agrada molt a tothom i, lògicament, el dia de la Mercè, amb aquest programa especial que farem des del carrer, el Pau serà un dels convidats i altres que us anirem avançant a mesura que avanci la setmana. Però, oients, heu de venir a veure'ns.
0: I tant.
1: Com vau fer per Sant Jordi, que va venir gent de tot Catalunya, a més a més, no només de Barcelona.
0: La farem grossa.
1: I regalarem coses als oients, dinar, sopars i altres coses que ja anirem concretant a mesura que avanci la setmana.
0: Mira,
1: també, Jordi.
0: Us diem una coseta més. Tindrem el flamant xef Jordi Vilà, no sóc jo, és un xef, Jordi Vilà, del restaurant Alquímia, i connectarem amb la unitat mòbil per copsar l'ambient de la Mercè amb la gent que hi participi i també amb els artistes que la faran possible. Altres programes que es faran des del parc de l'Estació del Nord el dia 24 de la Mercè, la deixo a migdia de l'informatiu, i la tarda amb Xavi Martínez.
1: Efectivament, ens ho passarem bomba. Aquest dijous serem al carrer com toca. I avui, per cert, és dilluns, però també tenim premi, no patiu. Hi ha regal sempre en aquest programa, oients. Un dinar o sopar per dues persones. I què hem de fer? Doncs endevinar, encertar el so del dia. Avui és aquest, sentim-lo. Au, va, que és fàcil, això. Sí? Ja podeu anar trucant al 900-454-455. 900-454-455, no em faci riure. Anarquia, ja saps el que és, no? Sí o no? Que sí?
2: Totalment.
1: És una de llonsis. Genís Sabater i Marta Inglés... Calla, Gonzalo. El control de so. Passen 2 minuts d'un quart d'onze.
4: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Aquest matí, a la tertúlia, Sara Jaurrieta, portaveu adjunta del grup parlamentari del PSC, l'Anna Arquer, consultora en comunicació, portaveu de l'AISEC i de Mantinc el Català. Això de l'AISEC què és, exactament?
1: International Commission of European Citizens. Carai, és una plataforma amb seu a Brussel·les que treballem per l'autodeterminació, les llengües a Europa, tot això que tant li agrada al Gonzalo.
0: El Gonzalo Bernardos, efectivament. Ara en parlarem de seguida també, però abans, Gonzalo, has començat destacant el segrest, això que ha passat durant unes hores a la P7. A plena llum del dia, homes vestits de policia aturen un cotxe, s'enduen l'home que el conduïa... A tot això...
2: Pere... Va ser dissabte, 7:45, va transcendir ahir les imatges i finalment el va tornar a aparèixer entre aquesta autopista. És molt espectacular, si ho veieu, els vídeos, perquè es veuen com el treuen del vehicle, com el bloquegen, com això genera una cua... Uh-huh. I els Mossos, doncs, ara és d'ara, tot i que la persona ha pogut ser retrobada, busquen qui poden ser els culpables.
0: Busquen cinc homes vestits de... els que anaven vestits de policies, que es van endur aquesta persona d'un cotxe a la P7 al Vallès. Gonzalo Bernardos, a tot això deixem afegir tema armes blanques. Assalt amb arma blanca a Badalona. Fereixen una infermera al mig del carrer quan anava a treballar. Un jove li volia robar i l'hauria apunyalat una desena de vegades. I un altre cas, un ferit per arma blanca en una baralla multitudinària a la sortida d'una discoteca del barri de Sant Andreu de Barcelona. De moment no hi ha cap detingut. Una miqueta és el pa nostre cada dia, nois, nois i noies.
1: No sé,
0: incidents amb armes blanques gairebé dia sí, dia també.
3: Sí, però fixa't que la Generalitat insisteix una i una altra vegada de que disminueixen els delictes. Els importants estan augmentant moltíssim. Tenim dos tipus d'importants. Uns amb arma blanca, dos amb pistola, que acaben amb mort en algunes vegades. Ara s'afegeix a la via més transitada de Catalunya i probablement també d'Espanya, que és l'AP7, una autopista que ja té molts problemes de circulació i de seguretat, que ara, a més de la seguretat d'anar en cotxe, s'afegeix la seguretat física de que puguis tenir el que ha succeït en aquest moment, un segrest. Això em dona la impressió a mi que està relacionat tot amb les bandes i que els Mossos d'Esquadra porten molt temps fora de lloc perquè és que no estan ni detenint aquells que han fet assassinatos.
1: Acabo, Sara.
3: Ni sí, tampoc acaba, aquells que actuen amb arma blanca.
0: Molt bé, no, Sara.
1: A mi m'agradaria dir que quan succeeixen fets delictius ens impressionen molt, perquè és com ha de ser, no? Però que això no ens tregui de veure com ha anat evolucionant les dades a Catalunya. En el primer semestre d'aquest 2026 les dades a Catalunya de criminalitat han baixat un 7% i han baixat a les 4 províncies, vull dir que aquí a Catalunya. Vull dir que això també ho hem d'emmarcar, això... ens ha de servir per relaxar? No, òbviament no, però que una cosa no ens tregui l'altra. I també vull destacar el fet de que els judicis ràpids de la multireincidència ha permès escurçar terminis per poder jutjar aquí a Barcelona amb els 4 jutjats nous, no? De 8 mesos a 10 dies per tenir vista dels fets que
0: passen. Un segon, sisplau.
1: Hi ha reptes de ciberatac, hi ha moltes coses sobre la taula, però una cosa que no tregui l'altra.
0: Efectivament, la criminalitat, com diu la Sara, baixa un 7,4% a Catalunya en el primer semestre de l'any, tot i que hi ha hagut 4 assassinats més que l'any passat. Sara, diguem-ho tot, sí? Bueno, tot pel seu nom. Endavant.
1: Sí, però... a part de les dades i dels percentatges i percentils, la ciutadania aquí el que experimenta és una irrupció de repent de que si navalles, pistoles, com es diu allò, cataques o...
0: Catanes,
1: segrestos a l'autopista i notícies que diuen que policies als instituts.
0: Recordem que dimecres de la setmana passada, perdona, Anna, 6 ferits en una baralla multitudinària amb armes blanques a Lleida, a primera hora del matí. D'això encara se'n parlava aquest cap de setmana, lògicament.
1: Totalment, i tenim Manresa, tenim etcètera, etcètera. Per tant, hi ha la sensació d'una americanització de Catalunya. Sembla que siguin aquestes pel·lícules americanes quan ens diuen policies als instituts, però on
4: les
1: anem a parar?
4: Les dades no diuen això.
1: On anem a parar?
3: Sara, què són les dades? Com les d'habitatge, que són totes falses?
0: A veure, Gonzalo...
3: Perquè agafar...
0: No,
3: i el 3
0: no
3: mes...
0: Gonzalo, això sí que no t'ho permeto. És a dir, són dades extretes del balanç del primer semestre de l'any fet pel Ministeri de l'Interior i que té en compte tots els cossos policials.
1: Ma.
0: Això és així? Sí o sí?
3: A veure.
0: Gonzalo Bernardos, això és així?
3: A veure.
0: Sí o sí? A partir d'aquí, valora i digues el que vulguis.
3: Deixa'm explicar. Ells posen en marxa el control de lloguers i màgicament baixa el 5% un trimestre. Algo estadísticament impossible. Per tant, A partir d'aquí, jo desconfio, perquè quan presenten dades que no tenen cap suport des de la vessant acadèmica, a mi el que em porta és a desconfiar. I aquí doncs, el que em porta... Escolta, acabo. I el que em porta a desconfiar és que pot ser dues coses diferents. Pot ser que la gent ja no denunciï, i no denunciï per la senzilla raó de que els Mossos no faran res, o pot ser de que el que estigui succeint és que estan baixant els delictes d'aquesta importància i estan augmentant els delictes que posen en perill la vida de les persones.
0: Bé, a les comarques de Girona, per anar afegint dades, els delictes cauen un 8,8%, però les violacions creixen un 9%. Denuncien 36 violacions a la ciutat de Lleida durant el primer semestre, un 56,5% més que l'any passat, que durant el mateix període del 2025. Sara.
1: Bueno, jo no sóc una experta en seguretat, jo ja llegeixo les dades que hi ha. Jo he dit la criminalitat baixa, sobretot, a més, pels delictes del patrimoni, que aquests han baixat molt i, per tant, aquesta vessant està coberta, i el que està clar és que hi ha reptes sobre la taula i escolta'm, el tema de les violacions o el tema de... Són temes que, òbviament, s'han de reforçar i, òbviament, hem de poder garantir circuits segurs que s'estan implantant també doncs, a tot arreu, no?
0: A Barcelona la criminalitat, com diu la Sara, en el cas de Barcelona baixa un 10%, però creixen els assassinats. Anna.
4: És que és escandalós, vull dir, és el que comentava, vull dir, és que, perdoneu, torno a la imatge, policies als instituts, ja ho hem dit tot, la criminalitat, des de quan als nostres barris hi ha, com abans feia referència a Gonzalo, a qüestions de bandes. Clar, llavors la gent fa relacions amb la immigració que tothom es posa les mans al cap, però perquè no s'expliquen, perquè no es volen encarar. Llavors la gent fa les seves càbales. Doncs posem-ho damunt la taula. L'índex de criminalitat, el no dir d'on ve la gent, d'on són la gent, per què no? O perquè llavors... Bueno, però això passarà perquè és realitat, no? Bueno, no perquè la gent s'ho inventi.
1: Bueno, això ho acabes de fer tu, aquesta associació, i és absolutament fora de lloc. Vull dir, no té res a veure...
4: No, parlàvem de les bandes, de les bandes de Barcelona amb pistolades, amb navalles, amb katanes... Això no té res a veure?
1: No, això no té res a veure. Estàs parlant de temes d'inseguretat. Home, no.
4: No, és que no és així. Clar que té a veure.
1: Un delinqüent és un delinqüent. Vingui d'on vingui.
4: Però és que això
1: ningú t'ho trau. I no perquè el 90% dels delinqüents siguin homes, i no perquè el 90% dels delinqüents siguin homes, diem que els homes són delinqüents.
4: Però aneu fent això. Aneu fent això i aneu intentant fer veure que aquí no hi ha cap relació, i llavors us aneu queixant d'on van els vots, de gent que sí que vol. El que heu de fer és contrastar-ho quan la gent, que no sóc jo, jo només poso la percepció de la ciutadania.
0: Segons Sara, acaba, Anna.
4: No és cert, perquè si estigués contestat i poguéssiu convèncer que això és així amb dades reals, no hi hauria aquests resultats en les votacions, que després tot és un escàndol, com si la gent és el que les percepcions a vegades són més importants, i l'única manera de traure-les, si són falses, és amb explicacions que incloguin allò que la gent dubte o té reflexions, que és el tema de la immigració. És l'elefant que hi ha al mig de l'habitació i ningú vol parlar d'aquest tema.
0: Sara Jaurrieta, sisplau, endavant.
1: No, l'única persona que ha fet aquí aquesta associació has estat tu. Jo només vull dir que les baixes...
4: Les bandes de les que parlava Gonzalo, que les bandes són de fora.
1: Les dades de criminalitat a Catalunya baixen. Aquesta dada és oficial, ha quedat contrastat, això vol dir que, per tant, s'estan fent bé les coses. Llavors, per altra banda, que Catalunya és un país on ve gent a treballar de tots els indrets, com ha passat en els darrers 40 anys, efectivament. La meva tieta se'n va anar a Alemanya fa 40 anys a trobar feina i va trobar un lloc allà, on, pues, ara està passant aquí a Catalunya. Doncs, pues, fantàstic i molt bé, perquè és com avançar l'economia i la societat. Sí, sí. Si vols parlar de la delinqüència, parlem de la delinqüència, però de tots els delinqüents, perquè un delinqüent és un delinqüent, vingui d'on vingui, sigui català o sigui d'un altre origen. Vull dir, i el que he dit abans, no perquè el 90% dels delinqüents puguin ser homes, jo diré que els homes són delinqüents. I ja està. Jo,
4: això és demagògia. Això és demagògia.
0: A veure, sisplau, el que vulgueu, però d'un en un o d'un en una. Gonzalo Bernardo, endavant.
3: A veure, això que aquí s'estan fent les coses bé en matèria de seguretat, no. Si no, no li haguessin convidat a marxar-se al Trapero, perquè ha hagut un fracàs de la Conselleria de l'Interior. La sensació que té a Catalunya la immensa majoria de les persones, i especialment a Barcelona, és que és més perillós sortir al carrer, especialment per la nit. I ja no t'explico si vas per al Raval o per determinats barris d'Hospitalet. L'Anna ha dit que hi ha més delinqüents en relació a la població que són estrangers que són nacionals. I això és veritat. Només hi ha que veure les dades oficials del País Basc. Ara, això és compatible a ser favorable a la immigració, com sóc jo, i exacte, també reconèixer una realitat.
1: Exacte. Això té a veure amb la pobresa
3: o amb
1: què té a veure?
3: Un moment,
1: perquè
3: acabo.
1: Són preguntes diferents.
3: Acabo. Això què passa? Que moltes vegades el que passa és que la immigració és més pobra, té més deficiències o que té una altra cultura. És indiscutible que estem important bandes latines. I no reconèixer això és un error, perquè l'únic que fa és la complacència i que aquí tothom és bo i que les mesures penalistes no s'han d'aplicar. A mi em sembla que Catalunya té un problema de seguretat i que hem de resoldre. I que aquest govern, que deia que era de la gestió, no és de la gestió. En lloc de posar els amiguets, que és el que ha posat el Salvador Illa, podia haver posat a gent preparada i no ho ha fet. I el govern, com li diu el conjunt de l'oposició, necessita un canvi perquè moltes conselleries han fracassat i si continua el responsable, continuaran fracassant.
1: Com pots dir que és un govern dels amiguets? O sigui, és que em sorprèn molt, de veritat, la intervenció que estàs fent. I jo vull dir que una de les preocupacions que hi havia a Barcelona, especialment, ja que heu citat alguns barris de Barcelona, és sobre la multireincidència. I aquesta multireincidència a Barcelona ha baixat. Això no és un tema menor. No és un tema menor que s'hagi apostat per obrir 4 nous jutjats que han fet que les dades hagin baixat a Barcelona i que, a més, el temps de resposta s'hagi reduït pràcticament en 10 mesos. Vull dir, tot això són eines, com la incorporació dels Mossos, com l'agilització de l'administració, com en pla campai, que ha resultat ser efectiu en tots els llocs en els quals s'ha implantat, també a Barcelona. Vull dir que negar aquestes dades...
3: No significa que hi hagi menys delinqüència.
1: Negar aquestes dades... És fer un flac favor. És fer un flac favor a la realitat.
0: Pràcticament 11:15.
5: El matí de Ràdio 4.
0: I aquest matí a la tertúlia, l'Anna Arquer, la Sara Jaurrieta i el Gonzalo Bernardos, abans ho dèiem, l'extrema dreta torna a guanyar unes eleccions regionals a Alemanya, la CDU desapareix per primer cop d'un parlament a Alemanya. Gonzalo, tenies moltes ganes de parlar-ne, és el titular o un dels titulars del matí, lògicament en parlem, però no ens hi encallarem mitja hora perquè des de les 6 del matí que no es parla de res més.
3: Mira, hem tingut dues eleccions. Hem tingut a un land de l'Europa de l'Est i un altre a Berlín. A Berlín ha guanyat l'extrema esquerra i a un land de l'Europa de l'Est ha guanyat l'alternativa per a Alemanya. Quina és la característica que té el darrer resultat en els diferents lands en Alemanya? Molt senzilla, que els partits de tota la vida fracassen en la gestió, que no són capaços d'oferir solucions i que cada vegada més el votant, això succeeix a Alemanya, però també succeeix a Catalunya i també succeeix a Espanya, no vota a favor de, vota en contra de. Per exemple, jo estic... És molt comú per mi trobar antics votants del PSOE que diuen, i aquí voto ara, perquè no li puc votar i no puc votar a la dreta. Qui voto ara? No hi ha ningú que em representi.
0: Anna Arquer, sisplau, endavant.
4: Jo trobo que és il·lustratiu la conversa pública que han tingut dos primers ministres europeus, que com és el primer ministre d'Eslovàquia, el Robert Fico, i el primer ministre de Txèquia, en Pavel, perquè... amb aquest rerefons de l'increment de les victòries de l'extrema dreta argumentaven de manera molt diferent. I un dels arguments o una de les idees que es posava damunt la taula és que per a frenar aquest increment ves que no s'utilitzi com a excusa un atac a Rússia o una guerra, que és el que bueno, moltes taules s'està parlant, diguéssim, precisament per evitar més eleccions. Una cosa que deien que a Macron li pot interessar, perquè recordem que a Ucraïna no hi ha eleccions perquè hi ha una guerra. Vull dir, tot plegat sembla inverossímil, però aquestes són una conversa interessant de dos altres figures de la política, dos primers ministres, en què un deia guerra i l'altre deia pau. No utilitzis tot el que ens passa amb les societats, amb els governs liberals per ara voler fer guerra.
0: Sara Jaurrieta.
1: Sí, jo de les eleccions d'Alemanya el que destacaria en primer lloc és, òbviament, que ha guanyat l'extrema dreta, no? I per tant aquí, doncs, en aquesta regió, doncs, aquest land, és preocupant aquest fet, però també faria l'apunt de que no podran governar, que continuarà governant la presidenta de l'SPD, del Partit Socialista, que podrà fer majories, doncs, amb Die Linke i amb els Verds d'Alemanya, no? I la segona cosa que destacaria, que això sí que crec que també és molt preocupant, és que la CDU no ha entrat al Parlament del land. Vull dir, és la primera vegada que el partit...
0: Ho he dit, justament, eh?
1: És la primera vegada que el partit del canciller...
0: Començar a partir de la CDU desapareix per primer cop d'un Parlament a Alemanya.
1: Sí, això, que és el partit del president del canciller alemany, no?, de Friedrich Merz. Per tant, això és una esmena a les polítiques de dretes que s'estan duent a terme a Alemanya, no? I, per tant, jo això és una cosa que trobo molt rellevant. Per sort, doncs la majoria d'esquerres amb els verds, doncs, podran continuar amb les polítiques progressistes en aquest land. I també vull destacar, com s'ha dit aquí ja també, el fet de que Berlín, doncs, ha guanyat l'esquerra, no? I en aquest sentit, com les ciutats, no?, grans ciutats d'arreu del món, a poc a poc, doncs, van guanyant les idees progressistes. Vull afegir que aquest land, juntament amb els resultats definitius de Suècia, que permetran també a la socialdemocràcia, doncs, governar, també vull posar-ho sobre la taula, aquesta ona de resposta també a l'extrema dreta, no? Que va també guanyant pes.
3: Jo és que em quedo sorprès que t'agradi que guanyi Die Linke. Die Linke és l'extrema esquerra absolutament populista. Vull dir que a mi, des de la respectiva visió des d'un partit socialista amb ideologia socialdemòcrata, hauria d'estar en contra. Perquè jo, què és el que vull per al meu país, Catalunya, també per a Espanya, i li desitjo a la majoria, centre-esquerra, centre-dreta, moderació i polítiques a la gestió, i no fer propaganda de que els lloguers baixaran perquè ficaré un control de lloguers.
1: Propaganda perquè, el fet de
3: perquè Sara, tots els controls de lloguers han fracassat sempre i s'arriben aplicant des de fa més de 100 anys.
1: Crec que no estem parlant de lloguers, però a part és que és mentida. A la ciutat de Barcelona no ha passat això. No han crescut com han crescut en altres comunitats autònomes, per tant, les polítiques de control dels preus no funcionen. Però és que estàvem parlant d'Alemanya. Jo només dic que jo, com a socialista, me n'alegro quan governa també l'esquerra. I me n'alegro també, doncs, que a Mèxic estigui una presidenta que representa Morena també, no?
0: Passen 5 minuts de 11:15.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Gonzalo, aquest matí l'IBEX puja pràcticament un 1%, un 0,94% ara mateix, i està a 19.697 punts. I, home, mira, baixa el preu del barril de Brent. Aquestes últimes hores més immediates cau més d'un 2%, està a 101 dòlars, 101,7 dòlars, per ser exactes a aquesta hora. A veure, digues. Aquest cap de setmana he llegit una entrevista a una catedràtica d'economia que es diu Maria Llop, de la Universitat Rovira i Virgili, a La Vanguardia, i deia, després de les benzineres s'encariran i molt els supermercats.
3: Sí, això està ja pràcticament descomptat, Xavi. Mira, ni facis cas de lo que passa en l'IBEX, ni facis cas del que passa en el petroli en aquest moment, perquè la tendència és justament a la contrària. Les borses pateixen molt i canvien moltes vegades de signe, de pujar a baixar, quan els tipus d'interès puixen, i els tipus d'interès puixen perquè ho fa la inflació. El preu del petroli té una capacitat de pujar molt elevada per la senzilla raó que tenim menys refineries produint a Rússia. Tenim pràcticament tancat l'estret d'Hormuz vermut. I tampoc es pot passar, perquè estan allí els llements utis, per al mar Rojo. Per tant, per totes aquestes qüestions, el més probable és que el petroli superi els $120 i que el Banc Central Europeu porti els tipus d'interès a final d'any al 3%.
0: Mentrestant, aquests dies hem tingut a Sánchez, a Feijó i a Abascal, també, arrencant la precampanya a Catalunya, Ramon Castelló.
2: Sí, el president del govern viatja, per cert, avui a Nova York per participar a l'Assemblea General de Nacions Unides, on defensarà la política migratòria del seu executiu. Ahir, des de la Festa de la Rosa, va acusar el PP i Vox de deslleialtat davant de cada nova crisi i els va retreure que busquin la foto a Ceuta, però no vulguin resoldre aquesta situació.
6: Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España.
2: I pel que fa al cap de l'oposició i president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que participava en un gran acte a Badalona, insistia en que cal revisar com es concedeix el passaport espanyol.
7: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. ¿Por qué? Porque es justo.
2: Recordem que també Santiago Abascal va ser a Catalunya, en aquest cas divendres a Tarragona, i on va parlar, entre d'altres, i va reivindicar deportacions d'immigrants.
0: Els polítics desembarquen a Catalunya conscients que serà clau de cara a les properes eleccions. Anna Arqué.
4: Sempre ho és, eh? De fet, a Catalunya a vegades doncs el que fa és que es canvi la intenció de vot, o el vot, bàsicament, dels espanyols, perquè ells decideixen donar suport a uns que potser no han guanyat. Eh? Però jo el que volia era ara, més que vinguin aquí, que és normal, és el fet de que Pedro Sánchez vagi a Nova York, participi a l'Assemblea General de la ONU. Jo penso que és una oportunitat fantàstica per a que ara que treuen tan pit de la defensa que fan del català a Europa, precisament demostri que és del tot sincer i sent el català llengua oficial a la ONU, perquè és llengua oficial d'un estat, d'Andorra, utilitzi el català, que ell considera llengua espanyola, per fer el seu discurs en català. Quin problema hi hauria?
0: Sara Jaurrieta, quin problema sí. Hi hauria, pregunta l'Anna.
1: El problema és que a nivell europeu s'està fent això i el PP ho té bloquejat, no? O sigui, el president i el govern espanyol han presentat que el català, que el gallec, que l'eusquera doncs puguin utilitzar-se a nivell europeu i això està aturat. Però bueno, jo volia tornar al
4: però
1: tema que havies
4: Pedro
1: parlat
4: Sánchez
1: de la Festa de la Rosa,
4: que hi va tenir lloc. Ahir
1: va tenir lloc,
4: PP.
1: Sí. Ahir a la Festa de la Rosa va tenir lloc i efectivament doncs, el president del govern Pedro Sánchez va parlar de com el PP té enquistat el problema de Ceuta en no acceptar les comunitats autònomes competents precisament amb la distribució de menors, acceptar precisament aquests menors per poder habilitar i que poder doncs, tinguin un espai en les diferents comunitats autònomes. I efectivament és una gran notícia que el president del govern doncs, vagi a l'Assemblea General de les Nacions Unides, que pugui parlar doncs, dels temes socials que preocupen, que es vegi doncs, amb el alcalde de Nova York, Mandani, que també s'ha vist amb l'alcalde de Barcelona, i que pugui tractar dels temes que tenen en comú, reducció de desigualtats, major fiscalitat, multilateralitat.
3: Jo, escoltant a la Sara, acabo convençut que qui governa és el PP, perquè tots els problemes venen d'un partit que no governa. Senyora Sara Jaurrieta, el Pedro Sánchez va anar a Ceuta, se'n va marxar de vacances i va dir que estava tot solucionat. Li van dir que posés un mando únic. No va voler posar-lo fins a que va tornar de vacances. A la vegada, quan arribaven els immigrants i ens invadien, li van obrir la porta. Després, el passaport espanyol val moltíssim perquè et permet l'accés a moltíssims països. I jo no he vist mai un país que doni alegrament la nacionalitat com s'està donant. I el que sembla, jo en principi era reaci, però ja veig que després de posar en determinats pobles, en determinades comunitats, persones perquè votin allà que no tenen cap arrel, que això és més una operació electoral que una altra cosa. Jo crec en aquest moment que agafar i dir-li un partit que no governa, que té la culpa de tot, aquí la culpa és com poden entrar més de 70.000 persones, com poden entrar, com pot haver informes de la Guàrdia Civil, del CNI, de la Policia Nacional i no fer ni cas. I com pot ser que no dimiteixi ningú? Vergonya!
0: Sara.
1: Bueno, estic absolutament sorpresa amb tu, Gonzalo. O sigui, no entenc. A veure, 9 de cada 10 persones que van entrar a Ceuta van retornar, i això ho ha dit en actiu i per passiu el president del govern.
3: Mentira.
1: No sé si desconeixes la normativa, però són les comunitats autònomes, les competents, són les comunitats autònomes, per llei, les competents en acollir doncs, a les persones que han entrat migrades menors. I, per tant, la distribució està aturada per una comunitat autònoma de Ceuta que no...
3: Sara, no han entrat, bueno, ens han invadit.
0: Gonzalo, sisplau, respectem el torn de paraula. Endavant, Sara.
1: Jo discrepo d'aquests llenguatges. El que va passar doncs, al juliol és una qüestió molt greu, efectivament, però no pots dir que no va quedar ningú doncs, precisament al comandament d'això, perquè van al president del govern i van encarregar-se doncs, ministres a portar aquesta qüestió. I, escolta'm, és un tema que si volguessin també l'oposició, això es resoldria ràpid. Ara, com bé saps, ja hi ha més de 4.000 places habilitades a Ceuta.
0: Anar què, sisplau, endavant.
4: Jo no he pogut evitar l'escoltar parlar tant de passaports i passaports espanyols i el passaport que jo no tinc i que no tenim, que és el passaport català, m'ha fet pensar en una part del discurs del Pedro Sánchez quan va dir no hi ha ningú més català que un altre. Jo crec que això només es podrà dir i només serà així quan els catalans estiguem igualats, perquè tenim un passaport català, tenim els mateixos drets i deures com a ciutadans de Catalunya. Mentre això no sigui així, ja m'explicaràs tu què posa el teu DNI, li diria jo. Català no posa. Per tant, què vol dir que tots som igual de catalans? Dependrà de la cultura de cadascú, dependrà de l'herència, de la llengua, dels referents, qui sap on està el Canigó, si ho saps o no ho saps, però només podem dir que tots som iguals de catalans el dia que tots tinguem el mateix passaport català.
0: Bé, escolteu, les últimes hores també hem sentit a Carles Puigdemont dient que quan torni a Catalunya recorrerà al país de dalt a baix per decidir el seu futur. A 2 anys de les eleccions catalanes, diu, ha de decidir si torna a ser candidat o no. Exactament com ho ha dit això, Ramon?
2: Sí, l'expresident, recordem, ha assegurat que si pot tornar de l'exili vol fer una immersió a la realitat de Catalunya. Ha estat en una entrevista al diari britànic de Sunday Times on Puigdemont reconeix que el seu retorn està per veure. L'escoltem.
8: Catalunya was different now.
2: Diu, Puigdemont, Catalunya és diferent, no és la mateixa que quan vaig marxar. Durant tot aquest temps he estat en contacte amb el meu equip, amb la gent, per entendre què està passant exactament a Catalunya. Diu, explica, i diu tot seguit. Sé que no és exactament el mateix que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Diu, aquesta és la meva intenció, quan arribi una immersió a la realitat, per tornar a tocar i tornar a sentir, palpar.
0: Prendrà el pols al país, decidirà el seu futur polític en funció del que vegi. Anna Arqué.
4: A veure, jo crec que hi ha dos punts importants. El primer, recordem que Catalunya governa el Partit Socialista perquè els independentistes ho van permetre perquè va haver-hi 700.000 independentistes que es van abstenir. I això no és per mèrit del Partit Socialista, sinó per desmèrit dels partits anomenats independentistes. Per tant, primer deixem clar que quan torni, per a poder tornar a recuperar, si és que es pot, que jo crec que realment no serà una benvinguda com potser s'esperen, perquè és veritat que l'independentisme ha avançat i ha mogut. Però una cosa que sí està pendent és que amb aquest retorn esperem la segona part del discurs que va fer a finals d'octubre, quan es va fer la declaració d'independència, i els segons la va cancel·lar, perquè amb aquell discurs va dir que la cancel·lava perquè el que anava a fer, la seva feina, era obrir una taula de diàleg amb Tusk i altres líders polítics europeus per veure com fer efectiva aquesta independència que havíem guanyat. Per tant, després de 8 anys de funcionament, suposa, d'aquesta taula de diàleg, el que esperem és que ens expliqui com ha anat i com es farà això. Aquesta és la immersió

0: I la normalitat democràtica seria
1: una
0: altra.
1: Doncs, en aquest temps, efectivament, doncs, han passat moltes coses. Hi ha hagut un nou govern des de fa 2 anys, un nou govern que ha posat les prioritats sobre la taula de tornar a posar en aquest país doncs, al cap, no? Al cap d'on li pertoca, eh? Tant sigui en infraestructures, tant sigui en drets socials...
0: Això no és possible sense la independència.
1: I dir que l'habitatge ha començat doncs, amb el pla 50.000, que és la prioritat a Catalunya, i 6 de cada 10 habitatges públics s'estan fent a Catalunya d'Espanya.
2: Sara, Gonzalo Bernardo.
3: Estàs parlant del mateix Salvador Illa que deia que en cap cas s'aplicaria la llei d'amnistia, perquè això ho va fer en la campanya electoral de les eleccions generals. Estàs parlant d'aquest Salvador Illa que es manifestava amb el que és el lobby contra la independència que principal que hi ha a Catalunya?
1: O
3: realment el que dieu vosaltres... El que diu un dia pot ser contrari de l'altre...
2: Deixa que et respongui. Sara, sisplau, endavant.
1: Estic parlant del president de la Generalitat que en la campanya a les autonòmiques va dir que era moment de passar pàgina. Estic parlant d'aquest president. I que ha fet tot el possible perquè avui a Catalunya hi hagués una normalitat social...
3: No, la pregunta...
1: Hi hagués una normalitat social i es pugui tornar a parlar... dels reptes que preocupen els ciutadans i ciutadanes, que són els reptes socials.
3: La pregunta clau és, Salvador Illa en la campanya dels generals va dir que de cap de les maneres aplicaria l'amnistia? Ho va dir o no?
1: Jo sé que el president de la Generalitat va dir en la campanya unir i servir. No, no. Saps què vol dir unir i servir? Perdona, unir una societat i servir aquesta societat.
3: Però, Sara,
1: la campanya...
2: Si us plau, només et demano una cosa, Gonzalo Bernardos, que deixis parlar l'altra gent, sí. I ara parlava la Sara. Sara, sisplau, fem-ho breu, però el que vulguis, afegeix, digues.
1: Jo ja ho he dit. Es va presentar es va presentar
2: si
1: a la Generalitat amb unir i servir i es va presentar al govern de la Generalitat dient de passar pàgina. Llavors, jo l'únic que vull posar sobre la taula és aquest fet.
3: Mira, el PSOE i el PSC avui en dia no són dos partits creïbles. I no són dos partits creïbles perquè els últims temps s'han desdit de pràcticament tot el que prèviament han dit. Perquè cada vegada més el que queda clar és que hi ha un gran amor al càrrec, un gran amor a la cadira, però gens a les idees, perquè no hi ha idees. El que hi ha és permaneix en el càrrec. Marlaska,
1: això em sembla
3: Marlaska,
1: molt gruixut,
3: Álvarez, hi ha molta gent que està en el
1: estem
3: govern
1: en
3: espanyol deuria haver estat cessada o dimitida.
2: Molt bé, Gonzalo, fins aquí.
1: Estem
2: ja està.
1: Aniré
2: a Sant Cugat a rescatar els micròfons dels 59 segons. A veure si encara els tenen per allà i els portarem aquí al matí de Ràdio 4 pel dia que vinguis tu, Gonzalo.
4: A veure, diferents conceptes, eh? Això que estem en una democràcia, quan el que estem parlant és de gent, polítics, presidents que tornen precisament perquè per un vot, per un referèndum, ho trobo molt gros. També quan es parles o comentes el tema de tornar a la normalitat. A veure, és molt fàcil... La normalitat en quin sentit? Perquè, evidentment, quan tots els mitjans de comunicació deixen de parlar de la independència, sembla que, hem aconseguit, la normalitat ja no és la independència. Però, perdona, vosaltres esteu al terreny, vosaltres esteu als pobles, perquè els independentistes continuen allà. L'única cosa és que ara no tenim programes que parlin d'aquesta quantitat de gent que continua volent la independència. No hi ha res de normalitat. La normalitat només la tenim amb els trens, que continuen sense funcionar. La tenim en que València-Barcelona és la línia de tren amb més gent i més mercancia que tenim a l'estat espanyol i estem sense el corredor del Mediterrani. Això sí, els ecologistes no tenen problemes, es veu en què des d'Espanya es vulgui perforar una muntanya perquè el corredor vagi per allà. Vull dir que de normalitat no en tenim cap, ni una, mentre no es posi damunt la taula la realitat, que és la de la independència, encara que no us agradi i que sembli que ara això quedi com un bolet que surt aquí. No, no surt aquí. És el que hi ha als barris i als pobles de Catalunya.
2: Sara.
1: Estem en un país democràtic. Llavors, això no vol dir que no hi existeixin tots els debats possibles.
4: No.
1: Efectivament, hi ha tots els debats possibles, només faltaria.
4: Si fos un país democràtic, no tindríem problemes.
1: La democràcia...
4: Gent a l'exili,
2: segona, Anna, sisplau. Sara.
1: Hi ha un índex molt prestigiós, del The Economist que publica les democràcies en el món. I en aquest índex, desafortunadament, hi ha molts pocs països amb democràcia plena en el món. I un O sigui, si vols desprestigiar l'Economist, perfecte, prenc nota de que consideres que és una revista amb poc prestigi. El que sí que vull dir és que Espanya és un dels països amb

0: plena democràcia, cosa que Estats Units ho ha perdut. Vull dir que no minimitzem on som dins del món. I per tant, recalcar que vivim en un país plenament democràtic i recalcar que en aquest país es pot parlar d'independència i de no independència només faltaria, però que la democràcia ha situat el govern dels socialistes al capdavant.
1: Digues, molt breu, sisplau, Anna.
2: A veure, Estats Units no és una democràcia. Jo trobo que és un titular molt gros, queda molt bé, denota una ideologia, prendre part, però cau si l'has d'aterrar, perquè hauries d'explicar molt més de per què no és una democràcia, però amb la Hillary Clinton i tots els altres...
0: I tots els casos
2: que hi havia als Estats Units amb l'Obamacare, amb etcètera, etcètera, allò sí que era una democràcia, de sobte no ho és. És que, clar, es veu molt el viatge de cadascú.
1: 7 minuts i les 11.
3: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Atenció, perquè els treballadors de TMB convoquen una vaga de 7 hores al bus per aquest dimarts, per demà, que és 22 de setembre. Saludem a aquesta hora Jordi Muñoz, secretari general d'UGT Transports de Barcelona. Què tal, Jordi? Bon dia, com estem?
4: Hola, bon dia, molt bé.
1: Per què voleu fer vaga aquest dimarts? Què passa?
4: Bueno, en principi portem ja 23 reunions de conveni col·lectiu que no s'ha fet res, no? I ara em sembla que tenen pressa de... Ja com hem convocat la vaga, tenen pressa de rebre un acord... I portem des del dimarts aquí a mediació pues, negociant el conveni que no ha fet en un any.
1: Pinta que es podrà desconvocar aquesta vaga?
4: A veure, estem molt cerca de la situació de la que reivindiquem. Jo crec, a veure, és una cosa del comitè d'empresa, el comitè de vaga, que té que dir. Però en el dia d'avui jo crec que s'aproparem molt al que volem al comitè d'empresa.
1: Vaja, que podria ser que es desconvoqués la vaga prevista per aquest dimarts, per demà.
4: Es podria desconvocar la vaga, sí que es tindria que fer una assemblea de matí tarda, però jo crec, bueno, jo no puc hablar per mi, és un tema a nivell de comitè de vaga, no? Però
1: correcte.
4: Bueno, estem molt, molt, molt a prop de l'acord.
1: El tema, esteu molt a prop de l'acord, sí. Vol dir, per tant, que hi ha un apropament aquí, diguéssim. Què reivindiqueu i en què s'està cedint a poques hores bueno, vista d'aquesta vaga?
4: Reivindiquen, a veure, el tema del calendari de descans, ¿vale? Hi ha una sentència que diu que es tenen que fer dos dies consecutius de descans, estem negociant el calendari de descans, que estem arribant a l'acord en tres calendaris, el tema de la contratació que sigui definida al 100%, i també estem arribant a una reducció de jornada de 35 hores.
1: I en què s'ha avançat aquestes últimes hores més immediates? De tot això, bueno, diguéssim, us han dit que sí a què?
4: De moment tenim ja les 35 hores, ¿vale? El 27 seria 10 dies, en dies en el nostre calendari, el 28 seria 2 dies i el 29 seria un dia més. Per tant, serien 13 dies que es tenen en els nostres calendaris.
1: Sí? Digues, acaba.
4: I els calendaris de descans hem arribat d'acord amb el tema de... N'hi ha 3 calendaris, un base que és un 72, que té més cap de setmana, i els altres, bueno... Nos hem compromès a que els conductors i les conductores, si no n'hi ha gent per poder cobrir els caps de setmana, pues que sigui voluntarietat de primer i si no, obligatori des del mes nou al més antic.
1: Ja. Vosaltres assegureu que conduir per Barcelona, per la ciutat de Barcelona, és un autèntic malson.
4: Sí, n'hi ha molta càrrega de treball a Barcelona, n'hi ha molta, sí.
1: Explica'ns-ho això, com és la jornada d'un conductor d'autobús?
4: Bueno, un conductor d'autobús de jornada mínima té una jornada de 7 hores i mitja.
1: I amb què es troba? Per què és un autèntic malson conduir per Barcelona?
4: Bueno, el tema de la circulació, el tema dels carrils busos, que agafen els cotxes mentre els carrils busos, la càrrega de treball que tenen els conductors avui, pues falta molt servei davant dels cotxes. Si tenen que haver 20 cotxes, n'hi ha 15, de 16, n'hi ha molt d'assentisme dintre de la companyia, i llavors... Tanta passatge que carguen els conductors, pues, bueno, al final és una càrrega de treball.
1: Bé, tot apunta, per tant, que hi podria haver un acord i es podria desconvocar aquesta vaga prevista per demà, per aquest dimarts. Entenc, per tant, que serà difícil que hi hagi alguna mena de vaga coincidint de ple amb les festes de la Mercè.
4: Jo espero que no, jo espero que arribem a l'acord avui i espero que el comitè de vaga, bueno, sí que està clar que demà la gent vol anar demà a veure què s'ha negociat, però, bueno, la responsabilitat té que estar també amb el comitè de vaga, no? Si l'empresa arriba a l'acord en la qual les línies vermelles les tenim i estan solucionades, jo crec que podria no fer la vaga i fer assemblees de matí i de tarda i explicar el que n'hi ha.
1: Bé, n'estarem molt pendents, lògicament, n'informarem en el moment que hi hagi qualsevol novetat. De moment t'agraïm moltíssim que hagis estat en directe aquí al matí de Ràdio 4, Jordi Muñoz, secretari vale. general d'UGT Transports de Barcelona. Gràcies i bon dia.
4: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: 3 minuts i les 11. I avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Ramon.
5: Sí, a més, com dèiem, és una jornada doncs, per fer-nos ressò de la investigació, però també en el cas de les persones que fan les cures. A Catalunya es registra prop de 9.000 nous diagnòstics cada any, una malaltia que no només afecta pacients, sinó com també, com dèiem, famílies i cuidadors. Dijous passat teníem el doctor Bonaventura Clotet, president de Fundació Lluita contra les Infeccions, que es mostrava esperançat en un estudi que estan desenvolupant.
6: Sí, senyor. L'estudi, quan surti publicat a la revista que estem pendents de que ens diguin els últims comentaris, doncs crec que tindrà transcendència i, per l'altre costat, doncs, de nou, cal veure si ja no només és aquest fàrmac, sinó aquest fàrmac més algun altre fàrmac que també serveixen en els malalts amb la sida, però que és que hi serveixen perquè és que aquest virus fòssil té característiques molt similars en el virus del VIH, aleshores doncs, ens podrà permetre que combinacions de fàrmacs veiem com inhibeix.
1: El doctor Clotet, entrevistat en directe aquí dijous passat al matí de Ràdio 4, optimista amb aquest fàrmac contra el VIH que segurament acabarà frenant l'Alzheimer i tant de bo el pugui revertir en aquestes fases inicials. A tot l'estat hi ha 1.200.000 persones amb Alzheimer, però eminències, Sara Jaurrieta. Sí. Com el doctor Clotet ens fan ser optimistes, quina seguretat i quin luxe tenir els metges que tenim en
0: totalment,
1: aquest país.
0: Totalment, una meravella. Tenim uns grans professionals en el sistema sanitari públic i s'ha de posar sobre la taula. I amb tot el reconeixement en el dia de l'Alzheimer, amb totes les persones que en pateixen, els seus familiars, i a poc hem d'anar avançant la detecció precoç, que això és sí. el que ens ha de poder permetre doncs, el seu benestar. No?
1: 10 segons, Gonzalo, perquè estan a punt de tocar les 11.
7: La clau del futur és la medicina preventiva. La medicina curativa hauria de ser almenys i el més la preventiva.
1: Anna.
2: Felicitar, com sempre, la recerca, la investigació a Catalunya. És històrica, que sempre som capdavanters i, bueno, veure que continuem tenint múscul aquí és sempre un orgull.
1: Va, que de seguida tindrem a la Marta Tips aquí al matí de Ràdio 4, la doctora Montse Fol, que parlarem d'aquest hidrogel que han creat investigadors de la Vall d'Hebron. És injectable i planta cara al càncer i de moltes altres coses. Les notícies, tornem de seguida, que no marxi ningú. Fins ara mateix.
8: Són les 11.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bon dia. Missatges de condemna de l'executiu central i el de Ceuta després de l'agressió aquest diumenge a un vehicle on hi viatjava la diputada de Ceuta i a Júlia Ferreres amb dues persones més, una activista i una advocada de Nacions Unides. El president del govern, Pedro Sánchez, a través de la xarxa s'ha assegurat que la violència mai és el camí. També el ministre responsable del comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha lamentat la violència i ha apuntat directament als responsables públics. A Televisió Espanyola.
9: Lo peor es el enfrentamiento y lo peor es ese llamamiento a la violencia. Si los responsables públicos somos los que lo hacemos, ¿qué podemos esperar de quienes nos siguen?
8: Comunicat també de l'executiu de Ceuta mostrant el seu rebuig a aquests fets. La vicepresidenta segona de la ciutat autònoma, Kissi Chandirimani, a Ràdio Nacional.
10: Nosotros la condenamos de toda manera. La violencia no es una alternativa y tenemos que actuar con respeto a la ley, la convivencia, la unidad.
8: La diputada agredida, Julia Ferreras, insisteix que cap escenari legitima mai la violència, també a Ràdio Nacional.
11: El miedo que tienen mis vecinos y vecinas es legítimo, el hartazgo que tienen mis vecinas y vecinos es legítimo, no les quito ni un ápice de ese hartazgo, pero sí la manera en la que se ha gestionado ese miedo, en la que se ha instrumentalizado ese miedo y en la que se ha creado un clima insostenible en nuestra ciudad.
8: Més coses pendents del Congrés dels Diputats, on aquesta hora està prevista la compareixença de Carlos Mazón en la Comissió d'Investigació de la Dana. És la segona vegada que l'expresident de la Generalitat Valenciana se sotmetrà a les preguntes d'aquesta comissió. A la tarda s'ha convocat també l'imputat Emilio Argüeso, que era el secretari autonòmic d'Emergències durant la tragèdia que va deixar més de 200 víctimes mortals. A les portes de la Cambra Baixa s'han concentrat diverses associacions de víctimes de la Dana.
12: Pedimos justicia, o sea, justicia por la pérdida de mi sobrina. Ella se fue embarazada. Tenía ganas de conocer a la bebé, pero no se dio debido a esto que pasó, a esta tragedia, ¿no?
8: Les associacions ja estaran presents durant la compareixença d'Amazon i tornaran a la tarda a l'arribada d'Argüeso. Obrim plan econòmic. Augmenten d'un 30% les inversions estrangeres a Espanya durant el primer semestre de l'any, una xifra que es tradueix en uns 12.500 milions d'euros. Els Estats Units continuen sent els que més inverteixen, tot i les tensions comercials. Fons del Ministeri d'Economia apunten a Ràdio Nacional que aquestes dades són un senyal clar que la confiança en la nostra economia, també al teixit productiu i en les oportunitats que ofereix el nostre país. També us expliquem que Catalunya obrirà una nova oficina de promoció econòmica a la Índia amb l'objectiu de doblar les exportacions al país asiàtic en 5 anys. Climent Sabater.
13: És l'anunci del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sandberg, que aquesta setmana encapçala una visita institucional a la Índia. La nova oficina d'acció a Nova Delhi se sumarà a la que ja hi ha a Bombai i a la xarxa de 40 delegacions comercials catalanes repartides arreu del món. L'objectiu és, en 5 anys, doblar el valor de les exportacions catalanes cap al país més poblat del món i arribar a superar els 1.300 milions d'euros en vendes. Miquel Sandberg.
14: Es preveu doblar les relacions comercials, les exportacions amb la Índia. Si t'hi dit 650 milions d'euros actualment, vol dir que només en un país esperem tenir-ne més de 1.300 a partir de que passin 5 anys, ja un ritme de creixement del 20%. No?
13: La posada en marxa de la nova oficina i la visita del conseller d'Empresa té lloc en el context de ratificació del Tractat de Lliure Comerç de la Unió Europea amb la Índia, que segons el govern obrirà el mercat més gran del món a productes com l'oli d'oliva, el vi o el cava.
8: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que pateixen al voltant de 800.000 persones a Espanya. Els familiars es converteixen en moltes ocasions en cuidadors i per això reclamen més recursos. És el cas del José Manuel Rica. La seva dona pateix Alzheimer des de fa 6 anys. Ha parlat avui als micròfons de Ràdio Nacional.
15: Le pido desde aquí que en el momento de que se diagnostique la enfermedad tengamos un asesoramiento todas las familias en las que podamos contar con ellos. Y una unificación de criterios, porque ya le digo que un asistente social te dice una cosa, dependencia en Agustín de Fuensanta 31 te dice otra, y es duro porque ya no sabes a quién hacer casos.
8: Matí complicat a la xarxa viària catalana. Actualitzem aquesta hora l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bon dia.
16: Hola, bon dia. Hores d'ara encara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana, tot i que la situació tendeix a millorar. L'autopista AP7 i a l'antitud de Granollers a Montornès del Vallès en sentit sud, retencions de Mollet a Santa Perpètua de Mogoda i l'antitud a Barberà també en sentit sud. A la mateixa autopista AP7 hi ha un carril tallat a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió volcat i això provoca retencions en aquest tram. A la C17 i a Quart de Parets a Mollet en sentit sud. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona, a la Pota Nord, a la B20 i a Cua, Santa Coloma de Gramenet, en sentit Barcelona. La C31, l'autopista del Maresme, va carregar de Badalona per anar cap a Barcelona. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat i d'Esplugues a Barcelona. A la 2 hi ha Cua de Sant Feliu de Llobregat a Cornellà, en sentit Barcelona. A la C31 hi ha Cua a l'Hospitalet de Llobregat, en sentit Nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions entre el nus de Trinitat i Collserola, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha retencions entre el nus de la Trinitat i la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
8: Gràcies. Tornem amb més notícies a les 12.
17: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum a 08247 o entra a comitèemergència.org.
3: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart de 12, ara mateix. Jordi Vila, ja tenim a la Marta Inglés. Això va sobre
1: ens
0: rodes,
1: acaba de saludar, i quan ja saluda la Marta Inglés, això vol dir
0: bona
1: que tot
0: senyal.
1: Va sobre rodes.
0: Si fa bona cara, vol dir que anem bé.
1: Sí.
0: De moment anem bé.
1: Sí, sí,
0: esperem
1: sí.
0: que no s'espatlli. Sí o no? Escolta, Elisabet Solsona, psicòloga, com estàs?
2: Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
0: Bon dia i bona hora. Estàs bé, segur?
2: Estic bé, estic bé.
0: Tu, com que saps comportar-ho, no?, això de la tardor.
2: Exacte, vinc previnguda.
1: Sí, perquè... Ha arribat somrient, la Isabel.
0: Recordem que aquest dimecres, demà passat, dia 23, veus, no sempre comença el 21. El canvi d'estació no sempre és el 21, eh? Aquesta vegada és el 23 de setembre a les 2:05 de la matinada, quan començarà oficialment la tardor astronòmica, que si fatiga, que si problemes per dormir, tristesa, irritabilitat, estem trinxats, eh? Clar, s'acaben les vacances, anem de cara a la foscor, tens tota una temporada per davant i dius, i això com s'aguanta?
2: I això com ho fem? Com ho fem, eh?
0: Ens ho diràs, ens ho explicaràs, no?
2: Us ho explicaré, i tant.
0: Com s'ha de fer això?
2: Tant.
0: De seguida parlem també, Jordi Vila, amb investigadors de la Vall d'Hebron que acaben de crear aquest hidrogel injectable per plantar cara al càncer.
1: Sí, és una novetat importantíssima que millorarà el benestar dels pacients. Permet que la quimioteràpia no afecti altres parts del cos, això és molt important. Fa el mateix efecte que la quimioteràpia, però sense efectes secundaris ni tantes visites a l'hospital perquè actua directament sobre el tumor. En parlarem amb la doctora Diana Fernández de Rafael, investigadora del grup de bioquímica clínica, vehiculització de fàrmacs i teràpia de la Vall d'Hebron, Institut de Recerca.
0: Més coses. El Japó ja té més de 100.000 persones centenàries. A Catalunya en tenim més de 3.000. Aquest matí sabrem quin és el secret per viure més anys amb qualitat de vida. Sobretot ens ho explicarà la doctora Montse Folch, la nutricionista de les estrelles, que de seguida serà a l'estudi del matí de Ràdio 4. Home! I qui vindrà avui, també?
1: Home,
0: la Marta Tips.
1: La Marta Tips, la Marta Tips.
0: Sí, està fet, això.
1: Sí.
0: La Marta Tips. Que gran que és, eh? El misteri dels mitjons. Avui aclarirem per què passa això, que es perden, es desaparellen...
1: Jo m'apuntaré molt, perquè ja fa temps que sempre vinc amb mitjons desaparellats.
0: La solució, la solució, efectivament, per no perdre o perquè no es desaparellin els mitjons, perquè és un mal de cap que ens hi trobem tots dia sí, dia també.
1: I també ens explicarà com netejar els banyadors i biquinis perquè ens durin molts més anys, eh?
0: I aquest dijous, oients, esteu tots convidats, eh? Veniu a veure'ns, perquè ens ho passarem pipa. Dia de la Mercè i farem el programa des del carrer. Jordi.
1: Sí, com sabeu, Ràdio 4 celebra aquest any el seu 50è aniversari, el nostre 50è aniversari, per això durant aquesta temporada tindrem més presència al carrer i una de les primeres sortides destacades doncs la fem aquest dijous 24 de setembre, el Dia de la Mercè. Des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda tindrem una programació especial que es farà des del Parc de l'Estació del Nord, un dels punts neuràlgics de les festes de la Mercè. Pel que fa al nostre programa al matí de Ràdio 4, us podem avançar que ens visitarà en directe Sabor de Gràcia.

0: una bona
1: Home, escudella... qui s'ho pot perdre, això? Qui s'ho vol perdre, això? Doncs... Sabor de Gràcia, allà en directe. Espera't, oients, perquè no ho direm tot. Ho anirem avançant a mesura que avanci la setmana, eh? Perquè n'hi haurà molta altra de gent, molts altres convidats, molts altres temes, aquest dia de la Mercè, en aquest programa especial que farem els del matí de Ràdio 4, també l'edició migdia de l'informatiu, i el nostre company, el Xavi Martínez, també la tarda, en directe des d'allà, des de les 4 i fins les 7, per tant, serà un dia, vaja, brutal, això. Home, i qui vindrà? La Marta Tips. I qui més vindrà?
2: Doncs mira,
1: lo Pau de Pons!

0: tertúlia d'actualitat, de tot i més, vaja, el matí de Ràdio 4. I veniu, oients, perquè, a més, farem regals. Sempre donem premis, els del matí de Ràdio 4. I el dia de la Mercè, també.
1: I us podeu imaginar que alguns d'aquests premis estaran relacionats amb el món de la gastronomia.
0: Pastissos.
1: Per cert, que ens visitarà també Jordi Vilà del restaurant Alquímia.
0: Sí, entre els que sigueu allà, els que vingueu a veure'ns, igual que molts veu venir el dia de Sant Jordi, en aquell cas érem a Plaça Catalunya, regalarem tot això, amb el públic que tinguem allà. Per tant, aquest dijous no s'hi pot faltar aquí. I avui també tenim premi. Dinar o sopar per dues persones. S'ha d'endevinar el so del dia, que ara mateix recordarem quin és. Endavant. Aquest és fàcil. L'Anarquí encara riu ara.
1: Sí.
0: Te l'ha sentit, eh? 900, aneu trucant. 900-454... 455 900 454 455. Falten 3 minuts per un quart de 12.
2: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Tenim a la psicòloga Elisabet Solsona. Elisabet, no estem bé.
3: Vols dir, amb tot el que acabes de dir tan bo ara mateix?
0: Home, nosaltres som afortunats, ens ho passem bé treballant.
3: Jo crec que entrem molt bé a la tardor amb tot el que has dit, eh?
0: Gaudim de la feina, però tot i això costa, eh? S'acaben les vacances. Dius, ara si penso que hem de fer més de 200 programes fins al juliol sense parar festa i feina, que anem de cara a la foscor...
3: Ve de pujada, això, ara sembla...
0: Què hem de fer per estar una mica més animats? Una mica el truc que tenim alguns, que no sé si és útil o no, no pensis gaire, dia a dia, setmana a setmana, anar fent i anar passant.
3: Ha d'haver un equilibri entre no pensar gaire i també una miqueta de reflexió, això sí, eh? Sempre en tot l'equilibri jo crec que és una de les millors coses per sentir-nos bé, perquè al final, independentment de l'estació, si estem bé... estarem bé. Si ja no estem bé perquè alguna cosa a la nostra vida no està anant bé, doncs, evidentment, potser encara estem pitjor amb un temps que no ajuda o no facilita pues, socialitzar més hores de sol... És a dir, evidentment, té uns efectes, hi ha gent que ho sent més, gent que li passa molt desapercebut, gent apassionada a la tardor, i amb l'estiu que hem passat, no sé si estareu d'acord, però crec que en tenim una miqueta també de ganes, oi?
0: Aquesta calor...
3: Sí, sí. Per això que al final també hem de veure-ho tot sempre les coses com en perspectiva i amb diferents efectes que condicionen el com estem.
0: Però i aprendre sí, a gaudir, a disfrutar el dia a dia, no?
3: Sí, és important.
0: Ens passem la vida esperant que passi ràpid.
3: És important.
0: Que passi ràpid i que arribi el cap de setmana. Que passi l'any ràpid i arribin les vacances d'estiu. Malament, error.
3: Clar. I després diem que ràpid passa el temps, no?
0: Sí, m'ha passat la vida volant.
3: Exacte.
0: És que tu volies que et passés volant.
3: Exacte.
0: Sempre aquesta pressa perquè arribi el cap de setmana, les vacances de Nadal, les de Setmana Santa, el pont de no sé què...
3: Així és.
0: Sí o sí?
3: Exacte.
0: I què podem fer perquè no sigui així, això?
3: Doncs hem de mirar la nostra vida en general, no? És a dir, com estem, què ens està passant, i si estem, que hem d'ajustar alguna cosa, posem-hi focus. Per això deia que una miqueta d'autoreflexió, autocrítica i mirada endins va bé. Ara bé, en temps com aquest, que anem ja una miqueta això, no? Cap a menys hores de sol, el que podem fer és, sobretot, aprofitar les hores que tenim de sol, és a dir, aprofitem el matí, si podem, si a mig matí pots sortir de la feina a fer un cafetó, doncs hi ha una miqueta de sol, aprofita'l i surt a l'aire lliure. Quedar amb els amics, perquè per molt que anem cara a la tardor es poden fer un munt de plans també amb les persones que estimem, amics, família, amb qui estem bé, per descomptat. L'exercici, no? Una cosa meravellosa que sempre ve bé. L'alimentació, és a dir, no estem descobrint res molt, molt, molt nou,
0: però
3: al
0: mica...
3: final el benestar,
0: home, ja m'ho sé, tot això.
1: Perquè tu, Elisabet, a la consulta notes en aquesta època de l'any un augment de consultes o de peticions per aquest tema,
3: sí que
1: aquest
3: cert.
1: Canvi... de la llum que ens afecta més... Ho notes?
0: No, digues.
3: Ho noto. És una mica tot, però és el que deia també en Xavi, no? Venim de l'estiu, venim d'una època de sortir i veiem que això ara doncs, ve de pujada, segons com han anat les vacances també estem una mica més o menys irritables en general. Aleshores sí que és cert que hi ha un augment de demandes de diferents tipus, no et diria que vinguin expressament, per això el que passa que pot ser un dels factors que tampoc facilita el benestar.
0: Ja, quins serien els símptomes que ens haurien d'alertar, de dir, escolta, potser que vagi l'especialista, perquè això ja potser és més preocupant del que jo mateix em pensava.
3: Si ho vinculem més en aquesta estació seria molt l'esgotament, no? Realment cada dia estic més cansat, em costa molt més dormir o tinc una son de pitjor qualitat, aquesta tristor que... si no hi ha res més que la justifiqui, perquè és clar, és que a vegades no és que sigui la tardor, és que hi ha alguna cosa que no està anant bé i això és el que no ens fa estar bé. Aquests serien, sobretot, els símptomes més rellevants.
0: Clar, dius, quan deixar de normalitzar el cansament, per exemple, no? És a dir...
3: Hem de deixar de normalitzar qualsevol estat sempre que sigui molt intens i perdurable en el temps. Per mi són dos claus, no? És a dir, tots podem estar a la baixón uns dies, no? O tristos. Ara, si estem molt tristos, molt de temps, ull. Tots podem estar una miqueta més ansiosos. Ara, si estem molt ansiosos, molt de temps, ull, no? És a dir, sobretot posem focus en la intensitat i en la temporalitat.
0: Quines són les consultes més habituals en aquesta època de l'any?
3: Relacions de parella. Venim de l'estiu,
0: sí,
3: la família...
0: Això també és el pa nostre cada dia.
1: Aquest és un clàssic.
0: Ja n'hem parlat tant ja en aquest programa. Sí. Que...
3: Venim d'aquí. Les feines, no? A vegades, si estem tornant en un àmbit laboral en el que no estic bé, doncs molt probablement l'estiu l'he portat bé i ara que torno a veure, no?, tot aquest curs per endavant laboral, doncs es pot posar focus aquí. I, bàsicament, doncs qualsevol cosa que ens pugui estar perjudicant a les nostres vides, també cadascú, en funció de quina és la nostra especialitat, doncs tindrem més o menys demandes d'un àmbit o altre. L'ansietat, totes aquestes coses afloren.
1: Em preguntava si hi ha un perfil de persones a les quals els afecti més, no?, aquest canvi de tardor, que se'n va la llum...
3: Pel que es veu, a les dones i quan més joves.
1: Ah, sí?
3: Sí, curiosament, no? És a dir, la joventut és un dels factors. Tenir algun problema de salut mental, és a dir, sí que hi ha persones molt més vulnerables, no? Algú amb algun trastorn de salut mental té moltes més probabilitats de que qualsevol canvi estacional tingui efectes.
1: També puc imaginar, no?, persones amb tendència depressiva crònica, això també els afecta
3: molt,
1: no?
3: Exacte, trastorn bipolar, és a dir, que hi ha un canvi, persones que de per si potser són també més rígides, no?, aleshores hi ha algun canvi en totes les seves rutines, en totes les seves situacions, i això fa més vulnerable aquest canvi.
0: Ah, l'astènia de tardor. Mm.
3: No? Sí, concretament diríem el trastorn afectiu estacional.
0: Sí. És un trastorn adaptatiu temporal de l'organisme.
3: Exacte. Així queda bonic,
0: Ha quedat molt bonic, això.
3: Cada vegada adaptatiu el tindríem tot. Això seria el bo, no? És a dir, si ens podem adaptar, que és el que fem tots, adaptar-nos als canvis. Ah. Des d'aquí seria el bo.
0: Ja. En qualsevol cas, la sort és que acostuma a durar només uns dies o unes poques setmanes.
3: Exacte.
0: Gràcies, Sílvia García del Pozo.
3: Sí.
0: No, home, és que aquí... Passa res, home.
3: Si parlem de trastorn, ja estem parlant d'una cosa que afecta. És a dir, això estem parlant de que això afecta un percentatge molt petit de la població, si parlem de trastorn.
0: De quin percentatge estaríem parlant?
3: Al voltant d'un 10%.
0: Home, un de cada 10... Déu-n'hi-do, també.
3: Però...
0: Segons com, no?
3: Jo l'agafaria una mica amb pinces com per dir que només és això. Però, bueno, si us dic la dada consultada, seria aquesta.
1: I mira, i amb la tornada de l'escola, els petits de casa també comencen a estar més alterats, alguns dormen pitjor, estan més cansats... De cara a la canalla de casa, no?, a les famílies que tenen petits i petites, quin consell donaries a les famílies? Quina és la millor manera, no?, d'acompanyar els petits de la casa en aquests moments de tornada a la rutina, no?, i afegit ara amb aquest canvi d'horari que vindrà?
3: Exacte. Justament el tema de les rutines és una cosa que ajuda moltíssim a les criatures, no? Intentar mantenir dintre d'una flexibilitat, que sempre és bona, però mantenir unes hores a les que es va dormir intentar que siguin sempre les mateixes, no? Tots els hàbits que fem al sortir de l'escola, tot això amb ells els dona molta seguretat i els ajuda. Comprendre, òbviament, doncs potser tenir una miqueta més de paciència en aquests primers dies, en què també influeix, doncs, quin curs estan fent, si hi ha un canvi, si hi ha hagut un canvi de cicle, alguna cosa d'aquestes també va influint. Aleshores, és acompanyar-los amb la major paciència que puguem.
1: Paciència,
3: això sempre. Que és clau. I estar al seu costat comprenent tot això i ajudant-los amb aquesta part de les rutines i afavorint també que puguin seguir amb els amics, anant una estoneta al parc, fent coses que sabem que fan bé els adults, doncs el mateix per ells, no? Les seves extraescolars vinculades a l'exercici...
1: Important també que vagin a dormir a una hora prudencial. Sí. A les 9, no? Seria una hora recomanable, per exemple?
3: Sí, seria una hora recomanable. Hem de tenir en compte que no és el mateix una criatura, no?, de 2-3 anyets, si estem parlant d'una criatura més de 6-7, ja ens anem a un preadolescent, adolescent, és a dir, cadascú, evidentment, no?, anem fent una evolució en aquest patró de la son, però és important, sabent el que funciona i el que ens funciona també com a família, fer-ho el més rutinari possible.
1: Aprofundint una mica més en aquesta diferència, no? Petita infància, que seria 8 i mitja, 9, per exemple.
3: Inclús una miqueta abans,
1: una miqueta abans,
3: sí, sí, si estem parlant
1: de 0-3, 0-4.
3: Sí, sí, aquí et diria fins i tot cap a les 8, una cosa així, moltes criatures ja estan dormint, ja els hi va molt bé.
1: De 5 a 10-12 anys?
3: Aquí ja potser estem parlant més d'uns 2:15, 9, no posaria gaire més, perquè penseu que realment ells han de fer unes hores de son, unes 12 les haurien de fer, llavors també està molt vinculat a quina hora es lleven.
0: Bé, hi ha molts psicòlegs que asseguren que l'ús de les xarxes socials afecta negativament la nostra felicitat, sí o no?
3: Sí, sí, què hem de dir? És que...
0: un desastre,
3: és un desastre. Podem utilitzar-les bé.
0: És a dir... i serà un desastre, perquè no té pinta de... per moltes lleis que d'aquí un any entrin en vigor i controlin sobretot el... l'accés dels menors, sí. Però, ostres, és un tema delicat.
3: És un tema molt delicat. A mi m'agrada ser un punt positiva i veure que tenen una bastant bona, també. És a dir, cada cop hi ha altres professionals, no? Hi ha gent que està fent, utilitzant molt bé les xarxes. El que passa que, clar, hem de tenir molt de criteri per utilitzar-les bé. Aquest és el tema. A les criatures, sobretot, els hem d'ensenyar molt en aquest criteri. I a partir d'aquí anar fent...
0: Com ho fas, això? És a dir, tots ho sabem.
3: Ja.
0: Però a la pràctica... la realitat continua sent, per desgràcia, la que és.
3: És un gran repte. És un gran repte que requereix, doncs, estar a sobre, és a dir, no? Estar molt pendent del que es consumeix, del que no, posar aquests límits. De nou, cada família tindrà una mica, no?, aquesta vareta més o menys ampla en funció d'uns mínims, això sí que hem de ser-hi, que és aquest control, saber què estan mirant, què estan consumint, a partir de quina hora, també això és molt important, vinculat amb la son, amb aquests hàbits, a partir de quina hora deixem qualsevol consum de xarxes, de pantalla, tant nens com adults. Això seria bo que realment a certes hores ja anéssim reduint.
1: I si tenim adolescents, és millor, és recomanable que a l'hora que se'n vagin a dormir el mòbil els hi traiem i els hi posem al menjador, que no el tinguin a l'habitació?
3: Sí, per descomptat.
0: I tant. I tant, a banda que les pantalles tampoc ajuden a conciliar el son. Això el doctor Estivill ens ho ha dit, mare meva, 50.000 vegades, però tots anem al llit o la majoria amb el mòbil allà enganxats.
3: Això sí que us diria, intenteu no fer, de debò, es nota el canvi, però entenc que a vegades és difícil perquè hi ha un hàbit instaurat, però és que al final te'n vas a dormir consumint segons quines notícies que dius, era millor no saber-ho i menys aquestes hores. Caiem molt en la comparació. Molta gent, el gran problema de les xarxes és que entra molt en totes aquestes comparacions, no? I això no afavoreix el benestar, segur, a l'estar veient el... no? El del costat, que ho té tot més maco, més bonic, que viatja més, que fa més coses, això no afavoreix.
0: Ja. Abans, hi ha gent que té claríssim que abans era tot plegat molt millor, que ha canviat molt, que ha canviat massa i en pocs anys.
3: És que ha canviat, realment.
0: Ha canviat moltíssim, això.
3: Ha canviat molt en pocs anys.
0: Ha canviat massa ràpid.
3: Ha canviat massa ràpid.
0: Clar, com no? Com passes d'un extrem a l'altre.
3: El cervell necessita anar-se adaptant, ser, no? anar preveient, què passarà, no? És una cosa, i amb això hem anat molt, molt ràpid. Aleshores, hi ha coses que se'ns escapen una mica, això és veritat. Per tant, hem de posar seny aquí, entre més.
1: Sí, però tots ja sabem que hem de posar seny, sabem que hem de tornar als horaris normals que teníem abans de les vacances, però què passa amb aquelles persones que no poden normalitzar-los, no? Que tenen aquest hàbit d'anar a dormir molt tard, que se'n van això amb les pantalles, que s'excita molt durant la nit i que se'n van a dormir 12, 12 i mitja, una, i que no poden, no?, normalitzar aquests horaris.
3: Aquí potser caldria demanar ajuda, perquè fixa't, has dit molt, no?, moltes vegades, que és justament el que jo us deia abans, de quan hem de demanar ajuda, quan una cosa és molt, amb molta intensitat, i durant molt de temps. És a dir, si jo m'adono que constantment estic consumint xarxes o alguna cosa que no em fa bé, i això veig que se m'allarga, sóc conscient de que no m'està fent bé, de que potser no estic dormint bé, de que estic més ansiós, més neguitós, és hora de demanar ajuda.
0: Clar, necessitem patiment i avorriment per poder ser feliços?
3: Patiment jo diria que no, perquè ja la vida ens el porta.
0: I els psicòlegs se diuen que sí,
3: perquè
0: segons diuen, el plaer només té sentit si existeix un gran contrast.
3: Clar, però el patiment ja ve de per si. La vida en diferents ocasions ens porta. Atravessem pèrdues, sí o sí, que aquí hi ha patiment. És a dir, el patiment ja ens l'anirem trobant. Jo em referia sobretot que no cal que el busquem. L'avorriment el vincularia més amb aquest temps que ens hem de donar moltes vegades de descans, també. No? És a dir, hem de poder reservar un temps a no fer res, que a vegades això està molt mal vist o poc vist. Sembla que hem d'estar sent productius i no és així. Hem de poder reservar... Fa molts anys uns neurocientífics van treure el plat de la ment saludable i entre elles està aquest temps de descans, aquest temps de no fer res, de tenir-ho guardadet com...
0: Les persones que viuen les millors vides no són les que guanyen més diners.
3: Totalment d'acord.
0: 1000%
3: d'acord. Ajuden,
0: ho tinc claríssim.
3: Ajuden molt, però no té per què estar vinculat a la felicitat.
1: Ah. Sempre es diu que el diner no fa la felicitat,
3: exacte.
1: No?
3: Sí. Exacte.
0: Ah.
1: Sí, sí. Doncs fem un ràpid recordatori, no?, de l'ABC, no?, de el que hem de fer per tornar aquests horaris habituals abans de les vacances i anar a dormir quan toca i recuperar aquesta rutina saludable.
3: Molt bé, anar agafant les rutines que cadascú senti que l'afavoreixen, que això també és molt important, aquest autoconeixement de què em va bé a mi, i anar agafant aquestes rutines, aquest temps d'exposició al sol quan es pugui, a l'aire lliure, el temps amb els amics...
1: Si recomanes, per exemple, si estem a l'oficina en un moment donat, vinga, va, sí, va, fem una mica de break,
3: i tant,
1: sortim, que ens doni una mica l'aire, el sol, i tornem.
3: I això, tant. Això en qualsevol estació, més us diria. És a dir, al final són coses que el benestar procurem-lo sempre. Per tant, per això us deia, no estem descobrint res com molt diferent, perquè quan més apliquem aquestes coses a la nostra vida, més fàcilment ens adaptarem a qualsevol canvi.
0: Ah, mira, vaig buscant coses que em criden l'atenció. Per exemple, totes les persones felices tenen relacions socials sòlides.
3: És que som sers socials. Aleshores, això és molt important. És un dels factors més protectors. Unes bones
0: relacions
3: socials.
0: Però també hi ha gent
3: socials que
0: diu soc asocial.
3: Ja, però gairebé tothom algú té. És a dir, al final no es tracta tant de la quantitat. Aquí aniríem el mateix, no? Una mica mesurem les coses. Hi ha gent que carrega piles sociabilitzant i hi ha gent que potser les carrega a casa, amb un bon llibre, amb calma. Això és una realitat, però molt probablement ha de tenir uns mínims vincles afectius sòlids, saludables,
0: bé,
3: i bons.
0: Un altre psicòleg que, com tu, és habitual també en aquest programa, és el Rafael Santandreu. Ell diu, heu de saber que una tercera part de les persones et criticarà. Els envejosos sempre hi són. No fallen mai.
3: Sempre hi són, sí, puc estar totalment d'acord. És a dir, mai farem allò que a tothom li agrada. Això és una realitat. Per tant, fes el que t'agrada a tu, que sigui, evidentment, respectuós amb els altres, però quan més segurs també estem del que fem i tot, menys ens importa la crítica. És a dir, si jo del que faig estic convençuda, em sento segura i estic bé, el que diguin els altres m'importarà molt menys que si estic insegura, que si dubto, perquè allò colarà directe.
0: Però la gent aquí afecta molt tot això de les crítiques, diguéssim, que els podem aconsellar perquè s'ho tirin allò una mica bastant o molt o del tot a l'espatlla, diguéssim. Allò pell d'elefant i que diguin el que vulguin, no? Aquest punt de seguretat hi ha gent que no el té.
3: Sí, hi ha gent que no el té, exacte. De nou, si és molt, potser a vegades hem de dir què m'està passant, com ho treballo això. I és connectar molt amb la idea de, és seu, no? Aquesta crítica és algo que està fent aquesta persona, no parla de mi, parla d'ell. I això moltes vegades ajuda a girar el focus. Això que estan dient és meu o és seu?
1: I un altre factor protector del nostre equilibri personal, més enllà del contacte social, sempre diu els experts que la pràctica de l'esport. Esport.
0: Esport, menjar bé, tot això és una veritat, vaja, com un temple, però és que ja cansa, també, no?
3: Sí, però és que segueix fent falta.
0: Hem de menjar fruita, verdura i fer esport, ens ho diuen cada dia.
3: Ho sabem.
0: El tema és...
3: És que cada vegada tenim més evidència.
0: Els que no tenim força de voluntat per fer-ho, què hem de fer? Obligar-nos.
3: L'hàbit, no? Allò de l'hàbit. Realment, al final acabes trobant el gaudi. Quan tu vas realment duent a terme totes aquestes activitats i veus els beneficis, perquè moltes vegades el que necessitem és donar-nos el temps de comprovar-ho. Jo dic, moltes vegades no podem tirar de motivació, hem de tirar de responsabilitat, sobretot a l'inici, amb l'exercici. Per exemple, algú que no li agrada gaire, al principi difícilment tirarà de motivació. No es llevarà pensant que bé, avui vaig al gimnàs. Tirarà de responsabilitat, al gimnàs o a córrer, el que, a l'exterior, tirarà de la responsabilitat de fer-ho. I molt probablement això l'anirà alimentant cap a bé, i després gaudirà de fer-ho. Però hem de tirar una miqueta aquest puntet i, òbviament, des de trobant també el que ens agrada, és que a vegades diem exercici i pensem que només hi ha una manera de fer exercici, n'hi ha moltíssimes que cadascú trobi. Per això l'autoconeixement és tan important.
0: Les persones més felices del món no posposen les coses importants, actuen al moment, sempre. N'hi ha que tenim tendència, ja ho farem. Aquesta tarda ho faré.
3: No?
0: A la tarda, saps què? El tard. El tard ja ho faré demà. Després arriba divendres, deixem-ho per dilluns. I no et treus mai...
3: És que el xec és tan,
0: no et treus mai,
3: no, satisfactori.
0: Sí,
3: quan
0: els
3: ja
0: pollastres de sobre. És curiós, això, també. Per què som així, els humans?
3: Bueno, perquè la tendència del cervell és una miqueta comodona. Això també hem d'entendre com funcionem, no? És a dir, que la neurociència també ens ajuda. Jo sé com funciono i a partir d'aquí, de nou, tiro d'aquesta responsabilitat. Segurament el cervell em pot demanar. Ja ho faré després, ara millor miro un episodi. Però si és algo que realment necessito fer... Quasi millor em forço des d'aquesta responsabilitat, ho faig i després ja gaudeixo.
0: I si només tenim moments de felicitat els caps de setmana, els festius o durant les vacances, És evident que hem de revisar la nostra rutina diària perquè sí. algun problema i probablement gros hi ha aquí, no?
3: Exactament, exactament. Hem de mirar què està passant. Sé que no sempre és fàcil fer aquests canvis, amb això també hem de ser molt conscients, no? Que no caure en aquesta psicologia també més positiva o tòxica a vegades de si tu vols pots, bueno, si tu, jo vull puc, depèn, no? És a dir, no sempre podré canviar de feina si no estic bé i haurà de passar un període de temps. Ara bé, he de fer alguna cosa amb això, no? És a dir, el que hem de fer és ser molt, molt conscients d'això, de tinc una situació que resoldre, vaig a posar-me les piles a veure què necessito fer i anar fent, però sabem que això no és un dia per l'altre, si no posem una pressió a la gent que encara el fa sentir pitjor. Uh-huh. No? És a dir, sí.
0: La setmana passada, en aquesta mateixa cadira on ets tu, teníem el doctor Vilarrovira, crac de la cirurgia estètica. Les operacions de cirurgia estètica ens poden fer més feliços?
3: Clar, aquí m'enganxaries una mica amb l'opinió també del que volia, no? És a dir, molt probablement algú que ho necessiti molt, si aconsegueix una bona cirurgia, que això també és un altre tema, molt probablement es sentirà satisfet i això l'ajudarà al canvi. El que passa que hem de treballar també molt en aquesta acceptació, perquè què passarà d'aquí un temps, no? És a dir, necessitaré un altre i després un altre. Hem d'intentar ser curosos amb què m'està motivant a fer això, no? Evidentment, sense cap judici cap a totes aquestes accions, però hem de veure quina motivació hi ha darrere i com vaig acceptant els canvis, més enllà de fer-les, per descomptat, qui ho necessiti i ho vulgui.
0: Hi ha un psicòleg gallec, que es diu Ramiro Álvarez, que diu buscar la felicitat constant ens convertiria en zombis.
3: Clar, és que és una, no? És una angoixa, una ansietat, estar allà darrere de tot plegat. Està poc valorada la calma, jo trobo. És a dir, la felicitat està molt bé, però això són pics. No? És a dir, no podem viure sempre en aquest pic. En canvi, una calma, un benestar, el benestar és això, és estar en un estat regulat, que estic bé, que hi ha moments en què hi ha coses que em passen bones i em sento molt bé. Hi ha moments que em passen situacions més difícils i baixo una miqueta més avall, però tinc la capacitat de regular-me, doncs potser parlant amb un amic, amb un familiar, amb algú que em fa sentir bé, i tot això m'ajuda a aquesta calma i benestar.
1: És a dir, que hem de trobar més moments per avorrir-nos una miqueta, també, això...
3: Sí, perquè al final l'avorriment, si ben portat, l'aprofitaràs per gaudir d'alguna cosa. És a dir, si jo em permeto aquest espai de temps per seure, per pensar, per... Evidentment, al cervell alguna cosa sempre està fent, no? Pretendre que aquest avorriment sigui una ment en blanc, jo crec que és bastant difícil, ja que ho aconsegueix, moltes altres persones no ho aconseguiran perquè la ment és pensant. Però puc conduir-la una miqueta cap a baixar-la, no? Una mica fent...
1: I tornant al tema que, amb el que comentàvem, començàvem amb tu, Elisabet Solsona, psicòloga, parlant d'aquesta astènia de tardor, jo costumo notar molt l'astènia primaveral i sempre prenc un complex de jalea real. Això, per exemple, diguem, aquesta insuflament d'energia seria positiva, per exemple, si veiem que anem una mica al ralentí, que tot ens costa, una miqueta d'aquest component, ja aniria bé?
3: I tant, al final això és autoconeixement, tu sí. Has identificat que és una cosa que necessites, que és una cosa, entenc, que et funciona, per això la vas repetint, i això et fa bé, meravellós. Hem de saber, hem d'assessorar-nos bé, cadascú amb les seves necessitats, per descomptat, però la suplementació pot ser una ajuda per contribuir, no?, a aquestes vitamines, o aquest una mica tot l'organisme que funcioni millor, ajudar-nos. Al final, la suma de coses és el que ens condueix cap a un estat o cap a un altre.
0: Bé, mira, els psicòlegs coincideixen. Als 40 anys, la felicitat es redueix al màxim i es torna a disparar a partir dels 70. Hay una edad en la que se acumulan la presión laboral, los cuidados familiares y el balance entre lo imaginado y lo conseguido. Según se desprende de algunas encuestas, el bienestar suele tocar fondo al final de los 40. El patró es coneix com curva en forma d'U.
3: Sí, ho conec.
0: És així, això?
3: Jo et diria, de nou, és que ens agrada molt les causes fetes.
0: O sigui, estaríem tocant fons ara mateix, tu i jo, Jordi Vila.
3: Jo també, capellà.
0: Tu ets més jove que nosaltres.
3: Però faré 45 amb B, estic en aquesta ja...
0: O sigui, estem tots aquí amb aquest sac.
3: I no, mira que bé que estem.
0: I hem d'esperar els 70 per tornar a ser feliços, de veritat. Els 70, sí?
3: És això, però fixa't, no? Quantes coses causa-efecte? No pot ser. El que passa que ens agrada molt trobar una mica això. Evidentment, jo crec que també ha d'anar canviant tot, perquè, com deies a l'inici, quanta gent ara hi ha que arriba al 100, és a dir, està canviant tot. També l'etapa vital dels 40 no és ara la mateixa que ho era fa uns anys. Hem de personalitzar molt aquestes coses. Ens agrada trobar com...
0: Però en general és habitual tenir una mica de batxe, ni que sigui, en aquesta l'època d'allò, finals dels 40,
3: sí,
0: 50...
3: Sí, això sí que ho veig, també.
0: És una edat complicadota, aquesta.
3: Sí, sí, perquè ja...
1: És una època de crisi, important.
3: Ja es construï... Sí, sí, sí.
0: Jordi Vila.
3: No ens enganyarem. A vegades hi és. Però estem de nou. Algú potser que ja s'ha estabilitzat des de fa, no?, allò, entre la vintena i la trentena, s'estabilitza, forma família, té una feina fixa, pot sentir de... Ostres, ara estic en aquesta meitat entre cometes, no?, que veig una miqueta com l'equador. M'agrada això o què està passant? I aquí apareix una mica la crisi. Potser algú que s'ha emparellat als 40 comença a pensar en anar a viure amb la parella, acaba de canviar de feina, doncs estarà eufòric.
0: I per què tantes vegades acabem fent just el contrari del que realment ens apropa la felicitat? Per què en són tant de rucs?
3: Jo et diria que a vegades... probablement precisament per no fer aquesta autoreflexió de veure què necessito jo, què em fa feliç, què em puc donar, com ho puc fer... Torno molt a l'autoconeixement, de debò, perquè crec que és bastant clau, que li donem poca importància o que ens han ensenyat molt poc. No ens han ensenyat, tot just se'n parla i se'n parla bé ara, perquè al final què és? Coneixen, no? Llavors, quan millor ens coneixem, més podrem saber què necessito donar-me, quins canvis he de fer per estar bé... Què m'apropa realment aquesta felicitat? I si sóc tan ruc de fer el contrari, què està passant aquí?
0: Ja, ja.
3: Com ho recondueixo, això?
0: Ja, està clar, però, que l'amor, inclosos els amics, sí, els que t'estimes i t'estimen, diguéssim, tot això és molt més important, per la felicitat és molt més important això que no pas els calés. Això està claríssim.
3: Sí, sí, perquè sí? Si tu tens molts calés, no tens amb qui compartir, no tens què fer. És
0: quan diem amor, ja dic, no diem només parelles, sinó també, no?, el carinyo que pots tenir.
3: Sí, sí, sí. És que és importantíssim.
1: No,
3: sí.
1: El que és una evidència és que som éssers socials i necessitem el contacte amb els altres.
3: Totalment.
1: També estar amb nosaltres mateixos, però és veritat que sense aquest contacte perllongat en el temps, tot i que hi ha persones que són molt eremites, no?, que elles soles, no?, duren molt, molt de temps, no?, però habitualment necessitem aquest contacte, que és com l'aigua que rega les plantes, no? Si la deixem de tenir, la planta mica en mica es marceix.
3: És vitamina pura, no?, la sociabilitat, i com deia abans, potser gent en necessita menys, ara bé també hauríem de veure gent que no necessita mai si estan com es senten, no?, perquè al final és dura el fet d'estar o sentir-se sol.
0: Què me'n dius d'aquestes persones que constantment necessiten retransmetre la seva vida i cridar l'atenció a través de les xarxes socials? És a dir, que saps el que fan cada minut del dia, on són, amb qui són, que dius, no sé si és afany de protagonisme, si hi ha alguna mancança d'alguna cosa, o si és la cosa més normal del món i qui no l'entén sóc jo.
3: Dius, no caldria, no? Realment està havent un canvi. Clar, és un poc aquello de... No et diré el dime de què presumes, no? Però sí que és cert que jo crec que s'han entrat... Hi ha gent que ha entrat molt en aquest bucle i és difícil sortir-ne, perquè és una recompensa. Al final el que estan obtenint normalment ho fan per tenir likes, per tenir comentaris, i aquí van entrant molt en aquest circuit. Altra cosa és la gent que ha aconseguit monetitzar això, també et diré, no? Hi haurà gent ha fet d'això la seva...
0: Jo, per exemple, comparteixo continguts del programa entre els amics, perquè forma part de la meva feina, però de la meva vida privada no penjo absolutament res, ni una foto, ni... No. I en canvi hi ha gent que retransmet la seva vida en directe, cada minut.
3: Estàs perdent el viure-ho en aquell moment, realment. És
0: aquesta
3: dir,
0: és l'altra. Si et passes qualsevol història gravant amb el mòbil, fent fotos, dius, escolta'm, aquí no disfrutem absolutament res.
3: Tenim un problemet amb això, sí. Hem de trobar l'equilibri.
1: Sí, perquè una cosa és penjar una foto de tant en tant, i l'altra és el que diu el Xavi, no?, constantment, perquè et genera aquesta dopamina, no?, dels likes, que em diguin, no?, això et genera com... És una addicció.
3: És una addicció, sí, sí. S'acaba convertint en una addicció. Si jo necessito per estar bé, s'acaba convertint realment en una addicció. Per tant, això hem de tenir cura si passa, de nou, i veure què és el que està passant.
0: I a nosaltres ja no ens agraden les fotografies, i ens en fem cada dia per força aquí al programa, no ens faltaria el cap de setmana haver-nos de fer fotos.
1: Per tant, quan passa això, vol dir que la part de la teva felicitat la poses en l'exterior, no?, en el que et diguin els altres, els likes dels altres, i diguem, t'oblides de tu mateix, no?
3: Totalment. Si estem tan aquí, realment sí, és un problema, i depèn molt de la validació.
0: Diu que hem d'aprendre tres coses: a perdre, a tolerar la frustració i a no sempre tenir les coses sota control.
3: Totalment, que important, eh?
0: D'acord,
3: sí,
0: amb això?
3: Sí, sí, és que és el que deia, ens agrada molt el control, per això les causes-efectes ens agraden tant. És a dir, ve la tardor, igual em sento... Això em dona predictibilitat, per tant, això em dona sensació de control. hem de saber que no tot ho tenim sota control. És que és una gran realitat. El que passa que el cervell intenta, li dona seguretat. Al final, si jo tinc control, sento més seguretat i això em fa sentir millor o que tinc un poder sobre aquella acció. Quines altres dues coses, perdona, m'has dit que ara m'he centrat en això.
0: Ja estava buscant una altra cosa.
3: Aquí anem ràpids i jo també m'he centrat en això i ara dic...
0: No tenir-ho tot sota control era una,
3: a perdre
0: segur?
3: I la frustració, sí.
0: Perdre, tornar a la important. Frustració i no sempre tenir les coses sota control.
3: Clar, és que perdre, és el que et deia abans quan hem parlat del patiment, és que la vida és pèrdua. Anirem fent front a pèrdues, no? Aleshores, hem de saber-ho fer i poder-ho fer. Una cosa és pèrdua sentimental, que evidentment hi ha tot un dol, però perdre en altres coses de la vida que no tot sortirà com volem, això és molt important, saber perdre amb aquell... Em pot fer ràbia, que també m'ho he de poder permetre, és a dir, aquelles sensacions desagradables que em genera perdre, jo les puc, les he de poder sentir, perquè això surt, no ho provoquem. Ara bé, què faig amb això? Com ho regulo?
0: Ja trobo aquí més experts que diuen, en la línia del que comentàvem abans, diu, hi ha un pic de felicitat als 70 anys, probablement perquè no havies estat tan lliure des de feia molt de temps.
3: Clar.
0: Carai, això dels 70, ara tindré ganes que arribin als 70.
3: Doncs ara ja volem anar ràpid.
1: Els 70 són els nous...
0: Què passa, que als 70 hi ha un pic de felicitat?
1: Són els nous què? Els nous 40 o nous 50?
3: Sí, direm 50, no?
1: 50, no?
0: I a més, avui en dia, 70 anys, ets una canalla, encara.
3: Tot per fer, encara.
0: Ja que sí?
3: Sí o no?
0: Mira el Japó, ja. Des de 100.000 centenaris, aquí ja en tenim més de 3.000. Ara en parlarem amb la Montse Folch, a veure què s'ha de fer per viure més i millor, amb qualitat de vida, ja ho sabem. Tenim claríssim tots, això.
3: I tant, sí? Això és importantíssim.
0: És importantíssim.
3: És importantíssim. Importantíssim.
0: M'agrada molt el que dius. Que en saps bé. Molt i t'expliques molt bé.
3: Doncs moltes gràcies.
0: T'hi voldríem molt sovint en aquest programa, sí o no, Jordi?
3: Jo, i quan tant. Vulgueu, aquí estic.
1: Elisabet Solsona, psicòloga, eh?
3: Sí. Sí.
0: Molt bé. Què, aneu a tope, les consultes?
3: Anem a tope, sí.
0: Gent jove, gent sí. Gran, més homes, més dones...
3: Clar, jo treballo molt amb dones, això és una realitat. És a dir, jo tinc moltes més dones, que de per si ja és cert que hi ha més dones a consulta. Vull dir, això també en general, eh? És a dir, les dones estem més acostumades potser a demanar aquesta ajuda.
0: Però està cada cop canvi, més homes,
3: està havent un canvi, per això dic, sí, realment, és que està havent un canvi amb la psicologia. Realment comprenent que la psicologia... No, hi hem d'arribar quan estem fatal, no? Yeah. Potser abans hi havia molt aquesta idea i cada vegada ens adonem més que podem anar fins i tot des del benestar. Des de vull tenir el meu espai per pensar, per reflexionar, per endreçar-me. No? És a dir, no ho hem de patologitzar, perquè moltes vegades la psicologia és justament des d'aquesta prevenció.
0: Molt bé. Escolta'm, Elisabet, moltes gràcies. Torna com vulguis. Aquest programa és casa teva, de veritat. Aquí pots venir el dia que vulguis, si cal, sense avisar. Obres la porta a l'estudi cap dins.
3: Vigila que ho faig.
0: Doncs jo encantat. Em faries feliç.
3: Veus?
0: Tindria un moment de felicitat d'aquests que tant busquem, tan preuats. Sí? Moltíssimes gràcies, fins quan vulguis, de veritat t'ho dic.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies. Mira, falten 2 minuts per 12:45.
2: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: para los pacientes. Es
1: Ya.
0: una situación muy compleja, y hay muchas cosas que no terminan nunca de llegar a los pacientes por falta de financiación,
1: Ya.
0: aunque sean muy, muy interesantes los resultados que hay en laboratorio, en animales.
1: Bé, escolta, sé que és difícil, doctora, ho entenc perfectament, però aproximadament de quan estaríem parlant? Quant de temps podria passar d'aquí a que l'hidrogel injectable, diguéssim, es pugui aplicar als primers pacients a Catalunya?
0: Es muy difícil hacer una previsión porque es, como decimos, depende de muchas cosas, pero mínimo 5 años, menos que 5 años, y 5 años a estar en pacientes en ensayos clínicos, no aprobado para de uso general. Mínimo 5 años para entrar a ser utilizado en pacientes en ensayos clínicos. En uso general hablamos a lo mejor de 10 o incluso 15 años, porque el proceso es muy largo, es muy controlado, muy extenso, muy caro. Por eso que a veces nosotros trabajamos y tardamos 15 o 20 años en ver el esfuerzo de nuestro trabajo en llegar a los pacientes.
1: Clar, i ara més d'un oient deu pensar, i no es pot agilitzar això?
0: Es que no depende solo de nosotros, depende también de lo que es financiación, pero también de las entidades reguladoras. Como hemos dicho, hay todo un proceso muy regulado, hay unas reglas muy claras, porque la idea es que lo que llega a los pacientes es aprobado, se está segurísimo de lo que es eficacia y seguridad, y entonces son necesarios estudios muy largos, con un control muy alto, antes de poder llegar a aplicar a los pacientes. Es también cuestiones de seguridad para los pacientes, aunque a veces pensamos, es mucho tiempo, hay también esta necesidad de estarnos muy seguros de que todo lo que llega al paciente, los datos que tenemos son sólidos, hay repeticiones, hay mucho control
1: Jordi
0: para
1: Vila. Sí,
0: poder.
2: i recordem que aquest hidrogel injectable que ataca el càncer i permet millorar el benestar dels pacients, en principi està adreçat a dos tipus de càncer, el d'ovari i el de glioblastoma, que és aquest tumor
1: El que deia
2: cerebral
1: abans
2: primari maligne més
1: la
2: comú.
1: doctora.
2: Està previst estudiar i ampliar-lo a altres tipus de càncer.
0: Sí, nuestro objetivo, nosotros estamos probando en esos dos porque eran dos tipos de tumor que eran muy buenos ejemplos para hacer la prueba, porque tiene sus complejidades, irían a beneficiar mucho de lo que es el tratamiento localizado. Pero lo que estamos haciendo ahora mismo, mientras avanzamos con estos, es ya aprobar en otros tipos de tumores, porque están consiguiendo tener datos y pruebas de que funciona en uno tipo de tumor, podemos después mirar si también lo podemos aplicar a otros. El objetivo es este, es todos los tipos de tumores que puedan beneficiar de una terapia local, queremos intentar mirar que esta plataforma la podemos aplicar, es nuestro objetivo. Y de hecho, nosotros nos estamos enfocando mucho en los efectos secundarios, porque a veces es, entre comillas, el pariente pobre o la parte olvidada de los tratamientos de cáncer, ¿no? Porque la gente siempre piensa, nuevos fármacos, nuevos tratamientos más eficaces. Pero es verdad que para muchos pacientes los tratamientos actuales funcionan. El problema son el camino hasta conseguir estar tratado. Todos los efectos secundarios que hay son complejos. Y de hecho hemos estado hablando, hemos tenido la suerte de poder participar en un programa de pacientes con voz de la Asociación Española contra el Cáncer. Hemos hablado con algunos pacientes y los hemos entrevistado, decir cuáles eran sus... cómo habían vivido su tratamiento y hemos explicado nuestro trabajo y ellos nos decían, a mí me habría encantado tener algún tipo de opción así, porque una de las cosas más difíciles para mí fue justo los efectos secundarios, todo lo que he sufrido durante el tratamiento y reducir eso habría sido un logro muy importante y una manera de conseguir ultrapasar mejor la enfermedad.
1: Doctora Diana Fernández de Rafael, investigadora del grup de bioquímica clínica, vehiculització de fàrmacs i teràpia del Vall d'Hebron, Institut de Recerca. Moltíssimes gràcies. Gràcies també i
0: Moltíssimes
1: sobretot
0: gràcies a vosaltres.
1: el que et deien començar per ser com sou i per la molt bona feina que feu. Quin luxe tenir-vos, de
0: Moltes,
1: veritat. Gràcies.
0: moltíssimes gràcies.
1: Una abraçada gran,
0: Adéu,
1: doctora,
0: moltes
1: que vagi
0: gràcies.
1: molt bé, tu.
0: Igualment.
1: Ai, Montse Folch. On és la Marta Tip, si diu que volta per aquí, ja?
3: Sí.
1: Que s'ha perdut.
3: Sí, aquí fora.
1: Es coneix I què fot a fora?
3: No sé.
1: És que no me'n sortiré.
2: Deu estar donant recomanacions a tota la redacció,
1: que quan arribin, doncs, que vinguin on han de ser, que és a l'estudi, i que saludin al marxar quan s'acabi el programa. Ara, pobra Marta, és la millor del món mundial i mira, ja està caient un ruixat a sobre. Però no me'n sortiré d'això. Marta Inglés, gràcies per ajudar-me. Sí, home, sí, aquí s'ha d'entrar a l'estudi quan s'arriba.
2: És que, a més,
1: habitual,
2: avui ens donarà uns tips per no perdre els mitjons.
1: Què fas a fora? Si et trobo a faltar com a la Montse Folk, quan us veig em canvia la cara i l'estat d'ànim i m'ho retardes, això.
3: Jo estava esperant perquè volia que primer passés la Montse...
1: Entreu directes a l'estudi. Només fa més d'un any que ho intentem. Clar que sí, si és casa vostra, això, som una família.
3: Jo
1: quan arribeu cap dins, ja està. Com estàs, Marta?
3: Doncs molt bé, estupendament aquí, un altre dilluns, així que encantada.
1: T'ha provat això de casar-te? Encara estàs
3: més guapa.
1: Ai, gràcies.
3: Jo crec que és encara l'estiu, que encara una mica de color de la cara, però això, bé, com bé heu dit, anem ja cap avall, eh?
1: Això als mitjons és un mal son.
3: Sí, sí, a veure.
1: És un desastre, això. No us passa que es perden? És que no sé si se'ls menja la rentadora i en el millor dels casos es desaparellen. O sigui, si no es perden, estan allò que dius, no, jo... És un calvari, això.
4: Ja pots fer el que vulguis, ja no sé que els... pincis amb unes pinces...
1: Avui trobarem la solució... No ho expliquis ara,
3: però... No, encara no ho explico.
1: Tenim la solució, no?
3: Sí, però avanço ja que a vegades és una excusa de qui els perd, que llavors no és que la rentadora se'ls ha menjat, no? Com allò com quan eren petits, no? Que el gos s'havia menjat els deures, doncs el mateix. Però bé, a vegades sí és cert que la rentadora pot ser que algun mitjó es coli pel filtre o quedi entre la goma de la porta. Però bé, ho veurem com evitar-ho.
1: Molt bé, i tu ens diràs què hem de fer per viure més de 100 anys amb qualitat de vida, per això, eh? Si no, deixem-ho córrer.
4: Exacte.
1: Què fan els japonesos?
4: Difícils, eh?
1: Què fan els japonesos, que ja n'hi ha més de 100.000?
4: Tips.
1: Que tenen més de 100 anys, tu. Eh?
4: Jo crec que és una filosofia de vida.
1: Ah.
4: Jo crec que és la seva manera de ser. I ja he trobat un proverbi japonès que m'ha encantat i que diu que un clau que sobresurt sempre rep un cop de martell.
1: Bé, fem una cosa.
4: Al tanto.
1: Pareu bé l'orella. Ens posem al corrent de l'actualitat, sentim les notícies de les 12 i de seguida tornem en directe aquí als del matí de Ràdio 4 amb aquestes dues cracs, la Montse i la Marta. Fins ara mateix.
5: Són les 12.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia, ha mort la dona de 35 anys que es trobava ingressada a la UCI a Màlaga des de la setmana passada després que la seva parella va intentar escanyar-la. Va ser la filla de la parella de 12 anys la que va donar el crit d'alerta. El govern, d'altra banda, ha confirmat també l'assassinat per violència de gènere d'una dona a la província de Madrid aquest dissabte. A Tarragona, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, amb la intenció de matar-la. La dona es troba en estat greu, Pilar Ribas.
7: Els fets han tingut lloc passats uns minuts de 8:45 del matí. Segons fonts policials, l'home de 47 anys i nacionalitat espanyola l'ha esperat a l'exterior de casa seva i quan ha vist que la dona sortia al carrer ha accelerat intencionadament i l'ha embestit amb el vehicle. Arran de l'impacte, el cotxe també ha acabat xocant contra un altre vehicle. Inicialment s'han fet càrrec als efectius de trànsit dels Mossos perquè semblava que era un accident viari. La víctima ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Tot i que en estat greu, no estem per la seva vida. L'home ha estat detingut per un delicte de tentativa d'homicidi, lesions i danys. Feia 2 anys que la parella estava separada. L'home ja l'havia amenaçat anteriorment i tenia una ordre d'allunyament.
5: Recordem que el 900-900-120 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista. Funciona les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. No deixa rastrear la factura, però sí cal esborrar-lo del registre de trucades. El recordem, 900-900-120. Al Congrés dels Diputats, l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix aquest matí per segona vegada en la Comissió d'Investigació per la Gestió de la Dana. Durant les seves intervencions, Míriam Andreu s'està acollint a una resolució del Tribunal Superior de Justícia de València.
8: Sí, el Tribunal Superior Valencià va desestimar per unanimitat investigar l'expresident per la seva actuació durant el 29 d'octubre del 2024. Una decisió que Mazón està fent servir de forma reiterada per respondre totes les preguntes als diferents grups parlamentaris. Escoltem les intervencions de l'expresident Àgueda Micó de Compromís i Javier Sanz de Podem.
9: Una decisión tomada por unanimidad entre 5 jueces...
10: Señor Mazón, no me está contestando. Yo le he preguntado y vos tema de contestar a les mues preguntes.
6: Si vol, quan li pregunte el Partit Popular, diga el que vulga, però jo li vull preguntar concretament per esa teoria que té vostè, que les morts eren inevitables.
9: La jueza de Catarroja le ha pedido voluntariamente que entregue sus mensajes de WhatsApp y usted se ha negado.
10: El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
9: Mire, ya sé lo que ha dicho el Tribunal de Justicia. Le estoy preguntando porque no es una cosa contradictoria una cosa con otra.
8: Mazón també ha apuntat que no farà cap declaració pública fins que no finalitzi la instrucció sobre el cas que investiga la gestió de la Dana.
5: Gràcies al president del govern, Pedro Sánchez, ha presentat el pla IA360 per desplegar de manera responsable la intel·ligència artificial. L'ha anunciat que reunirà amb els agents socials per avançar en un gran acord de país al voltant d'aquesta tecnologia.
11: Los incentivos de unos pocos que controlan estas industrias punteras nunca van a estar alineados con el interés general, por mucho que intenten convencernos de lo contrario. Y que, por tanto, una transformación de la magnitud que representa la inteligencia artificial lo que necesita son reglas claras, decididas por todos, controladas por todos y alineadas con los valores y los principios que representa la humanidad.
5: Més coses. Els sindicats de TMB confien en arribar a un acord amb l'empresa per desconvocar la vaga parcial d'autobusos prevista per demà. Més detalls, Cristina Martín.
12: Els representants dels treballadors asseguren que s'han produït avenços en qüestions com la reducció de la jornada laboral i les guàrdies de cap de setmana. Tot això apropa l'acord entre plantilla i empresa per desconvocar la vaga de cara a demà. Ho acaba de dir Jordi Muñoz, secretari general d'UGT Autobusos, en declaracions al matí de Ràdio 4.
13: Es podria desconvocar la vaga, sí que es tindria que fer una assemblea de matí tarda, però jo crec, bueno, jo no puc hablar per mi, és un tema a nivell de comitè de vaga, no? Però bueno, estem molt a prop de l'acord.
12: Des de TMB també esperen arribar a un acord i seguiran negociant. Els sindicats critiquen la càrrega de treball que tenen com a conductors a la ciutat. Altres millores que demanen són que totes les contractacions siguin indefinides i garantir 2 dies consecutius de descans.
5: I també us expliquem que els Mossos investiguen l'apunyalament d'un home a la sortida d'una discoteca del districte de Sant Andreu la matinada de diumenge. L'agressió, detallant fonts policials consultades, es va produir en el marc d'una baralla multitudinària al voltant de les 4 del matí. Per motius que s'investiguen, 2 grups d'homes s'haurien enfrontat a les portes d'un local a l'avinguda Meridiana. Quan les primeres patrulles dels Mossos, alertades pels testimonis, van arribar als fets, van trobar un home amb importants ganivetades a la zona del tòrax. De fet, els serveis d'emergències mèdiques van haver d'estabilitzar-lo in situ abans de traslladar-lo a un centre hospitalari on roman ingressat en pronòstic reservat. De detinguts, de moment, ni un. La unitat d'investigació de Sant Andreu s'ha fet càrrec del cas. Així acabem. Més notícies a la una.
14: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Al matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Mig quart d'una. Montse Folch, al Japó ja té més de 100.000 persones centenàries. A Catalunya en tenim més de 3.000. Ara de seguida donarem les claus de l'èxit aquí, és a dir, una miqueta el secret o els secrets per viure més anys i amb qualitat de vida. També tenim a la gran Marta Tips, que van del tema dels mitjons. Ens explicaràs alguna cosa més, suposo.
1: I tant, perquè estem al final de l'estiu, llavors hi ha una sèrie de trucs que hem de tenir en compte de cara a fer després el canvi de temporada.
0: Sí. Demà passat comença la tardor astronòmica, dimecres, el dia 23, que no el 21. Abans ho dèiem, veus, no sempre el canvi d'estació és el 21, com molta gent té mal entès. Sí. És el dia 23, aquesta vegada, a les 2 de la matinada i 5 minuts. És a dir, que ens queda res, un dia i mig.
2: Gràcies, venim vestides de tardor amb una calor.
0: És que fa bo, encara fa bo, fa bo. Podria ploure diumenge, abans ho dèiem. Fins dissabte, sol i mosques. Bueno. I temperatures... Home, avui fa caloreta, per ser que som al setembre.
1: Sí, s'està bé,
0: s'està bé. Es pot passar dels 30 graus. A mi me'n sobren un parell o tres, encara.
1: Sí, és que hem passat un estiu que tenim ganes ja d'una mica de fresqueta.
2: No dormiu amb el llençolet, ja?
1: Jo sí, jo ho necessito.
3: No, jo no encara. No? Tot i que quan m'estiro, penso, ho faig o no ho faig? Però no ho faig, de moment.
2: Jo fa dos dies, perquè a mi m'agrada dormir allò a sobre del llit, però ja el llençolet allò et fa companyia.
3: Ai!
0: Mira, ara, d'aquí una mica, parlarem amb l'alcalde de Sidamon, un poble del Pla d'Urgell. Mm. Aquest cap de setmana s'ha fet això, el concurs aquest de la carbassa més gran. I ha guanyat una carbassa de 807 quilos, tu.
2: Ostres,
0: què en fas d'una carbassa de 807? Com es menja, això? Ara ho preguntarem.
2: Puré de carbassa,
0: sí, però puré de carbassa per quants milers de persones?
2: Clar, congeles.
3: Sí, ja tens per tot l'any.
2: Per tot l'hivern.
0: S'ha fet
2: per tu, la família.
0: El concurs de la Fira de Carbasses Gegants de Sidamon. Això és a prop de Mollerussa, el Pla d'Urgell. Ha guanyat un pagès de Navarra, que diu que ja va quedar primer en l'edició del 2025, de l'any passat, amb la carbassa més pesant de la història. Carai, tu, no sé, haurem de demanar llavors.
2: Sí.
0: Però què en faríem d'una carbassa amb més de 800 quilos, Montse?
2: No, jo no tinc temps per fer tants purers,
0: Mira les fotografies, mira quina animalada de carbassa, tio.
2: Però l'has vist?
0: És una passada, això. Però,
2: o sigui, és com una roda de molí gran.
0: És bo, això de la carbassa és bo.
2: Sí, porta molts antioxidants. O sigui, tot el que tingui aquest color taronja és un bon antioxidant.
0: Sempre ho dius, això, sí.
2: Doncs, un dia seria interessant parlar dels colors i els nutrients que porten aquests colors, perquè tots són antioxidants i són diferents antioxidants. Que per això es diu que per fer una nutrició al màxim equilibrada possible, hauríem de fer una nutrició o menjar al màxim de colors possibles. I aquests colors més vius, el taronja, el vermell, el morat, si et fixes, també són els que els agrada primer als nens, perquè són més dolços i també porten més antioxidants. Per tant, un tema molt interessant.
0: Però com te la menges, la carbassa?
2: Doncs com a tu t'agradi. Home, jo a mi m'agrada molt en puré, però també la pots fer al forn. Que també seria...
0: Amb panador. És una cosa que només es coneix tu, la dos coneixes, que tens arrels a Lleida.
2: Espera un moment, panador.
0: Sí, és com una empanada, per entendre-ho. Sí, els de Barcelona, com una gegant.
2: Doncs
0: i a dins
2: no
0: hi ha espinacs i carbassa, que moltes vegades els fan amb espinacs i panses. La dolçor que porta la carbassa la porten les panses, també, però a mi m'agrada més, com l'hem menjat de petit, diguéssim, espinacs i carbassa, tu, i una miqueta d'all. És una cosa deliciosa, de veritat.
2: Doncs a la
0: i
2: meva
0: farinetes
2: franja
0: també feien. Ah. Amb farina i carbassa, una cosa. Però a mi això del puré de carbassa fa com més mandra, potser.
2: Sí?
0: Sí.
2: Ai, és molt bo. A mi m'agrada molt. A més, atipa molt.
0: A la Segarra no se'n deu fer de panadons, perquè si no sabries el que són.
2: No, jo sóc de l'Urgell, eh?
0: Ah, de l'Urgell, ets?
2: Sí, jo estic entre l'Urgell, Segarra i la Conca de Barberà.
0: A veus, una mica de... Una
2: jo
0: mica
2: estic
0: de cada...
2: allà al mig. Que vull anar cap a la Conca?
0: Els Omells, no?
2: Els Omells, de Negaia.
0: Quines festes majors.
2: Ai, quines festes majors, que anàvem per tot arreu,
0: Com que anàvem? Segur, i hem de tornar.
2: Segur que ens hem trobat en alguna festa major.
0: Això ja dic, jo aquest estiu encara he anat de festa major.
2: I has menjat orelletes?
0: Sí, un dia.
2: Buscatell?
0: Un dia. Encara hem anat de festa major aquest estiu.
2: No ha de desaparèixer. Jo aquest any no he anat, però s'ha de retrobar una altra vegada.
3: Però què són les orelletes? Què són?
2: Doncs
0: explica-li tu, allò que és fregit, però és com un coc sec, és una cosa, no sé com definir-ho.
2: És com una...
0: Una massa fina, no?
2: És una massa fina de blat.
3: És coca, tipus coca.
2: Però molt finet, molt finet, molt finet.
0: Busca orelletes festa major, home.
2: Molt finet. I llavors li fan un forat que sembla una orella.
3: Ah, molt bé.
2: I és molt finet.
3: Com a pa, com a la coca de vidre, una miqueta.
2: És una massa farinosa amb un foradet i molt sucre.
3: Ah, mira, mostra el Xavi.
0: Nosaltres sense forat, el meu poble, tal qual.
2: No, el meu poble, fem el forat.
0: Ah, no. Veus, sí, això sí, ja sí. Cada...
2: Bueno, no és forat, eh? És un entrant, diguem-ne. No, ja. No arriba a ser forat.
0: Com un clot.
2: Com un clot.
0: Com un clot allà al mig.
2: Sí, clar, que en forma d'orella. Ah. Clar.
0: Tu vas de festa major o no, Marta Tips? I tant, com hi vas encara?
1: Jo sí, però depèn, eh? Fa una mica de mandra. Jo sóc de festa major, però de les de tarda. Saps el que vull dir? Ja a la nit ja, ah, em retiro.
0: Però si ets una nena, Marta Tips, què vols dir? Jo tinc més anys que tu i he sortit de festa major fins a les 7 del matí un dia.
2: Aquest any?
0: Aquest any.
1: Ostres, tu, veus? Doncs va. Potser viure 100 anys així, eh?
0: No direm més lluita.
1: Potser és el truc dels japonesos.
0: La culpa, va, vaig anar amb lo Pau de Pons.
2: Ah, i... no sé per què, ens ho imaginàvem.
0: A les 7 em fotia el llit. Després dos dies malalt. Però ens ho vam passar bé, que és del que es tracta. Què rius tu, Jordi?
1: Jo vaig veure una foto, he de dir, a mi se'm va enviar una foto.
0: Quina calor. Va, va. Escolta, ara que parlem del Pau de Pons, aquest dijous és la Mercè i sí. Fem el programa des de fora, des del carrer, com ha de ser, tu. Eh? Ràdio... Allà on hi ha la vida i on ahí hi ha la festa, nosaltres. En aquest cas, tu.
3: I és que Ràdio 4 es traslladarà al Parc de l'Estació del Nord des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda. Tindrem una programació especial que es farà des del Parc de l'Estació del Nord.
0: Ja surt, mira, per aquí, surt sol, ja surt sol.
3: Mira, va, va.

0: cada...
1: I éreu les dues, aquell dia, ballant amb la cançó de l'estiu, sí o no? La Montse.
2: Sí, sí,
1: i
2: era. Ens ho vam passar molt bé, eh? Home, és que anima qualsevol... És que és igual, anima el que sigui.
1: Doncs mira, aquest dijous animarà la Mercè.
2: Olé. Yeah.

0: festa major.
1: I segur que vas menjar.
2: I m'ho anem de festa major.
1: I vas menjar molt bé, també.
2: Com? Menjar molt bé? No, menjar no.
1: Ah, no? A la festa major no? A la festa major no?
2: Sí, vam menjar una mica, però no.
1: Vale, vale, vale.
2: No, no. Més aviat rom, això de poc en rom. Vaja, que no acamparem més...
3: Jordi Vila volia explicar alguna cosa.
2: Què volia explicar el Jordi Vila, pobre Jordi Vila?
4: Jo el que volia explicar és que aquest any la ciutat convidada de les festes de la Mercè és Shanghai. Shanghai, sí, per commemorar el 25è aniversari de l'agermanament oficial entre Barcelona i la metròpoli xinesa. Per això, molt dels artistes i dels espectacles que veurem seran de la Xina. I l'Institut Confuci tindrà molt a veure. Tot això amenitzat amb lo Pau de Pons.
1: Jo igual me'n vaig a Shanghai.
2: I molts altres convidats que anirem descobrint a mesura que avanci la setmana. Marta Tips, tu també hi seràs, per exemple.
3: I tant.
2: Jo només per veure't a tu vindria. Oients, a més, us regalarem dinar, sopars, pastissos...
4: Bueno, és que vindrà Jordi Vilà del restaurant El Quim i estarà amb nosaltres, eh? Poca broma, és un dels millors restaurants de Barcelona.
2: I sobretot els oients, heu de venir, us esperem allà, com vau ser el dia de Sant Jordi, que tu també vas passar per allà.
3: Va ser molt divertit, o sigui, que qui sigui per allà a la vora, que s'hi acosti, que serà molt divertit.
2: Hi ha premi aquesta vegada, eh? Per Sant Jordi no vam regalar ni roses, però aquesta vegada regalarem coses als oients que vingueu. Sí, entre vosaltres jugarem i qui encerti el que sigui. Doncs au, dinars i sopars...
4: Qui l'encerta l'endevina. I escolta, estarem distribuïts per fer connexions, per veure doncs, com respiren els artistes,
2: home,
4: la gent...
2: Serem a tot arreu, o sigui, la seu central, diguéssim, allà, però...
4: Correcte.
2: Però a partir d'aquí farem el que...
4: I també tindrem a Sabor de Gràcia.
2: Home, és que clar, eh? Okay, tu diràs. Escolta'm, anem al tema. És a dir, lo Pau i jo ho tenim difícil per acampar més de 100 anys com els japonesos, no? El pas
1: per
2: que
1: què?
2: Anem. Home, no per això que explicàvem ara.
1: Mira, no hi ha una regla en els japonesos. No hi ha allò japonesos centenaris que tinguin una vida molt ordenada i tots siguin igual. No. Hi ha japonesos amb una vida molt ordenada, hi ha japonesos que mengen quan els hi ve de gust. És a dir, que jo crec que és més això que comentàvem, una filosofia de vida. Els hi agrada no cridar massa l'atenció. Si t'hi fixes, no hi ha persones, no hi ha japonesos obesos, o sigui, n'hi ha molt pocs, aquells del sumo, però n'hi ha molt pocs. Llavors, els hi agrada tenir harmonia amb els altres, no destacar, i actuen pensant sempre en el que diran els altres. Allò que dèiem, que si hi ha un clau que sobresurt, el tanto perquè rebran un cop de martell. Això ho tenen molt present a la seva vida i això potser els hi fa tenir una vida una mica sent. A part de que s'alimentin d'aquesta manera.
4: Vaig conviure amb un japonès durant 4 mesos a Irlanda, me'n vaig anar a estudiar anglès, i hi havia un japonès que es deia Yosuke. I tenia una disciplina d'estudi d'anglès cada dia i dedicava entre 2 i 3 hores. Extremadament educat,
1: sí.
4: Molt bona persona, i, vaja, la veritat és que ens vam entendre molt bé, això sí, en anglès, no en japonès,
2: clar. Ja. Escolta, i sempre van amb el paraigua, que no els toqui el sol...
1: Sí. Jo vaig anar a Japó, i quan vaig arribar ens en vam anar a donar una volta, només, és breu, però és que representa com són, i ens en vam anar a donar una volta amb una amiga, érem 4 i 2 vam anar per una banda, ens vam perdre, però ens vam perdre, i no sabíem com es deia l'hotel. Al final, la meva amiga se'n van recordar de com es deia l'hotel, i anem amb una noia i li diem, hotel tal, ens va acompanyar fins a l'hotel, que era 20 minuts a peu, arribem, ens va agafar d'una màquina de vending 2 tés verd, una mascareta, ens ho va donar, i li van dir, bueno, gràcies, no sé què, com li donem les gràcies. O sigui, una amabilitat, o sigui, és extraordinari. I jo crec que aquest tarannà els hi fa ja menjar d'una manera... pensar d'una manera, mastegar, que sempre diem que és molt important, sí. A la manera per la salut en general. I això, sobretot, és important en la gent gran. I, per tant, en la gent gran que es fan centenaris. És a dir, les persones... tots, per la salut digestiva, hem de mastegar bé fins que es fa una papilla a la boca i en passar, llavors, a l'aliment. Perquè la feina que no fa la boca l'ha de fer l'estómac i, llavors, afavorim tota la funció digestiva, no? Doncs aquesta feina la tenen ells molt clara. Per què? Perquè quan les persones vegades ens fem grans, hi ha més problema de que l'aliment pugui anar cap a la via, que no és cap a la via respiratòria, llavors ens fan doncs, pneumonies, i és la principal causa, o de les tres principals causes de morts allà, de mort allà a Japó. Per tant, això ho vigilen moltíssim, menjar, que diuen, amb consciència. És a dir, amb la consciència aquesta de al tanto, em poso un aliment a la boca, i a partir d'aquí sóc conscient de que aquest aliment ha d'estar molt ben mastegat. Hi ha una hormona a la saliva que també està relacionada amb l'antienvelliment.
2: Ah, sí?
1: Sí, que es diu, ara et diré el nom perquè ara no me'n recordo, parotina. Una hormona que es diu parotina.
2: Ah.
1: I això també està relacionat, és a dir, que quan més fa servir aquesta hormona que està a la saliva, doncs també, diguem-ne, que tot està relacionat amb aquesta vida més longeva.
4: És a dir, que quan més saliva fem, millor?
1: És a dir, que quan més ens salivem els aliments, millor.
4: D'acord. Primera notícia, per mi no ho havia escoltat mai, això.
1: Al final, resum en mastegar bé, fer papilla a la boca. Mm-hmm. És una de les coses que ells tenen com a prioritari. També, bueno, alguns diuen que menjar tres cops al dia, però normalment fan tres cops al dia. Fan un esmorzar bastant important, un dinar bastant frugal, i llavors el sopar el fan bastant complet.
2: D'acord.
1: És a dir, no és allò
2: bastant
1: que...
2: Bastant complet, el
1: aquesta,
2: sopar?
1: Sí, aquest hàbit que nosaltres... Aquesta... moda, que ara ens ha vingut a nosaltres de sopar poc, que sempre és bo perquè te'n vas a dormir, no cremes i tal, doncs ells intenten sopar abans de les 7, que és allò que dèiem, que intentar menjar sopar abans de les 7 sempre serà millor per mantenir el ritme circadià, llavors ens fan una mica complet, és a dir, o tenen arròs, o tenen també llegum, proteïna animal... I també els seus vegetals.
2: Ja, mira, els primers centenaris es van registrar l'any 1963, al Japó.
1: Amb els Jocs Olímpics.
2: 153. Hi havia 153 persones que tenien 100 anys o més. L'any 81 ja es va arribar a les 1.000 persones centenàries i l'any 98 a 10.000. I ara ja són més de 100.000. Ara, clar, del total de japonesos centenaris... Nen, ho tenim malament, això, Jordi Vila. El 88% són dones.
1: Sí, hi ha més dones que...
2: Els tios ens morim, que sí o homes. Sí, eh?
1: Sí, jo crec que...
2: És complicat, això.
1: Potser les hormones hi fan,
2: no ho sé.
1: O potser les dones però també tenen una mica més tranquil·la.
4: És arreu del món que les dones viuen més anys que els homes,
1: habitualment,
4: no? En general,
1: el que passa
4: no?
1: És que ja veurem què passa a partir d'ara, perquè les dones s'han incorporat molt al mercat laboral, per tant, també a l'estrès, i potser a partir d'ara això canviarà. Mm. Vale? És a dir, això és a nivell mundial. En l'any dels Jocs Olímpics es va començar, perquè, clar, al Japó no menjaven molta carn. Llavors, doncs, menjaven molt... A nivell de proteïna animal, menjaven més quantitat de peix, i amb els Jocs Olímpics sí que van començar a menjar més carn. A partir del 80, que una altra vegada va començar a pujar la longevitat, es van fer més longeves, la gent, doncs, van incorporar, a part de la proteïna animal, carn, van incorporar també els vegetals. Aquí va pujar realment la seva esperança de vida. I cada vegada... I estan incorporant també l'oli d'oliva, com, per exemple, al matí, l'oli d'oliva verge extra. És a dir, que al final és... Que l'altre dia vam comentar alguna cosa sobre la proteïna i vam dir que un gram de proteïna per quilo de pes i dia seria l'adequat. I quan parlem de proteïna, no només estem parlant de carn, peix, ous, també parlem de proteïna vegetal, que és l'arròs, els llegums o la combinació d'arròs amb llegums, que un dia podríem fer un programa, crec jo, que seria molt interessant, de la combinació de proteïna vegetal. És a dir...
2: Ah, sí, quan vulguis.
1: Clar, perquè porta molta menys quantitat de greix, evidentment, i és exactament igual. És a dir, no hem de menjar proteïna animal si no volem.
2: Bé, mira, una prova de que la població està envellint cada cop més al Japó és que diu que la venda de bolquers per adults fa més de 10 anys que supera la de bolquers per nadons.
1: Carai.
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
1: Ja.
2: Fa més de 10 anys. A Catalunya tenim més de 3.000 persones centenàries.
1: Espero que tinguin el cap bé. Bolquers, però cap bé. Perquè, clar...
2: Sí, no.
1: Clar, és a dir, hem de fer una vida llarga, però amb una bona qualitat de vida.
2: Bé, mira, a Catalunya dic més de 3.000 persones centenàries, són dades de l'IDESCAT, en concret 3.139, de les quals 2.606 són dones i 534 homes. Uh-huh. Sí? Uh-huh. Un 9,5% més que l'any passat. el rècord, recordem-ho, de longevitat a Catalunya, el té Maria Branyes, sí. Vam parlar, justament, que va viure 117 anys i 168 dies.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: La vuitena persona a viure més anys a tot el món, i vam parlar amb el doctor Esteller de l'estudi que s'havia fet per entendre les claus de l'envelliment i de la longevitat de la Maria Branyes.
1: Sí, hi ha també una zona Sardenya, aquí a Espanya també tenim una zona, hi ha un reportatge que jo encara no he aconseguit veure'l, que es diu la zona blava, que també és, que és el que està molt bé. Bueno, parlant de la illa d'Okinawa, evidentment allà al Japó, però crec que seria interessant. Llavors, a nivell d'equilibri de nutrients seria, mengen hidrats de carboni procedents dels vegetals, que seria també l'arròs, mengen la seva proteïna fonamentalment del peix, però també han incorporat des d'aquesta època que vam dir la carn, i a partir d'aquí va pujar la seva longevitat.
4: Sí, carn vermella.
1: Carn vermella, sí, sí.
4: Que abans no menjaven.
1: Carn vermella magra. El més magre possible seria de la part del filet, diguem-ne, de la part bona. Però tot això...
4: Per què no menjaven abans, se sap?
1: Perquè la seva cultura tenien més aviat peix. Mm-hmm. És a dir, sobretot, sí, menjaven sobretot salmó, tonyina. Llavors, quan van incorporar aquesta carn vermella, és a dir, la carn vermella pot ser amb molta quantitat de greix saturat o amb no tant quantitat de greix saturat, que seria la part més magra, com dèiem, la part del filet. I la part dels greixos que estan introduint, com dèiem, l'oli d'oliva verge extra i també per la carn. És a dir, la carn va equilibrar els greixos que no tenien anteriorment.
4: I quina beguda o quines begudes són importants per ells, per als japonesos?
1: Doncs el té verd que es porta molt...
2: Superantioxidant, no?
1: Sí, porta molts polifenols, antioxidant, i la veritat que el prenen a tota hora i calent. És a dir, bueno,
2: el tema alcohol no el deuen tocar gaire.
1: Doncs hi ha llibres que...
3: Tenen el sac aquest, no?
1: Sí, que... O sigui, hi ha persones longeves que no prenen alcohol i hi ha persones longeves que prenen una mica de vi. Llavors, aquí s'ha de veure aquesta... O sigui, primer s'ha de veure si la persona té algun tipus de malaltia o no. Si la persona té salut, una copeta, i tot dependrà de les quantitats, una copeta de vi. Jo aquí ara no estic promocionant l'alcohol, per favor, dic estudis que he llegit. Per tant, perquè també l'alcohol porta els seus polifenols, la part del raïm. Hem de reduir la quantitat d'alcohol, perquè, evidentment, l'alcohol, doncs, no en general, per la salut, no és tan bo, sobretot amb els últims estudis. Ah. I sobretot en els congressos de digestòlegs i hepatòlegs, doncs, està molt mal vist.
4: I també és important per ells, per als japonesos, l'exercici físic.
1: Importantíssim, és a dir, les persones que també...
4: Què ens diferencia...
2: T'has de mantenir actiu.
4: Sí, què ens diferencia aquí a la societat occidental de la japonesa en la pràctica de l'exercici físic?
1: O sigui, al final, l'exercici físic, com tu deies, és practicar tenir activitat física, moure't, que pot ser pujar i baixar escales, anar a la feina a peu, o sigui, posar-te l'activitat o l'activitat de... Que això també ho he vist jo a la consulta. Senyores grans que estan molt bé, que em diuen no, és que jo les feines de casa me les faig jo. És a dir, hem de començar a pensar que les feines de casa s'incorporen com a activitat física. Vale? Hem d'agafar l'exercici físic que ens agradi, no és tard per començar mai, sigui l'edat que sigui, i també, com dèiem, caminar, però també intentar fer funcionar el nostre cervell.
4: I per als japonesos hi ha un concepte que és molt, molt important, és l'ikigai, és un concepte que es tradueix com tenir una raó per aixecar-se al matí, tenir objectius vitals clars, que redueix l'estrès i augmenta l'esperança de vida. Això fa que visquin més, també, no?
1: Sí, jo crec que forma part d'aquesta filosofia seva de vida, tenir una motivació per aixecar-se, a agrair tot el que tenen de bo i buscar la part positiva de tot el que tenen. Bé. I agrair, són molt agraïts els japonesos.
2: Fa 3 anys, investigadors de la Universitat de Copenhague van descobrir que els japonesos centenaris compartien una mateixa combinació de bacteris i virus que fa que la seva microbiota sigui més resistent. Una mica seria la resposta que es va donar en aquell moment a per què cada cop més japonesos, i tant japonesos, són centenaris.
1: A veure, la microbiota és un tema que val la pena tocar-ho profundament, Però sí que és veritat que quan un virus toca a una bactèria, la pot modificar, i això vol dir que per perquè hi hagi una modificació genètica per la nostra immunitat, val la pena tenir aquestes bactèries modificades i que siguin beneficioses per al nostre organisme. Aquestes bactèries, entre altres coses, poden venir de la fibra i, de la, evidentment, de tots els nutrients en general, però també de la fibra. I de quina fibra? Doncs de les fibres en general. Les fibres en general seria fer el màxim de varietat possible, que hi hagués fibra de la fruita, fibra de la verdura, fibra dels llegums, és a dir, que hi ha diferents tipus de fibra que actuen sobre aquesta microbiota. Uh-huh. Estic dient una mica de resum, i aquesta microbiota fa que es facilitin aquestes bactèries positives per l'organisme i pels nostres budells.
2: Molt bé, mira, 2 minuts i 2 quarts d'1. Marta Tips!
3: Què?
2: Aclarim el tema mitjons o...
3: Vinga,
2: o encara no? Com ho veus?
3: Sí,
2: com ho tens?
3: Aclarim el tema mitjons, perquè, com deia, a vegades culpem la rentadora de la nostra pèrdua dels mitjons, però sí que és cert que a vegades poden quedar atrapats entre la goma, dins del filtre, etc. Llavors, diverses solucions per resoldre el tema dels mitjons. Primer de tot, posar-los dins d'una bossa de rentat amb cremallera, val? Perquè així tota la roba interior queda junta del rentat, no se separen, llavors evitem doncs, que es colin, especialment aquests mitjonets més petitets, doncs, que es colin en el filtre, no? Després, què fem amb els mitjons desaparellats? Que això també és un altre tema. Doncs mira, diversos trucs. El primer és deixar-los. Un cop traiem la rentadora i veiem que hi ha hagut algun mitjó que ens ha quedat desaparellat, el que podem fer és el deixem en una, al costat de la rentadora, en una cistelleta o en una bosseta, i anem posant allà els desaparellats. Que veiem que ha passat un temps, unes setmanes, i escolta, no trobem la parella, doncs fora, els llancem. Llavors, què fem? Una cosa que pot ser molt útil en aquest sentit és comprar-nos molts parells de mitjons iguals. Per què? Perquè així, quan perdem un...
4: Així ho he fet jo.
3: Clar, i així, Jordi, també, perquè hi ha molta gent que, escolta, això d'emparellar-los i guardar-los junts al calaix, no, els deixa de qualsevol manera. Doncs mira, si ets d'aquestes persones, almenys compra-te'ls tots iguals i no facis allò d'anar amb un mitjó de cada color, perquè això ja, doncs, no, no? Però sí, i a més, si els comprem molts iguals, doncs que en perdem un, que un es trenca, doncs mira, no hem de llançar també l'altre perquè el podem emparellar amb un altre mitjó igual.
2: Carai, tu.
3: Què et sembla?
2: Ja ho tenim, això. Però se'n perd molts, eh?
3: Sí que se'n perden, sí. Però és perquè és... hi ha alguns... Jo crec que hi ha una barreja de coses. Hi ha alguns que és cert que es poden inclús arribar a quedar doncs, colats per la rentadora que ni tan sols pel filtre ja no els recuperes. Sobretot aquests tipus piquis que se'ls hi diu, aquests poden quedar per allà. I després hi ha altres que jo crec que amb el desgast doncs, potser en llences un, però te'n queda l'altre, no te'n recordes i ja no tornes a fer la parella mai, diguéssim.
2: Ai, senyor. Bé, escolta, no, molt bé això, eh? Jo crec que sí o no?
1: Home, és importantíssim.
2: Ja tenim la solució, el remei.
4: Jo crec que...
2: amb el de cap diari.
4: Durant força dies al llarg d'un any, més d'un i de dos i de tres dies, porto un mitjó de cada, eh? Sí, sí. Però no em fa...
1: Un més curt que l'altre.
4: Però diuen també que dona bona sort, això, no? No?
3: Sí, no, tu diràs, t'ha donat bona sort o
4: sí,
3: no, Jordi? Doncs ja està, sí, doncs mira. Sí, sí. Jo no podria, perquè jo he de veure'm amb els dos colors, sí, i a vegades si es veuen també
4: queda... I també és veritat que l'estratègia que dius de comprar-ne del mateix color, això ho he fet
3: tots
4: també.
3: Tots blancs iguals, sí, i ja sí, està, sí. Llavors ja ho tens fet. Hi ha gent... que jo crec que ja és un punt obsessiu, eh? Que es compra, hi ha una espècie com d'imants que pots ficar a cadascun dels mitjons de manera que s'enganxen. És a dir, que fas les parelles i queden imantades, però crec que ja
1: jo
3: és una feinada.
1: Jo tinc una tira que es posa en la parella com amb uns forats. O sigui, la parella es van ficar i llavors tens tota una tira amb tots els
3: doncs també és bona opció, també és bona opció, i tant.
2: Molt bé, perfecte. I què més, Marta?
3: Què més? Doncs... com dèiem, la tardor comença demà passat, llavors important, a l'hora de guardar la roba d'estiu, que a veure, recomano que encara la deixem una mica fora perquè el temps potser encara no és bé del tardor, no? Però important, abans de guardar la roba d'estiu, no la guardem de qualsevol manera. Per exemple, la típica roba d'estiu blanca que té alguna taca groga, sobretot a la zona del coll i les aixelles, com a resultat de l'oxidació de residus de suor, de perfum, de cremes, etc., hem de treure aquestes taques abans de guardar-ho. Llavors, una manera molt fàcil és amb percarbonat, que no s'ha de confondre amb el bicarbonat, eh? Percarbonat, que és blanquejant. Com ho fem? Omplim una galleda amb aigua ben calenta, afegim un parell de cullerades de percarbonat per litre d'aigua i deixem la peça en remull unes hores. Jo, personalment, ho deixo tota la nit actuant. I després es bandim bé i rentem a la rentadora. Llavors, així, és important que aquesta roba ja la guardem neta per la següent temporada. Mm-hmm. Ara bé, en el cas de biquinis i banyadors, què passa? Com que tenen a l'estar, si tenim taques, que a vegades són doncs, del protector solar, del clor de la piscina, etc., no podem fer-hi servir el percarbonat, val? Perquè faria malbé aquest tipus de teixit. Llavors, en aquest cas, podem treure les taques amb una gota de rentavaixelles, perquè al final el rentavaixelles el que treu és el greix, i al final les cremes i tots aquests productes el que són olioses i són greixos, no? Per tant, amb el rentavaixelles, fregant una mica, marxarà. Ah. I, per últim, per guardar els biquinis i banyadors i que quan la següent temporada obrim el calaix i estiguin bé, que no se'ns hagin donat les gomes, tot això, cal guardar-los bé.
2: I no com s'han de guardar?
3: Clar, no els podem guardar de qualsevol manera. És a dir, ara els que tu tens el calaix dels biquinis i banyadors i els guardes directament, no. Per què? Perquè al final, amb el temps, doncs, tots aquests residus que pugui haver-hi de sal de mar, de clor, etc., va fent malbé les fibres. Per tant, no el rentarem tampoc a la rentadora, perquè també es farien malbé. Si hi ha algú molt mandrós que no vulgui fer el que jo explicaré, doncs com a màxim, si sí o sí els heu de posar a la rentadora, feu-ho amb un cicle fred o de roba delicada. Però el millor, el més recomanable seria agafem una galleda, posem a dins tots els biquinis i banyadors, esbandim-ho bé amb aigua dolça, llavors li posem un raig de vinagre blanc de neteja perquè ajuda doncs, a treure qualsevol taca, desodoritza, qualsevol resta que pugui haver-hi, i una mica de sabó neutre tipus Marsella. Ja està. Llavors, important, ho esbandim bé i un dels trucs més rellevants perquè no es facin malbé és que s'assequin completament abans de guardar-los. Perquè si els guardem i s'han quedat una mica humits, doncs això pot provocar floridura, males olors, etc. Llavors, els deixem assecar bé a l'ombra, que no els hi doni el sol, perquè si no el sol també ens trauria els colors dels banyadors. I els guardem en un lloc sec i ventilat, preferiblement. És a dir, res de posar-los dins d'una bossa de plàstic i deixar-los allà tot l'hivern, perquè llavors també es podria fer malbé. Mm-hmm. Llavors, en resum, esbandir bé amb aigua dolça, un raig de vinagre blanc de neteja, una mica de sabó neutre de Marsella, assecar-los completament i a l'ombra, i els guardem en un lloc sec i ventilat.
2: Carai, tu...
4: Bé. El vinagre blanc de neteja dona molt de joc per moltes coses, també.
3: Serveix per tot.
4: En comptes del suavitzant, per exemple, no? Hi ha qui recomana això, també.
3: Exacte. No? En teixits com, per exemple, les tovalloles o els biquinis i banyadors, no se'ls pot posar suavitzant. Hem de pensar que al final el suavitzant el que fa és que deixa com una espècie de pel·lícula lubricant que fa que els teixits es vegin més suaus. Però, clar, en per exemple, teles com poden ser de les tovalloles, el que fa és que aquesta pel·lícula treu capacitat d'absorció. Per tant, sí, les tovalloles semblaran més suaus, però assecaran menys. Per tant, no ens interessa. Llavors, en aquests casos, en lloc de posar-hi suavitzant, en el mateix caixetí del suavitzant hi posem vinagre blanc de neteja.
4: I neteja també doncs, la rentadora.
3: Exacte. I que ningú pateixi que el vinagre, un cop sec, no deixa cap olor. Vull dir que potser hi ha qui diu no, jo no el faig servir perquè si no vull que les tovalloles m'olorin a vinagre. No, ja ho veureu com no, que això quan s'asseca ja no té cap olor.
2: Ja. Carai, tu, això del tema tovallola també... Sí?
3: Sí. Mira, per tenir tovalloles esponjoses... Aquí hi ha moltes persones que les volen tenir esponjoses i això, no? Cometen errors, com pot ser dir, ah, doncs hi posem molt suavitzant per això. No, error. Evitem el suavitzant. Què més? No passar-se amb el detergent. Podem pensar que més detergent vol dir que estaran més netes. Error, perquè al final un excés de detergent el que fa és que es queda com incrustat a les fibres, pot deixar-les rígides, aquella sensació de la tovallola que la treus de la rentadora i està ben rígida.
4: Carrasca.
3: A carrasca, exacte. Mm-hmm. Això pot ser per un excés de detergent. I, per últim, això amb qualsevol rentat, però també nada de les tovalloles, no omplim la rentadora fins al màxim. És a dir, sempre hem de pensar que ha de cabre-hi una mà així en vertical, entre la pila de roba i el final del tambor. Perquè, si no, les tovalloles no tenen espai per girar i que passi i circuli bé l'aigua i el detergent, i, per tant, doncs és contraproduent. Per tant, ni sí. Més detergent, ni omplir-la al màxim, ni suavitzant.
2: 2:15.
0: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
2: Doncs au, una peça, una carbassa de 807 quilos ha guanyat el concurs de la Fira de Carbasses Gegants de Sidamon, el Pla d'Urgell. Saludem a aquesta hora el Sergi Balcells, alcalde de Sidamon. Alcalde, com estàs? Bon dia.
5: Molt bon dia.
2: 807 quilos?
5: Sí, 807 quilos. Sí, un cultivador de Navarra, Rubén Mendy, actualment dels 5 millors cultivadors del món, podríem dir.
2: Dels 5 millors cultivadors del món? Que aquest ja va guanyar l'any passat, també, no? Aquest pagès de
5: sí,
2: Navarra?
5: Sí, sí, sí. És com, per això es pot arribar a dir que potser sembla molt agosarat, però realment és així, dels 5 més llocs del món, sí. I ell té un rècord inclús més gran, que són 1.127 quilos, rècord d'Espanya.
2: 1.127 quilos?
5: Sí, sí, i... sí, sí, sí, són peces molt grans, sí.
2: Hi ha diàmetres de vertigen i més de 1.000 quilos, sí. Però quina gràcia té fer carbasses tan grans? Perquè després, com tu menges això? Què en fas d'una carbassa? Quan encetes, bueno, quan obres la carbassa, no la pots guardar 3 mesos?
5: No, la guardem. Aquest cap de setmana, que és la Fira de Sidamon, la tallem amb una serra molt gran i la fem uns trossos, que realment són peces molt grans, i la repartim entre la gent del públic que en va vulgui. I heu d'imaginar-vos que una carbassa de 500 quilos no va quedar res. Se la va endur tota la gent.
2: Això vol dir que hi havia molta gent, no? Com ha anat?
5: Sí, sí, sí, realment és aquest any és el cinquè any de la Fira de Sidamon. Creiem que és un any de consolidació, inclús un pelet més, perquè hem tingut molt públic en general. Hem augmentat a 30 paradistes, que és molt més que els altres anys. I el tema de cultivadors, hem tingut, pues, a part de carabasses de 800 quilos, cindries de 70 i 80 quilos, també. Vull dir, estem molt, molt, molt contents perquè creiem que estem en el bon camí.
2: Per tant, Fira de Carabasses Gegants de Sidamon, però també hi teniu cindries aquí, de 70 i 80 quilos, dius.
5: Sí, sí, sí. Pot ser que hem tingut carabasses de 800 quilos, cindries de 70 quilos, inclús alguna aubergine de 3 quilos, que quasi supera el rècord d'Espanya, que està amb 3, 200 i poc.
2: I estendre
5: tot qualsevol tipus que sigui gegant, a Sidamon hi entre, al concurs.
2: Dic que una albergínia de més de 3 quilos, això es pot menjar o ja pica i està ple de llavors, tan grossa?
5: Bueno, sí, són més bones, és més petites. Tot això, la finalitat és poder anar als diferents concurs que hi ha a nivell de Catalunya i Espanya, que nosaltres ens movem per diferents llocs.
2: Ja, i aquestes síndries gegants també, diguéssim, són amb pinyol, amb llavor o sense?
5: Sí, sí, sí, sí. Tant les carabasses com les síndries tenen pinyol. I el que val, entre cometes, podríem dir, el que té cert valor, com el dèiem abans, la carabassa, no en fem res, però aquesta de 800, les llavors, les guardem i en fem subhastes, o les fiquem a la venda, o les regalem pels cultivadors que vulguin tindre ja una llavor amb una certa genètica.
2: Ja, és a dir, regaleu les llavors d'aquesta carabassa de 807 quilos o de la que pesava més de 1.000 no sé quant?
5: Sí, sí, sí, aquestes, les llavors d'una carabassa com la meva de 500 quilos no la vol ningú, parlant clar.
2: Ja.
5: La gent vol la llavor de la carabassa bona. I com molt bé diem, la gent ha de saber que les de qualsevol carabassa que es pren en un concurs, sabem qui és el pare, qui és la mare, si és propensa a esquerda, si és propensa a tindre enfermetats, té un rastre, és com la Champions de les carabasses.
2: Quina és la varietat de carabassa més bona?
5: La més bona, no cal fer invents, és la de cacauet de tota la vida, que podem trobar a qualsevol botiga i els hortets de tot arreu, és la típica que hi ha. És la més petita, la més fàcil de manejar. La grossa també és bona, el que passa que, clar, quan te'n donen un tros que és immens, primer que et costa molt ja de guardar la casa.
2: Ja, i la de síndria?
5: La de síndria, no, les síndries són bones, eh? Nosaltres les obrim i les mengem. I funciona exactament el mateix.
2: Però quan alguna obres... varietat que tu diguis aquesta és especialment bona o no?
5: No, les síndries també és les típiques que puguem trobar en un supermercat. Aquestes grans també són grans, però per com a gust, no. És més per concursar i per les llavors.
2: Molt bé, doncs mira, aquí a l'estudi, a banda de la Marta Tips, hi tenim també la doctora Montse Folch, que és la millor nutricionista del país, i abans hem parlat justament de les bones propietats de la carbassa, de la síndria. Avui no n'hem parlat, però ja n'hem parlat moltes altres vegades, i molt
1: sí,
2: bé també,
1: la,
2: no?
1: Sí, però la llavor també és molt nutritiva, eh? La llavor, que ara les majoria de síndries allò al mercat les demanem sense llavor, perquè bueno, doncs allò que t'estalvies de treure-la, doncs és molt nutritiva i aporta molta quantitat, evidentment, de fibra, proteïna. La podríem batre i fer pols o menjar-la mastegant, perquè no, si no és massa dura.
2: Ja. Alcalde, escolta, moltes gràcies per haver-ho explicat aquí al matí de Ràdio 4, tu, i l'any que ve a veure si venim, tu, quan feu-ho, sí?
5: Vale,
2: aquesta festassa. A Sidamon, com esteu per aquí?
5: Esteu, com no, invitats, no es faltaria.
2: Molt bé, dic, aquí com anem? La sequera, que aquí no plou ni a tiros, eh?
5: No, aquí ja tenim ganes de que s'acabi la calor, realment, yeah. perquè és que això és un infern aquí.
2: Yeah.
5: Que també ens difulca molt el cultiu, perquè les carabasses no treballen igual. Correcte. Però bueno, i seguim lluitant.
2: Sergi Balcells, alcalde de Sidamon, moltes gràcies per haver estat al matí de Ràdio 4. Gràcies, alcalde, que vagi bé.
5: A vosaltres. Adeu. Bon dia. Merci. Adeu.
2: 2 minuts i mig i 3 quarts d'1. Fem una cosa, Montse Pol. Recapitulem una miqueta això, sí. per viure 100 anys o més, arribar-hi amb qualitat de vida... Una mica de resum...
1: Pautes?
2: De pautes, exacte. Què s'ha de fer, com s'ha de fer, això?
1: Hem dit mastegar bé i també cuidar la boca, és a dir, netejar la boca després dels àpats i també tenir cura de les nostres dents. Mastegar bé, insisteixo. Menjar 3 cops al dia, això és el que fan habitualment els japonesos, és a dir, esmorzar, dinar, sopar i menjar d'una manera regular. No omplir a l'estómac fins que ens sentim excessivament plens, sinó que una miqueta abans ja parar el menjar, menjar sa, menjar coses saludables i escollir ingredients que siguin senzills i naturals, buscar aliments que siguin frescos, de temporada, de proximitat, aliments nutritius i que no aportin excessius greixos saturats, que són els que no són bons per la salut. Reduir la sal en general i els sucres refinats a l'hora de menjar. Carn a la seva justa mesura, sobretot nosaltres tenim un bastant hàbit de menjar. La Societat Espanyola de Nutrició Comunitària es parla de menjar carn vermella 1-2 cops al mes.
2: Sí.
1: Però tot depèn també de l'edat. És a dir, si és una persona jove, pot menjar carn cada setmana 1-2 cops, però intentem que no tingui excessiva quantitat de greix i, com dèiem, la part més magra, si pot ser, de la part del filet.
2: D'acord.
1: Una dieta que sigui equilibrada i hipocalòrica. És a dir, què és una dieta hipocalòrica? Al final seria, sobretot depèn de l'edat de la persona, però menjar una mica menys del que mengem habitualment. Del que fem habitualment, una mica menys per sempre. I sobretot el sopar, fer-lo més lleuger. I, si podem, abans de les 7 de la tarda.
2: Abans de les 7 de la tarda.
1: Sí.
2: El tema horaris també és important,
1: Molt. Hi ha una dieta cronològica que és molt important per la salut i per també mantenir el pes.
2: Aquí les úniques endreçades sou tu i la Marta Tips. La resta tot damunt d'avall. Nen?
4: Això sembla,
2: Sí? Va, que ara de seguida volem sentir els oients també. Regalarem aquest dinar o sopar per 2 persones. Si no heu trucat encara, afanyeu-vos, 900-454-455. Són 3 quarts d'1. Què ens explicaràs dijous, Marta Tips?
3: Doncs, no, ja ho veurem, però relacionat, no?, amb que comencem la tardor, a veure també quins canvis tenim, no sé si ja en començarem a encetar el canvi d'armari, en fi, coses variades, però molt útils. Això sí que he de dir que, a veure, és cert que ara s'acaba l'estiu i comencem, no?, com dèieu abans, que sembla que l'ambient estigui una mica decaigut. Però crec que, escolta, que també la tardor porta moltes coses bones i que també ens hem de fixar com en els petits plaers i les coses que ens fan felices del dia a dia, no? Vull dir, potser, escolta, menjar-nos un gelat, veure una pel·lícula i poder ja començar a tapar-nos amb una manta. Vull dir, fer petites coses, fer un bon passeig, no passar tanta calor, que realment hi ha moltes coses bones i que la tardor també és una molt bona època.
4: Recordem que els colors que té el bosc a la tardor són espectaculars. Tots els ocres, vermells, verds,
2: marronosos...
4: Estem parlant de la tardor, doncs, sí, de cara a l'octubre, al novembre. Això es dona cap al novembre. Els colors, si vas a un bosc, de casa nostra, del Ripollès, per exemple, hi vaig sovint, és espectacular. Inspira molt per als qui ens agrada la pintura, per exemple, o la fotografia. Inspira moltíssim. I si anem amb tots amb els tips de menjar bé de la foc, fantàstic.
2: Jordi Vila, moltes gràcies.
3: Ja viure 100 anys.
2: Gran aportació a la tardor. A mi, no, la castanya m'agrada, les castanyes.
1: Sí. Aviat, ja les tindrem aquí.
2: Ja n'hi ha, de gallegues ja en venen.
1: Ja les tindrem aquí.
2: Encara no he tingut sort de trobar-ne d'aquí del Montseny ni de Prades, però està al caure això ja.
1: Sí.
2: Ja se'n comença a veure alguna de castanyes.
1: Ja hi som.
2: Molt bé, doncs escolta, mira, saludem a aquesta hora el Joan. Com estàs? Joan, què dius?
6: Hola, molt bé.
2: Com va això?
6: Molt bé, estic molt bé.
2: Ho celebrem moltíssim. Això vol dir que segueixes els consells de la doctora Montse Folch, si estàs tan bé.
6: Exactament.
2: Ah, perfecte. Des d'on truques, Joan?
6: Pues ara mateix estic parlant des del cotxe perquè he baixat de Barcelona, jo soc de Castellcir, però ara mateix estic al cotxe amb els mans lliures, no patiu.
2: Perfecte, molt bé.
6: Un dia he baixat aquí a acompanyar un fill a muntar un armari.
2: Carai, acompanyar un fill a muntar un armari. Està bé, això. Molt bé. Perfecte. Un dia d'aquests parlarem, ara que parlem de conduir de cotxes, amb tema taxistes, hi ha polèmica per això que fan obligatori l'ús del cinturó. N'hi ha molts que hi estan claríssimament a favor. És més, testimonis sí. de taxistes que diuen, noi, a mi m'ha salvat la vida més d'una vegada, el cinturó, i altres que hi estan molt en contra. Per exemple,

0: Massa bona...
1: No sé, però...
0: què dius? Què dius tu, Joan?
1: Que no ho sé, però tenen un brama o un crit molt característic.
0: Ja, diu que no es mengen, però, les garses. Diuen, els caçadors de poble.
1: Tenen unes cuixes que a vegades sí que diries, ostres, i això a la brasa podria...
0: No, home, no, que diu, em sembla però... que tenen la, que la carn és amarga, diuen. Diuen que és amarga, sí? Tu sembles un senyor, de fa molts anys, un senyor gran que parlava castellà, que deia, todo animal que vuela per la cazuela. Sí. Oh, clar, dius, de fotre't la garsa a la brasa, dic, no, no ho sé, no ho sé, contrasteu-ho, abans de, abans de provar-ho.
2: Creia que és algun problema.
0: Exacte. Doncs escolta, Joan, ens escoltes sovint o no?
1: Sí, molt sovint. Doncs el que passa és que altres vegades he trucat i no he tingut la sort que he tingut avui de que em seleccionéssiu. Primer de saber-ho i després de que em seleccionéssiu.
0: Clar. Ja, per sort sou molts els oients que ens truqueu cada dia aquí al matí de Ràdio 4. Celebrem, però, que avui la sort hagi estat per tu i esperem que un dia o altre es torni a repetir aquesta sort. Moltes gràcies, Joan, home, que vagi molt bé això.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Una abraçada. Adéu. Som macos, aquests oients que tenim, tu.
2: Home, i tant.
0: Sí, de veritat t'ho dic, I a més, ens truquen de totes les edats. L'altre dia, una noia, un noi de 20 i pocs anys, també públic habitual d'aquest programa, gent gran... Sí, està bé.
2: Mira, això està molt bé.
0: Això vol dir que, mira, fem un programa per tots els públics, tu.
3: I tant.
0: Que tant s'hi pot enganxar un de 18 com una de... de 73.
2: Home, és molt variat, el que, els temes...
0: Mirem de fer-ho variat, tu.
2: Ja per tothom.
0: Mirem de fer-ho variat.
2: Seriós, no tan seriós, ja.
0: Comencem amb actualitat, amb un Gonzalo Bernardo, que no és fàcil.
3: Ai, sí, però és molt divertit.
0: És divertit, el Gonzalo? T'agrada, tu?
3: No, és divertit la tertúlia en general que feu, Sí, el Gonzalo també, però que jo us he escoltat aquest matí i és interessant. A més, hi ha molts punts de vista, llavors, sí, jo m'ho passo bé escoltant-vos, sí.
0: I molt picat, si pot ser, perquè no pots estar parlant durant una hora del que ja s'ha parlat a les 6, a les 7, a les 8 i a les 9 del matí.
2: A més, és la veu de la saviesa, no? El Gonzalo sap el que diu.
0: Ho agrada molt o no agrada gens? No té terme mig, aquest.
2: Ja.
0: A mi m'ho diuen els oients pel carrer.
2: Però si més no, té un criteri.
0: Això sí.
2: Llavors, doncs...
0: Això, i si no, se l'inventa. Sobre la marxa. Molt bé. Marta, explica'm alguna cosa més, dona.
3: Mira, doncs t'explicaré que... perquè just aquest cap de setmana em van contactar d'una noia que em va dir «Escolta, tinc una taca de sang que no sé què fer-ne». Doncs mira, el més important, amb la sang sí que si actuem ràpid, millor. Llavors, senzillament, amb aigua molt freda, si la taca és recent, ja marxa. O sigui, que si ens hem tacat una samarreta o una peça de roba que, diguéssim, que ens puguem treure i posar-la sota l'aixeta, perfecte, perquè amb el mateix raig d'aigua, això sí, si podem posar la peça de roba del revés, és a dir, amb la intenció, no?, de que el raig d'aigua emputxi la taca cap enfora, diguéssim. Doncs amb això ja marxa. Si no, fregueu una miqueta, però marxa. I si no, si dius, ostres, mira, no he estat ràpid o ràpida i m'ha quedat aquí la taca de sang que ja està una mica més oxidada o més seca, doncs amb aigua oxigenada, igual que amb les ferides, és fàcil de recordar perquè com és igual que amb les ferides, doncs apliquem aigua oxigenada i veureu que fa com una reacció una mica efervescent i el que fa és que desincrusta la sang del teixit i marxa també. Si veiem que triga a marxar, doncs n'hi posarem una mica més i esperarem a que faci una mica més efecte i després ja rentarem i marxa també. Però més important, rapidesa i aigua freda, i així no cal aplicar cap més producte i d'aigua en tenim tots.
0: Carai, molt bé això. Per cert, mira, un dels titulars del matí, el jutge envia a judici amb jurat popular Begoña Gómez per malversació i tràfic d'influències. Queda dit una cosa, Montse. Digue'm. Hi ha oients que ens demanen que ens portis una llista d'snacks saludables.
2: Ah, perfecte. És un bon tema.
0: Perquè diu, si no, acabes comprant qualsevol cosa d'aquestes màquines de vending, que hi ha coses que... Segur que hi ha coses que estan molt bé, però altres que no tant.
2: Sí.
0: Diu, no sé, alguna cosa, un bon substitutiu, que ho tinguem a mà...
2: I fàcil, i fàcil de fer i de portar.
0: Sí.
2: Sí. Doncs el proper tema...
0: Sí, ho fem, quan tornis.
2: Sí, un fàcil i ràpid, i a més molt nutritiu, seria la fruita seca. Controlant la quantitat, la fruita seca seria molt interessant. Porta molt àcid gras, és molt calòrica, però es diria que la quantitat seria com el que t'hi cap en el teu puny, no? Que serien 20-30 grams diaris, aproximadament, però hi ha molta més quantitat de productes que podem portar fàcils.
0: Doncs perfecte, tu.
2: I saciants.
0: I saciants, no? Això sí que també, i sobretot, és important, tu.
2: Sí.
0: Hi ha gent que té... Això què és, el neguit? Quan

0: Tens gana així a tota hora.
1: Hi ha neguit, hi ha ansietat, hi ha gana, però sí que és veritat que l'ansietat pròpia potser de la feina o de la família, és que tenim tants fronts oberts, sí, no? Doncs que ens podrien obrir aquest front d'ansietat. I a vegades, per exemple, hi ha punts com la regalèsia, que és un ansiolític, i que tu et prens una mica de regalèsia i calma l'ansietat, si no tens problemes d'hipertensió, no es pot abusar. Però bueno, hi ha molts temes que es pot atacar aquesta ansietat per reduir la gana. Sí, sí.
0: Al final aconseguirem endreçar-nos, Jordi Vila.
2: Sobre per què els japonesos viuen tant i en tants centenaris, comentaves que tenen una mateixa combinació de bacteris i virus que fa que la seva microbiota sigui més resistent. Per què és important la microbiota?
1: Per les defenses, en general, jo diria, per la immunitat, perquè funcioni, és a dir, per l'absorció de nutrients, l'absorció de vitamines, l'absorció d'aminoàcids, que els aminoàcids, recordem, que formen les proteïnes, és a dir, la microbiota és important per l'absorció de nutrients i això fa que sigui important per la nostra immunitat, per les nostres defenses. És un tema també, crec, molt important com per tractar-lo d'una manera que sigui fàcil d'entendre, no? I comunicativa, però és molt important mantenir la microbiota. Sobretot ja hem dit que un dels factors importants seria que no falti la fibra, que serien uns 30 grams al dia aproximadament. La fibra vegetal o la fibra de la fruita o la fibra, com hem dit, dels llegums. Ben mastegada, perquè la fibra a vegades podria fermentar i provocar gasos i digestions pesades, etc. Però sí que és important la microbiota. Ara últimament s'ha posat molt de moda, però al final sempre ha sigut important la salut dels nostres budells.
2: I un altre dels secrets relacionats amb per què els japonesos viuen tant, ho comentàvem abans, no? Aquest ikigai, el fet de tenir un propòsit a la vida quan et lleves, no? Doncs mira, tinc aquesta meta, tinc aquest objectiu, i una altra de les coses que fa que visquin tant, diuen els japonesos, és aquesta vida en comunitat, no? Donen molta importància
1: a la
2: part social en el barri, involucrar-se, conèixer el teu veí, la teva veïna, a preocupar-se per ell o per ella, i això fa que és un plus que li dona sentit a la teva vida, no? Aquest
1: està
2: plus comunitari, no?
1: Està comprovadíssim. A veure, hi haurà persones que són solitàries i que estan molt ben soles, però la comunitat, fer amics, tenir relacions socials, doncs és molt important també per mantenir aquest nivell de salut i per fer la vida més llarga. Però sobretot, jo diria, intentar agafar-nos a les coses que jo dic amb el chubasquero. És a dir, que t'afectin fins aquí. És a dir, que no t'afectin de la part interiorment. És fàcil dir-ho, Tampoc és tan fàcil, però es pot treballar això, Hi ha diversos mecanismes que treballen que els temes t'afectin fins que a l'impermeable, portes a l'impermeable i que et rellisquin les coses.
2: Efecte impermeable, no?
1: Efecte impermeable, sí.
2: N'hauríem de portar sempre una a la bossa de la cartera per si les mosques, no?
1: Kitty-kling, i fas així, pim, i ja te'l fiques. I dius, no podràs ni tu ni 30 com tu.
0: Ja. Carai, tu. Escolta, demà vindrà una gastrosàvia. La Teresa Pinós compartirà una estona llarga en aquest programa, al matí de Ràdio 4, però parlarem de moltes altres coses.
2: Posarem sobre la taula un tema molt, molt potent. Ha acabat el judici per l'acomiadament dels 2.000 treballadors barcelonins que treballen per la subcontrata de Meta. Parlarem de la vessant laboral, però també, sobretot, dels efectes psicològics que ha comportat per aquests treballadors que són moderadors de contingut, que veuen, són els que filtren les imatges que es pengen a les xarxes, gent que veu assassinats, tortures i tot el que et puguis imaginar i més. Han tingut afectacions psicològiques i tindrem en directe el Francesc Feliu, que és qui ha destapat tot això, és un dels primers advocats que ha defensat aquestes persones, i tindrem també, ens diu el Francesc Feliu, que Xavi vindrà un testimoni, una persona moderadora que ens explicarà en primera persona el que ha suposat per ella i per als seus companys i companyes totes aquestes afectacions psicològiques.
0: No ho diguis tot ara, que si no demano
2: no,
0: que
2: no,
0: vingui.
2: Ja està,
0: no, t'anava a dir, el Guillem Guardiola vindrà, el de Guardiola TV, sí? Aquest arras de les xarxes, és aquest que posa a prova la gent pel carrer amb el català i...
2: Que té molta gràcia. Té molta gràcia. Sí, té molta gràcia.
0: Sí. Doncs demà el Guillem Guardiola serà aquí al matí de Ràdio 4, sí? Què més farem? Què més farem, nen?
2: Doncs parlarem de tips farmacèutiques, doncs bons consells que ens donarà la Emi Sallés, i també d'un projecte de formatges artesans. Sortejarem, entre les persones que ens truquin, doncs un lot de formatges artesans que ens porten els del projecte Xerigots. Acaben de publicar un nou llibre.
0: Un pack de formatges, demà, sí, sí. Perquè l'arren els rients.
2: Artesanals.
0: Artesans, sí, sí, no un formatge qualsevol.
2: No és un formatge qualsevol, eh?
0: A mi no m'agrada el formatge, tu sí, sí, Montse?
1: Ai, sí, a mi sí.
3: Sí, són molt bons.
0: Sí, ai, sí, a tu també et deuen agradar.
2: Sí, el que passa és que, clar, si són artesans, els bons formatges...
3: serà potent.
2: Oloren molt. Jo no sé si ho podrem resistir, Xavi.
0: No ho
2: haurem
0: sé,
2: d'obrir la finestra?
0: No ho sé.
1: I els iogurts t'agraden?
0: Els iogurts, sí. Ah, és l'únic làctic que em puc menjar, diguéssim.
1: Així podràs viure molt temps.
0: Sí, això espero. No ho sé. Mentre anem de festa major fins a les 7 del matí, ja.
1: També és la vida social.
0: Ah, sí, home, sí. No,
1: això
0: no,
1: és la
0: sí.
1: part social.
0: Sí, al final,
1: la longevitat.
0: No? Ja, tampoc és que vulguem canviar gaire, de moment, eh? Sí o no? Marta té, eh?
3: Prefereixes no arribar fins al 100 i pico, però, escolta, haver-los viscut intensament,
0: ens agrada aquest estil de vida.
3: I tant.
0: Jordi Barbeta, Jordi Fàbrega, Àlex Govern seran a la tertúlia demà a partir de les 10 i 5 minuts del matí.
2: I també parlarem de l'intrusisme que hi ha en el món dels terapeutes, eh? Ho farem amb l'Òscar Pino, vicedegà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
0: Sí, senyor, perquè cada cop l'auge de terapeutes sense titulació posa en alerta els psicòlegs. Diu que els pacients arriben a teràpia molt pitjor. Per tant, un tema important, lògicament, que també abordarem aquí al matí de Ràdio 4. Senyores i senyors, això s'ha acabat. Pràcticament és la una, per tant, donem pas als companys...
2: Ja s'ha acabat?
0: ...dels serveis informatius.
2: Passa ràpid, això, eh?
0: I nosaltres tornem demà, a partir de les 10, aquí al matí de Ràdio 4. Merci, bon dia, fins demà, adéu.
1: Adéu.
4: És la una.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia, comencem amb una última hora. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la dona del president del govern, i la seva assessora Cristina Álvarez pels delictes de malversació i tràfic d'influències. El jutge ha decidit obrir judici oral en la que és la seva darrera setmana de feina abans de jubilar-se. Encara en clau judicial, l'Audiència Nacional amplia la investigació per l'assalt a la Global Sumut Flotilla per part d'Israel. Extén la causa contra comandaments israelians, els delictes de tortures, danys i lesions. Ho fa després d'estimar parcialment alguns recursos presentats i de constatar que els fets denunciats haurien tingut lloc contra vaixells amb bandera espanyola. Ordena a banda identificar els autors de les tortures que haurien tingut lloc als centres de detenció on va ser traslladats. Més qüestions. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat un nou crim masclista a Madrid. El cos de la dona de 34 anys va ser localitzat aquest dissabte. La parella ha estat detinguda. A Màlaga ha mort la dona de 35 anys que es trobava ingressada a la UCI després que la seva parella va intentar escanyar-la. I a Tarragona els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, amb la intenció de matar-la. La dona es troba en estat molt greu. Recordem que el 900-900-120 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista i també del seu entorn. Funciona a les 24 hores del dia tots els dies de l'any, no deixa rastre la factura, però sí cal esborrar-lo del registre de trucades. El 900-900-120. Continuen els missatges de condemna després de l'agressió aquest diumenge a un vehicle on hi viatjava la diputada de Ceuta, ja Julia Ferreras, amb dues persones més, un activista i una advocada de Nacions Unides. El president del govern, Pedro Sánchez, a través de les xarxes, ha assegurat que la violència mai és el camí. El ministre de Consum, Pablo Bustinduy, també ha condemnat els fets.
6: Yo quiero decir que se confundieron, que en función de quién sea es justificable o no, no, es absolutamente intolerable. Yo conmino al señor Feijóo, al señor Abascal, no espero nada, que salga con toda claridad, a condenar la violència i l'episodi que vimos ayer en Ceuta.
4: L'executiu de Ceuta també ha mostrat el seu rebuig a aquests fets. Aquest dilluns, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha viatjat a la ciutat autònoma per quarta vegada des de l'entrada massiva de migrants, acompanyat pel president del Partit Popular Europeu, Manfred Weber. Mentrestant, el cap de l'executiu central, Pedro Sánchez, viatja a Nova York, a l'Assemblea de les Nacions Unides, on previsiblement defensarà la gestió del seu govern davant la crisi migratòria. Abans, a Moncloa, Sánchez ha presentat el pla IA360 per desplegar de manera responsable la intel·ligència artificial.
7: Un plan para que nuestro país aproveche las oportunidades que la inteligencia artificial ofrece a nuestra economía, pero no solamente a nuestra economía, pero que también pone el centro, en el centro, la seguridad ciudadana, la confianza, la protección de los más vulnerables, empezando por los menores.
4: Sánchez ha demanat als agents socials impulsar entre tots un nou contracte social per la intel·ligència artificial i tancar un acord de país per oferir seguretat a la ciutadania. Ens situem ara al Congrés dels Diputats, on continua en marxa la comissió d'investigació sobre la gestió de la Dana, en què compareix l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. És la segona vegada que hi acudeix, però ha decidit no respondre als grups parlamentaris. Assegura que no farà cap declaració pública fins que no finalitzi la instrucció del cas i s'ha escudat en una sentència del Tribunal Superior de Justícia Valencià que va decidir no investigar-lo. Amb tot, Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, ha traslladat les preguntes de familiars de víctimes de la Dana a Mazón.
5: Soy Alicia Agreda. Perdí a mi marido aquel día a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana ya se lo llevó el agua. Fue el primero. Y le quiero preguntar, ¿cómo puede usted decir que no supieron nada hasta la tarde si a mi marido se lo llevó el agua a las 9 de la mañana? Se lo pregunta Alicia Agreda.
8: No le voy a contestar, señor Rufián. Me remito a mi intervención inicial.
5: No, sí. Alicia no le va a contestar.
4: Per la seva part, Ignacio Gil, de Vox, ha apartat el focus d'Amazon i ha aprofitat la seva intervenció per assenyalar el govern espanyol i especialment el president de l'executiu, Pedro Sánchez. Fem ara un apunt de mobilitat aquí a casa nostra. La línia d'autobús express X1 allarga el seu recorregut. Des d'avui, els autobusos aniran més enllà de Francesc Macià i arribaran fins a l'avinguda Albert Bastardes, al final de l'avinguda Diagonal. TMB explica que l'ampliació permetrà connectar de manera ràpida al centre de la ciutat, especialment l'Eixample, però també la zona de Glòries, amb la zona universitària. En total s'incorporen 8 noves parades. Tot això amb la mirada posada en el futur campus clínic que acabarà de desenvolupar aquesta zona de Barcelona, frontera amb altres ciutats metropolitanes com l'Hospitalet i Esplugues. Després de l'èxit registrat en aquest tipus de línies express en els últims anys, la companyia preveu incorporar-ne de noves enguany. Així acabem. Més notícies a les dues.
9: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
10: Ràdio 4.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. La gasolina ha trencat la barrera dels 2 euros. Segons la Unió Europea, l'any 2035 ja no es vendran més cotxes nous, ni de benzina ni de dièsel. Tots els turismes i furgonetes nous que es matriculin a partir d'aleshores han de ser 100% elèctrics o d'emissions zero. Les grans ciutats tenen una zona d'emissions zero. I amb tot això s'ha tancat l'aixeta de les ajudes dels fons europeus Next Generation. La tàctica d'avui la volíem titular en positiu, l'eficiència energètica, però després d'escoltar-vos per xarxes tot el cap de setmana, li direm els problemes de la transició energètica. A veure com ho estan vivint els diners.
2: Els diners.
3: Marta, mira per la finestra. El veus? Nou de trinca. Zero emissions, zero benzina. S'ha acabat regalar-li els diners a les petrolieres. Sóc un visionari. Marta, un visionari.
4: Home, Jordi, bonic ho és. No et diré que no. Però per què tens un cable de 50 metres connectat al microones de la cuina?
3: A veure, és una solució temporal. És que he anat al carregador ràpid al carrer Gran i fora de servei. El de la benzinera, la pantalla penjada. I el del supermercat, en manteniment.
4: I la teva gran tàctica per no pagar benzina és fer servir tota la llum de casa nostra. Jordi, que fa 10 minuts que la rentadora fa pampallugues i el gat té els pèls de punta.
3: Però si només li falta un 10% per carregar. Però, Marta, sobretot, no obris el forn, que saltaran els plats.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: També amb la Natàlia Sánchez, el Geni Sabater, la Marta Inglés. Tots vosaltres perquè estem plens de comentaris i preguntes.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690-080-830.
1: Va, anem per feina amb l'especialista en flexibilitat i eficiència energètica, vinculat especialment al sector elèctric i de transició energètica a Catalunya, el Lluís Recolons Marina. Què tal? Hola, Lluís, com estàs?
5: Què tal? Bona tarda, Mariola.
1: Anava dient que sí quan parlàvem dels diners. El Lluís és enginyer especialista en flexibilitat i eficiència energètica. Actualment treballa com a product manager a la companyia elèctrica catalana Estabanell, on està involucrat en definir estratègies de grup. I entre aquestes tasques lidera els serveis enfocats a optimitzar el consum i promoure la gestió intel·ligent de l'energia. A més, és membre del grup de gestors energètics i de la junta directiva d'Entra, l'Associació Espanyola per l'Agregació i la Flexibilitat. Clar, hem de començar parlant del cotxe elèctric perquè tenim un munt de comentaris. Mira, torna a escoltar un comentari concret perquè la Núria Ferran ens ha deixat un missatge al WhatsApp de La Tàctica.
6: Hola, Mariola, agraeixo que tracteu aquest tema. Jo fa un parell d'anys que tinc un cotxe elèctric. Si fas el recorregut diari de casa a la feina i de feina a casa, ja saps on carregaràs, o a la feina o a casa i tal, i no hi ha cap problema. El tema és quan vols fer alguna cosa al cap de setmana o alguna cosa inesperada i tot això. Passa que quan trobes un carregador que funciona, que molts no estan operatius des de fa anys, jo m'he trobat en supermercats o en pobles, vas allà i fa anys és que estan instal·lats i que no funcionen. I després, quan trobes un carregador que funciona, has de mirar amb quina app funciona. Segurament és una app que tu no tens instal·lada, llavors t'has d'instal·lar l'app, has de donar totes les dades a l'app, o sigui que estàs una estoneta allà, has de confirmar el correu electrònic, has d'anar al correu electrònic, ho has de validar. I, per tant, necessites dades per fer això. A vegades els carregadors estan en un pàrquing soterrani que no hi ha wifi i no hi ha dades, i per tant no pots donar d'alta de l'app. També m'ha passat a Andorra que necessites tenir instal·lat el roaming per poder-te donar d'alta de l'app corresponent, o sigui, no hi ha una app unificada que et permeti carregar i operar amb qualsevol carregador, etc. Jo m'he trobat a vegades que vaig amb un 1% de bateria, llavors vaig super a poc a l'autovia, intento a les baixades carregar la bateria i anar tirant fins que intentar arribar a un carregador i a veure si funciona, però es pateix bastant. Gràcies per tractar aquest tema.
7: La terra és plana, ho sap tothom.
1: A veure, Lluís, això sembla un joc de pistes, no? Què està passant amb els carregadors del cotxe elèctric?
5: Que sembla que és un escape room, no?
1: Sí, no, és un escape room.
5: És molt complicat. Jo m'he trobat això moltes vegades amb molts coneguts. Al final hem d'entendre que a Espanya hi ha una circumstància, i és que els punts de càrrega públics que podem trobar al carrer, a polígons o a centres comercials, tenen dos actors diferents, no? L'instal·lador, que s'encarrega de l'operació i el manteniment, i després el proveïdor del servei, diguem, de e-mobilitat, que és el que s'encarrega de posar la cara davant l'usuari, no? Llavors, normalment això es fa via app o targeta, i moltes vegades ens trobem que si tenim una app, pues no funciona amb un punt de càrrega de cert operador. Ens hem d'anar descarregant apps diferents, provant moltes vegades, no? Moltes vegades pues, no tenim o espai al mòbil o cobertura per descarregar aquesta app i pues, no podem carregar el mòbil. Tot això són desincentius a l'adopció d'aquest cotxe elèctric.
1: Clar, però moltes vegades no t'hi trobes fins que el tens. O sigui, tu et descobreixes aquest món de l'escape room del cotxe elèctric quan et compres un cotxe elèctric, però prèviament ningú diu res d'això.
5: No, ningú parla. Jo crec que està canviant. Ara la situació, hi ha un impuls per, diguem, adoptar el model d'altres països. Es va pronunciar la CNMC, el regulador, respecte a això. No serà un canvi que serà efectiu instantàniament, però anem cap aquí.
1: Bé, de fet, a xarxes tenim un munt de comentaris. La Núria Genescans diu: és un calvari, no entenc com no hi ha una normativa que obligui a proporcionar pagament amb targeta i no anar deixant les dades a tort i dret en mil apps. Estic indignada. Això no sé si acabarà passant. O hi ha alguna normativa sobre això o no?
5: Bueno, es vol, és el que deia, es vol treballar cap aquí. Ara mateix depenem dels acords entre empreses, d'aquests operadors i aquests proveïdors de servei. Ens donem compte que, no, l'incentiu per a les empreses per fer aquests acords no són suficients. El regulador ha d'entrar i ha de marcar les regles del joc.
1: En Joaquim diu: el tema està molt mal muntat. Hi hauria d'haver carregadors universals.
5: Això és complicat.
1: Sí?
5: Sí, perquè aquí cada empresa ha anat cap a diferents models, i hi ha diferents cotxes i diferents carregadors. A mi m'agradaria veure-ho, la veritat, com abans comentàvem, no? Entre vestidors.
1: Sí. És que abans d'entrar jo deia, si hem estat 20 anys dient que arribava el carregador universal del mòbil, o sigui, cada any era l'any que ve, hem estat 15 anys així, i ara ens passarà
5: molt
1: amb el cotxe, no?
5: M'ha agradat molt el teu exemple. Així com deia que la regulació no imposarà, però afavorirà que puguem utilitzar les apps amb interoperabilitat, encara trigarem una mica més per veure el carregador únic, però jo crec que és cap a on hem d'anar.
1: Tenim una trucada del Lluís. Sí, Lluís, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Endavant.
8: Doncs, bueno, jo crec que tot el tema de l'eficiència energètica, que està molt bé que ho instaurem el més aviat possible. Jo crec que el 2035 és anar tardíssim. Crec que ho hauríem d'haver impulsat des de fa molt de temps, i que anem molt lents. O sigui, anem amb passos de tortuga. O sigui, les empreses s'han de posar les piles, però el regulador, que és el que ha de, diguem-ne, regular perquè les empreses es puguin adaptar el més ràpidament possible, van lentíssims, perquè els que fan les lleis, els que ens regulen, són els que són ineficients, no? I llavors jo crec que la cosa ha d'anar molt més ràpida. No, anem a passos de tortuga.
1: Gràcies, Lluís, per el teu comentari. Una abraçada. Lluís Recolons, però el tema és que 2035, si ara no estem preparats perquè ens passen totes aquestes coses, si escurcem encara més l'electrificació de tots, serà molt més complicat, no, encara?
5: Serà complicat, però jo voldria posar una mica... Sí, estic d'acord amb el Lluís, que és molt frustrant veure la situació, veure totes les dificultats en les que ens estem enfrontant, però la feina que s'ha de fer és molt llarga, i encara que no ho sembli, s'està avançant. No s'està avançant a la velocitat que a mi tampoc m'agradaria. O sigui, m'agradaria que fos molt més ràpid, molt més efectiu i eficient, però s'està avançant. Just ha mencionat l'eficiència energètica. Crec que l'eficiència energètica, hi ha una dada que aporta bastanta llum en aquest...
1: El context, sí.
5: En aquest sentit. Ara mateix a Espanya, 2026, es consumeix anualment la mateixa energia, pràcticament la mateixa energia elèctrica, que el 2007. I hem crescut molt més. Vull tenir moltes més màquines connectades, però estem consumint la mateixa consum elèctric el mateix que el 2007. Això vol dir que les mesures d'eficiència energètica sí que s'han implantat i sí que s'han fet, i el que passa és que, bueno, potser hem d'acabar de materialitzar, no?, que manifestar aquest benefici per tothom, però a la feina s'està fent, fent molta feina.
1: Home, és curiosa aquesta dada, de fet, no? No ens esperàvem, sembla que... Perquè, clar, t'imagines, anem cap a l'electrificació, un cop estigui tot connectat, hi haurà electricitat per tothom, no? Perquè, per exemple, clar, tenim comentaris sobre aquest tema, a veure tu què en penses. Per exemple, l'Andreu Baià, que és tecnòleg pioner en tecnologia, i diu, ens estem plantejant apagar Escó i Vandellòs 2 el 2030 i el 2032, quan a dia d'avui generen el 56% de tota l'electricitat de Catalunya. Sí. Si no canviem això, Catalunya farà un fosa negra.
5: Catalunya està molt endarrerida en els deures de les renovables. Estem molt enrere comparats amb la resta de l'Estat, i aquí sí que ens hem de posar les piles, perquè si no, Escó serà imprescindible. Sí. Ara mateix només el 15% de l'energia elèctrica que es consumeix a Catalunya té origen renovable. Hi ha molt poca renovable instal·lada a Catalunya.
1: Per tant, això s'hauria d'accelerar. No sé si això té a veure amb els fons que jo deia de Next Generation, perquè, clar, aquest agost, tota aquesta, diríem... aquestes ajudes que han arribat des de la Covid europees, s'ha tancat l'aixeta, no? Això ens perjudica d'alguna manera?
5: No en aquest tema. El problema de Catalunya i de les renovables és la dificultat per tramitar les instal·lacions renovables. Estem parlant, no, ara mateix no estic parlant de l'autoconsum, que sí que està molt avançat a Catalunya, estic avançant de les grans plantes de producció, fotovoltaiques, eòliques, hidràuliques o hidràuliques reversibles, que són molt difícils de tirar endavant en aquest país.
1: Mira, el Genís consulta. Té un cotxe del 2003, benzina, etiqueta B. Quan serà la pròxima restricció? No podrà entrar a la zona de baixes emissions? Quan?
5: Ara no et sabria dir, amb exactitud, que no en sé els intervals, però crec que d'aquí poc.
1: D'aquí poc,
5: si és del
1: no?
5: 2003, serà d'aquí poc, sí.
1: De fet, tu et vas viralitzar bastant, que ja vam parlar la setmana passada, per això vam dir, hem de parlar més d'això, que deies això, no? Que parlaves de que les zones de baixes emissions, per tu, feien una... Bueno, no sé si vas dir-ho classista, no? Era que era classista,
5: sí.
1: Perquè...
5: em va sortir això de dins, davant la frustració de pensar... de fet, estava pensant en una tieta meva, que li va passar això, no a Barcelona, però a Madrid, amb el seu cotxe estimat, que havia cuidat molt i molt bé durant 25 anys, i el va haver de canviar per poder entrar a Madrid. Sí, vull dir, a mi em sembla que en essència és algo que s'ha de fer, aquesta zona de baixes emissions, però ho hem de fer amb criteris de justícia social. Crec que s'està avançant, tenim el sistema implantat, però crec que ens hauríem de donar més pressa en això i sobretot posar-ho més en valor.
1: Tu quan t'anomenem, diem, expert en flexibilitat energètica. Què vol dir això? Què és la flexibilitat energètica?
5: Clar, hem parlat molt d'eficiència energètica durant els últims anys i jo crec que la flexibilitat és un altre melon que s'obre ara, que s'ha obert en altres països europeus, però aquí a Catalunya i a Espanya, per desgràcia, encara no. No tot el que es podria obrir, no? Perquè és una altra forma de pensar, diferent a l'eficiència energètica. Es tracta més de que els teus consums siguin flexibles per poder adaptar-se més a les senyals de preu i també a les necessitats del sistema. És a dir, estalviar més fent un ús intel·ligent del teu consum.
1: És a dir, però per això s'haurien d'adaptar també les operadores, no? Les empreses, no? Perquè tenen ja uns preus estipulats que tampoc són molt flexibles, no?
5: Clar, aquí hi ha un... Bueno, Espanya està molt avançat en quant al rang de tarifes que pots accedir-hi. Hi ha algunes que afavoreixen més o menys la flexibilitat. Per exemple, la tarifa per trams, els diferents, que són tres trams horaris, és un principi de flexibilitat. És com el primer principi de flexibilitat que va entrar a Espanya. Diguem que encara no té aquest principi d'intel·ligència, o sigui, és bastant estàtic, depèn de l'usuari que faci aquest consum més conscient. La idea és poder anar a un paradigma on aquests consums es desplacen de forma automàtica. Per exemple, la càrrega d'un cotxe elèctric.
1: Clar, m'imagino que amb això, amb sistemes automatitzats d'intel·ligència artificial, seria una mica la solució a tot això, no? A que cada casa tingui el seu consum personalitzat, no? No és una mica la tendència d'anar cap aquí?
5: Sí, és la tendència que estem veient en directives europees i també en altres països que estan més avançats. Connectar el que es diu els actius energètics de la llar i de les empreses, és a dir, tot allò que consumeix electricitat, i a mesura que es pugui, automatitzar, com tu has dit, amb criteris d'intel·ligència artificial, tot el desplaçament d'aquests consums.
1: I diríem, les grans empreses estan preparades per això? O anem una mica amb rodes encara?
5: Hi ha de tot. Jo, de fet, m'he trobat molts casos perquè he anat a visitar clients per fer-li auditories de flexibilitat. Aquí hi ha dos mancances, no? Una és l'electrificació de tot allò que es pugui electrificar, és a dir, consums energètics basats en energies fòssils, convertir-los en energies d'origen elèctric, i per una altra banda, la digitalització. No pot haver-hi intel·ligència artificial si abans no hi ha una digitalització.
1: Mm-hmm. Tenim més comentaris sobre el carregador, perquè també és veritat que els problemes que ja arrossegàvem històrics del carregador elèctric, hi ha molta gent que diu, per exemple, l'Albert GPI diu: falta de manteniment i incompatibilitat entre tecnologies de càrrega fa saltar les proteccions. O, per exemple, el Joan Cavaller diu: els únics que funcionen són els de l'Aldea, de carregadors. Escudella 04 diu: Arenys de Munt en van instal·lar dos, van funcionar un temps i de cop van deixar de funcionar. Estan aturats des de fa 3 anys. I el JMG diu: a la resta d'Europa no hi ha aquests problemes. I també ens apunta l'Arnau Font, diu que ell mateix s'ha fet una aplicació meravellosa que enllaça l'aplicació del carregador directament. De moment ho ha fet per propietaris de Tesla, però intentarà obrir aquesta funció per tothom. És a dir, s'ho ha fet ell mateix.
5: Veient que això no avança, no, i que ningú ho fa, doncs s'ho ha fet ell mateix. Doncs, un aplaudiment per la seva iniciativa. Al final, no és que a Europa funcioni millor, és que a Europa, com hi ha una demanda més gran de càrrega de cotxe elèctric, els problemes es solucionen més ràpid. Aquí, al final, hem de definir moltes causes, no?, per les que un carregador elèctric no funciona. Pot ser per un fallo de manteniment, una manca de la xarxa en aquell moment, un problema del software, o que algú ha robat el coure.
1: Això està passant ara mateix, no? O sigui, hem passat de que el tren no vagi perquè hi ha robatoris de coure, ara que el cotxe elèctric no puguem carregar-lo perquè també es roba coure.
5: Sí, jo he vist alguns casos de mànigues, no?, del carregador tallat i que s'emporten el cable.
1: És potser concretament la mànega i el coure,
5: jo, no? Jo és el que més he vist, sí, però que al final això són 50 euros. Vull dir que no, però per reparar-ho és un cost enorme.
1: Clar, hi haurien de posar una sobreprotecció perquè no es pugui arribar al coure.
5: El que faria encara més car el tema, que ja estem bastant, no?, bastant dificultats amb aquest manteniment tan car quan hi hagi més demanda.
1: De fet, la llei obliga a segons quins llocs que hi hagi carregadors, però en canvi no diu res del manteniment i potser és un dels problemes aquest, no?
5: Clar, molts d'aquests operadors, no?, veient l'ús que tenen aquests carregadors, pues ni ganes de posar-li a manteniment que haurien de posar-li. No?
1: Si voleu dir alguna cosa, 900-900-454-455 és el telèfon del directe. Avui parlant d'eficiència energètica o la problemàtica que estem tenint per arribar en aquest, diríem, món ideal de l'eficiència energètica, amb en Lluís Recolons, que està responent les vostres preguntes. Bé, clar, diem molta problemàtica, però mira, volem fer un parèntesi perquè el mes de juny l'Ajuntament de Barcelona va donar premis a algunes iniciatives sostenibles dels Premis Agenda 2030. La Natàlia Sánchez ens diu quins van ser els guanyadors, per va inspirar-nos.
9: Els Premis Agenda 2030 Barcelona més Sostenibilitat 2026 van guardonar 12 projectes innovadors que transformen la ciutat des del compromís ambiental i social en reptes clau. En descarbonització, l'Hospital de Sant Pau lidera el projecte Green Breath per reduir la petjada de carboni en l'ús d'inhaladors sanitaris, mentre que a Sant Martí s'han premiat 24 habitatges industrialitzats de baixes emissions de CO2. Per fer front a la sequera i garantir l'estalvi d'aigua, destaquen Llars a Punt d'Aigües de Barcelona i Comunitats de Sembra d'Aigua de l'Escola Diputació, on l'alumnat recull i reutilitza l'aigua escolar pels horts del barri. Davant l'impacte de la calor, la cooperativa Batec proposa les ombres modulars Mar d'Ombres i el CCCB va ser reconegut com a refugi climàtic cultural pioner. A més, iniciatives com Disfe Clima combaten la desinformació climàtica a les aules i Barcelona Revolta't promou el compostatge comunitari de residus orgànics. Truca al 900-454-455. La Tàctica, cada migdia d'1 a 2 a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.

0: aquí a la Tàctica fa molt de temps que parlem del canvi climàtic, però ja va sent hora que ens posem en marxa. Ja fa temps que hauríem d'haver posat en marxa. Clar, Lluís Recolons, com podem millorar l'eficiència a casa? És a dir, quines serien per tu les tàctiques, no, de l'eficiència energètica dins de les cases?
1: Doncs al final jo crec que això ho veig som una oportunitat d'estalvi, no? Al final de cada mes ens arriba la factura elèctrica, anem a veure com podem reduir, no, aquest consum. El primer és una eficiència energètica, la més essencial és examinar els nostres electrodomèstics i avaluar el seu consum i les seves necessitats de potència versus un model més nou, no, que tingui una garantia de consum menor. Quan fem això, no només estem estalviant en l'energia que consumim, sinó també en les necessitats de la potència que tenim a casa. I això és una cosa que volia comentar, perquè una de les coses que molta gent no hi pensa a l'hora d'estalviar en la seva factura és reduir les necessitats que té la seva llar. Podem imaginar-nos l'entrada d'electricitat a casa, no?, com una canyeria d'aigua. Tu estàs pagant dues coses aquí. Estàs pagant el terme fix, que és el diàmetre d'aquesta tuberia, no?, que determina el dret que tens a l'aigua, o sigui, a quanta aigua et pot entrar en un moment donat. Quan més ampla és la tuberia, més estàs pagant cada mes fix. I després pagues per l'aigua que circula per aquesta tuberia, no?, el que és el terme variable. Llavors, si podem, diguem, escurçar les necessitats de la nostra llar i fer la tuberia més estreta, estarem pagant menys pel terme fix, és a dir, per la potència. Llavors, una d'aquestes formes és reduir la potència que necessiten els electrodomèstics. I això és, pues, moltes vegades, renovar amb models més recents.
0: Clar, fins i tot tu, que ets especialista, et costa d'explicar el tema de la factura de la llum, això. Clar, dues coses. Una, actualment, per saber quina és la potència de cada aparell, és veritat que quan tu demanes algun gestor, arriba i tu mira amb uns aparells. Aquests aparells poden ser domèstics? O sigui, tu et pots fer un aparell per poder controlar això? Hi ha aparells, o sigui, en plan casolans, per dir, vaig a mirar cada cosa que gasta,
1: sí,
0: o
1: sí.
0: No?
1: Hi ha una... Això, vull dir, es pot comprar, no vull dir marques, però a qualsevol lloc, uns endolls, no?, que poses entre l'electrodomèstic i la toma que tens a casa i et mesura el consum. Però una altra forma més senzilla és mirar l'etiqueta o el manual d'electrodomèstic, perquè al final et dirà pues, quina potència té i quan pot consumir en un cicle, no? En un ús normal.
0: I una altra cosa que, així com a vegades es diu que d'informació financera n'hauria de saber tothom, sí, això també hauríem de saber el quilowatt hora que paguem, perquè en el cas del cotxe elèctric comences a informar-te quan tens un cotxe elèctric, comences a saber quan pagues, però fins que no tens, o fins que no ho necessites o vas als llocs, no, en el cas dels carregadors no posen mai a quin preu és el quilowatt, truques a la companyia i et diuen, i tu per què estàs pagant aquest preu pel quilowatt? Dius, què vols dir? Si vosaltres m'ho veu vendre i no en tens ni idea, ja?
1: És molt complicat.
0: És molt complicat, no? A quan hauríem d'estar pagant ara el quilowatt hora? Tu què creus?
1: Depèn de l'hora en la que el consumeixes. És a dir, aquí hi ha un joc. Depèn de la teva versió al risc. És un joc en... Si vols un preu únic per al quilowatt hora, independentment de l'hora en què el consumeixes, ara hauràs d'anar a una tarifa fixa. En canvi, si diguem que tens molta consciència dels teus consums elèctrics, dels teus aparells, pots anar a una tarifa per trams o directament indexada al mercat, que aquesta és la que més diguem, risc et comporta, però també més oportunitat d'estalvi. Perquè aquí el preu del quilowatt hora dependrà de l'hora del dia, perquè no és el mateix un quilowatt hora consumit quan fa sol i tenim molta energia fotovoltaica que quan no fa sol, a la tarda que tothom arriba de casa a treballar i el preu de la llum es dispara.
0: I tens algunes frases lapidàries, algunes tàctiques que podem dir-li quan ens truquen els de la companyia, els reals, els que tu els has contractat i et diuen... Perquè et fan preguntes que tu no saps respondre realment. És que és així. Llavors, sí. Quines són les coses que hem de saber quan hem de contractar llum a casa?
1: Pues mira, lo primer que pensaria és les hores que passes al dia a casa i quan. Si ets una persona que, per exemple, teletreballa i estàs molt durant les hores solars, potser t'interessa més una tarifa per trams o una tarifa indexada. Si, per contra, ets una persona que només tens uns consums de 8 a 12 de la nit o pel matí per marxar a l'oficina, llavors potser t'interessa més una tarifa de preu fix. Mm-hmm. Totes les hores al mateix preu per quilowatt-hora.
0: Mm-hmm. I això és negociable? És a dir, que ho pots demanar?
1: Has de mirar cada companyia quin preu t'ofereix, no? I atenent el que deia abans, el preu fix i el preu variable, és a dir, la potència i l'energia, perquè moltes empreses poden donar un preu de l'energia, és a dir, de quilowatt-hora molt barat, però després has de mirar el preu fix i potser és més car.
0: I una cosa, la meva intuïció, sense haver consultat a totes les energètiques, diríem, que al fons acabes pagant més o menys el mateix a tot arreu?
1: Sí. Sí, no.
0: Es confirma la meva teoria?
1: No, sí, no, però sí, és a dir, si tu ets una persona que no et preocupes massa i tens un consum típic, doncs segurament tampoc variarà molt. O estàs perdent l'oportunitat d'estalviar. Si ets una persona que t'interesses, que investigues un xic, llavors tindràs més a guanyar, més
0: estalviar. No, ho dic perquè com que al llarg de rebem tantes trucades o dient-se que ens canviem de companyia, que sapiguem això, o bé potser l'important seria que renegociessis el teu en la teva pròpia companyia, potser, no? A vegades hi ha sorpreses en aquest aspecte.
1: Sí, sí. Hi ha moltes... Clar, això depèn de la companyia.
0: Sí, sí, sí.
1: No vull... Sí. Si parlo de la meva, nosaltres sí que, si ens truquen, suggerirem, veient la seva informació de consum, una tarifa millor o pitjor, o com deia, no? La tuberia, pues, proposarem de reduir per tal que estalviï més en el terme fix cada mes, però això depèn de cada companyia, perquè hi ha algunes que potser no t'estan recomanant en un estatat el millor, no? per la teva factura elèctrica.
0: No sé si aquest boom del preu de la gasolina que estem patint en aquests moments acabarà repercutint en que la gent es plantegi més comprar-se cotxe elèctric.
1: Espero que sí. Espero que
0: però
1: sí,
0: clar, perquè si és el drama dels carregadors...
1: Clar, per això és important que ens posem les piles. Si les empreses no han aconseguit arribar a aquests estàndards, no només del carregador, sinó també del servei, l'app per poder carregar-hi, el regulador haurà de dir el que s'ha de fer, que jo crec que ho farà d'aquí poc, perquè tenim els nostres veïns de Portugal que ho han fet molt bé, només hem de copiar.
0: Ai, explica'ns l'exemple de Portugal, a veure
1: això, no, pues, Portugal,
0: com s'ha de fer.
1: El que deia abans, no, dels dos sectors que hi ha en un punt de recàrrega públic, l'operador i el proveïdor de servei, pues, Portugal ha posat una capa tècnica entremig, una plataforma nacional, que el que fa és que tu, és igual l'app que tinguis, podràs anar a quasi qualsevol carregador i fer-lo servir, sense necessitat de descarregar-te, sense necessitat de fer l'escape room, aquesta que no és una escape room divertida, és una cosa desagradable.
0: No, i hi ha molta gent, això, hi ha com dos o tres comentaris que ens apunten al tema aquest d'Andorra, no? Que, o sigui, vas de Catalunya a Andorra, arribes en allà, clar, es va amb roaming, llavors com et descarregues d'una aplicació i tens un...
1: Clar. Aquí ja Andorra se'ns escapa, perquè és un país, el que hauríem de fer és establir un diàleg amb ells, no? I fer-los una proposta d'interoperabilitat de la mateixa forma que ho hem de fer aquí. Ja que ho estem parlant per tot Espanya, pues, incloure's en la conversa, que segur que estaran encantats de fer.
0: Sí, de fet, a les vegades que he parlat del roaming amb gent andorrana, al govern d'Andorra concretament li vaig preguntar i em va dir no, és que el tema no som nosaltres, sinó que és les operadores a Espanya que no es posen d'acord amb nosaltres. Això és l'argument que donen.
1: Però com ho hem deixat a les empreses, pues, potser el regulador ha de fer la proposta aquesta.
0: Tu com t'imagines el sistema energètic d'aquí a 10, 20 anys? No ho sé. Què és el que hauria de passar a partir d'ara?
1: Pues hauria d'afavorir-se la integració de les energies renovables. És a dir, estàvem parlant abans de que Catalunya té molt poca producció renovable, però sí que és veritat que les comunitats autònomes al nostre costat hi ha un excedent, no? I ens hi podem aprofitar. Ara mateix hi ha un factor molt limitant, que és la xarxa. S'ha d'invertir molts diners en la xarxa. Justament sortint d'aquest estiu, el govern ha anunciat un paquet de diners molt més gran del que s'esperava, i són bones notícies perquè s'ha d'invertir molt en coure, no? Diguem, en la xarxa. Però clar, hem d'aprofitar aquesta energia renovable, i això vol dir electrificar, això vol dir augmentar la demanda. Com deia abans, tenim la mateixa demanda elèctrica del 2007, pràcticament la mateixa, i això no és normal.
0: I quan diem energies renovables, quines energies són?
1: Pues mira, jo me les imagino com els quatre elements. Tenim el foc, que seria la solar, tenim l'aire, que és la eòlica, aigua, que és la hidràulica i la hidràulica reversible, i bueno, tenim terra, que és geotèrmia, que no està dins del cicle elèctric, però la poso per completar. Aquestes energies renovables són les que Espanya té un munt, a diferència d'Europa, perquè som com l'Aràbia Saudita, però de renovables, i ho hem d'aprofitar. I ara mateix tenim molts consums que encara són fòssils i es podrien electrificar, com per exemple el cotxe, no? El parc de vehicles, i estalviar diners, perquè l'energia elèctrica és molt més barata, autonomia estratègica perquè no depenem de dictadures perquè ens vingui aquests fòssils, aquests combustibles fòssils, i un tema de descarbonització i assegurar el futur pels que venen després.
0: Un altre dia ja parlarem, per exemple, de plaques solars, que és un altre meló enorme, però tu m'apuntaves que hi ha hagut una mica de canvi amb el tema de les plaques, no?
1: Sí, el paradigma és diferent, no? Perquè les senyals de preu s'ha integrat moltíssima energia solar, i ara mateix no hi ha tampoc les ajudes, no?, que hi havia fa uns anys per l'autoconsum en teulades.
0: Clar, ha canviat les ajudes i ara hi ha menys. Clar, també hi havia el problema, el tema de les plaques, que els que es van avançar a posar-se plaques solars, amb aquest excedent d'energia que tenien, no l'acabaven cobrant mai, també, no? Hi havia aquesta problemàtica,
1: ara mateix,
0: no?
1: L'excedent no es remunera com abans. El valor que genera tenir plaques a casa radica en altres llocs, com per exemple l'estalvi de peatges o altres components de la factura, que sí que se't carrega quan consumeixes de la xarxa. Si estàs autoconsumint de la teva teulada, t'estalvies aquests diners.
0: Estem parlant dels problemes de l'eficiència energètica. Hi ha algunes iniciatives, hem apuntat algunes iniciatives bones a nivell de sostenibilitat. Creus que n'hi ha prou? Volies destacar algun exemple d'alguna cosa concreta que s'estigui fent bé, alguna zona de Catalunya especialment, o és bastant drama tot?
1: No és...
0: Ho estem pintant molt drama, no?
1: És drama en el sentit que, si tu obres els diaris avui dia, és fàcil de primícia si no estàs, diguem, amb defenses, no?, psicològiques. Jo puc donar algunes d'aquestes defenses. Espanya és dels països d'Europa que ho està fent millor en energia elèctrica, en instal·lació de renovables. Som un exemple en Europa, i qualsevol crisi, no?, que vindran d'aquí molt poc, estarem millor preparats que altres països europeus que no han fet la mateixa aposta que nosaltres. Hi ha molt fet, però encara més a fer, no? Hi ha projectes com, per exemple, la diversificació d'energies renovables. Hem parlat d'eòlica, solar, etc., però hi ha altres modalitats dins d'aquestes energies, com per exemple l'eòlica flotant, que es posarà ara a l'Empordà, i és un tema, bueno, que genera polèmica.
0: Home, sí, hi ha roses, no?
1: Sí.
0: O sigui, que, clar, a més hi ha com un, bueno, gent que està en contra, no?
1: Sí.
0: Perquè diuen que mata la biodiversitat, i hi ha estudis diversos.
1: És una prova pilot que s'està fent per avaluar el seu impacte. Sí que és veritat que, donant les característiques del Mediterrani, nosaltres, el govern aposta per una eòlica flotant que no està, diguem, arrelada al fons marí, i que l'impacte és molt menor que, per exemple, si intentéssim, no, sí que anclar-la a les profunditats del mar.
0: Va, anem a fer el riu de la tàctica, ara que ja hem parlat d'un munt de coses amb matisos i explicacions. Anem a simplificar molt. No sé si tens ganes de mullar-te, Lluís.
1: Sempre.
0: Recolons. Posarem nota a la transició energètica. L'1 és estem fatal. I el 5 ho estem fent molt bé. Tenim un excel·lent. Va, som-hi.
2: La tàctica. Cada migdia, d'una a dues, a Ràdio 4. El teu consultori útil.
0: Zones de baixes emissions. Un 1, el 5.
1: Un 3.
0: 3. Cotxe elèctric.
1: 2.
0: Factura elèctrica.
1: Si m'haguessis preguntat fa un any, abans de l'apagón, un 4. Ara mateix, després de l'apagón i després de tot el que està passant, un 2.
0: Per què? Dir que necessito...
1: Perquè l'energia... Si tu vas al mercat de l'energia, si tu, diguem, vas al mercat dels encants de l'energia, allà la veus que està molt, molt barata, no? I llavors la compres. És com si vas a la fruiteria i et compres una poma i dius, oh, que barata, me la compro. I després et posen una bossa de plàstic que és molt cara. Llavors s'encareix la factura i dius, però què ha passat aquí? L'operació del sistema és molt més cara després de l'apagón.
0: Totalment, això ho he detectat a la factura. A casa, D'eficiència energètica, com estem?
1: Un 4, jo crec.
0: Bastant bé, no?
1: Sí.
0: Sí? És el que deies allò de la comparativa amb l'electricitat del 2007.
1: Per exemple, la il·luminació s'ha reduït moltíssim, el consum.
0: A les empreses?
1: Ara, aquest any, un 3. S'està millorant. Ha entrat el sistema que és i s'està dinamitzant molt aquest àmbit.
0: Qui és el sistema CAES?
1: El sistema CAES és una espècie de subvenció, però més sofisticada, que ens hem inspirat, com deia abans, no? Que ens hem d'inspirar en altres països, aquí ens hem inspirat en el sistema francès. És una espècie de, diguem, el teu estalvi que generes amb actuacions d'eficiència energètica, pues, posant un envolvent a la teva empresa o a la teva llar, canviant una caldera de gas per una aerotèrmia. Coses així, generes un estalvi que es pot mesurar en kilowatt-hora i et bonifiquen per això. I, de fet, et donen uns certificats, els CAES són certificats d'ahorro energético, que després els pots vendre i et donen diners. Uh-huh. Llavors és una subvenció indirecta, és una cosa més sofisticada.
0: Va, l'administració et diré, administració espanyola i administració catalana. A quina nota li poses a l'administració espanyola?
1: Un 3 o un 3,5.
0: I a la catalana?
1: Un 2 o un 1,5.
0: Què passa a Catalunya? Estem fatal amb el tema de l'eficiència energètica.
1: De l'eficiència i de la transició energètica. Hem passat 10 anys que s'ha parlat molt poc sobre això.
0: Les ajudes?
1: Les ajudes, ara que ha entrat a CAES i està entrant en força, un 4.
0: Val, doncs aquesta és la puntuació de Lluís Recolons. Acabem buscant tàctiques per una millor eficiència energètica, no? Què proposes? S'han de fer moltes coses, però quina és per tu la prioritat màxima? De tota aquesta conversa que hem tingut, la prioritat màxima ara mateix per aquesta transició energètica és...
1: A un nivell macro, com deia, integrar les renovables i electrificar tot el que puguem, o sigui, augmentar la demanda elèctrica, i a nivell micro, no? A les nostres llars, fer un consum més intel·ligent.
0: Doncs va, anem a ser tots més intel·ligents, si podem, i si amb aquesta conversa us hem ajudat una mica a reordenar, sobretot molta pressió perquè s'arregli aquest escape room que patim la gent que tenim el cotxe elèctric. I això, doncs moltíssimes gràcies per aquest consultori, gràcies a tothom per participar, que jo crec que des que hem començat la tàctica ha estat el tema que més participació té i per tant, doncs això... Ara anem a relaxar-nos parlant d'un tema que és molt diferent. Gràcies, vale, Lluís, una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies.
2: La tàctica, cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
0: Clar, jo ahir menjant peus de porc amb el meu pare m'explicava que ell sempre que menja peus de porc busca un os quadrat que sembla un dau. Amb aquest os diu que ell jugava de petit, de noms diferents segons la zona de Catalunya. El bòlit, el joc de l'osset, el joc de la taba, el joc del butxí, la marraquinca... En època de multipantalles i solucions digitals, hi ha jocs molt senzills i activitats fora d'elles estan funcionant més que mai. A les Terres de l'Ebre, aquest cap de setmana, hi ha hagut el Festival dels Ocells i al Moster s'han reunit un munt de persones a jugar una cosa que es diu Kendama, que ara descobrirem.
3: Pinxa el país una illa, pinxa eixa illa al final... Una urbanització cara, un paradís amagat, dins el paradís set cases.

0: Això és la tàctica a Ràdio 4. Cada dia obrim consultori útil amb participació via el nostre número de WhatsApp, que és el 690-080-830, cada dia més ple de missatges, o el directe, que és el 900-454-455. Claus, heu quedat amb aquesta paraula que us he dit. No sé si molta gent de les que esteu escoltant sabeu què és el kendama. Jo no ho sabia, ho he après perquè s'ha fet una competició, diríem, aquí, a casa nostra. És un joc o esport d'habilitat a l'estil de la baldufa, diríem. Té un cos de fusta que es diu Ken, com un martell amb tres copes diferents, dues al costat i una base, i la tama és la bola. I l'objectiu és llançar una mica la bola cap amunt i aconseguir que es quedi en una de les tres copes o alguna cosa així. Necessito un expert, no és cap moda passatgera, es veu. Gerard, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal, com estem?
0: Molt bé, a Catalunya, en Gerard Chernichero és el fundador de Mianzi Kendama, que aquest cap de setmana heu organitzat l'Espanya Kendama Open. És que jo, se m'ha obert un món, amb aquest tema del Kendama.
1: Sí. És curiós.
0: A Japó ja es fa com una competició mundial, però no és cap moda passatgera, ja fa molt temps que dura. Explica'ns una mica què és això.
1: Bueno, el Kendama, com bé has dit, és una joguina tradicional japonesa, el qual és un joc d'habilitats, d'anar deixant el que és la pilota, que ho has explicat molt, molt bé, perquè se'n pugui entendre. És una pilota amb un forat, el qual anem passant per diferents peces d'un martell, que té com unes copes i inclús algunes parts que es pot deixar en equilibri, i el qual sempre s'ha de fer com una ronda de diferents moviments, que serien trucs per poder després acabar punxant. No? Llavors, aquesta joguina sí que fa més de 200 anys que existeix i té la seva història, inclús la història amb samurais per darrere, i molt interessant, la veritat.
0: Ui, que totes les deu saber totes. Escolta, el kendama s'acostuma a jugar als skateparks? Com és això?
1: Sí, perquè el kendama té una similitud bastant com a l'skate, com a l'scooter o com al BMX, no? Aquests esports més freestyle. Ja que al final el que es tracta és de crear una ronda de diferents moviments, diferents trucs. I a l'esquete és el mateix, és entendre també els tempos de cada moviment.

0: és considerat esport. Al Japó sí. Val? Jo per mi també. Pot ser una disciplina per molta gent, pot ser un hobby, però jo per mi és un esport, perquè al final si te dediques 3 hores al dia, pots acabar inclús amb agulletes. Llavors, jo crec que si tens agulletes pot ser un esport.
1: Agulletes al braç.
0: Ah, i a les cames, perquè és un joc que has
1: Ai.
0: d'anar en constant moviment i és com que vas flexionant tot el rato i vas com fluint amb el mateix moviment de la bola.
1: Ah, és a dir, és com, o sigui, al fons és com tu quan jugues a ping-pong i agafes la pala i fas així amb la pilota amunt i avall, és una mica això el que acabes
0: Sí,
1: fent, no?
0: però i clar, la concentració, aquí la desenvolupes d'una manera super exagerada, i a part, d'una manera divertida, que això és el que enganxa, no, del kendama.
1: Ai, ara m'estic imaginant els moviments d'Aura amb el kendama. Això ja, no sé, si se n'han
0: Sí,
1: fet... De...
0: ho he
1: Sí?
0: pensat d'anar en alguna i treure allà el kendama a fer algun truc, però
1: Perdona,
0: no,
1: jo
0: no.
1: crec que guanyaries, tindries molta aura fent això del kendama. Escolta, el Teatre del Moster ha reunit jugadors, alguns fins i tot internacionals. Com ha anat aquesta Espanya Kendama Open?
0: Pues genial, genial. Jo ja fa 3 anys, no, 4 anys que hi assisteixo. La meva primera va ser a Barcelona. I bueno, l'any passat ho vam fer aquí a Tarragona, també, al Palau Firal de Congressos. I aquest any ho portem al poble on va començar tot lo de Mianzi, el projecte. I superbé, la veritat que al final és un punt de reunió que ens podem reunir tots els de la comunitat, tots els que puguin assistir, ja que molts són majors d'edat, ja tenen la seva feina, inclús alguns tenen fills, alguns sí que són menors i no es poden desplaçar, però tots els que poden aprofiten, venen, passen uns dies, alquilem una casa. I un cop s'acaba la competició, doncs ens reunim allà, compartim experiències, vivències, ens ho passem bé, juguem al kendama fins que es fa de dia i no sé, superguai, ha vingut gent de fora inclús, de Romania, de la República Txeca i ja està, o sigui, al final és un punt de reunió i jugar al kendama, que és el que ens agrada.
1: Que bo, i veig que una mica que és intergeneracional, no? O sigui, sou una mica gent de totes les edats o, bueno, més aviat
0: Exacte.
1: gent i adulta, no?
0: Sí. La gent quan el coneix diu, ah, això ho jugava de petit, això és un joc de nens, això és una joguina que és molt més que una joguina. I nosaltres el que diem és que és un estil de vida, al final. És molt més que una joguina, no? I és això que gent que no té una edat com a tal per començar, no té una edat per... no té un públic en específic, sinó que és algo super extens, que pot ser des de noies, que també es puguin introduir dins del mundillo, adolescents, menors, pares, avis, qualsevol persona pot jugar.
1: Això de dones
0: Sí.
1: és una cosa que fa falta una mica, no? Perquè sí que és veritat que aquest cap de setmana era com bastant home, no? Jugant al kendama.
0: Sí, bueno, aquí a Espanya, com que la comunitat encara és petita i el que volem és que creixi, jo sempre, quan anem a fires i tal, ho dic, necessitem noies que vulguin introduir-se al món del kendama perquè ho proven i se'ls hi dona molt bé. I aquest toc femení és el que fa que sigui algo també com diferent i exclusiu i a la vegada divertit, no? Que no només siguem tot homes, sinó que al final és el que dèiem, la comunitat que podem juntar-nos, passar-nos-ho bé, i que no és un esport només masculí, sinó que és mixta, i al Japó és una passada perquè hi ha moltes nenes que ho juguen des de petites, i ara que potser tenen 5 anys d'experiència amb el kendama, volten per tot el món competint i estan donant a conèixer doncs, aquest toc més femení en el món del kendama, i això està molt guai, la veritat.
1: M'imagino que també us podeu aprofitar d'aquest moment que es busquen coses per fugir del multipantalla i a focalitzar, no? És a dir, no fer mil coses alhora, sinó tenir la ment, per això hi ha també aquest boom dels llibres, que en parlarem el dimecres aquí a la Tàctica, no? De dir, moltes coses no, fem-ne una i a sobre més a l'exterior i, no sé, tot el que pots aportar com a contrapartida del món digital, no?
0: Ah, exacte. Jo el que dic és desconnectar per connectar amb nosaltres mateixos, no? Al final és com un punt inclús gent podria dir que punt de meditació, però el que es busca és que en aquesta etapa de la vida que portem ara tots, no? Tenim les tecnologies superarraigades i massa introduïdes, inclús podria ser com un atac, no? a la nostra tranquil·litat o

0: bueno, buscar així d'alguna manera, no? Llavors, intentem que quan estem jugant, doncs, bueno, no pots fer servir el mòbil, com a molt potser t'agraves per després penjar-ho a les redes socials, però és aquell moment de concentració, de paciència, de desconnectar una mica i connectar inclús amb els companys, amb la natura, perquè sempre és important, jo des del meu punt de vista, la natura sempre connecta molt més a l'hora de jugar. I és això, una miqueta, sí, sí.
1: Vosaltres, de Damians, hi feu kendames artesanals amb importació des d'una fàbrica externa. Clar, hi ha un grup de WhatsApp d'unes 100 persones a tot l'estat, gairebé 700 subscriptors a YouTube, on mengeu vídeos llargs. Clar, aneu fent comunitat a poc, i aquest cap de setmana és això, heu pogut fer aquest Open. Com ens hem d'imaginar, diuen que hi ha fins a 300 moviments o 50.000 trucs diferents, que no m'ho puc creure, que aquest joc pugui aportar 50.000 trucs diferents del que se'n diu bassa, o com es diu això?
0: Sí, a veure, el kendama, o sigui, és... al principi, quan va començar, hi havia molts pocs trucs, que són els bàsics per començar a dia d'avui. I després, clar, com que la comunitat ha anat creixent exponencialment, el que hem fet és que els mateixos jugadors han portat el kendama a un nivell, a un punt super, super elevat. I, clar, la creativitat, aquí és que a dia d'avui inclús van sorgint nous trucs i nous moviments al qual el kendama es pot deixar en diferents posicions. I a dia d'avui hi ha això, més d'uns 30.000 trucs o alguna cosa així, diríem, amb tutorials inclús. I la veritat que és super extens, no te l'acabes mai. Jo porto 5 anys i diria que no porto ni el 5% assolit, però aquí està lo divertit, no? Anar millorant a poc, i és per tot. Pots començar amb un nivell bàsic i pots anar evolucionant depenent si tens ganes de seguir traient nous trucs i més complicats cada cop.
1: Un dels participants, en Ferran Vancell, deia que estar sobre un escenari és molt més difícil que jugar a casa o al parc per la pressió del públic i dels rivals. A la competició, explica'ns una mica com va anar aquesta competició el cap de setmana i qui va guanyar.
0: Bueno, això que diu el Ferran afirma que és complicat, doncs sí. Molt més complicat, perquè els nervis al final, només quan ja t'acabes amb un mòbil, ja notes aquella pressió. Imagina't quan hi ha gent mirant-te, no? I tens inclús aquella tensió de a veure si me puc emportar al podi o no, no? Aquí a Espanya, per exemple, com que van venir gent de fora, de Romania i de República Txeca, aquests tenen un nivell una miqueta més elevat i aquests són els que van fer podi. Però sí que tenim un noi d'aquí d'Espanya, de Madrid, que inclús també té una marca de kendama, que es diu Do Kendamas, el Santi. Va quedar primer a la competició més professional, perquè diguem que va com per categories de nivell. Llavors, la d'Advance, que seria la inferior a la professional, tenim a un noi de Màlaga, que va quedar primer. Jo vaig quedar segon, que això també
1: molt bé.
0: Sí, sí.
1: Ostres.
0: I bueno, això, i les altres, doncs, bueno, xavalins així que estan començant i molt bé.
1: Doncs escolta, avui volíem dedicar una estona a parlar d'aquestes novetats que es diuen. Avui a la ràdio hem parlat d'una cosa que és com surrealista, però és veritat que hi ha comunitats de moltes coses diferents i és a mi una mica també la tàctica de la desconnexió digital, que també ens interessa. Sí. Moltíssimes gràcies, Gerard, i felicitats doncs, per aquest Espanya Kendama Open, i ja anirem fent el seguiment del kendama, i no sé, a veure, potser ens hi enganxem i fins i tot, no?
0: Vinga.
1: Gràcies, una abraçada.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
1: I demà la tàctica...

Avui hem parlat de transició energètica, però i la transició cap a un món automatitzat amb la intel·ligència artificial? Som la generació IA? Per viure aquest canvi hem de conèixer, ens hem d'informar. Demà que comença un esdeveniment internacional a Barcelona amb els grans noms de la intel·ligència artificial al World Trade Center, l'AI Summit, fem consultori útil sobre IA amb un investigador pioner i un dels més prestigiosos a Europa, el doctor Ramon López de Mantas, que fa anys que diu que hem d'anar més a poc. Dubtes i consultes amb notes de veu directa al 690 080 830. Som la Natàlia Sánchez a la redacció, el Genís Sabater, la Marta Inglés i el Pau Robert a la realització. Tots vosaltres a la participació i qui us parla, Mariola Dinarès. Ara ens actualitzem amb l'edició migdia amb l'Helena Pérez. Adeu!

0: Són les dues.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Elena Pérez.
0: Bona tarda, pendents d'aquesta hora de la dona a qui la seva exparella ha atropellat aquest matí els pallaresos al Tarragonès amb la intenció de matar-la. La dona es troba en estat molt greu i l'home ha estat detingut. Recordin que el 900-900-120 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista. En plana política, el govern ha engegat la maquinària per iniciar el debat sobre la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest migdia amb la consellera d'Educació i el president del Consell d'Educació de Catalunya, l'òrgan que ha de liderar el debat per a la transformació del sistema educatiu. El PP ja ha dit que no anirà a la futura cimera d'educació. Lluïsa Moret, del PSC, critica així la decisió dels populars.
2: Qüestionar-ho tot des d'una perspectiva electoralista i buscant deliberadament vots sense cap altre tipus de voluntat de participar, ni de transformar, ni d'aportar res.
1: Edició migdia.
0: Mar García, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: A les 2:10 repassarem més àmpliament tot el que estigui passant a Catalunya. Abans, la resta de la informació d'Espanya i del món. Amb tu, Mar, fins ara.
3: Fins ara. Comencem amb dues notícies de l'àmbit judicial. Última hora, les filles de José Luis Rodríguez Zapatero citades a declarar en el cas Plus Ultra. I el jutge Peinado, abans de jubilar-se, envia a judici la dona del president del govern, Begoña Gómez. Sergi Bassoles, comencem pel cas Plus Ultra. El jutge Calam ha citat les filles de Zapatero a declarar el pròxim 30 de novembre.
4: L'instructor del cas Plus Ultra també ha sol·licitat un informe pericial a la joieria Llanes de les peces confiscades en el registre del despatx de l'expresident del govern el passat 19 de maig. El advocat José Luis Calama li ofereix a la defensa de Zapatero que li lliuri en un termini de 3 dies tota la documentació que tingui sobre les joies. Sens dubte, però, el més rellevant d'aquesta interlocutòria és, com deies, la citació de les filles de l'expresident en qualitat d'investigades el proper 30 de novembre. L'instructor ha citat a la filla gran, Laura, a les 9 del matí, i Alba, la petita, a les 12. Dies abans, però, el proper 19 de novembre, el jutge Calama ha citat també a declarar, tot i que en aquest cas en qualitat de testimoni, a José Ángel Partiarroyo, exdirector de Participades de CEPI, i a Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
3: I ho dèiem, el jutge Peinado ha decidit obrir judici oral contra Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, i la seva assessora, Cristina Álvarez.
4: Doncs no hi ha hagut canvis en el guió. El magistrat Juan Carlos Peinado ha mantingut el seu full de ruta fins al final i envia així al banc dels acusats a Begoña Gómez i la seva assistenta a Moncloa, Cristina Álvarez. El togat pren aquesta decisió després d'aconseguir el juliol passat l'aval de l'Audiència Provincial de Madrid. El tribunal, recordem, autoritzava el jutge a processar l'esposa de Pedro Sánchez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. I avui, just dies després de tornar de vacances, el togat ha signat la resolució d'obertura de judici oral amb jurat popular contra la dona del president Sánchez i la seva ajudant. El sumari passarà ara al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat perquè pugui fixar data per a celebrar la vista. La Fiscalia i les defenses reclamen l'absolució. L'acusació popular, liderada per l'associació ultracatòlica Azteuir, exigeix 13 anys de presó per Begoña Gómez. Juan Carlos Peinado posa així punt i final a una qüestionada instrucció que ha durat més de 2 anys.
3: Gràcies, Sergi. El Ministeri d'Igualtat ha condemnat un nou feminicidi a la província de Madrid i a Màlaga. Ha mort la dona de 35 anys que es trobava ingressada a la UCI després que la seva parella va intentar escanyar-la. Recordem que el 900-900-120 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista. El 900-900-120. Continua l'atenció a Ceuta. Al darrer, l'atac d'un grup de manifestants al cotxe d'una diputada de Ceuta ja. El govern central i també el de la ciutat autònoma han mostrat el seu rebuig a aquests fets. Clara Ontañón.
5: La condemna als fets i a la violència és unànima, però s'encreuen les atribucions de responsabilitat. La diputada de l'Assemblea de Ceuta, Júlia Ferreras, qui viatjava al cotxe, considera que són els discursos populistes els que provoquen l'augment de la tensió i les agressions. Són declaracions a Ràdio Nacional.
6: El miedo que tienen mis vecinos y vecinas es legítimo, el hartazgo que tienen mis vecinas y vecinos es legítimo, no les quito ni un ápice de ese hartazgo, pero sí la manera en la que se ha gestionado ese miedo, en la que se ha instrumentalizado ese miedo y en la que se ha creado un clima insostenible en nuestra ciudad.
5: El president del govern, Pedro Sánchez, a través de les xarxes, ha assegurat que la violència mai és el camí a seguir. També el ministre responsable del Comandament Únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, a Televisió Espanyola.
7: Lo peor es el enfrentamiento y lo peor es ese llamamiento a la violencia. Si los responsables públicos somos lo que lo hacemos, ¿qué podemos esperar de quienes nos siguen?
5: Comunicat també de l'executiu de Ceuta mostrant el seu rebuig a aquests fets, Juan Jesús Vives, president.
8: La immensa majoria de los ceutíes condenan la violència, cualquiera que sea el signo que la misma tenga.
5: I en la mateixa línia, el líder de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo.
9: Insisto, en democracia no hay ninguna causa, ninguna discrepancia, ninguna protesta que pueda justificar un acto de violencia.
5: Paraules de Vives i Feijóo en una visita d'eurodiputats populars a la ciutat autònoma. De la seva banda, el portaveu de Podemos, Pablo Fernández, assenyala PP i Vox com a responsables i el govern espanyol d'atia les flames per la seva inacció.
3: Doncs el president del govern, Pedro Sánchez, viatja avui a Nova York, a l'Assemblea de les Nacions Unides, on previsiblement defensarà la gestió que ha fet el seu executiu en aquesta crisi migratòria. Abans, Sánchez ha presentat el pla IA360 per desplegar de manera responsable la intel·ligència artificial. El president del govern ha demanat als agents socials impulsar entre tots un nou contracte social per la intel·ligència artificial i tancar un acord de país per oferir seguretat a la ciutadania.
10: Por tanto, una transformación de la magnitud que representa la inteligencia artificial lo que necesita son reglas claras, decididas por todos, controladas por todos y alineadas con los valores y los principios que representa la humanidad.
3: Ens situem ara al Congrés dels Diputats, on l'expresident de la Generalitat Valenciana ha tornat a comparèixer per segona vegada en la Comissió d'Investigació de la Dana. Carlos Mazón ha decidit no respondre a les preguntes dels diferents grups parlamentaris. Míriam Andreu.
11: Mazón ha assegurat que no farà cap declaració pública fins que no finalitzi la instrucció del cas i s'ha escudat en una sentència del Tribunal Superior de Justícia valencià que va decidir no investigar-lo. Ho ha fet, per exemple, en ser preguntat per Àgueda Micó, de Compromís, o Javier Sánchez, de Podem.
12: Una decisió tomada por unanimidad entre cinco jueces...
13: Señor Mazón, no me está contestante. Yo le he preguntat i vostè m'ha de contestar a les meves preguntes. Si vol, quan li pregunte el Partit Popular, diga el que vulga, però jo li vull preguntar concretament per esa teoria que té vostè, que les morts eren inevitables.
12: La jueza de Catarroja le ha pedido voluntariamente que entregue sus mensajes de WhatsApp y usted se ha negado.
14: El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
12: Mire, ya sé lo que ha dicho el Tribunal de Justicia. Le estoy preguntando porque no es una cosa contradictoria una cosa con otra.
11: Des d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián ha traslladat preguntes als familiars de les víctimes que també han obtingut la mateixa resposta.
14: No lo voy a contestar, señor Rufián. Me remito a mi intervención inicial.
11: Per la seva part, tant el Partit Popular com Vox han apartat el focus d'Amazon i han aprofitat les seves intervencions per assenyalar el govern espanyol.
3: Mirem a l'exterior. Alemanya continua avançant l'ultradreta, que ha guanyat les eleccions regionals a Mecklenburg-Pomerània Occidental. Pau Alemany.
15: El Partit Democristià ha quedat fora del Parlament Estatal per primera vegada en no aconseguir el 5% dels vots necessaris. El canceller alemany i president de la CDU, Friedrich Merz, ha reconegut els mals resultats.
16: Es ist ein Desaster.
15: I els ha qualificat de desastre. A més, aquesta hora està analitzant els resultats amb el seu partit. I aquest diumenge hi ha hagut també eleccions a Berlín. Amb un resultat històric, ha guanyat l'esquerra Die Linke. La seva candidata pot convertir-se en la primera alcaldessa de Berlín si aconsegueix pactar amb els verds i els socialdemòcrates.
3: Eleccions també a Rússia, les primeres des de l'inici de la guerra, on el partit del Kremlin ha guanyat per majoria.
15: Rússia Unida, liderada pel president Vladimir Putin, ha aconseguit el 60% dels vots. L'oposició ha denunciat irregularitats en aquests comicis que han durat 3 dies.
3: Gràcies, Pau. Reunió aquest dilluns del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, i de Luis Planas amb representants de la indústria i del comerç agroalimentari per analitzar els efectes de la guerra a l'Iran i per abordar una possible pròrroga de les mesures de protecció que acaben aquest mes. Més coses. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que pateixen al voltant de 800.000 persones a Espanya. Els familiars es converteixen en moltes ocasions en cuidadors i per això reclamen més recursos. És el cas del José Manuel Rica. La seva dona pateix Alzheimer des de fa 6 anys.
17: Que en el momento de que se diagnostique la enfermedad y tengamos un asesoramiento todas las familias en las que podamos contar con ellos y una unificación de criterios.
3: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i també és el Dia Internacional de la Pau. Per això acabem amb John Lennon i el seu Imagine.

Tant de bo no calgués imaginar i la pau fos una realitat en aquest món que ens ha tocat viure de guerra i injustícia. Una realitat que desitgem no sigui gaire llunyana. Així acabem. Els deixem ara amb l'edició migdia. Bona tarda.

0: Edició Migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
1: Bona tarda, comencem mirant els Pallaresos, el Tarragonès. Allà els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver atropellat intencionadament la seva exdona amb la intenció de matar-la. La víctima es troba en estat molt greu. Feia uns 2 anys que la parella estava separada i ell tenia una ordre d'allunyament. Recordin que el 900-900-120, repetim, 900-900-120, és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista. En l'àmbit polític comença una setmana marcada per l'educació. Reunió aquest matí del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb la consellera d'Educació i el president del Consell d'Educació de Catalunya, l'òrgan que ha de liderar el debat per a la transformació del sistema educatiu. El PP ja ha dit que no anirà a la futura cimera d'educació. Lluïsa Moret, del PSC, critica així la decisió dels populars.
2: Qüestionar-ho tot des d'una perspectiva electoralista i buscant deliberadament vots sense cap altre tipus de voluntat de participar, ni de transformar, ni de portar res.
1: Setmana marcada també en la política per l'amnistia, amb el Tribunal Constitucional, que començarà a estudiar demà, tot i que no s'espera una resolució immediata als recursos presentats pels líders independentistes. El primer, el de Jordi Turull. De seguida ampliem aquestes i d'altres informacions. Salutacions dels serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so, l'Eric Sobreví a la producció i el Roger Vergés al control central. Moment ara per la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Mireia Camats.
3: Hola, bona tarda. Hores d'ara a l'autopista P7 i a l'antitud i aturades a Barberà del Vallès en tots dos sentits. La mateixa autopista P7 s'alenteix la marxa a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió accidentat que ocupa el voral. Per tant, precaució, la C58 i intensitat de Sabadell a Badia del Vallès en sentit Barcelona per un vehicle avariat que talla un carril. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda dalt la B20 hi ha retencions entre Pedralbes i Collserola en sentit Besòs per un accident que restringeix un carril. A més, hi ha l'antitud a Horta en sentit Llobregat i a la ronda litoral a la B10 retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I quina és la previsió del temps? AM, Noelia García.
4: Avui a Catalunya comença una setmana que serà bastant càlida, amb temps estable i, de moment, sense precipitacions. Avui pugen les temperatures i seran elevades a l'Empordà, on es podran arribar a superar els 35 graus, temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran avui 31 graus a Barcelona i a Tarragona, 34 a Lleida i 35 graus a Girona. Durant aquesta tarda, sol i cel ennuvolat amb núvols alts. Bufa vent moderat de tramuntana a l'Empordà i fluix a la resta.
0: Edició Migdia. Elena Pérez.
1: Ho dèiem, en començar, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns del matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, amb la intenció de matar-la. La dona es troba en estat molt greu. Més detalls, Tarragona, Pilar Ribas.
5: Segons fonts policials, l'home de 47 anys i nacionalitat espanyola l'ha esperat a l'exterior de la casa seva i quan ha vist que la dona sortia al carrer ha accelerat intencionadament i l'ha embestit amb el vehicle. Passaven uns minuts de 8:45 del matí. Arran de l'impacte, el cotxe també ha acabat xocant contra un altre vehicle. La víctima ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Tot i que està molt greu, no es tem per la seva vida, segons algunes fonts. L'home ha estat detingut per un delicte de tentativa d'homicidi, lesions i danys. Inicialment, se n'han fet càrrec efectius de trànsit dels Mossos perquè semblava que era un accident viari. Feia uns 2 anys que la parella estava separada. L'home ja l'havia amenaçat anteriorment i tenia una ordre d'allunyament.
1: El 900-900-120 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista. Funciona a les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. No deixa rastrar la factura, però sí que l'esborrar-lo del registre de trucades. El recordem, 900-900-120. Més coses. Avui ha començat a Girona el judici contra el menor implicat en el doble crim de la Font de la Pólvora. Els fets van passar durant la revetlla de Sant Joan del 2024 i van acabar amb 2 persones mortes i 2 més ferides. Gemma Esteve.
6: El jove que es troba en llibertat provisional ha arribat pel seu propi peu als jutjats. La vista es fa a porta tancada i està previst que s'allargui durant 3 dies. Durant aquestes 3 jornades s'haurà de determinar quin paper va tenir el menor aquella nit i si, tal i com sosté la fiscalia, va actuar com a còmplice després que l'estudi balístic descartés que fos ell qui va disparar l'arma que va causar les 2 morts. Aquest és el primer judici que se celebra per aquest cas, que remunta a la nit de Sant Joan del 2024 i que hauria començat amb una discussió entre 2 grups familiars del barri. El posterior tiroteig va acabar amb dues persones mortes i dues més ferides. A banda del menor, hi ha 5 adults empresonats provisionalment, entre ells Guillermo, a qui la fiscalia considera l'autor material dels trets. Va estar fugit durant uns 3 mesos fins que la Guàrdia Civil el va localitzar i detenir a Granada. Els 5 adults continuen en presó provisional a l'espera de judici.
1: I els Mossos investiguen la detenció il·legal protagonitzada per 5 homes vestits de policies que dissabte al vespre van segrestar un home en plena autopista a l'AP7, al seu pas per Montornès del Vallès. Què més en sabem, Sergi Bassoles?
7: Diversos conductors que circulaven per la via i que van presenciar els fets van alertar el 112, desconcertats perquè, malgrat la indumentària policial dels assaltants, la brutalitat a l'hora d'actuar va fer sospitar que no es tractava d'una intervenció policial real.
8: Hola, hay un secuestro en la AP7, vale, ahora mismo están con pistolas y todo.
7: Els suposats policies van treure violentament a l'home de l'interior del vehicle i el van introduir per la força en un altre cotxe. Després de retenir-lo durant unes hores, els assaltants, confirmen els Mossos d'Esquadra, el van abandonar amb el ferit en un punt que no han volgut desvetllar del Vallès Occidental. Els efectius de la Divisió d'Investigació Criminal de la Policia Catalana s'han fet càrrec d'una investigació, la principal hipòtesi de la qual és que rere aquest violent succés hi hauria un tema de revenja vinculat al narcotràfic. Tot i així, expliquen fonts consultades per aquests micròfons, la víctima amb antecedents i que precisament feia poc que havia sortit de la garjola no estaria col·laborant amb els investigadors, quelcom que estaria dificultant i molt la investigació.
1: Gràcies, Sergi. I 15 anys després de la fallida de Càrniques Vilaró, una de les grans empreses exportadores de carn de Catalunya i a tot l'estat, amb més de 600 treballadors, el cas arriba a l'Audiència de Girona. Entre els 11 acusats hi ha diversos responsables i l'administrador de l'empresa. La Fiscalia creu que entre els anys 2000 i 2010 van actuar de manera coordinada per alterar la comptabilitat i perjudicar els creditors. Els acusa, entre altres delictes, d'estafa, apropiació indeguda, falsedat documental i insolvència, i demana penes de fins a 15 anys de presó, també indemnitzacions que superen els 21 milions d'euros. El judici havia de començar avui, però s'ha ajornat fins divendres per la incompareixença d'un dels acusats.
0: Edició migdia.
1: Parlem ara d'educació. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera del RAM, Esther Niubó, s'han reunit amb el president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, per definir com es produirà el debat educatiu que el govern espera que generi un consens per a un nou gran acord educatiu. Ho ha seguit tot plegat el nostre company Toni Conde. Bona tarda, Toni.
9: Bona tarda. La consellera Niubó ha avançat que aquest debat ha d'abordar els temes que encara no generen consens i no produir el que seria l'enèsim diagnòstic de l'educació, sinó per a passar a l'acció, ha dit. Niubó ha assegurat que cal un nou acord perquè el pacte de 2006 no representa les aules d'avui en dia i calia una actualització amb un debat serè.
10: Però insisteixo que aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes, moltes de les quals, de fet, ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar doncs un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
9: Niubó ha considerat que el Consell d'Educació és l'espai idoni per tenir aquest debat amb diferents representants dels docents, les famílies, l'alumnat i altres veus implicades en el sistema educatiu. Joan Manuel del Pozo, president del Consell, ha avançat que espera que en aquest mes es defineixin 5 sistemes centrals per organitzar el debat durant els propers mesos. Es farà una escolta i posterior deliberació amb grups formats per entre 50 o 100 persones del món educatiu, amb l'objectiu de tenir de cara a abril unes conclusions que puguen servir per a proposar canvis concrets en el sistema educatiu.
1: Gràcies, Toni. A l'espera que Salvador Illa convoqui la cimera amb els grups per abordar un consens de país, el PP ja ha declinat assistir-hi. Una crisi educativa a la qual els partits han fet referència avui en les habituals executives. Les formacions, però, també s'han referit a un eventual retorn de Carles Puigdemont el dia previ a que el Tribunal Constitucional encari l'examen final de l'amnistia. Lorena Enns, bona tarda.
11: Bona tarda. Si a partir de demà el recurs de Jordi Turull davant el Constitucional donarà el tret de sortida a l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont. Junts es remet als partits a fixar-se en casa seva davant el futur de l'expresident. El portaveu Josep Rius, però, manté la prudència sobre el seu retorn.
12: President Puigdemont, per una banda, ja ha explicat aquest cap de setmana que si tornés, finalment, si es donés aquesta possibilitat, doncs voldria fer una immersió per tot el país, per conèixer la situació del país després d'aquests 9 anys d'exili, però a partir d'aquí el que faci ell ja ho anunciarà ell...
11: Els comuns aspiren que un retorn de Puigdemont ajudi Junts a no seguir el camí d'Aliança Catalana en l'àmbit migratori, i des de la CUP consideren que Puigdemont hauria de fer de cap de l'oposició quan torni a Catalunya i posa a ordre al seu partit. Escoltem Gerardo Pissarello i Laura Vega al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
13: Que no abandoni doncs, una mirada humanista sobre aquest tema i que tampoc abandoni una mirada humanista en matèria d'habitatge.
14: Però si em deixes dir-te un desig, diria que posi ordre dins del seu partit i decideixin què volen ser.
11: El PSC reclama que l'aplicació de l'amnistia sigui immediata per poder enfortir la convivència a Catalunya.
1: I parlarem ara d'un desnonament. Els Mossos d'Esquadra han fet fora avui per ordre judicial una dona, la Sílvia, amb una discapacitat del 36% del seu pis, on vivia des del 2013 al carrer Sardenya 357, al barri de Gràcia de Barcelona. Entre la quarantena d'activistes que s'han concentrat a les portes de l'edifici hi havia l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha estat retirada per la policia autonòmica, de la mateixa manera que la resta de les persones que s'han concentrat per donar suport a la Sílvia. Des del sindicat de llogateres, el seu portaveu, Gerard Mena, ha denunciat el que consideren una injustícia social.
15: És una vergonya que fins i tot en un cas així en què la propietat té almenys 24 pisos i hi ha un risc de salut mental evident, on la llogatera ha pagat milers d'euros en tots aquests anys, fins i tot així els Mossos d'Esquadra i el govern de la Generalitat decideixin posar-se de part d'aquests rics i no del dret a l'habitatge. És una vergonya i, de nou, el sindicat de llogateres i el moviment per l'habitatge estarem aquí defensant les cases de la Sílvia i les cases de tothom.
1: L'edifici amb 24 pisos és propietat de l'empresa Bossan 2001, que no ha volgut acceptar cap negociació ni amb la Sílvia ni amb el Servei de Mediació Municipal per considerar que la dona no té cap dret a estar a l'edifici perquè el contracte estava a nom de la seva parella que va marxar de la ciutat. En el desnonament d'avui s'ha activat el protocol de prevenció del suïcidi per la dèbil situació de salut mental de la Sílvia davant això. Precisament avui s'ha conegut que una altra dona, l'Olga, veïna de l'Hospitalet i mare de dues filles, es va suïcidar el 7 de setembre passat com a conseqüència directa del seu desnonament 4 mesos abans. I continuem parlant d'habitatge perquè l'habitatge és una de les principals preocupacions, ja saben, dels catalans, i el govern vol posar també el focus en la rehabilitació d'edificis antics per ampliar el parc públic. Ho farà a través del programa Regenera, que comptarà amb un pressupost anual de 255 milions d'euros en els pròxims 3 exercicis. Cristina Martín.
16: Catalunya disposa d'un parc de 4 milions d'habitatges, però el 60% va ser construït abans de l'any 1980. Això implica problemes estructurals i d'accessibilitat en els edificis i, en alguns casos, posa en risc les condicions d'habitabilitat, especialment en els barris més vulnerables. L'executiu de Salvador Illa vol revertir aquesta situació a través del programa Regenera, aprovat amb el suport d'Esquerra. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
17: Però jo crec que ens faltava un paquet de mesures que és el que exemplifica el pla Regenera, que és la rehabilitació del nostre parc d'habitatge i dels nostres entorns, barris, ciutats, viles.
16: El programa s'aplicarà en els propers 3 anys, però la voluntat tant del govern com d'Esquerra és allargar-lo el temps que calgui.
1: De les demències associades a l'envelliment, el 70% són Alzheimer. A Catalunya aquesta malaltia afecta unes 150.000 persones. L'Ajuntament de Tarragona ha estat l'escenari de la lectura d'un manifest on familiars de malalts d'Alzheimer han demanat que es reforci el diagnòstic precoç. Avui, Dia Mundial d'aquesta malaltia, ens alerten que l'esperança de vida cada vegada és més gran i això farà que els casos es tripliquin en els propers 20 anys. Marga Esparza.
18: Hi ha factors de risc que es poden evitar, com sedentarisme, obesitat, consum d'alcohol, i també hi ha d'altres que ajuden a allargar l'aparició dels símptomes, com tenir relacions socials, perquè la solitud és un factor negatiu. Margarita Oliva, presidenta de la Fundació Rosa Maria Viva.
19: Sí que és veritat que podem actuar sobre ells, són modificables, i diuen que poden reconduir fins al 40% de les demències, doncs fent que els símptomes puguin aparèixer més tard o inclús que acabin no apareixent.
18: Però cal que al llarg de tota la vida estimulem el cervell.
19: El que sí és molt important és no deixar de fer al llarg de tota la vida estimulació cognitiva. No? Uh-huh. Aquell esforç no necessari no s'ha de fer, però aquell esforç que és un esforç conscient, no? Diari, d'utilitzar funcions cognitives que tothom pot pensar que és la memòria, però són més coses que la memòria. No?
18: Com l'esperança de vida cada vegada és més elevada, es preveu que en 20 anys la xifra de persones amb Alzheimer a tot el món s'haurà triplicat, passant dels 50 milions de persones als 150 milions.
1: Catalunya obrirà enguany una nova oficina de promoció econòmica a la Índia. La Generalitat vol que les empreses catalanes doblin en 5 anys les vendes que aliments sabater al país més poblat del món.
20: El govern vol aprofitar l'embranzida que suposarà el Tractat de Lliure Comerç que són a punt de ratificar la Unió Europea i la Índia i que, segons el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, obre la porta a productes arrelats a Catalunya com l'oli, el vi i el cava.
21: Tenim el millor oli d'oliva del món, tenim dels millors vins del món, el millor cava del món segur, i per tant hem de ser capaços d'obrir-li noves oportunitats. Aquest nou acord que s'ha de ratificar entre la Unió Europea i entre la Índia permetrà que aquests sectors que ara ho estan passant una mica malament puguin tirar endavant.
20: Amb la voluntat d'ajudar les empreses catalanes a aterrar el país més poblat del món, el govern obrirà una nova oficina d'acció a Nova Delhi, que s'assuma a l'existent a Bombai i a la quarantena repartides arreu del món, i en aquest context s'emmarca la missió institucional que fins divendres encapçala el conseller d'Empresa de la Índia. L'objectiu és doblar en 5 anys les exportacions catalanes al gegant asiàtic i superar els 1.300 milions d'euros any. A l'actualitat, 800 empreses catalanes exporten al país asiàtic amb domini del sector químic i presència de companyies com Roca, Taurus o Ficosa.
1: I atenció als amants dels bolets, perquè la sequera perjudica aquest any força la campanya. El Pirineu, que va començar a finals d'agost, gairebé no se'n troben, i a la resta de Catalunya va amb un mes de retard per aquesta manca d'aigua. La producció es preveu inferior a altres anys i amb uns preus, Pepa Santgenís, per tant, molt alts.
22: La campanya de bolets arranca a finals d'agost al Pirineu, però aquest any a causa de la sequera gairebé no hi ha producció i costa molt trobar-ne, sobretot les varietats més preuades, com els ceps i els rovellons. L'Esperança Florit és una micòloga de l'Alta Ribagorça.
23: Fatal. Ara mateix estic buscant bolets. Molt poc, molt poca quantitat i molt mala qualitat.
22: Les perspectives a la resta de Catalunya tampoc milloren. La campanya boletaire començarà amb un mes de retard degut a aquesta manca de pluges i encara que es compleixin les previsions de pluja les properes setmanes, la producció tampoc serà abundant, segons el micòleg investigador del Centre Forestal de Catalunya, Juan Martínez, que diu que quedarà lluny de les 4.500 tones de l'any passat.
24: Venimos de una sequía importante y eso hace que realmente las setas pues no hayan fructificado cuando tendrían que empezar a fructificar. Vamos con un retraso de aproximadamente un mes de producción y eso se traduce pues que si hemos perdido un mes pues realmente pues no podemos llegar a las cantidades máximas de producción.
22: La manca de producció fa que els preus es disparin. Els pocs ceps que es troben i que s'han posat a la venda al Pirineu es paguen a 50 euros el quilo.
1: El projecte Tempo Arts i Formació celebra els 10 anys de vida, uns anys en què ha arribat a prop de 42.000 estudiants gironins a través de 1.400 accions educatives. Impulsat per la Fundació La Ciutat Invisible, en aquesta desena edició presenta prop de 6 programes i 21 propostes de teatre, dansa, música i també circ. I aquest any enceta més el projecte La Farga Viva, centrat en una de les 3 escoles de més alta complexitat de Catalunya, Montse Soto.
25: Una escola on s'hi parla en prop de 16 llengües i un 90% de l'alumnat és de fora de Catalunya, però amb un claustre molt motivat, segons Salvador Sunyer, alma mater de la Fundació Ciutat Invisible, el que l'ha convertit en un dels focus de la programació d'aquesta desena edició de la Tempo.
26: Hi treballaran durant 3 anys 8 artistes d'una manera estable, 2 relators de la Universitat de Girona treballant-hi, com es poden fer centrar les arts per ajudar que el currículum funcioni millor. La idea no és crear públic pels espectacles del futur, sinó la idea és intentar ajudar una miqueta modestament a crear ciutadans.
25: Entre l'alumnat que ha pogut gaudir de les propostes d'aquest projecte hi trobem la Marta Martín i el Francis Bolaños, que van participar a un taller de podcast on van parlar de temes com aquests.
27: Una part de bullying, la noia que patia bullying, com que a casa ho transmitia violentament amb els pares.
28: Un chico que viajava al passat per salvar a su amigo, perquè havia fallecido hacía un año en un viaje de colònies.
25: 6 programes i 21 propostes artístiques integren aquesta desena edició de la Tempo amb propostes per a totes les etapes educatives, com ara els Mambo Project, Jordi Panyella, Mercè Sàrries, Ponte en Pie, Aurora Bausà i Pere Jou, Femut o la companyia Arrels del Bosc.
1: Amb el lema desencadenar el present, Barcelona celebrarà del 13 al 18 d'octubre la 5a Bienal del Pensament, que pretén analitzar en aquesta ocasió els temps actuals i també les seves dinàmiques i contradiccions. Maite Boada.
29: Amb entrada lliure, encara que en alguns casos caldrà inscripció prèvia, 8 entorns de la ciutat, com ara el CCCB o la plaça de les Glòries, serviran d'àgora pública per celebrar una nova edició de la Bienal de Pensament aquest octubre a Barcelona, on el regidor de Cultura, Xavier Mercè, s'ha mostrat convençut que el debat migratori Conservatori de Ceuta serà objecte de reflexió.
0: Si hi ha o no han d'haver i quin paper tenen les fronteres del món, fronteres des del punt de vista conceptual, fronteres físiques, fronteres administratives, també fronteres personals, que d'alguna forma generen un debat sobre la dignitat dels migrants.
29: La Bienal tractarà també temes relacionats amb la democràcia, la guerra o les desigualtats i comptarà amb la participació de 140 especialistes internacionals, com ara el novel·lista i expert en canvis tecnològics Alessandro Barico o el periodista que investiga xarxes de poder Patrick Radin-Keefe.
1: I avui acabem amb el so de Los Chicos de Nazca, la banda xilena fincada a Alemanya actua aquesta nit a la sala Oasis del passatge de Sant Antoni de Barcelona. Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtv-e.cat. Passin molt bona tarda i gràcies per confiar en la Ràdio Pública.

0: al quart temps. José María Rubí.
1: Bona tarda, ja la tenim aquí. Ja ha arribat la macroaturada de la Lliga de Futbol de Primera Divisió per partits de les seleccions. Recordo el canvi d'enguany. Ara, al setembre, l'aturada serà de 3 setmanes en comptes de 2. Desapareixerà la finestra al mes d'octubre i pel novembre sí, hi haurà la darrera de l'any en format tradicional. Així que, en comptes de 2 partits, Espanya jugarà les 4 primeres jornades de la Nations League. Seran, a més, els primers compromisos després de guanyar el Mundial. Els de Luis de la Fuente jugaran, per aquest ordre, a Anglaterra, a casa contra Croàcia i la República Txeca, i a Croàcia, començant per aquest proper cap de setmana, els partits dissabte, dimarts. Els internacionals espanyols estan citats demà al migdia. Comença el quart temps, mitja hora d'esports a Ràdio 4, amb el Jaume Riello aquí al meu costat, i el José Gil i l'Helena Ramos a la realització tècnica.

0: Un dels vestidors que més es buidarà, si no el que més, és el del Futbol Club Barcelona. Germà García, detalla'ns la diàspora culé durant les properes dues setmanes i mitja.
1: Doncs en total seran 17 els internacionals blaugranes que conformaran la diàspora de compromisos de seleccions. A Barcelona només es quedaran 10. Els 4 lesionats, Joan García, De Jong, Roni Bardagi i l'últim en caure, Andreas Christensen, amb una lesió al recte anterior del quàdriceps de la cuixa esquerra, i els 6 a les ordres de Hansi Flick, que són Chesney, Gerard Martín, Valde, Gavi, Brian Fariñas i Gabriel Jesús. Dels que marxen, qui farà el desplaçament més llarg serà el Pichichi Rafinha, que jugarà 3 amistosos amb el Brasil, 2 a Austràlia i 1 a la Índia, per totalitzar més de 40.000 quilòmetres. De la resta, recordem, hi ha 7 amb la selecció espanyola, que jugarà 4 partits de la Nations League: Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal; 2 amb Espanya sots 21, amb partits de l'Eurocopa, Marc Bernal i Xavi Espar; i els 8 estrangers: Dominic Livakovic amb Croàcia, Anthony Gordon amb Anglaterra, Jules Koundé amb França, Joao Cancelo amb Portugal, Karim Adeyemi amb Alemanya, Hamza Abdel El Karim, que disputarà amb Egipte 2 partits de la Copa Àfrica, Jesebi Siwo, que jugarà amb la sots 21 de Bèlgica, i l'esmentat Rafinha amb la seva particular volta al món.
0: Doncs aquesta serà la situació en què quedarà el vestidor de Hansi Flick. Per l'Espanyol i per Manolo González, el seu entrenador, l'aturada ha de servir per resetejar, per tornar o tractar de tornar a l'essència del seu equip. En tot cas, Jaume ho haurà de fer sense el seu millor jugador en aquest inici de temporada.
2: Sense Roberto, 6 gols en 6 partits. Des de Joselu, el 2023, l'Espanyol no tenia un futbolista convocat amb la selecció espanyola absoluta. Si baixem a la sub-21, Rubí, en aquesta aturada trobem Javi Hernández. Fora de l'equip nacional, el central Vania Kursic ha estat cridat per jugar amb Eslovènia. I un últim jugador que marxa, un futbolista del B, el lateral el Tomàs Colom, que estarà concentrat amb l'absoluta de Xile com a convidat, però estarà a la concentració. Per cert, que l'Espanyol en aquesta aturada disputarà un amistós contra l'Ipswich Town el 2 d'octubre i a segona divisió la Lliga no s'atura, ho recordem. Els compromisos internacionals no afecten el Sabadell, que no té cap jugador que marxa. El Girona sí, són en total 6. Banat amb l'absoluta d'Ucraïna, Krapitsov amb la ucraïnesa sub-21, també Pixur en aquesta mateixa selecció, Yasser Asprilla amb Colòmbia, Las Kurum amb Guinea i Holmes Júnior amb la selecció espanyola sub-18.
0: Com deia el Jaume, aquest proper cap de setmana sí, tindrem Lliga de segona divisió. El Girona jugarà a casa divendres contra l'Albacete, el Sabadell visitarà el filial del Celta dissabte. A primera, recordo, el primer tram de competició ha estat de 7 jornades. El Barça és l'únic equip que ho ha guanyat tot. L'Atlético de Madrid és segon, empatat amb el Betis després de derrotar el Madrid en el derbi. Ahir, un Atlético que està a 5 punts dels Blaugrana. El Madrid està a 6. L'Espanyol té 7 punts i està per sobre del descens en 2 punts en concret. Bàsquet. El Joventut celebrarà com és degut aquesta tarda des de les 7 a l'Ajuntament de la ciutat, a l'Ajuntament de Badalona, el títol de la Supercopa CB que va aconseguir ahir derrotant el Barça a la final. Feia 18 anys de l'últim títol verd i negre. Els de Dani Miret van fer una autèntica exhibició i amb el tècnic va poder xerrar uns minuts al Josep Capel.
3: Feia molts anys que la penya no guanyava un títol. Això és, diria, un doble orgull, no? Massa anys, potser.
4: Molt d'orgull. La veritat és que guanyar una competició on hi ha 3 equips d'Eurolliga, doncs és molt difícil. Has de jugar molt bé, has de fer moltes coses bé com a equip des d'un moment molt inicial de la temporada. I hem aconseguit, penso, merescudament guanyar els dos partits i donar una imatge d'equip excepcional per les alçades de temporada que estem.
3: Les dades deien que cap equip anfitrió guanya, però vosaltres heu comptat amb el recolzament del públic. Aquesta unió de l'equip amb el públic, que ja portem temporades però que s'ha vist avui, és bestial.
4: Des de cada cop més, la gent de la penya està generant un ambient aquí a l'Olímpic, independentment de lo gran que és el pavelló i de lo difícil que és omplir-lo, l'ambient està sent espectacular. Hi ha vegades que som 4.000, 5.000, 6.000, no ho sé, però quan juguem a casa ens sentim molt forts i ens sentim molt segurs perquè la gent doncs, ens ajuda moltíssim a pujar un nivell més a l'equip.
3: I dues coses molt ràpides. De cara al partit, el que hem pogut veure, un equip que ha marcat la diferència al primer quart i ho ha pogut aguantar el segon i el tercer, i ja l'últim ha estat un autèntic espectacle, però molt regular l'equip durant tot el partit.
4: Sí, molt regular, està clar, doncs, que el que és més difícil aquesta alçada de temporada és ser regular. Penso que el que ha aguantat ha estat el Barça, vull dir, nosaltres hem anat liderant pràcticament en tots els aspectes del joc al partit i hi ha hagut un moment, doncs, que ells ja no han pogut aguantar més i nosaltres, doncs, ens hem anat trobant més còmodes i al final, doncs, hem encertat, hem tingut un encert en dos o tres accions que han acabat de trencar el partit amb una diferència clara.
3: I la última, què podem dir de la Pro Vítola, no? El partit de semis, el partit d'avui. Aquest fitxatge us pot aportar un plus extra, no? És a dir, és un equip que ha renovat amb diversos jugadors, pel fet de poder aportar un jugador que pugui complementar amb el Rick, amb aquesta experiència, amb el que pot aportar encara, és un fitxatge clau de cara a aquesta temporada.
4: Sí, perquè ja no és el bo que sí, que és un jugador que ha jugat a la NBA i que té un talent extraordinari, sinó que juga per la penya com si hagués nascut a Badalona i hagués jugat 20 anys a la penya. Ha tingut un moment de la seva carrera que hi ha jugat aquí un any i mig, si no ho dic malament, però és de la penya i això a nosaltres històricament ens dona uns resultats molt bons, no? I aleshores, doncs, ho juntes amb un bon vestidor, amb un equip d'un nivell molt alt, la resta de companys, ja que evidentment la cirereta del pastís, doncs, és el lideratge del Ricky i la màgia del Ricky amb la del Nico, però avui hi ha hagut jugadors que han fet una feina que no es veu tant, que és increïble, i això és el que ens permet com a equip ser consistents 40 minuts.
0: Doncs enhorabona, enhorabona al Joventut i a tota la seva afició. Dimecres anuncio, farem gran prèvia de la temporada de bàsquet perquè comencen aquesta setmana tant l'Eurolliga com la Lliga ACB. Són les 2:38. La primera victòria de Pedro Acosta a MotoGP s'ha acabat fent esperar molt més del que podia semblar quan va arribar a la categoria reina. Àlex Carazo, el murcià, s'ha imposat a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria. 2 anys i 2/3 de Mundial després de debutar.
5: 57 curses, 57 grans premis és el que ha trigat Pedro Acosta en aconseguir la seva primera victòria.
6: Se ha pasado mucho tiempo, es verdad que tampoco ha habido muchísimas oportunidades. Entonces, bueno, súper contento porque KTM se lo merecía, están haciendo todo lo que pueden, incluso sabiendo que nuestros caminos se separan. Entonces, es lo que hablemos el jueves, como cerrar el círculo.
5: Tancar el cercle amb KTM, deia Acosta. El murcià, recordem, marxarà a Ducati a final de la temporada, serà company de Marc Márquez i amb KTM ho ha fet tot. Va ser l'equip que li va donar l'oportunitat d'entrar al Mundial i amb qui ha guanyat els Mundials de Moto3 i Moto2. A més, aquesta primera victòria de Pedro Acosta ha arribat a Àustria, al circuit de Spielberg, que és casa i territori de la factoria KTM, així que té aquest toc més especial. És el 17è pilot espanyol a la història en guanyar una cursa MotoGP. Ho ha aconseguit amb 22 anys, perquè no hem d'oblidar que està a la categoria reina des dels 19, ha sigut un ascens molt ràpid i ara ja s'ha tret aquest pes a la motxilla de no haver guanyat.
0: També d'ahir la classificació d'Espanya per les finals de la Copa Davis de tenis, guanyant de forma molt contundent la seva eliminatòria a Xile. Les finals seran la darrera setmana de novembre a Bolonya. I demà comencen a la Xina les finals, però de la Billie Jean King Cup, amb l'enfrontament Gran Bretanya-República Txeca. Espanya jugarà els quarts de final dimecres contra Kazakhstan i volem analitzar el duel i la competició amb una dona que va assolir alguns dels seus èxits més grans en el tenis de seleccions, a l'antiga Copa Federació. Núria Llagostera, què tal? Bona tarda.
7: Hola, bones tardes.
0: El primer de tot, abans de fer un anàlisi més extens, jo crec que el més evident que marca l'enfrontament de demà passat contra Kazakhstan és l'absència de la número 1 del món, de Rybakina. Canvia tot.
7: Sí, per suposat, canvia i molt. I més veient els recents resultats que està tenint. La veritat que és una jugadora, bueno, ja ho saben tots, perillosíssima.
0: En tot cas, com que aquesta competició no és com fa molts anys quan tu jugaves la Copa Federació a 5 punts, ara a 3 punts, tot i que no hi hagi la millor jugadora del món del moment, tot està obert, eh?
7: Sí, a 3 punts tot s'ajusta més, clar. Poden passar moltes més coses i, bueno, lo important és tenir un equip unit que, bueno, que jo crec que Espanya sempre ha estat competitiva, tingui l'equip que tingui.
0: A priori, i de cara a aquest primer enfrontament de quarts de final només, no miren més endavant, que primer s'ha d'eliminar a Kazakhstan, sobre el paper, Espanya és favorita.
7: A veure, és el que et dic. A Espanya, tinguis equip que tingui, sempre tenim jugadores supercompetitives, ja sigui en femení o jugadors en masculí. Som un país que sempre ens ha donat bé tant les competicions individuals com les competicions per equips, i sempre hem tingut bons resultats. I bueno, estic segura que les jugadores ho donaran tot i faran un bon resultat, anem a veure quin.
0: Ara mateix el que faltaria és una primera espasa, segurament, a aquest equip espanyol, però en canvi si fa la sensació de que és molt sòlid, de que pràcticament qualsevol jugadora que surti a jugar qualsevol punt el defensarà perfectament. Tenir un equip compensat és molt important en aquest tipus de competició?
7: Sí, per suposat. Tenim diverses jugadores que qualsevol d'elles pot fer un bon resultat, inclús en Sara Sorribes te pot donar sorpresa, ja sigui en els dobles o sigui individual per la seva experiència si la posen. Tenim jugadores que ara mateix pues, estan molt bé, a Buxa, a Quevedo, ja et dic, jo crec que a Carla no tindrà tan fàcil l'elecció de les jugadores que compondran individual, saps què vull dir?
0: Bueno, m'imagino que aquest és un mal de cap que és bo per una capitana, en aquest cas com la Carla Suárez. Parlaves tu del dobles, un punt que és extraordinàriament important en aquest format de 3 partits en comptes de 5, i probablement la millor jugadora de Kazakhstan ara mateix, sense Rybakina, Danilina, és una doblista. Això sí que és més perillós.
7: Sí, però bueno, he de dir que el dobles espanyol sempre ha estat bo. I bueno, per exemple, no sé qui el jugarà, però Buxa o Ribes són una parella espectacular. Són totes dues unes grans doblistes, juguen molt bé juntes. I bueno, anem a veure què passa. El dobles és qüestió de dos i s'han d'entendre, saps què vull dir? Per molt que un tingui molt bon rànquing, són dos i s'han de compenetrar, i nosaltres tenim equip tant pels individuals com pels dobles, o sigui que jo confio plenament en Espanya, en les nostres noies.
0: Sí, estem parlant, Núria, a priori sobre el paper de com imaginem que ha de ser, per com coneixem les jugadores més aviat individualment, però després les competicions per equip, ara la Billie Jean King Cup, abans la Copa Federació, tenen altre tipus de components, oi? Tenen altres intangibles.
7: Sí. Hi ha molts jugadors i jugadores que, bueno, que en competició per equips tenen un extra de motivació. A jugar per el teu país sempre fa il·lusió. De fet, veig moltes vegades com grans jugadors i jugadores cauen a Copes Federacions, no? Preses dels nervis, de representar la seva nació. I bueno, ho hem vist també aquests dies amb la Copa Davis, que hi ha jugadors que top 10, top 5, que han perdut els seus partits, i dius, ostres, com pot ser això? Però sí, hi ha un component extra de motivació, però també de nervis. O sigui que de vegades te pot jugar a favor i de vegades te pot jugar en contra.
0: A tu et passava en el sentit positiu, oi? Perquè algunes de les teves grans actuacions que tenim a la memòria ha estat a Copa Federació.
7: Sí. A mi, jo, de fet, a 100% de les convocatòries que me varen cridar, vaig anar. I per mi jugar a Copa Federació, representar el meu país, estar amb les meves companyes, era un al·licient. I sí, hi havia vegades que aconseguia resultats que a altres tornejos no era capaç. També les decepcions eren més fortes de lo normal quan perdies, però bueno, és una competició molt guapa.
0: Ha dit la capitana, ha dit la Carla, que li està encantant l'ambient que hi ha per al moment en aquesta prèvia de la competició. Fins a quin punt és important el xup-xup que hi hagi entre les jugadores, entre l'equip?
7: És superimportant. A veure, hi ha vegades que no te duràs increïble amb tothom, però el que has de fer és anar allà, fer la teva feina, que és pues tenir bon companyerisme, estar totes unides, anar allà a entrenar, bona actitud, sense individualitats, pensar que és un equip i que la competició s'ha de treure endavant i que, com tu dius, són 3 punts només, que s'ha d'entrar a tope a tots i bueno, i res, i a veure com els hi va. Jo crec que elles ho tenen molt clar, tot l'equip. Són noies que són humils, que ho han demostrat al llarg d'anys, n'hi ha que ja tenen una carrera que ja comença a ser llarga i amb experiència en aquest tipus de competicions. I, bueno, jo crec que això fa molt. Ser un equip unit. I jo crec que ho són i ho demostren sempre.
0: Més enllà de l'Espanya que s'hagi estat, Núria, després de 3 finals consecutives, després de 2 títols seguits, hem de seguir considerant a Itàlia principal favorita?
7: Està clar que sí. A més, les italianes són un poc semblant a les espanyoles. La competició per equips està demostrat també que històricament els hi agrada, no? Així com altres nacions, pues, no els importa tant. Jo crec que els països llatins, latinos, demostrem que aquest tipus de competició molt motiva, i si per suposat les italianes són dures i ja sigui, a més, pues, també elles tenen un doble impressionant.
0: I més enllà d'aquest favoritisme que li hem d'atorgar a Itàlia pel nivell que té i sobretot per la seva trajectòria en els darrers anys, més enllà d'això, sí que sembla que és una edició especialment oberta, no? I on Espanya pot tenir una molt bona oportunitat d'avançar, que fa unes quantes edicions que no ha estat lluitant pel màxim.
7: Sí, ja et dic, a veure, amb la COP Federació mai es sap. A part, també és veritat que, bueno, que hi ha edicions que, pel que sigui, perquè el calendari és molt llarg, perquè hi ha jugadores lesionades o jugadors, no hi va tothom. I bueno, per això també la fa una competició que és més oberta.

0: Caitlin Quevedo, que en una estona ha de jugar encara la final del torneig de Sao Paulo contra l'Argentina Poderós, que una final que ahir es va haver d'ajornar per culpa de la pluja. Els darrers minuts del quart temps li volem dedicar a un dubte. Un deute, vull dir, no un dubte, un deute que teníem pendent. Li devíem una trucada a la sala accionadora femenina de futbol sala. És una evidència que el món no s'atura i, per tant, la Clàudia Pons, el seu staff, el seu equip, ja preparen el següent gran compromís, la següent gran cita que tenen amb la selecció espanyola, que és la classificació per l'europeu del pròxim any, per l'europeu de 2027, una fase de classificació que tindrà lloc a primers d'octubre, però nosaltres encara volem felicitar-la pel centenari a la banqueta de l'equip nacional, que ho ha aconseguit a primers d'aquest mes de setembre. Clàudia, bona tarda i enhorabona, que nosaltres encara no te l'havíem donat.
1: Bona tarda, moltíssimes gràcies. I la veritat és que és molt especial aquest número, però bueno, esperem que sigui l'inici de molts més partits.
0: I això que deia jo a l'inici, a la presentació, és una bona metàfora d'aquesta vida nostra del segle XXI i de l'esport de màxima exigència, que és que no hi ha temps per quedar-se enlloc ni tan sols per gaudir gaire de les bones notícies.
1: Exacte. Mira, la veritat és que fa 100 partits enrere estava gairebé dirigint el meu primer partit i era la primera vegada que hi havia una competició oficial a nivell de futbol sala femení. I ara ja estem preparant una altra vegada un campionat d'Europa que la veritat és que té molt bona pinta, però evidentment doncs, tenim que passar aquesta primera fase de classificació que ens portarà molta feina.
0: Després reposem la conversa, però rematem això, rematem la feina del present. Un grup amb França, Itàlia i Eslovènia, que a més jugaran de locals. S'ha de plasmar la pista, però no passa pel cap de ningú que no aconseguiu el passaport.
1: Bé, de fet, la classificació passa per ser o bé primera de grup o bé una de les millors segones. Llavors, en aquest sentit, doncs, tenim cert marge, però sí, és veritat que bueno, nosaltres anirem a guanyar. França la coneixem de l'última classificació al Mundial, que la vam tenir dins del grup, una selecció molt, molt dura, una selecció molt insistent. I després també tenim Itàlia, que va participar en el Mundial. Crec que a nivell tècnic i tàctic és la selecció més treballada i la que probablement ens portarà més problemes. I finalment Eslovènia, l'anfitriona i que sempre jugar a casa és un plus i que evidentment doncs, la seva trajectòria també ha anat en augment i això també ens fa tenir doncs, molt respecte de cara als tres partits que tenim ara per endavant.
0: Clàudia, parlem del centenari o dels primers 100 partits a la banqueta de la selecció absoluta. Els has complert el setembre de 2026 contra Polònia. Tot va començar un setembre de 2018 contra Portugal. Què recordes d'aquell dia? Què recordes de fa 8 anys?
1: Buf, doncs mira, aquell partit, molts nervis. Lo primer perquè era el meu primer partit com a seleccionadora absoluta. Havíem canviat també staff i debutàvem. I a més era un partit contra el màxim rival i previ a la primera competició oficial, no? Llavors, aquell primer partit, doncs això, moltíssims nervis, intentar tenir controlades les màximes coses possibles, perquè evidentment després amb els nervis tot es magnifica. Però bueno, recordant aquell primer partit, també doncs l'altre dia recordàvem, no?, que gairebé arribo al 100 amb el mateix rival, perquè d'aquí pocs dies jugarem un partit amistós contra elles també de preparació a aquesta fase de classificació i gairebé ho hem quadrat. Llavors, doncs, bueno, per mi és molt emocionant, no? I sobretot també vaig rebre la felicitació del seleccionador portuguès i em va dir el mateix. Tot va començar amb mi i espero que hi hagi encara molts partits en els que ens haguem d'enfrontar.
0: Ja sé que vosaltres, els esportistes, no penseu en aquesta clau, però fa 8 anys podies arribar-te a imaginar que tindries el camí que has tingut amb tots els èxits que has tingut amb la selecció espanyola, que seria tan llarg i que, bueno, tu mateixa dius ha permès.
1: Doncs no, ni fa 8 anys ni molt menys fa 10. Per tant, per això et dic que és molt emocionant perquè el camí no ha estat fàcil i hi ha hagut molts bons moments.

0: però també hi ha moments complicats i també hi ha moments de molta reflexió, no? Llavors, doncs, bueno, com tot, espero que sigui més llarg, que puguem seguir disfrutant dels bons moments i tenint, generant nous records, però bueno, anem a poc i pensem en el que tenim ara d'aquí 15 dies.
1: I seguir gaudint del que ha estat en els darrers anys la revolució, l'autèntica revolució social del futbol jugat per dones, jugat per noies, als carrers de qualsevol ciutat, de qualsevol poble, això és una evidència. Cada dia pots veure nenes que van a entrenar, tot i que, bueno, sospito que la majoria van més a entrenar futbol 11 o futbol 7 que no futbol sala. En qualsevol cas, Déu-n'hi-do el luxe, no?, que ha estat viure des de dins això que estic descrivint.
0: Sí. A veure, és una realitat i crec que podem posar noms. Crec que l'aposta del Barça i tot el que ha aconseguit el Barça de futbol femení, doncs, ha repercutit no només en el futbol, sinó, penso jo, en tot l'esport femení en general. I després, doncs, evidentment, en el nostre cas, no? El futbol sala, a vegades per bé, a vegades perquè també perdem jugadores que volen anar a jugar a futbol 11, però està clar que poder viure aquest procés i poder viure una mica aquesta realitat, no? Aquest canvi, aquesta inversió, veure com van canviant els recursos, com cada vegada doncs, podem tenir millors instal·lacions, millors recursos per entrenar, per viatjar, per disputar partits, doncs evidentment és un gran luxe i moltes vegades dins d'una concentració doncs recordo, no? Crec que és important recordar també d'on venim i el que tenim ara, perquè aquest camí no és fàcil, han sigut molts anys de lluita, però evidentment hem de seguir volent més i en el nostre cas doncs, intentar fer-ho al nostre ritme. No? Crec que som esports molt diferents i bueno, hem de fer el nostre camí a poc, però que sobretot els passos siguin ferms i que no tirem enrere, sinó que cada vegada anem avançant, encara que sigui a poc.
1: Però la sensació és que us retroalimenteu d'aquest boom. Podria semblar des de fora que sou competència. No, la realitat és que quantes més noies juguin a futbol, millor.
0: Sí, evidentment. Jo penso que quanta més, no? Primer és important la quantitat i llavors doncs, jo penso que les jugadores de futbol sala al final acaben escollint l'esport perquè els hi dona i pel que els hi fa sentir. No? Si és veritat que a dia d'avui doncs, quan poses la tele només es veu futbol femení, llavors és molt més fàcil que els referents siguin de futbol femení, però penso que també estem fent una gran feina per crear referents i per crear doncs, una mica aquesta realitat, no?, que et deia. Nosaltres vam començar 2018 que teníem només selecció absoluta. A dia d'avui comptem fins a 5 seleccions, des de sub-15, sub-17, sub-19, sub-21 i absoluta. I penso que és molt important. Que ens hem d'aprofitar del boom que probablement ens dona el futbol, però que nosaltres hem de fer el nostre camí, que és molt diferent.
1: I un altre pas que és desitjable, m'imagino, i sobretot des del teu punt de vista, és que després de tot, després de gaudir del futbol, de jugar-lo, facin com tu i vulguin entrenar, perquè aquest és un altre pas necessari, no? Necessiteu més referents a les banquetes.
0: Sí, sí. A veure, jo crec que perquè el futbol sala femení creixi, no només hi ha d'haver-hi jugadores, s'ha de créixer en tots els estaments, des de doncs la direcció esportiva, des de la part directiva, des del cos tècnic, més entrenadores, més preparadores físiques, més fisioterapeutes. Llavors, jo crec que hem de créixer una mica en globalitat. Si és veritat, com t'he dit, que jo no tenia cap referent i fins i tot no m'havia imaginat mai que això pogués passar, el que m'està passant a mi, i a dia d'avui, doncs, bueno, crec que hi ha moltes noies o inclús jugadores que estan veient al final del camí que ja estan apostant doncs, per formar-se com a entrenadores. I això, evidentment, doncs és molt important perquè crec que també és un pas molt important, un pas més cap a l'evolució del nostre futbol sala.
1: Seleccionadora espanyola de futbol sala, Clàudia Pons. La nostra admiració per tot el camí fet, la nostra felicitació per aquest centenari a la banqueta de l'absoluta i molta sort en aquesta preparació i en el desenvolupament del preeuropeu de d'aquí a uns dies. Moltes gràcies, Clàudia.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: amb això acaba el primer quart temps de la setmana, el quart temps de dilluns. A nosaltres aquesta mitja hora d'Esports a Ràdio 4 se'ns passa volant. Esperem que vosaltres també. Tornem demà dimarts, que acabeu de passar bona tarda. Adéu.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La dona del president espanyol, Begoña Gómez, i la seva assessora, Cristina Álvarez, seran finalment jutjades per un jurat popular. El jutge Juan Carlos Peinado ha dictat aquest dilluns l'obertura de judici oral per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació contra Gómez i només malversació per Álvarez. Tal com estava previst, el magistrat les envia a judici abans de jubilar-se aquesta mateixa setmana i rebutja, per tant, prendre cap mesura cautelar contra elles. La interlocutòria, això sí, Peinado ordena investigar la capacitat econòmica de Begoña Gómez, a qui ha reclamat que li faci arribar les 5 últimes declaracions de la renda per si cal imposar-li possibles responsabilitats econòmiques. Des de Moncloa han condemnat la decisió del jutge i asseguren que ja ha quedat clara la innocència de la dona de Pedro Sánchez. La socialista Diana Morán ha parlat de persecució política.
2: Para nosotros, para mí, sigue siendo un juicio que responde pues a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
0: Des del Partit Popular critiquen que el govern i el PSOE assenyalin el jutge Peinado com a responsable de la causa. Aquest no és l'únic tema judicial del dia, i és que el magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, encarregat del cas Plus Ultra, ha citat a declarar com a investigades les filles de l'expresident Zapatero el proper 30 de novembre. A més, ha sol·licitat un informe pericial de les joies incautades al registre del despatx de l'expresident. El 19 de novembre, Calama ha citat a declarar com a testimoni José Ángel el Parte Arroyo, exdirector de Participades de CEPI, i Fèlix Martín, exdirector financer de Plus Ultra. A tot això, en marxa la declaració de l'exsecretari autonòmic d'Emergències de la Comunitat Valenciana, Emilio Argüeso, al Congrés. Aquest matí, l'expresident Carlos Mazón ja ha estat citat en aquesta comissió d'investigació a la Cambra Baixa, que investiga la gestió dels aiguats, tot i que Mazón ha decidit no respondre a les preguntes dels grups parlamentaris. S'ha negat a parlar, al·legant que el Tribunal Superior de Justícia valencià va decidir no investigar-lo. Així responia Àgueda Micó, de Compromís, i Javier Sánchez, de Podem.
3: Una decisión tomada por unanimidad entre 5 jueces...
4: Señor Mazón, no me está contestante. Yo le he preguntado y vos tema de contestar a les mues preguntes. Si vol, quan li pregunta el Partit Popular, diga el que vulga, però jo li vull preguntar concretament per aquesta teoria que té vostè, que les morts eren inevitables...
3: La jueza de Catarroja le ha pedido voluntariamente que entregue sus mensajes de WhatsApp. Y usted se ha negado.
5: El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
3: Mire, ya sé lo que ha dicho el Tribunal de Justicia. Le estoy preguntando porque no es una cosa contradictoria una cosa con otra.
0: Des d'Esquerra, Gabriel Rufián traslladava preguntes de familiars de les víctimes que també han obtingut la mateixa resposta.
6: No lo voy a contestar, señor Rufián. Me remito a mi intervención inicial.
0: De la seva banda, tant el PP com Vox han apartat el focus d'Amazon i han aprofitat les seves intervencions per assenyalar el govern espanyol. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta un tema de drogues en el presumpte segrest d'un cotxe a la P7. La consellera ha explicat que els Mossos d'Esquadra estan fent una investigació precisa sobre aquest cas, pel qual encara no hi ha detinguts. Sobre l'estat de la víctima, ha afirmat que és bo i que no té danys físics. Els fets van tenir lloc a 8:15 del vespre de dissabte passat entre Montornès i Vilanova del Vallès, quan 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants, la paraula policia escrita a l'esquena i la cara tapada, van treure un altre home de la part de darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar en un altre vehicle. Escoltem Núria Parlon.
7: La persona a la qual presumptament van voler segrestar després va quedar alliberada, per tant, doncs, la persona ja no està segrestada. A priori podem apuntar primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és molt indiciari.
0: I malestar entre els usuaris de la C-28 al port de la Bonaigua per falta de concreció horària als talls de circulació per les obres. Lleida, Pepa Sant Genís.
8: Fa just un mes que el Servei Territorial de Carreteres de Lleida va anunciar que amb motiu de les obres a la carretera C-28 es realitzarien talls totals de 45 i 15 minuts de pas alternatiu. La realitat és que aquests talls de circulació poden superar l'hora i mitja i no se sap un horari exacte d'inici del tall i la seva durada. Josep Rossell, alcalde de l'Àneu.
9: Una falta de planificació i potser almenys el que hauríem de donar una informació als usuaris pues, més real.
8: Aquest fet dificulta la mobilitat de la gent entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran, però sobretot a les persones que viuen al Pallars i treballen a l'Aran o a l'inrevés, al port de la Bonaigua és l'única connexió entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. L'alternativa és anar pel port de Perves i el túnel de Viella, allargant molt més el recorregut.
0: Gràcies, Pepa. I pel que fa al temps, jornada força càlida, amb temperatures més altes del que és habitual per l'època, amb termòmetres que marquen màximes de 35 graus a Girona, 34 a Lleida i 31 a Barcelona i també a Tarragona. Això és tot de moment. Més notícies a rtpbaixer.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: La recaptació per l'impost de successions i donacions puja un 32%. Heretar no és guanyar la loteria, sovint és rebre allò que els teus pares han construït, estalviat i pagat amb impostos durant tota una vida. A Catalunya, successions i donacions ha recaptat 692 milions en només 6 mesos, respecte a l'any passat. I després tenim donacions. Clar, quan uns pares han d'ajudar els fills a comprar un pis, doncs, home, no estem parlant de luxe. Estem parlant d'un mercat que ha expulsat tota una generació. I si aquests diners ja han tributat una vegada, home, no ho sé, complicat per moltes famílies, no? Aquesta ajuda es pot complicar molt més. I a vegades algú s'ho pot prendre com una... més com una penalització que no pas justícia fiscal, moltes vegades, no? En fi, això ja és... segons cadascú. El problema que jo veig aquí és que no és que els pares ajudin, el problema és que sense aquesta ajuda, massa joves ja no poden ni començar. Són les 4 i 7 minuts i això és la tarda de Ràdio 4. Al control tenim el Martín Noia i el Jaume Tudela, perquè tot soni molt bé. A la producció, Sònia Rodríguez Justícia. Subdirecció, David Gallac, bona tarda.
1: Molt bona tarda, què tal, com estem?
0: Molt bé, molt bé. Recaptació per l'impost de successions i donacions, un 32% més. Brutal, només en 6 mesos, eh?
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Impressionant.
1: Ja són diners?
0: Sí, sí,
1: són diners. Ja són diners aquests.
0: I redacció, Maria Coll, què tal, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Home, és molt bèstia, no? I una mica, la meva reflexió anava per aquí, d'una generació que s'ha quedat fora, una generació expulsada quan necessita sí o sí, i és una realitat, d'aquesta donació dels pares que poden, clar, pares i mares, per començar. No?
2: Ja saps què penso, Xavi Martínez, que
0: sí,
2: penso
0: sí.
2: Exactament el mateix que, bueno, el que has comentat ara, no?
0: Sí, sí, sí.
2: Vull
0: sí,
2: dir que
0: sí,
2: no és una
0: i
2: cosa...
0: que
2: no és que t'hagi tocat la loteria,
0: gent,
2: m'ha agradat molt això que has dit, no, això m'ha agradat molt això que has dit, que no és que t'hagi tocat la loteria, no? I és que algú ja ha fet aquest esforç abans perquè tu puguis tenir això ara, no?
0: Sí, sí, a més, parlant de successions, en aquest cas, com tu deies, en altres comunitats les herències entre pares i fills
2: Exacte.
0: Estan bonificades fins al 99%, no?
2: Sí, sí, sí, sí. I també el que dius, no? En un moment on ens trobem una crisi d'habitatge brutal, on el que s'intenta a vegades és ajudar, no? A qui,
0: sí.
2: qui pot fer-ho, clar, perquè
0: qui
2: és molt complicat.
0: Sí, sí. En fi, anem a explicar-te, a part d'això... Estan passant tantes coses avui. Les 4 de la tarda, les 4 notícies més importants, els 4 punts d'informació que estan marcant també ara mateix la conversa social.
3: La tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martínez.
0: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que afecta més de 55 milions de persones al món i que durant dècades s'ha considerat pràcticament impossible de modificar. Maria, però la situació està canviant.
2: Sembla que sí, per sort, perquè la recerca ha avançat fins al punt que ja existeixen tractaments capaços d'alentir l'evolució de la malaltia en determinades persones i, sobretot, noves eines per detectar-la molt abans que apareguin els primers símptomes. Un dels grans canvis és precisament aquest, que l'Alzheimer pot començar al cervell molts anys abans que la persona noti problemes de memòria i per això la investigació se centra cada vegada més en aquesta fase preclínica, quan encara no hi ha símptomes, però ja es poden detectar alteracions relacionades amb la malaltia. I aquí ja les claus en tot això i són els anàlisis de sang, perquè un biomarcador permet detectar indicis de la patologia de l'Alzheimer i pot ajudar a determinar quines persones necessiten proves més complexes. Un estudi publicat a Nature Medicine el 2025 va trobar precisions d'entre el 89 i el 91% en entorns hospitalaris i d'un 85% en atenció primària amb un sistema de dos punts de tall.
0: I per què és tan important detectar-lo abans?
2: Doncs perquè els primers tractaments que actuen sobre la biologia de la malaltia, com per exemple el lecanemab i el donanemab, així es diuen aquests medicaments, tenen precisament sentit en aquestes fases inicials, uns fàrmacs que han estat autoritzats a la Unió Europea i que poden alentir el deteriorament cognitiu de l'Alzheimer en determinats pacients, però, està clar, no el curen.
0: No el curen, però és un gran avenç que puguin alentir aquest deteriorament cognitiu, no? Clar, aquí hi ha una de les grans controvèrsies actuals. A Espanya aquests dos tractaments no estan finançats pel Sistema Nacional de Salut després de la decisió adoptada el juliol del 2026.
2: Exacte, fan només unes setmanes. La Societat Espanyola de Neurologia ha criticat aquesta decisió, mentre que l'accés actual queda restringit a l'àmbit privat. Els tractaments, a més, impliquen una administració intravenosa i també controls mèdics i radiològics. Perquè ens fem una idea, no són tractaments molt cars perquè siguin molt complicats, sinó que, a part de què ho són, també no és una pastilla puntual, sinó que són teràpies que s'administren periòdicament per via intravenosa i requereixen controls. Per exemple, l'Ecanemab. Als Estats Units, el preu de referència és d'uns $26,500 anuals només pel medicament, sense tenir en compte les ressonàncies i altres controls. I el Donanemab, que és l'altre fàrmac, d'uns $32,000 anuals als Estats Units. Com diem, a tot això se li ha de sumar les ressonàncies, altres controls mèdics, i especialment s'ha de vigilar pels possibles efectes adversos com la inflamació o petites hemorràgies cerebrals. A Espanya, però, no hi ha ara mateix un preu públic que permeti dir costa tants euros a l'any per pacient. Per això hem anat als Estats Units a buscar-ho. Perquè el Lecanemab, per exemple, no està finançat, com deies, Xavi, pel Sistema de Salut Nacional. El Ministeri de Sanitat el té registrat com a no finançat per resolució des de l'1 de setembre d'aquest any, fa tan sols unes setmanes. I el Donanemab tampoc està cobert públicament, i això fa que els pacients que vulguin accedir-hi hagin de recórrer a la sanitat privada. I la investigació, atenció, perquè encara va més enllà. Actualment ja hi ha estudis que intenten detectar la malaltia abans que, fins i tot, com comentàvem abans, apareguin els primers símptomes cognitius, quan el cervell ja hi ha canvis, però la persona encara es troba bé.
0: Que és la clau.
2: Exacte.
0: Quan no ho pensaries mai, no? En parlem amb el cap del grup de recerca en biologia de la neurodegeneració i l'envelliment del Barcelona Beta Brain Research Center, el centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall. Salvador Masip, molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda, què tal?
0: Molt bé, moltes gràcies per voler estar en directe a la tarda de Ràdio 4. Salvador, perquè clar, quan diem que estem entrant en una nova etapa en la lluita contra l'Alzheimer, què ha canviat exactament? Què podem fer avui que fa només 5 o 10 anys era impossible?
4: Estem en un punt d'inflexió, clarament, i jo crec que són dos factors importants. El primer és el que heu dit vosaltres abans, d'aquests nous fàrmacs, que és cert que tenen limitacions, que és cert que no arribaran al públic per problemes, diguéssim, econòmics sobretot, però que són revolucionaris, recordem-ho, són els primers fàrmacs que existeixen que van dirigits a solucionar el problema biològic de la malaltia. Això no havia passat mai abans. Són els primers, com tots els primers fàrmacs, són millorables.
0: Només una analítica, no?
4: Però això... Efectivament, i això obre la possibilitat a mil coses noves que veurem ara. La segona cosa és això que dèiem, amb una sola analítica podrem detectar la malaltia molt aviat, i això ja està passant ara ja. O sigui, quan sumem les dues coses, una detecció precoç i uns nous fàrmacs que en breu tindrem i que anirem millorant, això esperem que sigui realment la volta que canviï la malaltia.
2: Perquè quan diem, per exemple, que l'Alzheimer pot començar dècades abans que apareguin els primers símptomes, com de lluny podem arribar a detectar-lo avui? Si, per exemple, estem veient doncs, que pot ser detectable actualment en una persona de 65-70 anys, quant d'abans podríem arribar-lo a detectar?
4: Doncs com estàs dient ben bé, dècades. Els tests que tenim avui en dia, són proves que es fan amb sang o amb el líquid cefalorraquidi, es busquen unes proteïnes i això es pot detectar en dècades abans que apareguin l'Alzheimer com a tal o fins i tot els primers símptomes de deteriorament cognitiu. El problema que tenim encara és que estem limitats amb les opcions que tenim per fer coses. Es poden fer coses, però podrem fer encara més quan tinguem aquests nous fàrmacs realment, suposo, com un futur breu.
2: Perquè es parla d'una cosa tan rutinària com són els anàlisis de sang. Ens podem arribar a imaginar que en una analítica de sang que ens fem doncs, habitualment ens aparegui aquest risc d'Alzheimer? Perquè crec que és exactament un component, que és el p-tau-217, que això és el que explica exactament aquest de risc de poder aparèixer Alzheimer en un futur. No? Com funciona, perquè ens entenguin les persones que ens estan escoltant.
4: Sí, efectivament, jo en el futur serà exactament com ho dius, que de la mateixa manera que vas a fer una anàlisi de sang i et miren el colesterol i et miren el que sigui, et miren la fosfotal, que és aquesta proteïna, i aquí veurem si està començant ja els primers problemes de l'Alzheimer. Quan apareix aquesta proteïna vol dir que ja està començant les neurones a patir, i això és el que ja no és un risc, sinó que és una certesa de que aquesta malaltia està començant a evolucionar. Això, com us deia, doncs, en aquests moments, com que no tenim fàrmacs encara, doncs, l'autoritat de tenir un diagnòstic tan aviat és relativa, però en el futur segurament això s'incorporarà com a part dels diagnòstics de les malalties que veiem en totes les persones.
1: Això a Espanya, per exemple, aquests fàrmacs no tenen un finançament públic, ho explicàvem abans. Què implica això des del punt de vista de la recerca també per als pacients?
4: Home, ens empenya a fer millor recerca, buscar millors fàrmacs. Aquests fàrmacs, com bé dèieu, tenen una aplicació limitada perquè els pacients que el poden beneficiar-se són pocs, tenen un risc elevat de complicacions, tenen unes millores, uns efectes que són relativament lleus i, a més a més, tenen unes possibilitats d'efectes secundaris importants. Per tant, si sumes tot això, com a fàrmacs, us deia que són revolucionaris, són molt importants, efectivament, però això que ens empeny és de buscar la segona generació d'aquests fàrmacs que no tinguin tots aquests problemes. I això ho aconseguirem. En aquest moment hi ha més de 150 fàrmacs en estudi que milloraran els que tenim ara actualment.
0: Si no estic equivocat, sí s'estan oferint en altres països, no?
4: La major part d'Europa no.
0: Europa.
4: Si no són els sistemes públics. Europa, el Regne Unit va dir que no faria i França, Alemanya, tots aquests països no són els tots números, bàsicament. És un, com heu dit, té un cost molt elevat i la sanitat pública no l'oferirà la major part d'Europa.
2: Per tant, aquests fàrmacs no curen la malaltia, això sí que ho esteu advertint, però poden alentir-ne molt l'evolució. De quant temps estem parlant, aproximadament?
4: Estem parlant que pot alentir fins a un 20%, però tampoc un cop més. No és una gran solució com a fàrmacs. I sobretot pel preu que s'ha de pagar. I quan dic preu, vull dir això de tota aquesta vigilància que s'ha de fer, tots els efectes secundaris possibles, etcètera, etcètera. Són, com dèiem, doncs això, una primera generació de fàrmacs que s'han de millorar. Mm-hmm.
2: Si sí, ara mateix tenim en el nostre entorn una persona sobre els 50-60 anys que comença a tenir oblits puntuals, hi ha moltes vegades doncs, que potser no es té en compte o no es va prou abans al metge perquè es diu, bueno, és normal, no? A mi també em passa. Quan hauríem de preocupar-nos realment?
4: Doncs jo crec que és important això que deies, no? Quan veus una persona que està tenint problemes cognitius, com puguin ser oblits, com aquestes coses, és cert que amb l'edat tots anem perdent una mica o anem oblidant certes coses, però jo crec que això, sobretot, a vegades un mateix no ho és conscient, a vegades sí, però a vegades l'entorn ho veu més fàcilment, no? I crec que no costa res anar a una consulta al neuròleg que et faci una sèrie de tests, que, com dèiem, és important doncs, que els diagnòstics es facin el més ràpid possible. A fundacions com la Pasqual Maragall, precisament, s'encarreguen doncs, d'ajudar, orientar i informar els pacients. Si algú té dubtes, trucant o connectant amb la Fundació Maragall, per exemple, és una manera doncs, de saber una mica quines són les opcions.
0: No sé, és que jo li estava donant voltes a per què Espanya no es financen aquests medicaments que ha explicat també la Maria, no? I també a altres països d'Europa, però per exemple als Estats Units sí, no? I
4: Estats Units no té un servei de salut públic. L'Estat no està finançant res. El problema no és que la finançació privada, qui té diners s'ho podrà permetre, evidentment, quan estiguin disponibles. Però els sistemes de salut socials com els nostres o molts d'Europa no s'ho poden permetre, és el problema.
0: No, perdó, però és que no m'he explicat bé. Vull dir que Europa no està disponible o sí estaria disponible per qui pugui?
4: Estarà tant o d'hora disponible perquè està aprovat.
0: Els Estats Units sí que està
4: disponible. Sí, està disponible, que el van aprovar abans, però Europa ja està aprovat. És una qüestió de negociar els preus i que acabi arribant al públic, sí.
0: Molt bé, molt bé. Bé, doncs li agraïm molt la seva presència avui a la tarda de Ràdio 4. Salvador Masip, ha estat un plaer i jo crec que són molt bones notícies. Les havíem d'explicar avui en el Dia Mundial de l'Alzheimer. On gairebé cada dia tot són males notícies, doncs home, jo crec que destacar les bones en majúscules és meravellós.
4: Estic d'acord, sí.
0: Doncs una abraçada molt forta, Salvador, moltes gràcies.
4: Que vagi molt bé, gràcies.
0: Molt bé. En fi, bé, ho ha explicat molt bé, però és veritat, hi havia molts oients que ens estaven fent aquesta pregunta, no?, de per què Europa no estaria disponible això. En fi, doncs, sembla que sempre anem una miqueta enrere respecte...
2: Sí, està aprovat per l'Agència Europea del Medicament i és veritat el que comentava el doctor, no?, que el tenir sistemes majoritàriament públics de salut a Europa doncs no es financien, no? En canvi, als Estats Units, com que és privat, doncs
0: sí,
2: per qui s'ho pugui permetre...
0: Però els privats a Europa, respecte als Estats Units...
2: Sí, encara no han arribat.
0: Ah, això deia, vull dir que aquí no estaria disponible, no?
2: Mm. De moment no, però ho estarà, perquè ja està aprovat. Però bé, clar, qui es pugui permetre aquests 26.000 dòlars l'any o 32.000 dòlars l'any, més les revisions a part, evidentment. I és el que dèiem, que no és una pastilla que tu te la puguis prendre a casa, sinó que és un tractament que és intravenós i, a més, requereix d'una intervenció mèdica i de doctors, no?
0: Però el que és al·lucinant és que amb una analítica, ja et puguin dir, no? Una analítica cap allà, què te la faries, als 50, 55
2: anys?
0: És
2: que te la pots fer tu ara mateix. Sí, és a dir, no cal que vagis expressament a fer-te-la. O sigui, pots fer-te tu una analítica rutinària amb 30 anys i que et surti que tu tindràs risc de tenir Alzheimer.
1: El més important, la prevenció des d'etapes primerenques, que facin amb una rutina, com la que expliquem, no? Aquesta analítica...
2: Igual que et surt el colesterol alt, el podria sortir al risc de tenir Alzheimer.
1: Altres marcadors que sigui tot per treballar en la prevenció de millorar la qualitat de vida.
0: Exacte. I aquests dos medicaments ara mateix, lecanemab i donanemab, ataquen precisament això. I milloren molt la qualitat de vida, perquè frenen molts símptomes de l'Alzheimer si, com dèiem, doncs això es diagnostica a temps, no? A través d'aquesta analítica. Em sembla una meravella, eh? Em sembla revolucionari.
1: I tant.
0: Això. En fi, més coses, canviem de tema, i és que l'actualitat d'aquest dilluns també ve demarcada per la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir judici oral contra Begoña Gómez, la dona del president del govern, Pedro Sánchez, pel... són delictes de tràfic d'influències i malversació. David Gallac.
1: Sí, Xavi, el magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del seu sindicat Manos Límpies. De cara al judici, l'acusació popular, liderada per Azteoir, reclama 13 anys de presó per Gómez, mentre que Fiscalia i les defenses en demanen l'absolució. El secretari general del PP, Miguel Teigado, ha afirmat que el govern i el PSOE recrudiran encara més, diu, els seus atacs als jutges arran d'aquesta decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir judici oral contra Begoña Gómez. Per cert, també que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Això serà el pròxim 30 de novembre. En la interlocutòria, el jutge també explica que ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de la reposició actual o la seva antiguitat, entre altres conceptes. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre aquestes peces.
0: I atenció, perquè moltes persones avui no estan parlant d'una altra cosa, i és aquesta imatge que jo crec que ens ha impactat a totes, a tots, en les darreres hores. 5 homes encaputxats, vestits de negre i fent-se passar per policies. Davant seu, un home amb la cara ensangonada que treuen per la força d'un cotxe en plena AP7 i que a més obliguen a pujar en un altre vehicle, Maria.
2: Una escena que ha estat gravada per diversos conductors i que va passar aquest dissabte cap a 8:15 del vespre entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès. Els assaltants portaven la cara tapada i armilles reflectants amb la paraula policia escrita a l'esquena. A les imatges es veu com s'acosten al vehicle aturat a l'autopista, obren la porta del darrere, treuen un home que ja presentava ferides a la cara i se l'enduen contra la seva voluntat. Tot passa davant d'altres conductors, alguns dels quals van enregistrar aquests fets i van alertar també els serveis d'emergències.
0: Però van trobar la víctima, oi?
2: La víctima, exactament, Xavi, va ser localitzada unes 3 hores més tard al Vallès Occidental, Sanà i Estàlvia. Ara, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra busca 5 d'aquests individus, aquests 5 individus, i intenta reconstruir què hi ha darrere d'aquesta acció. La principal hipòtesi que es treballa és que la policia situa el cas lluny d'un segrest aleatori. Els Mossos creuen que podria estar relacionada amb una disputa o revenja entre grups criminals. De fet, ho sentíem fa uns minuts, la consellera d'Interior, Núria Barlón, comentava justament les drogues com una de les possibles hipòtesis d'aquesta investigació. Bueno,
0: crec que la podem escoltar, sí, ara.
5: A la qual presumptament van voler segrestar, després va quedar alliberada, per tant, doncs, la persona ja no està segrestada. A priori podem apuntar primers indicis a un tema de salut pública. De drogues, però és tot, és molt indiciari.
0: 5 homes disfressats de policies, una víctima ensangonada i un segrest en plena AP7. Davant de tothom, eh? I clar, més enllà d'aquest cas, la imatge obliga a fer-nos una pregunta complicada. Hi ha delinqüents que han deixat de tenir por de l'Estat? I no sé si el debat s'ha de fer sense trampes, no? Perquè, per exemple, les últimes dades d'Interior, entre gener i juny del 2026, augmenten un 8,4% els delictes greus de lesions i les baralles tumultuàries. I els homicidis consumats passen de 25 a 29. jo no sé si hi ha més o menys delictes. No sé quin tipus de delinqüència estem veient. Fins a quin punt alguns grups perceben, no?, que les normes es poden desafiar sense conseqüències immediates. I no sé si hem confós humanitat amb ingenuïtat, tolerància amb permissivitat, no sé si és una societat que vol ser oberta, però alhora que pot ser acabat sent molt vulnerable, potser també, no ho sé. En fi, li podem fer moltes preguntes, algunes d'aquestes, a l'Enrique de Madrid, que és expert en seguretat. Hola, Enrique, bona tarda.
6: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿cómo va eso? ¿Bien?
6: Muy bien, fantásticamente bien.
0: 5 personas se visten de policías, asaltan ese vehículo en plena AP7, se llevan al hombre delante de otros conductores. Claro, para hacer una cosa así, ¿hasta qué punto, Enrique, tienes que haber perdido el miedo a la autoridad?
6: Bueno, yo no diría solamente el miedo a la autoridad, sino también una inconsciencia propia, porque hicieron el asalto en medio de una autopista en los cuales ellos mismos también podían haber acabado en un accidente grave. Yo la sensación que me da el vídeo, porque no hay más informaciones que lo que nos da la consellera, básicamente es que la persona que secuestraron, que fue un secuestro exprés, porque duró poco tiempo, por lo que he entendido, no debía ser una persona muy peligrosa para los miembros de la organización, porque casi que lo sacan del coche como si fuera un amigo que lo sacan de un coche como si estuviese borracho.
0: Sí, sí, es verdad, sí, es un poco así.
6: Porque, claro, a ellos se les ve muy tranquilos, ¿sabes? Son 5 personas, que son bastantes. Todos estos señores cobran de la organización criminal. Pero la cuestión básicamente es que, oye, unos profesionales de verdad no se arriesgan a hacer en medio de una autopista este show, y menos de jugarse ellos mismos el tipo con la posibilidad de un accidente. Si el que llevaba el coche de los señores secuestrados utiliza su coche para defenderse, allí se puede liar una cosa bastante potente, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que lo hayan saltado a cabo de poco, pues era un mensaje. Toda esta película era un mensaje, yo creo, para alguien. En el tema de organizaciones criminales, claro, las sociedades han evolucionado y Cataluña ha evolucionado como todas las sociedades. Y claro, al ser una sociedad abierta, pues hay personas de muchísimos sitios, y en donde hay algunos que solucionan sus conflictos, pues van las criminales, solucionan los conflictos de la manera que hemos visto. Ahora bien, yo no creo particularmente que este caso sea un caso muy diferente a lo que está ocurriendo, yo que sé, en toda Europa. En toda Europa está ocurriendo problemas serios también con la neta organizada. Particularmente en Cataluña, perdón por extenderme, sí que es la cuestión de que sale bastante barato y se ha puesto muy de moda hacer plantaciones de marihuana y otra cosa, sí, y otro tipo de drogas. Que nos decía el antiguo conseller de Interior, nos decía que una plantación de una hectárea, o de menos de una hectárea, perdón, de media hectárea, puede dar una organización criminal cerca de 1.200.000 euros de beneficio al año. Qué Entonces, claro, poder parar esto es muy...
0: Claro, claro. Yo no sé si nuestro país, por permisividad, por falta de control, se ha convertido en los últimos años en un paraíso para esa delincuencia, delincuencia organizada muchas veces, ¿no? Cataluña en concreto.
6: A ver, la razón básicamente, en mi opinión, es la posición geográfica de Cataluña, que no hay que olvidar que es el paso desde África y desde Marruecos y tal y cual, las autopistas que suben hasta el norte de Europa, por donde pasa el tráfico de pacientes y de drogas. Barcelona también tiene un puerto y un aeropuerto muy, muy importante, que también es por donde pasan muchísimas drogas también. Entonces, su situación geográfica hace coincidir la posibilidad de que haya más bandas criminales operando también en la zona. Pero también hay otra cuestión. El derecho penal español es muy duro, en la Unión Europea, no es blando particularmente, ¿no? Pero sí que parece que el sistema que hay detrás de este derecho penal hace que muchos delincuentes elijan España o Cataluña para delinquir, porque incluso después de las cárceles no son reprimidos como en otros países diferentes de Europa. Por eso puede ser que escogen también Cataluña.
0: Sí, sí, bueno, el tema de la reincidencia, ¿no?, del que se ha hablado también muchísimo, ¿no?
6: Sí, claro, eso es un problema diferente. Yo el otro día estaba dando un curso a unos señores de otro país, de países donde no hay muchas garantías constitucionales, pero bueno, eran expertos de seguridad de ese país, y cuando yo les explicaba que las Ramblas habían detenido gente 250 veces, no comprendían nada estas personas, diciendo, bueno, pero vamos a ver, ¿no? O sea, no lo entendían, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible esto, no? Y claro, un sistema garantista como el europeo y como el español, claro, tiene muchas debilidades, lo hemos visto con el asalto en Ceuta, ¿no? Tiene muchas debilidades desde el punto de vista de cómo explotar digamos, los sistemas de garantías de un país europeo constituido por una democracia occidental por parte de personas que saltan la ley.
1: Pero aquí además, la autoridad del Estado, ¿dónde queda? ¿En qué papel lo juega aquí? Porque hemos visto estas imágenes en las cuales se veían estas personas disfrazadas de o con una apariencia del cuerpo de seguridad de la policía. Aquí entiendo que ya es apropiación simbólica de la autoridad del Estado. No sé si influye también el hecho de películas, series. No sé si voy a lo cierto, Enrique.
6: No, eso ha sido habitual por bandas organizadas hacerse pasar por policías, para hacer emboscadas, para parar gente, como hemos visto con unos, estos llevaban estos, ¿cómo se llama? Estos chalecos del Cuerpo Nacional de Policía simulando un logo y todo esto. Incluso había un coche con un, ¿cómo se llama? Con una sirena, digamos, con la luz esta, el pirulo que llaman habitualmente, ¿no? Encima del coche para pararlo, es decir, con todo esto, pero hay un vídeo en el que hay personas detrás filmando diciendo no parecen policías, con lo cual estaban en la duda. Pero hacerse pasar por policía no es una cosa relativamente habitual por parte de organizaciones criminales. Y también hay que decir que en algunos países, algunos criminales que operan de otros países aquí han sido policías o miembros de seguridad del Estado.
7: Claro, es que te vas a los números y se te pone la piel de gallina, ¿no? Pero más de una treintena de tiroteos en los últimos 7 meses, más de con 6 muertos, por ejemplo, salda con 6 muertos. Y además son cifras muy alarmantes y en zonas en las que a veces, ostras, no dirías tú que son zonas precisamente conflictivas, ¿no? De la capital catalana, hablamos de Barcelona, pero pasa en Cataluña en general. Pero yo recuerdo este verano, un poquito antes de verano, ¿no? En apenas 10 días se produjeron 9 tiroteos en el área metropolitana de Barcelona. Esto antes no sucedía, aquí ha pasado algo, ¿no? No sé si va de la mano de estas mafias, de estos grupos criminales relacionados con la marihuana.
6: Tenemos una memoria que a veces... quiero explicarlo de la siguiente manera. Sí, nos dicen las autoridades que, digamos, que el aumento de armas de fuego está relacionado con conflictos en Europa internacionales, donde es más fácil conseguir las armas, y después, por otro lado, por el hecho de que hay más problemas de tráfico de droga, de bandas criminales relacionadas con la droga, que tienen más acceso a este tipo de armas. Pero quiero recordar que en los años 80 en Barcelona tuvo lugar en la época de la heroína, en donde... Habían atracadores que atracaban joyerías y bancos en Barcelona con explosivos incluso.
7: Sí.
6: Estoy hablando de los años 80. Las aquellas épocas que se llamaba el miedo a salir de noche. Entonces, aquella época pasó porque la heroína acabó también con todos los delincuentes, la propia heroína, es decir, acabó con todos ellos. Pero durante mucho tiempo ha habido niveles de control social muy fuertes y también de control policial. No olvidemos, hay cosas que pasan desapercibidas, pero gran parte del sistema policial y de informaciones policiales vienen de la época de Franco. Para dar un ejemplo muy rápido, el documento nacional de policía es una ficha policial. Es decir, en otros países no existe. Un señor tiene un papel del registro civil diciendo que ha nacido en un sitio y ya está. Es decir, por ejemplo, entonces, por tanto, ha habido durante muchos años muchas herramientas de control social. Pero a medida que las garantías constitucionales han ido subiendo, las garantías legales y el control de los sistemas de seguridad y los cuerpos de policía y los departamentos, digamos, de responsabilidad social de las policías y tal y cual, esto ha cambiado mucho. Con lo cual, claro, ya no hay tantas herramientas tan fuertes a veces para poder luchar contra la criminalidad. Y también hay otra cuestión muy importante en el tema de la seguridad ciudadana, que es, estratégicamente... las sociedades cambian y puede venir, yo que sé, personas de otras culturas y tal y cual que están acostumbrados a solucionar los problemas con armas, de los cuales aquí en Cataluña pues no estamos habituados para ello. Porque claro, la respuesta ante ello llevan muchos años hacer cambios en las estrategias de seguridad. Por ejemplo, cuando el político dice vamos a colocar más policías, no se hacen los policías en 5 minutos.
7: Claro.
6: Hace falta a seleccionarlos, hacer un curso, hacer unas oposiciones, formarlos 2 años. Bueno, hace falta muchísimo tiempo para que estos señores lleguen cada uno a sus puestos, ¿no? Por ejemplo, en el tema policial. También los cambios legislativos, lo llamaban los profesores de derecho, el tema de que a golpe de problema social, entonces se cambiaba el código penal, ¿no? debido a que la sociedad pedía más endurecimiento. Pero vuelvo a repetir que nos dicen los expertos que el Código Penal español es suficientemente duro. Es suficientemente duro en condenas para los problemas de seguridad. Y por tanto es lo que digo, si los políticos están pocos años, cambian las políticas de seguridad y nacen nuevos problemas que no estamos acostumbrados, reaccionamos tarde siempre.
7: Qué placer escucharte, de verdad, Enrique de Madrid. Muchísimas gracias, experto en seguridad. Estaremos pendientes, si te parece bien. Estamos en contacto y volvemos a hablar pronto, porque tengo la sensación de que este va a ser uno de los temas principales en los próximos meses de la actualidad de este país.
6: Fantástico, un gran placer.
7: Un placer enorme, Enrique, gracias. La seguretat, no? Jo crec que sí, que és un tema cabdal i que és un tema que avui, a més, està en el focus del debat, de l'actualitat. I una vegada més, Catalunya, en aquest cas Barcelona, doncs protagonista per aquestes imatges que, com bé deia l'Enrique, també han estat tenint un punt de còmic, ja que sabem que la víctima està bé, no? Però aquelles disfresses de policia, com el treuen del cotxe... És veritat que no eren massa professionals, aquest.
1: I ningú feia servir el clàxon en aquell moment.
7: Ningú.
2: És veritat, però perquè ningú. Suposo que tothom perquè, tens... O sigui, jo veig això i a mi m'agafa una mica de por.
1: Això anava, que jo no gosaria, perquè dic igual, vols dir, és que tinc pressa perquè arribo ara on sigui.
2: Paren el trànsit al mig de l'autopista.
1: Però clar, és que no, sí, trobo que no
7: la imatge
1: està...
7: és molt impactant.
1: Clar, impacta per això, perquè no està fet amb un raconet de la P7.
2: No.
1: Està fet allà...
7: No. En un carril, el carril esquerre, no? El carril central. Sí. En fi, ha estat impressionant. I acabem les 4 de la tarda amb aquesta notícia, que és una miqueta més lleugera, Avui és l'últim dia per participar en l'enquesta sobre el disseny dels nous bitllets d'euro. Ho sabíeu, que podíeu participar en això?
2: Mira.
7: Doncs encara us queden unes hores. El Banc Central Europeu està preparant la seva renovació, canviant els bitllets, el disseny dels bitllets, i ha posat sobre la taula 10 propostes de disseny, David.
1: Sí, això se'n va parlar quan va sortir a la llum aquestes propostes, però avui és, com molt bé dius, l'últim dia per participar. I una mica de tot. Natura, cultura, personatges, arquitectura, rius, ocells... Jo crec que s'han plantejat que aprenem coses mentre anem pagant. O sigui, anem pagant i a sobre
7: aprenem coses. Com no parem de pagar, no?
1: Clar, paga i vés aprenent.
7: Ara, cada cop paguem menys en metàl·lic, almenys jo.
1: L'altra part, bé, aquells que encara amb l'efectiu vagin més que amb el pagament amb targeta o amb Envisum o amb el que sigui. És a dir, que acabarem sense els diners, però com a mínim sempre tindrem més coneixement que sobre el nostre món que ens envolta. Una de les propostes d'aquests bitllets jo l'he definit com a Vida Verda en honor al gran programa de la nostra estimadíssima Pilar Sanpietro, programa
2: Pilar Sanpietro,
1: que podeu escoltar.
2: Exacte, que ara el fa el Marc Solanes.
1: El Marc Solanes, aquí a Ràdio 4. Sí, és a dir, per tant, per què us ho dic? Perquè aquest redisseny està dedicat als ocells i als rius d'Europa. És a dir, cada bitllet pot estar associat a un ocell diferent. Com que hi ha molts ocells i molts bitllets, doncs vinga.
2: També els del matí de Ràdio 4, que posen sorollets d'ocells,
7: doncs,
2: el so del dia.
7: El so del dia.
1: El so del dia. Podria ser, per exemple, un altre petit... un bitllet dins el bitllet.
7: Aprofito per saludar a l'Albert de Montes. Què tal? Com estàs, guapo?
8: Què tal, companys? Com esteu? Sí? Em sentiu?
7: Bé?
8: Sí. No, res, molt interessant. Jo no veig un bitllet des de 1998, però, en fi, interessant. Ocells i més coses.
7: Atenció, ja veuràs.
1: I més coses, qüestions, perquè hi ha propostes centrades en la cultura europea. Jo aquesta proposta l'he batejada com la proposta Saber i Ganar, perquè apareixen músics, artistes, biblioteques, museus, escoles i altres espais culturals. Hi ha propostes simbòliques amb mapes, constel·lacions, retrats i altres elements europeus. Imagineu-vos aquest bitllet de 10 euros, per exemple, i dir a qui correspon aquesta cara que apareix darrere, que va ser la reina consorte del... Pam! Pues estupendo. És a dir, que no sabem... Hi ha també constel·lacions, retrats, elements europeus... Jo crec que s'han proposat que intentem no saber que tenim un bitllet. Tenim elements de pagament amb coses. Això podeu votar, aquesta consulta, a través de l'enllaç del Banc Central Europeu. Mm-hmm. Si no voleu buscar, com que som servei públic, us ho facilitem nosaltres.
2: Ui,
1: és aquesta.
2: Apunteu.
1: ecbeltapunteu.europa.eu/euro/banknotes/future-bank-notes/actml/design-mitch-proposals.es.html. Molt fàcil.
8: Ho tinc.
1: Com sempre, Europa fent les coses molt fàcils de recordar a la web. A veure, posar un web que
8: Europa
1: sigui...
8: Europa ens mira amb cara de gilipolles, ens mira Europa.
1: Sisplau, posar un web que sigui... I a sobre, amb les diferents llengües, en català, canvi, disseny,
7: clar.
1: Cat.
2: Si tu, segurament...
0: Nousbitllets.cat.
1: Nousbitllets.cat.
2: Si tu busques potser nou disseny d'euro, ja segurament sortirà,
0: surt,
2: no?
0: Però trobo notícies, que... Però, us haig de fer...
7: Però per votar, clar, el Banc Central...
1: A fer el disseny.
7: De, clar, hauria fes de posar també
1: molt fàcil.
8: Però què, acaba avui a les 12 de la nit?
1: A les 12. Per cert, que a banda d'aquesta consulta...
7: Vaig a votar.
1: A banda
7: votar.
1: De la consulta, atenció, una empresa d'estudis d'opinió independent portarà a terme una enquesta paral·lela en la que es respondran preguntes, les mateixes, per tenir una mostra representativa. Ah. És a dir, que tenim una consulta i una enquesta.
7: Ja.
1: Per fer una decisió, diríeu vosaltres, vinculant. Sí. Doncs no, perquè la decisió la prendrà el govern del Banc Central Europeu.
7: Ah, clar,
8: va. Jo com a gallec, clar, una consulta i una enquesta són masses preguntes. Jo estic dubtant sempre, per tant, no ho sé.
1: No lo sé. Puede,
7: David Gallac, tres quartos de lo mismo.
1: Sí, sí, arrels gallegues lucenses, per tant, és a dir, aquí, clar. Massa cosa per dubtar. Però jo aquí he pensat, a veure, no arribem, a temps no arribem, perquè els models, això ja està, acaba aquesta nit,
7: sí.
1: Però proposem nous dissenys. Per exemple,
7: a veure.
1: El Bitjet Kids. El Bitjet Kids és un disseny dissenyat pels infants. És a dir, que aprenguin des de ben petits que la vida és cara.
8: Els que treballen a Zara, vols dir?
1: No. O sigui, no, Kids. La versió...
2: No, perquè és d'euro, i els que treballen a Zara no treballen aquí.
8: Ah, cobren en ratolins.
1: Ui, ai, ai.
7: En ratolins, és a dir.
1: En què?
7: Mare meva, Com?
2: Cobren en corones vietnamites, sí. No sé com és.
1: El Bitjet Kids, la proposta, que ens descentrem, que és un grup que actua demà al...
7: Dans Entrem, boníssim.
1: Al festival, bé, Dans
7: Entrem.
2: A la Mercè.
1: Sí. A la Mercè, al parc del Fòrum. Va. No, Bitjet Kids, ja em refereixo, com les tiretes aquestes que hi ha la versió per nens i nenes.
2: Sí.
1: Ai, que m'he fet mal.
2: Sí.
1: Doncs aquí igual, uns bitllets amb la cara de la Peppa Pig, de
7: seria boníssim.
1: De la Patrulla Canina.
8: Sí, exacte.
1: Frozen. O sigui,
7: m'encantaria.
8: Bluey.
1: Així?
2: El Bluey és molt maco.
1: Quan, escolta, només a completar l'on sigui, la vida és cara, però pagues amb la Peppa Pig, dius, mira...
7: Nens capitalistes, ja de...
1: Ja vas formant...
2: Bueno,
7: hi ha joguines, ja, de bitllets.
8: I a part estarien familiaritzades, perquè la meva filla, ja et dic jo, que no coneix el bitllet de 20 euros.
7: Segur.
8: A les 50 segur que no, ja t'ho dic ara. Però ni el de 20, ni el de 10, ni el de 5. Per tant, seria una manera de que familiaritzin amb els quartos, no?
7: Amb els quartos.
1: Pedagogia monetària amb els bitllets.
2: Bitllet una altra. Kids, més bitllets.
1: Bitllets futbolístics. Aquí, per exemple, venim de la jornada de Lliga, no què sé, que vols posar un espai en blanc amb la Minya Mal. Perfecte, doncs el bitllet la Minya Mal, poses Gavi, Pedri, això és el Real Madrid, José Mourinho...
7: Ai, una...
8: Clar, sí, però seria per bitllets de 100.000 euros, un bitllet d'un milió d'euros, no?
1: Aquí va sí, exacte, el tipus de bitllet seria... Han desaparegut els de 500, no? Han de posar el de 500.000.
8: Un jugador de l'Europa, no? Si és de 20 euros, un jugador de l'Europa.
1: Una cosa més moderada, més assequible, més d'estar per casa.
2: M'agrada aquest,
1: I com deia el Xavi, per fer col·leccions, perquè la gent es pugui reunir també i intercanviar els bitllets. Cosa que també podríem fer amb el Bitllet Fest. El Bitllet Fest és que tu poses el mateix, però amb un cantant o un grup de música.
2: Amb la Bat Guial, per exemple.
1: I aleshores, perfecte. Ah, tinc els 5 euros de la Bat Guiel. No, tinc els 5 euros
2: de la Rosalia.
1: Perfecte, ja tenim la idea.
2: Molt bé.
1: Bitllet plegable, com el nou iPhone, que em direu. Sí.
2: Això
1: el
2: ja
1: bitllet
2: es pot,
1: es pot plegar, perfecte. Per això em refereixo, que d'un bitllet de 10 en surtin dos de 20.
2: Això ens agrada.
1: És a dir, no, és que es plega el de 10
7: i
1: quan
7: boníssim.
1: El 10 ja són dos. Aleshores...
8: Però un de 10, dos de 20. Això
1: no,
8: és
1: dos de 10, perdó.
8: Vale.
1: Perdó. Estava
8: flipant, dic.
1: Ensenya-m'ho. No, un de 10, però dos. Un de 20, dos de 20. O sigui, fan...
7: sí,
1: tu vas duplicant.
8: Un
1: dos de 20, un de 40. No pot ser, perquè aleshores seria fals. O sigui, això no pot
7: ser. Però amb un de 20, amb el plegable aquest, no? Amb el bitllet duo, doncs podries pagar una cosa de 10 euros i...
1: Clar.
2: Li ha dit, ja...
7: Tens 10 a part.
1: I tens l'altra, l'altra part del bitllet.
8: No acabo de saber si és útil o no, això.
7: No, jo tampoc, però m'agrada.
2: Li ha dit, ja, bitllet duo com l'iPhone duo,
1: Bitllet duo, li has dit, Xavi?
7: Sí.
2: Li heu posat ell el nom.
1: I un parell més, per exemple, el bitllet variable, això que és igual. De què és aquest bitllet? És igual. Tu poses el número que vulguis, tu tens el bitllet i dius, vull 10. Quants diners tinc al banc?
7: Un xec, no?
1: No.
8: Se'n diu xec, això.
1: Clar, un xec. Doncs seria tornar, això. Tornar als orígens.
7: Tornar, que és fantàstic.
1: I després l'últim que proposem és el bitllet familiar, que són com les targetes de mobilitat.
8: M'interessa.
1: Tu tens la... De tal, dius, mira, escolta, aquí cadascú amb una imatge de cada membre de la família. De la nena, del pare o de la mare. Cadascú té el seu bitllet i així va sabent, no, és que jo he d'anar a buscar els meus diners que tenen la meva cara.
0: A mi m'ha agradat molt, m'ha agradat molt, David Callac.
8: Una pregunta, perdó, un bonus track. Aquell col·lega, amic o amiga, rata, que mai torna al Bizum, que li posaries la seva cara al bitllet, no? En plan, una indirecta. Mira-te i paga el Bizum.
1: Aquest record d'això.
7: Amigo, te estoy haciendo rico.
8: Absolutament.
7: Doncs m'ha agradat molt aquestes propostes. Les enviem al Banc Central ara mateix. Està la Sònia Rodríguez Justicia enviant el mail al Banc Central Europeu.
1: A l'adreça web aquesta tan fàcil de recordar, que tots recordem.
8: Sí.
7: Una setmana més analitzarem l'actualitat des d'un altre punt de vista. Lluitem contra la mandra dels dilluns amb el superheroi de l'acudit dolent, el geni de la broma fàcil, el gran Alberte Montes.

0: Ai.
1: Segurament el de la teva filla sí ets el superheroi.
2: Oh. Com a mínim.
1: I nostre també, nostre també.
3: Aquest cap de setmana, no sé si gaire, perquè hem viscut una jornada intensa, millor dit. Mm. No, intensiva també, perquè va ser un matí molt profitós. Vaig passar el matí a la Setmana del Llibre en Català.
1: Ah, molt bé.
3: El matí de dissabte. I vam estar veient un contacontes que explicava la història d'un noi, el Ton, que se li queia la seva primera dent i sense voler se l'empassava.
0: Oh.
3: Vam comprar aquest llibre, vam anar a l'autora, les autores, la il·lustradora i l'autora, a que ens el signés, i als dos minuts!
0: Li va caure una
3: baje dent. Dios y dovea, li cau a la meva filla la primera dent.
1: Oh. No ho puc creure.
3: Realidades coincidentes.
1: La primera dent.
0: Quarto millennio. Se la van passar, no?
3: No se la van passar perquè estava molt afectada pel conte. De fet, estava molt preocupada.
4: Ja estava previnguda.
3: Estava previnguda. De fet, en el conte s'explica que el nen acaba per defecar, expulsar per la via 2 una caca. Es diu quina caca el conte, per cert, el recomano. I és el ratolí Pérez, qui ha d'examinar aquesta femta i trobar la dent. No va caldre, afortunadament. El ratolí Pérez ja va tenir suficient amb esperar que la nena s'adormís gairebé a la 1 de la matinada
4: amb els nervis.
3: I procedia a la transacció monetària a canvi de la pala de baix.
0: Sí, això encara es fa, Diners.
3: Aviat posaré un bitllet de dona exploradora, però de moment...
4: El bitllet Kids, per això va bé, per exemple.
0: A mi em portaven regalets, no em portaven diners.
1: Li passa molt al ratolí Pérez que si és de dia i en laborables, potser li va millor...
0: Diners,
3: cada setmana.
1: Li va millor un regalet, saps? Però clar, si t'agafa de nit o un diumenge,
3: sí,
1: potser...
0: A mi no venia tampoc
1: el ratolí Pérez, li va millor caix.
0: No, venien els angelets a casa meva.
3: Ah, mira.
0: Vosaltres, t'ho prometo.
4: Jo ratolí.
0: Jo a casa meva eren els angelets. No, de veritat.
3: Però amb el que no compta la tradició del ratolí Pérez, és el que veníem comentant ara, que la gent no... La gent, el propi ratolí, vull dir, no manega igual efectiu a tot hora, no? I clar,
0: li pots posar un xec.
3: És un problema, clar, un vale per un euro. Estic parlant dels amics rata i ara li dono a la meva filla un val per un euro.
0: Però no parlem d'una rata, directament, doncs, si parlem d'una rata, són els amics rata.
3: Que, per cert, dubta una mica que sorgeix també amb els casaments, no? Que a partir d'aquí, jo he demostrat aquí ser rata als casaments i treballar encara els 120 euros. M'agafo encara els 120 euros molt fort.
1: És molt lluny, eh?
3: Ja ho sé,
1: és molt lluny de la realitat dels casaments d'avui. Mínim 200, mínim.
3: Soc actor autònom i pare de família.
1: Sí, una multa a vegades.
0: Em recaso dissabte. Que em recaso dissabte.
3: Ostres, et recases?
0: O sigui, em vaig casar el 3 de maig i vam fer una celebració molt íntima amb 25 persones i el dissabte que ve fem una celebració més gran amb amics.
3: I tornes a recaudar dos cops?
0: Però és que la primera vegada... O sigui, els que van venir la primera no venen a la segona.
3: Ja.
0: I jo em gasto el doble. M'entens això?
4: Dividit entre dos, aleshores tens recaptació 1, recaptació 2.
3: La resposta és sí.
1: Ja pots recaptar molt tot el que vulgui la Maria. I l'Èrica ja li dic que no sortiràs, no et sortirà.
0: Ja ho sé,
3: això és un problema seu.
1: Com abans, que fa anys et deia, no, bueno, amb això et podies pagar un viatge.
0: No guanyes, perds. Ja t'ho dic jo que perds.
1: Justees.
4: Perquè la celebració està ben feta i és bona.
0: Exacte. I a més, després de la celebració, tornem a fer-ho a casa meva. O sigui, això de postboda i tot això. O sigui, no, vull dir que la gent...
1: Els que vulguin més festa després, te'ls emportes a casa.
3: Vigila amb allargar-la, que no coincideixi amb la separació. Déu no ho vulgui, però hi ha gent que fa tal celebració

0: a l'editor del vídeo i jo, mira, és que et dono dos adreces per una movida, ¿vale? En fi, seria estrany.
1: Per cert, pots dir per la meitat del vídeo? Em pots posar mitja cinta, mitja pel·lícula, o posar una pantalla partida com aquesta de la tele? O
0: el típic missatge a X, no? Em pots treure a la de blanc, sisplau, de tot el vídeo? Per cert, bon esport de risc i esport extrem, evitar casaments, eh? Evitar, bueno, la invitació no, perquè la invitació t'arriba, però esquivar casaments, perquè, clar, depèn de la primavera i estiu que et toqui.
2: Si t'estimes a la persona, no. Si és una cosa més de compromís, ho entenc.
0: Mira, jo tinc un col·lega que es casa a l'octubre,
3: sí.
0: La segona vegada que es casa, però amb diferent clar. Parella, i li he dit que no. He dit que aniré a la tercera, però que ja...
2: Mira, però això és diferent.
1: M'espero la versió 3.
0: Sí, que jo...
1: com els nous telèfons o les... Mira, aquesta m'interessa, aquesta versió. Jo aguanto la primera i a la tercera bona vaig.
0: Jo sé que hi haurà tercera, em guardo per la tercera, però no puc anar a totes, i vaig dir que no puc anar a totes els teus casaments, tio, és massa. Doncs això, la Íria té una dent menys, és molt graciós perquè ja li havien sortit la... O sigui, ja té la nova, ja li havia sortit.
2: Clar, per sobre.
0: Era un tauró. No, no, per darrere. Que em diuen el dentista...
2: Ortodòncia.
0: No, que es mourà bueno, orgànicament cap endavant. Que jo això
3: ja
0: ho vull veure,
3: sí,
0: eh?
3: Sí,
0: faria
3: un
0: vídeo d'aquests que van a càmera ràpida i,
3: sí.
0: I que t'ensenyen els últims 10 anys dels entrenadors del espanyol, per exemple.
3: Ah, li has netejat la boca al gos aquest cap a setmana?
0: Sí, és que...
2: M'interessa, ara, de boca nena a boca gos.
0: Boca a boca... neteja una cosa que recomano molt, ja no només per la salut pròpia de l'animal, perquè se l'inflamen les genives, perquè ho passen malament, perquè no tenen gana, s'aprimen molt, és més per un tema d'alè.
2: Fan molta pudor,
0: El meu gos ja, vull dir, entrava al cotxe i sí. Abafava tot de pudor a clavegaram.
3: I això que no fuma, no?
0: No fuma. Bueno, ho ha deixat.
3: Mira, com jo.
1: També?
2: Fan molta
1: Xavi,
2: pudor la boca dels gossos.
0: Fumava Dukang 2.
3: Aquesta és...
0: Uau. El cervell... He tingut un esguince cerebral ara mateix, sí, buscant també, una marca que fes un acudit tan dolent.
2: Molta pudor a la boca de gos, eh? És horrible.
0: Sí, efectivament...
2: Quan et llepen, ex.
0: Sí, ara ja fa dos dies que em llepa sense problemes. 200 euros, eh? Vull dir, em faig
2: perquè
0: 4.
2: Perquè l'han de dormir.
0: Me'n faig 4, eh? Uau. Aquest preu.
3: Vull home, dir que, home.
2: L'han de dormir.
0: L'han de dormir, ai, efectivament, i el procés aquest és car i també, bueno, en fi...
3: Ara enjuague bucal i ja, no? Amb
0: el... Ara sí, ara li he posat un poc de licor del polo.
1: I ja està. I raspat ja del matí, al migdia i a la nit, i apa.
0: No li perdono.
1: Ah, seguir.
0: Van les dues alhora, la nena i el gos.
2: Hi ha un tipus de guantets, que, mateix, així sí. Per ficar-te en el dit.
0: Una funda de dit, sí, sí.
2: Exacte, una funda de dit que tu t'ho poses i li fregues a la boqueta.
0: Sí, sí. Ara tota la gent aquesta que odia els gossos a Barcelona, que són molta gent, sí, és aquesta no? Gent que sempre diu saps que hi ha més gossos que menors de 12 anys?
2: Sí. Sí.
0: Això és veritat, és una dada real. A Barcelona sí. hi ha més gossos que nens. Por algo será. Aquesta gent estarà encantada amb mi que em poso una funda, jo, con lo que yo he sido, em poso una funda al dit índex per rentar-li les dents al meu gos cada nit. El meu gos es diu Paco.
2: M'encanta.
3: El gos Paco.
2: Molt a favor dels animals amb nom de persona.
0: Sí, de fet...
2: crec que jo us vaig explicar vegades... ja que tenia un amic que es deia, que tenia un gat que es deia Josep Maria.
0: Em sona,
2: i que una vegada el van atropellar i la seva mare va entrar a casa cridant han atropellat el Josep Maria i els veïns van trucar al 112 perquè es pensaven que era una persona. Això és real, no és una broma. Us ho prometo.
3: Clar, però el Josep Maria tenia 7 vides, vull dir que clar. El podien atropellar 5 vegades més.
2: Sembla que va morir la primera.
0: La sort és que el gat no el crides habitualment pel carrer, no el treus al carrer, tot i que hi ha gent que treu el gat i em sembla fantàstic.
2: I tu t'ha passat de cridar Paco i que giri un senyor?
0: A mi se'm giren cambrers de la Barceloneta. Si camino per la Barceloneta i crido Paco, se'm giren 4. ¿Qué quiere, muchacho? Bueno, pues ya que estic aquí, em prenc una canya, no?
2: Loles, també moltes Loles. De
0: Loles, Pepe, comença a haver-hi molts, també. Sí. En fi, són... Els temes del meu cap de setmana ha sigut mogudet en aquest sentit. I ja està, estic buscant plans per la Mercè. No sé si em recomaneu alguna cosa en particular.
3: Podries venir a la tarda de Ràdio 4, que farem el programa en directe aquest dijous.
0: El dijous mateix, no?
3: Estàs convidat. T'has convidat, encara que vinguis amb la família.
0: No descarto passar amb el Paco i la Íria
1: perquè
0: us ensenyin, un, la geniva immaculada.
1: Amb les dents netes, eh?
0: Home, amb les dents netes. Que et pot llapar si vols, eh?
1: Perfecte, cap problema.
3: Recordem que... On estarem, David?
1: Estarem al Parc de l'Estació del Nord. Home, un desplegament allà espectacular.
2: Podrem donar un micròfon al Paco perquè el llevi?
1: I tant.
2: Així?
0: Doncs mira, em, fal,

0: Estàvem plans de marxar, perquè tots, la nit, Bogatell, tot això, em fa mandra, estic gran,
1: Bogatell, ja.
0: Acabo de fer 40 anys.
1: Quan els has fet?
0: Jo, a l'agost.
1: Sí, vas felicitar, no? No ho tinc apuntat.
0: Sí.
1: No sé, jo crec que no.
0: No passa res.
1: Soc la pitjor persona en aquest...
0: 15 d'agost, és una data dolentíssima. Encara no he celebrat la festa, de fet. Sí, clar, la de Maria. En fi, doncs això, que buscava plans una mica més familiars, dog-friendly, i sé que el vostre espai, doncs, m'ho permet. Per tant, no descarto.
1: Tant, que vinc, porta't no a la família.
0: M'apunto. A quina hora? A l'hora del programa.
1: És que la veritat.
2: Ara t'imagines que
1: tinc 4 i les 7,
2: De 12 a 5.
1: Al parc, que hi ha just davant de l'estació...
2: Davant de l'estació del Nord.
1: Del Nord, exacte.
0: No vull marxar sense fer l'última secció d'aquesta secció que, tan estructurada,
1: sí,
0: que són les avertades, o digue-li com vulguis, perquè heu parlat de notícies prou importants, i també dels bitllets. No, però el segrest, vull dir... Liam Neeson. Jo espero la revenja, jo espero anar un dia cap a Olot i que, per la C-17 i que surti Liam Neeson d'un capó i que planti cara
1: a
0: aquests
1: bèstia.
0: Policies, no?
1: És molt
0: bèstia. És entre pel·li de Liam Neeson i de Leo Harlem, no?
1: Sí.
0: No saps si en algun moment sortirà Leo Harlem fent d'avi que persegueix el cotxe que li han robat. Una notícia important, que és el clickbait en el que no he caigut.
1: Molt important.
0: És importantíssim, perquè és una notícia, en fi, que amb la que estem tots patint, realment, no? És un drama, no? Diu així, el clickbait en el que no he caigut. Adiós a las pilas de toda la vida. La conocida marca se declara en quiebra tras 139 años de historia. ¡Wow!
1: A las pilas de toda la vida.
0: Qué drama, ¿verdad? Estava dormint poc jo i ara ja sé per què, no? La marca...
1: Clar, és un clickbait gegant.
0: La conocida
1: però tu
0: marca,
1: no has caigut.
0: La conocida marca, no he volgut entrar perquè m'és igual si és Energizer, Duracell...
1: Duracell no, perquè ara s'anuncien a la Lliga, no? Que quan temps afegit veus una pila allà gegant...
3: Jo no la coneixia, aquesta marca. Jo sé quina és la Lliga,
2: un conill que donava voltes.
0: El cartell dels canvis i el temps extra,
3: no, jo no coneixia la marca d'aquesta que diu l'Alberte.
1: No sé quina pot ser, una mítica alcalina.
0: No sé quina és.
3: Jo no la conec, eh?
0: Energize, no sé més. És que no sé més.
3: Es diu Barta.
1: Sí, home.
3: Les piles de Barta.
1: Sí, gran central del Betis.
0: Juga al Betis, correcte.
1: Barta.
3: Les piles de Barta se apagan tras 139 años de historia. El mítico fabricante de baterías se declara en quiebra por no poder competir con China y amenaza con hundir la región que alberga su sede.
0: Vaya, estic realment aclaparat per aquesta informació i avui no es parla de cap altra cosa, eh? Realment.
1: Gran cançó, bueno, gran artista, Barta Sánchez.
0: També. Sí, Barta Tira un marcapassos també era una gran cançó de Dos Hombres. Què? Dos Hombres, què?
3: I què, el Barça?
2: Barta d'aquest tema, sisplau, Barta.
1: Barta allà,
3: sisplau. El Barça.
2: El Barta Montegràcies.
0: Què farem sense
1: Barta?
0: Tres setmanes sense futbol, no? Jo, reconciliar-me amb la meva dona, perquè, clar, ha de veure Barça, Depor, Sant Andreu...
1: Home, vull dir, aquesta temporada
0: estàs... Tenim un cúmul important de partites... De partites, eh?
1: Partit,
0: volia
1: ja
0: dir partits.
1: En un nivell del dialecte aquest de periodista esportiu dels 2000, dels 90, és una cosa... En fi,
0: es trenca aquesta dinàmica de Barça tot poderós. Jo estic gaudint com feia anys, realment.
1: Ja veuràs el parón.
0: En fi. Anava a dir, servia per descansar, però el nostre mega crack, el superheroi del Barça, Rafinha, no, que haurà de fer més de 30.000 quilòmetres per disputar diferents partits amb la secció brasilera, però confio de seguir disfrutant a la tornada cap a mitjans d'octubre. Ja parlarem d'altres coses. Piles alcalines...
1: Et veig dijous, a la Mercè.
0: Allà estaré.
1: Un petó molt gran per l'Aïlla, per la família, pel Paco, per la dona, per tothom.
0: Igualment. El Paco a la boca.
1: El Paco a la boca. Encara li olora bé. A butlletí de les 5 de la tarda i després arriba Damià Amorós i també tenim un raper meravellós esperant.
4: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda. El govern espanyol es mostra disposat a aplicar noves ajudes al sector primari per fer front a l'impacte de la crisi a l'Orient Mitjà, un cop finalitzin les bonificacions actuals el 30 de setembre. Els ministres d'Economia, Carlos Cuerpo, i Agricultura, Luis Planas, s'han reunit amb representants de la indústria agroalimentària per analitzar l'augment dels preus, especialment dels carburants, i l'impacte de les mesures aplicades fins ara. El pla actual inclou ajuts generals, com els destinats al gasoil, i un paquet específic de 1.107 milions d'euros pels sectors agrari i pesquer. Demà dimarts, Planas es reunirà amb les organitzacions agràries i les cooperatives per abordar la situació dels mercats i l'encariment de l'energia. En aquest context, els Estats Units asseguren que totes les aerolínies iranianes deixaran d'operar arreu del món a partir d'aquest dimecres 23 de setembre per les sancions imposades per l'administració Trump.
5: On September 23rd, all the Iranian airlines will be shut down around the world.
4: El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, ha explicat que les companyies iranianes no podran repostar combustible ni rebre serveis d'aterratge, vendre bitllets o operar dins del sistema financer basat en el dòlar. El Departament del Tresor dels Estats Units, recordem, va sancionar a principis d'aquest mes 36 entitats, entre les quals hi ha 27 aerolínies iranianes. Washington les acusa de facilitar el transport d'armes, personal i càrregues per la República Islàmica i d'ajudar les xarxes logístiques de la Guàrdia Revolucionària. I encara pel que fa a la situació al Pròxim Orient, l'exèrcit d'Israel ha assassinat aquest dilluns almenys 3 palestins, entre ells una dona i un nen de 10 anys, en atacs a diferents zones del país. Ja són gairebé 1.400 persones assassinades a la Franja de Gaza des de l'inici del presumpte alto al foc, ara fa gairebé un any, el 10 d'octubre del 2025, i el nombre de ferits ascendeix a gairebé 5.000 persones. El Congrés dels Diputats ha reprès aquesta tarda la Comissió d'Investigació de la Dana. L'aleshores director de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, Emilio Argüeso, s'ha acollit al seu dret a no declarar per estar investigat en la causa judicial.
6: Bien, en la actualidad me encuentro formalmente bajo investigación judicial en las diligencias previas que se tramitan ante el Tribunal de Instancia de Catarroja. Por todo ello, anuncio formalmente a esta comisión que, con carácter general, me acogeré a mi derecho constitucional a no contestar a las preguntas que me sean formuladas por los distintos portavoces al objeto de evitar cualquier interferencia en la causa penal abierta.
4: De la seva banda, els portaveus dels grups parlamentaris han acusat Argüeso d'incompetència durant la tarda de la Dana a Águeda Micó de Compromís.
7: ¿Cómo funcionaba la cadena de coordinación de emergencias dirigida por usted? Porque si usted no sabía que se habían retirado los bomberos del Barranco del Pollo, esto es muy, muy grave. Y así continuamos hablando de lo mismo. Un nivel de incompetencia y de descoordinación enorme por parte de emergencias de la Generalitat.
4: Argüeso és el segon compareixent del dia a la Cambra Baixa després d'haver-se personat aquest matí davant aquesta comissió l'expresident valencià Carlos Mazón. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, està tornant a visitar Ceuta un cop ja s'ha instal·lat i està en ple funcionament al centre d'acollida temporal al port de la ciutat autònoma, autoritzat cautelarment per l'Audiència Nacional. Una visita que es produeix en un context d'elevada crispació després de l'agressió a un vehicle on viatjaven l'advocada de drets humans Sofia Cánovas, l'activista Rafa Borrego i la diputada ceutina Julia Ferreras. De fet, en aquests moments compareix el ministre Fernando Grande Marlaska.
8: ...de salut de los migrantes, como también del estado de vulnerabilidad, la seguridad, aquellos antecedentes que puedan también repercutir en la seguridad de todos nosotros, su identificación real, pues es una complejidad cierta y que ha venido expresamente exigida por el reglamento dentro del Pacto Europeo de Migración y Asilo y en concreto lo que se llama Eurodac, los screening, es decir, el triaje. Importante que al día de hoy...
4: Declaracions del ministre en relació a aquest nou campament d'acollida temporal per a 1.700 persones que està facilitant les tasques de registre de tots els migrants per determinar si han de quedar a la península, si tenen dret a protecció internacional o si bé han de ser retornats al Marroc. Una compareixença que ampliarem en els propers butlletins informatius. Així que a aquesta hora ampliem la previsió del temps. A Emet, Noelia García, bona tarda.
9: Bona tarda. Avui a Catalunya comença una setmana que serà bastant càlida, amb temps estable i, de moment, sense precipitacions. Avui pugen les temperatures i seran elevades a l'Empordà, on es podran arribar a superar els 35 graus, temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran avui 31 graus a Barcelona i a Tarragona, 34 a Lleida i 35 graus a Girona. Durant aquesta tarda, sol i cel ennuvolat amb núvols alts. És una informació d'AEMET.
4: Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
10: Ràdio 4.

0: volveré.
1: Però jo crec que ara, David Gallac, t'agrada una miqueta més el rap.
2: Sí.
1: A part del rap a la planxa.
2: A banda del rap a la planxa, que ja hem comentat abans, sí. Sí, no, sempre es va conèixer i explorar noves vies musicals. Home, sempre va bé.
1: I la sort de rebre en aquest programa artistes d'aquest nivell, no? Tan potents.
2: Nivell espectacular, sí. Que sempre ens agrada que ens visitin aquí a la tarda de Radio 4.
1: Doncs sí, sí, és part també de l'esperit d'aquest programa, amb actors, actrius, cantants, gent de l'art en general, la cultura. És un programa que també abraça molt la cultura, i així serà durant tota aquesta temporada. Seguim a la tarda de Ràdio 4, quan són les 5:41. Abans parlàvem de l'especial que farem aquest dijous, que qui vulgui venir a veure la tarda de Ràdio 4 en directe serà a partir de les 4 de la tarda al parc de l'Estació del Nord.
2: De l'Estació del Nord, que hi serem de Barcelona. 4 a 7 de la tarda, celebrant les festes de la Mercè. Dia festiu, però clar, festiu a Barcelona. Per tant, tothom qui no sàpiga què fer o no tingui plans per aquella tarda, veniu-nos a veure aquí a la tarda de Ràdio 4 en directe.
1: Clar, així ens fem abraçades i petons i clar, parlem no? I us posem al micròfon a veure si us animeu a explicar la vostra història.
2: Alguna cosa ens explicaran, sí. Segur.
1: Queixes del programa, també estaria bé que vinguéssiu a dir, escolta, no m'agrada gens. Un programa que no... Mira, si canvieu això, mira, és que parleu massa de... Vull dir, tot... Tot,
2: bústia de suggeriments.
1: Tot serveix.
2: Oberta, de 4 a 7 de la tarda.
1: Bé, seguim a la tarda a Ràdio 4. No, deia això, que també hi serà el gran Damià Amorós. Perquè, evidentment, hem de parlar de la història de la Mercè, o no, Damià?
3: Oh, i tant. Sí, mira, sí. Farem un veritat o fals? La nostra secció de dos veritats de la Mercè i una falsa. L'estic preparant i serà... És difícil trobar la falsa, eh? Inventar-me una història de la Mercè... És que hi ha hagut històries... xunguíssimes, sí. Hi ha hagut coses raríssimes. La Mercè no és la festa major principal de Barcelona.
1: És
3: un invent del segle XX. Bueno, fascinant.
1: Ostres, doncs pot ser molt, molt maco que els oients vinguin a jugar amb tu.
3: Oh, i tant!
1: El veritat o fals?
3: L'altre dia estava Serral al cafè i em va dir gent, estic jugant amb vosaltres. Un dia boníssim. Us escriuré, dic, escriu, home,
1: i tant,
3: Dic, escriu.
1: Doncs ja sabeu, tenim moltes vies per posar-vos en contacte amb nosaltres. A xarxes, @radio4... No, perdó, radio4@RN. Aquest és el perfil oficial de la casa, de Ràdio 4, @radio4@RN. I també tenim el perfil d'Instagram i d'X del programa, no?
2: La tarda de Ràdio 4, 4 amb número.
1: Sí. O el telèfon del directe, que és gratis.
3: També,
1: això, això és més d'escoltar el programa en directe, al moment. Del 900.
3: I live.
1: Clar,
4: i a
1: live.
4: Més hem fet...
1: El 900...
4: I a més hem fet un vídeo xulíssim.
1: Ja direm...
4: El número
1: 1. No. Espera, he dit 900 tres vegades, només volia acabar el número. 904-54-455. Deies, Maria, perdó.
4: Que segueixin la tarda de Ràdio 4.
1: No, això, pues això, que hem fet un vídeo molt maco.
2: Estupendíssim.
1: Ah, m'ha agradat molt.
2: Fantàstic.
1: És Meet the Team. És una cosa que ens va explicar la Maria. Jo sabia que això es veu que ho fan moltes empreses.
3: Sí.
1: Meet the Team. I és un tren molt guai. Hem fet un vídeo preciós.
3: És aquell que aneu girant a la cadira, no? Fantàstic.
2: Aquest.
3: Sí. Serveix per posar cara, que està molt bé.
4: Clar.
3: Antigament, ara ens podem veure per internet, també, però a la ràdio la gent no feia... No sabies la cara que feia la gent. Clar.
1: Doncs ara sí, va.
2: I per fer esport, perquè gires la cadira una estona.
1: Ja estamos. Aquest és tot l'esport que farem aquesta setmana, el del vídeo de Meet the Team.
2: Depèn.
4: Perdona, Xavi. És que a més acabo d'entrar perquè se m'ha penjat l'ordinador, que no t'he deixat ni acabar el número. Ho sento.
1: No, és que el problema és que, pobreta, no s'ha posat els auriculars i, clar, no estava escoltant el retorn. És igual, ja està.
4: No, i a més se m'ha penjat l'ordinador, per això he entrat una mica tard.
2: No funciona.
4: És igual.
2: Avui,
4: fa una mica de calor.
3: És un miracle.
1: Si no explicar el que s'ha passat ara.
3: Aquest programa és un miracle, ara mateix.
4: Fa una mica de calor a l'edifici, estem com a 37 graus i mig, més o menys. És broma, però fa una mica de calor.
3: Anem camí dels 37.
1: Bueno, ja ho
3: no sé si és broma o no, però anem camí.
2: Quan acabem el programa, potser sí, que arribarem.
1: Doncs ja ho hem dit. Alguna cosa ha passat a l'edifici de Ràdio 4, que sempre funciona tot estupendament.
3: Sí.
1: Tot funciona fantàstic, però avui no sé què ha passat amb la temperatura. I no, i s'ha parat tot, i llavors això és... Salou.
2: Ho hem de mirar.
3: Pitjor que Salou, jo crec. Aquesta barca o és més avall, eh?
1: Això és Castelló, és Castelló.
3: Castelló, que fa més calor, Castelló. Comencem? Us sembla bé si fem la... Però avui ja també... A més, m'he hagut de connectar a la 2CAT de cop.
1: Sí, que sí.
3: M'han dit que s'ha cremat un edifici a Cadaqués, que hi havia una estelada, l'edifici era vecín, és igual.
1: S'ha cremat un edifici per una estelada?
3: Sí, que hi havia una estelada fora, però ningú pres mal, que això és el principal, l'edifici es pot restaurar. I avui us vinc a parlar d'una cosa que em van parlar la setmana passada, la Maria m'ho va dir, que féssim els panots. Per qui no ho sàpigui, el panot és allò que quan trepitges el carrer és el primer que trobes. perquè és allò que ens aguanta, sí, literalment, sí, sí, a nosaltres. Recomano, jo sempre recomano a tothom que la gent miri, quan surti de casa, miri cap dalt al cel, miri les façanes que té al voltant, però si poden, per no agafar una caca de gos, que a Barcelona n'hi ha moltes, per no aixafar uns orins, que a Barcelona n'hi ha molts, per no aixafar coses rares, que mirin al terra. Però sabem ben bé que estem trepitjant, i aquesta és la pregunta que em va fer la Maria la setmana passada. Digue, ep, perquè nosaltres ens pensem que un panot és només això, un tros de ciment quadrat i prou, que és aquests elements, però que realment concentren història urbana, industrialització, arquitectura, treball i fins i tot diversos oficis. I començarem pels que tenim més a prop, si ara sortíssim d'aquí l'edifici, perquè potser és fer ràdio avui des de l'exterior, que almenys no tindríem tanta calor. Jo crec que això fora bastant així. I ens trobaríem aquests panots de Barcelona, aquests icònics del segle XX, diferents que n'hi han hagut. Els de Barcelona es comencen a produir el 1916 per una empresa molt important que es diu Escofet. Si mai trobeu una rajola hidràulica a casa, que balla una mica, o pel carrer d'aquestes, que hi ha moltes caigudes, o ens trobem en sacs de brossa, jo us recomano que n'agafeu i la gireu, perquè tradicionalment les rajoles hidràuliques i els panots tenen la marca a darrere, i ho diria Escofet i totes les màquines. Clar, les de Barcelona la trobem vinculada a un element que és la flor de la xocolata.
4: Ai.
3: I no, a veure, a Barcelona hi havia plantes de xocolata? Resposta curta, no. No n'hi havia. Però allà on eren, era la casa Ametller. És a dir, al lloc de la xocolata de Barcelona, sí, perquè els Ametller tenien propietats a Sud-amèrica i allà feien xocolata. Aquesta flor Barcelona, doncs, que parlem, que és aquestes quatre rodones, la flor de la xocolata, molta gent creu que és d'Antoni Gaudí.
4: No.
3: Maria, David,
4: Xavi... Jo sabia que no. Jo
3: ho saps que no. No ho és. El Xavi també ho sap. I és que això és l'interessant, és que moltes vegades associem Barcelona, modernisme i Gaudí, però és que no és així. Gaudí no va dissenyar aquest panot, ja us dic que la seva història comença el 1904 a Escofet, i és aquest mosaic hidràulic. Sí que és cert que el mateix 1904 Antoni Gaudí idea un panot per la casa Batlló. Què passa? Que els senyors Batlló li diuen que es foti el panot allà on li capi,
4: no
3: i el porta cap a la casa Milà. Vam explicar, tu, David, encara no hi eres, vam fer un especial de quatre seccions, si en recordeu, de Gaudí a l'estiu.
1: La temporada passada, sí.
4: A l'estiu, sí, sí. Superinteressant, i molta gent li va encantar, eh?
2: Sí. La recuperaré, sí, a RNA Audios.
4: Un dels àudios més escoltats,
1: va ser per la visita al Papa.
4: I va ser un dels àudios més escoltats, encara mesos després.
1: Sí, és veritat, sí.
3: Doncs allà vam descobrir que Gaudí ha tingut dos processos judicials. Un, que poca gent sabia, que és que va fer un desnonament d'una senyora viuda amb dos fills. El sindicat de llogaters, què n'hagués dit d'això? Sí, sí, sí. Però és que l'altre va ser de la senyora Segimon i Antoni Gaudí. La senyora Segimon és qui va posar els diners per la casa Milà, que jo sempre reivindico que s'havia dit casa Milà. Doncs entre un d'aquests elements del judici li deien que havia posat un terra que donava, que molestava molt. Què va passar? Gaudí va guanyar el judici, el terra tampoc es va posar a la casa Milà. I a dia d'avui, aquest disseny de 1904 d'Antoni Gaudí, sí que el trobem al Passeig de Gràcia. Curiosament, al mateix lloc on comença l'altre dels grans panots de Barcelona. La flor Barcelona i el panot Gaudí, com veieu, no tenen el mateix origen, però tenen un mateix origen, sí, geogràfic. Sí, sí, sí. A veure, no sé si sabeu quin dia és avui.
1: I 21 de setembre és el Dia Internacional de la Pau, no?
2: Sí.
3: Fantàstic.
4: Sí.
3: També és, em penso que ahir va ser el de la paella, per això en vaig fer una i va sortir molt bona. La Pau l'estem fent ara mateix. Però avui, en el calendari tarragoní, avui és la baixada de l'Àguila. Avui comença Santa Tecla.
2: Santa Tecla.
3: Avui Tarragona es transforma, perquè ara ve Santa Tecla a la Mercè, que farem el programa, ve Misericòrdia i Festa Major Petita de Sarral, que segurament és la més important per ser l'última. Però Tarragona també té el seu panot. I és un panot que apareix el 1914. Fixeu-vos que estem sempre a principis de segle, 1904, 16, 14...
1: Perdó, també recordem, que de fet hem obert el programa avui amb això, avui també Dia Mundial de l'Alzheimer, una data important
3: també.
1: Es
3: nota que estem provenços perquè no ens n'hem recordat.
1: Doncs és una data molt important per això, per posar consciència sobre aquesta malaltia i sobretot recolzar les famílies afectades.
3: Que són al final qui ho pateix.
1: Exacte.
3: Ja us dic, baixem a Barcelona i allà trobem... Perdó, baixem de Barcelona a Tarragona i el 1914 trobem una plaça molt famosa de Tarragona. No sé si els de la taula la coneixeu, és la plaça dels Carros. Perquè es fa una idea, és la que dona pas al Serrallo.

0: bé, com us deia, fa més d'un segle. Aquestes panots de Tarragona tenen una continuació, que són els de Súria. Jo no sé si sabíeu que aquesta localitat del Bages també té un model únic de panot.
1: No.
0: És una peça que forma part ja del paisatge urbà d'aquesta població, atenció, des del desembre de l'any 36. Wow. Fixeu-vos la data, que complicada que era. És un panot que també es coneix com a panot d'espiga, perquè el relleu recorda aquesta forma que també hi ha, l'anomenada rajola de peix, que hi veu o una forma de peix o una forma d'espiga. Escolta, en tenim més, eh? Però podríem trobar aquest origen de Súria. Ja us he dit que la població l'agafa l'any 36, però és que Súria és una població que ha vingut marcada per la creació de nous espais urbans entre 1910 i 1920. Creix aquest poble del Bages 50%. Per què? Perquè té una grandíssima indústria minera. S'ha de començar a construir nous carrers, nous barris, i com es fa? Doncs posant aquests elements al terra. Hi ha una cosa que no sé si la gent coneix, que és que aquests panots es poden menjar.
2: Ah, sí?
0: No els de terra. Ja us veig anant a Súria a llapar panots. Calma, tranquil·litat. La Maria s'ha emocionat ara,
3: eh?
0: L'he vist directe. Pues
3: suposo que els Terians sí, no?
0: Els Terians potser ho fan. Haurem de crear una paraula per si per la gent que menja panots.
3: Clar.
0: Els panotians.
1: Els panotaires.
0: Panotaires.
3: Llepes panots, truca al 904. No, va, i llavors què? Què deies?
0: Aquests de Súria, des de l'any 2006, la família Sobirà, que té una pastisseria al Pol de Població, va fer un disseny del panot amb xocolata i es posa a la venda.
2: Tipus mona, però...
0: Sí, senyora, sí, senyora. Així que tenim Barcelona Gaudí, els de Tarragona amb els picapedrers, a Súria aquests en forma d'espiga o de peix, però en vam parlar amb uns. Vam parlar l'altre dia amb la Maria que a ella li agradava un panot que no era Catalunya.
2: El de Bilbao,
0: sí,
2: que sembla molt el de Barcelona, però té aquestes quatre línies al costat de la flor perquè pugui drenar millor l'aigua, perquè plou més a Bilbao.
0: T'acabes de carregar tota la meva secció. Gràcies!
3: La Maria també és històrica,
2: No, ho vam explicar l'altre dia.
3: Ho vam explicar l'altre dia.
2: Aquí
3: venia... La baldossa de Bilbao, no?
0: Sí, senyor, la baldossa Bilbao, que és aquesta roseta, que ho ha dit molt bé la Maria. Són la flor Barcelona, però amb aquests quatre canals... en les puntes de la rodona, és a dir, la part superior i la part dreta i esquerra. Per què? Perquè llavors drena aquesta aigua molt millor. La història exacta, segons les fonts de Vizcaya, explica que va ser segurament entre els anys 40 i 50 que els tallers municipals reben aquestes rajoles Barcelona, aquestes panots Barcelona, i ells mateixos fan aquestes característiques marques per ser de Bilbao. I tot això em genera una pregunta, que és com pot ser que una punyetera rajola acabi sent el símbol d'una ciutat?
2: Sí.
0: Fixeu-vos, eh? Tarragona, Súria, Bilbao... I crec que és que al final és aquella cosa que tots trepitgem, que tots homogenitzem, que tots fem nostra, i acaba arribant a ser aquest objecte que pot ser de joieria, de cartells, de gastronomia. Arriba a convèncer-nos a tots que tenim davant nostre un element que ens fa homogenitzar, ens fa identificar en el que és. I potser, quan camineu pels carrers i trepitgeu Barcelona, Súria, Tarragona, Bilbao, ens trobem en aquestes petites obres d'art que moltes vegades no en fem ni cas i que són... dissenys, com veieu, la majoria anònims, menys el de Passeig de Gràcia. I tot això va sorgir perquè vam parlar que a Ceuta hi havia els fanals de Passeig de Gràcia.
1: Sí, correcte.
0: Sí. Jo us recomano, si mai, sobretot a l'hivern, perquè voldria que anéssiu a Còrdoba, Granada i Almeria, tres capitals andaluses, i fa una calor horrible, però a l'hivern si està de conya.
3: Sí,
0: doncs allà hi trobareu el panot Gaudí.
3: Ah.
0: Perquè s'ha posat en aquelles ciutats. I l'altra ciutat catalana, que no té un panot propi, però sí que en té un de Gaudí, és Reus.
3: Reus.
0: Sí, perquè no té cap obra del geni del Baix Camp, tot i que va néixer, però sí que tenen, en el tomb de Ravals, que seria el lloc més comercial de la ciutat, aquests panots Gaudí que reprodueixen això que us deia. Al fons del mar, per fer el conjunt sencer hem de tindre 7. Un al mig i 6 al voltant, que cobreixen tota aquesta superfície. S'han de veure 3 o 4 animals. Un pop, una estrella de mar, una espècie de medusa i com una serp de mar que fa la forma, aquesta forma que ara la Maria està dibuixant, que quasi és la S d'un violí, també.
2: Sí,
0: senyora.
3: Doncs...
2: Hi ha gent que ho té tatuat, el panot de Barcelona.
1: El panot de Barcelona, sí.

0: Molta gent, és molt molta gent el té tatuat.
1: Sí,
0: cosa que jo, mira, no us havia dit mai. Sabeu que porto tatuada una Sagrada Família?
2: No fotis! Sí. Quina façana!
0: No, no, no una façana. No.
2: Quina façana!
0: Però de quina... Porto tatuat la Skyline de Barcelona.
2: Ah,
0: i apareix la Sagrada Família.
2: Sí, sí, sí, molt bé. Sí, sí,
0: al costat...
3: és veritat.
0: Al meu costat esquerra, mireu.
2: Sí, sí, sí, sí, pues sí. Mira, la Torre Agbar, l'hotel...
0: L'Hotel Vela.
2: L'Hotel Vela,
3: clar. Es veu reboronat, també, aquí, no?
2: Sí, a la Torre Agbar.
0: Des del mar,
3: Poble Nou.
0: Una onada del mar fins a la muntanya.
1: I la ràdio, sí, sí.
0: La ràdio.
2: És gros,
3: eh? Indra
2: també hi surt.
3: Curiós.
0: Heu vist? Ei, em va fer un mal horrible, eh? A més, aquí les costelles, no me'l... porto, crec que 10 tatuatges, no sé quants, però aquest no me'l tornaria a fer.
2: Per ser Barcelona o per la situació geogràfica del cos?
0: No, perquè em va fer molt mal, exacte, la situació geogràfica del cos. Sí, sí, a les costelles hi ha moltes terminacions nervioses, hi ha molt os i fa molt, molt, molt mal.
1: I quan acabi la Sagrada Família, t'hauràs de fer una...
0: Ja la tinc acabada, jo la tinc acabada, la Sagrada Família.
1: Voldràs actualitzar el tatuatge, o Maria, o...
0: La tinc acabadíssima, la meva Sagrada Família.
1: No vol ser, és igual portar-lo diferent, no passar res.
0: Com Ed Sheeran, que també porta tatuat Barcelona i que va fer una cançó que es diu Barcelona, que l'hem posat abans.
2: Sí, senyor.
0: Per tant, sí, sí. Jo el panot no vaig arribar aquí, però sí, sí.
3: Demà dijous ens veiem,
2: ens
3: escoltem i juguem junts amb la història de la Mercè.
2: Quedarem espantats de la història.
1: Veniu a jugar amb nosaltres, eh? Recordeu, Parc de l'Estació del Nord, de 4 a 7 de la tarda, aquest dijous, dia de la Mercè.
3: Per cert, ara ampliem aquesta informació al butlletí de les 6 de la tarda i també a l'edició vespre amb els companys i les companyes dels serveis informatius d'aquesta casa, de Ràdio 4, però dir-vos que el govern de Pedro Sánchez ha presentat IA360. És un pla per accelerar l'ús de la intel·ligència artificial a Espanya, però reforçant-ne alhora la regulació i el control. Això inclourà ajudes per a pimes, autònoms, canvis als currículums, per exemple, de secundària, de la formació professional, i també més supervisió, diuen, dels models d'IA més avançats. El president del govern, Pedro Sánchez, ha defensat que l'autoregulació de les grans tecnològiques no és suficient i, clar, ha alertat dels riscos d'una intel·ligència artificial desregulada, opaca i en mans només d'uns poquets, no? I el president també ha llançat un missatge als grans magnats tecnològics. Ha dit, literalment, ningú està per damunt de l'interès públic. I bé, proposarà un nou contracte social sobre l'impacte de la IA en l'ocupació. Vol un gran pacte nacional de cara a regular la intel·ligència artificial.
2: Us felicito per la secció de l'altre dia del Font. Va estar molt ben parida de la intel·ligència. Va estar molt ben parida, de veritat.
0: Molt bo, molt bo. Senyor Font. L'Arnau Font.
2: Molt, molt gran.
1: En Neo, eh? Recordem el moment Neo.
3: Neo, moment Neo. Impressionant, sí. Sí, sí.
2: L'Arnau
3: Font és fantàstic.
2: Una secció així, és a dir, la combinació amb la nostra i amb la d'ell, crec que tenim el passat i el futur.
0: Totalment.
2: I la tarda el que ha de fer és el present.
3: Absolutament. Sí, doncs mira, quina definició tan maca. Algun dia us ajuntarem.
2: Home, jo encantat de la vida.
3: Es portaran molt bé, a més, l'Arnau i el Damià.
2: Segurament, sí.
3: Va, arribem a les 6. Actualitzem la informació amb el butlletí i després, atenció, perquè arriba l'Eva Moreno. Consultori amb la nostra sexòloga. Parlarem d'aquests primers concerts de la Shakira, d'una impressora que no apareix,
1: però no és
3: la nostra només.
1: Tenim novetats, novetats.
3: Però també està l'impressora de Mourinho.
1: Sí, ui, aquesta és una altra.
3: I és el Dia Internacional de la Pau, de seguida.
4: Són les 6. Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, des de Ceuta, ha condemnat l'agressió a un vehicle on viatjaven l'advocada de drets humans Sofia Cánovas, l'activista Rafa Borrego i la diputada sautina Julia Ferreras. Els atacants els van confondre amb treballadors d'una ONG que opera sobre el terreny i ajuda a les més de 3.000 persones que encara són als carrers de Ceuta, segons dades de l'Executiu Central. A més, Grande Marlaska ha fet una crida al govern sautí a assenyalant que necessiten la seva cooperació en la gestió dels menors per mirar de resoldre aviat la seva situació. I tot plegat després de la instal·lació del centre d'acollida temporal per 1.700 persones al port de Ceuta, que els està permetent realitzar de manera més eficaç el triatge i el registre dels migrants. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
6: Importante que al día de hoy ya se realizan más de 105 triajes al día. Hemos realizado ya más de 2.500 de personas mayores de edad.
5: I tot això en un dia intens a nivell judicial. El jutge Juan Carlos Peinado ha obert judici oral contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, i la seva assessora Moncloa, Cristina Álvarez. És la primera dona d'un president en asseure's a la banqueta dels acusats. S'investiga Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. La Fiscalia i les defenses en reclamen l'absolució, mentre l'acusació popular exigeix 13 anys de presó per ella. L'altre tema judicial del dia, el magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, encarregat del cas Plus Ultra, ha citat a declarar com a investigades les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre. A més, ha sol·licitat un informe pericial de les joies incautades al registre del despatx de l'expresident. En clau de successos, efectius de l'agència tributària han intervingut més de 2.000 quilos de cocaïna en un vaixell que havia sortit del port de Roses, a l'Alt Empordà. L'han localitzat davant la costa de Galícia i l'operatiu també ha comportat 5 detencions. Girona, Joan Sisquella.
7: Els investigadors seguien la pista del vaixell, un veler amb bandera polonesa, perquè van saber que hauria intervingut en una operació il·lícita enmig del mar. Al juny el van localitzar al port de Roses i al juliol van saber que havia marxat amb rumb desconegut i sense activar el sistema de navegació obligatori per poder controlar les rutes de les embarcacions. Des d'aleshores l'havien estat buscant amb la col·laboració de l'Agència Antidroga Nord-Americana, la DEA, i finalment el van localitzar a l'Atlàntic. La matinada passada, agents del Servei de Vigilància Duanera van abordar el veler i van localitzar la cuca repartida en 70 fardells. A més de detenir els quatre tripulants, també s'ha detingut a terra a un ciutadà de nacionalitat xilena establert a les comarques de Girona. Seria el responsable de captar embarcacions disposades a participar en el trasllat de droga. El vaixell l'han remolcat fins al port de Vigo i l'operació continua oberta perquè s'espera, entre altres qüestions, la detenció a les pròximes hores d'un altre presumpte integrant de l'organització establerta en aquest cas a Barcelona, que seria l'encarregat de custodiar els vaixells.
5: Gràcies, Joan. D'altra banda, de la cultura, avui hem sabut que l'escriptor, periodista i crític teatral barceloní Marcos Ordóñez ha mort als 69 anys. Ordóñez va ser col·laborador d'aquesta casa, de Ràdio 4, el programa Amb molt de gust, presentat per la nostra companya Sílvia Tarragona entre el 2003 i el 2004. També va publicar en els principals diaris espanyols, compaginant la seva tasca de professor amb diverses columnes de crítica teatral. Com a escriptor, destaquen títols com El signo de los tiempos, La esencia de Guaguancó o Tarzán en Acapulco. I ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Destaca l'accident que tenim a la C58, a l'autopista del Vallès, a l'altura de Barberà del Vallès. Hi ha un carril tallat en sentit nord, sentit Sabadell-Terrassa, i parlem de retencions de 3-4 quilòmetres entre Ripollet i Barberà del Vallès. Per tant, C58 amb aturades sortint de Barcelona a causa d'aquest accident. De la resta de vies, ens quedem amb l'AP7, que presenta aturades d'uns 3 quilòmetres a la zona del Vallès en totes dues direccions, entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud, entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
5: També és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i també en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4.

0: Comencem la tercera hora de la tarda de Ràdio 4, quan són les 6:05, i agraïm molt la tasca, la feina, l'art de professionals com el Martín Noia i el Jaume Tudela, avui al control, perquè tot soni meravellós, i també de la Sònia Rodríguez Justícia a la producció, aquí a la taula amb el David Gallac.
1: Aquí seguim, eh?
0: Sí, home.
1: Fins a les 7 de la tarda, en directe.
0: Passa volant, Maria García Coll?
2: Passa ràpid, passa ràpid. Passa molt ràpid el directe. Després, la preparació, tot això, dius, ostres, i després passa tan ràpid, no? O sigui...
0: És gaudir del que clar, fa, és passió, és amor per això.
2: Estem tanta estona preparant i després passa molt ràpid, no? Veritat, és el que passa amb tot, amb els casaments, amb la vida en general,
0: és
2: no?
0: És així.
2: Amb el doncs... sexe, que ara planem amb l'Eva.
0: De seguida amb l'Eva.
1: Jo faria més hores.
2: Sí?
0: En directe.
1: De tot.
0: Llavors hauries de preparar encara més, en fi.
2: De sexe, de tot. No em respon.
0: Sabeu que el Congrés dels Diputats celebra per primera vegada a l'hemicicle el Dia Internacional de la Pau amb un homenatge a Pau Casals. Ana Belén i també Iñaki Gabilondo participaran en aquest homenatge, que comptarà amb interpretacions musicals de Ettore Pagano, és un violoncel·lista espectacular, i a més compten amb l'històric violoncel de Pau Casals. Crec que podem connectar en directe amb el Congrés dels Diputats a aquesta hora de la tarda, a les 6:07.
3: Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Que una paz fundada solo en acuerdos económicos y políticos entre gobiernos no podría obtener el apoyo unánime, sincero y perdurable de los pueblos. Y por consiguiente, esa paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Con estas palabras, la Asamblea General de las Naciones Unidas establecía en 1981 que el tercer martes de cada septiembre se celebrase el Día Internacional de la Paz, una jornada de no violencia y alto el fuego a nivel mundial. En aquel año, 1981, había fuego entre Irak e Irán, en Afganistán, en Guatemala, en El Salvador, en Angola, en el Chad, en Uganda, en Eritrea. Había conflictos armados internos en Perú, en Colombia. Se dieron los ataques en el falso Paquisha. Fue la Navidad Roja en Nicaragua. Y aquí, en este mismo hemiciclo, recién estrenada nuestra democracia, 45 balas impactaron el 23 de febrero en un intento de golpe de Estado. El poema Fin y principio de la Premio Nobel Wisława Szymborska dice así: después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. No se ordenan nunca solas las cosas, no. No se reconstruyen solos los pueblos, ni las ciudades, ni los países. No se repara sola la memoria, ni se devuelve, en el caso de que fuera posible, la dignidad a tantísimas personas vivas y desaparecidas. No se salvan solas las infancias de la violencia y no se cumple solo el derecho internacional humanitario que debería protegernos en los conflictos armados. Sigue el poema así: alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. No se ordenan solas las cosas, no. Y no siempre es necesaria una guerra para que falte la paz en su pueblo, en un territorio. Las brutales desigualdades que asolan nuestro mundo, las brechas por las que se escapan los derechos humanos, la pobreza, la escasez de agua potable, de alimentos, de electricidad, las muchísimas sociedades donde jamás ha existido un estado del bienestar, los feminicidios que cada 10 minutos desangran el planeta. La paz es mucho más que un pacto entre potencias, efectivamente. La paz es la posibilidad de vivir en dignidad, de forma igualitaria, con un reparto justo de oportunidades y de bienes. En 2025, el mundo alcanzó la cifra más alta de conflictos armados de la última década. Según un informe de la Escuela de Cultura de Paz, 40 conflictos armados y 113 escenarios de tensión sociopolítica repartidos por todo el planeta. Y además, cerca de la mitad de los conflictos armados analizados experimentaron un empeoramiento. Sudán, Haití, Somalia, Myanmar, la región del Sahel Occidental, la guerra entre Rusia y Ucrania y, por supuesto, la Franja de Gaza, donde Israel asesina a un niño al día desde que se firmó el alto el fuego. No, la paz no es solamente la ausencia de guerra. El Congreso de los Diputados celebra hoy, por primera vez, el Día Internacional para la Paz. Una institución como esta, en cuya esencia se guarda el diálogo, el acuerdo, la palabra, el entendimiento entre distintos, la comunión de buscar una vida mejor para todos y todas bajo el paraguas de nuestra democracia, debe recoger el testigo del día de hoy, en estos acuciantes tiempos. Es un privilegio observar este hemiciclo lleno a rebosar, en completo silencio, y quisiera que todo lo que va a acontecer aquí esta tarde perdurara no solo en nuestra memoria, sino en nuestra conciencia, como el poderoso símbolo de lo que somos capaces de hacer unidos y unidas, alinearnos en torno a los valores que conforman las sociedades libres. Este Día Internacional de la Paz coincide, como antes les decía, con una celebración muy especial, el 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals, un català universal que se sentia molt orgullós de ser-ho, una de las figuras más importantes de la música del siglo XX, un músico magistral, universal, cuyo talento extraordinario como violonchelista, compositor y director estuvo siempre acompañado de un compromiso profundo con la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos. Fue también una voz que entendió que la cultura y la identidad no pueden permanecer indiferentes ante el sufrimiento y la injusticia. Casals hizo de la música una forma de diálogo y de fraternidad, y pocas piezas expresan mejor esa idea que el Cant dels Ocells, una canción popular catalana que él convirtió en un símbolo universal de paz. En sus manos, aquella melodía nacida de la tradición se transformó en un mensaje que atravesó fronteras, porque también las lenguas, las culturas y las tradiciones forman parte de nuestra memoria colectiva y de esa diversidad que toda sociedad democrática debe proteger y celebrar. Quiero agradecer muy especialmente a la Fundació Pau Casals, a su presidente, a su vicepresidente, a su director general y a todo su equipo maravilloso, la exquisita colaboración y su generosidad al hacer posible este homenaje y que hoy tengamos entre nosotros y nosotras el violonchelo Goffriller, que perteneció a Pau Casals, un instrumento construido en 1733. Escoltem
0: Francina Armengol, presidenta del Congrés dels Diputats, en aquest acte únic. I és que el Congrés dels Diputats celebra per primera vegada a l'hemicicle el Dia Internacional de la Pau amb un homenatge a Pau Casals.
3: Esta celebració. Y gracias, por supuesto, a dos músicos de imponente destreza, Ettore Pragano y Yoko Suzuki, por hacer que esta tarde la música ocupe el centro de este hemiciclo y nos acompañe como a Pau Casals lo acompañó en su vida, recordándonos que no se van a ordenar solas las cosas, que la paz es una enorme tarea colectiva, la única responsabilidad que debe acorazarnos. Muchísimas gracias. Moltes gràcies.
0: Francina Armengol, presidenta del Congrés dels Diputats. Sentirem també el Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals, el que dèiem, Anna Belén, la cantant, Iñaki Gabilondo, el periodista, i Ettore Pagano, el violoncel·lista, i la Yoko Suzuki, que a més faran una cosa molt, molt especial, que és tornar a fer sonar el violoncel Matteo Goffriller de 1733, el violoncel de Pau Casals. Sonarà el Cant dels Ocells, la cançó que Pau Casals va convertir des de Catalunya en un símbol universal de pau. David Gallac.
1: Francina Armengol, la presidenta del Congrés dels Diputats, que ha fet aquest Parlament que escoltàvem, no a la, al seu emplaçament habitual, on la veiem habitualment a les sessions de control i les sessions plenàries, sinó una mica més a baix, en el punt d'accés al faristol principal. Recordem que també Pedro Sánchez no hi assisteix en aquests moments perquè està de viatge a Nova York, on, de fet, segons la seva agenda oficial, cap a 3:45 de la nit, hora d'aquí, hora peninsular, mantindrà una trobada amb el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres a Nova York. Entre els assistents a aquest acte al Congrés hem vist, per exemple, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.
0: Escoltarem a Pau Casals en aquella històrica intervenció davant de les Nacions Unides. I bé, aquest acte que forma part del 150è aniversari del naixement del músic del Vendrell, una commemoració que fins a l'octubre del 2027 programarà més de 200 activitats arreu del món. En fi, què dir, no?, de Pau Casals, que no va ser només un dels grans violoncel·listes del segle XX. Penso que Pau Casals va convertir la música en aquesta eina de defensa de la pau, defensa de la llibertat, no?, i dels drets humans.
2: I aquest I'm Catalan, no?, que sí, també es va fer tan i tan famós i va ser aquesta reivindicació al final de la catalanitat també davant de la ONU, no? Jo sóc català, I'm Catalan, va dir Pau Casals quan tenia 90 llargs anys davant de la ONU, i després va tocar aquest cant dels ocells, que és un símbol, no?, fins i tot, perquè ens fem una idea, és la cançó que sona al camp del Barça quan es fa un minut de silenci, per fer-nos una idea. Exacte. O sigui, que ha anat molt més enllà el cant dels ocells, una cançó, com deia bé ara Francina Armengol, popular català, i que va ser Pau Casals qui va fer-ne tot un símbol, i quan hi ha un minut de silenci al Camp Nou en recorda algunes víctimes, sempre sona el cant dels ocells.
0: Quan he escoltat a la Francina Armengol parlar dels feminicidis que es produeixen, anava a dir cada dia, és cada minut, recordava una secció que ens va portar l'Eva Moreno, molt, molt, molt interessant, sobre pràctiques, terribles pràctiques sexuals que encara cometen contra dones. Eva Moreno, bona tarda.
4: Molt bona tarda. Molt bona tarda a tothom.
0: La recordem breument, però va ser tan, tan impactant el que ens vas portar fa uns mesos aquí a Ràdio 4. Terrible, no? Coses que jo, de debò, em faig creus de com és que en ple 2026 encara es poden seguir fent, no? És terrible.
4: Doncs...
0: Mutilacions genitals, en fi, allò va ser... Vam prendre molta consciència, va ser molt important el que vas fer, però a mi em va posar la pell de gallina, no?
4: Sí, jo avui més que mai, a més, és treure del calaix aquest lema, no?, que tothom el coneix però que el fem servir tampoc, no?, que és fem l'amor i no la guerra, no? I de fet és el que ens hem d'estimar molt més i millor, i no estar en batalles constants, perquè aquestes batalles grans que s'assetgen la vida de tantíssima gent, moltes vegades comencen en l'entorn més petit, que és en l'entorn de les famílies, no? I hi ha molta part aquí també d'educació, i és educació afectiva, no? Tant de bo molts dels líders que piloten aquest món rebessin educació afectiva.
0: Potser l'han rebut, eh? I al final tampoc serà un fracàs, suposo, dels seus pares o de les escoles on ha anat, que suposo
4: servir.
0: Que seran bones escoles, però també hi ha una cosa dins de cada persona que és el que tu dius, no? Decideixen no fer-la servir. Jo crec que tots tenim llum i foscor dins. Depèn de nosaltres a veure què potenciem més, no?
4: Sí, i baixessin al terreny de lluita, no? Ara es lluita amb drons, vull dir, no veiem els missils, no hi ha sang, però de debò que la gent mor igualment, i les guerres tenen un abast que no s'acaba quan s'acaba la guerra, continuen molt més enllà, no? De fet, nosaltres aquí amb la guerra civil, no?, quan sentíem a la Francina Armengol parlant de les cunetes, encara tenim aquí a molts afusellats, no?, que no s'han trobat i que estan arraconats a les cunetes del nostre país.
0: Referent al que dèiem, no?, d'una secció molt potent, que ens va marcar molt, que vas portar fa uns mesos aquí, no? Recordant aquelles dades, al món més de 230 milions, que és molt bèstia, 230 milions de nenes i dones vives han patit alguna forma de mutilació genital femenina. La major part dels casos que es concentren a l'Àfrica, però també n'hi ha parts de l'Orient Mitjà, d'Àsia, hi ha comunitats de la diàspora a Europa, Amèrica, Oceania, en fi. UNICEF calcula més de 144 milions de casos, només a l'Àfrica, Més de 144 milions de casos. És terrible. En dones entre 15 i 49 anys, no?, la gran majoria.
4: és una barbaritat, i després no només en aquests països, sinó a països civilitzats com
0: també,
4: el nostre, no? Com han d'estar rastrejant constantment els serveis socials, no? Quan es donen indicis d'aquestes celebracions d'ablació per les nenes, no? Com encara a nivell educacional, no? No s'ha entès que no és una forma de control, sinó que és una amputació, que de fet és un crim de guerra, un crim de tradició en molts casos. No?
2: I no cal anar tan lluny, també aquí a casa nostra, Departament d'Interior 2025.
0: El que deia l'Eva.
2: Sí. El 67,3% de les dones ha patit, de fet, violència sexual des dels 15 anys. El 15% durant l'últim any, 2025, des de l'any passat. Violències digitals, un 24%. Una macroenquesta que es va fer el 2024, no? El 36% de les dones de més de 16 anys han patit assetjament sexual alguna vegada a la vida. I si ens preguntéssim si algun moment hem patit violència masclista en qualsevol àmbit verbal, ja sigui tocaments o així, jo et diria que pràcticament podria ser el 100%. O sigui, t'ho dic perquè jo no conec cap dona que no hagi anat mai pel carrer i que li hagin dit alguna cosa que no li agradava, que no s'hagi hagut de canviar mai de cera, que no s'hagi sentit molestada. Jo no conec mai cap dona.
4: Cap dona. Una. I et dic una cosa, Maria, amb aquestes dades tan importants que estàs donant. Som les dones que més rebem aquest tipus de violència, que al final és una guerra de sexes. Però és que hi ha molts homes que no són conscients i també reben aquesta violència
2: masclista, clar, no?
4: Masclista. O sigui, que és que al final és un problema de tots.
2: És una xacra generalitzada. És una barbaritat.
0: Sí, i el tema, un altre tema, que és un maló també enorme, no? Els matrimonis forçats, per exemple, no? Que són una realitat molt estesa al món també.
2: Infantils, clar.
0: Que és terrible. Uh-huh. Terrible, en fi. Clar, no hi ha consentiment d'aquest tipus, no? Ni consentiment lliure ni ple.
4: Sí, i aquí ja no és un problema de guerra o no guerra, no? No és, però continua sent un abús de poder. Com per raons econòmiques o socials, una família decideix sobre la vida d'una criatura. Una criatura, i parlo de criatures, perquè moltes vegades són fins i tot bebès que ja tenen un compromís vital només en el moment de néixer pel fet de ser dona.
0: Sí, clar, amb pressions de tot tipus, no? Físiques, emocionals, econòmiques, el que deies, no? Familiars, amenaces, expulsions de famílies, xantatges, i molta por a represàlies moltes vegades, no? En fi, doncs, amb consciència, que jo crec que és el que la ràdio pública també ha d'intentar amplificar, no? Com a gran altaveu d'aquest país.
4: Efectivament, i a més canviar el to, no? Perquè qui ens està escoltant s'adoni de la importància del que tu dius, de posar consciència i de que anem sumant aquests petits granets de sorra, perquè tots podem fer. Tots podem fer.
0: Doncs, com tots podem fer, i aquí els dilluns amb la nostra sexòloga Eva Moreno intentem fer també coses bones. De seguida us llegim, us escoltem també en notes de veu que ens envieu a través d'arroba la tarda de Ràdio 4, el 4 amb número, a Instagram, i també arroba radio4@RNE. Dubtes sobre sexualitat, vincles, no?, amb la Eva Moreno.
1: De tot. Escriviu-nos i nosaltres serem el vostre
0: consultori en directe, sí.
1: Anònim, perquè no cal dir els noms.
0: Exacte.
1: Però escriviu-nos, envieu-nos notes de veu, que nosaltres encantats i encantades de que l'Eva Moreno resolgui dubtes.
0: Però abans d'entrar en els vostres dubtes, comentem aquesta notícia, Eva. Gillian Anderson és pansexual?
4: Això ens ha dit ara una entrevista que ha sortit, crec que ha sigut aquest cap de setmana. Per qui no sàpiga qui és la Gillian Anderson...
0: L'actriu.
4: És l'actriu, la Scully era, no?
0: Scully, d'Expedient X.
4: Sí, sí, sí. X. I ara, pels fans de Sex Education, és la mare de la protagonista.
2: Exacte.
4: No? Que és terapeuta sexual, és
2: sí,
4: col·lega.
2: És l'Eva Moreno.
4: És l'Eva Moreno.
0: L'Eva Moreno.
1: És l'alter ego.
4: És el meu alter ego, m'agradaria a mi. Llavors, ella narra en aquesta entrevista que ara que té 58 anys... s'ha adonat de quina és la seva orientació sexual, que abans no tenia paraules per definir, per identificar-se, per posar-se una etiqueta. Aquí hem parlat moltes vegades de com és important per moltes persones posar-se una etiqueta amb la seva orientació sexual, perquè això els ajuda a col·locar-se i a definir-se. Qui no es vulgui posar una etiqueta, doncs fantàstic també. Però ell el que diu és que fins aquest moment no s'havia identificat i que arrel de buscar informació, de trobar-se i parlar del que amb ella li passava amb altres dones, aquesta sororitat de comunicar-nos, no? El que fem nosaltres aquí. Gillian, si tu haguessis escoltat la tarda de Ràdio 4,
2: ja, abans, haguessis sabut que eres pansexual.
4: Haguessis sabut que ets pansexual.
0: Perquè
4: no?
0: Pansexual no és el mateix que bisexual, no?
4: No té res a veure. O sigui, pansexual és una orientació sexual en la que el desig, l'atracció cap a una altra persona, se sent al marge del gènere i de l'orientació personal d'una altra persona. Pan és totes, tothom. I és com que tothom em pot agradar. M'és igual si és transexual, si és bisexual, si és heterosexual, si és asexual,
0: ja,
4: demisexual, no?, que serien les altres orientacions sexuals.
0: Demi,
2: a veure, tu m'ho explicaràs no millor, però jo diria que és la persona que només pot tenir relacions sexuals amb aquella persona que té una connexió?
4: Efectivament, sí? Són les persones que no, només sentint una vinculació afectiva, realment que sentin emocions, que estimin aquella persona, que hi hagi moltes coses en comuns, poden arribar a tenir una relació sexual compartida.
2: Aquesta cosa que a vegades dius, mira, aquest que passa pel carrer que no el conec de res, per 5 minuts m'aniria bé, doncs un demisexual això no ho pot fer.
1: No, t'esperar a
2: clar,
1: tenir
2: perquè ho ens
1: una,
2: sí, sí, sí.
1: una connexió, t'ha d'esperar amb una connexió, aquests i quan detectes la connexió, aleshores tens la relació sexual.
2: Amic, aquests microenamoraments de metro...
1: Quan triguis molt a adonar-te de la connexió, igual... Bueno,
4: s'han de sentir d'alguna manera segurs emocionalment, no? Llavors aquesta seguretat emocional la tenen quan hi ha aquesta connexió.
1: Connexió, check, aleshores...
4: Hi ha moltíssimes persones.
0: Saps?
1: Lo de antes.
0: Lo de antes. En fi, Eva...
4: I llavors, respecte al tema de la Gillian, deixeu-me apuntar un parell de coses només. I és que, per una banda, em sembla superimportant que ella, que és un personal referència, no parli de la seva orientació sexual que es va donar quan era jove. Tantes persones que hi han que busquen quan són joves la seva orientació sexual, no? Sinó que la orientació sexual, també com la sexualitat, és fluida. És a dir, que tu igual t'identifiques d'una manera i en el decurs de la teva vida pots canviar o adonar-te de que la teva orientació és curiosa cap a una altra banda. I després una altra superimportant. Mm. I és que les dones de 58 anys i més...
0: Com ella, no? Ella té 58. La Gillian Anderson.
4: Tenen vida sexual, tenen desig, tenen futur sexual i ell en parla amb tota tranquil·litat. Home, que moltes tant. Vegades a les dones, quan comencen a superar menopausa, ja se les deixa aniquilades, que no, com si no tinguessin vida sexual.
0: D'això has parlat tu aquí molt.
4: Molt.
0: I has fet una gran tasca, em sembla, per conscienciar també a molta gent.
4: A totes aquestes dones i perquè les dones de més de 58 empatitzin amb ella, no? I vegin que sí, que es pot.
2: Aquest estiu al matí m'hem entrevistat una dona transsexual de 55 anys, l'Adele Mirabet, que explicava i parlava amb total normalitat de la seva transsexualitat. Ella deia, em podeu preguntar tot el que vulgueu, i també va anar molt bé. Si voleu recuperar l'entrevista, la veritat és que va ser molt interessant conversar amb ella, amb l'Adele Mirabet, i també parlava d'això, no? De les dones de 50 llargs, i que a més ella va descobrir que era transsexual amb 50 llargs, no? També.
4: Meravellós.
0: Més notícies. Un de cada 5 homes fa servir la mateixa roba interior durant una setmana.
2: Mare de Déu.
1: Què?
0: Això és molt bèstia. És un percentatge altíssim, no?
4: És
0: un de cada 5.
4: Percentatge. Bueno, jo us haig de dir que jo estic al·lucinada. És un estudi, o sigui que... és una enquesta, no és un estudi. Llavors posem una mica de distància, però clar...
2: Es pot mentir,
4: és
2: no?
4: Amb més, però és amb més de 1.000 homes. Al Regne Unit.
0: Llavors, perdona, són més. Si és una enquesta, són més. Les enquestes la gent menteix. per quedar millor.
2: Però també pots mentir per fer una broma, no?
0: No ho crec, que ens no posin d'acord 3.000...
1: Jo crec que aleshores són més, eh?
0: Per això...
4: Són més, perquè no, la teoria no és tan fiable, no? Voleu dir? Mare de Déu.
1: Sí, sí, cada dia em canvio la roba. No, no, és igual, no passa res.
4: I llavors, què és el que diu? Diu que aquestes personetes es canvien la roba interior un cop cada 3 dies, com a molt. I llavors fan el test de l'olfacte per canviar-se de roba. És a dir, que com va la cosa? Agafen la peça de roba, el calçotet que portin, se'l treuen, crec que se'l treuen, igual va baixant el cap però... i s'oloren directament, no sé si l'oloren i llavors diuen olora, me'l canvio, no olora, me'l deixo posat.
0: Però llavors... no li donen la volta.
1: A veure, clar, entenc clar. Que... Avui és dilluns, sí. Per exemple, està net. Dimarts, demà, li dones la volta i fa l'altre vessant. Dimecres, demà passat, són els 3 dies que dèiem, aleshores entenc que s'acaba el primer calçotet ja. I es posa a la nit... Es posa l'altre.
0: Imagina com va aquell pantaló.
4: Home, però
0: el pantaló que porta
4: igual,
0: el tercer
4: igual
0: dia.
4: Encara li donen més voltes, perquè, mare clar, aquí si fa servir només el test de l'olor i la cosa no olora, malament. Jo, a aquestes persones, de debò, feu servir el test de la memòria. De la memòria. En recorda't quan t'has posat el calçotet, la roba interior s'ha de canviar cada dia. I un altre test molt important, el de la parella. Perdona. D'acord que l'olfacte forma part de l'atractiu sexual. Aquí ens hem ensumat unes quantes feromones aquesta tarda.
0: Sí,
4: no?
0: l'Eva ha llançat perfum de feromones.
4: He posat
0: que
4: perfum de feromones.
0: M'ha arribat aquí a l'ordinador portàtil amb el que treballo jo aquí en directe. Veus que està ple de perfum de l'Eva Moreno?
4: Ah, sí?
0: Arribaré jo a casa avui...
1: I... Està feromonitzat.
0: Sí. Oh!
4: Doncs pues aprofita, sí, que t'anirà bé. Doncs tinguem en compte la parella, clar. O sigui, sisplau, pots portar una roba interior perquè és d'un teixit d'aquests més de polièster, més acrílic, que llavors faci més olor als genitals, i encara que tu no t'ho sembli, hi ha gent també que no li funciona al nas. És a dir, que... Sí. Segons el que menges, també és un factor que pot modificar la cara de la Maria, és impagable.
2: És que em fa molta angúnia, això.
4: O sigui, és important. I llavors aquí em plantejava, quan llegia la notícia...
2: Però hi ha un tema de salut, també, no, Eva?
4: A veure, salut ja...
2: O sigui, em refereixo a que, evidentment, doncs, tu no pots anar amb la roba bruta per un tema de suor, per un tema de... no ho sé.
4: Clar, si tu portes molts dies aquella mateixa peça
2: clar,
4: de roba,
2: clar,
4: et pot generar un problema, clar,
2: això
4: un problema de salut, de concentració...
0: I social.
4: En allà, problema social i problema amb la teva parella. Això és superimportant. Llavors, jo em pregunto aquí, com li dius a la parella, escolta'm, renta't, no vull mantenir relacions sexuals, sinó et canvies la roba interior i et dutxes. Ull, on s'ha de rentar també, perquè hi ha qui es canvia la roba interior i no es dutxa.
1: És que s'ha de passar per la dutxa cada dia i a l'estiu fins i tot 3 o 4 vegades.
4: Més d'una
1: vegada. I no passa res, és a dir, que es pot fer i s'ha de fer.
4: Pregunteu-vos si no hi ha activitat sexual amb la parella, si hi ha unes altres raons.
1: I si, per exemple, la parella... Pot ser que hi hagi parelles que els agradi? És a dir, que digui, no, ja m'agrada que estigui la,
4: sí.
1: La
0: jo
1: roba...
0: Això ho he sentit, eh?
1: Clar,
4: sí.
1: Dir,
4: huele a hombre, tío.
1: Que estigui,
0: sentit,
1: que estigui la roba com les sardines en escabetxe, no? És a dir, mica, que estigui amb l'atrezzo.
4: Mireu, jo vaig tractar amb una dona justament que tenia aquest problema.
1: Ai.
4: A la seva parella li agradava l'olor concentrada.
0: Ai,
4: i ella ho passava molt malament.
1: Clar.
4: Però ell li demanava, li feia aquesta petició.
0: Clar,
4: i clar,
0: t'has trobat tu a...
4: per ella era realment un conflicte.
0: Ja.
1: T'imagines? Clar, si els dos els agrada, encara no. Però com a mínim estan en la mateixa direcció.
0: Sí, bueno,
1: però
0: si amb una,
1: però l'altre, dius, clar, fa una mica d'olor forta, intensa.
4: El cos fa olor i totes les parts del cos fan olor. Eh? Però una cosa és l'olor que fa el cos i una altra cosa és la manca d'higiene. O sigui, això ho hem de tenir en compte. I després hi ha una altra part de corresponsabilitat, perquè
0: ara.
4: Aquest mateix estudi parlava, aquesta mateixa enquesta, parlem amb vocabulari adient, aquesta mateixa enquesta parlava de corresponsabilitat a l'hora de la higiene de la resta de la casa. És a dir, que feia una correlació entre que la persona tingués l'hàbit de canviar-se la roba interior igual que té l'hàbit de canviar llençols, tovalloles o fer rentadores. I llavors aquí el pes anava especialment sobre les dones. És a dir, que potser per millorar aquest hàbit de canviar la roba interior també has de posar alguna rentadora de tant en tant.
0: Molt important. Per cert, arrel d'això ens va perfecta Maria Coll, un dels àudios d'una de les notes de veu que ens han arribat avui en forma de consulta per l'Eva Moreno.
2: Sí, perquè va relacionat amb això de les olors, Eva. Hi ha una persona que té un problema amb la seva parella i que ja no sap com dir-li, no sap què fer.
5: Hola, Eva. Necessito que m'ajudis. Tinc un problema amb la meva parella, que al principi em feia molta gràcia, però ara ja no tant. Portem 3 anys junts i ella estira molts pets davant meu. Ai. Però molts. Al sofà, al llit, mentre sopem. Jo ja li he dit que ja no em fa cap gràcia i que, sincerament, em resulta bastant desagradable. Ella em diu que precisament això és una bona senyal, que si estira pets davant meu és perquè té molta confiança en mi.
2: Clar.
5: I fins i tot m'ha ensenyat vídeos d'Instagram que diuen que les parelles que estiren pets juntes tenen relacions més fortes i duren més.
0: Com?
2: Ostres!
5: Jo ja no sé si sóc massa tiquismiquis o si puc demanar-li que almenys tingui una mica de consideració. Eva, fer pets davant de la parella realment enforteix la relació o m'han venut un altre fake news d'Instagram?
2: Ai, Eva,
0: boníssim,
2: què li passa a aquesta persona que ha enviat una nota d'àudio?
0: Gràcies per animar-te a enviar la nota de veu, que no hem volgut dir el nom ni qui és.
1: Confidencialitat.
0: Respectem la confidencialitat, perquè ens l'ha demanat. Anònima. Arroba la tarda de Ràdio 4, el 4 amb número, o també missatge directe, si voleu, si us va millor, doncs arroba Ràdio 4, 4 amb número, /RN. Eva Moreno.
4: Estimada curiosa, gràcies per abocar en nosaltres aquest patir i aquest pesar que portes a sobre. Escolta'm bé, tirar-se pets davant de la parella no enforteix la relació.
0: Gràcies.
4: No.
0: Algú ho havia de dir.
4: No, és a dir, oblida't d'Instagram, perquè hi ha de fakes així que els anirem traient.
0: Truca al Toni Cano, que ell està absolutament en, ell és en la contra de tot plegat.
1: És partidari.
0: Ell diu que enforteix molt les relacions.
4: No.
0: I jo el que sempre li dic, que això és un debat que hem tingut molt, tant a Ràdio Nacional com aquí a Ràdio 4 amb el Toni Cano, que és que quan ja comences a fer concursos de pets al sofà amb la teva parella, s'ha acabat.
2: A mi no em preocupa.
0: És la teva millor amiga, és el teu millor amic, però ja no és la teva parella. Ja està, ja no, això, ja no. S'ha acabat tot, t'ha mort tot.
4: A veure, hi ha una cosa, i és que una cosa és que tinguis la confiança de que si se t'escapa una flatulència...
0: Sí, home, que estic exagerant, que sí que
4: no,
0: sí.
4: No passa res.
1: Home. El tema no és fer-ho a propòsit, clar. És a dir, no és estar al sofà veient una sèrie, no. Per exemple, i començar a fer un piro musical.
4: Barra,
1: no?
4: Lliure. No,
1: no, no és allò. El que passa és que tu... Mira, se m'ha escapat.
4: Se m'ha escapat.
1: Estava... I
4: exacte.
1: Ara no passa res.
4: Però sí. No allò que fas fins i tot...
1: I ara hi ha una altra. Barra
4: lliure de pets, no. Una cosa que sí que diuen els estudis és que viure situacions d'humor, amb sentit de l'humor, amb la relació de parella, riure junts, això enforteix la parella. Llavors, si a un se li escapa un pet i feu uns riures, fenomenal. Això sí, però no que tu tinguis via lliure per llançar-te totes les llufes que vulguis, ni molt menys.
0: Home, pobret, si estàs malalt o estàs malalta, tens
4: una
0: gastroenteritis, ja se sap, no?
1: No passa res, i a vegades surt
0: i
1: ja està, estàs a casa relaxat amb la parella i surt, no passa res.
0: Però aixeca't i vés al lavabo, saps? Que no costa res, allunya't una miqueta, tanca la porta, no sé. Si és com la gent que es deixa la porta oberta quan va fer, va al lavabo a fer aguas mayores.
4: Exacte. Llavors...
0: No pot ser, això.
4: Estimada curiosa, com li has de dir a la teva parella d'una vegada per totes? Perquè estic convençuda que ja ens fas la consulta desesperada perquè li has dit tropocientes mil vegades i no t'ha fet ni cas. Doncs t'has de posar super seriosa i dir-li que t'afecta a la teva, al teu desig cap a la teva parella. Que quan ell es llença aquestes llufes davant teu, tu perds absolutament tota la capacitat de desitjar i de voler alguna cosa més amb ell. Perquè tens la por de que si t'acostes a segons quines parts del cos, allò exactament podrà passar.
0: Maria, un debat etern, no? Aquest de...
2: Sí, sí, sí, però almenys la persona que ens l'ha fet ja, jo crec que es quedarà una mica tranquil·la o sabrà dir-li a la seva parella com en tirar endavant, no?, en aquesta situació.
4: I jo seria molt radical, per quan ja portes molt de temps dient-ho, que és cada vegada que passi i tu veus que no és una cosa que ha passat sense voler, sinó que és una cosa intencionada, agafes i te'n vas de l'espai.
2: Mare
4: directament meva. Desapareixes. O sigui, és la manera de que s'acabi d'adonar.
0: Ens dona temps a fer una més, em sembla, no? Una consulta més, Maria?
2: Tenim una altra consulta?
1: Vinga, va.
2: La posem. És una persona que tampoc sap com dir-li a la seva parella, però en un altre sentit, totalment diferent.
6: Hola, Eva. Aviam, per on començo? Ara ja fa un temps que estic coneguent una noia, que va la cosa molt bé i així, però hi ha una cosa que és una mica complicada. Quan arribem al llit, doncs, tot molt bé. Jo sé que cadascú té el seu nivell d'expressar-se i tot això, però aquesta persona, doncs, crida molt, fa molt de merder. Està guai per una part, perquè òbviament doncs, veus que l'altra persona està gaudint i òbviament això es retroalimenta i és molt maco i tot això, però és una mica complicat perquè, clar, jo no sóc milionari i visc en un pis com la majoria de la gent i, clar, tinc els veïns que l'altre dia estava allà a l'ascensor i pujo i res, em creu amb el veí. Diu, què? Ens ho estàvem passant bé l'altre dia. M'ha passat arrel d'això que els altres cops que estàvem al llit, pues, clar, estava més patint perquè no cridés tant o així. No sé com dir-li, no vull reprimir-la, vull que tot vagi bé, però realment no vull que això sigui un problema. Què puc fer?
2: Com ho fem?
4: Ai, estimat curiós.
0: Beneït problema, no? També
2: sí. Ah, ho deu fer molt bé. Suposem,
7: si això
2: no?
7: fos un problema...
0: Aquesta altra persona es deixa anar molt, que també és una cosa meravellosa, no?
2: Poder clar, però li deu fer vergonya, no?
0: Deixar-se anar tant, no? I ser lliure.
2: Jo tinc un amic que el van aplaudir una vegada des del carrer, no és broma. No és broma. O sigui, sembla que m'ho estigui inventant, però no, tenia la finestra oberta i hi havia una terrassa baix i el van aplaudir.
1: I li van posar nota, no? 7/10, com a jurat als Jocs Olímpics.
2: En aquest noi que ens ha fet la consulta, podria l'aplaudiran un dia també.
4: Home, especialment a l'estiu és molt fàcil que algú, amb les finestres obertes, t'escolti.
2: I què fa? Què fa?
4: A veure, crida, gemega, forma part del llenguatge eròtic. És veritat que hi ha persones que els hi talla el rotllo, perquè aquí tenim dues coses. Una cosa és que amb ell li pugui molestar i una altra cosa és que molesti els veïns, no? Una cosa està clara, que els gemecs no som un comptador de plaer. És a dir, que perquè gemeguis molt o més alt no vol dir que tu estiguis passant millor.
0: També això s'ha dit sempre, eh?
4: S'ha dit sempre, però també és molt morbós. Proveu a fer-ho en silenci. O sigui, el fet de no gemegar o fer-ho baixet també afegeix un extra de complicitat, no? I d'haver de forçar-se i focalitzar, posar el focus en un lloc diferent. Després, una altra cosa et dic, estimat curiós, que aquesta no t'agradarà tant. Hi ha moltes dones que fan servir els gemecs, igual que moltes femelles animals, per accelerar l'orgasme masculí. Llavors, quan més excitada està la femella, més s'excita el mascle.
1: Més decibels, més excitació de...
4: I com que anem cap a la procreació, com els animals, el regne de la fauna animal, doncs accelerem aquest camí. Llavors està bé que tu li diguis, mira, m'agrada molt veure la teva expressivitat, però podríem provar, si et sembla bé, a baixar una mica el to, perquè de vegades, malgrat que m'agrada, desconnecto. I jo vull estar absolutament concentrat en el que estem fent. I respecte als veïns, pues, també li pots dir, escolta'm, tal com com ha dit en la nota de veu, és que aquestes parets són molt fines i no hem de fer una retransmissió del directe del que estem fent, no?
0: Però si et vols deixar anar, tampoc has d'estar pensant en el veí, no? Potser, home, no sé, si són les 5 de la matinada, això és com posar potser Linkin Park, no? Aquella hora, volum...
4: Una cosa és que de tant en tant te'n vagis, perquè realment te'n
2: però
4: vas.
2: Però sempre, sempre.
4: I una altra cosa és que tu també, equilibrant el que està passant en aquesta intimitat, doncs controlis una mica això. No vol dir que et deixis d'expressar, perquè pots fer crits silenciosos,
0: sí.
4: I en altres maneres, o agafant amb més fugositat, o amb les mirades. Vull dir, el llenguatge corporal és de... i el llenguatge és de tot el cos, no només de la veu.
1: Clar, pensava com a crit una cau d'orella mentre estiguis allà amb l'acte sexual, clar, igual deixes primer que pots deixar l'altra persona sorda, que després, quan vagis a baixar el volum, igual no estàs allà i preguntes què has dit, Que igual ja la concentració se'n va a morris, tu. Perquè aleshores no saps si crides,
2: dia,
1: no crides, si t'està dient una cosa o no t'està dient una altra.
2: De parlar durant el sexe i tot això, hi ha gent que parla, gent que no parla,
0: jo
2: gent
0: no
2: que diu,
0: això.
2: Veus, tu no pots, hi ha gent que diu que sí que
0: no,
2: parla.
0: Però, no té cap tipus de sentit, que enmig de l'acte...
2: No és parlar de la llista de la compra, és de parlar de del que està passant en aquest moment.
4: I del que t'agrada, del que no t'agrada.
0: Jo sé que hi ha gent que parla de si Lidl o Mercadona han baixat preu.
4: No!
1: Sí. El cap de setmana recorda que hem d'anar a fer tal, hem de passar pel supermercat per comprar, perquè falten bledes a casa, això mentre estan fent...
4: Sí, i gent...
0: Conec gent. M'ho han explicat preocupats. Escolta, això m'està passant.
4: I qui mira la tele i qui mira el telèfon, també. Us ho dic.
0: És terrible.
4: Sí, sí. Llavors, vocalització copulatòria, que és com es diu GMG. Sí, regulem el to, siguem empàtic amb la nostra parella i amb els veïns.
0: Doncs sí. Eva, gràcies.
2: T'estimem, Eva.
0: T'estimem molt i ens trobem dijous en aquest especial que farem en directe al carrer. Això és el...
1: Parc de l'Estació del Nord, de 4 a 7.
2: I podeu anar a fer-li en persona aquestes consultes a l'Eva, si voleu.
0: És que és el que volia dir, que és molt important, això.
2: No, que podeu passar pel parc de l'Estació del Nord i veure l'Eva en persona i fer-li aquestes consultes que ens feu a través de notes d'àudio allà en persona.
0: Clar.
2: Ja està.
4: Sisplau, veniu.
0: Us apropem el micròfon, allà és molt fàcil.
1: I sense dir el nom, no cal. Sí. Veureu l'Eva, però no cal dir el nom.
0: Us podem posar una mascara, una bossa al cap.
2: No cal, d'esquenes. Un cartró d'aquests
1: negre, de color negre, per tapar els ulls.
4: Penseu que amb totes aquestes consultes, no només vosaltres teniu la resposta, sinó tantíssima persona que ens escolta i que no dona el pas, però que se sent identificat o identificada amb aquestes consultes que feu. O sigui que endavant amb això.
0: I per això ho fem. Gràcies, Eva. Fins dijous.
4: Us estimo.
0: En 12 minuts arribem a les 7 de la tarda. Moment per l'edició vespre. Actualitzem la informació amb l'equip dels serveis informatius de Ràdio 4. Però abans tenim temps encara, Maria Coll, per parlar de la dona del moment aquests dies.
2: La Shakira.
0: Home.
2: Que ja ha fet els 3 primers concerts a Madrid, de la residència.
0: Els 3 primers de 47 concerts que farà
2: Madrid. Sí, pràcticament queden 9 concerts més. Per tant, sí, la Shakira, ha convertit a Madrid en una mena de ciutat ja gairebé Shakira. Però no tot ha estat perfecte, eh? No us penseu que això ha estat meravellós, perquè ja hi ha hagut polèmica els primers dies de concert. Ja ho vam explicar, que ella ha instal·lat un recinte increïble a Villaverde, al Macondo Park, que és un espai temàtic pensat per la seva residència a Madrid. 12 concerts, de moment en queden 9, fins l'11 d'octubre. I, atenció, més de 50.000 persones cada nit. Però hi ha hagut polèmica, també, perquè el primer dia les portes es van obrir amb més d'una hora de retard respecte a l'horari previst i es van formar llargues cues per entrar.
0: Sí.
2: Per tant, aquí ja va haver-hi persones que no van estar del tot contentes, perquè, clar, això el que és anar allà, és formar part de tota aquesta experiència i anar-hi al màxim d'antelació. I per accedir a determinades zones també hi havia una mica de cua. El problema que hi hagi cues és que, com dèiem, el concert no comença quan entres, sinó que la gràcia de la proposta de la Shakira és precisament que el públic pugui passar-hi bona part de la tarda. Hi ha activitats gastronòmiques, exposicions... Fins i tot ho dèiem amb la Vanessa Hogart l'altre dia. Una zona infantil, el Macondito, vinculada a Disney, concebuda també amb la participació dels fills de la Shakira.
1: Moltes coses.
2: Del Milan i el Sasha, no?
0: El David...
1: menys música, tot el que vulguis.
7: Biblioteca, eh?
1: Biblioteca.
0: Sí, sí, sí.
1: Pots passar fins a l'últim concert, si vols.
2: Hi ha tot. També, atenció, perquè hi ha molta polèmica amb els preus.
0: Sí. Ui, a veure. Què està passant, Maria?
2: Vale, els preus, complicat, eh? Perquè la gastronomia és molt àmplia. Tenim hamburgueses, tenim truites, tenim arepes, tenim pizza, milaneses, dolços,
0: carai,
2: cafès...
0: Tu?
2: Però, clar, atenció, perquè les begudes superen els 5 euros.
1: Apa, vinga.
2: Gairebé totes.
0: Però això, perdó, eh? Això ja és preu mitjà de qualsevol festival, no? Concert en general, perquè sí. jo el dia que vaig al concert, vaig anar al concert de la Rosalía, que va ser a l'abril, no? Maig?
2: Sí, no, al desembre.
0: Ah, no, sí. A Barcelona?
2: Sí, busca-ho, el Lux va ser al desembre.
1: Vaig a buscar-ho. A mi no em miro, que no me'n recordo, que no vaig anar.
2: Ens hi juguem una cosa d'aquestes de la Shakira.
0: Però era abril.
2: Un gelat.
0: Abril Cerral, no?
2: Vas anar al Lux,
0: sí.
2: Al desembre.
0: El Lux Tour al
1: concert,
0: Sant Jordi.
1: Concert, Rosalía a Barcelona, Lux. Va ser 13, 15, 17, 18 d'abril.
2: No.
0: Veus, Maria?
1: Ha guanyat Xavi Martínez.
0: Però jo estava convençut perquè no fa tant. Sí, sí, Maria li passa el temps molt ràpid, perquè com
1: vaig
0: fa tants programes, perquè ha fet tot l'estiu de programes...
1: On va actuar Rosalía al desembre, a veure.
0: A veure, bé, és igual.
2: La venda, no sé, és igual.

0: Ui. Que la normativa permet entrar una ampolla de plàstic tou de fins a 500 mil·lilitres sense tap i també un entrepà o una peça de fruita embolicats en paper film.
1: Això és com el Camp Nou?
0: Sí, al Camp Nou pots entrar a menjar i pots entrar a aigua, sí, sí, però sense tap.
1: Sense tap i petitona.
0: Perquè no ho llencis, ja, sí, ja, ja, ja. Bàsicament. I atenció, perquè amb el que més polèmica hi ha hagut és amb la caminata de la loba. La caminata de la loba, doncs una de les coses més curioses de la residència de la Shakira, i és que abans de començar el concert, ella no apareix directament a l'escenari, sinó que fa una desfilada, un passeig fins a aquesta zona de l'escenari, no? Acompanyada per un grup de persones que ella ha seleccionat prèviament, famosos, influencers, sí, sí. És el que ens va explicar divendres el Kenneth, us en recordeu?
1: Sí,
0: que va
1: entrar en directe? Sí, doncs, ella era un caminante, no?
0: Efectivament, va ser el que va passar, el divendres van anar-hi els artistes del Benidorm Fest, és la caminata de la loba, camina con la loba. Les experiències que estan relacionades amb això doncs són les persones seleccionades, convocades abans del concert. Com dèiem, és una mica la casita de Bad Bunny, però de Shakira, més o menys, no? Perquè tothom està pendent de veure qui apareixerà en aquesta caminata. Com dèiem, el divendres va estar acompanyada dels artistes del Benidorm Fest, Chanel, Vico, Agonei, el Kenneth, la Nebulosa, les Twin Melody, la Julia Medina, i la segona nit va canviar completament influencers, perquè les protagonistes van ser la Paula Echevarría, la seva filla Daniela Bustamante i l'influencer Lola Lolita, que se la va criticar molt perquè en el vídeo sortia gairebé avançant i tota sí, la Shakira. Es volia sí, posar com per davant, la Lola,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: No tenia gaire clar.
3: Clar, perquè van darrere, no?
0: O sigui, sí, és ella, la Shakira, va davant
3: va
0: i ella es
3: van
0: darrere.
3: I la resta van
0: doncs
3: darrere.
0: La Lola gairebé avançava a la Shakira, eh? Uh-huh. El tercer concert va aparèixer la Marta Díaz, també influencer, coneguda, i atenció, perquè el que més va sorprendre del tercer concert d'ahir diumenge va ser, però, l'aparició de Laura Pausini i les dues van cantar juntes aquesta cançó.

0: Això és Antologia, i la Laura Pausini va dir que les carreres de la Shakira i d'ella havien estat molt relacionades, van començar pràcticament al mateix temps, i va acabar dient que, tot i que el lema d'aquesta gira és Les mujeres ya no lloran, va dir que ella era una dona que aquella nit estava plorant de felicitat, no? Està molt contenta la Laura Pausini de poder estar amb la Shakira, i ja esperen, doncs, més artistes convidats en aquests nous concerts que queden.
1: Con tu artificio que aumente más de 3 kilos, con tu...
2: A veure, Maria, hi ha un altre element que està generant moltíssims comentaris, que són aquests anomenats 10 mandamientos de una loba, no? Que apareixen allà com projectats durant el show.
1: Una loba como yo no está pa tipos como tú.
2: Són com 10 frases, no?
0: Exacte, són 10 frases que resumeixen el discurs d'empoderament i sororitat que acompanya aquesta etapa de la Shakira. I espereu, perquè això porta cua. Jo us llegeixo els 10 manaments i em dieu què em penseu.
3: A veure...
0: 1. Cuidarás de tu manada sobre todas las cosas. No pedirás permiso para ser tú misma. Bailarás y cantarás para sanar. Aullarás porque nadie te puede callar. Una loba no ataca, se defiende. Aquí vienen los complicados. Una loba no compite con las de su especie. Las lobas se ayudan y se protegen. No renunciarás a tu espíritu salvaje. Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga. Y una loba no codiciará los bienes ajenos. Claramente, diu.
2: ¿Ha posat claramente?
0: Claramente.
3: ¿El manament?
2: No, no.
0: Sí. Y... L'últim és, una loba és loba sempre.
2: Però no, no, jo pensava que estava superat, això.
0: Mira, doncs jo només li puc dir una cosa, Shakira...
3: No, David, no pot
0: dir la Shakira en un manament, una loba no compite con las de su especie, i després llançar odi a l'actual parella de el teu ex i fer cançons dient això.
1: Tiene nombre de persona buena.
0: No pots dir que no llançaràs odi a les altres loves i fer això, Shakira. Però és que jo crec que tampoc pots dir el primer, que es cuidaràs de tu manada sobre totes les coses, i fer una cançó on tires odi al pare dels teus fills, i una altra cançó amb els teus fills on parlen de la separació que van tenir els seus pares.

0: No sé què en penseu. Jo no, no estic d'acord amb tot això que fa la Shakira.
1: A mi és que això una part molt sensible. Clar. No m'agrada gens, no m'agrada gens quan hi ha nens pel mig.
0: A mi tampoc m'agrada.
1: I em sembla que la gestió ha estat terrible, terrible.
0: Però a més
1: tenim
0: a més
1: la part econòmica, escolta, li ha tret un rèdit econòmic a tot plegat, amb la separació, amb les banyes del Piqué, el show mediàtic, però quan els fills van entrar, a mi no em va agradar gens.
0: Però per
1: de fet, entren els fills des del primer moment en què tu fas aquesta cançó.

0: Perquè això ho escoltaran els teus fills i és el pare. Però bé, en fi...
1: Per què? Per què de fer aquests manaments? Perquè...
2: No
0: però els manaments, jo pensava que ho havia superat.
2: No.
1: Tot això, per què ho ha de
2: a
1: fer
2: més,
1: això?
2: Posa no clarament en un monument.
0: Però segueix amb això,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, en un dels manaments.
0: Nové manament, una loba no codiciarà los bienes ajenos claramente.
2: I després, una loba no compite con las de su especie. Las lobas se ayudan y se protegen. No, amore, no. No, estàs competint. Li estàs tirant odi a la Clara. No és culpa de la Clara. La Clara estava soltera. És culpa del Piqué que t'ha posat les banyes. Ja està, ja està. Jo crec que no ho ha superat. No ho ha superat. Ella deia que tenia molta intuïció, però no ho ha superat. Encara queden 9 concerts, ho deies, Xavi? 25, 26, 27 de setembre, 2, 3, 4, 9, 10 i 11 d'octubre. A on? A Madrid.

0: Anirem tancant ja la paradeta. Demà tornarem aquí a les 4 en punt de la tarda a Ràdio 4.
1: Us agradaria ser les loves que caminen al costat de la Shakira? A mi no.
2: A mi si la caminata no és molt llarga i em conviden, clar, a mi si em posen a donar voltes per el Macondo Park, yeah, sense... I a part, amb la de cores que ja segur que em perdo. Per tant, o sigui, caminata a una direcció. Així al darrere em faré il·lusió. Per tant, Shakira, si m'estàs escoltant, a mi em faré il·lusió. Anem a la caminata?
0: Va, anem, anem. Va,
2: demà
0: va,
2: sí, anem allà. Sí, sí, sí,
1: però sí, sí. Jo passo per davant de la Shakira, com la Lola, eh?
0: Això s'ha comentat molt, eh?
1: Home.
0: És que diu molt, també, d'una persona.
1: En l'espatlla de la Shakira i l'espatlla de la Lola es veu que l'espatlla de la Lola passa per davant. Sí, sí, sí. És que a mi la Lola...
2: Has de saber tot lloc a la vida i en els moments d'aquests és on es veu com són les persones.
1: Tienes que saber quan és tu.
2: Cantes tu la primera. Oi, que tu no cantes, la Lolita? Que tu no cantes? Va, darrere, eh? Què fas al davant?
0: David, li va passar també, Maria, oi, a la casita de Bad Bunny. Va tenir una,
1: ai, una
0: polèmica.
1: Noia, sí.
0: Ella volia estar en primera fila, no?
1: Sí. I la noia s'havia posat abans i la van putxar, no? Un cop de colze.
2: Ai, quines coses que fan els cantants. Casites, caminates, tu. Menys concerts. Fan de tot.
0: Gràcies, Martín Noia. Gràcies, Jaume Tudela, al control. Gràcies a la producció, Sònia Rodríguez Justícia. David Gallac, aquí a les 4 demà, eh?
2: Adéu, adéu, fins demà, que vagi bé.
0: Maria Coll, fins demà. Ara arriba l'edició vespre a Ràdio 4. Estan passant moltes coses, molt importants. Totes te les explica, i millor que ningú, Ràdio 4.

0: La tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez.
1: Són les 7.
0: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Viñas.
1: Bon vespre. L'actualitat política en 7 a setmana mirant cap als jutjats. D'entrada, el jutge Juan Carlos Finado, que ha obert judici oral contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació. La seva assessora, Cristina Álvarez, també serà jutjada en el seu cas per malversació. Serà un jurat popular qui examinarà les acusacions. Obrir judici vol dir que la causa supera ja la fase d'instrucció. Queda molt encara per conèixer la sentència. Sobre aquesta qüestió, el govern denuncia una persecució judicial i defensa la innocència de Gómez. El Partit Popular, en canvi, acusa la dona del president d'haver-se beneficiat de la seva posició. Diana Morán, Carmen Funes.
2: El señor Peinado pues ha actuado hasta el final pues como lo que es, ¿no? Y como se ha retratado como juez.
3: Un país no puede estar al servicio de una persona y un partido político tampoco debería estarlo.
1: I encara hi ha un altre moviment als tribunals. En el cas Plus Ultra, el jutge ha citat a declarar com a investigades les dues filles de l'expresident Zapatero i ha demanat més informació sobre les joies trobades al despatx de Zapatero. Hi ha molta actualitat pendent sobre tribunals, però us anirem anunciant durant els propers minuts. D'entrada, salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Manyàs a control central. Això és l'edició vespre. I aquests són els titulars que ens deixa també el dia, que us avancem amb Laura Monill. Carlos Mazón ha esquivat les preguntes dels grups parlamentaris durant la compareixença a la Comissió d'Investigació sobre la Dana al Congrés.
4: L'expresident valencià s'ha negat a parlar, al·legant que el Tribunal Superior de Justícia valencià va decidir no investigar-lo. Des d'Esquerra, Gabriel Rufián li ha traslladat preguntes de familiars de víctimes.
5: ¿Cómo puede usted decir que no supieron nada hasta la tarde si a mi marido se lo llevó el agua a las 9 de la mañana? Se lo pregunta Alicia Ágreda.
6: No lo voy a contestar, señor Rufián. Me remito a mi intervención inicial.
5: No, sí. Alicia no le va a contestar.
4: PP i Vox han aprofitat per assenyalar l'executiu central.
1: L'ambaixada espanyola ha rebat advertit del risc d'un nou intent d'entrada massiva a la ciutat arran de les convocatòries difoses a les xarxes socials.
4: El Marroc ha reforçat el desplegament policial a la frontera amb Ceuta i el ministre Fernando Grande Marlaska manté que la informació amb Rabat és fluida.
7: Seguimos trabajando y cooperando con Marruecos en la forma que lo venimos haciendo en los últimos años.
1: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya ha guanyat el Mecklenburg-Panorama Occidental, mentre Die Linke, l'esquerra, s'ha imposat a Berlín.
4: Uns resultats que evidencien la pèrdua de força de la CDU del canceller alemany Friedrich Merz, que per primer cop pot quedar fora del Parlament Regional a Mecklenburg i del govern de la capital, Berlín.
8: Können wir nicht schönreden, es ist ein Desaster.
4: Merz qualifica els resultats de desastrosos, tot i que descarta dimitir.
1: L'Alzheimer representa prop del 70% de les demències i afecta unes 150.000 persones a Catalunya.
4: Coincidint amb el Dia Mundial de la Malaltia, familiars de persones afectades han llegit un manifest a l'Ajuntament de Tarragona per reclamar més recursos pel diagnòstic precoç.
9: Jo sóc la Isabel amb la meva essència, jo no sóc la malaltia, perquè encara tinc moltes coses a fer i moltes coses a dir.
4: Alerten que, amb l'augment de l'esperança de vida, els casos es podrien triplicar en els pròxims 20 anys.
1: I en esports, Gresca i Xarinola Badalona, que està de celebració. La penya celebra el títol de la Supercopa amb l'afició. Allà tenim el nostre company Jorge Agüero. Bon vespre, quin és l'ambient?
10: Què tal, Andreu? Bona tarda. Està sent una autèntica bogeria, més d'un miler de penyeros i badalonins gaudint del títol 18 anys després d'un títol del seu equip, de la seva penya. Els jugadors han sortit fa no res, a les 7 de la tarda, del pavelló olímpic. Travessaran tota la ciutat en un autobús descapotable i està prevista d'aquí a 20 minuts la seva arribada al consistori badaloní. Faran la rebuda amb l'alcalde Xavier García Albiol i després balconada, fotografia per a la història amb tota l'afició.
1: Gràcies, Jorge Agüero, en directe des de Badalona. A seguida actualitzarem aquesta celebració. Ara ens interessem pels serveis. D'entrada, com se circula a les carreteres a aquesta hora? Roger Serra, hola.
11: Hola, bona tarda. En general, no parlem d'una tarda excessivament complicada en aquesta xarxa viària. Sí que encara hi ha algunes aturades, àrea metropolitana de Barcelona, zona del Vallès, per exemple, a l'AP7. Sí que hi ha lentitud i aturades intermitents entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, en sentit sud, això, el tram central de l'autopista AP7. Al seu lateral, la B30 també va carregada, però en sentit nord, aturades de 3-4 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà del Vallès. Això a la B30, lateral de l'autopista AP7, com us dèiem, en sentit nord. A l'extrem nord de Barcelona, com gairebé sempre, les vies que baixen del Vallès encara continuen carregades, lenta, aturada, intermitents, a la C33, C58, entre Montcada i Oixac, i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Previsió meteorològica de cara demà, emet Noelia García.
4: Demà a Catalunya continuarem amb temps càlid i estable. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. A últimes hores del dia, els núvols alts seran més abundants. Les temperatures baixaran lleugerament, però continuen càlides per aquesta època de l'any. Màximes de 33 graus a Girona i a Lleida i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant al matí bufarà el vent de tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà, però anirà perdent intensitat durant la tarda.
1: Són les 7 i 5 minuts del vespre.
0: Edició vespre. Andreu Viñas.
1: Parlem de política, parlem de tribunals. Nova jornada, també en la que Pedro Sánchez està indirectament esquitxat. D'una banda, el jutge del cas Plus Ultra ha citat les filles de José Luis Rodríguez Zapatero a declarar com investigades el proper 30 de novembre. Sergi Bassoles.
12: Sí, en concret, l'instructor en la providència coneguda avui cita la filla gran de l'expresident Laura el proper 30 de novembre a les 9 del matí, mentre que la petita, Alba, està citada a les 12. Les dues hauran de comparèixer davant el togat en qualitat d'investigades. El jutge José Luis Calama considera que hi ha existència d'indicis que la societat de les filles de Zapatero va ser utilitzada per presumptament canalitzar les comissions il·legals derivades del tràfic d'influències que suposadament hauria exercit el seu pare. El jutge del El cas Plus Ultra ha citat també a declarar com a testimonis el proper 19 de novembre a José Ángel Parte Arroyo, exdirector de participades de CEPI, i a Félix Martín, exdirector financer precisament de l'aerolínia Plus Ultra. L'instructor del cas també ha sol·licitat un informe pericial a la joieria Llanes de les peces confiscades en el registre del despatx de l'expresident del govern el passat 19 de maig. I és per això que el togat ofereix ara la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que li lliuri en un termini màxim de 3 dies tota la documentació que tingui respecte a les joies.
1: Més qüestions d'aquesta interlocutoria, d'aquestes novetats que hi ha sobre tribunals. També el jutge Peinado ha decidit obrir judici oral contra Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, la seva assessora Cristina Álvarez, que en sabem, Sergi.
12: No hi ha hagut sorpresa i el magistrat Juan Carlos Peinado ha mantingut el seu full de ruta. Envia al banc dels acusats Begoña Gómez i la seva assistenta Moncloa, Cristina Álvarez. El togat pren, doncs, aquesta decisió després d'aconseguir el juliol passat l'aval de l'Audiència Provincial de Madrid. L'alt tribunal l'autoritzava, recordem, a processar l'esposa del president Sánchez per delictes de tràfic d'influències i malversació. I avui, just dies després de tornar de vacances i a les portes de la seva jubilació, el togat ha signat la resolució d'obertura de judici oral amb jurat contra la dona del president i la seva ajudant. El sumari passarà ara al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat de Madrid perquè pugui fixar data per celebrar la vista. La Fiscalia i les defenses reclamen l'absolució, mentre que l'acusació popular, liderada per l'associació ultracatòlica Atteuir, sol·licita fins a 13 anys de presó per Gómez.
1: Des de la Moncloa han condemnat la decisió del jutge i asseguren que ja ha quedat clara la innocència de la dona de Pedro Sánchez. La socialista Diana Morán ha parlat de persecució política.
13: Para nosotros, para mí, sigue siendo un juicio que responde pues a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: I des de Vox, José Antonio Fuster ha parlat de proves contra Begoña Gómez, tot i que demana esperar que surti la sentència.
14: Y las pruebas son bastante sólidas, como para pensar que... Bueno, en fin, esperemos a la sentencia, que si no luego me echan los orejos por adelantarme.
1: Ens situem al Congrés dels Diputats, on l'expresident de la Generalitat Valenciana ha tornat a compareixer per segona vegada en la comissió d'investigació per la Dana de València. Carlos Mazón ha decidit no respondre a les preguntes dels diferents grups parlamentaris. Míriam Andreu.
15: Mazón ha assegurat que no farà cap declaració pública fins que no finalitzi la instrucció del cas i s'ha escudat en una sentència del Tribunal Superior de Justícia valencià que va decidir no investigar-lo. Ho ha fet, per exemple, en ser preguntat per Àgueda Micó, de Compromís, o Javier Sánchez, de Podem.
16: Una decisió tomada por unanimidad entre cinco jueces...
17: Señor Mazón, no me está contestante. Yo le he preguntat y vos tema de contestar a les meves preguntes. Si vol, quan li pregunte el Partit Popular, diga el que vulga, però jo li vull preguntar concretament per esa teoria que té vostè, que les morts eren inevitables.
18: La jueza de Catarroja le ha pedido voluntariamente que entregue sus mensajes de WhatsApp y usted se ha negado.
19: El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
18: Mire, ya sé lo que ha dicho el Tribunal de Justicia. Le estoy preguntando porque no es una cosa contradictoria una cosa con otra.
15: Des d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián ha traslladat preguntes als familiars de les víctimes que també han obtingut la mateixa resposta.
6: No lo voy a contestar, señor Rufián. Me remito a mi intervención inicial.
15: Per la seva part, tant el Partit Popular com Vox han apartat el focus d'Amazon i han aprofitat les seves intervencions per assenyalar el govern espanyol.
1: Doncs també a la tarda s'ha reprès aquesta comissió d'investigació. Llavors, director de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, Emilio Argüeso, s'ha acollit també el seu dret a no declarar per estar investigat en la causa judicial en contra seva.
20: Bien, en la actualidad me encuentro formalmente bajo investigación judicial en las diligencias previas que se tramitan ante el Tribunal de Instancia de Catarroja. Por todo ello, anuncio formalmente a esta comisión que con carácter general me acogeré a mi derecho constitucional a no contestar a las preguntas que me sean formuladas por los distintos portavoces al objeto de evitar cualquier interferencia en la causa penal abierta.
1: Qui fos responsable autonòmic d'emergències el 29 d'octubre de 2024 és un dels dos imputats al costat de la exconsellera Salomé Prades. De la seva banda, els portaveus dels grups parlamentaris han acusat Argüeso d'irresponsable i d'incompetència durant la gestió de l'emergència. Ens situem ara a Ceuta, continuen entre 3.000 i 3.500 persones al carrer. També continua l'atenció al darrer l'atac d'un grup manifestants al cotxe d'una diputada de Ceuta, on hi viatjava amb un activista i una advocada de Nacions Unides guiats per una notícia falsa, i ha estat motiu pel qual diferents membres de l'actualitat política també han parlat avui. Clara Ontañón.
21: La diputada de l'Assemblea de Ceuta, Júlia Ferreras, qui viatjava al cotxe, considera que són els discursos populistes els que provoquen l'augment de la tensió i les agressions. Són declaracions a Ràdio Nacional.
22: El miedo que tienen mis vecinos y vecinas es legítimo, el hartazgo que tienen mis vecinas y vecinos es legítimo, no les quito ni un ápice de ese hartazgo, pero sí la manera en la que se ha gestionado ese miedo, en la que se ha instrumentalizado ese miedo y en la que se ha creado un clima insostenible en nuestra ciudad.
21: Des de la política hi ha hagut una reacció unànime de condemna a la violència. El president del govern, Pedro Sánchez, a través de les xarxes socials, ha assegurat que la violència mai és el camí a seguir. També el ministre responsable del Comandament Únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, a Televisió Espanyola.
23: Lo peor es el enfrentamiento y lo peor es ese llamamiento a la violencia. Si los responsables públicos somos los que lo hacemos, ¿qué podemos esperar de quienes nos siguen?
21: El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, en la mateixa línia que Juan Jesús Vivas, insisteix que res justifica la violència.
24: Insisto, en democracia no hay ninguna causa, ninguna discrepancia, ninguna protesta que pueda justificar un acto de violencia.
21: De la seva banda, Podemos assenyala a PP i a Vox com a responsables i al govern espanyol d'atiar les flames per la seva inacció.
1: Tot plegat quan al Marroc dimecres se celebren eleccions legislatives i amb la mirada posada a aquests comicis s'han detectat, Clara, múltiples missatges a xarxes socials que animen una nova entrada massiva aquest mateix dimecres.
21: Segons fonts del govern espanyol, no consta que cap d'aquests missatges hagin calat, tot i que s'ha reforçat la seguretat a la frontera i s'han activat mecanismes preventius per evitar noves entrades. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
25: Independientemente del cariz de esas alertas, hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla, con más grupos de seguridad ciudadana, GRS de la Guardia Civil, tres pelotones, por ejemplo, en Melilla, también lo mismo en Ceuta.
21: Qui ha precisat que en aquests moments hi ha 3.500 persones migrants sense un sostre a Ceuta. Per la seva banda, el Ministeri d'Exteriors ha iniciat una campanya per contrarrestar la desinformació. De fet, l'ambaixada d'Espanya a Rabat fa difusió del doble cordó fronterer que hi ha a Ceuta per evitar les entrades irregulars. I també que la sentència del Tribunal Suprem no impedeix el seu retorn.
1: Doncs estarem pendents si el president del govern, Pedro Sánchez, parlarà sobre les diferents qüestions de tribunals i també sobre Ceuta. Avui viatja a Nova York, a l'Assemblea de les Nacions Unides, on previsiblement defensarà la gestió que ha fet el seu executiu en aquesta crisi migratòria. Abans de marxar, Sánchez ha presentat el pla IA360 per desplegar de manera responsable la intel·ligència artificial. El president ha demanat als agents socials impulsar entre tots un nou contracte social per la IA i tancar un acord de país per oferir seguretat a la ciutadania.
2: Por tanto, una transformación de la magnitud que representa la inteligencia artificial lo que necesita son reglas claras, decididas por todos, controladas por todos y alineadas con los valores i los principios que representa la humanitat.
1: Doncs us ho dèiem en titulars. Alemanya, nou revés per la CDU, partit del canceller Friedrich Merz, després que les eleccions d'aquest diumenge a l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions regionals a Mecklenburg, Pomerània i Occidental, mentre Berlín ha pujat l'esquerra. Laura Monell, bon vespre.
4: Bon vespre, sí. L'extrema dreta ha tornat a guanyar unes eleccions regionals a Alemanya només dues setmanes després d'arrasar a Saxònia-Anhalt. Alternativa per Alemanya ha obtingut més d'un 38% dels vots, avançant els socialistes de l'SPD i deixant fora del Parlament regional la CDU, marcant els resultats pitjors de la seva història en aquest territori. A Berlín, en canvi, Die Linke, l'esquerra, ha estat la força més votada, un resultat històric perquè per primer cop podria governar la capital sense l'SPD ni la CDU. La CDU de Friedrich Merz cedeix de nou contra l'extrema dreta i a la capital contra l'esquerra, perdent més de 8 punts en tots dos territoris. El canceller aquest migdia qualificava els resultats de desastrosos.
3: Können wir nicht schönreden, es ist ein Desaster.
4: Però ha descartat abandonar el càrrec i ha defensat que continuarà amb les reformes del seu govern. Merz atribueix la derrota a la polarització entre els socialistes de l'SPD i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya i demana temps per aplicar el seu programa.
1: També hi ha hagut eleccions a Rússia, les primeres des de l'inici de la guerra, on el partit del Kremlin ha guanyat per majoria.
4: Rússia Unida, liderada pel president Vladimir Putin, ha aconseguit el 60% dels vots. L'oposició ha denunciat irregularitats en aquests comicis que han durat 3 dies.
1: També recordem que els Estats Units van sancionar les aerolínies iranianes, deixaran d'operar també arreu del món a partir d'aquest dimecres arran les sancions de l'administració Trump.
4: Així ho ha assegurat el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent.
5: On September 23rd, all the Iranian airlines will be shut down around the world.
4: Ha explicat que les companyies iranianes no podran accedir a combustible ni rebre serveis d'aterratge, vendre bitllets o operar dins el sistema financer basat en el dòlar. Recordem que Estats Units va sancionar a principis de setembre 36 entitats, de les quals 27 són aerolínies iranianes, a qui acusa de facilitar la logística i el transport d'armes a la Guàrdia Revolucionària.
1: Al Pròxim Orient, l'exèrcit d'Israel ha assassinat aquest dilluns almenys 3 palestins, entre ells una dona i un nen de 10 anys, en atacs a diferents zones del país.
4: I ja són gairebé 1.400 persones assassinades a la Franja de Gaza des de l'inici del presumpte alto al foc fa gairebé un any, el 10 d'octubre del 2025, i el nombre de ferits ascendeix a gairebé 5.000 persones.
1: Són les 7 i 17 minuts. Catalunya obrirà enguany una nova oficina de promoció econòmica a la Índia. La Generalitat vol que les empreses catalanes doblin en 5 anys les vendes del país més poblat del món. Climent Sabater.
7: El govern vol aprofitar les oportunitats del Tractat de Lliure Comerç entre la Unió Europea i la Índia, que segons el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, obre la porta a productes arrelats a Catalunya com l'oli, el vi i el cava.
8: Tenim el millor oli d'oliva del món, tenim dels millors vins del món, dels millors caves, el millor cava del món segur. Aquest nou acord permetrà que aquests sectors que ara ho estan passant una mica malament puguin tirar endavant.
7: Amb la voluntat d'ajudar les empreses catalanes a aterrar el país amb més població del món, el govern obrirà una nova oficina d'acció a Nova Delhi, que se suma a l'existent a Bombay i a la desena repartides arreu d'Àsia. I en aquest context emmarca el viatge que fins divendres encapçala el conseller a la Índia. L'objectiu és doblar en 5 anys les exportacions catalanes al gegant asiàtic i superar els 1.300 milions d'euros l'any. A l'actualitat, 800 empreses catalanes hi exporten amb domini del sector químic i presència de companyies com Roca o Taurus.
1: Sobre l'economia també us expliquem que pugen els sous dels grans empresaris. Segons la Comissió Nacional del Mercat de Valors, els consellers executius de les empreses cotitzades van cobrar de mitjana 2,4 milions d'euros el 2025, un 26% més que l'any anterior. El sou mitjà dels treballadors, en canvi, va pujar un 3,4% segons l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística. La distància encara és més gran a empreses de l'IBEX 35. Els presidents executius van percebre gairebé 9 milions d'euros de mitjana. Un treballador amb el sou mitjà a Espanya necessitaria uns 360 anys per ingressar aquesta quantitat de 9 milions.
0: Edició Vespre.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca una cimera de partits per abordar un pacte de país per aquest divendres al matí. Alguns grups parlamentaris, però, com Partit Popular i Vox, ja han avançat que no assistiran a la cita. Lorena Enns.
9: La reunió serà 2:15 al Palau de la Generalitat, una trobada en la qual Salvador Illa confia a tancar un acord de país. El president ja ha fet arribar la invitació a tots els presidents dels grups parlamentaris. PP i Vox, però, ja l'han rebutjat. Els populars declinen acudir-hi si abans no cessen Niubó i els socialistes els acusen de qüestionar-ho tot per treure rèbit electoral. Juan Fernández i Lluís Amoret.
10: El Partit Popular no participarà d'un teatre que no va enlloc.
11: Doncs això, a qüestionar-ho tot des d'una perspectiva electoralista i buscant deliberadament vots sense cap altre tipus de voluntat.
9: Els populars també condicionen la seva assistència que el govern compleixi amb les sentències judicials sobre el castellà a l'escola. Els de Puigdemont sí hi aniran, però també fixen les seves prioritats.
12: Defensar el català a les aules i als patis sense complexes.
9: I els comuns reclamen a Illa un canvi d'actitud. Dos dies abans de la cimera dimecres, Illa té previst comparèixer al Parlament per explicar l'error a l'informe de les proves PISA.
1: Doncs el Consell d'Educació de Catalunya organitzarà aquest anomenat debat de país per un nou model educatiu. El president Illa i la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'han reunit avui amb el president del Consell per donar forma a aquest debat i posar timings. Toni Conte.
13: Les conclusions d'aquest debat cristal·litzaran a l'abril. En els pròxims dies, el Consell definirà 5 o 6 grans temes per estructurar els debats. Després es deliberarà sobre aquestes qüestions en grups d'entre 50 i 100 persones per arribar a unes conclusions finals a l'abril, quan el Consell d'Educació de Catalunya proposarà mesures que tant el president del Consell, Joan Manuel del Pozo, com la consellera Niubó esperen que siguin concretes.
14: Estem sobrediagnosticats, per dir-ho d'alguna manera, i espero que el debat s'orienti cap a les formes d'aplicació.
26: Però insisteixo que aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció.
13: La consellera Niubó i del Pozo confien que el debat sigui serè i implique totes les veus del món de l'educació i serveixi per recuperar la confiança en el sistema i assolir consensos en temes com l'escola inclusiva.
1: La política catalana també estarà marcada pel que pugui dir el Tribunal Constitucional. Demà comença a estudiar si el Suprem va vulnerar drets fonamentals en negar l'amnistia per malversació als dirigents del procés. El primer recurs és el de Jordi Turull. Pel de Carles Puigdemont encara no hi ha data, però la decisió que es podria conèixer a principis d'octubre pot marcar el futur de l'ordre de detenció que encara pesa sobre l'expresident. La setmana passada, recordem, el jutge Pablo Llarena va tornar a rebutjar que se li apliqui l'amnistia, tot i l'aval del Tribunal Europeu a la llei d'amnistia. Sobre aquesta qüestió, el Cafè d'Idees de Ràdio 4, la diputada de la CUP i alcaldable per Barcelona, Laura Vega, diu que Carles Puigdemont hauria de fer de cap de l'oposició quan torni a Catalunya, però li demana que posi ordre al seu partit perquè, diu, ja no és el que era quan va marxar.
27: Puigdemont va marxar per culpa de la repressió amb un Junts, ara torna, és un altre. Crec que té una gran conversa amb el seu partit.
1: Els Mossos d'Esquadra han desplegat un gran operatiu per executar un ordre judicial per desnonar una dona vulnerable del seu habitatge al carrer Sardenya de Barcelona, qui la propietat no ha volgut reconèixer els drets adquirits, tot i viure al pis des de feia 13 anys. La propietat, Bussant 2011, ha rebutjat també la intermediació de l'Ajuntament. Maite Boada.
28: Nou cas de pressió immobiliària a Barcelona, en aquest cas al barri de Gràcia, quan Bussant 2001, empresa vinculada a la família Sarigosa Bosch, ha demanat el desnonament de la Sílvia amb una incapacitat del 36% del seu domicili al carrer Sardenya. Gerard Mena, del sindicat de llogateres.
29: És una vergonya que fins i tot en un cas així en què la propietat té almenys 24 pisos i hi ha un risc de salut mental evident, on la llogatera ha pagat milers d'euros en tots aquests anys, fins i tot així els Mossos d'Esquadra i el govern de la Generalitat decideixin posar-se de part d'aquests rics.
28: A la Sílvia li han aplicat el protocol de prevenció de suïcidi davant del risc que això passi. Just avui s'ha conegut que el 7 de setembre passat l'Olga, una veïna de l'hospitalet amb dos fills, es va suïcidar després de ser desnonada.
1: També expliquem que la consellera d'Interior apunta un tema de drogues en el presumpte segrest d'un cotxe a la P7. La consellera ha explicat que els Mossos d'Esquadra estan fent una investigació precisa sobre aquest cas, per la qual encara no hi ha detinguts. Sobre l'estat de la víctima ha afirmat que està bé i que no té danys físics. Núria Parrón.
30: La persona a la qual presumptament van voler segrestar després va quedar alliberada. Per tant, doncs, la persona ja no està segrestada. A priori podem apuntar primers indicis a un tema de salut pública de drogues, però és tot, és molt indiciari.
1: Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, quan 5 homes vestits com si fossin policies van treure un altre home de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar en un altre vehicle. També els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, amb la intenció de matar-la. La dona es troba en estat molt greu, Pilar Ribas.
6: Els fets han passat al voltant de 3:45 del matí. Segons fonts policials, l'home de 47 anys i nacionalitat espanyola l'ha esperat a l'exterior de casa seva i quan ha vist que la dona sortia al carrer ha accelerat intencionadament i l'ha embestit amb el vehicle. Arran de l'impacte, el cotxe també ha acabat xocant contra un altre vehicle. La víctima, d'una edat semblant al detingut, ha estat traslladada en ambulància en estat molt greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Inicialment, se n'han fet càrrec efectius de trànsit dels Mossos perquè semblava que era un accident viari. L'home ha estat detingut per un delicte de tentativa d'homicidi, lesions i danys. Feia uns 2 anys que la parella estava separada. L'home ja l'havia amenaçat anteriorment i tenia una ordre d'allunyament en vigor que ara ha trencat.
0: Edició Vespre.
1: L'Alzheimer representa prop del 70% de les demències i afecta unes 150.000 persones a Catalunya. Coincidint amb el Dia Mundial de la Malaltia, familiars de persones afectades han llegit un manifest a l'Ajuntament de Tarragona per reclamar més recursos pel diagnòstic precoç. Alerten que amb l'augment de l'esperança de vida els casos es podrien triplicar en els pròxims 20 anys. Marc Esparza.
15: Hi ha factors de risc que es poden evitar, com sedentarisme, obesitat, consum d'alcohol, i també hi ha d'altres que ajuden a allargar l'aparició dels símptomes, com tenir relacions socials, perquè la solitud és un factor negatiu. Margarita Oliva, presidenta de la Fundació Rosa Maria Viva.
16: Sí que és veritat que podem actuar sobre ells, són modificables, i diuen que poden reconduir fins al 40% de les demències, doncs fent que els símptomes puguin aparèixer més tard o inclús que acabin no apareixent.
15: Però cal que al llarg de tota la vida estimulem el cervell.
16: El que sí és molt important és no deixar de fer al llarg de tota la vida estimulació cognitiva. No? Uh-huh. Aquell esforç no necessari no s'ha de fer, però aquell esforç que és un esforç conscient, no? Diari, d'utilitzar funcions cognitives que tothom pot pensar que és la memòria, però són més coses que la memòria, no?
15: Com l'esperança de vida cada vegada és més elevada, es preveu que en 20 anys la xifra de persones amb Alzheimer a tot el món s'haurà triplicat, passant dels 50 milions de persones als 150 milions.
0: Esports.
1: En esports, tornem cap a Badalona. Aquesta hora els jugadors de la penya celebren amb l'afició aquest vespre el títol de la Supercopa d'Espanya de bàsquet. Jorge Agüero, bon vespre. Quin és l'ambient a aquesta hora?
17: Què tal, Andreu? Bona tarda. Doncs mira, fora de la casa consistorial tenim més d'un miler d'aficionats de penyeros vibrant i esperant encarar la sortida dels jugadors. Els jugadors, el cos tècnic, el president, l'alcalde Xavier García Albiol es troben ara dins de la casa consistorial. Està parlant l'entrenador de la penya, Dani Miret. Si us sembla, anem a sentir-ho durant una estoneta breu.
18: Ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així. Ara em toca la part, una mica com el president, de no sempre serà guanyar, no fent partits perfectes o portant el rival on nosaltres volem.
17: Bueno, tot el que diu l'entrenador de la penya, el missatge que s'està transmetent des d'aquí és que la penya vol més, que aquest ha de ser el primer títol de molts. En una estona els jugadors sortiran al balcó de l'Ajuntament per celebrar amb els aficionats.
1: Gràcies, Jorge. Doncs més enllà de la celebració per la Supercopa, Barceloneta i Sabadell ja coneixen els seus rivals a la Lliga de Campions de Waterpolo, Àlex Carazo.
19: Sortejada a la fase de grups de la Champions de Waterpolo, el vigent campió, el Barceloneta, s'enfrontarà al Mladost de Croàcia, el Jadran Split, també croat, i el Novi Breogat Serbi, que a priori serà el rival més complicat, i el Sabadell, que es va classificar ahir a la ronda prèvia, jugarà davant de l'Olympiakos grec, Jardin Hercek Novi Montana Gri i el Hannover Alemany. La Federació Espanyola de Futbol ha renovat Luis de la Fuente com a seleccionador absolut fins al 2032. Demà es concentra la selecció per preparar els 4 partits que disputaran aquesta aturada de seleccions contra Anglaterra i Croàcia fora i contra República Txeca i Croàcia com a locals.
1: En cultura, el projecte Tempo Arts i Formació celebra 10 anys. En aquest temps ha arribat a prop de 42.000 alumnes gironins. Montse Soto.
20: Una escola on s'hi parla en prop de 16 llengües i un 90% de l'alumnat és de fora de Catalunya, però amb un claustre molt motivat, segons Salvador Sunyer, alma mater de la Fundació Ciutat Invisible, el que l'ha convertit en un dels focus de la programació d'aquesta 10a edició de la Tempo.
22: Hi treballaran durant 3 anys 8 artistes d'una manera estable, 2 relators de la Universitat de Girona treballant-hi, com
2: es poden fer centrar les arts per ajudar que el currículum funcioni millor. La idea no és crear públic pels espectacles del futur, sinó la idea és intentar ajudar una miqueta modestament a crear ciutadans.
20: Entre l'alumnat que ha pogut gaudir de les propostes d'aquest projecte hi trobem la Marta Martín i el Francis Bolaños, que van participar a un taller de podcast on van parlar de temes com aquests.
3: Una part de bullying, la noia que patia bullying, com que a casa ho transmitia violentament amb els pares.
4: Un chico que viajaba al pasado para salvar a su amigo, porque había fallecido hacía un año en un viaje de colonias.
20: 6 programes i 21 propostes artístiques integren aquesta desena edició de La Tempo amb propostes per a totes les etapes educatives, com ara els Mambo Project, Jordi Panyella, Mercè Sàrries, Ponte en Pie, Aurora Bausà i Pere Jou, Femut o la companyia Arrels del Bosc.
1: 21 propostes de teatre, dansa, música i circ i estrena la Farga Viva. Amb aquest apunt que ens han fet la Montse Soto, nosaltres posem el punt final, us deixem amb el pla B amb Toni Marín. Demà tornem quan siguin les 7 del vespre.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B. Amb Toni Marín.
1: Para nosotros, para mí, sigue siendo un juicio que responde pues a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
2: Hem començat la setmana retrobant-nos a la plana judicial i les insinuacions o afirmacions directament de la parcialitat d'alguns jutges per tal de beneficiar a uns determinats interessos. Acabem d'escoltar un exemple clar. La ministra socialista Diana Morán parlava d'aquesta manera de la decisió del jutge Peinado d'obrir judici oral contra Begoña Gómez per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació. El govern espanyol ha reaccionat assegurant que durant la instrucció ha quedat clara i demostrada la seva innocència i, com escoltàvem fa un moment, sostén que estem davant la persecució judicial contra Begoña Gómez per ser la dona del president del govern. No és l'única. Avui hi ha hagut també novetats sobre les joies que es van trobar al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge dona a l'expresident espanyol 3 dies perquè aporti tota la informació sobre aquestes joies i, a més, ha citat com a investigades les seves 2 filles pel proper 30 de novembre. Però l'inici de la setmana ha arribat molt carregat d'informació. Hem vist per segona vegada l'expresident valencià Carlos Mazón compareix a la comissió que investiga la gestió de la Dana, en la que van morir 232 persones l'octubre de l'any 24. Mazón ha presentat l'auto del Tribunal Superior de Justícia de València, que va descartar que ell fos responsable i, de fet, s'ha declarat aliè a la causa. Hi ha hagut moments de tensió. Escoltin la pregunta de Gabriel Rufián i la no resposta de Carlos Mazón.
3: Soy Alicia Agreda. Perdí a mi marido aquel día a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana ya se lo llevó el agua. Fue el primero. Y le quiero preguntar, ¿cómo puede usted decir que no supieron nada hasta la tarde si a mi marido se lo llevó el agua a las 9 de la mañana? Se lo pregunta Alicia Agreda.
4: No le voy a contestar, señor Rufián, me remito a mi intervención inicial.
3: No, sí, Alicia no le va a contestar.
2: I tot plegat mentre Barcelona es prepara a obrir demà les portes d'AI Summit Barcelona, un congrés dedicat a la intel·ligència artificial en el que es preveu l'assistència d'unes 10.000 persones. 2 dies en els que, lògicament, les advertències sobre la necessitat de regular aquest sector marcaran molt els parlaments i les ponències. Doncs bé, avui hem conegut les intencions del govern espanyol sobre el tema. Pedro Sánchez parlava de la necessitat d'impulsar un contracte social que inclogui els agents socials i que ofereixi seguretat a les persones, tant a les seves feines com a la vida en general, donats els canvis que comportarà el desenvolupament de la IA.
5: Los incentivos de unos pocos que controlan estas industrias punteras nunca van a estar alineados con el interés general, por mucho que intenten convencernos de lo contrario. Y que, por tanto, una transformación de la magnitud que representa la inteligencia artificial lo que necesita son reglas claras, decididas por todos, controladas por todos y alineadas con los valores y los principios que representa la humanidad.
2: Ara passen 3 minuts a 8:15. Què tal estan? Senyores, senyors, molt bon vespre. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Posem a caminar aquesta nova edició del Pla B de Ràdio 4 en aquest dilluns en el que de nou les temperatures han anat a l'alça i en el que també s'ha donat el tret de sortida als treballs del Consell d'Educació que han de servir per definir els canvis pels que ha de passar l'escola per tal de millorar, sobretot, el nivell de coneixements dels nostres nens i nenes. Docents, experts, famílies, partits polítics tenen l'encàrrec de dissenyar el full de ruta necessari. Avui la consellera Esther Niubó aclaria que aquests canvis s'han de començar a implementar el més aviat possible. L'escoltem a ella i també al president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo.
6: Estem sobrediagnosticats, per dir-ho d'una manera, i espero que el debat s'orienti cap a les formes d'aplicació.
7: Però insisteixo que aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció.
2: El tema ha format part avui, lògicament, dels arguments polítics del dia a Catalunya. Això és el que deia el portaveu de Junts al Parlament, Josep Rius.
8: Doncs recuperar l'autoritat dels docents i millorar les seves condicions salarials i laborals. Destinar també els recursos necessaris per baixar les ràtios i fer efectiva l'escola inclusiva. Reduir la burocràcia en tercer lloc i, per descomptat, defensar el català a les aules, però també als patis, sense complexes i sense cap tipus de renúncies.
2: En uns minuts saludem en aquest programa la portaveu de l'USTEC a Catalunya, Iolanda Segura.
0: El Pla B, amb Toni Marín.
2: Però avui volem començar el nostre programa marxant fins a Alemanya. Ens hem despertat amb el resultat de dues cites electorals molt significatives en ambdós casos i amb resultats que han anat exactament en direccions oposades. Marxem fins a Berlín, que és on es troba la corresponsal d'aquesta casa, Beatriz Domínguez. Què tal, Beatriz? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buena tarde.
2: Decíamos que efectivamente tenemos dos resultados encima de la mesa y que son prácticamente antagónicos uno y el otro, ¿no?
9: Sí, son antagónicos y lo que son ambos es, bueno, pues se ha convertido en una noche electoral muy dura para el canciller Friedrich Merz, ¿no? Dos citas electorales muy complejas para la CDU, especialmente en Mecklenburg ante Pomerania, porque el partido de Friedrich Merz se queda fuera del Parlamento regional por primera vez en la historia de esta formación. Alternativa para Alemania, la extrema derecha, se ha disparado al 38% desde el 16% que partía en las elecciones de 2021, aunque eso sí, a diferencia de Sajonia-Anhalt de hace dos semanas, esta vez sin opciones de gobernar. La socialdemócrata Manuela Schwesig salva el cargo de primera ministra, es primera ministra de este estado federado del este alemán desde 2017 y podrá formar gobierno en una alianza posiblemente pues, con los verdes y la izquierda. Y luego en Berlín, que es donde estaba la otra cita electoral, pues la que se ha impuesto es la izquierda, Die Linke, con Elif Eralp, es una jurista, hija de refugiados políticos turcos, o sea que la primera fuerza en Berlín ha sido Die Linke y en Mecklenburg ante Pomerania, pues todo lo contrario, ¿no? La extrema derecha, pero en todo caso, dos escenarios muy duros para, sobre todo para la CDU, que es la gran abatida de la noche.
2: De momento, el primer ministro ha renunciado a dimitir, ¿no?
9: Sí, Merz quiere seguir adelante. Lo decía ayer en una declaración sin precedentes, pocos minutos después del cierre de las urnas. Aquí en Alemania salen esos primeros sondeos a pie de urna que suelen ser bastante creíbles ya, o sea, suelen acertar bastante con con las proyecciones que vienen después. Y ya digo, era una declaración sin precedentes porque nunca antes un canciller había salido pocos minutos después del cierre de urnas, tanto en elecciones federales como regionales, a hablar. Yo creo que ha sido un poco una forma de callar posibles rumores, porque ha habido muchas especulaciones en las últimas semanas tras Sajonia-Anhalt de si iba a ser destituido o no. Bueno, pues Merz desde ese primer momento, también lo ha repetido hoy, dice que se queda, quiere seguir adelante, reconoce la derrota, incluso se achaca parte de la culpa, pero bueno, pues lo que dice es que quiere seguir adelante con su plan de gobierno, con sus reformas, y además su socio de coalición, el SPD, el Partido Socialdemócrata, también le ha dado ese espaldarazo hoy. Han dicho que, bueno, que quieren una revisión de las reformas, eso es verdad, porque no gustan al electorado, claro está, han dado señales, pero sí se muestran comprometidos para seguir adelante con la coalición de gobierno.
2: Vemos un divorcio, efectivamente, en el voto de unos y otros, ¿no? No sé si interpretarlo, Beatriz, como una cosa es el voto rural y la otra es el voto urbano, o no va por ahí el tema.
9: Bueno, yo diría que, a ver, ambos son estados, en el caso de Berlín es una ciudad-estado del este de Alemania, es verdad, pero Berlín, digamos que es como un pequeño oasis, ¿no? Dentro de la antigua RDA, de la antigua República Democrática de Alemania. Entonces, sí que es cierto que la extrema derecha en el este tiene pues mucho tirón en estos momentos. En Berlín, sin embargo, bueno, pues se ha impuesto la izquierda. Además, ha sido el voto joven el que ha upado a esta candidata, a Elif Eralp, y también decir que Eralp ha centrado la campaña en el problema de la vivienda. Aquí en Berlín hay escasez, encarecimiento. En 10 años se ha encarecido, los alquileres se han encarecido cerca del 70%, y bueno, pues lo que ha dicho Eralp, por ejemplo, es que quiere socializar los grandes fondos privados inmobiliarios para conseguir más vivienda, más asequible. Así que bueno, ese voto joven sí que ha upado a esta candidata aquí en Berlín. Ahora bien, va a ser complicado que lo pueda sacar adelante, porque bueno, digamos que los partidos con los que podría formar coalición, socialdemócratas sobre todo, y con verdes, pues no estarían tanto por la labor, ¿no?, de expropiar, como le dicen, a esos fondos. Y de hecho hoy Merz también habló de eso y ha dicho que legislaría a nivel federal para impedir lo que llaman las expropiaciones de estos fondos. Así que bueno, ahora, a partir de ahora, estará la cosa, empiezan las negociaciones y empieza también un poco lo complicado, ¿no?
2: Ciertamente, seguro, porque además todo el mundo está mirando en esa dirección, ¿no? Son dos fórmulas totalmente distintas, efectivamente, de gobernar. Beatriz Domínguez, gracias, como siempre, un abrazo fuerte.
9: Hasta luego.
2: Hasta luego, una mica més de 20 minuts i les 8 del vespre. Eleccions a Alemanya, però també eleccions a Rússia. Ho dic perquè les eleccions a Rússia, déu-n'hi-do, el resultat que ens han deixat al damunt la taula, el partit de Putin ha obtingut un resultat rècord, 355 escons dels 450 que conformen l'Assemblea Legislativa. També és veritat que és una de les participacions més fortes i també és veritat que se'n parla molt de la coacció amb la que ha actuat el govern de Vladimir Putin per aconseguir aquests bons resultats. Ens acompanya el professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, Francesc Serra. Professor Serra, com està? Bon vespre.
10: Hola, bona tarda, bon vespre.
2: Bona tarda. Quina lectura hem de fer d'aquest triomf sense paliatius, a més, de Vladimir Putin?
10: Bé, res que no s'esperés. És a dir, tothom sabia... I podem posar diverses raons. Una d'elles és que efectivament es manté un suport popular fort a Putin. De l'altra, que cada cop l'Estat exerceix més control sobre el sistema electoral i en aquest cas hi ha hagut coaccions. Tampoc és una cosa nova, i n'hi havia hagut altres vegades, però potser l'interessant en aquesta ocasió és que aquestes coaccions han arribat als partits més afins i més col·laboradors amb Putin, com el Partit Comunista de la Federació Russa o el Partit Liberal Democràtic, que sempre han estat una oposició tova, que pràcticament sempre voten, especialment el que fa en qüestions de política exterior, voten amb la formació de Putin.
2: Aquests resultats, professor, són pràcticament una carta blanca, no?, per Vladimir Putin, perquè amb aquesta majoria, fins i tot, i ja ho ha fet, pot impulsar canvis a la Constitució, no?
10: Sí, sí, sí. De fet, tot i que l'ha ampliat, i com han dit vostès, no només ha ampliat el nombre de diputats, sinó que ha augmentat la participació i té més marge d'actuació. Però ja ho tenia abans, això tampoc és nou. Potser el més nou és aquesta mena de coacció, que cada cop es va reforçant més. I jo remarcaria una cosa, és veritat que augmenta la participació, però estem encara per voltant del 57-59%, 59 sembla que queda finalment, més que en anteriors eleccions, però no estem parlant tampoc d'una gran onada social i popular de suport a Putin. Jo sempre insisteixo a recordar que a les grans ciutats, a Moscou i Sant Petersburg, la participació sol estar entre el 30 i el 35%.
2: Yeah.
10: Hi ha molts sectors que simplement no participen en la vida política de Putin, vida política que, evidentment, està feta a la seva mesura.
2: Avui la alta representant de la Unió Europea per política exterior i seguretat, Kaja Kallas, via X, ha dit que aquestes eleccions han posat de manifest la contínua i cada vegada més greu erosió de la democràcia al país. Coincidiria amb aquesta afirmació, professor?
10: Sí, a veure, la Federació Russa ja fa anys, com a mínim des de l'inici de la guerra d'Ucraïna, però jo diria que de bastant enrere, ha fet una via que va des de l'autoritarisme clàssic que teníem fins cap allà al 2020, és a dir, un govern formalment democràtic i que admetia formes d'oposició, cap a unes formes clarament dictatorials. Sobretot en el sentit aquest de no admetre, posar límits molt estrictes a la llibertat d'expressió, de posar bastons a les rodes a qualsevol element opositor que destaqui una mica, de controlar els processos electorals, malgrat que l'afavoreixen sempre, i l'afavoririen si estiguessin parlant també d'eleccions totalment netes.
2: Clar.
10: És cert que Yaklova, per exemple, no ha tingut l'oportunitat de participar, però el seu llindar de suport popular mai supera el 10%.
2: Yeah, yeah.
10: Simplement vol fer fora qui li faci nosa, qui l'estorbi. Yeah.
2: Sí, de fet, no tothom que volia presentar-se s'ha pogut presentar, efectivament, a aquestes eleccions. Només una darrera qüestió. És una manera de justificar que se sent avalat per continuar endavant amb les seves polítiques, per exemple, amb Ucraïna, no?
10: Probablement, tot i que, bé, són eleccions regulars, allà es fan les parlamentàries cada 5 anys, i simplement s'ha mantingut aquest suport fort i aquesta majoria cada cop més forta, més absoluta de la Duma. Es parla molt que es prepara una nova ofensiva aquesta tardor, tardor-hivern, i es parla molt d'una nova lleva massiva i que aquesta lleva tindria lloc just després de les eleccions. Ja. Per tant, estaríem ja en aquest calendari. Fins i tot s'ha parlat de les restriccions que tenen ara els ciutadans per sortir de Rússia per evitar aquella fuga massiva que es va produir l'any 22 quan es va intentar fer una lleva forçosa. Ja ho veurem, de moment tot això són especulacions, però és bastant possible, és a dir, la guerra està estancada, estem a més en una guerra de propaganda enorme en què tothom parla de grans victòries, però el front no avança ni en un sentit ni en l'altre, i probablement Putin vulgui ja donar un nou cop de taula i un empenta a la guerra, per, ni que sigui per afavorir la seva posició en possibles futures negociacions.
2: Francesc Serres, professor de Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat un plaer, de veritat, tenir-lo avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies. Ara passa un minut de 3:15. Hi ha un moment del dia que m'agrada, justament quan anem parlant, en aquests minuts inicials del Pla B, i es va obrint la porta i van apareixent les persones amb les que compartirem una bona estona de ràdio. Vull fer un anunci també avui de qui ens acompanyarà a les 9 de la nit. Ara de seguida parlarem sobre tema d'ensenyament. Saben que s'han posat a caminar aquestes primeres passes d'aquest Consell amb el que d'alguna manera s'ha de definir cap a on ha d'anar l'ensenyament. Avui estarà amb nosaltres una persona que se'n va encarregar d'aquest departament durant més de 4 anys. Ernest Maragall serà la persona que s'haurà davant aquest micròfon a partir de les 9 de la nit. Veurem com està vivint una mica tota aquesta situació. Avui han tornat a pujar les temperatures. Jordi Miralles, havíem quedat que això ja no havia de passar, no? Bona tarda, Jordi.
11: Hola, Toni, bona tarda. Doncs sí, sí, passa i de fet, a veure, ja et dic que a partir de dimecres, que és el dia que comença precisament la tardor, sí, tornarà a passar una miqueta més. Sí, sí, avui la calor ha estat intensa. Al Dover, al Baix Ebre, s'ha arribat als 36,8 graus. A Barcelona, 32,5, 33 graus a Tarragona, gairebé 34 a Lleida, 35 a Girona. Temperatures que demà afluixaran una mica, però aquest afluixar vol dir que a la costa ens quedarem cap allà als 29, gairebé 30, que per ser doncs, a pocs dies de la tardor és una temperatura alta, i a l'interior màximes de 31 a 33 graus. Baixarà una mica respecte avui la temperatura, però notarem ben poc. De cara a dimecres, a les 2 i 5 minuts de la matinada de dimarts a dimecres, és a dir, serà ja dimecres, comença la tardor, però una tardor que es quedarà només amb el títol, i potser una miqueta a primeres hores del matí, que notarem una mica de fresca. Els matins, a molts punts de l'interior, del prelitoral del Pirineu, són ja per anar amb una mica de jaqueta, però només a primeres hores, perquè després les temperatures ja veus que es disparen. I a partir de dimecres, dijous, divendres, tornaran a pujar les temperatures i els graus que puguem perdre demà els tornem a recuperar dimecres, dijous i divendres, i això significa que, tot i ser ja la tardor, estarem parlant de màximes de més de 30 graus a molts punts del país i únicament que a primeres hores, doncs sí, farà una mica de fresqueta. Canvi de temps en forma de pluja, que també seria una mica de dir, doncs, temps més de tardor. De moment aquesta setmana no, igual diumenge a última hora dilluns podrem tenir pluges, però vaja, encara queda una setmana i ja veurem com acaba tot plegat.
2: Anirem parlant perquè recordem que aquesta setmana és setmana de festa major a Barcelona. Sembla que al matí podrem anar a la plaça Sant Jaume i a la tarda a la platja directament. Una abraçada.
11: Sí, sí,
2: digues, digues.
11: Sí, de fet, De fet, l'únic que potser el piromusical diumenge és una miqueta així, és la incògnita diumenge al vespre que pot passar, però vaja, tret d'això, una Mercè, doncs la veritat és que en un temps s'acompanyarà i força.
2: Molt bé. Gràcies, Jordi. Una abraçada. Fins després.
11: Bona tarda.
2: 12 minuts i les 8 del vespre. A Madrid, com esteu? Aime Román, què tal? Bona tarda.
12: Bona tarda, bona tarda. Doncs em sap greu no ser-hi. Bon vespre ja, pràcticament, no?
2: Sí, sí.
12: Doncs tenia previst poder ser-hi presencialment al plató amb vosaltres aquesta setmana. Finalment s'ha torçat una mica l'agenda, però aviam si a la pròxima sí que es pot. Espero que sí.
2: Segur que sí, doncs segur que sí. Escolta'm, interessant aquesta primera radiografia. Després en parlarem, del que ha passat a Alemanya, aquesta doble opció política tan sumament diferent que marca dues maneres de veure la vida tan sumament diferents, no?
12: Clar, bé, no sé si ara mateix m'he desplaiat molt, però tinc coses a dir. Doncs, com deia la companya, efectivament sí que sembla que és una imatge que pot semblar aparentment contradictòria. Vèiem això, que feia dues setmanes el partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya arrasava a Saxònia i ara veiem com Die Linke, que és la formació d'esquerra socialista democràtica, s'ha convertit en la primera força a Berlín. Jo crec que hi ha una raó que explica i després ho comentem amb més calma.
2: Sí. Doncs després ens explicaràs quina és aquesta raó, tot i que jo crec que aquí l'Ignacio Rigó d'entrada té moltes ganes de parlar d'aquesta història. Hola, Ignacio, què tal?
13: Ah,
14: hola, bon vespre.
2: Ja tenim l'Ignacio, l'Assumpta Escarp, l'Assumpta, què tal? Bona tarda.
13: Què tal?
2: També s'ha incorporat fa una estona en Miquel Prats. Hola, Miquel, bona tarda.
14: Molt bona tarda.
2: I acaba d'arribar la Rosa Surinyac. Hola, Rosa, com
15: hola,
2: estàs?
15: Hola, molt bon vespre.
2: Bon vespre. Tot això en un dia, i és el que anem a fer a continuació, en el que l'ensenyament torna a estar en el punt de mira de tothom, perquè efectivament, com dèiem, s'ha posat a caminar aquest Consell d'Educació de Catalunya, que ha de servir per definir els canvis pels que ha de passar l'escola, per tal de millorar, sobretot, com dèiem al començament, els nivells dels nostres alumnes, dels nostres nens i nenes. Està amb nosaltres la portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura. Senyora Segura, com està? Bon vespre.
16: Hola, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Com sempre li agraeixo la facilitat amb la que ens agafa el telèfon, que és molt d'agrair, senyora Segura.
16: No. Com gràcies a vosaltres.
2: Com ve vostè aquesta iniciativa de la Generalitat de Catalunya i aquest grup de persones que es posen a dissenyar el full de ruta de cap on ha d'anar l'ensenyament?
16: Bé, a veure, primer valorem positivament que després de tot un context de mobilització i de pressió col·lectiva, doncs això hagi despertat consciències, no? I que hi hagi aquesta voluntat de treballar perquè realment puguem doncs, solucionar les necessitats que tenim en el sistema educatiu. Ara bé, per nosaltres això és un punt de partida, però per nosaltres és incomplet, El Consell d'Educació... El Consell d'Educació de Catalunya, si ja ho deia bé, és un òrgan, nosaltres hi participem, hi som presents, però no deixa de ser un espai consultiu que en cap cas pot substituir la negociació. A part, és que els debats estan més que fets i més que, o sigui, diguéssim, sabem quines són les necessitats i quines han de ser les solucions. Per tant, esperem doncs, que no només ens quedem en fer debats, sinó que realment

0: puc parlar des del meu sindicat, però també des del col·lectiu, doncs, doncs bueno, es planteja doncs, de quina manera aquest curs doncs, es farà la pressió no, necessària doncs, perquè el Departament d'Educació i aquest govern mogui fitxa, no? I portem demanant des del mes de juliol doncs, que reobri la negociació per abordar totes aquestes qüestions que, malgrat es puguin haver fet passes endavant, encara no queden resoltes, això per una banda, i també abordar totes aquelles qüestions que doncs, estan, que s'han d'obrir i que s'han de treballar. I això, doncs, bueno, si hem fet passes endavant, que quedi clar, no ha estat gràcies a la generositat d'aquest govern ni del Departament d'Educació, sinó ha sigut gràcies a la pressió i la lluita del col·lectiu, i per tant aquests guanys són uns guanys de les persones treballadores i fins i tot podem dir que d'altres agents de la comunitat educativa que han donat suport, com són les famílies que han estat al nostre costat en tot moment, no?
1: Segurament, segurament no podem definir com a generosa l'actitud del govern, però en qualsevol cas, jo recordo una conversa amb vostè aquí al programa que vostè admetia que era l'executiu que havia anat més enllà a la negociació dels darrers 20 anys, és a dir, que potser no han estat generosos, però sí que han estat els més generosos, no?
0: No, i ho tornaré a dir perquè és veritat que, diguéssim, és la primera vegada que fem unes passes endavant, que podem dir que no, evidentment no solucionen, però hi són i les hem aconseguit gràcies, però les hem aconseguit gràcies a la pressió que hem exercit als carrers i a aquesta mobilització, si no ara no estaríem parlant d'aquestes propostes. Ja, ja. Vull dir, això que quedi molt clar, vull dir, perquè més que no vam pressionar nosaltres, diguéssim, a nivell de negociació per posar-la sobre la taula i començar a fer passes sense haver de necessitar, doncs, sortir als carrers, i en canvi això no va ser possible, i vam haver de sortir als carrers per poder, doncs, diguéssim, doblegar una mica aquesta voluntat, no? Per tant, aquí, doncs ara, nosaltres de moment ens anem organitzant perquè el calendari de negociació de moment no està sobre la taula, i vaja, per lo que estem veient, no semblen massa posats ara, diguéssim, o massa decidits a obrir-nos a aquesta negociació tan necessària.
1: Molt bé. Senyora Segura, seguirem parlant segons anem coneixent més detalls. Ha estat un plaer. Gràcies, com sempre, molt amable.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Passeu bé. Bona nit.
1: Bona nit. I Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC. Ignacio Rigau, què et sembla?
2: Doncs, a veure, fins a cert punt té sentit que s'atribueixi, no?, que estiguem obrint poc a poc i tímidament tot un procés de reflexió nacional sobre l'educació. No sé si tot és gràcies a l'USTEC o a pesar, no?, de l'USTEC, perquè és veritat que hi ha hagut va haver-hi un moment on l'USTEC semblava que ho volia resoldre tot amb una qüestió purament monetària, i aquella fatídica assemblea va desmuntar-ho tot. I és el moment en què l'USTEC fa un moviment, com s'ha fins a cert punt, de reconstitució estètica o publicitària, on passa de parlar de les condicions dels docents a parlar del model educatiu. Llavors és quan s'obre la veda. I a mi m'alegra que el president Illa hagi decidit entomar la gestió política. Ja no només funcionarà, ja no només laboral de la qüestió educativa, sinó la visió política del problema educatiu.
1: Assumptes Carp, després de les notícies de les 8 podrem seguir parlant al respecte.
3: No. Jo, del que deia ara la portaveu d'USTEC, és una cosa que està clara. Hi ha un espai consultiu i hi ha una negociació col·lectiva. Però és que hi ha hagut un punt en què sembla que totes es confongui. No, hi ha una negociació col·lectiva on hi ha una sèrie de reivindicacions que s'han posat sobre la taula, etc. I al mateix temps també participen en el que pot ser la redefinició del sistema, com abordem el futur, perquè el que és evident és que la crisi més greu a educació són els resultats dels alumnes. Això és evident, clar, aquesta és clar. La nostra crisi. I per tant, ja ho vam dir sempre, ens hi hem de posar tots en aquest debat. És un debat social de les famílies, també dels professionals, però s'ha d'obrir molt més, no? De gent que aporti també idees noves. A vegades sembla que d'alguna manera ells s'arroguin, i sobretot l'USTEC, tota la representativitat de tota... Jo, la veritat, si haig de discutir el model educatiu, quin ha de ser el futur educatiu dels nostres infants, crec que ha de ser molt més obert. A mi m'agradaria participar-hi, jo també vull dir la meva, i per tant crec que ha de ser polític, social i molt més obert.
1: Rosa Sorinyà, com ho veus tu?
4: A veure, jo crec que aquí hi ha dos nivells. Un nivell, i el que passa que han explotat alhora, i un potser és conseqüència de l'altre, però un nivell...

0: nivells, els nivells de la negociació que s'està tenint, diguéssim, i que aquí doncs l'USTEC hi té un paper, com ja han tingut els altres sindicats, amb qui s'hi va tancar un acord i que aquest acord doncs no ha sigut prou satisfactori. I després hi ha un altre nivell que aquí crec que no té res a veure específicament amb la divisió dels sindicats, que és la dels docents, els docents que estan tant a la pública com a la concertada, que tenen el contacte dia a dia amb les aules, que són els que han posat també el crit al el dient, ei, que l'educació, i tenim un tema aquí que no funciona. Llavors, crec que hi ha dos espais diferents, un que és el de les negociacions, veig ara també una Yolanda segura més conciliadora, segurament, que quan la vam sentir a l'estiu, per tant, espero i desitjo que això també arribi a bon port, per dir-ho d'alguna manera, o sigui, crec que aquí el departament té la responsabilitat de veure com aborda també aquestes negociacions, perquè recordem que estem en un punt a les escoles en què els claustres estan ja dient que no fan ni sortides ni colònies, i per tant aquí hi ha una afectació directa també amb els infants, especialment aquells que els hi és més difícil poder accedir a la cultura, a la natura, etcètera, etcètera. I després, per altra banda, és la deliberació del model educatiu. I aquí és on entenc, diguéssim, que des del Consell s'engega tot un procés, però és un altre procés, diguéssim.
1: Sí, sí. Miquel, què dius?
2: Mira, jo entomo una idea que ha dit l'Assumpta, no? El tema dels resultats. De fet, tot el que es pugui, diguéssim, mesurar amb dades i sortir pitjor, és que va pitjor. I moltes de les coses que estan mesurant amb educació van pitjor. Amb la qual cosa, el diagnòstic, i m'ha agradat molt, sembla que ho ha dit un parell de persones, el tema del sobrediagnòstic, ja sabem el que passa manta vegades. Vull dir, projectes, anàlisis, taules, reunions... Vull dir, el que hem de fer és... I m'alegra el mateix que deia la Rosa, eh? M'alegra que la Yolanda Segura, diguéssim, baixi una mica d'atenció, no perquè me n'alegri especialment per ella, perquè que va bé pel dia a dia, doncs me n'alegro perquè, ja et dic, hem de començar a aterrar el sistema i posar-nos, com es diuen, a treballar, perquè realment amb alumnes que no poden llegir més de 400 paraules, ens queda molta feina per fer una generació d'alumnes que puguin funcionar, i això... Els pares tenim responsabilitat, però els mestres, molta.
1: Encara que acabem de sentir els senyals horaris, jo vull escoltar l'Aime Román. Què pensa sobre aquesta història, Aime?
3: Bé, jo insisteixo una mica en el que vaig dir, de fet, l'altre dia, que potser va generar certa tensió entre alguns tertulians aquell dia. Entenc que jo no sóc mare, no m'afecta directament aquesta situació, no tinc criatures, així que la lectura que faig potser és diferent perquè la faig des d'un lloc diferent i literalment, a més, perquè sóc a Madrid ara mateix, però bé, a tot arreu hi ha problemes similars i l'informe PISA, al que fèieu referència, doncs, diguéssim, ha sigut un desastre a tot arreu. Bé, jo entenc que molta gent, doncs, això està posant el focus en aquests pèssims resultats de l'informe PISA, i he vist també, no dic que sigui el cas d'aquesta taula, però he vist també que es culpa o es responsabilitza molt el professorat en aquest sentit, no? O la forma en la que s'està educant, quan, a més del que dèiem, de la precarietat, de les ràtios, de la falta de recursos, etcètera, etcètera, que és el que estan precisament reivindicant els docents, doncs crec que això, que hem de tenir en compte el que ha passat durant els últims anys, és a dir, no només han sorgit noves formes de comunicar-se, de socialitzar a les xarxes socials, no només els joves estan, doncs això, estan processant la informació d'una altra manera, i això està afectant també a la forma en la que poden regular l'atenció, sinó que també hem de pensar en tots els problemes derivats d'un confinament de més d'un any, que va tenir a molts nanos doncs en una edat molt crítica durant, doncs ja dic, mesos i mesos, sense tenir realment doncs una qualitat d'ensenyament, sobretot a la pública, no? Que jo crec que també part del problema, no? Doncs aquesta espècie de retras que estem veient, en el sentit de que sembla que els nanos cada cop tenen un nivell més baix o tenen un nivell que seria el que els hi tocaria si estiguessin com dos anys, no? Tinguessin dos anys menys, o que si tinguessin un any menys, jo crec que també s'explica una mica per això, no? Crec que és un problema molt més multifactorial.
1: D'aquí un moment seguirem parlant respecte d'aquesta qüestió. Ara ens hem d'aturar un moment, perquè efectivament són les 8:02 i tenim esperant la nostra companya Laura Monill. Què tal, Laura? Bon vespre, bona
4: tarda.
1: Bon
4: vespre, Toni.
1: Marxem a Ceuta, no?
4: Exacte. El Ministeri de l'Interior ha anunciat que reforçarà la seguretat a les fronteres de Ceuta i també de Melilla davant possibles nous intents d'entrada previstos aquest dimecres coincidint amb les eleccions al Marroc. El ministre Fernando Grande Marlaska ha anunciat el desplegament de més agents de la Guàrdia Civil i un dispositiu d'intel·ligència per controlar les convocatòries a les xarxes socials. I és que a Ceuta, entre 3.000 i 3.500 migrants encara continuen vivint al carrer.
5: Calculamos aproximadamente que entre 3.000 y 3.500 personas son las que se encuentran en Ceuta, por así decirlo, permitirme la expresión, en la calle, es decir, sin estar en los recursos de acogida que tenemos.
4: Marlaska ha assegurat que el govern accelera els tràmits per identificar-los i treballa per ampliar les places d'acollida, actualment més de 6.000. També ha afirmat que la majoria dels marroquins que van entrar irregularment seran retornats i que només es quedaran els que tinguin dret a protecció internacional. D'altra banda, en clau judicial, la Fiscalia demana 25 anys i 5 mesos de presó per a cadascun dels 9 acusats d'incendiar una furgoneta de la Guàrdia Urbana durant una protesta. Els fets van passar al febrer del 2021 en una manifestació contra l'empresonament del raper Pablo Hasél. Segons la Fiscalia, els acusats van llançar objectes incendiaris contra la policia i van cremar el vehicle amb un agent a dins, que va poder escapar il·lès, però amb seqüeles psicològiques. La dona que presumptament va llançar líquid inflamable sobre el foc no ha estat identificada. La Fiscalia acusa els 9 processats de temptativa d'homicidi, atemptat contra els agents, desordres públics i pertinença a grup criminal, entre altres delictes. També reclama indemnitzacions pels danys causats. Pel que fa a la política catalana, la secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha avançat avui que el partit gestionarà una disculpa a la família Maragall pels cartells difamatoris sobre l'Alzheimer amb els germans Pasqual i Ernest Maragall. Toni Conde.
6: En l'acte d'inauguració de la seu de campanya per les municipals de Barcelona, la candidata d'Esquerra a l'alcaldia de la ciutat, Elisenda Alemany, ha assegurat que el partit enviarà una disculpa als familiars de Pasqual i Ernest Maragall pels cartells difamatoris sobre l'Alzheimer després que la filla de Pasqual Maragall i presidenta de la seva fundació, Cristina Maragall, lamentés que el partit no s'havia disculpat amb la família ni amb el col·lectiu de famílies afectades per l'Alzheimer.
7: El partit va demanar perdó en el seu Consell Nacional. La veritat és que aquests són uns fets que ens avergonyeixen a tots i el partit està gestionant aquesta disculpa i estic convençuda que la gestionarà bé.
6: Alemany també ha criticat el govern de la Generalitat per allargar el tancament del parc de Collserola durant 10 mesos pel brot de pesta porcina. Ha qualificat la gestió de la crisi de lamentable a molts nivells i ha demanat un pla per pensar en la reobertura atenent a criteris científics i segurs.
4: Gràcies, Toni. I als Pallaresos, al Tarragonès, els Mossos han detingut un home acusat d'haver atropellat intencionadament la seva exdona amb la intenció de matar-la. La dona es troba en estat molt greu. Feia uns 2 anys que la parella estava separada i ell tenia un ordre d'allunyament. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys. En aquest context hem conegut que el Ministeri d'Igualtat ha confirmat un nou crim masclista a Madrid. El cos de la dona, de 34 anys, va ser localitzat aquest dissabte. La parella de la víctima ha estat detingut. I encara de la xacra de la violència masclista, a Màlaga ha mort la dona de 35 anys que es trobava ingressada a la UCI després que la seva parella va intentar escanyar-la. Recordem que el 016 i el 900-920 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista, així com al seu entorn. Són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades.
1: Laura, gràcies, com sempre, fins després.
4: A tu, fins ara.
1: 8:06, actualitzem ràpidament informació, marxem fins a la EMET, previsió del temps per les properes hores amb Noelia García. Bona tarda.
8: Bona tarda. Demà a Catalunya continuarem amb temps càlid i estable. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. A últimes hores del dia els núvols alts seran més abundants. Les temperatures baixaran lleugerament però continuen càlides per aquesta època de l'any. Màximes de 33 graus a Girona i a Lleida i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant el matí bufarà el vent de tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà, però anirà perdent intensitat durant la tarda. Temperatures mínimes amb pocs canvis. 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 17 graus a Girona i 16 graus a Lleida. Aquesta setmana sembla que continuarà amb temps càlid i estable i sense precipitacions. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. Ara marxem fins al Servei Català de Trànsit de Roger. Roger Serra, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Ja parlem de molta calma en aquesta xarxa viària. No tenim constància de cap gran incidència que ens hagi de complicar la circulació i, de fet, durant la darrera mitja hora ha baixat moltíssim el volum de trànsit. Per tant, aquesta hora molta fluïdesa, una normalitat, una fluïdesa que també trobareu a la xarxa viària que envolta Barcelona i fins i tot a les dues rondes de la capital catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Gràcies, Roger. Senyores i senyors, les 8 i 7 minuts.
10: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Avui comentem l'actualitat amb la filòsofa, escriptora i divulgadora feminista Aimé Román, amb Rosa Suniñec, regidora a l'Ajuntament de Barcelona per Esquerra Republicana, Ignacio Rigau, professor de SADE i associat a Tossell Advocats del Partit Popular, Assumpta Escarp, exdiputada socialista del Parlament de Catalunya, i l'antropòleg i membre de la xarxa veïnal del Raval, Miquel Prats. Hem arribat, lògicament, a les 8, parlant del tema de l'ensenyament, d'aquest consell que es posa a caminar avui amb la intenció de fer, no sé si un reset, però com a mínim sí una anàlisi potent d'en quines situacions ens trobem i cap a on hauríem d'anar. L'assumpte és que ara em demana la paraula.
11: Sí, perquè abans l'Aimé deia que com si culpéssim el professorat. Jo crec que no, que cap de les intervencions pots pensar el que vulguis, però jo crec que no culpem el professorat, al contrari. Jo crec que tothom expressa, el Miquel també ho deia, no? Una preocupació sobre el sistema i el que vol dir, diguéssim, el tipus, perquè és veritat que no han triat ells un sistema d'estudi per projectes o no sé què sobre un altre sistema. I, per tant, jo crec que la reflexió, per això dic que ha de ser bastant col·lectiva. I és cert una cosa que és molt multifactorial, però per això també es planteja la revisió del decret d'inclusiva. És a dir, sapiguem exactament què és el que ha passat durant tot aquest temps, entre altres coses, un decret sense recursos, de fa 10 anys, sense recursos, i el també és ara, diguéssim, el que pot ser de diversitat a les aules i, per tant, d'abordar les coses d'una manera diferent, perquè no només és un tema de ràtios, és un tema d'entendre la igualtat d'oportunitats. I, per tant, jo crec que aquí també s'ha de fer una revisió en profunditat.
1: Uh-huh. Ignacio, sí.
12: A veure, jo sí que culpo el professorat. Si estem parlant d'un fracàs col·lectiu de l'educació pública, i part de la privada, podríem dir també, hi ha culpables, hi ha tota una cadena de culpables en diferents porcions de responsabilitat, i entre d'altres estan els professors, per exemple, que han o bé reclamat o tolerat una rebaixa del nivell, tant el que se'ls exigia a ells mateixos com el que exigien a la pròpia administració educativa. Són part de la responsabilitat. Hi ha una qüestió, jo és que m'he barallat molt amb el Departament d'Educació com a advocat, i hi ha una cosa al Departament d'Educació que a mi em sorprèn molt, i és que tracta la pròpia educació com si fos una altra branca de l'administració pública com qualsevol, quan l'impacte social, com el cas de la sanitat, de l'educació, és molt major. I la gestió de l'educació ha de ser molt més precisa, no és com demanar una llicència d'obra. I el que ha passat dins de l'educació pública és que tot s'ha protocolitzat i burocratitzat molt. Per un costat, s'ha rebaixat el nivell des de la pròpia administració educativa i des de la pròpia llei educativa. S'han tolerat també que els professors rebaixessin el nivell per accedir-hi. S'ha tractat, i és veritat, molt malament el professor en quant a funcionari o a nivell laboral, especialment a l'interí o al temporal. S'ha creat també tota una xarxa de col·lectius d'extraordinari poder que tenien un poder negociador que anava fins i tot més enllà dels propis partits. Recordem el finat Cambrai, que per intentar avançar una setmana, i podríem dir mitja, perquè era migdia, una setmana l'inici del curs, poc menys van demanar el seu cap, i de fet el van demanar el seu cap. És a dir, al final, si hem de fer un reset, ha de ser absolut, tant en el contingut que ensenyem als nostres alumnes, com l'exigència que apliquem als nostres alumnes, com fins i tot amb els drets adquirits i privilegis que han anat edificant-se en aquest sistema.
1: Rosa Suriñac, després l'AIME, sí.
0: Jo crec que hi ha un aspecte que també hem de tenir en compte, perquè quan parlem del model educatiu ens focalitzem molt en el que passa aquí, en el que veiem a les nostres escoles, i quan mirem PISA, per exemple, si ho volem agafar com a referència, perquè n'estem parlant aquests dies, tot i que de Catalunya no tenim dades de PISA, o sigui, no tenim, diguéssim, l'evidència de què està passant, però si agafem PISA veiem que la tendència és a la baixa, és a dir, a nivell mundial la tendència a l'educació des del 2015... hi ha una línia que va cap avall. Hi ha països que se n'han sortit una mica millor i hi ha països que ens n'hem sortit una mica pitjor. Però, per tant, hi ha una tendència global amb el que és el sistema educatiu que va a la baixa. Què vol dir això? Que, que hi ha denominadors comuns globals aquí que fan baixar precisament el que estem avaluant. Llavors, n'hi ha un que és clar, que és que hi ha un moment que hi ha una introducció de la tecnologia i ens canvia completament la vida a tothom. Canvia completament la vida als joves i canvia completament la vida en els adults. I aquí hi podem entrar en temes d'atenció, etc etc. Però jo no sé, convençuda que això és un dels factors. I després n'hi ha un altre, que és que si volem fer un reset i volem ser realment trencadors, i ara diré una cosa que molta gent se'm tirarà a sobre, és que potser hem de començar a replantejar també amb què estem avaluant amb aquest tipus de proves com PISA. És a dir, que avaluem les matemàtiques, avaluem la llengua. Segurament, si la societat està canviant, també hi ha altres competències que estan sortint, que jo no dic que haguem de deixar d'avaluar les matemàtiques i la llengua i que no, i que als 7 anys no haguem de llegir, eh? Però segurament hi ha unes altres competències que no estan sent avaluades, que ens estan fent canviar la societat i que si realment volem ser trencadors i fer un reset, quan parlem del model educatiu també hem de començar a plantejar com avaluem aquest sistema educatiu. I que és un tema, com dic, global del món. I per tant hem de mirar també o sigui, quins són aquells denominadors comuns a tot el món que fa que això baixi.
1: Aime, vols seguir tu?
3: Sí, sí. Estava pensant que estic molt d'acord amb el que comenta la companya. De fet, crec que, aviam, part del problema també és que s'ha devaluat socialment i s'ha precaritzat, no?, la docència, i això ha tingut conseqüències evidents. Jo quan parlo de precarització no em refereixo únicament a les ràtios, que també parlo de la temporalitat, de la manca de personal, de suport, d'un augment de les tasques que s'acaben assumint, no?, d'una burocratització a vegades. I parlava el company d'això, de que hi ha una menor exigència. Entenc que es refereix sobretot al fet que recordo que fa uns anys no podies passar de curs si et quedaven, no sé si eren dues o tres assignatures, no? I ara em sembla que sí pots passar de curs, diguéssim que el nivell exigit és més baix. Jo tenia entès que s'havien pres aquestes decisions sobretot perquè estava estudiat que no millorava el rendiment de la majoria d'estudiants que repetien curs i que, de fet, repetir curs era un factor de risc de fracàs escolar, no? És a dir, que moltes vegades també necessites que passin uns anys per veure el resultat d'aquests, entre cometes, experiments, perquè és l'única forma de veure el que funciona i el que no, i moltes vegades és difícil saber què és correlació, què és causalitat, què ha vingut primer i què ha vingut després, no? Aleshores, doncs podem especular, però com dic, jo no em referia, per suposat, a que tota la taula hagi responsabilitzat els docents, però sí que en general tinc la sensació, no?, de que s'ha instal·lat un discurs segons el qual, per, diguéssim, reformular la forma en la que entenem l'educació, simplement hem de dir-los als professors que facin això o allò, i crec que és més profund, i que el canvi que necessitem, doncs, va més enllà. Per exemple, també crec que hi ha més problemes de conciliació per part dels pares, que potser en el cas de la pública, sobretot, no?, doncs veiem que no tenen potser tantes hores per ajudar els nanos amb les feines que han de fer, amb els projectes, etc. I això també crec que juga un paper, no? Crec que són moltes coses al mateix temps, com dèieu, també, doncs, la nova relació que tenen, sobretot els més joves, amb la tecnologia. Parlo com si jo tingués aquí, no? Però evidentment, doncs això, doncs, està canviant i moltes vegades, diguéssim, la forma en la que ens adaptem a aquestes necessitats a vegades va com amb retras, no? Jo. I potser estem ara intentant, no?, donar resposta a problemes que en realitat ja venen de fa temps, no? I anem una mica, doncs, és complicat, és complicat.
1: Miquel, tu sí que ets pare.
2: Jo sóc pare, sí.
1: Com assisteixes a totes aquestes idees que estem escoltant?
2: Jo crec que, sense voler, jo crec per un cert bonisme, sense voler, insisteixo, crec que tornem a posar el com s'han d'ensenyar les coses al què hem d'ensenyar. I crec que portem massa temps sense fixar-nos en el què s'ha d'ensenyar. I aquests mínims que s'han d'ensenyar, i no vull sonar carca, vull dir, uns mínims, els nens de 7 anys, pues, sí que han de saber llegir. Vull dir, em sap greu, no, vull dir, no, perquè és que...
1: No, que no et sàpiga llegir.
2: No, vull dir que
3: sí,
2: hi ha...
1: Un nen de 7 anys ha de saber llegir.
2: Sí, em refereixo que potser a vegades hem estat tan pendents de segons quines maneres, torno a insistir, del com, que ens hem oblidat, que el llegir ens ha fet perdre l'escriure, no? perquè i a vegades sembla que, com te diria, que exigir, no? Exigir que s'estudi, que hi hagi una certa disciplina, i disciplina tampoc vull que s'entengui en el sentit de treure el fuet i fotre canya, eh? Vull dir, quan dic disciplina em refereixo d'un cert nivell d'exigència, com si exigir promogués la desigualtat. Jo crec que el que és desigual és no exigir, perquè és que si comencem a pensar sistemes, educació, salut, per gent pobra, ho estic exagerant, eh? Acabarem tenint un pobre sistema. Vull dir, no, hem de treure aquesta idea de que hem de fer coses a dues velocitats, coses senzilles, coses... Això el que fa és expulsar a gent de salut, d'educació i d'algunes coses. Insisteixo, si fem coses per pobres, enteneu-me l'eufemisme, acabarem tenint un pobre sistema.
1: Tres paraules demanades, i perquè crec que l'Aime no la veig i per tant no ho sé, però la resta tothom. Rosa, sí.
0: No, molt ràpid, el currículum diu que 7 anys han de llegir, que és segon de primària, eh? O sigui que sí,
11: no
0: que llegeixen,
11: ha...
0: N'hi ha que sí, n'hi ha que llegeixen més a poc, n'hi ha que llegeixen més ràpid i n'hi ha que menys. També ho dic per experiència personal, perquè entro cada dia amb classes, diguéssim, de segon de primària, perquè tinc dues filles i veig una mica com llegeixen. El que sí és que ha canviat, o sigui, en aquest model sí que ha canviat de dir, escolta, abans, quan tenien 5 anys, tothom ha de llegir, no? I què es fa ara? Escolta, quan s'arriba a segon de primària, tothom ha de saber llegir, perquè s'interpreta que la lectoescriptura pot ser una cosa més àmplia i que depèn, doncs, de recorregut de cada infant, etcètera, etcètera. És una altra mirada. És a dir, no és una cosa de, diguéssim, on posem el llindar de quan ha de tenir, sinó que és una altra mirada més àmplia. Però torno al mateix. Estic una mica de defensor del diable. Torno al mateix. La societat ha canviat. I li exigim a l'escola, per exemple, li exigim a l'escola, hi ha d'haver més autoritat, més respecte amb el que significa també l'ensenyament o el que sigui l'educació, el que significa fins i tot la figura del mestre com a tal. I diem, és que això ha de ser així, no? Però resulta que anem a les famílies i les famílies s'han convertit en uns espais de criança totalment diferents als que eren, que fins i tot aquesta autoritat que abans podia tenir el pare o la mare, avui en dia, doncs no la té. Amb unes famílies, que en diem aquestes famílies helicòpter, que els nanos tenen 18 anys i els hi estan fent la matrícula de la universitat, i estan a la universitat, i les famílies estan demanant reunions amb els professors d'universitat. Llavors, l'exigència que li fem a l'escola, o ens la replantegem com a societat, o difícilment l'escola serà capaç de ser motor, i menys, amb menys recursos, de ser motor de transformació d'una societat.
1: D'aquí la importància que aquests debats es facin públics i que efectivament en parlem, d'aquestes històries. Ignacio, sí.
12: Sí, hi ha una cosa, que ara que parlàvem d'igualtat en l'educació, que crec que és important, i és que, primer, igualtat ha de ser en l'accés a l'educació. L'educació hauria de ser completament gratuïta. Tot el que té a veure amb l'educació, des del llibre escolar a l'uniforme, passant per les excursions del col·le, però l'accés hauria de ser extraordinàriament igualitari, però l'educació no. L'educació, de fet, si funciona bé, és molt desigual. Per acabar la fi, estem parlant d'un sistema competitiu on s'ha de premiar, i està bé que es premiï, aquell que es desenvolupa millor dins de l'ecosistema educatiu. I que no, això no sigui una forma d'aixafar aquells que van pitjor, sinó d'animar la resta a ser tan bons com el bo. El que ha passat amb l'educació en general, i amb l'educació inclusiva en particular, és que el que hem fet és aixafar el bo. I l'educació ha de ser necessàriament competitiva i desigual per generar gent competent que precisament avaluï si en aquestes desigualtats el que estem trobant és, per exemple, diferents habilitats. No? Jo no era bo en matemàtiques i música. Era bo en altres coses, com per exemple llengua i història. La qüestió és que l'educació havia de promocionar-me, i afortunadament el meu col·legi ho va fer, com a les matèries de llengua i història, per exemple. I hi ha models que són interessantíssims. El model francès, per exemple, distingueix molt bé entre diferents tipus de línies educatives per qualitat i competència. El model alemany, des de molt, molt, molt jovenet, estan especialitzant a l'estudiant perquè, si, per exemple, el nostre sistema promociona molt el que s'anomena la intel·ligència analítica o matemàtica, que és molt de memoritzar i repetir. Però si hi ha gent amb una intel·ligència pràctica, el nostre sistema la destrueix. I el sistema alemany, per exemple, el va especialitzant des de molt jovenet. Tot això és el que s'ha de parlar dins del debat educatiu. Ja no només si hem de transmetre certs valors o menys, o si hem de garantir la lectoescritura, que per suposat, sinó també de saber que l'educació no és com se l'ha tractada durant molt temps, una espècie de lloc marginal on anar abocant totes les nostres pors i els nostres arreglos per la societat.
1: Sí, assumpte, m'imagino, Aime, que voldràs dir alguna cosa després, també, no?
3: Sí, sí.
11: Realment és difícil, diríem, no? I, a més, ja es veu, ja n'hi ha un debat perquè tots estem preocupats pel tema. Jo per això deia, jo és un debat social en el que tots, d'alguna manera, hi volem ser. És veritat que hi ha diferents models, però si tu et mires les proves PISA a nivell de tota l'OCDE, hi ha una baixada generalitzada a tota Europa. Per tant, també hi ha una crisi, i no es lliure ningú, però hi ha una crisi generalitzada del model de... Tots tenen el mateix problema de lectoescriptura i, bàsicament, tenen un problema, ja no només és que sàpiguen llegir, és de comprensió. O sigui, com vols que resolguin un problema de matemàtica si no entenen l'enunciat? Aquest és el problema fonamental en el qual s'estan trobant. Llavors, aquí és un dels temes importants, és a dir, canviar el sistema perquè puguin anar més enllà de les 400 paraules, sàpiguen llegir, però sobretot que entenguin el que estan llegint. I, per tant, jo crec que aquí és un dels punts, perquè és veritat que hi ha diferents sistemes i ara enllaço amb una de les coses. Estònia és el que té uns resultats, que és clar, Estònia, perdoneu, jo hi he estat, és 1.600.000 habitants.
3: Exacte, és com
11: Barcelona,
3: és
11: que molt repartideta, verda, estupenda. Pateixen molt perquè tenen els russos al costat, us ho dic, don't fe. Però per què? És igual, eh? Pots dir, és un país petit, és un país amb dos llengües, perquè ells parlen estoni, i a més tenen la rèmora de la llengua russa, i a més tota la canalla parla anglès, que és l'idioma comú entre les tres repúbliques bàltiques, o sigui que això està així. Però hi ha una cosa que està clara, Estònia. El mestre és una autoritat i té un reconeixement social molt clar. L'escola, el director d'escola és, per entendre'ns, Déu, és el que organitza l'escola, sap en el barri on està, quin tipus, com d'això, elabora, diguéssim, els programes, és el que té els diners, reparteix el pressupost, és el que utilitza les eines. O sigui, hi ha un criteri de gestió des de la proximitat feta amb algú que té l'autoritat. No és assembleari, és el que té l'autoritat. Jo crec que aquí ens falla una mica a vegades, no? Tot aquest tema tan... perdoneu, ara serà, me n'aniré, però és com la representació sindical. Tens els sindicats, tens l'USTEC, que és el sindicat més... més això, però ara tenim les assemblees de professors que no se senten representats. Clar, a veure, allà hi ha una autoritat clara, i la representació sindical, la que tinguin en les eleccions, doncs, que facin la negociació col·lectiva, jo crec que això està bé, és a dir, tenir capacitat de gestió des dels centres, econòmica i social, i molt atenent al territori. I és veritat que el decret d'inclusiva és massa genèric, i al final acabem inclusint per baix, o integrant per baix, i aquí el que es tracta és de no deixar a ningú enrere en el sentit més ampli, ni tan sols frenar els que poden anar més endavant. I aquí els plans educatius molt més específics doncs han de poder ajudar. Per això la reducció de les ràtios, per això el personal de suport, i a més jo dic també per això és necessari un increment de les aules d'educació especial. Perquè hi ha moltes famílies que si tu els hi diguessis preferirien anar a una aula d'educació especial. Perquè es troben marginats. Clar. Pels altres pares que li diuen per culpa del teu o el meu va malament. I això és molt, ha de ser molt dur. I al mateix temps veuen que el nano tampoc se sent... És a dir, jo no dic tots els casos, ni molts menys, però jo crec que una de les coses que s'ha de posar sobre la taula és l'increment de les aules d'educació especial.
1: Aquí estem, posant coses al damunt la taula, que d'això es tracta, eh? Sí, Aime, què volies dir?
3: Jo, de fet, encara que potser sorprengui, jo, de fet, estic força d'acord en que hi ha un cert pedagogisme, diguéssim, que pot ser excessiu, no? De, no, és que han de ser els nanos els que decideixin què volen aprendre i a quin ritme. Però també crec que aquesta caricatura es dona més, potser, en models estil Montessori, més que no pas a la pública. Sí que crec que entenc el que volia dir el company, però jo el que crec, i potser no estem, de fet, potser estem en la mateixa línia, no? Crec que s'ha de trobar un terme mitjà entre una educació estrictament memorística que tampoc ens permetia integrar bé el coneixement i els conceptes i treballar facultats com la capacitat d'anàlisi i de síntesi, perquè el que acabava passant és que t'aprenies de memòria el llibre de text el dia anterior, feies l'examen i després amb tota l'angoixa oblidaves el que havies après, no? Però sí que crec que en un context
13: on els nanos fan servir sistemàticament eines, models de llenguatge com ChatGPT, Claude, perquè els hi redactin absolutament tot, i per tant, i això és un problema, no han hagut d'exercir aquesta musculatura. Aquestes competències que nosaltres hem pogut desenvolupar no s'han sentit en la necessitat de treballar i exercir aquestes facultats i, per tant, no ho estan fent. Aleshores, crec que sí que s'ha de repensar la forma tant d'ensenyar com d'avaluar. Per exemple, no crec que tingui tant sentit com abans avaluar treballs fets a casa, perquè no, vull dir, no és tan senzill. No? Crec que, sobretot, doncs s'ha de treballar amb ells en persona i, sobretot, falta... dèiem que els nens no saben escriure o sí que saben escriure, sobretot el que estic veient que comenta molta gent que està bastant enterada d'aquestes qüestions és que el que sobretot s'està notant és una falta d'alfabetització mediàtica, en el sentit de dir qui ha escrit aquest text, en quin context, amb qui dialoga, què m'està intentant dir, no? Com que falta aquesta comprensió lectora més que el fet que puguin escriure amb faltes d'ortografia o no, no? I crec que això és més complex d'abordar.
1: Segurament una mica tot plegat, no? Com deia abans...
13: Una mica tot plegat,
1: clar,
13: sí.
1: Si deia l'assumpte Escarp, si no entén l'enunciat d'un problema, com nassos el podrà solucionar, efectivament. Faltes d'ortografia. Home, jo crec que un nano ja amb determinada edat ja no hauria de fer faltes d'ortografia. Aquest és un debat de tots, per tant, també estic opinant jo. I una cosa... No, és veritat, una cosa que va dir l'altre dia en Gregori Luri aquí al programa, que em va semblar realment interessant, sempre perquè Gregori Luri és un home...
12: Paraula de Déu.
1: Que estaràs d'acord o no, però és un home molt interessant. Va dir que s'havia dedicat a estudiar els models d'èxit de l'ensenyament a tot un seguit de països. I sobre això tampoc no ens podem oblidar. I que tots ells tenien en comú una cosa que era la formació de professorat, que s'invertia molts diners en formar els professors. I jo crec que, efectivament, dins aquest diàleg hem de parlar de tot.
0: Totalment. I aquest tema... Totalment.
1: Justament, a més, per això que comentava la Rosa, perquè és cert que la nostra societat avui és molt diferent a la societat en la que jo, per exemple, vaig anar a l'escola. Però això implica que una carrera que tu et vas treure fa 30 anys, doncs potser li falten mètodes per fer front a una gent que tecnològicament doncs està uns quants capítols pel davant teu. Per tant, el reciclatge continu ha de ser absolutament imprescindible. Digues, Rosa, i després el Miquel.
0: Hi ha un reciclatge i després, perdoneu, això de les faltes d'ortografia, a mi em preocupa més quan veig les faltes d'ortografia d'algun comunicat que em ve de l'escola, és a dir, que l'ha escrit un adult, diguéssim, sí, sí, que no les faltes d'un infant que té 8 o 9 anys. Per tant, fa temps que tenim, diguéssim, aquest tema sobre la taula de com s'escriu, de com s'utilitza el llenguatge, de quina és la comprensió, vull dir, tota aquesta cultura, diguéssim, d'una manera d'entendre l'educació, crec que fa temps que ha canviat. El tema dels models i Estònia, que abans l'Assumpta el comentava una mica, jo crec que és bo agafar diguéssim, poder estudiar què està passant en altres entorns, vull dir, bo, com ho és en tots els àmbits, l'autonomia de centre, que és el que deies, o sigui, que és bàsicament aquesta capacitat del centre de poder dir, escolta, jo aquí faig aquest projecte, jo aquí tinc aquest pressupost, jo aquí vull aquests professionals i tiro endavant aquest projecte educatiu, el tiro endavant. Crec que segur que és molt més exitós, i torno a la població, perquè és 1, no sé quan hem dit que era, crec que és molt més exitós quan tens aquesta capacitat de poder tenir doncs, centres que són més o menys petits també en nombre d'alumnes, i aquí sempre ho comparo amb el mateix. Aquí a Catalunya, si tu te'n vas a una escola rural, difícilment hi haurà fracàs escolar en una escola rural. Escoles rurals, dic, aquestes que tenen 20, 30, 50 nanos, perquè l'atenció és personal, és a dir, tu saps què li està passant en aquell nano i estem en la mateixa societat, el mateix context, el 2026, etcètera, etcètera. Per tant, hi ha un tema que és de què passa dins de l'aula, qui hi ha dins de l'aula, quanta gent hi ha. A Estònia tenen mínim dos docents que potser tenen perfils diferents, a més, que un és psicopedagog i l'altre és no sé què, dins de l'aula, a més, amb unes ràtios que són molt menys que les d'aquí. Vull dir que màgia se'n pot fer, però també les receptes, més o menys, jo crec que les tenim força clares de quines han de ser. I el tema de la lectura, que a mi també em sorprèn bastant tot el tema de la comprensió i tot això, perquè penso que, a més, estem en un moment en què hi ha molta lectura infantil i juvenil. O sigui, jo hi vaig anar la setmana del llibre en català i pensava, això ho tingués jo quan era petita. O sigui, i jo veig molts nanos petits, em refereixo a edats de 8, 9, 10, 11, 12, llegint.
1: I llegint també, molt.
0: I llegint molt. Sí. Perquè, vull dir, fins i tot, com que hi ha, o sigui, com que és un sector i és un model de negoci, s'ha serialitzat el tema. Per tant, tu tens a la col·lecció de tal i tens 20 llibres del tal. I hi ha una addicció amb això, no? Llavors, bueno, per això dic, no ho sé, hauríem de ser capaços també de poder-ho avaluar tot, que potser a vegades no, ens agafem amb el que avaluen uns determinats exàmens i no ho sé, la societat és més complexa.
1: Què volies dir, Miquel?
2: Jo torno a insistir en que el model actual, els diferents inputs que ens arriben, ens diu que alguna cosa no tira. Vull dir, i jo crec que posant-nos a analitzar molt les coses, per això de la paràlisi per a l'anàlisi. Vull dir, jo que s'ha de fer alguna cosa, crec que tots estem d'acord. M'agrada molt l'Aimé, que personalment no la conec, i em sembla que a vegades opinem diferent, però segur que estem més d'acord de lo que ella es pensa en moltes coses. Ha utilitzat la paraula,
13: sí.
2: Ha utilitzat la paraula musculatura, en el sentit de que falta musculatura en els alumnes o en el sistema, però diguéssim que falten unes bases del dia a dia que no sabem si la musculatura actualment és per córrer 100 metres o per fer salt d'alçada. Aquesta potser és el dilema que tenim com a societat, no? Però realment que aquesta falta de musculatura és evident, per suposat. I després jo crec que també, com a sistema, ja no parlo de tots, perquè ja no assenyalar ningú, no? Jo crec que, i aquí agafo una cosa de l'Ignacio, no? O li rebato. Jo crec que és veritat que sempre hi ha hagut uns alumnes avançats i sempre hem vengut que lo important és arribar al sostre alt. I jo crec que hem de canviar la mentalitat i el que hem de fer és elevar el terra. O sigui, que el nivell aquest d'exigència, que abans parlàvem, sigui, diguéssim, més exigent per tothom, per pujar aquest terra, perquè serà l'única manera que hi haurà una massa crítica de que els que arribin a dalt, arribaran, perquè per un tema de selecció natural, si vols dir-ho, eh? Però vull dir que jo crec que el que tenim actualment és que el terra és molt baix.
1: Digues, Assumpta.
11: No, té tota la raó, Miquel, eh? Tenim el terra tan baix que aleshores baixes tot i no, ja no hi ha sostre perquè realment ja no hi ha res.
2: No, i que entenc que algú que vulgui arribar al sostre, aquest terra tan baix no, li crea una diferència
11: brutal.
2: Bueno,
11: jo crec que això és el que dèiem, no? Una miqueta també atendre l'expressió. Però després hi ha dues coses, que una la deia el Toni també com opinador, que és el paper de la universitat. Jo crec que en aquest debat la universitat també ha de ser-hi. Com estan formant els mestres? Perquè possiblement, o millor, no ho sé, el currículum sobre el qual es treballa la formació de mestres, no només el del reciclatge continu, perquè tu veus professorat molt jove que també té les mateixes dificultats. I, per tant, aquí la universitat també ha de formar part d'aquesta reflexió perquè possiblement té molt a dir i molt a revisar també com s'està fent la formació dels mestres. Sense dir que també és veritat que durant un temps això del reciclatge permanent ha sigut bastant caòtic, diguéssim, que tampoc ha anat massa bé. I l'altre factor que jo crec que també ha sortit de rasquillada són les famílies. Si les famílies no van... O sigui, primera, si les famílies deleguen amb l'escola tot, anem malament, perquè tenen una part de responsabilitat molt important. I si no treballen de manera col·laborativa i d'acord amb l'escola i el... No? És a dir, jo me recordo, és a dir, quan arribaves a casa, si el mestre havia dit alguna cosa, era paraula del... No? Qui tenia raó era el mestre. No, ara van els pares, alguns d'ells, a discutir amb els mestres alguna cosa. Bueno, t'ho deia Rosa, no? Van a la universitat, cosa que hi ha molts professors universitaris que diu no penso parlar amb vostè, que vingui sí. El noi i si no, vostè esperis fora. Vull dir que les coses són com són. Però aquesta és la que és. Però sí que és veritat que sense les famílies serà molt difícil, eh?
1: 8 i 36 minuts, temps tindrem, per anar parlant sobre aquesta qüestió, perquè d'altra banda és una qüestió que ens interessa molt a tots i a totes, no? És evident. El nom del dia, clarament, Begoña Gómez, no? La tenim totes les pantalles, la tenim absolutament per tot arreu. Hem començat, de fet, avui el nostre programa amb unes declaracions dures de la ministra socialista Diana Morán, acusant de parcialitat als jutges per tal de beneficiar doncs, uns interessos que no són en aquest cas els del Partit Socialista. En qualsevol cas, han coincidit amb el temps dues notícies que efectivament posen al punt de mira el Partit Socialista. Una és la decisió del jutge, efectivament, de que hi hagi judici amb jurat popular a Begoña Gómez. L'altra és el fet de que el jutge li dona 3 dies a Zapatero perquè expliqui d'on han sortit aquestes joies, i també ha citat a declarar el 30 de novembre pel cas Plus Ultra a les seves dues filles. Qui vol començar? Ignacio, vinga, comences tu.
12: Respecte al cas Begoña Gómez, jo tinc dues opinions. Una, com a advocat, i és que estudiant una mica tant la instrucció com la interlocutòria d'apertura de judici oral, és a dir, el que obre la següent fase del procediment judicial, on el jutge Peinado deixa de ser el jutge instructor i passa això a un tribunal que serà qui determini en judici, no? Si Begoña Gómez és responsable o no, és culpable o no d'un crim. Jo crec que com a advocat hi ha molts retrets que li podem fer a la instrucció. Primer, perquè el primer és que l'anomenem instrucció, perquè en realitat la instrucció penal és més aviat una fase, és totalment una fase d'investigació. Els jutges instructors els haurien d'anomenar investigadors judicials. Dit això, la instrucció ha estat molt erràtica, en ocasions a mi m'ha semblat forçada, forçant ja no perquè s'iniciés amb els famosos retalls de premsa, que és perfectament legítim iniciar una instrucció amb retalls de premsa, sinó perquè semblava que les línies d'investigació a vegades eren una mica expansives, eren una mica prospectives, ha estat corregida moltes vegades per l'audiència la instrucció del jutge Peinado, i al final ha produït una interlocutòria on decideix acusar a Begoña Gómez, decideix que està justificat que s'obri una segona fase judicial per dos delictes que no acaben de tenir massa sentit. Jurídicament, dic, per un costat el de malversació, on sembla també un retorçament de la llei penal perquè intervingui el judici per jurat, que el jurat acostuma a ser una mica més fariseu a l'hora d'avaluar, i per una altra banda tenim la qüestió de que la malversació s'explica perquè tenia una secretària que resulta que era de presidència, de Moncloa, i bé, d'altra banda el tràfic d'influències, que tampoc s'ha pogut demostrar massa bé quina classe de tràfic d'influències estava exercint Begoña Gómez, perquè Begoña Gómez no podia deixar de ser esposa del president, és a dir, tot el que feia ho feia com a esposa del president, no? Això per un costat. Això és la part, diguem, jurídica, que a mi em sembla que solvent no és massa solvent. També tenim la garantia que ara tindrem jutges nous i probablement això acabi amb una absolució lliure de Begoña Gómez. És probable que acabem una absolució lliure. I després està la qüestió civil de la Complutense, aquests 113.000 euros. Però a mi no em sembla un cas solvent. Com a advocat no em sembla un cas solvent, em sembla forçat. Com a ciutadà tinc una opinió molt distinta, que és, jo puc fer, com no sóc ningú, com sóc un civil, puc fer aquesta opinió. L'executiu no pot fer aquesta opinió. Els ministres no poden dir que hi ha una persecució judicial. El president del govern no pot dir que hi ha persecució judicial, que hi ha l'offer. Una de les branques del poder, el poder executiu, en totes les seves facetes, no pot estar dient que el jutge Peinado és una espècie de, com feia avui la ministra Diana Morán, el braç judicial de José María Aznar, de quien pueda hacer que haga. No ho poden fer. Hi ha una qüestió de pur decòrum i de pura, no sé com dir-ho, elegància política i democràtica, on això no són les persones que han de fer aquesta classe de valoracions.
1: Aimé, segueixes tu i després l'assumpte, sí.
13: Sí, aviam, evidentment jo no puc parlar des de... o amb la mateixa autoritat que el company. Jo com una ciutadana rasa, diguéssim, em sembla que és clau fer una distinció entre el que ens pot semblar il·legítim i el que, doncs, un jutge, no?, haurà de valorar si és il·legal, i que una causa tingui una base investigable, per dir-ho d'alguna forma, no? No significa, evidentment, que totes les decisions que s'han pres durant la instrucció o investigació, no sé si es pot parlar d'instrucció o no, ara m'he quedat amb el dubte, siguin necessàriament, doncs, això, proporcionades o alienes a uns determinats interessos polítics. Crec que pot existir en molts casos, i bé, d'això a Catalunya i al País Basc em sembla que en sabem bastant, i antecedents n'hi ha d'instrumentalització política o partidista de la justícia i del sistema judicial, Però és veritat que fer al·lusió al lawfer constantment doncs, tampoc pot servir, no?, com una carta blanca. Jo, en el cas de la Begoña Gómez, ja dic, com algú que no té una formació en dret, doncs no acabo de veure tan clar, no?, que hi hagi alguna cosa fora de lloc. En el cas del José Luis Rodríguez Zapatero, bueno, sí que crec que com a mínim certes activitats no em semblen del tot legítimes, però ja dic, entrarà un jutge a valorar si parlem d'il·legalitats o no. Com dèiem, ha hagut decisions del jutge, el juez Peinado, que fins i tot han sigut objecte de control i de qüestionament dins del mateix sistema judicial i s'ha obert un expedient. Per tant, sí que crec que podem fer una crítica a com s'ha dut a terme aquesta instrucció i que això no es consideri que és un atac a la independència judicial. No crec que, bé, dues coses poden ser certes al mateix temps.
1: Assumpte, sí.
11: No, són dos casos diferents, eh? Jo els tractaria com a dues coses diferents. Jo si mai em passa res, agafaré d'advocat a l'Ignacio.
1: Bueno, jo ja fa temps que ho dic, això.
11: Jo, el tenim ja està. O sigui, tens dos clients. Esperem no ser-ho, però en tot cas tens dos clients. Però té raó.
12: Sempre dic que si tens sort no coneixes un advocat.
1: Exacte.
11: Això també és cert. És veritat, que ja ho ha dit tothom, no? I l'Ignacio, sobretot, a més coneixem que és el retorçar el dret d'aquesta manera, com ha fet el jutge Peinado, que l'han hagut de corregir. I tant. Jo, amb això sí que difereixo de l'Ignacio, no? Que és el tema de dir l'executiu no ho pot dir. És que arriba un punt que és quan els jutges fan política, també hi ha d'haver-hi una defensa política, perquè és que si no, jo crec que estem minvant la democràcia. És a dir, el que està fent el tribunal... Mira, passo un altre cas. El que està fent el Tribunal Suprem amb la llei d'amnistia, que jo crec que és pervertir la voluntat del legislador, jo crec que ells estan fent política amb això, perquè avui mateix ja deia, bueno, pues mira, ja, si ho diu el Tribunal Constitucional, no? Pues va, al final... Home, de veritat, jo crec que aquesta, la interpretació de la malversació que s'està fent és una opinió política. Llavors, quan els tribunals fan política, quan la política ha usat els judicials, el poder judicial, per no fer política, com va passar a l'1 de desembre, com va passar aquí a Catalunya, o com ha passat altres vegades, al final... Jo crec que està en joc la democràcia i, per tant, sí que es pot dir claríssimament que hi ha coses que no es poden fer i que hi ha una persecució política. Hi ha una persecució, en lloc, o sigui, utilitzant la judicial per fer una persecució política, i aquí hi ha hagut una persecució judicial que és l'amenaça constant quan sents els debats parlamentaris en el Congrés dels Diputats d'imputació en el Pedro Sánchez pues per lo de Ceuta o per lo que sigui. És a dir, és constant. És a dir, no s'ha abandonat la política i s'ha deixat en mans de les togues que els hi deu fer molta il·lusió doncs, controlar democràticament aquest país. I després hi ha una altra reflexió, que és que alguns dels comentaris que ha fet el jutge Peinado o que s'han sentit en el Congrés dels Diputats al voltant de la dona del president fan, com a dona, vergonya. És a dir, aquesta és el masclisme més brutal que s'ha vist. És a dir, què hem de fer? Tancar-les a casa, llançar la clau, ser que siguin tots cèlibes o no sé, o que es facin tot de veritat, eh? Perquè hi han hagut alguns comentaris que no tenen pèrdua. O sigui, no sé com poden pensar que han avançat ni un mil·límetre en qüestions de defensa o de la igualtat de gènere.
1: Uh-huh. Rosa.
14: Sí, sí, i aquí també introdueixes un altre tema, que és bàsicament, o sigui, no, en mans de què o tenim la justícia, diguéssim, no? Des d'aquestes mirades, fins i tot ja només que ho agaféssim des del punt de vista de la dona o dels drets humans o dels drets de la dona. No, a veure, jo també, sense fer una diagnosi tan detallada, no, com ens feia l'Ignasi, és cert que veure que la setmana de la jubilació, no, perquè, diguéssim, és l'última gairebé, l'últim mocoletazo, per dir-ho d'alguna manera, no, que aquesta setmana de la jubilació doncs enviï al banc dels acusats, hi hagi aquesta instrucció, etc. Doncs, bueno, sí que et dona a entendre un context que ha vist una mica des de fora, sense entendre-hi tant i sense haver-ho seguit tant, que algun missatge doncs s'està donant aquí. I aquí, clar, es fa estrany extreure això del context polític en el qual estem, o sigui, estem en un context polític en què hi ha, diguéssim, tota una bancada de la dreta i extrema dreta que el que està fent és un desgast màxim per poder arribar amb una convocatòria d'eleccions el més ràpid possible, i a més ho estem veient des de fa molt de temps. Bueno,
0: clar, la relació d'idees doncs sempre apareix. És a dir, engeguem aquest curs polític després de l'estiu i alguna cosa en aquesta tardor ja es veia que alguna cosa calenta doncs havia de sortir aquí. Bueno, doncs comencem aquesta setmana.
1: La pregunta és quantes coses calentes, no?
0: Unes quantes, jo crec que arribaran unes quantes perquè ve... Sí.
2: Mentre el més calent no estigui l'Euera, vull dir... M'afegeixo al club de fans de
1: l'Ignacio.
2: De l'Ignacio. Però tens un problema, Ignacio, eh? No, tens un problema. El tema és que una persona, diguéssim, militant del PP m'hagi fet entendre tot l'entramat del cas Begoña i, per lo que he pogut entendre, estar una miqueta, diguéssim, has fet servir la paraula tu, poc solvent, no sé si et faig un flac favor dient-ho, no? Però vull dir...
12: Abans soc advocat.
1: Sí. Cosa,
13: no, és imparcial, eh?
1: Deixa'm
0: diu, a part que... de lo del PP, soc advocat. Sí, per deixar-ho clar.
2: Però podria no haver-ho dit.
1: Hi ha una cosa que és més important que tot això, és que l'Ignacio, si alguna cosa ha demostrat històricament, és que té idees pròpies.
2: Sí.
12: Però voy a salir con 5 quilos más.
1: Hi ha uns quants clients, també, eh?
2: I, perdó, i has posat el PP, potser, vull dir... No, escolta'm una cosa. No, el que és veritat, que un cop veus, jo et dic, que el cas, diguéssim, des del punt de vista jurídic, sembla, i ho diu la gent que hi entén, poc solvent, entenc, i em sap greu, i amb això discrepo de l'Ignacio, no? que acaba convertint-se en una batalla política. I és una batalla política perquè la persona al qual és l'objecte d'aquest atac és la senyora de Pedro Sánchez. Vull dir, segurament si aquesta senyora fos la Pepita Martínez de la meva escala, aquesta poca solvència faria que el cas caigués, però com la senyora Begoña Gómez és dona, no va dir filla, dona de Pedro Sánchez, interessa que hi hagi aquest xup-xup polític. Vull dir, jo et dic, una cosa està fet bé de destriar-la, però jo crec que no és tan, al meu entendre, tan destriable una de l'altra.
1: Entrem en la recta final cap a les 9 de la nit. Hem obert avui el nostre programa marxant fins a Berlín. Hem situat una conversa, jo crec que més que interessant, amb la nostra corresponsal, perquè ens ha ensenyat la cara i la creu de la mateixa moneda en unes mateixes eleccions, perquè saben vostès que a Berlín ha guanyat una noia que és filla d'immigrants turcs, molt relacionada amb l'esquerra a l'esquerra, anem a dir-ho d'aquesta manera, mentre que a Mecklenburg, Pomerania Occidental, una mica el mateix que va passar amb Saxònia, l'altre dia ha estat la ultradreta la que ha avançat. Tu, Aime, que ja ens acompanyaves en aquell moment, deies que volies dir coses sobre això, no?
13: Sí. Aviam, jo deia al principi que crec que existeix, entenc que existeix una raó de fons que explica doncs, aquests resultats que poden semblar contradictoris, no?, en aquestes eleccions regionals a Alemanya, i és que crec que hauríem de llegir aquests resultats com dues formes diferents de canalitzar o de donar resposta a un mateix o similar malestar social, perquè veiem com a Saxònia, que és on va arrasar Alternativa per Alemanya, més del 65% dels votants eren persones amb dificultats econòmiques. Mm-hmm. I veiem com Die Linke precisament ha posat al centre de l'agenda i del debat públic la qüestió de l'accés a l'habitatge, fent propostes polítiques concretes sobre l'habitatge. És a dir, que el que n'extrec com a lliçó és que la precarietat, la pèrdua de poder adquisitiu, la inseguretat econòmica i laboral, no?, i la dificultat per accedir a l'habitatge, que totes aquestes circumstàncies materials no condueixen automàticament cap a discursos d'extrema dreta, però sí que generen un terreny que és fèrtil per als discursos polítics que ofereixen una resposta ràpida i senzilla fent que els penúltims de la societat s'enfrontin als últims, ja sigui culpant el migrant, ja sigui en altres contexts culpant a les persones LGBT. En general, tot aquest altre, aquest estrany o aquest nouvingut aquí es responsabilitza una mica del deteriorament de les condicions de vida. I en el cas de Die Linke, doncs crec que ha sabut conduir o articular aquest malestar posant al centre una qüestió que és troncal, que és el dret a l'habitatge, i que, bé, doncs fins i tot és veritat que estan a l'esquerra de l'esquerra de l'esquerra. Ells es defineixen com a socialistes democràtics, però estan a l'esquerra i defensen la socialització d'una part del parc immobiliari, de fet. I això és una cosa que, de fet, és una proposta que van recollir a un referèndum de 2021 que va tenir molt bona acollida, que va tenir un suport massiu. O sigui que sí que hi ha doncs una resposta social i un suport.
1: La pregunta que avui es fan molts analistes és si podrà fer tot allò que diu que vol fer. Perquè,
11: home, haurà de pactar,
1: xoca,
11: eh?
1: I xoca amb
0: les... Esclar, no ha de pactar ja per ser alcaldessa.
11: I haurà de pactar per ser alcaldessa. I Berlín no és Alemanya. Jo sé una mica el que deia en Aimer. El que és evident és que Alemanya, i a quasi tot arreu, ha desaparegut el centre polític.
0: Totalment.
11: El centre polític ja no existeix. Uh-huh. I, per tant, jo crec que aquí és on veiem, no? Aquesta, tot et porta als extrems, o l'extrem de l'esquerra, o l'extrem... Bueno, i això ja n'hi ha, que l'esquerra acabarà donant-li el govern a l'extrema dreta, amb la qual tancarem el cercle. Vull dir, perquè, d'alguna manera, que aquest és una mica l'anàlisi també, no? Uh-huh. On és el centre polític?
1: I Rosa.
0: Sí, no, bueno, vull dir que jo crec que sí que anem veient aquestes últimes eleccions i anem veient com el centre desapareix, també els partits tradicionals, o sigui, també estem veient com hi ha una batzegada amb els partits tradicionals que respon a aquest malestar de tota la gent, no?, i després de com es canalitza. I després un altre element que l'hem vist un altre cop clar, que ara en Berlín, s'ha vist amb Nova York,

0: el perden, perquè és impossible que la promesa electoral populista acabi materialitzant-se en polítiques populistes. No dic que sigui inocu, dic que no és dolent.
1: No,
0: la
1: mira, Giorgio Meloni se'n diu molt que efectivament l'havia domesticat el sistema. Avui ha fet unes declaracions que s'ha quedat a gust amb el tema de limitar la presència de nens estrangers a les aules. En fi.
2: Donald Trump.
0: És bastant més llesta que Donald Trump.
2: No, dic com altre exemple de si...
1: Exacte.
2: De si cal jugar o no amb això.
3: Molt breu, perquè suposo que anem...
1: Jo crec que... Suposes bé.
3: Jo crec que... Trec un meló i un altre dia ho acabem. Jo crec que l'extrema dreta anem-nos fent a la idea que algun dia acabarà tocant cuixa. No sé com, ni quan, ni de quina manera, però vull dir que jo intueixo, intueixo bé, suposo, bueno, suposo, ja el temps em ho dirà, que acabarà tocant cuixa. El que em preocupa, i deixo aquí el tema, és què hem de fer la resta, no? L'altre dia parlaven allò de cinturó o de parlar... I això és un tema que a mi em preocupa de quan arribem en el punt aquest.
1: Segurament el dia que arribem al punt aquest la solució resultarà evident. Fixa't si ens havien de dir això a Alemanya, el que ha comentat l'assumpte, no? Que l'esquerra acabi portant a l'extrema dreta al govern. En fi, va, que ens queden 5 minuts i una miqueta més per arribar a les 9. És l'hora de saludar el Toni Mata. Toni, què tal? Bona nit.
4: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i gent alemanya que ja no toca cuixa, els de la CDU Fiedersen. Com esteu?
1: Bé, molt bé. Molt bé. El colofó del dia, on el situes avui, Toni?
4: Mira, avui vull posar la tertúlia parlant de la Setmana del Llibre en Català. Un espai de parades a l'Avinguda Lluís Companys, on ara camines de l'Arc de Triomf a la Ciutadella mentre observes gent dins d'unes casetes que et miren a veure si els compres un llibre. L'acte de passejar... Ja...
1: Ui. Tothom, no hem entès res de l'última frase que deies. ¿Puede usted repetir?
4: Home, evidentment, em queixava de que l'acte...
1: No, es queixava del mateix que seguim sense escoltar ara. En fi, no sé què fer. No sé si tornar a trucar. Intentem fer-ho d'aquesta manera perquè em sabria molt de greu que ens quedéssim sense el colofó del Toni Mata. Sí que aprofito per dues coses. Per recordar que ara, just després de les notícies de les 9, ens acompanyarà, de fet ja hi és aquí a les instal·lacions de Roc Boronat, de Ràdio 4, el que, entre d'altres coses, va ser conseller d'Educació del govern de Catalunya entre 2006 i 2010. Un home amb una trajectòria política amplíssima i que, a més, avui és notícia. Estic parlant d'Ernest Maragall. De seguida s'asseurà al davant dels micròfons del Pla B. Serà, com sempre, una xerrada més que interessant. I després, Bruno Pérez parlant, com no avui, d'intel·ligència artificial. M'escoltes, Toni? Sí?
4: Perfectament, Toni Marín.
1: Ara t'escoltem una mica millor, fins i tot. Endavant, digues.
4: Deia que ara que hi ha aquestes parades, l'acte de passejar per l'Arc de Triomf és bastant més desagradable per tothom, perquè notes com llibreters, editors i escriptors et miren amb ulls famolencs, preguntant-te amb la mirada en quina cosa més important et podries gastar els quartos, maleït bordegàs, que no sigui alimentar el teu cervell amb les sàvies i trepidants paraules que contenen els llibres que ells t'ofereixen. Perquè res, Toni Marina, et fa sentir tan idiota com anar a una fira de llibres. Sigui quin sigui, et genera una mena de FOMO del volum de coneixement, històries, aventures i idees que t'estàs perdent. És l'IKEA de les idees. Hi ha milers d'escenaris possibles per la teva pròpia vida i tu et mous desorientat, sense saber quin camí vols seguir per al teu intel·lecte. Llegeixes llibres dels mediàtics, premis, clàssics, reeditats... És molt difícil escollir, i poc es parla de l'angoixa oceànica que patim els lectors navegant en la immensitat de l'oceà literari. També m'agrada molt la sensació de Tinder que genera l'organització de les casetes per editorials, perquè tu ja no mires llibres, sinó les editorials amb qui fas match. Quines s'identifiquen més amb tu i amb la teva mirada de cultureta? Avui estàs periscopi o males herbes? Tens el cos per un blaqui o et sents més anagrama? Identifiquem valors amb els catàlegs creant la figura dels editors estrella, que ja són com els enòlegs, que posen el seu nom a l'etiqueta del vi. Pupatge editorial, obra de Marçal Marrés, un toc de narrativa contemporània americana francesa i joves catalanes. Felicitats pel teu bon necessitari. Segur que a casa estan molt orgullosos. Però la Setmana del Llibre en Català té l'objectiu d'esperonar, Toni, les vendes de llibres a la nostra petita llengua. I l'embriagament d'aquest fet ens impedeix ser seriosos, cartesians amb algunes coses. Per exemple, la setmana va del

0: el 27 de setembre, i si jo no m'erro, això són 9 dies, i les setmanes, l'últim cop que jo vaig mirar, en tenien 7 de dies. Per tant, ja anem malament. Segon, per una situació familiar sobrevinguda, estic en condicions de proposar una nova campanya per al foment de la lectura en català terriblement eficaç. Trencar-te la cama. He pogut observar que des que el meu fill es va trencar la cama, no para de llegir. Ni futbol, ni piscina, ni passejos amunt i avall. A la cadira de rodes i tot el dia llegint. Això em fa pensar que si trenquéssim la cama a molta gent i a urgències els regalessin llibres en català, dispararíem els índexs de lectura i potser començaríem a revertir els resultats de PISA. Algú dirà, Toni, que la proposta seria massa agressiva, però jo penso que només cal un bon lema. Per exemple, trencar cames pel català. Trencar cames en general, Toni, no està bé. Però fer-ho pel català, això ja és una altra història, no trobes? Si us plau, pensem.
1: Bé, avui ha començat el debat, doncs apuntem la idea. No crec que tingui massa recorregut, sobretot perquè la cama que l'hauria de fer caminar està trencada. Toni Mata, una abraçada. Moltes gràcies.
0: Vinga, que vagi molt bé.
1: Fins demà, només uns segons per arribar a les 9. Ha estat un plaer tornar-vos a veure, retrobar-vos en el cas de la Rosa, que
2: sí,
1: encara,
2: que encara no, havia passat
1: no
2: per
1: ens
2: aquí.
1: Havíem vist. Aimé Román, tenim ganes que vinguis un dia a l'estudi, eh? Molt bé. L'Aimé Román s'ha quedat boca badada amb la meva expressió. Escoltem-me, gràcies a tots, a totes. Aimé Román, Rosa Surinyac, Ignacio Rigau, Assumpta Escarp, Miquel Prats, ha estat un plaer, com sempre. Moltes gràcies.
3: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Ara fem una petita pausa. Arribem a les notícies de les 9 i de seguida esteu al davant d'aquests micròfons Ernest Maragall. Una xerrada més que interessant. Tornem ara mateix.
4: Són les 9.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona nit. Un vigilant de seguretat del centre de menors, l'Alzina, al Palau Solità i Plegamans, al Vallès Occidental, va morir dijous passat després de trobar-se malament mentre treballava, segons confirmen fonts del Departament de Justícia, a Ràdio 4. Laura Monill, bona nit.
6: Bona nit. Sí, els fets van passar després que els educadors haguessin de contenir un jove intern que estava alterat. L'actuació es va fer mitjançant tècniques de desescalada i ja havia finalitzat quan, durant el trasllat del jove a una altra habitació, el vigilant es va trobar malament. Els serveis sanitaris es van activar immediatament i el vigilant va ser traslladat a l'hospital on va acabar morint. El Departament de Justícia ha traslladat el condol a la família i als companys. L'home feia uns 20 anys que treballava al centre i era una persona molt estimada.
4: Gràcies, Laura. Dels tribunals, la Fiscalia ha subratllat la necessitat que el Ministeri d'Hisenda emeti un informe fiscal i tributari sobre l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero i les seves dues filles entre 2020 i 2025, davant els indicis, diu, que podrien haver cobrat comissions relacionades amb el préstec públic que van obtenir l'aerolínia Plus Ultra. Anticorrupció ha sol·licitat al jutge que reclami l'elaboració d'un estudi que abasti des de les declaracions tributàries fins als béns, informació d'ingressos, pagaments o possibles deutes, operacions de trànsit d'exterior, divises o compra i venda d'actius, també dades sobre les relacions societàries o qualsevol altre aspecte que s'estimi rellevant a l'efecte de conèixer la seva operativa financera i comercial. Tot en un dia on el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat les filles de l'exlíder socialista com a investigades el proper 30 de novembre i abans, el de nou, l'exdirector de participades de CEPI, José Ángel Puerte Arroyo, i l'exdirector financer de Plus Ultra, Félix Martín, perquè declarin com a testimonis. A més, ha sol·licitat un informe pericial a la joieria Llanes de les peces confiscades. I també un apunt dels tribunals, l'advocacia de l'Estat ha presentat un recurs contra la decisió del Tribunal Suprem d'aturar cautelarment el dret a vot de la llei de nets, segons fonts del Ministeri de Presidència. La norma atorga el vot a tothom que ha aconseguit la nacionalitat espanyola o està en tràmits d'aconseguir-la per ser descendents d'exiliats espanyols. La mesura cautelar de l'alt tribunal paralitza la inscripció de persones a les quals s'ha atorgat la nacionalitat espanyola al cens electoral de residents absents a l'estranger. El Suprem va justificar la mesura amb l'argument que la llei pot afectar el cens, però l'advocacia veu excessiva la decisió. En plan internacional, Espanya i altres 21 països i institucions demanen que la intel·ligència artificial sigui supervisada per humans i que els estats membres de l'ONU estableixin normes comunes per a aquesta tecnologia. Entre els signants del document es troben, a més del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, o el primer ministre del Canadà, Mark Carney. Els signants reconeixen que la IA té el potencial de millorar les vides, impulsar l'avenç científic i enfortir les economies, però també subratllen que el seu ràpid desenvolupament planteja greus riscos per a la seguretat i la protecció si no es gestiona adequadament. En aquest sentit, insten els governs i les organitzacions regionals a desenvolupar i coordinar normes comunes així com a reforçar la seva transparència. La missiva arriba enmig d'advertiments per part de desenvolupadors i investigadors sobre els riscos de la IA, un dels temes que de ben segur s'abordaran a partir de demà a l'edició número 81 de l'Assemblea General de les Nacions Unides, que comença a Nova York. El seu secretari general, Antonio Guterres.
2: Global coordination is also indispensable.
4: Ha fet una crida a la cooperació global per protegir la població d'aquests riscos associats a la IA. I més qüestions. De tornada a casa nostra i a falta d'un acord in extremis, aquest dimarts està convocada una vaga parcial en els autobusos de Barcelona després que hagin acabat sense acord les negociacions entre plantilla i TMB. Serà una aturada de 7 hores que començarà a les 10 del matí i s'allargarà fins a les 5 de la tarda. Els serveis mínims seran del 20% entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. Entre les 4 i les 5, coincidint amb l'hora punta, els serveis mínims seran del 40%. També s'haurà de garantir un bus de barri per línia. El comitè d'empresa reclama un augment salarial, la reducció de la jornada a 35 hores setmanals, la millora dels calendaris laborals i el lot de Nadal. També critiquen que no es respecten els descansos. I no apunta també en plana de mobilitat. Els trens de llarga distància entre Castelló de la Plana i Tarragona tornen a funcionar després que el tram hagi estat interromput durant 2 hores per un problema de manca de tensió a l'àmbit de Rifà, al País Valencià, segons ha indicat Adif. I en esports, el Joventut de Badalona ha celebrat aquesta tarda el primer títol de Supercopa ACB de 8 anys després. En un ambient de festa, centenars d'aficionats s'han aplegat per acollir els jugadors a la plaça de la Vila plena de gom a gom. No ha faltat la música, el confeti ni la pirotècnia. El moment més emocionant, com no, ha estat quan els jugadors han sortit al balcó a celebrar amb l'afició. Ricky Rubio ha estat l'encarregat de fer el pregó.
3: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Jo recordo el 2004 quan li va tirar un aliup al Rudi.
4: Amb aquest apunt hem arribat gairebé a les 9 i 6. Més informació al butlletí de les 10.
5: Ràdio 4.
1: Són les 9 i 6 minuts, enfilem la darrera hora del nostre programa. Avui saben que Pedro Sánchez ha explicat que efectivament cal regular la intel·ligència artificial, que és un dels grans debats que tenim ara mateix situats a nivell internacional. Després en parlarem d'aquesta qüestió amb el nostre pèrit judicial informàtic forense, Bruno Pérez. Parlarà de com efectivament la intel·ligència artificial pot acabar afectant la ciberseguretat, que és una de les qüestions que ha posat avui al damunt la taula Pedro Sánchez. Quina alegria tenir-lo aquí. Ernest Maragall, com està? Bona nit.
7: Molt bé, bona nit. Alegria la meva.
1: Com ha anat l'estiu?
7: D'atendre la vostra amabilitat.
1: Ha anat bé l'estiu. M'estava queixant de massa calor, no?
7: Sí. Bé, però això em sembla que és una queixa massivament compartida.
1: Massivament compartida.
7: Excepte pels que hagin tingut, que em sembla que vosaltres mateixos, la possibilitat d'anar a partir d'una certa alçada.
1: Dormir amb manta hauria de ser absolutament aconsellable, eh? Absolutament. Escolti'm, senyor Maragall, començo per aquí, que és notícia del dia, i després ens n'anem cap a altra banda, perquè no tenia previst parlar-li d'aquesta qüestió, però avui la secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha avançat que el partit gestionarà una disculpa a la família Maragall, pels cartells difamatoris sobre l'Alzheimer que van fer, bueno, ja ho saben tots els oients, no?, durant la seva campanya electoral, no? Com rep aquest anunci que ha fet Elisenda Alemany, senyor Maragall?
7: 2 anys després.
1: 2 anys després.
7: Dos anys després. cal afegir gaire més. El que passa és que a mi sembla que hi ha un... jo crec que va haver-hi un primer gest de la direcció d'aquell moment, que no és la mateixa de la que hi ha ara, Esquerra Republicana, que va adreçar, crec, si no vaig errat, un missatge directe a la família. A mi sembla que el que he sentit dir amb tota la raó a la Cristina Maragall, la filla d'en Pasqual, és que esperava una, hagués esperat una, diguéssim, una presentació d'excuses formal, no tant a la família, sinó a la comunitat, a les entitats, als afectats, a les famílies dels malalts d'Alzheimer, que són els que en aquell moment es van sentir naturalment i legítimament especialment, diguéssim, ofesos, en el millor sentit, no? perquè va ser una vergonya col·lectiva, no? I d'alguna manera una vergonya de país, que protagonitzada per una organització política en concret. No
1: pot ser més eloquent la seva resposta. De fet, amb el primer, dos anys després, ja estava resposta a la pregunta.
7: També, sí. El pitjor és que això no tinc la impressió que estigui tancat. Està tancat en fals, si més no. Però bueno, jo espero que quan algú pugui veure l'informe, que de moment aquest que diuen, que expliquen que hi ha, llavors potser tindrem més elements de per valorar exactament on som, no? I si efectivament, com sembla que suposo que amb vostè deia que es pretendria, si està aconseguit. Jo tinc la impressió de que no, però estic prou d'acceptar que m'equivoco. Però en aquells moments més veig símptomes de que segueix activa una pugna interna, no una pugna, una depuració interna, una actitud i una voluntat d'expurgar, de separar, de fer fora determinades... En fi, tota una colla d'elements prou explícits i prou lamentables des d'un altre punt de vista.
1: És interessant perquè sovint parlem de la política emmirallant-nos en què la política ha de servir per solucionar
7: això no és
1: els
7: política,
1: problemes de la societat.
7: Això precisament és que no és política, és un fet petit, lamentable, miserable, que a més després s'ha utilitzat...
1: Senyor Maragall, petit
7: per
1: no
7: una,
1: és...
7: Per una, és petit en els fets, no,
1: això
7: és,
1: sí.
7: No és petit en la significació. És petit, és un afer molt... en fi, que no dona gaire de si, és molt clar el que va passar.
1: Sí.
7: Però el pitjor arriba quan algú decideix utilitzar-lo com un instrument per desenvolupar una batalla política interna.
1: El foc amic. El que és al·lucinant és el foc amic, anar en contra del teu propi candidat.
7: Que a més, efectivament, se'n van sortir, van tenir èxit, ho van utilitzar per guanyar, diguéssim, amb una batalla interna. I, per tant, és una qüestió no estrictament política, sinó més aviat de petita batalla pel poder, o no tan petita, aquesta.
1: Un s'acostuma a aquest tipus de coses en el món de la política? Perquè m'imagino que això, després de tota una vida, vostè té un currículum que és impressionant. Jo crec que els nostres oients ja ho saben, però això que un es vegi sotmès a aquest tipus de conxorxes...
7: No, això el que serveix és per tractar de... d'anar un xic enllà de l'anècdota lamentable i terrible i que és clarament ofensiva per tanta gent i començar a fer-nos preguntes més estructurals, no? Com són els partits? Per què són com són? Per què es comporten?
1: En què s'han convertit els partits?
7: I en què
1: no?
7: s'han convertit? I quin capteniment mostren en la seva relació amb la ciutadania? Com exerceixen la funció bàsica de representació, les dues, la de representació i la de selecció de nous representants, no? I em sembla que en els dos camps, en els dos àmbits, ni en la representació ni en la selecció de nous lideratges o de nous representants, tenim un sistema que respongui al que seria una expectativa natural de la ciutadania en aquells moments.
1: Hi ha massa gent agafada a la cadira?
7: No, jo crec que, bueno, però aquesta, això és part de la reflexió de fons que hem de fer, que ja no és contra ningú, és simplement constatar que una determinada legislació, una determinada concepció dels sistemes electorals acaben tenint com a resultat quasi fisiològic, diguéssim, unes organitzacions polítiques autoreferenciades, tancades, blindades en si mateixes, que no volen saber o gaire res, o que són incapaces de desenvolupar un contacte, una interlocució naturalment arriscada, però necessària, d'escolta, d'exigència mútua amb la ciutadania, de retiment de comptes, tornant al fet d'aquest petit del que parlàvem al principi, el fet de que encara de que això no sigui públic, l'informe i les raons i els suposats fets, ja és en si mateix un indici, diguéssim, d'aquest auto... estan reclosos en si mateixos els partits, han decidit allunyar-se de la ciutadania. Per tant, alguna cosa hi ha que canviar en aquest sistema. I això, però això, pas que això vol dir canviar lleis i canviar les regles del joc i canviar... Vull dir, no és un problema només de bons i dolents o de capteniment individual, és un problema molt més estructural, molt més de fons, que demana tractament també de fons.
1: I algun...
7: pel bé de la democràcia. El que està en joc és la democràcia.
1: Clar, clar.
7: I aquesta mena de funcionament d'aquesta mena... I aquí jo no estic parlant d'un partit, és bastant general, això, és bastant comú. Doncs això està clarament, ostensiblement perjudicant, fent mal a la democràcia i creant el millor terreny perquè apareguin solucions simplistes, populistes, demagògiques, i a més racistes, etc.
1: És aquí on som, no?
7: Que viuen d'això, de les febleses de la democràcia, enteses com a, diguéssim, un suposat òptim dels mecanismes de representació i de funcionament d'una societat.
1: I que utilitzen la democràcia justament per fer-la més dèbil, no?
7: No, l'utilitzen per carregar-se-la.
1: Això dic.
7: No per fer-la més dèbil, no? O és que no tenim prou experiència històrica per saber que això va així i que els que estan aprofitant-se de situacions derivades del mal funcionament d'un sistema democràtic el que acabaran fent és tractant d'enderrocar-la o de substituir-la per uns models absolutament horribles, autoritaris, sense cap respecte pels drets de la ciutadania, aniquilant tota una colla de drets bàsics. Tenim tota l'experiència i tot el coneixement. Encara que algú s'entesti en fer veure que ho ha oblidat.
1: I com s'explica, senyor Maragall, que arribin les eleccions i acabin guanyant els Milei, els Trump... etcètera.
7: Home, s'explica per això, també s'explica per la ineficiència, és a dir, a veure com dir-ho, la democràcia ha perdut capacitat de competir en el terreny de la capacitat real de resoldre problemes amb el món privat dut a uns determinats extrems a partir de la tecnologia, a partir de la simplicitat dels arguments econòmics, del benefici, el cost que sigui, de la cobdícia, no?, en definitiva. I, per tant, la democràcia és lenta, és pesada, amb un grau o amb un altre. Però això es tracta, també, de tractar de tenir mecanismes de decisió, mecanismes de relació amb la ciutadania, mecanismes de presa de decisions molt més eficients, molt més àgils, molt més capaços de competir amb aquest terrible poder econòmic privat que és capaç de demostrar que la democràcia és, com diu, ara ja ho diuen obertament, els grans poderosos, l'empresari de la gran empresa militar nord-americana està dient obertament en conferències que ve a Europa a dir-ho, a més. La democràcia és incompatible amb la llibertat, diu. És a dir, acabem amb la democràcia...
1: Probablement amb la seva, no?
7: No, a través de que ell sigui l'únic a tenir tota la llibertat per prendre decisions, efectivament. Però no és un cas aïllat, ni és una excepció. És més bé l'expressió d'una realitat que s'està consolidant arreu d'Europa i arreu del món, especialment del món occidental. Però precisament perquè hi ha tot un espectre geopolític en curs que ens ofereix, diguéssim, totes les expectatives amb un sentit no precisament amable en aquests moments.
1: Hi ha algun lloc en el que agafar-se? Hi ha alguna idea política que vostè digui per qui podríem anar?
7: Jo crec que les idees, els conceptes hi són. El problema és que moltes vegades les esquerres, els progressistes, ens hem oblidat de convertir les idees i les conviccions en projecte real, tangible i capaç de ser compartit amb la proporció adequada per la ciutadania. Però, per tant, es tracta d'això. Això jo crec que vol dir recuperar la capacitat de la societat per fer política. Hem de tornar a socialitzar la política. Hem de tornar a la política dels ciutadans, diguéssim. O almenys no des del punt de vista aquest clàssic populista de fer veure que tu no deixeixes perquè el que quiera el pueblo, diguéssim. No, yeah. No, no és això. Es tracta de tenir la consciència, el coneixement, l'aproximació real a la complexitat d'un món que efectivament cada cop més globalitzat, cada cop més complex en aquest terreny, no? I que per tant demana també respostes basades no precisament com fan les extremes dretes, i a vegades les extremes esquerres també, basades en solucions
1: fàcils,
7: miraculoses, immediates i totals, i en canvi corre el risc de formular projectes des de la raó, des del coneixement objectiu, almenys de pretendre-ho, d'intentar-ho.
1: Això és el que busquen una mica amb el Cercle de Política i Drets, m'imagino, no? S'han aplegat tota una sèrie de persones amb currículums molt potents, amb visions del món molt interessants.
7: Sí, això jo crec que és una gran virtut, i al mateix temps és forma part de, precisament, defineix també, ajuda a entendre la complexitat d'això que jo estava defensant fa un moment. Per què? Perquè inclús entre nosaltres, una cosa que tinguem debats interessantíssims, i una altra cosa és que siguem capaços de traslladar aquests debats de la societat en forma de, no només de reflexió, sinó també d'alguna manera d'orientació, de proposta, que és el que teòricament ens defineix. I no ens podem, no volem quedar-nos amb la fàcil i típic diagnòstic de comentarista, que o bé que es queda en el que mal va todo, o en la capacitat crítica d'explicar que malament es comporta l'un, l'altre, un partit o una determinada institució, un determinat govern, etc. Sinó que es tracta de, a partir d'una anàlisi pretesament solvent d'una qüestió específica, doncs de donar-hi no només de formular el diagnòstic, que també, sinó a més a més d'apuntar això ha d'anar cap aquí, i les reformes, les novetats, les transformacions que cal apuntar són aquesta i aquella. I aquest és un risc, i al mateix temps és una meravella si som capaços de donar-hi continuïtat i d'anar efectivament parlant de tot el que s'ha de parlar i treballant en tot el que s'ha de treballar, que és molt, que hi ha des dels temes que ja hem tractat com a Europa o molt recentment el finançament de Catalunya com i el concepte mateix d'autogovern, fins a tot el que es deriva de les complexitats d'una societat diversa com la que ja tenim, amb la immigració present, o les complexitats associades amb això que ara és notícia dia sí, hora també, la intel·ligència artificial, les noves tecnologies i tot el que se'n deriva, també perquè forma part del risc democràtic que estem assumint. No? És una de les eines amb més capacitat de fer bé i de fer mal, no? Em sembla.
1: Hi ha capacitat per escoltar? O hi ha massa gent entestada en tenir raó?
7: Aquesta és una altra... És una de les... Jo crec que és una de les derives d'un concepte de la política dut des d'aquesta estructura partidària que abans dèiem, que no vol tant debatre, aproximar-se i entrar a fons en les matèries, sinó que el que vol és guanyar o desacreditar. Tant, a vegades sembla que sigui més fer perdre l'altre que no pas guanyar, o almenys no pas tenir raó. La raó desapareix, la raó.
1: La política la contra.
7: L'important acaba sent això que en diuen el relat. No? Quin relat la gent compra? Ah, doncs si aquest és el relat que compra, aquest és el bo. Ah, sí? Jo no estic gens d'acord amb això. La gent pot ser, naturalment, que té dret a tenir opinions i a expressar-les i a defensar-les i a fer-les arribar, i és el que toca a les institucions. Però jo crec que molt sovint s'abusa d'una mena de simplisme, diguéssim, d'enquesta, per entendre's, no? La gent el que vol és més seguretat. No? És molt bé, clar que vol més seguretat, naturalment que la vol. Però, per tant, hem de parlar de seguretat i de quasi res més. Ah, fantàstic, home. I no té res a veure si la seguretat té o no a veure amb model productiu, amb la diversitat sociològica, amb les desigualtats creixents, etcètera, etcètera. Clar, jo ja entenc que en termes de campanya electoral i de gurus mediàtics això és més complicat i segurament desaconsellable, no? com em deien a mi mateix molt sovint, no? amb més d'una oportunitat. I jo crec que si amb alguna cosa m'he equivocat és en acceptar excessivament aquest tipus d'imposicions o de criteris de màrqueting polític a totes i en última instància.
1: L'altre dia algú deia aquí al programa que hi havia massa spin doctors amb un currículum acadèmic brillant d'Oxford que estaven dictant missatges que eren pràcticament els mateixos per tothom i a qualsevol punt del món.
7: Sí, efectivament, sí, clar. Són venedors, venedors de política, venedors d'èxit, suposadament, no?
1: Però que interessant el concepte del venedor de política, és molt interessant. Clar, bueno, efectivament, estem plens de venedors de política en aquests moments, no?
7: Estem plens de venedors i estem faltats de, com dir-ho, de lectors.
1: De coneixement
7: de la història. Clar. Jo aquest estiu he llegit un llibre que aconsellaria a tothom, precisament perquè és història, però al mateix temps és molt il·lustratiu dels riscos que avui estem afrontant des del punt de vista democràtic, precisament, que és la història de per què va fracassar la República de Weimar entre l'any 19 i el 33. Uh-huh. Era un experiment magnífic a Alemanya, carregat no només de bones intencions sinó de projectes i de voluntat transformadora, i de com va perdre successivament amb la batalla amb els poders econòmics, amb els poders dels grans industrials, dels grans propietaris agrícoles, dels partits de dreta, amb els errors dels aliats occidentals que acabaven de guanyar la Primera Guerra Mundial i van imposar condicions draconianes a una Alemanya diguéssim, empobrida però orgullosa, precisament. I per tant, va haver-hi qui va utilitzar l'orgull i la reacció contra l'aparent injustícia històrica que patien, no? I em sembla que aquí estem en alguna manera, amb tot el que jo veig i llegeixo dels partits que vostè abans mencionava, de les extremes dretes a Europa, doncs estem veient que algú intenta repetir, lamentablement, la història i acabar de carregar-se la democràcia de la mà de la tecnologia, però també de la mà del militarisme, de la mà de la desigualtat, de la mà del simplisme autoritari, etc.
1: Vostè va impulsar la Llei d'Educació de Catalunya, que encara és vigent a dia d'avui, a la seva...
7: Vigent, però no vol dir que estigui desplegada ni complerta amb la seva aplicació, ni molt menys. I per tant...
1: Aquí tenim un problema.
7: Si ho dic jo, sembla que estigui reivindicant la meva. No, i no és això.
1: Però per què no reivindicar si vostè considera que...
7: No, home, és a dir, jo crec que en la Llei d'Educació, en les parts, precisament, poc o gens aplicades, hi ha una part, ni molt menys tota, de resposta útil a la situació del nostre sistema educatiu. Ara, deixi'm dir-li a continuació que una part més, més profunda i més real del que pugui semblar dels problemes del sistema educatiu comencen, neixen i apareixen fora del sistema educatiu. El que tenim és una complexitat social, el que tenim és una no només una diversitat, sinó també una desigualtat creixent, i tenim uns nivells culturals molt desiguals dins de la pròpia societat i que acaben sent factors determinants. Mira, jo recordo quan ja aleshores, és a dir, fa 20 anys, sí.
1: Sí, és impressionant. No entrem per aquí.
7: Vaig dir només una frase. Uh-huh. Les escoles tenen síndrome de Penélope. Perquè tot el que les escoles intenten, en la majoria immensa dels casos, de bona fe i d'una manera professional, apassionada, convençuda, intenten construir pels seus infants, pels nois i noies els que tenen, de 9 de matí a 5 de la tarda, de 5 de la tarda a 9 de matí següent, ho veuen desteixit, desconstruït. Per què? Perquè la suma del que passa en l'espai domèstic, en l'espai públic, en les xarxes de comunicació, en els mitjans de comunicació, tendeix a no només a portar la contrària, sinó que amb una potència molt superior des del punt de vista de comunicació i de missatge directe als mateixos ciutadans, doncs van en direcció absolutament contrària. I crec, per tant, que el sistema educatiu l'hem d'apoderar perquè sigui capaç de ser conscient d'això, però també d'intervenir. Si volem bon sistema educatiu, comencem a actuar en el que passa a partir dels 5 de la tarda. I el que passa no només amb els nois i noies que ja fan lleure, activitats extraescolars, etc. I després començar a parlar tot el que passa dintre de l'escola, que també dona per molt.
1: Escoltat així, semblava que els problemes de l'ensenyament a Catalunya són de tots menys de l'escola, no?
7: No, però l'escola s'ha d'acostumar a saber que té la... que té una raó sobradíssima i una legitimitat per exigir a la resta que facin que li toca.
1: No, i tant.
7: I que no, perquè si no el que fem és el contrari, que és dipositar a l'escola els problemes que no són de l'escola sinó de la societat.
1: Aquesta conclusió ens porta coses com el tema de l'autoritat dels professors, no?
7: També, no? L'autoritat dels professors, però...
1: Això ha de venir de les famílies.
7: Concretada, per exemple, amb un concepte dels que vostè deia abans de la llei d'educació, que és l'autonomia del centre, la capacitat dels equips directius per formular el projecte i dur-lo a terme, i per intervenir... És una de les explicacions que ara apareixen derivades, associades tant al críticament als, a les qüestions de l'informe PISA, derivades de l'informe PISA, com als casos d'èxit que s'observen en altres països europeus com Estònia, no? Que s'ha dit... Que s'ha explicat.
1: Ja en parlàvem abans,
7: Bueno, clar, és que val la comparació directa de resultats amb aquests països, o hem de començar per comparar també la complexitat social en la que estem uns i altres? O és el mateix en termes d'homogeneïtat o heterogeneïtat? És el mateix en termes de nivells culturals diferenciats, de nivells de renta diferenciats, el que ens passa aquí i el que passa allà? Jo crec que no, jo crec que no ho és. I que, per tant, i això no serveix d'excusa. Això hauria de ser per apoderar més de l'educació. No només... A mi em sap molt bé, no només és absolutament necessari el creixement de recursos i la possibilitat de complir amb aquells vells objectius també de la llei, d'un determinat percentatge, etc. Però li asseguro que cada cop més, i tal com tenim la demografia, arribarà un moment en què el problema ja no serà tant. Arribarà un moment, si creixem prou, que el problema no els problemes seguiran existint amb molts més recursos. Si és que no són capaços d'afrontar la batalla que jo li dic a les dues bandes de la societat, i dintre de l'escola, amb un determinat reforçament d'aquests elements estructurals de confiança, en definitiva, d'apoderament de mestres directius i, si m'ho deixeu dir, també d'exigència. Tenim la formació de mestres que necessitem, tenim la concepció adequada de l'ús i la presència de les tecnologies de la informació dintre de l'escola, tenim, valen exactament igual ara que fa 50 i 100 anys, com estan vigents els conceptes d'aula, els conceptes de llibre de text, els conceptes curriculars. Jo sé que hi ha un debat que jo comparteixo en alguna mesura de que ja hem de trobar l'equilibri entre capacitats competencials i coneixements en si mateixos, no? I crec que hem d'anar per aquí a buscar, diguéssim, amb tota la passió, aquest punt d'equilibri. Però a mi em sembla que tenim molt poca gosadia reformadora i que l'educació el que demana és gosadia reformadora i apoderament per interpel·lar la societat, la ciutadania, des de l'escola, també.
1: Li ha trucat algú per preguntar-li?
7: He tingut alguna experiència, però molt puntual i molt... Ara veig que estan convocant... A mi no m'han convocat, que jo sàpiga, aquest esforç de consens i de gran reflexió.
1: Per això li pregunto.
7: Molt bé. Vam tenir un dia una conversa, uns quants exconsellers, amb la consellera, fa pocs mesos, on van sortir totes aquestes coses, també.
1: Sí, és interessant. És que realment estem parlant...
7: Però ens hi hem de posar. És un tema... És d'aquestes casos en què és més fàcil i més evident dir que quan deixem que això sigui un altre terreny més de confrontació partidària, de mocions de censura, de crítiques... Tota la reacció a l'entorn de l'informe PISA m'hi sembla particularment no injusta perquè estigui a favor del govern, que es va equivocar estrepitosament en la manera de gestionar-ho, però sí amb l'absència de capacitat crítica respecte del que representa aquest informe, de com està concebut, fins a quin punt és útil en termes de comparació amb altres realitats, fins a quin punt està encara empaltat de conceptes i de criteris que són en si mateixos discutibles. Fins a quin punt és capaç de copsar les complexitats d'una societat com la nostra, que ha crescut amb 2 milions de persones, o d'un sistema educatiu que ha crescut amb tants, amb diversitat, especialment, durant aquests anys. I això, perquè hem de suposar que aquest informe és capaç de mesurar igual de bé ara que fa 20 anys, quan la realitat ha canviat?
1: Sí, el que passa és que no és només l'informe, no? És l'experiència dels nanos, de veure el nivell que tenen, són tota una sèrie d'històries.
7: Sí, però la reacció fins ara és més aviat conservadora. La reacció dels sindicats és conservadora, cregui'm, no és... Ja entenc que poden...
1: Vol dir la reacció de tots els sindicats? No és el mateix Comissions i UGT, que van arribar ràpidament a un acord amb el govern?
7: Sí, però Comissions i UGT van ser els primers a pactar amb el govern que reduís el desplegament de l'autonomia de centre i de la capacitat dels equips directius. I això és no conservador, això és reaccionari. És anar a marxa enrere explícitament.
1: I com s'explica?
7: S'explica perquè tenen interessos corporatius que basats encara en una visió del sistema, no, a veure com dir, ells en diuen igualitària, i el que és homogenitzadora, encara pitjor. En una ciutat com la nostra podem aspirar en que tots els cols siguin iguals, tots tinguin els mateixos trets, el mateix projecte, és absurd, no? I per tant això és un altre element que està perjudicant sensiblement l'escola pública a casa nostra, perquè té les mans lligades a l'esquena des del propi cos, o des d'alguns determinats representants del propi cos, quan és evident que, en canvi, que hi ha molts milers de mestres i de professors a les nostres escoles i als nostres instituts que voldrien una altra cosa, que voldrien anar a fons amb la responsabilitat, amb l'autoexigència, amb la capacitat de copsar la complexitat del seu propi entorn, de cada centre, de cada poble.
1: I una cosa que ha dit vostè ara fa un moment i que m'ha recordat, el que abans ho recordava també, el que va dir Gregori Luri fa escassament una setmana en aquest mateix micròfon on sou vostè ara mateix, que et deia que havia estudiat el model d'èxit de l'ensenyament a diferents països i que el que tots tenien com a fil en comú era la inversió en la formació de professors. I fonamentalment perquè
7: és inversió i és exigència.
1: I tant, i tant.
7: I és exigència, també.
1: I tant.
7: Perquè si no acaba... S'ha produït un fenomen que és natural, també, fins a cert punt. No sé si puc dir-ho així, però... A veure, en termes relatius, en termes de professionalització per molts i moltes joves de casa nostra, l'educació és un món, un àmbit, un sector que ofereix seguretat, que ofereix unes condicions econòmiques que no són cap meravella, però que són, bueno, mínimament estables i que a més van seguint com el ritme dels funcionaris en general. I a més, suposadament, amb un nivell d'exigència, diguem-ne, de control, d'avaluació, de revisió, de qualitat, més aviat escàs, en general. Excepte que el que et facis tu mateix com a professional. Doncs, bueno, això no ha evitat que tinguem, afortunadament, molts milers de mestres i professors entregats, apassionats, que es formen, que es continuen formant, que investiguen, però que també hi ha un percentatge significatiu de docents, no sé quina és la paraula, instal·lats, acomodats, resignats, que busquen, diguéssim, el sol mínim, diguéssim, el sostre mínim de la seva ambició.
1: Deixa'm preguntar-li una cosa.
7: Això, un país amb la nostra complexitat, precisament perquè té el que té, que és molt més alta del que era fa 20 o 30 anys, doncs hem d'augmentar el nostre nivell d'exigència i també de suport en aquesta realitat. Els hem d'apoderar, els hem de donar tota la confiança, tant com els hem d'exigir, diguéssim, que
1: s'hi posin. Tot això que acaba de dir, amb el que deixi'm que li digui, estic totalment d'acord. Quan era conseller, ho hagués pogut dir exactament de la mateixa manera?
7: Home, ja ho deia, més o menys per això em vaig barallar tant amb els sindicats, en part per això, sí, i per això la llei, que com que la vam acordar, doncs no va arribar segurament als límits que jo voldria, també perquè no era una llei, diguéssim, del que passava dintre de les aules. És una llei, excepte en uns temes molt concrets, com el tema de la llengua i la defensa del català, etc. però era una llengua, era una llei més d'organització, d'estructura del sistema, no curricular, no, i no havia d'entrar en temes pedagògics. Ara sí, ha d'entrar. Hi ha un debat, aquest que li deia abans, no? Competencial, coneixement, etc. I em sembla que és necessari. Però jo crec que hi ha un debat pedagògic o didàctic pendent, nou, que es deriva dels canvis en la pròpia societat i d'aquesta feblesa relativa del sistema educatiu enfront d'un món extern que educa o deseduca, influeix, arriba i envaeix amb molta més potència que la que pot tenir un mestre durant tres quarts d'hora en una determinada aula.
8: Hem d'acabar, senyor Maragall, i mira que em sap greu perquè m'ho estic passant bomba amb aquesta xerrada, li ben asseguro. És cosa meva o el veig més lliure que mai?
7: Home, si no estigués una mica més lliure que mai, malament rai, no?
8: Home, voldria... no sé si tothom pot dir el mateix, eh?
7: Home, tinc l'edat que tinc, tinc la situació que tinc, estic degudament jubilat, i digníssimament jubilat, perquè en aquest país els sistemes de jubilació són... Un altre dia, si vol, parlem d'immigració i...
8: Vinga.
7: I contradim una mica l'informe Fènix, que ja convé.
8: Ah, doncs, mire.
7: Però bueno, ja ho farem.
8: Fem-ho ràpid.
7: Ja ho farem, perquè jo tinc les pensions que tinc, en part, gràcies a la immigració que tenim en aquest país.
8: A mi no m'ha de convèncer.
7: No malgrat.
8: A mi no m'ha de convèncer. Escolti'm, li agafo la paraula, eh? O sigui, el convidarem ben aviat per seguir gaudint d'una xerrada interessant, com sempre que ve aquí al Molabé. Ernest Maragall, ha estat de veritat un plaer.
7: Encantat.
8: Moltíssimes gràcies.
7: Bona nit, gràcies.
8: Fem una pausa molt breu, i ara quan tornem segur que el Bruno Pérez, que estava escoltant aquesta xerrada, voldrà comentar alguna cosa, perquè tema intel·ligència artificial i ensenyament aquí també hi ha molta cosa a dir. Una pausa molt breu, tornem de seguida.
9: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
10: El Pla B, amb Toni Marín.
8: Quina sensació tan curiosa, aquesta que comentàvem ara, d'una persona, segons va fer en anys, va guanyar llibertat. Bruno Pérez, què tal, Bruno? Bona nit.
11: Molt bona nit, molt bona nit.
8: És impressionant,
11: això. Que interessant,
8: eh?
11: Sí, quina... Sí, quan sents parlar gent com el senyor Maragall, déu-n'hi-do, te quedes embadalit.
8: Bueno, sobretot perquè gent que en sap molt...
11: Exacte.
8: En sap molt. I, a més, no està sota cap disciplina que li obligui a que el seu argumentari arribi fins a un determinat punt, no? I això, clar, és que porta una conversa que se m'han fet 10 minuts i hem estat més de mitja hora. És a dir, impressionant, eh? Com estàs, Bruno Pérez?
11: Molt bé, molt bé. Amb moltes ganes de compartir amb vosaltres una mica les penes i glòries d'aquest món de la ciberseguretat.
8: Escolta, estàs cada dia més mediàtic, no? T'he escoltat per tot arreu últimament, eh?
11: Home, clar, me caso en Dena, perquè tot el dia hi ha marrons aquí i allà i la gent vol explicacions senzilles que es puguin entendre i, guita, jo encantat de si puc ajudar. I et diré, estic molt content, perquè et vas trobant gent pel carrer o així i la gent te va preguntant coses i et van dient això que van molt a poc van prenent mesures. També hi ha gent divertidíssima que em diu escolta, canviar la contrasenya, i jo ja t'escolto, però encara no ho he fet. Però, conxos, no m'ho diguis, senyora, no sé com explicar-t'ho.
8: Ja,
11: no?
8: Ja, clar.
11: Però sí que està havent-hi una... Com es diu ara? La gent està madurant molt. Hi ha una maduresa... Amb ciberseguretat comença a haver-hi una maduresa. I, bueno, també ha sigut perquè hi ha hagut moltes garrotades, eh? Les coses com siguin.
8: Escolta'm, quan tu assisteixes al discurs dels grans... de les companyies dient que cal apostar per una regulació de la intel·ligència artificial perquè se'ns pot anar de mare, això, directament. Tu què penses?
11: Què penso, home? Aviam. A vegades mai saps quina campanya de màrqueting hi ha darrere, o a vegades també no saps per què es vol un desviament de l'atenció. Mm-hmm. Val? Perquè potser s'està parlant de la seguretat de la IA per no parlar de lo que realment costa aquesta IA, no? Els recursos que es menja i tot lo que hi ha, val? Però jo em centro en la part aquesta, diguéssim, de la seguretat. de... Hi ha gent que està molt preocupada perquè, i això són grans experts, són els qui treballen dia a dia, són els responsables d'àrees de protecció, de control d'aquestes IES, els que estan donant una mica el toc d'atenció, i en resum el que t'estan dient és que sí que tenim o existeixen unes eines o mecanismes de control reals de les IES, sí? Però se n'estan adonant que això s'està quedant una mica curt, perquè m'entenguis, val? Tu tens un gosset petit, sí, i li fas una baia perquè no s'escapi el gos, vale? I la baia fa 50 centímetres. Però és clar, però és que el gos va creixent i el gos ja en fa cap a 60, saps què te vull dir? Clar. I això vol dir que se'ns pot escapar. Justament aquests experts els que t'estan dient és que els sistemes que tenim, el sistema d'aïllament, el sistema de monitorització, el sistema, sobretot, d'alineament d'una IA, vale? Està quedant molt, molt desfasat. I la IA està anant massa ràpida. Per tant, s'hauria de fer una aturada, buscar sistemes que realment veiem que ho continuem controlant i llavors continuar endavant. T'estan demanant una miqueta això. Vale? I sobretot me preocupa aquest, el de l'alineament. L'alineament, això que s'ha sentit molt a dir, l'alineament d'una IA és que la resposta que diguéssim que tu li demanes correspongui. El que tu li demanes sigui exactament el que toca, no? Perquè si no, això va totalment desfasat. Tu podria explicar-t'ho amb un acudit, però... No,
8: home, jo m'apunto a l'acudit, vull dir.
11: Imagina't un senyor que porta 40 dies al desert, un senyor de color fosc, sí?
8: Un senyor de color fosc? De color fosc?
11: Un senyor de pell fosca, sí? Sí, sí. I en aquestes que es troba a la làmpara a l'Aladi, no? Sí? I aquest la frega i li diu, escolta, tres desitjos. Diu, me caso, nena, què vols? Home, porto 40 dies al desert, tinc set, vull molta aigua. Diu, fantàstic, molt bé. Què més vols? Què més vols? Guita, doncs vull la pell més clara. Cap problema, ja tenim, color blanc, vinga, perfecte. Què més vols? Home, el senyor que portava 40 dies, anava perquè m'entenguis més calent que la moto d'un hippie, i li diu, doncs, escolta, el que vull és veure i tocar molts de culs. I què fa la IA? Què fa el geni?
8: Atenció.
11: El transforma en una tassa de vàter, saps? Ai. El transforma en un lavabo. Aquí això és l'alineament. Fixa't bé, el que el senyor demanava, me caso un nena, l'Aladino i la IA li ha fotut, no li ha donat. O sigui, per què? Perquè no està alineat el desig amb el que aconsegueixes. I justament els que estan encarregats d'aquestes línies són els que estan preocupant-se per dir, escolta, vigila que el que estem demanant potser no és el que és. I una cosa molt important, sobretot, és que la resposta que et faci la IA no et provoqui un risc a la persona, no sigui algo dolent, val? I això és l'alineament. Per això, una mica aquests grans experts t'estan dient això, que frenem una mica l'accelerador, tornem a tenir mesures que puguem dir, uita, doncs durant un temps podrem controlar-ho i endavant. Però en si, la IA, aviam, és una gran eina, però com tot, si la fem servir bé.
8: Clar, això és el que anava a dir, no? Fins a quin punt a vegades el problema pot ser l'usuari, no? Perquè hi ha gent, l'altre dia algú m'explicava que hi ha gent que està utilitzant la IA com a psicòleg, per exemple, o per diagnosticar determinades històries. T'ho juro, eh? No sé. Ho havies sentit o no, però...
11: Mira,
8: digues.
11: Ho estàs dient tu molt bé. El problema no és la IA. El problema és qui la fa servir.
8: Clar.
11: I com la fa servir.
8: Clar.
11: I aquí sí que has obert un meló gros, però gros, que és que la gent fa servir la IA com a psicòleg. Però per què? I justament tornem al meu terreny, que és el món de la ciberseguretat. Què us dic sempre amb ciberseguretat? Quina vulnerabilitat fan servir els cibercriminals? Fan servir vulnerabilitats de la societat. I la vulnerabilitat de la societat és que la gent se sent sola.
8: Clar.
11: Que la gent se sent desatesa. Que m'acaguen la pera. Que tenim 10.000 milions de sistemes de comunicar-nos. Però que la gent no se sap comunicar. I que la gent no se comunica. I que la gent està sola. Què passa? Que tens algú que et contesta. Què és una IA? A mi què? Però em diu bon dia. Està per mi. Me respon correctament. Doncs la gent què fa? Doncs la gent es dispara aquí. I jo l'Aia la veig com una bona companyia per la gent que tindrem un problema gros de que la gent se sentirà sol. Però com molt bé tu deies, el problema és l'usuari, perquè no només el fan servir de psicòleg, val? Sinó que hi ha pelacanyes mindundis que se'ls ocorreix enviar doncs, les analítiques, au, i que miri com ho tinc. Documentació clínica, que dius, aviam, nen, tu saps que això és nivell de privadesa màxim?
8: Sí, sí. Ah,
11: llavors em venen que això, que l'oficina de, com es diu ara, de protecció de dades, sí, sí, datos clínicos nivell 5, sí, sí, nivell 5, i au, pum, va, tu li fots cap allà dalt, saps què te vull dir? Bueno, i com això, en temes judicials, ah, una sentència, vinga, fot-li cap a dalt, les nòmines, vinga, les nòmines dels companys, vinga, ves-li, clar, aquest és el problema. Hi ha una cosa clau que és la següent, que és, tu aquesta informació la donaries a un desconegut? A un qualsevol que passa pel carrer? No. Doncs mussol, no li donguis a la IA, perquè la IA és un desconegut, que això ho hem parlat a gent del món de ciberseguretat, el dia que hi hagi una filtració del xat GPT,
8: clar,
11: amb coses que la gent ha enviat, fliparem per un tubo tots.
8: Escolta'm, que la gent ha enviat o les empreses han enviat, no? Perquè m'imagino que el mateix pecat l'estan comentant alguns amb les seves empreses i les seves dades econòmiques, no?
11: Ah, aquí ara hem parlat una mica del particular de casa, no? Però és que, a més, la gent és el de sempre. Però si jo no sóc ningú, aviam, tu ets algú que treballa en una empresa, que gestiones una informació molt important, ja hi ha un concepte, vale? Hi ha un concepte que és el Shadow AI, no? Que és la IA oculta, la IA...
8: De l'ombra, sí.
11: La IA a l'ombra, vale? La IA a l'ombra. Què és la IA a l'ombra? Doncs que l'estem retroalimentant amb tota aquesta informació importantíssima de les nostres empreses, per exemple, desuita tu, el comercial que agafa la base de dades d'articles, la base de dades de clients, l'envia tota cap allà i li diu, oi, has-me unos gráficos. Pitjor encara, i això és un cas real que jo he portat. Resulta que els de departament de personal doncs volen fer unes gràfiques estadístiques de tot el personal i no se'ls ocorreix res més que m'agafen l'Excel de les nòmines, me l'envien cap allà dalt i allò li ha fotut uns formatxets, els hi ha fotut una fondi, els hi ha fet de tot. I és clar, mussol, no veus que ho acabes d'enviar? I en aquesta llista pues, hi han persones que no interessa a l'empresa que se sàpiga que cobren el que cobren, saps què te vull dir? De dir, clar, tu això no pots fer-ho. O, per exemple, imagina't un advocat que ara comença a enviar pues, un expedient de tot un dossier seu d'un cas, de dir, clar, o més bèstia encara, programadors informàtics que el còdic font d'una aplicació que estan fent, doncs, pues es basa a mies que els hi facin aquests talls. Ostres, cuidado, parlem molt sempre de lo que és la privacitat, però el que t'he explicat, el concepte de privacitat, fa molts d'anys que l'hem perdut.
8: Clar,
11: home,
8: clar.
11: Des del moment que anàvem abans amb una cabina telefònica i ara anem pel carrer fotent uns crits de caldeu, explicant la nostra vida, que ens sent tothom, on està la privacitat?
8: Sí, sí. Tal qual és curiós, eh? És que, clar, segurament, escoltant-te, Bruno, tant des d'un punt de vista personal com des d'un punt de vista empresarial, el que ens caldria és formació. És a dir, saber de quina manera podem fer un ús òptim del que és aquesta eina, no?
11: És que sempre anem a parar allà mateix, i ho dius molt i molt bé, amb tot, amb ciberseguretat. Ara parlem de ciberseguretat, molt bé, però tu has format el teu personal? No, clar, estem fent servir tecnologies que cada dia canvien, però algú es forma? No, és justament una... Mira, i ara pues, tic, te reprenc una mica el tema d'educació que estava tocant abans,
8: mm-hmm.
11: Sí? De dir, és que el que realment falta és la formació.
8: Clar.
11: Ningú neix après i la gent ha d'aprendre i ens hem d'estar formant. I en un món que canvia tan ràpid, la formació ha de ser totalment constant. Jo que faig màsters d'aquests de ciberseguretat i coses d'aquestes, els hi parlo amb els nanos i, bueno, amb els nanos i els no nanos, no? I els dic, escolta, quan agafes una carrera d'aquestes tecnològiques, tu no pensis que el dia que et donguin el diploma tu has acabat d'estudiar, tot el contrari. Sempre estaràs estudiant, perquè això va tan ràpid.
8: Clar.
11: Que has d'estar tot el dia actualitzant-te. Però és que sembla que ens fa vergonya que ens ensenyin. És que ningú neix a pres. És el que et dic, hi ha una falta d'humilitat tecnològica. Ens han d'ensenyar, i les empreses el que tenen que fer és dir, aviam, treballadors, podeu fer servir eines d'IA? Sí o no? Quines podeu fer servir? Què podeu enviar? Quina informació és classificada i què no? Pregunta del millón. Quantes empreses tenen classificades la seva informació? Que et diguin, això és classificat, això es pot, és públic, és que ja comencem per aquí. Clar. Si ja ni tu mateix classifiques la informació, després no em vinguis amb que això no es podia enviar. I el treballador l'únic que fa, amb tota la seva bona fe del món, és, ostres, a mi això m'estalvia de 2 hores, el jefe estarà content, no m'ho sol, que sí que t'estalvia el temps de feina. Però, per un altre canto, estàs posant en perill a l'empresa, estàs enviant aquestes dades sensibles i pots posar en perill en els teus companys, no hi ha més.
8: Bruno, què són els agents d'intel·ligència artificial?
11: Uah, ara, clar, entrem en una nova etapa de les IAs, vale? Ara entrem a el que es diuen les IAs agèntiques, vale? O gentatives, vale? Són els agents de la IA.

0: tu li pots dir contesta i ell contestarà. Segons el que ell llegeixi, pren una sèrie de decisions i ell és capaç de contestar. O sigui, no és un... És molt diferent que un programa d'ordinador, que això molta gent m'ho diu, no, però això els programes ja ho feien. No, el programa d'ordinador era, si passa això, fes allò. Clar. En canvi, aquí és diferent. Aquí és, guita, jo vull un objectiu. Ara, a partir d'aquí, segons l'entorn que et trobis, vale, ell es agafa i s'espavila. Vale? I ell va agafant i va prenent decisions. I d'aquest correu, doncs, t'agafa i te genera la teva agenda, és capaç d'executar programes, és capaç de fer servir el navegador. Ho veus? Ja té mans, ja corre, ja fa coses per ell sol. Que també aquí ara sí que obrim un meló gros, que és, clar, parlem de responsabilitats. Ara imagina't que un agent d'aquests envia un correu que no toca, dient alguna cosa que no toca, i et fot un cristo a l'empresa de Caldeu.
1: El responsable ets tu, no?
0: Ai, qui serà el responsable? El de la IA, el IT, el que ho ha fet, clar, el que t'ha manat que ho facis. Clar, aquí ara venen uns pastels que ja et dic jo que ve una època xula, però divertidíssima. Ja t'ho puc ben assegurar.
1: Déu-n'hi-do, temps tindrem, al llarg de tota la temporada per anar comentant aquesta història. A nivell empresarial, m'imagino que comences a veure l'efecte d'això que deies, no? És a dir, com hi ha empreses que comencen a tenir problemes per un mal ús de la IA, no?
0: Sí, però justament és això. Jo deia ja, no te'n vull parlar perquè aviam, jo a l'Eurovital jo soc usuari, jo tinc la meva IA local justament des de fa temps, perquè clar, tot el que jo faig i desfaig, com pots comprendre, jo no puc enviar-ho cap a dalt, val? De dir, jo tinc... Però una mica també és el que està fent molta empresa que està tinguent els seus models locals i volen una IA en local. Però atenció, com pots tenir tu una IA en local si ja, per exemple, la teva ciberseguretat en si és defectuosa? Si, per exemple, ja no tens un plano de xarxa, si, per exemple, no tens els accessos mínims pels usuaris. Si, a vegades és que el problema que tenim és que tot va tan ràpid que comencem la casa per la teulada.
1: Yeah.
0: I aquí jo és de les coses que em fa més por per l'empresa, la petita empresa catalana que voldrà accelerar i a vegades una accelerada d'aquestes et pot fotre contra la paret.
1: És un luxe tenir el Bruno Pérez al programa. Un plaer, com sempre, Bruno, ens sentim ben aviat.
0: Quan vosaltres vulgueu, ja ho saps, sempre estic aquí per vosaltres.
1: Cuida't molt. 3 minuts i arribem a les 10 de la nit. I es va acabant el dilluns i ara de seguida arribarà la Laura González i el seu Sota Sospita i també arribaran les notícies de les 10 i m'imagino serà la Laura Monell o no. Ja ho veurem, això, qui ens informi. En qualsevol cas, el que sí que tenim clar és que demà tornarem a partir de 7:45 i fins a les 10 de la nit. Per cert, que hem decidit recuperar aquella tradició de l'any passat de la Sílvia Tarragona quan ens oferia cada nit una música. Nosaltres avui ens hem fixat en aquesta cançó que vostès la coneixen, es diu We Don't Talk Anymore. We don't talk anymore. L'hem seleccionat perquè buscàvem una excusa i ens hem trobat que fa 10 anys tot just era número 1 a moltes llistes d'èxit. I amb aquest We Don't Talk Anymore, és a dir, nosaltres no parlem més per avui, anem a casa a sopar. Demà seguirem parlant a partir de 7:45. Que passin una bona nit de dilluns. Gràcies, bona nit.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Dilluns marcat per l'actualitat judicial. El jutge Juan Carlos Peinado ha obert judici oral contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació. La seva assessora, Cristina Álvarez, també serà jutjada en el seu cas per malversació. Serà un jutjat popular qui examinarà les acusacions. Des de Moncloa denuncien una persecució judicial i defensen la innocència de Gómez. El Partit Popular, en canvi, acusa la dona del president d'haver-se beneficiat de la seva posició. Diana Morat, ministra del PSOE, Carmen Funes, vicesecretària del PP.
2: El señor Peinado pues ha actuado hasta el final pues como lo que es, ¿no? Y como se ha retratado como juez.
3: Un país no puede estar al servicio de una persona y un partido político tampoco debería estarlo.
0: L'altre tema judicial del dia, el magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, encarregat del cas Plus Ultra, ha citat a declarar com a investigades les filles de l'expresident Zapatero el pròxim 30 de novembre. A més, ha sol·licitat un informe pericial de les joies incautades al registre del despatx de l'expresident. Aquesta és la darrera hora d'aquest dilluns 21 de setembre, que també ens deixa d'altres titulars. L'ambaixada espanyola a Rabat ha advertit del risc d'un nou intent d'entrada massiva a la ciutat arran de convocatòries difoses a les xarxes socials. El Marroc ha reforçat el desplegament policial de la frontera amb Ceuta i el ministre Fernando Grande Marlaska manté que la informació amb Rabat és fluida.
4: Seguimos trabajando y cooperando con Marruecos en la forma que lo venimos haciendo en los últimos años.
0: Carlos Mazón ha esquivat les preguntes dels grups parlamentaris durant la compareixença a la Comissió d'Investigació sobre la Dana al Congrés. L'expresident valencià s'ha negat a parlar al·legant que el Tribunal Superior de Justícia va decidir no investigar-lo. Des d'Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián li ha traslladat preguntes de familiars de víctimes.
5: ¿Cómo puede usted decir que no supieron nada hasta la tarde si a mi marido se lo llevó el agua a las 9 de la mañana? Se lo pregunta Alicia Ágreda.
6: No lo voy a contestar, señor Rufián, me remito a mi intervención inicial.
5: No, sí, Alicia no le va a contestar.
0: Partit Popular i Vox han aprofitat per assenyalar l'executiu central. I de l'exterior, compte enrere per l'edició número 81 de l'Assemblea General de Nacions Unides que comença demà a Nova York. Comptarà amb 130 líders mundials i estan previstes més de 1.500 reunions bilaterals. Un dels temes que de ben segur s'abordaran a banda de les guerres o la crisi climàtica serà el del desenvolupament de la intel·ligència artificial. 21 estats, entre ells Espanya, han demanat per carta que la IA sigui supervisada per humans i que els estats membres de l'ONU estableixin normes comunes per a aquesta tecnologia. Una petició de que també s'ha sumat el secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres.
7: Global coordination is also indispensable.
0: Ha fet una crida a la cooperació global per protegir la població. Guterres, per cert, farà demà el seu darrer discurs abans que expiri a finals d'any el seu mandat. Com és tradició, el president brasileny obrirà la sessió i després pronunciarà la seva intervenció Donald Trump. L'Alzheimer representa prop del 70% de les denúncies i afecta unes 150.000 persones a Catalunya. Coincidint amb el Dia Mundial de la Malaltia, familiars de persones afectades han llegit un manifest a l'Ajuntament de Tarragona per reclamar més recursos per al diagnòstic precoç.
8: Jo sóc la Isabel amb la meva essència, jo no sóc la malaltia, perquè encara tinc moltes coses a fer i moltes coses a dir.
0: Alerten que amb l'augment de l'esperança de vida, els casos es podrien triplicar en els pròxims 20 anys. I pendents de l'estat de salut de la dona atropellada aquest matí per el seu ex-home amb intenció de matar-la. La dona es troba en estat molt greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, però no estan per la seva vida després que l'home hagi accelerat intencionadament el cotxe i l'hagi embestit. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut poc després. I a falta d'un acord in extremis, aquest dimarts està convocada una vaga parcial en els autobusos de Barcelona després que hagin acabat sense acord les negociacions entre plantilla i TMB. Serà una aturada de 7 hores que començarà a les 10 del matí i s'allargarà fins a les 5 de la tarda. Els serveis mínims seran del 20% entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. Entre les 4 i les 5, coincidint amb l'hora punta, els serveis seran del 40%. També s'haurà de garantir un bus de barri per línia. I acabam amb la previsió del temps per demà. A Emet, Noelia García, bona nit.
9: Bona nit. Demà a Catalunya continuarem amb temps càlid i estable. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. A últimes hores del dia, els núvols alts seran més abundants. Les temperatures baixaran lleugerament, però continuen càlides per aquesta època de l'any. Màximes de 33 graus a Girona i a Lleida i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant el matí bufarà el vent de tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà, però anirà perdent intensitat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats de les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv-e.cat. Tingueu bona nit.
1: Ràdio 4.

0: Sota Sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit des de Ràdio 4. Comença la coartada d'entreteniment cultural per a ments inquietes. Al Sota Sospita som Cristian Stanescu i Laura González. I per avui et proposem un thriller d'infart, molta foscor, parlem amb l'Oriol Canals. I després, una conversa lluminosa amb l'Estel Soler. De seguida et dono més detalls. Gràcies per ser-hi. Comencem.

0: La Susana Hernández torna cada setmana, ja ho sabeu, a parlar-nos d'històries fosques. I avui es fa acompanyar d'un autor que ja ens va fer esclatar el cor, l'ànima i la lluerna més famosa de Catalunya amb el seu anterior llibre, No ens deixava dormir, No dormiràs, i El cinquè cor, és el llibre del que parlarem avui. Susana, Oriol Canals, benvingut de nou al Sota Sospita.
1: Moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí.
2: Anem a fer una miqueta de repàs, una sinopsi, de què hi podem trobar en aquest llibre inquietant, evidentment, com tots els de l'Oriol, que és El cinquè cor. El dia que fa 50 anys, el doctor Jesús Maria Barceló, el cardiòleg més prestigiós del món, rep una notícia devastadora. Necessita un trasplantament, d'acord, en menys d'un any, o la cardiopatia que pateix acabarà amb la seva vida. Aquell mateix dia rep una capsa de regal inquietant. A dins hi ha 3 cors humans i 2 espais buits reservats per a 2 cors més. Una targeta acompanya el regal amb un missatge que glaça la sang. Feliç aniversari, Jesús. Benvingut a la realitat. Evidentment, els Mossos engegaran una investigació i també una periodista molt especial de la qual parlarem després, que és la Gabriela Palau. Aquesta és una miqueta la sinopsi i la targeta de presentació. Déu-n'hi-do, sí.
0: Ostres, Déu-n'hi-do. Vull dir, ja, veus, té aquesta habilitat, no? L'Oriol, de primeres, que dius, what the fuck, quan comences a llegir. Que és una mica això, sí o
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, s'ha de provocar.
0: Sí.
1: S'ha de provocar una miqueta, sí, clar. És part de la gràcia, entenc que és part de la gràcia, suposo, no? Provocar una mica el lector per picar-lo i perquè tingui aquest coquet de començar el llibre. Els meus llibres sempre intento que la premissa o la primera escena sigui provocadora, intensa, i d'aquesta manera doncs, intentar atrapar la gent perquè s'enganxi.
2: Com se't va córrer aquesta idea, que és una miqueta macabro, hem de dir?
1: Una mica. Fa relativament poc vaig haver de fer una presentació i per escenificar els 3 cors vaig agafar 3 cors d'aquests que són antiestrès de, saps, de goma.
0: Per favor.
1: Vaig estar a punt d'anar a una carnisseria, però em van dir, aquest tio estarà d'agafar un cor així, però vaig pensar, aquest tio estarà tarat, em van dir. No, a veure, el tema era què m'interessava d'aquí. M'interessava explorar la medicina, el poder dins de la medicina i la corrupció que hi pot haver dins el sistema sanitari, on conflueixen la pública, la privada, els límits que hi ha, i partia bàsicament de 2 premisses. Una que és una certesa absoluta i l'altra que és una pregunta. La pregunta és fins on estem disposats a arribar per salvar una vida, és a dir, si tot s'hi val. I la segona, que és una certesa absoluta, que dic que és la medicina pot transplantar cors però no consciències. I a partir d'aquí, doncs, això diguem que m'ha servit de motor per engegar tota la novel·la i per fer-ne el guió.
0: Com se sent en Barceló aquest cardiòleg, no?, quan rep aquests 2 impactes, podríem dir, o notícies extraordinàries, tema cardiopatia, trasplantament, tema capsa, no sé, com bueno, el cos se't queda com un flam, això sí. No?
1: De fet, a veure, no és cap spoiler perquè passa la primera pàgina.
0: Sí, per això, anem a centrar-nos en aquesta primera part i deixar les sorpreses.
1: Al final, l'home es desmaia de l'espant, evidentment, perquè, ostres, tu només de rebre l'impacte de saber que comences una cursa contra la llotja per salvar la teva vida i de regal et fan aquesta capsa, doncs aleshores, clar, l'home, diguem que es posa un punt nerviós. Però a partir d'allà és quan comença a córrer el rellotge de la novel·la, val? A córrer aquest guió que tenia aquesta premissa que he explicat abans i que està feta doncs, una mica seguint l'estela dels llibres que ja vinc portant. És a dir, doncs, diguem que té una estructura similar al No dormiràs en quant a capítols curts i una lectura àgil. Suposo que aquest llibre, bueno, suposo no, n'estic convençut que aquest llibre en quant a dilema moral és bastant més heavy que no pas el No dormiràs. I jo a l'hora d'escriure'l m'he sentit bastant més suelto, per dir-ho així. Segurament és com l'evolució, no? Entenc que vas acumulant experiència i m'he sentit bastant suelto a l'hora d'escriure, a fer doncs, recursos nous, no sé, m'he sentit molt bé.
0: No, molt bé.
1: Em preguntava molta gent si després de l'èxit de No dormirà si tindria pressió o no. No.
2: Era una de les preguntes que tenia.
1: Ah, mira, doncs, no, la veritat és que no. I ho dic d'acord, és a dir, jo sempre faig la mateixa broma, però és una broma, però en sèrio, és a dir, que la meva pressió és aixecar-me a les 3:15 del matí. llegir en el diari i pencar. Això m'encanta, m'ho passo molt bé, m'ho prenc super seriosament i sóc molt disciplinat, però no, però ho faig perquè m'agrada i perquè vull. I aleshores, doncs, això segurament és un avantatge.
0: Has tingut suport a l'hora de documentar-te persones? Perquè, clar, parlar dels límits de l'ètica mèdica, de la corrupció o de possibles zones fosques, no?, en aquest sistema sanitari, és quelcom complicat. I suposo que t'han d'assessorar mínimament, o has de conèixer-ho de primera mà, de segona mà, una mica, no? Per poder exposar tot això, que és complex.
1: El meu món és el dels mitjans de comunicació. Clar. Per tant, jo, de cardiologia ni de medicina, no en tinc ni idea. A veure, sí que és certa una cosa, que és que, per circumstàncies familiars, diguem que tinc les visites hospitaleres molt incorporades. Per tant, com a usuari de sanitat pública, doncs tinc la meva idea i la meva experiència, però això no serveix com per fer un llibre així. Aleshores, per fer la part mèdica, m'ha ajudat molt la Georgia Sarquella, que jo crec que sense ella no hagués pogut fer el llibre. La Georgia és la cap de cardiologia de l'Hospital Sant Joan de Déu, referència, m'atreviria a dir que mundial, de la cardiologia. Amiga del Valentí Fuster, una altra referència mundial. No em vaig inspirar en ella, que consti, però ella sí que em va ajudar moltíssim, i jo crec, amb la mà al cor parlo, que no hagués pogut fer aquest llibre sense la Georgia. I després, pel tema de transplantaments, em va ajudar molt una amiga de la infància, que era la més llesta de la classe, perquè és que era així, que anys més tard es va convertir en la doctora Sandra Rovira, que és la cap de pneumologia infantil del Vall d'Hebron. La Sandra, en aquest cas, em va ajudar en el tema de transplantaments. Ella controla molt tot el tema del transplantament i tal.
0: Clar, el funcionament hospitalari, protocols i això, no? També,
1: correcte, vale. Sí. Correcte, amb el funcionament hospitalari, com funciona, quins protocols s'engeguen, de quina manera, quan tot el reglament, val? Sense elles dues això hauria estat impossible, doncs, perquè la medicina és un àmbit extremadament complicat. I a part d'això, doncs, només puc dir que hi ha gent de l'ICS, ja està, deixem-ho així, que m'ha donat un cop de mà, diguem que amb la part més fosca, però vaig intentar si volien sortir en els agraïments, però em van demanar per favor que no, i aleshores jo això ho segueixo.
0: Us podeu imaginar, de totes maneres, que amb aquest punt de partida, amb aquest impacte inicial, en aquesta investigació que es portarà a terme, etcètera, a veure a qui pertanyen els cors, què hi ha darrere d'aquest regal tan
2: enverinat.
0: Inquietant, exacte, enverinat, no? I després, doncs, que si secrets, interessos ocults, vull dir, tot allò que nodreix d'alguna manera un thriller com cal, silencis, venjances, vull dir, tot això que fa el xup-xup, sí, d'alguna manera, de la història, i suposo que hem de parlar també de la investigadora, no?
2: Sí, és una investigadora peculiar, que hem dit abans, és periodista, no és policia, tot i que sí que hi ha un policia, però és de la científica, que està per allà, a l'Omar. Parlàvem del sistema sanitari, de que hi ha una crítica, jo crec que força ferotge al sistema sanitari, però els periodistes tampoc queden molt ben parats.
1: Vaja. Mai els deixo bé.
0: Per què serà?
2: Tot i que és el teu gremi.
0: Exacte. Vull dir, per què serà? Precisament perquè ho coneixem des de dintre, no? O què?
1: Sí, a veure, què us he d'explicar? Què us he d'explicar? No, de debò penso que no és que em passi molt amb els mitjans. Sí, o sigui, a veure, em passo amb cert tipus de periodisme. I m'agrada carnissar-me amb cert tipus de periodisme. Però amb els periodistes, perdó, que ho digui així, però que fan les coses com Déu mana, no m'hi poso, perquè fan les coses com Déu mana. I jo sóc un malalt del periodisme, m'encanta com a consumidor, llegeixo la tira de diaris cada dia, a part de per feina, per plaer, vull dir que si m'ho passo molt bé.
0: Qui és la Gabriela, però, en tot cas?
1: La Gabriela és la periodista d'investigació del diari La Tribuna, que és un diari fictici que és com el referent a Barcelona, i que es troba amb l'oportunitat de prosperar laboralment, però diguem que el director de La Tribuna és una mica malparit i que li exigeix resultats immediats, i ella, davant de l'oportunitat de la seva vida, farà el que sigui per tenir aquests resultats immediats. Aleshores, Doncs la Gabriela representa bastant les males arts del periodisme. I a nivell sentimental potser també.
2: Sí, diguem-ne que una persona impecable no és que sigui.
1: No és una persona impecable, no.
0: Clar, la realitat és que darrere una investigació periodística com cal, persones, fonts, hores de feina, hi ha moltes coses, o hi hauria d'haver moltes coses, riscos, dificultats.
1: Sí, jo... O sigui, tinc la sort de, com he dit abans, de treballar en un diari, he vist de prop temes d'investigació, no els he portat mai, evidentment, perquè no és el meu àmbit d'actuació, però sí que companys veig com ho fan, i té que ser molt fotut anar-te'n a casa i posar el cap al coixí amb coses que has vist, coses que has sabut, o coses que estàs investigant, o entrevistes que has fet, que et deixen fet una merda. Vull dir que no, és dur, és molt més dur del que sembla. Clar. És a dir, que sempre... La gent es queda amb la part bonica del periodisme, però tot el que s'han hagut de menjar anteriorment, tela.
0: Això em passava, mira, ara que dius això, estava pensant, ja ho vaig explicar aquí, que vaig veure la pel·li Cronos, i clar, vull dir, com dorms després de ser mosso, o sigui, sent mosso d'esquadra amb tot allò, no? O com, sí. Vull dir... és veritat que hi ha moltes vegades que nosaltres veiem, o el públic en general, o veus aquesta part com més romàntica de les històries i de les professions, d'atrapar els dolents, el que sigui, però enfrontar-te a coses que no saps, no dormir, tenir la responsabilitat de que molta gent depengui de tu, les vides de moltes persones, com reaccionen... Bueno, no sé, en aquella pel·li jo em vaig quedar...
2: Jo la vaig veure ahir i em vaig quedar molt impactada. Vaig plorar, jo veient la pel·lícula.
0: Bueno, a veure, la proximitat dels fets...
2: Sí, clar, evidentment que ens toca molt.
0: El fet de que tot succeeixi en els llocs que passegem o que, no sé, jo sortia al meu antic carrer i bueno, impacta moltíssim les cares d'ells.
2: Sí. Està molt ben feta,
0: A mi m'ha agradat, també. Jo he sentit crítiques dispars, però...
2: Jo també, però a mi em va agradar.
0: Però vaja, que reflexa aquesta idea, no? De com de dur pot ser fer bé les coses o intentar fer bé les coses.
2: Sí, Susana. Parlant de personatges, No dormiràs, potser hi havia personatges doncs més malvats, personatges més nets, no? Per dir-ho d'alguna manera.
0: Yeah.
2: Aquí, malgui la redundància, no hi ha un pandanet.
1: No.
2: No hi ha ningú que surti ben parat. Però és més àcida, no, la crítica aquí?
1: És més àcida, però... També si la persona, el personatge immaculat, allò que diguis, hòstia, el gènere perfecte, doncs fa alguna cosa molt dolenta per necessitat, perquè també és divertit, no?
2: Sí, clar. Són molt més ambigus els personatges en aquest sentit,
1: Jo crec que al final és allò de que davant d'una situació límit jo crec que a tots ens agradaria pensar que actuaríem superbé, de la manera més ètica possible, però després t'hi trobes i dius, bueno, i ara què foto?
2: Sí, clar.
1: Doncs una miqueta crec que també la gràcia és aquesta, és a dir, que tots tenim evident les dues cares, ningú és, molt poca gent és supermalvada, però normalment una bona persona també pot tenir secrets amagats i cares ocultes i tal. Però també una mica el que em feia la gràcia quan vaig construir els personatges era això, no? Era dir que gent que tu diries que és una bona persona en determinada situació i digui, i ara què faig?
0: Sí, clar, sí. És que si tots ens exposem tot el que som, compte, que vull dir que això ho has dit tu d'alguna altra manera, no sé si en alguna entrevista en algun lloc, recordo que ho has exposat, no? Allò de, tal qual ets, exposa-t'hi, a veure què.
1: Sí, és impossible.
0: A veure què, no? I és el que planteges també a través de certa relació clandestina, hi ha com aquesta doble moral, que és molt interessant també en el gènere d'explorar.
1: Clar, perquè, ostres, jo no li recomanaria a cap amic meu que... No, exposa't tal com ets. Sort. El Canals no ho farà, ja t'ho dic ara.
0: Yeah.
1: No, perquè, ostres, al final la gent jutja molt aviat... No és tan fàcil.
0: El llibre, suposo que d'alguna manera, no, de l'èxit de No dormiràs, doncs ens portes al cinquè cor, vull dir que una cosa està condicionada per l'altra, de vegades. A mi m'agradaria saber si a l'hora d'editar han canviat les coses, és a dir, si per exemple vens d'un procés en el que et van dir no ves per aquí, ves per allà, els capítols tal qual, i ara diuen, em trec el barret, Oriol Canals, fes el que vulguis, ha canviat una mica? No...
1: Mira, he de dir en favor...
0: A mi aquestes coses m'interessen, saps?
1: No, he de dir en favor de la meva...
0: Ara et fan la pilota a l'editorial.
1: No, però he de dir en favor de la meva estimadíssima editora, la Núria Puyuelo, que mai em condiciona amb res. És a dir, jo li dono una... Primer, com que sóc un tio que intenta treballar molt de temps, pues, per tota la vida tal com la tinc muntada, i que sóc un escriptor de mapa, vull dir que li puc explicar tota la història abans, jo li explico abans la història, ella em diu que vagi fent, i aleshores ella, pues, amb algun comentari em fa, però normalment em marca molt poca cosa. I en el canvi, entre el no dormiràs acabat i amb el procés del cinquè cor, no, què va. Sí que, per exemple, alguna vegada diu, ostres, pensa això altre.
0: Yeah.
1: Però no, em deixa molta llibertat, cosa que li agraeixo eternament.
0: Que bé. Escolta'm, i és una manera també de fer purga o de fer teràpia quan un es posa a matar a través de la ficció.
1: Uai, i
0: saps?
1: Tant.
0: Ara,
1: vull dir... 20 anys de presó no surten a compte.
2: Jo recordo que no, em vas comentar que en el llibre anterior hi havia un cas, no?, d'algun cap que havies tingut, que sí. No t'havia caigut gaire bé.
0: Ah, sí? Llavors sí. Li vas posar... T'imaginaves aquella persona quan es cama un personatge?
1: Sí, bueno, el Víctor Alemany, que és el personatge del No dormiràs.
0: Sí, ostres, o sigui, el director d'orquestra era.
1: Director d'orquestra sí. Era... autèntic fill de puta,
0: sí,
1: es pot dir perdó.
0: Totalment.
1: I alguna vegada... Bueno, la Susana, pues, algun cop m'ho va preguntar, però m'han preguntat, estàs inspirat en algú? Dic sí, en un excap meu.
0: Clarament,
1: és a dir, no diré el nom en antena, perquè... Però,
0: no,
1: però i vaig estirar molt el xiclet, evidentment, que jo sabia que aquest senyor no ha matat ningú, però vaja, però sí, realment és un fet... claríssim que la vida real és una font d'inspiració bestial.
0: Clar, i ara has fet el mateix? Has buscat algú altre per d'allò? Doncs pues mira, a tu t'arrenco el cor.
1: No, en aquest llibre no. En aquest llibre sí que he creat el personatge tal com jo me l'havia imaginat, però en el cas del No dormiràs, per imaginar-me un personatge malvat, doncs vaig tirar d'experiència.
2: Abans comentaves que t'havies documentat molt, lògicament, sobretot tota la part de medicina, etc. Com s'han pres la crítica? Perquè, clar, t'han ajudat, t'han obert portes, que deies així una mica tèrboles, secretes, per dir-ho així, però ni els metges, ni els cardiòlegs... Tots aquí ja queden bastant, bastant perjudicats. Algú t'ha dit, home, Oriol, t'has passat, o no? De moment no.
1: No, perquè, mira, o sigui, he tocat amb diferents llibres, he tocat periodistes, ara metges, músics, cada gremi té lo seu.
0: Té lo seu.
1: Però com el meu, com el de tots.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, com els escriptors, com qui sigui.
0: Sí, sí. Els escriptors, tela.
1: Tela, home. I el que no s'explica.
0: Estic envoltada, però, de vosaltres.
1: Però, a veure, l'altre dia escoltava una entrevista al Vicenç Lozano i una de les fricades, segurament, que tinc és que m'agrada molt el tema del Vaticà. No sóc creient, no d'allò, però... tota l'estructura, la cúpula, tot el que tenen em sembla brillant. No sé, he aguantat 2000 i pico anys així i seguim marant i
2: home, és un xeringuito ben muntat.
0: Aquí hi ha un talent ocult,
1: no? Sí. I remenant les cireres penso, hòstia, doncs déu-n'hi-do, xapó per aquesta gent. Aleshores, és un tema que m'interessa molt. I escoltava una entrevista al Vicenç Lozano que ell, de tant en tant, ha sigut crític amb l'Església. I quan li deien, és que tu perjudiques a l'Església, dic, perdona. Dic, no, jo no perjudico l'Església. Dic, jo dic les coses que no em semblen bé de l'Església. Per tant, una mica el que deia abans, fots a parir els periodistes? No, foto a parir una determinada...
0: Clar, correcte.
1: Actitud.
0: I qui se senti ofès, escolta...
1: Pues potser té un problema.
0: Exacte.
1: I amb la medicina passa igual, és a dir, jo hi ha moltes coses de la medicina que adoro, o sigui, gràcies a Déu, la sanitat pública, visca la sanitat pública d'aquest país, s'ha de defensar a mort.
0: Sens
1: dubte. Sempre, i sóc ultrapro de la sanitat pública, però hi ha coses millorables. Deixa'm donar una dada.
0: Sí.
1: Una persona molt propera pateix una malaltia minoritària que només tenen 23 persones a Espanya.
0: Fixa't.
1: I 800 al món. El tractament és un milió de cada... una persona de cada 2 milions de naixements. Vull dir, tens infinitament més possibilitats que et toqui la loteria. Aleshores, que això també hi ha un moment que ho explico jo, m'ha vingut de gust. Deixa'm dir-te, el tractament d'aquesta persona són 26.000 euros mensuals.
0: Uau.
1: Mensuals. Per què? Doncs perquè és una cosa molt poc investigada, perquè també ens hauríem de fer mirar això, perquè aquesta gent són, perdó, uns desgraciats. Vull dir, se'ls deixa a la mà de Déu, però sí que és veritat que hi ha una investigació i estan emparats per la sanitat pública, perquè si aquesta senyora visqués als Estats Units, cagada de pastoret.
0: Exacte. Vaig a fer-te una última pregunta. Avui estem parlant amb l'Oriol Canals d'aquest El cinquè cor, nova novel·la de l'autor de No dormiràs, publicada amb Ros dels Vents. Què t'interessa a tu del gènere, més enllà dels girs de la història, de l'entreteniment, de matar un personatge que et cau malament o de tot això, més, que tingui a veure amb la manera com entenem la moral, el monstre, la dualitat i el bé i el mal? Perquè moltes vegades allò, descobrir aquesta, no, Susana, vull dir, aquesta, com funciona aquesta part fosca de tots, que no és com ens han dit els bons i els dolents, que és molt més complex, sí. I que ens movem en la zona de grisos, a mi em sembla el més, no sé, interessant, sí, no? Sí, i el que em ve és de gust, però bueno, hi ha autors que s'acosten perquè volen fer el retrat social, sí, que en aquest cas hi és a través de la crítica, diguéssim, del sistema. Hi ha d'altres que... No, cadascú té una motivació, m'agradaria saber en aquest sentit quina és la teva a l'hora d'escollir el gènere i de jugar-hi amb ell.
1: Primer de tot perquè és el que a mi m'agrada. És el que més consumeixo, us escoltava parlant de sèries, jo sóc absolutament fan d'aquest gènere i és el que més m'agrada. Però més enllà d'això, si aprofundim una mica més, crec que és una manera còmoda i fàcil d'explorar la part més fosca de l'ésser humà. Mm-hmm. És a dir, si tu mires en una sèrie i dius, hòstia, mira lo retorçat que és aquest tio, o llegeix en el llibre, mira que sonada està aquesta dona, o... Però després, una mica el que dèiem abans, acabes llegint notícies i dius, ostres, no estem tan lluny. És a dir, molts cops no estem tan lluny. Però si ho fem a través dels llibres, a través de l'audiovisual, és com més còmode explorar aquests límits. Jo crec que segurament a mi això em pica molt.
2: Els personatges, molts de les teves novel·les, en plural, són superambiciosos.
1: Sí.
2: L'ambició, tu la veus com alguna cosa... que segons en quin moment pot arribar a ser perillosa, perquè és el cas, clar, de la Gabriela, és el cas de
0: que predisposa una mica aquesta part fosca, no?
1: Sí, per mi és nociu.
0: Uh-huh.
1: Per mi és nociu. És a dir, tu pots tenir ambició en anar prosperant, però en el moment que passes una certa línia ja ets perillós.
0: En aquest món que ens diuen que l'ambició, no, és inherent i que si no arribaràs enlloc, és interessant aquesta òptica.
1: Clar. Sí, per mi ho tinc molt clar, a més. És a dir, aquest liberalisme emocional, per dir-ho d'alguna manera, sempre vull més, sempre vull més. Sí. Moment, ostres, et pots conformar amb el que tens, per favor? Potser tens una vida genial, ja està. No, sí, aquest sempre voler més, a nivell econòmic pot ser, però a nivell laboral també. O sigui, hi ha molts nivells, no sempre és econòmic. Uh-huh. I és una cosa que no m'agrada gens. O sigui, de veritat, m'agrada... Sempre dic que m'agrada ser un tio normal i sense més. No, aquesta ambició no la comparteixo, vaja.
2: Mm-hmm. Bueno, però com a partir dels personatges sí que funciona molt,
0: sí,
2: bé.
0: No, no.
1: Bueno, això us puc matar.
0: Sens dubte. Doncs una recomanació de lectura i una proposta d'Oriol Canals, El cinquè cor, amb Rosa dels Vents, avui amb El sota sospita, amb la Susana Hernández, que ens l'ha portat perquè puguem gaudir d'alguns dels detalls que ens espera en aquesta lectura, que ja comença d'aquesta manera sorpresiva, i veurem com evoluciona la investigació, els personatges i els límits morals, tant del sistema com de cadascun dels protagonistes. Oriol, moltíssimes gràcies.
1: Moltes
0: per
1: gràcies.
0: Venir al Sota Sospita de nou.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Susana, fins la setmana vinent.
2: Fins la setmana vinent, i no us el perdeu, que us ho passareu molt bé i patireu, lògicament, que és el que toca. Gràcies, Oriol.
0: És el que ens
1: gràcies.
0: Agrada.
2: Adéu.

0: Ja la tenim aquí, la nostra escriptora, sommelier, comunicadora, influencer, referent de moda, de bon viure, mare de dracs, dona casada, pregonera...
1: Això m'encanta, pregonera. No, és que quan has començat escriptora dic ja està parlant de la nostra superconvidada, que ho he subtitulat... La capacitat d'explicar-se. Ella és escriptora, actriu, dramaturga, productora cultural i també parlaríem això, de mil coses que ens agradaria compartir amb ella juntament amb un vi. Ara deixo aquest accelerament del dia i em poso ja...
0: Ens posem ja en modo tranquil, reposat.
1: Això, que és el nostre moment per parlar, doncs, de... Clar, és que amb l'Estel podríem parlar de moltíssimes coses.
0: Estel Soler, benvinguda al Sota Sospita.
2: Moltes gràcies, encantada.
0: Compte amb tu. Teniu totes dues molts títols, moltes professions, podríem dir, no?
1: Sí, i a part vam compartir un espai juntes a l'Obrim Film, que a mi em va canviar la vida.
2: Programa amb el Cerdà.
1: I amb
2: ens va unir. Ja ens mig s'havíem situat, però allò ens va unir.
1: Sí, sí.
2: Som una mica ànimes bessones separades al néixer, la Rosa i la Morena.
1: O sigui, no ho semblaria, no?
2: No,
1: en plan...
2: no, perquè alhora ens contrastem,
1: sí,
2: no?
1: Sí, tu compres a Humana, jo soc una fashion victim...
2: No, jo Solidància, que encara és mainstream, fixa't.
1: Sí, sí, sí.
0: Ai, explica'm, això m'interessa, perquè és que a veure una cosa...
2: M'agrada molt que com a diferència entre nosaltres...
0: Com comencem per aquí?
2: On comprem
0: la roba? No, però és que fins... O sigui, on
1: és una
0: comprem...
1: cosa molt profunda.
0: On comprem
2: és,
0: el pa,
2: és,
0: on comprem el menjar i on comprem la roba també és un acte polític de vegades.
2: Tot,
0: i també
2: no? I amb una dona més,
0: tot.
2: Sí.
0: Tot, sí. I ens defineix. Llavors, en aquest sentit, quina és la teva filosofia, Estel?
2: Bé, jo d'entrada dir que no jutjaré mai a ningú...
0: No, a ningú.
2: A ningú de la població. Als governs, sí, eh? Vull dir que entre nosaltres només estic molt farta que ens caigui tota la responsabilitat sempre a sobre, no? De no compris a Shein, no compris a les plataformes que sabem que exploten treballadors, que contaminen... Molt bé, legisleu millor. No?
0: Exacte.
2: Permeteu-nos preus de vivenda que no ens facin haver de comprar les peces de roba a un euro, no? Això és veritat, però vull deslliurar la ciutadania. Per tant, jo també tinc els meus plaers culpables, però en general, mira,
0: totes
2: això que porto, que òbviament la Mary ja m'està gravant...
1: No, què t'he dit jo quan t'he vist?
0: Què m'has dit? Que estava molt fucker, ha dit.
1: Sí,
0: literalment.
1: No, és que, mira, hi ha un moment...
0: Això ho podem dir entre
1: mare...
0: nosaltres, que quedi clar, eh?
2: Sí, exacte.
1: Sí, no, hi ha un moment... Quan ets mare i els nens són molt petits, que tu no saps ni on tens a apuntar el nas.
2: O
1: sigui, que sobrevius...
2: Hi ha un moment llarg.
1: Molt, molt llarg, molt llarg, i a més es fa encara més llarg. I llavors, clar, jo t'he vist quan realment no sabies on estaves l'apuntar el nas.
2: Que em sortia llet dels pits,
1: sí,
2: és així.
1: Sí, sí,
0: sí. Vas a algun lloc i de sobte estàs tot allò.
2: Així era.
1: Sí, sí, i sense dormir, pobra i tal. Però és que... jo, la imatge de l'Estel, que, o sigui, jo ho he passat com ella, però estic amb una pantalla més endavant.
2: Exacte.
1: I quan la vaig veure, rebre el Ramon Llull, que em va fer una il·lusió, o sigui, em vaig sentir tan orgullosa, era com si l'hagués guanyat jo, però saps el que més em va agradar de tot? Va entrevistar a Melero, tothom, ai, que guai, l'Estel... No, a mi, quan el va agafar, la tia va portar un vestit apretat que no és el seu estil, ara no. Sí, ara ja sí, però abans no era el seu estil, saps? I llavors la vaig veure ja amb el seu vestit i el va agafar i el vas ensenyar a tothom i en plan, m'ho mereixo. O sigui, és que em va encantar.
2: A vegades fas el gest per creure-t'ho.
1: Sí,
0: ja,
1: sí, sí,
0: bueno,
1: sí, ho sé,
0: bé.
1: Però igualment ho fas. O sigui, és igual que encara que estiguis trista, somriu, que el cervell
2: sí,
1: canvia.
2: Sí, exacte.
1: Em va encantar perquè jo sé l'esforç que et suposava i també, com a crítica literària, t'haig de dir que m'he llegit, ja saps que, bueno, les dues hem estudiat Humanitats, no és peloteo, és que a mi em va agradar molt aquest llibre. Molt, molt.
2: Eres molt també lectora... a qui podia tocar, no?
1: Sí, sí.
2: I tornant a la roba, que deixeu-me fer la minifalca. No, és veritat, compro...
0: És que ara la Mary ha tocat 5 temes de cop, saps?
2: Sí, sí. Llavors, jo torno totes les pilotes. Les mares podem tornar totes les pilotes. Sí, m'agrada comprar de segona mà aquesta economia circular molt al Solidància. Això que porto, podem va costar 2 euros. Les sabates, tot i que no s'han de comprar sabates de segona mà, per moments puntuals ho vaig fer també, i és un projecte que ha rebut fins i tot una Creu de Sant Jordi, doncs fan integració social de persones amb risc d'exclusió, i allà ens n'adonem, quan jo hi vaig a comprar, compro per mi i per les meves criatures, la de tonelades de roba que genera, i que alhora té a veure amb la manera com vivim, perquè si sentim molts cops la necessitat de comprar, jo a vegades necessito comprar roba per calmar una ansietat, no perquè necessiti correcte aquella peça, i això forma part de l'engranatge, de l'angoixa i l'ansietat permanent amb la que vivim. Aleshores, em consolo pensant que com a mínim no estic fent que es produeixi més roba. Tant de bo també comprar els nostres creadors i creadores que aposten doncs, per teixits, per fabricació feta aquí, però a vegades l'economia no ens ho permet i penso que la segona mà és una gran alternativa. I si un dia compreu el Shein o l'AliExpress, tampoc us m'aixequeu sentint culpa, perquè la culpa no és nostra.
0: Molt bé, amb aquest titular ens quedem.
1: És que
0: quedem,
1: jo
0: no vull
1: per presidenta. És que m'agrada molt com a dramaturga, m'encanta com a poeta, però jo la vull com a política.
2: Ostres, o sigui, m'agrada política. El que passa és que hi ha una part de mi que crec que podria ser un animal polític, però també us diré que pel propi sistema jo seria un animal que sortiria molt ferit.
0: Sí.
2: Perquè m'afecten molt les coses, perquè crec soc molt innocent. Hi ha una, i jo crec que amb això, tu, Mary, sí, les dues hi som juntes, sí, en aquesta, sí, innocència d'encara continuar creient, sí, amb uns valors, amb una, sí, bondat, i em sembla que això va zero de la mà de la política, no?
0: Escolta, com es fa per demostrar que un pot ser bo en més d'una disciplina? És a dir, perquè moltes vegades quan pertanys a un gremi, sí, en aquest cas el de la interpretació, en el dels actors i les actrius, i pertanys també a un altre, que és el de la literatura, moltes vegades se sent com una intrusió.
2: Sí.
0: I qüestionen la qualitat. Totalment. Pel fet de tu ja tens un gremi en el que pertanys, no? Sí. Llavors jo crec que moltes vegades això és molt difícil de combinar i de demostrar que no, que pot ser talentosa en més coses. No sé com ho has viscut tu.
2: Jo he vist permanentment sentint-me estranya a tots els gremis, i encara he vist intentant trobar el meu lloc al món. No sé, jo crec que també en això coincidim, sí, perquè el fet de ser polifacètiques ens porta una mica a sentir-me almenys a mi dins i fora de tot. Té els seus inconvenients i té les seves avantatges, no? Vull dir que al final jo no intento demostrar que tinc talent, perquè a la primera que li hauria intentat demostrar és a mi, no? Amb aquella veu interna, i si m'ho intento demostrar és només per poder fer la passa següent, no per demostrar-ho al món, no? I em moc bastant, o m'he mogut bastant per dues coses, per la passió, que amb això també coincidim amb la Mary, i que ho reivindico com a antídot per tots els mals actuals de la societat. O sigui, si jo crec que he superat depressions, he pogut passar pels antidepressius i deixar-los, si he pogut vèncer grans problemes que he tingut i que no els tinc només jo, sinó molta gent, és perquè encara estimo, encara sento passió per diferents coses de la vida, no? Aleshores, passar per diferents gremis o tocar diferents terrenys, en el meu cas dins la cultura...
0: Dins la cultura, vull dir, que tot té un sentit.
2: També ho ha portat la precarietat. És a dir, en realitat a mi m'hauria agradat, diguem-ho clar, a mi m'hauria agradat en el seu moment fer més coses com a actriu. Jo considero que la meva carrera com a actriu va fracassar, o es va estroncar, no va anar més. A mi no em trucaven de càstings, a mi... També hem d'anar aprenent a entendre que la façana és una cosa, sí, el que es veu cap a fora, i la realitat és una altra, no? Llavors jo vaig decidir també per aquest camí, perquè també, com a capricorniana cabra que sóc, quan foto unes quantes embestides a una paret i no cau, penso, no és el meu lloc, vés a fer-te el teu camí, no?
3: Sí.
2: I en realitat l'escriptura sempre m'interessava, i després tot el que he anat fent ha anat sent una barreja entre coses que m'oferien, i com que no tenia diners les havia d'agafar, i aprenir a estimar-les també.
3: Sí.
2: I coses que tu has buscat però que han anat molt més lentes. Aleshores, ja m'està bé que ningú em consideri 100% escriptora. No ets dels nostres. Doncs cap problema, al fons. Jo soc dels que estimo i dels que m'estimen, i llavors anem allà on ens estimen i ens anem fent un cercle de família, de gent que estimem en tots els àmbits, així que no em preocupa especialment.
0: Tinc una pregunta per les dues. Dues dones que s'exposen públicament, sí, que sou conegudes...
2: Massa, no?
0: I...
1: Sí. Massa,
0: i jo no sé si això de vegades pot tenir en algun moment donat un sentiment de calla, que hi ha diferència entre la meva imatge i pública i el que sóc, o tinc més pressió, no sé si estètica, no sé si de comportament, no sé si respecte al que dic o no, que quan ets una persona anònima. Això us ha condicionat?
1: Jo és que l'Estel és molt tal com raja. I jo també. La gent sí. Que es pensa que sóc un personatge, dic, és que no em coneixes. Perquè,
0: és que és un personatge, la Mary.
1: Sí.
0: Però 24 hores al dia, vull dir.
1: Sí, no? És que... Sí.
2: Justament jo penso que com a dones sí que en això som molt similars i penso que ens hem emmirallat en moments diferents quan jo l'he vist publicar articles i esventrar-se explicant tal cosa que li ha passat greu, infama, dolorosa, l'he vist mostrar vulnerabilitat i penso que ens hem anat com tantes altres dones referents retroalimentant i també sé que ha patit les conseqüències d'això, les crítiques, sobretot de tants homes, que justament l'han volguda qüestionar en el terreny professional per coses que grates i no tenen cap motiu en aguantar-se, no? Aleshores, sempre l'he vist absolutament valenta i en moments ella m'ha donat força. No sé si jo a tu també, però penso que justament... som dues dones en aquest cas que no hi ha diferències entre la Mary i l'Estel que es veu públicament i la que podeu veure en privat.
1: També va ser una cosa molt estranya, que a mi, per exemple, doncs, com tu dius, no, en el món del vi és... què fas? Has perdut professionalitat. Home, doncs sí, que jo t'estimi d'una manera o no, depèn de que em mostri com sóc, doncs també diu molt de les marques que confien en mi o no.
2: Totalment.
1: Però per mi va ser terapèutic, és més, jo crec que de dir les veritats allà em vaig donar compte doncs que havia de canviar de vida. Bueno, les dues vam canviar de vida i vam fer un pas endarrere, endavant, no sé, acostadet, una volta,
2: vam
1: el que
2: canviar.
1: Vam poder.
2: Sí.
1: Però va estar molt bé. Jo m'emporto d'això a la Green Hill.
0: Clar que sí.
1: Estic contentíssima.
0: I una altra cosa, i els reconeixements, o sigui, si l'exposició us fa ser naturals, vull dir, no és quelcom que en aquest sentit us condicioni, els reconeixements condicionen, marquen, fan que després, no sé si hi hagi una exigència o un manteniment o res, simplement són això, una cosa bona que passa i au.
2: Nas d'or, no?
1: Sí, però...
2: Un dels milers.
1: No, però això em va anar molt bé.
0: Però Nas d'Or et va anar molt bé, però això fa molt de temps.
2: Molt
0: ja.
2: De temps,
1: em va anar molt bé perquè jo en aquell moment havia de fer, portava la comunicació dels sommeliers i em van dir... estava entrevistant a la gent o tal i em van dir, clar, tu no et presentes, no? Perquè tu només saps escriure. Llavors, ara em presentaré, ja veuràs, ja guanyaré, cabron, saps? I ho vaig fer i em va anar molt bé perquè vaig pensar, és veritat, soc molt intuïtiva en moltes coses, també amb el vi, però ja no només mediàticament, sinó també per creure-m'ho. I jo crec que a mi, com a dramaturga, també m'agrada molt, com a actriu, però a mi algo que m'encanta és l'Estel Soler, poeta, que posa les paraules, els sentiments que tenim en comú, que jo no sé, i a mi m'encanta el teu premi Amadeu Oller de poesia, clar, el 2011. És que l'Estel...
2: Del teu barri.
1: És molt jove, amb dones que somiaven ser altres dones. Quants anys tens tu ara? Quina anyada ets?
2: Jo sóc del 87, ara estic acomiadant els meus 39.
1: És que ella, jo sempre li dic, és que a mi em sembla molt, molt més madura que jo. Jo sóc molt més infantil que ella, saps? Ella és molt madura en moltes coses.
2: I en canvi a mi m'agrada que m'estiri de la mà de deixant aquesta nena i sortir de la meva contenció o rectitud, no?
1: És que tu ets molt precoç, has estat... O sigui, com,
0: clar,
1: o sigui
0: quan
1: vas guanyar aquest premi de poesia, quants anys tenia?
2: No, el premi deuria tenir, què, 21, 22.
1: Home, perdona.
0: Sí. Home, és molt jove
2: ja
0: per un premi de
2: vella,
0: poesia.
2: Jo ja em sentia vella, us he de dir.
0: De debò?
1: Ui,
2: sí. Això faria un programa sencer.
1: Tu ets una via
2: de
1: joven.
2: De la vella que porto a dins,
1: sí,
2: i tant.
1: Sí.
0: I a veure,
1: sí.
0: Vull dir, l'any passat, el Premi de les Lletres Catalanes, a molt lluny, vull dir...
1: aquest tros de vida,
0: és una
1: que
0: supermedalla, això. És per penjar-s'ho i dir... O la síndrome de la impostora, adeu, patada.
2: Ui, no.
0: Ai.
2: És a dir...
0: Molt de l'os.
2: No, molta contradicció, com en tota a la vida, en la meva vida almenys. Jo he trigat molt a assimilar aquest premi. Vaig entendre que allò era important perquè ho veia en la mirada externa d'aquells que m'estimen, en els amics, en el sector, perquè també et cauen algunes patacades, tot i que la rebuda en general ha estat molt bona. però em va costar, continuo tenint un punt d'alienació i matar... Soc tan exigent, tant, que matar la impostora és molt complicat. Jo crec que li he donat somnífers i l'he dormit.
0: Està de vacances, la impostora.
2: Deixa'm tranquil·la un temps, però... òbviament que canvia, que en una biografia marca un què, però m'ha costat, em costen molt els premis, els reconeixements. Bueno, soc d'assimilació lenta i jo crec que encara ho estic
0: molt bé
2: situant.
0: Aquest tros de vida, per cert, posava el focus en la figura de l'Helena, una científica, precarietat laboral també, no? A partir d'aquí una sacsejada de vida tot cap per avall i temes interessants com la vida, la mort, la resiliència i molts d'altres.
1: És que saps què passa? Que comença
0: si no l'heu llegit, aneu a buscar-lo.
2: Tenim un senyor que ve amb vins, un sommelier.
1: Sí, a l'Empordà, però clar, comença ja amb un avortament que tant l'Estel com jo hem patit, llavors a mi ja em trenca.
2: Veus?
1: És que totes ho hem patit, però ho diu i ho reflecteix també a la seva poesia d'una manera... És que em posaria a plorar, quan dius lo de la porta, he tancat la porta, és que em poso a plorar, sí. És que m'encanta aquell tros, o sigui, és algú que connecto...
2: Sí, imaginar-nos com una casa, no? M'imaginava com aquesta casa buida, que l'han buidat, l'avortament em venia aquesta... la novel·la comença dient algú ha tancat la porta i tot això és ressonat com una casa buida, no?
1: A mi això...
0: Clar, és molt potent, eh?
1: Per mi això és la descripció... És
2: clar, perquè durant anys ens han parlat de l'avortament com l'han buidada, de l'avortament o de quan hi ha... Quan hi ha la histerectomia, no? Es diu quan t'ho treuen tot. Sí. És aquella dona que la no pot tenir fills perquè la van buidar. Jo recordo com impactava això de petita, no? Quan molt poc en parlaven les àvies i les mares, però que utilitzessin la paraula buidar. Si entenem que... gestar una criatura és donar-li llar, a mi em venia molt al cap la imatge de, molt bé, doncs acaben de buidar la casa per trasllat o per luminosi, i aquesta sensació de dona tarada, no? Perquè en el fons també hem vist sempre que nosaltres o les nostres mares àvies ocupaven la casa i els homes els focus i el poder i les feines de fora. Aleshores era el moment en el que allò que t'ha dit del món per directe i indirecte, que és el que tu has vingut a fer aquí, d'alguna manera, que és ser mare, no ho pot ser, o veus que fracassa... Margaret Atwood, no?
0: Sí.
2: El conte de la criada, dius, estic taradíssima.
0: És que ho vius això, ho vius amb una culpa, jo, com a mínim va ser amb el meu cas, no? Perquè hi ha quelcom en el teu cos que no està funcionant bé, i llavors és com que és culpa teva, perquè... si ho fessis bé, hauries de poder gestar i hauria de poder arribar a bon terme. Llavors, en el moment en què s'havies interromput l'embaràs per les raons X, que no són voluntàries, clar, què tinc malament en el meu cos? No sóc una dona com hauria de ser, i aquest sentiment hi és. Per sort, cada vegada en parlem més, cada vegada hem anat sabent, a mida d'explicar-ho, jo també, que una de cada dos li passa... I comencem a fer-nos un altre relat de la qüestió.
2: Sí, a mi una cosa que han passat moltes coses boniques... Mira, relacionant-ho amb el que deies del premi, jo el premi en si potser no l'he acabat d'assimilar, tampoc sé com s'assimila un premi, no? Però el que m'ha ajudat més, o per mi el no et vull dir el premi, perquè el premi és el premi i tampoc sóc naïf i no vull dir el premi és la rebuda de la gent. No. Però al final, el que és veritat, que és més enllà d'aquella estàtua que és molt bonica i que la tinc allà, el trofeu, a mi el que m'ha impactat és les converses que han generat amb lectors i lectores després, no? Com, per exemple, una dona que em trobo a l'estiu, a Esterri, i que em diu, me n'he donat, després de llegir la teva novel·la, una dona que ja hauria de tenir cap a 70 anys, me n'he donat que jo mai havia processat una criatura morta que vaig parir a l'any 50 llarg.
1: Imagina.
2: Que, òbviament, em vaig quedar anestesiada i van avisar el meu marit per megafonia de vingui aquí. Vaig saber, com mitja dada per megafonia, que era una nena i que havia nascut morta. Aleshores, jo allò ho tenia tancat en pany i clau des de l'any 57, crec que em va dir, i al llegir la novel·la me n'he adonat que no havia fet espai per aquell dol.
1: Clar.
2: Estem parlant de tantes dones, de tants milers de casos.
0: Exacte, i abans era encara pitjor per aquest silenci, a més, no? I per aquest no permetre't que passis el dol que has de passar.
1: Totalment.
0: Quins són els teus referents literaris, Estel?
2: Ui, jo soc molt eclèctica, la veritat. De gèneres i d'escriptors, escriptores. clar, jo què sé, és que et puc dir, els primers que em vinguin al cap, perquè fan fer llistes
0: clar,
2: sempre.
0: Clar, no, si t'ho pregunto demà serà una altra resposta.
2: Poesia, per exemple, et podria dir, m'agradaria dir moltes dones d'aquí, per exemple, diré una d'aquí, Mireia Calafell, però alhora García Montero. M'agrada molt, òbviament, llegir teatre, i, òbviament, m'agrada molt llegir els clàssics, però també els nostres dramaturgs, doncs, Llàtzer García, bueno, no ho sé, la Clàudia Sadó, però tants d'altres del nostre país, costa triar. Després llegeixo també molt d'assaig, literatura també, però menys. Fixeu-vos que em costa, és el que em costa més llegir. Sol llegir més poesia,
0: sí, ficció,
2: i teatre.
0: Que més et costa.
2: Sí, poesia, sí.
1: Però també pot ser ara, perquè els nens són petits.
2: També, també. Mm. Perquè els nens són petits i perquè hi ha una pantalla que ens roba la capacitat de concentració.
1: Totalment, totalment. Però t'haig de dir que jo, que sóc una gran lectora de Lola i a lectures, va arribar un moment que tampoc no podia llegir res perquè se'm quedava.
2: Clar.
1: I ara, aquests últims estius, tu encara estàs amb un ull a la piscina, saps? Llavors, que tampoc no pots, però he tornat a llegir i a passar-m'ho bé i pum, saps?
2: Sí, jo també, però me n'adono que ara mateix crec que he de culpar més el mòbil que els meus criatures.
1: Sí, no, però això també, tens raó.
2: I m'ho diuen grans amics lectors. Aquesta, mira, fa poc vaig estar vaig fer dues coses molt saludables: anar a sopar sola i em vaig endur La mort i la primavera, que no me l'havia llegit encara,
1: sí?
2: I no me'l vaig acabar en aquell sopar, però l'endemà, anant a sopar sola, no ho havia fet mai, no? Bueno, mai, ho feia molt de temps. I després me'n vaig anar a Suïssa, i com que allà no hi ha el roaming, vaig fer viatges amb tren sense cap mena de cobertura, ni d'internet, ni de telèfon, ni res. I allà em vaig estar llegint una antologia de teatre, que ara me'n recordaré, d'un francès que no recordo. Dic, no m'ho puc creure, en un viatge en tren m'acabo d'empassar tres obres de teatre.
1: Per què?
2: Perquè no puc accedir a les xarxes a través del mòbil. Ja està, és així de senzill.
1: Totalment. Sí.
0: Crec que és un exercici

0: depèn del dia.
1: Fer-ho juntes, estàs,
0: però fer-ho juntes m'ha servit perquè ell agafi l'hàbit i jo llavors així un mínim a diari faig.
2: És que totalment,
0: com a
2: és
0: recomanació,
2: que, com diu Umberto Eco, no? Els nens no prenen del que els hi diu, sinó del que veuen.
0: Del que
2: també és una manera, no? Com ara la nit que hem de començar a reposar, de baixar revolucions, perquè tu tal veure més impactes, no?
0: Sí. No, perquè neurològicament no afavoreix després la
2: son. I també t'haig de dir una cosa, això de sopar sola, jo és que com treballo assessorant hotels, sopo molt sola, que no faria mai,
0: i a mi
2: m'encanta. Ara només tinc ganes d'anar a treballar perquè sopant sola...
1: Penses
2: molt i parles molt amb tu mateixa.
1: Totalment.
2: I tens grans cites amb tu mateixa.
1: Totalment.
2: I a mi
1: totalment.
2: Em caic bastant bé últimament.
0: Últimament. És important caure's bé, eh?
2: Sí,
0: vull dir, que quan
2: un
0: tema, allò, l'autoconeixement pot fer que de vegades no t'agradis.
2: Sí,
0: llavors és important ser compassiva amb una mateixa.
2: Sí, no, però hi ha vegades que estàs com més dau, més baixa, més català emprenyada i tal, i altres que...
1: Jo he començat també a fer lectures en veu alta amb la canalla.
2: Home, com perquè tu llegeixes molt bé.
1: No, però a mi em passa, clar, és que tot és difícil, perquè el de 9 anys llegeix sol, però la petita està aprenent a llegir, aleshores no sé si puc dir els dos llegiu mentre jo llegeixo.
0: Exacte.
1: Aleshores estic intentant fer un capítol de llegir en veu alta, no? I... Però us diré una cosa, jo el meu gran lament aquests dies és de dir, per què no vam ser mares als anys 80? Era molt més fàcil, Era molt més fàcil, les dels 70 fins i tot, prendre's un còctel, no estava malament pels tractats mèdics de l'època, menjaven el seu sushi, els seus tots, i després no havien de lluitar contra aquestes pantalles.
0: Ja.
1: És un terror. O sigui, al final, per mi ser mare ara mateix, és esquivar tota l'estona això, no? La necessitat de com gestionem, vull veure dibuixos. Jo em vaig treure la tele de casa i he pensat, crec que és pitjor, perquè aleshores ara em demanen el meu ordinador per poder mirar allò que ja selecciono molt bé el què.
2: Sí.
1: Però és esgotador. Dic, jo no puc educar, perquè no, estic parant les bales.
0: Això m'ho diu ma mare, Déu també. Diu, abans feies, i ja està, el que et donava de gana. O fins i tot deies, no, per què no em dóna la gana? Perquè sóc ta mare, punt. I ara no pots fer-ho, això, tampoc. Has d'ajupir-te, parlar-li als ulls, explicar-li, no
1: sents?
0: Sé què. Diu, ara ho teniu tan difícil. Això m'ho diu ma mare, eh? Que
1: home,
0: em veu, a mi, a la meva cunyada.
1: És evidentment que ho tenim.
0: Diu, i no tenies cap problema abans de fer-te un crit, de tancar-te l'habitació, de no sé, era com...
1: No, i perdoneu que abans...
0: I ja està,
1: no
0: passava res.
1: No ens n'oblidem. La Mary ho dèiem abans que ens vam divorciar, jo ara em trobo moltes vegades sola, amb les dues criatures, aleshores és o preparo el sopar, o jugo amb vosaltres i parlem d'emocions, o faig la rentadora i a poc a poc m'ajuden a col·laborar, però al final no pots estar tot.
0: No.
1: Abans, aquest escenari d'una mare divorciada tenia les criatures al vespre mentre feia el sopar, mirant una tele, però una tele amb uns continguts que havien estat supervisats i eren absolutament de l'edat d'aquelles criatures si posaven el canal on hi havia aquells dibuixos.
0: Sí.
1: Clar, ara no. O sigui, ara la meva criatura, jo li dic, la mama necessita fer el sopar, o m'ajudes o em deixes fer el sopar.
2: Sí,
1: però si
2: i
1: el
2: trigo,
1: deixo entrar a internet...
2: També.
1: Si el deixo entrar un producte, em pot saltar el porno a la desquartització d'una persona o que li arribi algú que li digui, hola, enviem unes fotos despullat o despullada. És que, per favor, som aquí.
0: És una bogeria. És una bogeria i això ho fa tot molt difícil, és veritat.
1: Sisplau, jo em sento la culpa, no? De dir, de tant en tant, m'he de dir, no ho estàs fent tan malament, però la veu majoritària és de... Déu meu, que mala mare sóc, és que no dono l'abast.
0: Mentre una fa el que pot,
2: això
0: doncs
2: mateix.
0: ja està, eh? Vull dir,
2: ai,
0: nosaltres
2: Déu
0: tampoc
2: meu.
0: Hem sortit tan malament, saps?
2: Sí.
0: Doncs podem reproduir el que han fet amb nosaltres. Vull dir, passa res. I si un dia els has d'enxufar a la tele perquè et ve de gust prendre d'una copa de vi, que t'hagi recomanat la Mary, doncs escolta'm, també està bé.
2: Demà ho farem
0: saps?
2: Millor.
0: I prou,
1: exacte,
0: i ja està.
1: Sí.
0: Estel Soler, moltíssimes gràcies.
1: Quin plaer,
0: per aquesta
1: quedaria
0: estona.
1: Hores.
0: I jo també, la veritat.
2: També.
0: Doncs mira, una altra persona que haurà de tornar un dia, eh?
2: Sí,
0: per fer una segona part.
2: I un soparet.
1: Sou una. Amor.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Avui tanquem el Sota Sospita amb Let's Get Married, un dels temes del nou àlbum de la Miley Cyrus, el Bass Persuades. De seguida arriba el Xavi Collado amb el Metropoli i nosaltres tornem demà aquí a Ràdio 4 amb més Sota Sospita. Adéu-siau. Forever.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Metròpoli, amb Xavi Collado.
1: Bona nit, són les 11. A partir d'aquest moment comença l'edició 2383 del Metròpoli. Salutacions de Xavi Collado des d'aquests micròfons, els de Ràdio 4. Una nit que vull parlar amb la Ivette Nadal. Ve per presentar el seu àlbum, es diu I això serà tot, amb la producció del Joan Pons i el Joan Colomo. Parlarem d'un musical que podem veure a la ciutat de Barcelona fins al dia 27 de setembre. Es diu Sonrises i Làgrimes, el musical. El podem veure al Teatre Apolo d'aquesta ciutat. Ja sabeu que l'any 1959, per primera vegada a Broadway, va tenir lloc la representació. I després l'any 65, amb la pel·lícula que va aconseguir 5 Oscars. Comença fins a les 12 de la nit al Metròpoli de Ràdio 4.

0: Ivet Nadal, benvinguda, bona nit.
1: Bon vespre.
0: Com estàs? Esteu?
1: Bé, contenta de ser aquí amb vosaltres.
0: Sobretot quan es presenta un disc, com és aquest, no? I això serà tot.
1: Sí.
0: Què vols dir amb aquest títol?
1: Aquest títol ve inspirat d'una de les lletres de les cançons, que diu, i això serà tot, pedres, ocells i flors, i parla de vegades, doncs, volem anar molt endins de les coses, molt reflexionar molt, i a vegades les coses quotidianes és el més important, no?
0: D'alguna manera, amb aquesta nova història que ens presentes, reforces molt el pes musical, no? I és més central que mai.
1: Sí, jo crec que fa molt temps que faig una mica el mateix estil de música i que em tocava que la veu i la lletra tingués un paper com d'un instrument més. És a dir, que crec que ho has llegit molt bé, amb el sentit que hi havia una intenció que el so fos més de banda que mai, no?
0: Per quin motiu?
1: Doncs perquè porto 20 anys fent-ho tot sola, no? Portant-m'ho tot jo, creant-ho tot jo, i necessitava repartir una mica el pes, diguéssim, no? I per evolucionar una mica, no? Musicalment, creia que feia com 20 anys que estava autoproduint-me i d'una manera com molt similar, i ja no em sentia tan representada, que és lògic, no? No és el mateix quan vaig començar amb 18 anys que ara, no? Han passat anys.
0: D'alguna manera puc dir que arrenques una nova etapa tan sonora, musical com personal?
1: Tant de bo, sí, aquesta seria la intenció. És veritat que també si el títol juga amb els dos sentits, no? La part més poètica i la part més realista de dir això és el que jo ara puc oferir, és el que sóc, amb aquest so de banda, amb unes lletres una mica més narratives, però sí que és veritat que no sé si d'aquí 2 o 3 anys podré seguir cantant per motius meus personals de salut, i per tant, si va bé, endavant. No, seguirem, sens dubte, sí.
0: Des del 2007 t'enfiles als escenaris, però què pesa més a la Ivet? La part de cantautora o la de poeta?
1: M'interessen tots dos mons, no? Sempre he volgut que anessin molt junts quan he composat les cançons, tot i escriure també els llibres de poesia, però aquest disc tenia clar que volia treballar amb productors que m'ajudessin a sortir una mica de la part més folk, no? I investigar una mica la part narrativa, no?

0: Estem escoltant Pedres, Ocells i Flors. És, d'alguna manera, un homenatge a la teva família?
1: Sí, exacte. Aquest és l'únic text que no és meu, del disc. És un poema que va escriure la meva mare, per tant, és una història familiar. Jo el vaig voler musicar perquè em sembla que és un tema com molt, molt universal, no? De quan, què passa quan moren els avis, quan has de despedir una casa que no hi podràs tornar a entrar mai més, si tots els records que hi queden allà, totes les vivències, no? I vam fer aquesta cançó i vaig gravar el videoclip, no? També abans de vendre aquest espai familiar, no?
0: Per tu són complicats els comiats?
1: Sí, no m'agraden gaire els finals, sí, sí, és veritat que em costa... Sí, sí, és una cosa que em costa. Però endavant, la vida és així, no?
0: Tant físics com de coses, no? D'una casa,
1: sí.
0: De qualsevol història que et porti records.
1: Sí, sóc una persona que em fixo molt amb els detalls de les coses, del que sigui, d'un bar, d'una llibreria, de quan canvien un bar de lloc o un espai de recital important, doncs sempre tinc certa nostàlgia i acostumo a tornar a aquell lloc a veure com ha canviat, sí, sí.
0: És nostàlgia o és por?
1: Jo crec que és nostàlgia.
0: Sí?
1: Sí. Por no, nostàlgia.
0: Perquè tens por alguna cosa a la vida?
1: Doncs et diria que molt poc, ara ja.
0: Sí?
1: Sí, molt poqueta por.
0: Tampoc tens por a la mort?
1: A la mort sí, és l'únic, et diria.
0: I per què? S'acaba tot?
1: Jo crec que sí, per desgràcia, crec que sí. Suposo que tinc por a la mort des de que sóc mare, no? Ara ja fa molts anys que sóc mare perquè tinc un fill molt gran, no? De 17 anys, però... Però sobretot, sí, abans de jove no tenia aquesta consciència, no, de la mort, però com que he passat a la vida moltes experiències de malaltia, jo crec que m'he fet molt forta també en aquest sentit d'altres pors emocionals o de relativitzar altres problemes. No?
0: Mm. Davant les malalties s'ha de tenir sempre una posició positiva? Ho dic perquè hi ha gent que s'enfonsa molt ràpid.
1: Són fases.
0: Són fases, no?
1: Són fases, jo crec que tot està bé, no? És com a tots, no? Quan, jo què sé, se't mor algú, no? O quan t'enfades amb algú, tots són processos, no? És com un dol, no? I jo, per exemple, doncs ara amb l'esclerosi, doncs n'estic fent un, no? I és veritat que jo crec que una malaltia et fa estar molt, molt present i viure molt el dia a dia, no? I exprimir-ho molt a tope, no? En aquest sentit.
0: Segurament no ens donem compte, no? De les petites coses que tenim a la vida fins que ens passa, doncs, per davant una malaltia.
1: Sí, i també te n'adones que a vegades patim per coses que no val la pena patir o per persones que dius, ostres, això no val la pena, no? L'important és, no sé, la gent que t'estima, fer les coses amb passió, tractar-nos bé, no?
0: I viure el dia a dia. El dia a dia és el més important, no?
1: Totalment.
0: Amb quines petites coses de la vida tu gaudeixes?
1: Jo gaudeixo molt de llegir amics meus, no? M'agrada molt conèixer les persones que llegeixo. M'agrada molt escoltar o llegir poesia, però sobretot filosofia. M'agrada molt anar a veure exposicions de pintura. Sí, estar amb la gent que m'estima també, no?
0: Parlem de la producció d'aquest i això serà tot. Qui l'ha fet? El Joan Pons i el Joan Colomo?
1: Exacte, sí, sí, té una part que està feta per al Joan Pons, que van fer 5 cançons plegats, i llavors 3 que són del Joan Colomo.
0: I com ha estat tota la feina?
1: Ha sigut un procés... enriquidor i difícil, tot una mica, no? Sempre se m'ha titllat una mica que sóc més cantautora, més a prop de la poesia que de la música, pel fet de no ser instrumentista i pel sector potser no sóc tan considerada músic, no? I crec que amb en Joan Pons hem intentat treballar el so més de banda, no? I amb el Joan Colomo una mica la disbauxa, no?, entre cometes.

0: Què és el que expliques a Fràgil, aquest tema?
1: Aquesta cançó, per mi, és la que s'assembla més a les cançons que he fet fa anys. És la que potser conserva més aquest més esperit meu, més tranquil, més íntim. I és com dir, sí, potser tinc un aspecte fràgil, no? Però ostres, sóc valenta, però t'estimo, però per tu vaig fins a no sé on, no? És això que jo crec que la fragilitat i la fortalesa, no? Aquestes dues Fs, jo crec que a vegades van molt juntes, no? Els dos extrems.
0: La publicació de l'àlbum es coordina també amb la sortida del nou poemari, no? Mm. Es diu Els mots d'en Víctor. Què és el que expliques?
1: Mira, són aforismes, és a dir, són reflexions superbreus, inspirades amb la poesia i també amb la filosofia. I, bueno, per mi era important que sortís junt, no? El disc, o molt proper de dies, no? El disc amb el poemari.
0: Ara el taller de músics.
1: Ara m'ajudaran amb el manejament, sí.
0: Sí, no?
1: Sí, sí.
0: Com ha estat entrar amb ells?
1: Doncs una mica, perquè ja et dic, porto 20 anys autogestionant-me tot, editorialment i de manejament, i em sentia cansada, no? I necessitava ajuda, no? I simplement, doncs, ens vam posar en contacte i em van voler ajudar, no?
0: De quina manera, Ivet, heu canviat o han canviat els cantautors i les cantautores amb els darrers anys?
1: Bueno, jo crec que la música en català ha canviat molt des del Covid, potser et diria.
0: Sí.
1: Jo diria que sí, ha canviat molt, no? Des de que jo crec que hi ha molt accés a poder fer música digital, no? Poder fer música des de casa. Molt poca gent es gasta o fa inversió en produir un disc o en músics, tot es fa molt digital. I la figura dels cantautors també crec que ara no es valora tant, no? Crec que són uns moments difícils. Sí que hi ha més dones que mai a l'escenari, però amb un format més urbà i de gent molt, molt jove, no? Que està bé que hi sigui, però que no ho sigui tot, no? També. És a dir, que hi hagin més ofertes.
0: Hi ha molta oferta ara en música en català, no? De fet, estem veient, doncs, una onada del nou rock en català, que això també està molt bé, no? Perquè és una manera de... Encara que a mi no m'agrada molt, no?, de dir el rock en català, el rock...
1: Sí,
0: perquè al final és rock.
1: Qui seria,
0: no?,
1: el nou rock català? La Ludwig i tots aquests, no?
0: Per exemple,
1: aquests, no?
0: Hi ha molts ara que estan sortint i ho estan fent molt bé, no?
1: Sí.
0: Però al final és rock. Sí, en català, sí, en castellà, sí, en anglès.
1: Jo no sabia que es considerava que tornava com un rock en català. Em sembla bé, perquè jo crec que es fa molt poc rock, es fa molt pop. Últimament, que fa molt temps que es fa pop, no? Jo mateixa he fet un disc de pop i m'agrada molt el rock, no?, també. Sí, sí, no, hi ha bandes que jo crec que surten músics molt preparats, es nota que la gent estudia, que va al taller... A diferència de l'època del rock català, que eren músics més amateurs, entre cometes, ara hi ha grans instrumentistes, no?
0: És veritat. Hi ha una cançó que m'agrada personalment d'aquest àlbum, i això serà tot, que es diu A punts de l'escola de l'ànima.

0: cançó.
1: Què expliques aquí, Ivet?
2: Mira, aquesta lletra no és meva, està inspirada en un llibre de filosofia d'un filòsof que es diu Josep Maria Esquirol.
1: Sí, eh?
2: Que parla molt d'això. Ell és un filòsof que parla de la casa, que parla de l'escola, i em semblava que era, com que era una cançó que volia produir amb en Joan Colomo, i ell està molt a prop d'aquest punt naïf i d'un públic molt obert a les famílies, no? Em semblava que era interessant fer una cançó sobre l'escola, inspirant-me amb sentències que ell havia escrit en aquest llibre, no? I això ha sigut com un divertimento, i és un amic per mi molt important, el Josep Maria Esquirol, i em venia de gust, no?, que tingués una cançó.
1: Mm. Hi ha una entrevista que vas fer a la Fundació d'Esclerosi Múltiple, que el titular, jo crec que d'alguna manera, és, encara que és dur, és esperançador, no?, perquè dius: estoy agotado de tanto que me estoy cuidando. Què vas voler dir?
2: Sí, home, la vida m'ha canviat. Ara m'he de cuidar moltíssim, moltíssim. És a dir, per fer una cosa, doncs ara, abans de poder cantar, he de fer un entrenament que abans no havia de fer. He de fer exercicis de respiració, però no de meditació, eh? Bueno, tinc una sèrie de lesions que em provoquen precisament unes lesions a tot el tema de la parla, d'empassar fins i tot la saliva. Per tant, tinc una feinada pel meu dia a dia, no? I al mateix temps he de fer una hora de musculatura cada dia, no? He de fer un descansos que a vegades no m'avisa i el cos, doncs, he de descansar. Estic treballant molt, també. Vull dir que estic cansada de cuidar-me, sí, clar. Estic cansada, però també és una sort poder tenir l'oportunitat de cuidar-te, no? Quan tens una malaltia, que n'hi ha altres que per molt que et cuidis, doncs no se sap, tampoc.
1: Com et dones compte d'aquesta malaltia? Hi havia símptomes abans?
2: Sí, jo portava 3 o 4 anys amb diferents símptomes, però una mica així, com tots sense massa lligams en comú, i portava 3 o 4 anys anant així de metges. Però és difícil, és una malaltia de difícil diagnòstic, no? Perquè és, ja et dic, són una mica com indefinits o inespecífics, no? I com que sóc patidora, vaig anar insistint fins que va haver-hi un metge que em va voler fer una prova com més intensiva, i jo vaig dir: noto que hi ha alguna cosa que no acabo de ser jo, no?
1: Parlaves del present, de viure el present, però com mires el futur?
2: No el miro.
1: No?
2: No el miro. No, vaig de mitja hora en mitja hora, sí. Sí, sí, no puc anticipar-me, no. Tant de bo que bé, i en molts sentits, eh? En sentit artístic, de salut. No, visc el dia a dia.
1: I creus que les teves paraules poden ajudar molt a la gent que pateix, doncs, aquesta malaltia, l'esclerosi múltiple, inclús l'anorèxia, perquè també has parlat moltes vegades de l'anorèxia.
2: Sí, en el seu moment, sí.
1: Fa bé als altres parlar d'això?
2: Jo crec que sí, a mi també em va bé ajudar en el que puc, i també a mi m'ajuda a escoltar gent que fa més anys que té experiències amb aquesta malaltia, no? Jo crec que el que va bé és parlar-ne quan tu en pots parlar, i escoltar-ho quan tu pots escoltar, no? També.
1: Aquestes cançons del "I això serà tot" són 8. Totes tenen un fil conductor, o cada una va per lliure?
2: Jo crec que són més narratives i van més per lliure. Totes sempre hi ha la idea molt d'històries d'amor, no? Jo crec. Sí, però crec que són, potser no són tan lligades com altres vegades he fet, no? Sí, jo crec que són més escenes quotidianes. Em veig molt passejant per Barcelona totes les cançons, pràcticament, no? Sí, jo crec que són més ambigües una miqueta.
1: Això vol dir que t'agrada molt Barcelona?
2: Sí que m'agrada molt, sí. Sí, sí, sí, m'agrada molt. No hi visc,
1: clar,
2: però m'agrada molt.
1: Per quin motiu? Què és el que trobes? Què té Barcelona?
2: M'agrada l'oferta cultural, m'agrada tot, els carrers, la gent, la moguda que hi ha, sí, hi vinc molt sovint, no hi puc viure, però m'agrada molt, me l'estimo molt, i aquí he crescut i he viscut moltes coses, no?
1: De què fugim, Ivet?
2: De què fugim? Bé, aquesta és una cançó que he fet per aquest disc, que també em ve molt de gust.
1: Cal tanca,
2: sí, sí, cal tanca, i molt ben acompanyada, no?, pel Santi Balmes, que em va fer molta il·lusió que volgués venir. Doncs, no ho sé, a vegades no vols acceptar un sentiment, no? I a vegades crec que fugim de sentiments, no? De dir: ostres, no vull posar nom a això, de què estem fugint, no? Una mica parla d'això, és una història d'amor com d'amagat.

0: El gest d'un petó és el cos demanant-te infinitud. Ja no tinc temps per assajar ni pels somnis.
1: El directe, Ivet, és molt fidel al disc?
2: És molt, molt, molt fidel. Jo crec que porto la banda, la millor banda que he portat mai. És molt fidel, però crec que és més rockero, que és més potent. Crec que fins al disc estic supercontenta, però crec que el directe és més maco encara.
1: És la vida, no?, de les cançons, el directe.
2: Sí, jo crec que té més vida i es veu més l'energia d'aquell moment, no?, i he agafat uns músics que toquen d'una manera una mica com rock progressiu, una mica. Crec que és molt especial, aquest directe. Em demana molta energia física a mi, però crec que és molt especial.
1: Com et prepares abans del concert?
2: Abans del concert. Doncs nerviosa, estic més nerviosa ara que abans, sí, perquè... Bueno, quan et fas gran també...
1: Bueno.
2: També vas veient, no?, que les oportunitats és aprofitar-ho tot molt, no?
1: Digue-m'ho a mi.
2: Bueno, estàs estupendo.
1: Escolta, clar, el directe és molt important per un artista.
2: Sí.
1: Però el que deies, no?, tenen evolució aquests temes, aquestes cançons. Però tu, a l'hora de tancar el disc, quan el tanques, quan dius no faig cap arranjament més de cap cançó?
2: En aquest disc en concret... m'he deixat guiar molt pels productors, no? Perquè jo anava en un moment com molt esgotat artísticament, de dir, crec que el que havia de fer aquests últims 20 anys ja ho he fet, ja ho sé fer, i vull sortir de la zona aquesta de confort. És a dir, que vaig anar amb un material molt trencat a l'estudi, no? molt inacabat, no? I llavors va ser una mica els productors, no? Sobretot l'Ariel, que és una persona molt treballadora, molt perfeccionista, no? Va ser ell qui va posar una mica fi de dir això està molt bé així, no? I amb el Joan, doncs, tots dos són més dispersos, però també té una màgia molt potent, no? Crec que la suma amb en Joan.
1: Moltes vegades és complicat dir fins aquí hem acabat, aquí deixem el tema,
2: sí.
1: És el que escoltarà la gent. Hi ha artistes que en diuen que deixen un mes i mig, dos mesos, sense escoltar aquell tema, després l'escolten una altra vegada i fan canvis. Això és bo o és dolent?
2: Això també ho diuen molts pintors
1: també,
2: de quadres,
1: sí.
2: De dir, ostres, quan s'acaba un quadre i van posant capes i capes i ara, ostres, ara m'he equivocat i era millor abans. Sí. No, jo vaig... Aquest disc l'he gravat durant 4 mesos, més o menys,
1: sí.
2: Que és a la vegada que he estat més temps a l'estudi. I, bueno, i teníem un calendari tancat i vam dir, arribarem fins aquí. I a partir d'aquí no es toca res. I ja està, no? I ho vaig programar així, d'aquesta manera, no?
1: Estem escoltant Som. Què som?
2: Som tot i som
1: tot.
2: Res.
1: És veritat.
2: Tot i res, sí. No, aquesta cançó, doncs, això és com un joc, no?, de tot el que podem ser, no?, i amb un vincle personal, amb tot, no?, amb els sentiments, amb pensaments. Tot i res està molt a prop, el tot i el res, sí.
1: Quan parlem de música, per tu què és? Què és la música?
2: Per mi és el meu llenguatge.
1: Sí?
2: És el meu llenguatge, encara que no sigui instrumentista, sí que és el meu llenguatge, no? I quan escolto una cançó clàssica m'imagino una lletra, per exemple, no? O m'imagino una nova melodia a sobre, no?
1: Dius coses cantant que no diries parlant?
2: Sí, i tant.
1: Clar.
2: I tant, hi ha molts missatges amagats a les meves cançons, i tant.
1: És molt més fàcil.
2: Sí, jo em sento molt més còmode a l'escenari cap al carrer, al dia a dia, no? Sí, sí, tant.
1: Per tu és important la part de... el visual, és a dir, el videoclip,
2: sí.
1: La part audiovisual és important de les teves cançons?
2: Aquesta vegada ho he intentat cuidar molt, hem fet un videoclip, crec que molt, molt maco artísticament i molt, molt personal, també, i que el va fer el Carles Vila i el Marc Faro, i crec que van fer un treball molt maco, no? I sempre m'he intentat cuidar molt els dissenys dels discos, també, no? Aquesta vegada, per exemple, la portada és d'un pintor de Sabadell, el Ramiro Fernández, que hem fet un vinil molt maco. Sí, he intentat cuidar-ho dintre de les possibilitats que tinc, que m'ho porto i gestiono i financio tot jo, no? No hi ha cap empresa darrere, diguéssim, no? I així és més difícil fer les coses, però crec que sí que hi ha gust darrere, no?, quan triem les coses.

0: Doncs, i ben Nadal, moltíssimes gràcies per venir aquesta nit a Ràdio 4 i molt d'èxit, i això serà tot.
1: Un plaer, moltes gràcies.

0: Metrópoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4.

Arribem a les 12 de la nit. Demà, a partir de les 11, el Julio Iglesias Jr. al Metrópoli de Ràdio 4. Salutacions de Xavi Collado, que tingueu bona nit. I recordeu, a les 11 demà, Julio Iglesias Jr.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
1: Ja ens acompanya la diputada de la CUP, Laura Vega. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Benvinguda, que ahir va assistir a la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. Justament acabem de parlar amb un representant de la plataforma, Daniel Pardo, li preguntàvem si, veient l'impuls de Salvador Illa, l'impuls que ha donat el Salvador Illa, si hi ha cap marge per aturar l'ampliació. Vostè creu que hi ha marge per aturar l'ampliació? És reversible, sí?
2: El que no és reversible és el que està passant ara mateix ja. És a dir, ja tenim, bueno, l'hauràs viscut tu també, un estiu que ha estat un infern a moltíssimes llars i per

0: tant, ha de poder ser reversible aquesta ampliació. Aquest projecte no pot seguir endavant. Estem parlant de que hi ha milers de morts a Catalunya per calor, sobretot moltíssimes persones que no tenen la seva llar aclimatada i, per tant, no podem seguir endavant preparant aquesta mena de Barcelona i país que per 50 graus el que hem de fer és no ampliar l'aeroport i començar ja amb la transició ecològica.
1: Clar, però les forces contràries a l'ampliació no teniu majoria al Parlament. Per això pregunto si ho podreu aturar.
0: I ja hauria d'escoltar la gent que es manifesta, no pot ser només que s'escoltin trucades de despatxos. És a dir, hi ha hagut més debat a ESADE sobre l'ampliació o no de l'aeroport que al Parlament de Catalunya, i això em sembla un problema important. Ara no tenim majoria, ara bé, jo crec que es voten els partits per moltes raons. A vegades perquè els teus pares, a vegades perquè tota la vida, a vegades perquè et va caure bé el candidat. Però també es votarà per les teves condicions de vida. I no necessitem més turistes, no necessitem que segueixin pujant la temperatura, no necessitem els fenòmens climatològics que ja hem vist que declinen d'aquest canvi climàtic. Si volen formar part d'aquest bloc negacionista del canvi climàtic, on també hi ha l'extrema dreta, no seria una bona idea, crec.
1: Laura Vega, l'Assemblea de la CUP l'ha elegit com a candidata a l'alcaldia de Barcelona. Té un repte molt clar, que és que la seva candidatura entri a l'Ajuntament després de 8 anys d'estar fora. Com s'ho farà? Què ha de fer diferent la CUP per aconseguir-ho?
0: Crec que la CUP ha fet els deures en molt sentit. En primer lloc, no és una candidatura només nostra, sinó que s'ha obert també a comunistes, però no és la típica confluència pacte de sigles, sinó que s'han obert les portes a que tothom que consideri que hem de poder deixar que s'humili cada dia als barcelonins, que hem de fer que sigui important el dret a la ciutat i el dret al retorn de tota aquella gent que s'ha vist expulsada o que ha hagut de renunciar a viure a Barcelona, puguin ser-hi. De fet, el dia que es ratificava o no, si jo anava de primera a les llistes, hi havia moltes persones que mai no havien militat ni a la CUP ni a comunistes. És a dir, no va de carnets. A partir d'aquí, crec que també hi ha aprenentatges sobre els governs que hi ha hagut a la ciutat de Barcelona. La CUP està comptant i compta amb moltes persones que venen del teixit veïnal, que cada dia estan fent que Barcelona sigui una miqueta més habitable des del lloc on estan, que normalment són els barris i els moviments socials. Jo crec que aquesta és la força diferencial en la que ens presentem.
1: Amb quin nom es presenten? Perquè no es presentaran amb el nom de la CUP, no?
0: No.
1: Ja tenen clar amb quin nom?
0: No, veig que això genera curiositat.
1: Perquè, clar, saber la marca... És a dir, per què no posaran el nom de la CUP? La marca CUP ja no suma? La marca
0: CUP per això
1: resta.
0: Ho pregunteu. No, perquè no som només la CUP. I, per tant, en tant que no som només la CUP, també hi ha comunistes de Catalunya, també hi ha altres persones. Volem buscar un nom amb el que tothom es trobi còmode. Al final del dia, les sigles són una marca i els partits són una eina, però no poden ser-ho tot. Jo crec que això és una cosa que hem comprès bé.
1: I, per tant, de moment no teniu nom?
0: De moment no tenim nom, però en cap cas és perquè pensem que hi ha una sort de desgast.
1: En el centre de les preocupacions ciutadanes hi ha l'habitatge. Voldria parlar-ne, vostès proposen no només intervenir en habitatge, intervenir també en turisme. En el cas del turisme, regular la quantitat de turistes que venen a la ciutat. Com es fa això? Com ho regularan?
0: Per començar, tot el tema dels creuers s'ha de començar a aturar, és a dir, no val només amb taxar-ho, perquè la taxa al final acaba jugant una sort de trampa de la pobresa. Primer, que tampoc s'està aplicant ja, i s'està parlant per part de Collboni de que sigui d'una manera doncs poquet a poquet, no? El lloguer a la gent i el lloguer als comerços no va poquet a poquet. Tens de poder controlar quin número de places tens, per suposat no necessites més vols. Però no perquè demonitzem el turisme, és que el que no pot ser és tenir ciutats ofegades, com és el cas de Barcelona, pel turisme, i que en canvi un terç dels catalans no puguin fer vacances. No es tracta d'acabar amb el turisme, sinó que sigui una cosa que sigui sostenible. Perquè si no, al final del dia, per què hauria de fer milers i milers de quilòmetres si el que em trobaré és que Barcelona, Milà i Londres puc veure exactament el mateix cafè i la mateixa torre d'Albocat? La gràcia és poder conèixer les ciutats. Si tu tens un turisme desbocat i depredador, no tens la pròpia ciutat i no tens els veïns, que al final del dia sembla que siguin només un decorat.
1: Per tant, el turisme hauria de decréixer a Barcelona?
0: Exacte, el turisme internacional ha de decréixer a Barcelona per deixar espai als veïns.
1: I això no pot repercutir als treballadors? És a dir, el turisme també és evident que deixen molts diners. Estem parlant d'un sector econòmic que representa el 12% del PIB de la ciutat, genera 150.000 llocs de treball. Els preocupa això, la CUP?
0: Per suposat.
1: És a dir, que el decreixement del turisme pugui repercutir en els treballadors?
0: En primer lloc, ens preocupa que haguem fiat l'economia de la nostra ciutat i del nostre país a un sector que és tremendament fluctuant. És a dir, ja hi ha hagut baixada del turisme americà, per exemple, per raons polítiques a l'estat espanyol. I, a més, és un sector que normalment, tot i que els empresaris sí que tinguin bons sous, bona forma de vida, etc., té molts mals salaris. És a dir, no està produint aquesta riquesa de la que parla, en tot cas, només cap a dalt. Evidentment, nosaltres estem preocupats pels treballadors, perquè no estem parlant de tancar aquests llocs, estem parlant de que hi hagi una reconversió. De la mateixa manera que per la transició ecològica plantegem que hi ha llocs que s'han d'acabar i que, en canvi, aquests treballadors poden estar en un altre lloc de feina, amb el turisme igual. I, home, honestament, jo crec que el model turístic de Barcelona ha acabat amb una cosa que és tristíssima, que és el talent de molts treballadors desperdiciat. Jo no sé si algú va néixer i va dir que el que li feia il·lusió a la vida era doncs servir gofres en forma de penis, saps què vull dir? O sigui, crec que hi ha moltíssima gent que si el que fem de veritat és fer Barcelona assequible, controlar el preu de l'habitatge, fer que el menjar es pugui pagar, fer que la gent pugui estudiar, que ara mateix tenim molt poquíssims nois de classe treballadora a les universitats, llavors, potser hi ha llocs de feina que es poden acabar del turisme, diguem, més absurd, i hi ha altres llocs de feina que poden reconvertir-se. Perquè a mi m'encantaria que molts catalans poguessin conèixer la capital del seu país. I ara mateix molt poca gent es podria pagar una pernoctació a Barcelona.
1: Senyora Vega, vostè ha dit que la CUP està disposada a assumir responsabilitats de govern si entren a l'Ajuntament de Barcelona. Amb qui estaria disposada a compartir govern i amb qui no?
0: Nosaltres tenim claríssim que per part nostra no hi haurà una alcaldia ni de la dreta ni de Collboni. A partir d'aquí entenem que això vol dir agafar responsabilitats i per tant podríem agafar responsabilitats amb la resta de partits d'aquest arc, que estaríem parlant d'Esquerra Republicana i de Comuns. Quan diem això és perquè creiem que Collboni encarna perfectament el model de ciutat del que nosaltres estem dient que s'expulsa a la gent. Honestament, potser depèn de qui parlis, però jo no he parlat amb cap veí que em digui grans coses que hagi fet Collboni, a part de tallar les cintes de projectes anteriors. Per tant, crec que és important que hi hagi aquest canvi a Barcelona i nosaltres per això no estem parlant ara ni de fronts, ni de sigles, ni de tot això, sinó que es facin les coses diferents. De fet, avui vèiem la notícia del Die Linke a Berlín i creiem que encarnen precisament una cosa que està passant arreu del món, no? Grans ciutats on forces d'esquerres, se'ls diuen radicals, em sembla que radical és que desnonin gent de 90 anys, però vaja, són les que estan guanyant aquestes alcaldies i crec que és la via que ha de tenir Barcelona.
1: Per tant, vostès només donarien suport, ho ha dit, a forces com Esquerra o com els Comuns?
0: També de...
1: No a Junts. A Junts no. Si Junts pogués accedir a l'alcaldia gràcies als vots de la CUP, li donarien el suport?
0: El projecte de Junts ara mateix per la ciutat de Barcelona és bastant similar al de Collboni. Per tant, si estem parlant de projecte i del que necessiten els veïns, no. Ara bé, encara no hi ha hagut les eleccions. Nosaltres acabem de presentar la primera de llista, però ni tan sols hem presentat el nom. Queden 9 mesos, la cursa és llarga. Per tant, és un debat que haurem de tenir també la resta, perquè nosaltres també hi som.
1: Queden 8 mesos, eh?
0: No està malament.
1: Vull dir que queda poc.
0: Passen moltes coses en 8 mesos.
1: Que queda poc. Però escolti, el seu pas al Parlament ha destacat per arribar a pactes amb el PSC, amb els socialistes. Li ha costat crítiques internes i externes? Ho ha patit? Li ha passat factura?
0: És allò que qui no renta els plats no els trenca. Jo crec que tothom que faci alguna cosa que no sigui un discurs està exposat, que és molt raonable, perquè per això és la democràcia, a les crítiques. Ara bé, jo diria també que els veïns de Barcelona i els catalans en general, dues coses. La primera és que cura llegir el titular i no llegir la resta. Nosaltres vam arribar a un acord. Bé, nosaltres vam entrar al sindicat de llogateres a una taula, vam aportar amb tot el coneixement que tenen ells uns canvis en aquell redactat, vam aportar als inspectors d'habitatge, perquè avui dia, i Barcelona n'és exemple, no es multa aquells que incompleixen la llei d'habitatge, i això és el que vam aportar. No? Vam fer una sort de pacte de despatxos, jo no he renunciat a res del que veníem pretenent. I la segona cosa és que no se'n refin gaire de qui els digui que no votarà coses a favor de partits que no siguin l'extrema dreta. Perquè si qualsevol grup, pot ser Junts, pot ser PSC o pot ser qui vulgui, demà diu que vol prohibir els pisos turístics, que jo crec que és una aberració, les cases són per viure-hi, què hauria de fer la CUP? Votar en contra? Mm-hmm. Doncs no, la CUP estarà a favor, aportarà el coneixement que sàpiga i crec que és una cosa que dicta el sentit comú.
1: Per tant, és necessari que continuï havent-hi pactes, ara parlo del Parlament, entre PSC i la CUP?
0: És necessari que hi hagi bones polítiques i que allà s'hi trobi tothom qui vulgui donar-hi suport.
1: I estan disposats a negociar els pressupostos?
0: Nosaltres fins ara no hem vist cap proposta en torn a negociar els pressupostos. No ens ha trucat ningú, no hem vist res. És a dir, el PSC té molt clar qui són els seus socis de govern, no és el nostre cas. Som l'única força a l'oposició d'esquerres i crec que ja està bé que sigui així perquè hi ha coses en aquest país que no haguessin passat si la CUP no estigués al Parlament. o que haguessin passat, que és pitjor, perquè crec que el dret a la baixa, que constantment s'ha intentat vulnerar per part de la consellera de Sanitat, doncs potser seguiria, no?, en risc si no fos perquè estàvem allà.
1: Com vostè diu, sense la CUP potser Carles Puigdemont no hagués estat president. Coses que han passat, que sense la CUP no haguessin passat. Ara es parla molt de la tornada de Puigdemont. Ho veu ja que pot ser immediat aquesta tardor, la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya?
0: Home, tant de bo, perquè a mi em sembla gravíssim que un representant polític hagi d'estar a l'exili simplement perquè volia que el seu poble decidís. Per tant, espero que sigui el més immediat possible. Fa temps que hauria d'estar aquí, Carles Puigdemont.
1: I què hauria de fer políticament Carles Puigdemont? Perquè sempre que es pregunta això, es diu que no se sap, que ell ho decidirà. Vostè, que forma part de, és diputada del Parlament, què creu que hauria de fer? S'hauria de seure com a cap de l'oposició, com a líder de l'oposició, per fer front a Salvador Illa? Li agradaria que fos així?
0: Per suposat, crec que el seu partit va tenir uns resultats a les eleccions que fan que ell pugui estar perfectament en el Parlament fent la seva tasca com a oposició, en aquest cas, dins del centre-dreta o de la dreta. El que ell faci, respecte al seu partit, entenc que no vols que digui el que ell vulgui, però que no em competeix del tot, però si em deixes dir-te un desig, diria que posi ordre dins del seu partit i decideixin què volen ser, perquè el partit... El moment en què la CUP decideix que Puigdemont estigui al capdavant, com em deies, és un Junts que està disposat a posar les urnes perquè la gent decideixi el seu futur i és un Junts que vol regular el lloguer. No sé si és el mateix moment. Sé perfectament que no és el mateix moment. Per tant,
1: no és el mateix moment ni és el mateix Junts? Ha canviat molt Junts?
0: Crec que ha canviat bastant la política de Junts i que ho veiem cada dia, especialment en qüestions com l'habitatge, com els drets. Quim Torra, el seu primer acte com a president, va ser la tancada migrant. Recordo les imatges de Laura Borràs dient que tanquem els CIEs. Per tant, Puigdemont va marxar per culpa de la repressió amb un Junts, ara torna, és un altre. Crec que té una gran conversa amb el seu partit.
1: L'altre gran protagonista de les eleccions municipals, que com dèiem queden 8 mesos, serà segurament Aliança Catalana. Li preocupa a Laura Vega? Li preocupa l'avenç de l'extrema dreta? I si té l'antídot, és a dir, què creu que ha de fer l'independentisme per plantar cara a Aliança Catalana?
0: Per suposat, crec que qualsevol que cregui que els drets humans és aliè, que les persones tenen drets, s'ha de preocupar que avanci Aliança Catalana com ens ha de preocupar que avanci Vox. Em preocupa que un partit que no deixa de ser vassall dels Estats Units de Trump, que la seva gran proposta és muntar aquí una mena d'ICE català, que... Netanyahu és qui dicta qui pot tenir dret internacional i qui és persona i qui no, i això li sembli bé, i no pugui articular ni una mínima crítica a que morin tants nens, quan se suposa que els importa també la vida, em preocupa. Em preocupa també perquè vaig llegir la primera entrevista del candidat Jordi Aragonès, nacional, i quan li preguntaven per habitatge, que crec que és un tema central a Barcelona i a Catalunya, però especialment a Barcelona, ell parlava de que s'havien de fer sacrificis i, per tant, millorar el transport públic i s'hauria d'assumir que els barcelonins haurien de viure al Baix Obregat, als Vallesos, etc. Home, que trist, no? Quina humiliació que li diguis a la gent que esperes que et voti que no hauria de poder viure a la seva ciutat. I la següent pregunta, qui sí pot viure a Barcelona? Perquè Barcelona, que és una ciutat bellíssima, capital del nostre país, resulta que només ha de poder ser per turistes internacionals i per expats. Si això és salvar Barcelona, no crec que cap barceloní interessi.
1: Ja que estem parlant de Barcelona, ha vist que Jaume Collboni ha viatjat a Nova York, s'ha vist amb l'alcalde Mandani, i ha anunciat que posarà en marxa una xarxa de comerços assequibles. Recordo que és una proposta molt semblant a la de la CUP, de crear supermercats públics. S'ha inspirat en vostès, potser. És un pas en la bona direcció?
0: El PSC ha votat, quan vaig entrar al Parlament, el primer que vaig proposar va ser una distribuïdora pública, supermercats públics, que tinguessin en compte els pagesos, el petit comerç que ja existeix, els mercats, etc. PSC va votar en contra. Debat de política general, PSC va votar en contra. Ara no fa tant, aquest estiu, van votar en contra. Per tant, no sé si ho ha de dir Mandami, a mi em sembla genial. Al final del dia jo vull que la bona política surti, espero que Mandami tingui ganes de treballar en la renda bàsica universal, perquè estaria bastant bé, tenint en compte que tenim un terç de la canalla en situació de pobresa. I estaria molt bé que hi hagi una distribuïdora pública i supermercats públics. Però, cuidado, quan nosaltres parlàvem d'aquesta proposta, ho fèiem sabent que encara, a dures penes i passant-ho magre, però encara tenim un teixit comercial petit que té molts problemes perquè precisament hi ha grans distribuïdores que ocupen això i que tenim una pagesia que ho passa molt malament perquè carreguen amb tot el risc i, en canvi, no tenen aquests beneficis. i la gent normal, els treballadors, que hem de comprar preus desorbitats que es marquen per un mercat que li és bastant igual. És a dir, la pujada de l'oli d'oliva em sap molt greu, però no té una correlació directa amb les guerres internacionals. A vegades també és estocatge i inflació induïda. Per tant, ara no es tracta de fer una sort d'economats. Això no havia de ser una proposta per a aquelles persones que es troben en una situació de pobresa. Això ha de ser una proposta per a tothom. Perquè si no, podem intervenir ja en tota aquesta cadena, pensant en tots els agents, el que ens passarà amb l'alimentació és el que ja ens passa amb l'habitatge.
1: Clar, però les patronals de supermercats no han trigat a queixar-se. Han dit que podria suposar una competència deslleial. Què els hi respon?
0: Que deslleial és que segueixin pujant els preus d'allò que és essencial. Perquè jo puc escollir comprar-me o no un vestit, però no puc escollir menjar o no. Igual que no puc escollir tenir un sostre o no. Per tant, els mínims de la vida, allò que és essencial, no hauria de poder servir per especular. I hi ha informes, un d'ells és del Gabinet Econòmic i Jurídic de Comissions Obreres, que parlen de que hi ha percentatges altíssims, superant el 80% en els períodes més durs de la inflació, que tenien a veure amb els beneficis empresarials, que també entren allà. Per tant, les grans patronals, que facin el seu negoci, si algú prefereix doncs la seva pinya, a mi em semblarà genial, però allò que és essencial, una cistella bàsica de determinats aliments, han de poder quedar sota un control que puguem pagar.
1: Estem parlant amb Laura Vega, diputada de la CUP al Parlament, candidata a l'alcaldia, i li vull preguntar, ja gairebé estem acabant, per la proposta de Front Ampli, perquè el candidat Gerardo Pisarello va proposar al febrer que Esquerra, els comuns i vostès anessin plegats a les eleccions. En què ha quedat això? I en parlen i està disposada vostè?
0: No, no hi ha cap conversa per part de la direcció en aquest sentit, no. I crec que és un bon moment per la reflexió també de tots els partits, de que això no pot ser una sort de anem a ajuntar-nos per veure com salvem els mobles aritmèticament en unes eleccions. Evidentment s'hauria de discutir molt més de programa, de com es poden fer les coses, de quines diferències no hi ha en els partits i com d'insalvables són. Això és una banda, però seguir intentant salvar i no pensar en què és el que hem de fer, què hem fet malament, per què la gent no ens vota i només en veure com fem sumes, no crec que sigui el projecte que cal. I a Barcelona, que va haver-hi una alcaldia de comuns, que va començar les places i que jo crec que molta gent va viure amb moltíssima esperança, també gent propera a nosaltres, però uns anys després hem de veure quins canvis han sigut. Nosaltres considerem que han sigut modestos i que hi ha aprenentatges. I un aprenentatge que intentem incorporar és que al carrer també ha d'haver-hi pressió, perquè la patronal, quan considera que competència deslleial és que la canalla tingui accés al menjar saludable, fa una trucada. No necessita organitzar una manifestació com ha hagut de fer a l'aeroport, però en canvi la gent normal necessita organitzar-se. Saber que quan vas a negociar tens darrere aquestes persones és un diferencial de poder enorme i creiem que això és el que ha de canviar també a Barcelona.
1: Abans parlàvem d'Aliança Catalana, partits com Aliança Catalana o Vox creixen entorn al rebuig a la immigració. Li voldria preguntar també pel que passa a Ceuta. Ho té clar vostè el que s'ha de fer? Creu que s'hauria d'acollir tots els immigrants que han passat a Espanya? Ho dic perquè veig que l'esquerra també està dividida. Hi ha qui diu que s'ha d'acollir, hi ha qui diu que s'enviaria un missatge erroni al Marroc. Què creu que s'ha de fer, vostè?
0: Crec que per començar tenim un problema seriós quan tu externalitzes les fronteres, perquè això vol dir que estàs sotmès a la pressió que puguin decidir política aquella que els has externalitzat. És a dir, hem generat un punt de feblesa brutal amb una monarquia sanguinària com és la del Marroc i ara estem pagant les conseqüències. El pitjor de tot és que ho fan amb persones. És a dir, han posat en risc gran part de la seva població perquè podria haver-hi hagut una desgràcia enorme, més gran de la que ja n'hi ha hagut, perquè estem parlant de moltíssimes persones mortes. I això és una cosa que s'hauria de revertir ja. Per lo de més, jo crec que s'hauria de veure aquestes persones si es volen quedar o no, quins drets tenen, com poden fer. O sigui, jo crec que en el dret...
1: Home, que es volen quedar és evident, no?
0: Hi ha moltíssima gent que ja havia començat també com el, ells mateixos.
1: Els que han volgut marxar ja han marxat.
0: Sí. Jo crec que... a més viurem èpoques en què hi haurà moltíssimes migracions, perquè quan Barcelona estigui a 50 graus i seguim amb les polítiques climàtiques que tenim, a veure qui s'hi pot quedar. Crec que la gent ha de poder marxar de casa seva si a més es troba en una situació com la que hi ha al Marroc, que la coneixem tots. No es tracta només de que hi hagi més o menys pobresa, que també. Es tracta també de que hi ha una repressió política brutal. I per tant han de poder marxar. I per tant se'ls ha de garantir drets. Perquè moltes vegades el que senten els treballadors en sentit de... arriba una persona que és migrant i per tant la contracten a ell perquè cobra menys. Clar, si té els mateixos drets, si té regularització, si no té per què viure sotmès aquest xantatge brutal que és treballar de forma mísera o en esclavitud o res, tindria el mateix salari. Per tant, no seria aquesta situació. I, a més, es podrien conxorxar. És a dir, aquesta idea de que la migració va malament, les persones treballadores que venen de fora resten drets dels treballadors, no hi crec. A partir d'aquí crec que haurà de posar-se una mica de racionalitat.
1: Laura Vega, ho hem de deixar aquí. Per cert, vostè va néixer, va créixer a Sant Boi, però viu a Barcelona?
0: Visc a Barcelona. I crec que...
1: Li preocupa que li retreguis que és poc temps el que fa que està a Barcelona per voler-ne ser l'alcaldessa?
0: Crec que hi ha altres candidats que no van néixer i créixer tampoc a Barcelona, el que passa és que potser doncs no estan tan orgullosos d'on venien.
1: Vostè està molt orgullós de,
0: sí,
1: de Sant Boi.
0: Jo
1: quan fa que viu
0: a
1: Barcelona?
0: Sant Boi, doncs ja fa anys, vaig venir entorn de la Covid i havia fet molt de temps aquí. Ara, una cosa, Barcelona té una
1: entorn de la Covid, em diu.
0: Sí, el poc després de la Covid.
1: O sigui, el 21, fa 5 anys.
0: Fa 5 anys.
1: Clar, es nota que és jove, perquè fa molts anys que visc aquí.
0: Bueno, em sembla molts anys. Però, honestament, hi ha més diferència entre Pedralbes i Nou Barris que entre Sant Boi i Nou Barris. Per començar, 10 anys d'esperança de vida, per tant, no estic especialment preocupada. Crec que els problemes dels barcelonins que he pogut viure són també els problemes que tenim al Baix Llobregat.
1: Laura Vega, gràcies per acompanyar-nos.
0: A tu.
1: Molt bon dia.
2: Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. Siempre la misma letanía. Cuanto peor, mejor. Son dos siglas, pero la misma agenda. Una agenda de involución. Cuando están en la oposición insultan y cuando están en el gobierno recortan.
3: Autoritarios del mundo. Autoritarios de España. Aznares, Abascales y Feijóes. ¡Vais a perder! ¡No vais a ganar!
4: Y por eso aquellos que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto. No se puede venir a un país a infringir la ley. Cede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. ¿Por qué? Porque es justo. Porque es razonable. Y porque lo único que queremos es ser iguales ante la ley.
1: Les 9 del matí, 2 minuts, rebem aquí al programa la sotsdirectora de La Vanguardia, Isabel García Pagant. Bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Benvinguda.
5: Gràcies.
1: A una nova temporada. Et llegeixo tant, Isabel, que tenia al meu cap, tenia la impressió i la certesa gairebé, que ja havies vingut a aquesta nova temporada.
5: No, això deu ser perquè fa la sensació que faig poques vacances. Sí. Llavors em llegeixes i dius, mira, sempre
1: sí,
5: hi és.
1: És que no fas vacances, crec. I la companya del crític, la Laura Aznar, bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Benvinguda també a una nova moltíssim temporada del Cafè d'Idees. Hem comentat el plató, que és molt bonic i que,
6: ai, no,
1: que us agrada i que espero que estigueu molt còmodes.
6: És xulíssim. Amb tu segur que estem molt còmodes.
1: En també aquesta nova temporada. Com heu vist Laura Vega? Creieu que la CUP aconseguirà entrar a l'Ajuntament? Fa 8 anys que no hi és i volen accedir a l'Ajuntament, tornar-hi amb un canvi de nom. Això també és curiós. No es presentaran com a CUP. Com l'has vist, Isabel? Un breu comentari.
5: Bé, a veure, les circumstàncies d'aquestes properes eleccions municipals són diferents a les que hem tingut de les dues anteriors, que van deixar fora la CUP, perquè estem en un escenari de molta polarització, però precisament per aquesta polarització sobta que la candidata sigui una persona que en les formes dista molt d'altres perfils més combatius que havia tingut la CUP com a candidats a l'Ajuntament de Barcelona i també al Parlament de Catalunya.
1: Li trobes unes formes més suaus,
5: el llenguatge
1: més dialogants...
5: El llenguatge és molt més digerible, s'obren a participar de responsabilitats de govern. Quan han parlat d'immigració també ha dit que caldria posar cert ordre, malgrat ser partidaris, diguéssim, de la integració de tots els nouvinguts, no? Però sí que fa servir un llenguatge que no és el llenguatge combatiu i agressiu al qual estàvem acostumats a la CUP.
1: Laura, li hem recordat que la CUP va fer possible que Puigdemont fos president, ara que ja sembla imminent que torni. Ella criticava o deia que aquest Junts no té res a veure els Junts de quan van fer president a Puigdemont.
7: És que
1: ha canviat molt.
7: Sí, és que en el moment del procés també hem de recordar que els partits que defensaven el dret a l'autodeterminació i en particular la independència de Catalunya va haver-hi un viratge general cap a l'esquerra. És a dir, l'antiga Convergència que s'havia reconstituït en aquell moment Junts pel Sí, després va ser Junts, amb Junts pel Sí també hi havia Esquerra Republicana, en realitat el que es plantejava era una forma de fer o un procés constituent bastant ancorat cap a l'esquerra. Jo crec que això, en l'espai de l'antiga Convergència, Junts per Catalunya, ha anat mutant, però en aquell moment, jo crec que, de fet, recordem-ho, crec que va ser l'any 2020, si no m'equivoco, la primera llei per contenir els lloguers que es va aprovar al Parlament de Catalunya, en aquella majoria que va fer possible aquesta normativa, que després va ser tombada per d'ella, hi era Junts, no hi era el PSC. Vull dir que jo crec que Junts ha anat cada cop tirant més les seves posicions cap a la dreta, segurament perquè té competència electoral amb l'Aliança Catalana, però en aquell moment Junts no era exactament el mateix, crec, que és ara. Llavors, jo crec que el suport a Puigdemont bàsicament es va fer amb l'objectiu del referèndum i això ho va demanar la CUP i això és el que també, entre altres coses, ho va fer possible.
1: Ara en parlarem d'això, parlarem de la tornada de Puigdemont, però deixeu-me recordar el que ha passat el cap de setmana que ha estat marcat a Catalunya per les visites tant de Pedro Sánchez com de Núñez Feijóo. Un ha estat a Gavà, l'altre a Badalona.
2: Claro, cuando están en la oposición insultan y cuando están en el gobierno recortan. Pues yo os digo, yo prefiero que me insulten estando en la oposición a que los españoles sufran los recortes estando en el gobierno.
8: Y no quiero una Cataluña en el bucle permanente sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es. No, yo sí quiero pasar página. Yo quiero que los catalanes no podéis ser los que más impuestos pagan en España y los que recibís peores servicios.
1: Tornem al passapàgina, Isabel, i què t'ha semblat la metàfora de Catalunya? El silló del psiquiatre, preguntant-se què és.
5: No sé qui li ha escrit, diguéssim, però tampoc és que si ens costa desxifrar-la, no és que sigui molt afortunada, llavors, no? És més fàcil, el llenguatge de Pedro Sánchez en aquest sentit, el que heu posat és molt més directe i més comprensible.
1: I el que es pot desxifrar bé, Isabel, és que sembla realment un inici de precampanya electoral.
5: Sí.
1: No? I a Catalunya, sí, que no és menor.
5: Jo, fins i tot, o sigui, us deia ara l'escenografia, però tots dos van comparèixer amb camises blau fosc, tots dos amb llocs exteriors, tots amb gent al darrere que dona suport, era campanya electoral. El dia anterior havia estat Santiago Abascal, que feia un parell d'anys que no apareixia per Catalunya i s'ha passat com dos dies donant voltes per... amb ruta electoral també, perquè feia totes les províncies, no? ha deixat Girona, que suposo que ho farà en breu. Estem en campanya electoral i els vots de Catalunya en aquest cas són claus. Són claus per la resistència del PSOE, perquè són els que al final van portar Pedro Sánchez o van aconseguir que Pedro Sánchez pogués sumar, i són claus pel PP també, perquè aquí... precisament és si aconsegueix un creixement aquí, vol dir que també frenaria a Vox, que és on estan disputant també molt de vot electoral, sobretot a l'àrea metropolitana.
1: Laura, de seguida vaig amb el Lluís Oriols a Madrid, però clar, com deia la Isabel, el 23 els vots dels catalans van ser claus.
7: Totalment, i això ho saben els tres partits, ho saben Vox, PP i el Partit Socialista, i de fet estic molt d'acord amb la Isabel, venen a Catalunya perquè entenen que és un territori molt important a disputar-se, perquè bàsicament d'això poden dependre els resultats finals de les eleccions. El que passa que a mi em sembla molt divertit sempre i molt interessant com els partits espanyols i espanyolistes utilitzen Catalunya amb l'objectiu últim de treure rèdit polític, sigui per matxacar-nos o sigui per elevar-nos. No? En el cas del Partit Socialista crec que té l'exemple perfecte d'aquesta política de pacificació, de reconciliació, posar l'exemple de Catalunya de com el Partit Socialista ha aconseguit desactivar l'independentisme i que hi hagi concòrdia i convivència, com han dit moltes vegades en altres campanyes, i crec que en el cas del Partit Popular i de Vox en realitat l'han utilitzat sempre Catalunya per atiar l'anticatalanisme i aconseguir concentrar el vot de l'anticatalanisme que hi ha en una part important de l'estat espanyol. Veurem com jugaran la partida amb Catalunya ara. Crec que el Partit Popular està en una tesitura diferent de Vox, no pot fer aquest discurs anticatalanista tan bèstia com pot fer Vox, però que els interessa moltíssim aquest territori, aquest terreny concret, per intentar recaptar vots, sigui amb un missatge o sigui amb un altre, i sempre han utilitzat
1: Catalunya. Però el discurs anticatalanista, Laura, pot funcionar fora de Catalunya. A Catalunya no els hi pot funcionar. Molts els que voten al
7: Partit Popular, sí, a Vox,
5: fixa't.
7: No.
5: Que, però fixa't que Vox, Santiago Abascal, en aquesta visita que ha fet de dos dies a Catalunya, ja no ha fet el discurs antiindependentista, ha fet un discurs...
7: Antiimmigració.
5: Ja, antiimmigració, o sigui, clar. Perquè sap perfectament... No, el discurs independentista no el fa ni Sílvia Orriols. Clar. O sigui, més de la meitat de gent que preveu votar Sílvia Orriols, ens ho diu el CEO i tal, no són defensors de la independència de Catalunya. Uh-huh. O sigui, estan posant el foc en la immigració.
1: Sí, sí, sí, sí.
5: I és aquesta civilització barbària que és el que...
1: Clar, sí,
5: allà veus, coincideix.
1: Això m'interessa molt, deixeu-me que ho porti amb el Lluís Orriols i així l'introdueixo a la conversa amb la Isabel i la Laura, és el nostre professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III. Lluís, hola, molt bon dia, benvingut.
9: Hola, bon dia.
1: Lluís, deia la Laura, clar, tots els partits saben que Catalunya és clau, saben que Catalunya el 23, els vots dels catalans van ser claus, però igual saben que Catalunya ha canviat molt. Crec que no té gaire a veure amb aquella Catalunya, amb això de la normalització política. És a dir, ara també els hi funcionarà. La Moncloa s'acabarà jugant o decidint amb el que passi a Catalunya. Tu què creus?
9: Bé, jo estic molt d'acord amb moltes de les coses que s'han dit a la taula. Crec que Catalunya és una comunitat important i molt particularment quan hi ha aquests processos on el nacionalisme es posa en primer pla en l'agenda pública, perquè genera com un divorci en les opinions públiques a Espanya, en les que Catalunya i algunes altres comunitats, però molt particularment Catalunya, se'n va a una direcció i les altres comunitats a una altra. No? El Partit Socialista té un flotador que és Catalunya en les properes eleccions, però en tot cas et diria que no és suficient, és dir, que en aquest cas seria, com es deia ara, com una forma d'amortiguar una caiguda important que pot tenir d'un desgast que també, en certa manera, és obvi després de, és comú després de 7 anys governant, no? Però hi ha una cosa molt interessant aquí que estàveu parlant, és que el nacionalisme català, que era un nacionalisme cívic que buscava la independència de Catalunya a través d'un pilar que era el dret a decidir, ha mutat. Ara tenim ja un nacionalisme més nativista, més relacionat amb la confrontació, no amb Espanya ni amb el dret a decidir per la independència, sinó amb una confrontació on el rival ja no són els espanyols, sinó són els immigrants. No? I aquest discurs permet a Vox, com es deia molt bé, entrar a Catalunya d'una forma diferent. Ja no en la confrontació territorial centre-perifèria, sinó en una confrontació on diguem, l'exogrup ja no és Catalunya, si són uns altres. Mm-hmm. No? I això és un avantatge, sens dubte.
1: Sí, sí. I a tot això, Isabel, amb el Constitucional, que demà ha de validar l'amnistia. Per totes les informacions que he llegit, demà no passarà, demà no sabrem res, sinó que ho sabrem el 5 d'octubre, és així.
5: A veure, demà hi ha el primer ple on s'aborda un dels recursos de les persones que encara estan...
1: El de Jordi Turull, oi?
5: Que encara està inhabilitat. I el ponent d'aquesta sentència, o sigui, la persona o el magistrat que redacta la sentència, és anti-amnistia, anava a dir, per dir-ho d'una manera clara, diguéssim. O sigui, és partidari de la tesi que defensa el Suprem, de que els líders independentistes es van enriquir fent l'1 d'octubre. I dir que faig la precisió d'enriquir perquè és el que està pendent de dilucidar sobre l'amnistia és si es pot amnistiar o no el delicte de malversació, però no qualsevol delicte de malversació, sinó una part molt concreta, i és que si les persones que estan acusades d'aquesta malversació es van enriquir o no. El Suprem considera que els líders independentistes es van enriquir no perquè s'embutxaquessin diners, sinó perquè no els van gastar de la seva butxaca.
1: No van fer servir de la seva butxaca els diners per aconseguir el seu objectiu.
5: Efectivament. Llavors, el magistrat que ha de redactar la sentència d'aquest recurs de Jordi Turull, que és el que veu demà al Tribunal Constitucional, defensa aquesta tesi. Però la majoria del Tribunal Constitucional no defensa aquesta tesi, de manera que els seus arguments, en teoria, al ple de demà, quedarien rebutjats, i llavors passem a l'escenari de que o ell canvia d'opinió i assumeix canviar d'opinió, o assumeix que ha d'escriure una sentència que vagi en direcció contrària perquè la majoria del Constitucional així ho determina, o canvien el magistrat redactor de la sentència. I llavors ens aniríem al proper ple que està previst el 5 d'octubre. I a partir d'allà doncs, veurem si en aquell mateix ple ja es pren una decisió o guanyen un mes més.
1: Orriols, com afectaria ara mateix a Pedro Sánchez l'arribada de Puigdemont? d'una banda li podria afegir molta més pressió de cara a les eleccions, perquè probablement hi ha partits a qui els hi convingui la imatge de Puigdemont i a Sánchez com a responsable, que un, no? Que per ells un delinqüent arribi, o...
5: Això és una tesi que està instal·lada a certes parts de l'independentisme.
7: Sí, el que passa que també és veritat que l'arribada de Puigdemont també vindria a ser l'última eslabó, com si diguéssim l'última pedra d'aquesta concòrdia i reconciliació que ha abonat el Partit Socialista.
1: Seria una demostració que la política de normalització...
5: Però, és a dir, té rèdit a Catalunya, però fora de Catalunya...
7: No, segurament clar, no tanta, pots... però tampoc no crec... Això era una cosa que a principi de legislatura crec que vam estar molt centrats en els efectes que tindria polítics, l'amnistia també pel Partit Socialista. Em fa la sensació, en certa forma, que el desgast que s'ha intentat contra el Partit Socialista i contra el govern a partir de l'amnistia ja està amortitzat. Crec que no és una carta que es pugui jugar tant ja.
5: Però és un afegitó, amb un partit que en aquest moment està patint molt.
7: És una
5: de manera que si passes el rasclet de tot el que pot perjudicar el PSOE...
7: Sí, però crec que ara mateix afegeix. Les coordenades estan més ficades amb Ceuta o estan més ficades amb els casos de presumpta corrupció.
5: Però si vas sumant...
7: Sí, és una cosa sumant, més, clar.
1: A veure, Oriols, com ho veus tu des de Madrid? El desgast pel tema de l'amnistia està amortitzat? O encara li suposarà un desgast a Pedro Sánchez?
9: No, jo diria que probablement les dues tenen raó, no? És dir, és veritat que gran part del desgast d'aquest episodi ja no és que estigui amortitzat, és que està inoculat ja està metabolitzat, és a dir, que ja forma, és a dir, les dades que estem veient avui en dia, la fotografia que veiem avui en dia, ja veiem aquest desgast, no? Com igual que el cas Ábalos, veiem un progressiu desgast del govern que és acumulatiu, no? Però evidentment que torni Puigdemont pot ser una dosi de recordatori, no? Encara que no sigui d'una magnitud gran, però pot ser, sobretot el que jo crec que la qüestió és quines coordenades necessita cada partit perquè li vagi bé una campanya electoral o li vagi bé un context electoral, no? El Partit Socialista li anirien bé unes coordenades de governabilitat, és a dir, que sigui percepció d'un govern que governa i polítiques socials. A cap de les dues està sobre la taula. El retorn de Puigdemont ja probablement no ajuden ni al de la governabilitat. Ja, torni o no torni, aquesta legislatura està morta, no? Junts no canviarà de posició per molt que retorni Puigdemont. Potser això hagués tingut més sentit o més efectes en aquest primer eix, no?, de la governabilitat. I la qüestió és que es pugui parlar de polítiques d'esquerra o no, doncs ja ho veieu, portem un mes i mig on està la gent ocupada per Ceuta, ara si es parla d'un retorn de Puigdemont, tot anirà entorn a les qüestions de llei i ordre i nacionalisme, no? I són dues qüestions que no ajuden gens al Partit Socialista.
1: Fa uns dies, com dius, o setmanes que es parla de Ceuta, tot i que Pedro Sánchez està viatjant a Nova York per assistir a l'Assemblea General de la ONU, dimecres farà un acte amb l'alcalde Mandani. Clar, el paper de l'alcalde Mandani, aquest paper de líder progressista internacional, l'utilitzarà Sánchez, però no sé si li servirà per fer que el focus se'n vagi de Ceuta i de cop parlem de les polítiques de Mandani.
9: Bé, jo crec que un diguéssim, un recetari contra la crisi de les esquerres és precisament pivotar el debat públic a la desigualtat, no? Fer convèncer la ciutadania que des de les institucions, des del govern, els partits d'esquerres poden canviar aquesta situació. És a dir, que les polítiques serveixen per generar polítiques socials i redistribució. Que jo crec que gran part del que estem veient de votants tradicionals de l'esquerra que pivoten, que canvien a altres formacions polítiques, inclús a l'extrema dreta, no és només una qüestió de que tenen més en compte la xenofòbia a l'hora d'anar a votar, sinó que també veuen que l'oferta partidista no els hi dona el que ells volen, no? No els hi donen no tenen la sensació de que hi hagi cap partit que pugui lluitar contra la desigualtat i que pugui realment canviar les estructures de poder econòmic, no? Que venen molt determinades per les institucions europees, molt determinades sobretot per la globalització, per la elements que superen, no?, les fronteres nacionals i que, per tant, governi qui governi, això no canviarà. Per tant, si no podem canviar les qüestions econòmiques, almenys treballem les qüestions culturals, no? I jo crec que, bueno, la idea, si tu pots convèncer l'electorat que això no és així, si és que el pots convèncer, que és difícil, doncs sí, pots ajudar els partits d'esquerres a recuperar-se.
1: Isabel, com el pot ajudar a Pedro Sánchez aquesta visita a Mandani? Creus que pot treure un rèdit polític? Perquè al PP no li posaran fàcil. Recordem que avui Feijóo visita Ceuta de nou de la mà del president del Partit Popular Europeu, Manfred Weber. Per tant, des del PSOE estan acusant obertament a PP de no voler acabar aquesta crisi de Ceuta. Creus que és així?
5: Home, les actuacions que estem veient per part del PP és una mica com si vols bufar i xuclar al mateix temps, no? O sigui, li estan demanant al govern espanyol que acabi amb aquesta crisi, però al mateix temps posen tots els pals a les rodes per intentar que això es vagi retardant. Portem anys, i això el professor ho sap molt millor que jo, que sembla que la política es faci a cop d'imatges, no? I la imatge de Sánchez amb l'alcalde de Nova York té un recorregut limitat per un electorat molt concret. Però si el govern al mateix temps... No,
1: però és un electorat que està necessitat d'aquest tipus d'imatges.
5: Sí,
1: no?
5: Però si...
1: És un electorat fart de veure altre tipus d'imatges.
5: Sí, però si al mateix temps tu no aconsegueixes normalitzar o que la imatge de Ceuta no siguin els carrers i les platges plenes de migrants acampats perquè no tenen on anar, doncs no paeix bé pel electorat socialista, perquè és que al final parlava en Lluís de les desigualtats i tal, però és que el votant avui dia és més reactiu, perquè al final les propostes que estan posant sobre la taula els partits que les enquestes diuen que creixen tant, són propostes que són irrealitzables, o sigui, que són impracticables, de manera que el que està fent la gent és reaccionar a la incapacitat que tenen els partits de govern de donar resposta als seus problemes.
7: Jo estava pensant, no sé quin impacte pot tenir el factor Mamdani, però sí que és veritat que el posicionament de Pedro Sánchez en relació amb la política internacional ha estat una carta que ha jugat bastant al llarg de tota aquesta legislatura i li ha funcionat. No? És a dir, en un moment determinat, quan estàvem parlant de que el cercle de presumpta corrupció s'estrenyia cap a l'entorn més proper, immediat, familiar i polític de Pedro Sánchez, ell treu la carta de cal el reconeixement de l'estat de Palestina. I al final bona part dels mitjans de comunicació i la política se centren en aquest anunci que fa, tot i que després, perquè això és un altre element, però que també s'hauria de discutir, malgrat que digui tot això, no acaba trencant vincles comercials amb la indústria armamentística d'Israel, però ja situa o desvia el focus del debat cap als seus posicionaments en política internacional. Amb d'un altre més l'exemple perfecte, ell s'ha erigit com el màxim opositor de la internacional reaccionària que encapçala Donald Trump, no? Per tant, no sé, el factor Mamdani en concret quin impacte pot tenir, però que ell està... Jo penso que Pedro Sánchez està pensant que això li pot jugar a favor,
5: canviar el relat,
7: perquè el seu posicionament internacional o com s'ha posicionat en relació amb moltes qüestions li ha funcionat per canviar el relat, jo crec que sí.
1: Sí, però Lluís m'ha fet pensar, quan ha dit no casa gairebé Mamdani amb la crisi de Ceuta, no crec que ho ha dit el Lluís, no, Lluís? Quan Mamdani li pregunti a Pedro, o ho has dit tu, Isabel? Sí. I pregunti per totes aquestes persones que estan malvivint a les platges.
5: Fins ara Pedro Sánchez ha anat ajustant el seu relat, aprofitant els seus posicionaments internacionals en problemes, o sigui, per tapar problemes que eren d'ell. Mm-hmm. D'ell, del PSOE, però és que en aquest cas el problema és la imatge de... És la invasió, diguéssim, no? Que diu, el problema és... I és una cosa que és molt visible per tothom i que interpel·la tothom, aquesta situació. I això... Jo crec que és més difícil de que qualli aquest, que la imatge, la foto amb l'alcalde de Nova York qualli com a sí. Nou element del relat polític.
1: Lluís, què pots dir d'això?
9: Mira, normalment teníem unes lògiques molt, molt senzilles, no? Teníem la política nacional, la política interior, on es feien les batalles ideològiques, i la política internacional era una zona més de consens, en mans de la diplomàcia, pensant en llarg termini, i tot això ha canviat. Ara la política internacional s'assembla molt a la política nacional en termes de confrontació, polarització, i segurament no pot ser d'una altra forma, perquè si seguim l'argument que estava dient, cada vegada el poder rau menys als estats nacionals i superen les fronteres nacionals, i per tant, si vols canviar les coses, necessites entrar en les dinàmiques de l'esfera internacional, no? I les confrontacions ideològiques superen els àmbits dels estats-nació, no? En aquest sentit, Pedro Sánchez ha jugat molt aquesta qüestió, li ha ajudat amb dues qüestions. La primera, davant d'un bloqueig en política nacional, davant de que no tenia capacitat, no tenia majories parlamentàries amb la política nacional per fer una agenda social, buscar omplir una agenda de govern en política internacional que, a més, omplís també una qüestió ideològica. Això li ha funcionat molt bé. Però jo lo de reunir-se amb un alcalde que ara es mateix és el símbol d'una nova esquerra que posa en el pilar de la ideologia la lluita contra la desigualtat, aquí no només basta la comunicació política. Necessites connectar les imatges, és a dir, estic d'acord que en fi, que en un context en el que vivim la comunicació política és fonamental, però la comunicació política ha d'estar anclada en contingut, no? És a dir, que ressalti un contingut, i això és el que molt probablement la ciutadania espanyola no veurà. Primera, perquè tens un govern en política interior que no està podent fer res, i la segona, perquè està ocupant el debat públic, està ocupant qüestions que no tenen res a veure amb la desigualtat en termes de redistribució, està ocupant amb qüestions de llei i ordre i immigració. Per molt que veiem una situació de crisi molt desigual per uns immigrants que viuen en unes condicions deplorables, no és aquest el debat públic. El debat públic pivota molt més en llei i ordre, en seguretat nacional, en integritat territorial, totes aquestes qüestions que no casen molt bé amb aquest missatge que pot poder donar Pedro Sánchez des de Nova York.
1: Doncs, Lluís Usuels, ho deixem aquí, però com a professor de ciència política que ets, no puc no preguntar-te, i et demano un titular sobre el que ha passat a Alemanya. Perquè ara en parlarem amb l'Anna Bosch, la nostra companya Anna Bosch, ara amb ella analitzarem eleccions a Rússia, eleccions a Alemanya, aquesta amenaça de guerra híbrida, no? Però del que ha passat a Alemanya, què diries, Lluís? Cap sorpresa? Ens quedem amb el que ha passat a Berlín com una senyal d'alguna cosa que ha de venir?
9: No, jo crec que... Jo sí que veig sorpresa. Fixa't, sí? Jo quan vam veure les eleccions anteriors sí que vam veure... mirant amb dades ecològiques, és a dir, no, sense mirar enquestes que no hi ha encara, però sí que podíem veure una caiguda del CDU, del Partit Conservador, i trasbàs de vots molt important cap a l'extrema dreta. En aquest context no es pot explicar, per això. És veritat que el CDU, els conservadors, han caigut, però ja estaven molt a baix. No podien explicar ni que tots els vots de la caiguda del CDU haguessin anat a l'extrema dreta, haguessin pogut explicar ni la meitat del fort encarament de l'extrema dreta. Hi ha altres factors que surten a la llum, com és la mobilització, és a dir, la capacitat mobilitzadora que tenen de nou votants i de captar vots no només dels conservadors, sinó també del partit de socialdemòcrata, no? Per tant, la fotografia que ens dona aquestes segones eleccions són molt més complexes que les anteriors, i ens està dient que l'alternativa per a Alemanya és un partit que està creixent, que està fort, i en qualsevol dels contextos, allà on el partit conservador és fort, però també allà on el partit conservador no ho és. Per tant, no, si, per als que no som molt amants de l'extrema dreta, no crec que siguin molt bones notícies el que vam veure ahir.
1: Ja. Doncs a Lluís Orriols, moltíssimes gràcies, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III. Gràcies, Lluís, molt bon dia.
9: Un plaer, com sempre.
1: Adéu, bon dia. A les 9:26, doncs mireu, connectem en directe amb el nostre corresponsal a Berlín, és l'Alberto Freile, i l'Alberto, no sé cómo llevas el catalán, Alberto, pero Lluís Orriols estaba hablando precisamente de todo lo ocurrido en Alemania. También te quiero pedir tu análisis. El canciller, lo que vemos es que ha calificado los resultados de desastre. Alberto, buenos días.
10: ¿Qué tal, Gemma? Buen día, buenos días. Sí, estábamos escuchando también atentamente. Sí, se puso de alguna forma la venda antes de la herida el canciller Merz, porque compareció cuando apenas estaban saliendo las primeras proyecciones, sabiendo que el resultado iba a ser, en todo caso, el peor de la historia del partido en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, pero cuando todavía no sabía, al menos a ciencia cierta, que el desastre era todavía peor, quizá, de lo que vaticinaban las encuestas, porque se han quedado sin representación por primera vez en la historia del partido. No han alcanzado ni siquiera el 5% del umbral mínimo a falta de cualquier impugnación que pueda haber. Al final, la constatación que hay es que existe una cierta aceleración en la desaparición del centro político en el país. Ha ganado el partido de la izquierda poscomunista en la capital, en Berlín, y ha ganado la extrema derecha en Pomerania Occidental. En Berlín, que tiene unos parámetros totalmente distintos por el cosmopolitismo de la capital y por esa anomalía histórica que es un poco Berlín, una capital pobre dentro de lo que es Europa, la izquierda supo leer muy bien de qué iba la campaña electoral. Ellos se centraron casi exclusivamente en el tema de la vivienda. Es una crisis enorme en la ciudad. Los precios han subido entre un 70 y un 100%. En torno al 85% de la población vive de alquiler. Y la izquierda lo que ha dicho es que iban a sacar adelante, a ejecutar un referéndum que ya se hizo hace 5 años, que, en el que el 57% de la población votó, 1.700.000 personas, estaba a favor de expropiar las viviendas de grandes fondos de inversión, grandes inmobiliarias con miles de pisos en la capital. Y los verdes, por ejemplo, estaban también de acuerdo. Y han fijado ellos el marco del debate. Es lo que no ha conseguido hacer AFD, a diferencia prácticamente de todas las elecciones que se han venido repitiendo últimamente. Sin embargo, la componenda para formar gobierno es otra cosa distinta, porque requiere tanto a los verdes, que están a favor de esas grandes propuestas de estrellas de campaña, pero no cuenta con el apoyo del SPD, de los socialdemócratas, así que han ganado, pero otra cosa es que gobiernen. Sin embargo, lo que vemos en el caso de Mecklenburgo es una nueva victoria, la tercera en la historia democrática de Alemania de la ultraderecha, aunque por una diferencia mucho menor de lo que ellos esperaban con respecto a los socialdemócratas, que han remontado prácticamente 10 puntos en el último año, a pesar del desgaste de venir gobernando desde hace casi 3 décadas en la región. Y lo que han hecho los socialdemócratas es mantener un perfil mucho más distante con Berlín. Incluso han criticado a las reformas de Merz y del SPD, de su propio partido, como socio minoritario en Berlín, y a la vez tener una actitud más contemporizadora con Rusia, menos agresiva que el resto del país, puesto que los gasoductos del Nord Stream y todo el empleo y todo el gas barato que eso generaba llega a través de aquella región, con lo cual no pueden tener una posición tan firme como otros estados de Alemania Occidental. El gran perdedor, sin duda, es Merz, que ve desaparecer a su partido en términos de representación en el este de Alemania y perder prácticamente con toda seguridad el gobierno en la capital y un tercio de sus apoyos. Así que vamos a ver hasta qué punto puede llegar la presión en las próximas semanas y meses que puedan poner en entredicho la continuidad del canciller.
1: Muy bien, pues Alberto Fraile, muchísimas gracias. Has puesto todas las cartas sobre la mesa. Nos quedamos ahora aquí comentándolas con Ana Bosch. Gracias, Alberto. Un abrazo.
10: Un abrazo, gracias. Adiós, y buen día.
1: Ana Bosch, bon dia.
11: Bon dia.
1: Com et va la vida de jubilada, prejubilada? Com et va la vida?
11: Molt bé, però ja veus, torno a l'escenari... Bueno, l'escenari no, que l'heu canviat. Jo és que no em volia perdre el nou plató. Que sàpiguen els espectadors, fa encara olor de fusta, sabeu? L'olor aquella de quan entres a casa...
1: Fa olor de nou, aquest plató.
11: Fa olor de nou, olor de fusta.
1: Què tal, Anna, estàs bé?
11: Estic molt bé. Estic molt bé.
1: És molt bona cara.
11: I activa, com es pot comprovar.
1: Molt activa, home, això l'Anna Bosch ja ho sabíem, eh?
7: Sí, i tant.
1: Que ella és impossible que es retirés. Anna, per on voleu que comencem? Va, us ho pregunto a les tres. Anna, comencem per Alemanya o per Rússia?
11: Jo crec que...
1: Alemanya, que és el que estàvem dient.
11: Per diferents raons, perquè és el que més ens afecta, també. No vull dir que allò de Rússia no ens afecti, però Alemanya, junt amb França, són el motor polític, al marge d'econòmic, són el motor polític de la Unió Europea. Llavors, què veiem? Veiem que estan pujant forces que, per un cantó, són forces que no objectivament volen debilitar, volen rebentar la Unió Europea per dintre, però volen que la tensió se centri en polítiques estatals, en polítiques nacionals, i Europa, i per descomptat, Ucraïna, passin a molt segon terme. Llavors, això està passant a Alemanya. Si el canceller, si el cap de govern d'Alemanya és feble, la posició d'Alemanya per com a conseqüència és feble en els fòrums europeus.
1: Clar, i ara és feble. Ha quedat molt feble.
11: Ha quedat Frederic, molt feble, no? I això que no porta ni any i mig el govern, només hi porta 16 mesos. Per tant, tenim el cap de govern d'Alemanya, tocat. Macron, tocadíssim des de fa temps i que té eleccions l'any vinent i podria guanyar la presidència de la República Francesa a l'extrema dreta. Tenim, Meloni no està tocada, de fet ha batut rècords d'estabilitat, però hi ha eleccions també l'any vinent a Alemanya. N'hi ha a Polònia, on ara portem una legislatura europeista, però ens podem trobar que l'any que ve tornin a canviar les truites altra vegada. I tenim eleccions a Espanya, i d'aquí a les eleccions tenim també un cap de govern tocadíssim, com ja heu dit, tota la mitja hora d'abans. Per tant...
1: I no cites les de Rússia, eh? No cites les eleccions a Rússia que...
11: A veure...
1: Què són? Una pantomima?
11: Són una pantomima.
1: No cal ni que en parlem, potser.
11: A veure, és...
1: De fet, han dit que oficialment no hi ha ni els resultats.
12: De les eleccions.
1: No?
11: A veure, unes eleccions, ja fossin les presidencials fa 2 anys, com aquestes que eren legislatives i locals, on no hi ha cap partit que posi en perill el lideratge, o no hi ha cap partit d'oposició... Ja em diràs tu per què serveixen aquestes oposicions. Li vaig sentir una vegada un diplomàtic britànic que diu les eleccions en aquesta Rússia no es fan per consultar, per saber l'opinió del poble, sinó per refrendar la posició del govern. I aquest era l'objectiu,
1: sí, sí.
11: Perquè, de fet, en aquestes, com que eren les primeres eleccions des de la invasió d'Ucraïna, es volia, diguéssim, que una intenció no declarada era veure com respira l'electorat respecte a la guerra amb Ucraïna. Què passa? Que l'únic partit que s'oposava a la guerra, que demanava que la guerra s'acabés, li han dit que l'han il·legalitzat. Per tant, si tots els partits que s'han presentat estan a favor de la

0: Habrá que ver cómo se reparten finalmente esos 450 escaños de la Duma, el Parlamento ruso, pero parece claro que nada va a cambiar. Junto a una dominante Rusia Unida, habrá otros partidos de la llamada oposición sistémica que han demostrado con su voto en la pasada legislatura su total adhesión a las políticas del Kremlin. No critican la guerra, todo lo contrario, la apoyan en mayor o menor medida y han cerrado filas en torno a Vladimir Putin.
1: Doncs això és el que fa a Rússia amb aquests atacs d'Ucraïna que ha dut a terme l'atac amb drons més gran sobre Moscou, coincidint amb les eleccions. Pot fer canviar aquests atacs la percepció que els russos tenen de la guerra? Anna, tu que coneixes molt bé aquell país.
2: Ja, més que dels russos, o sigui, perquè a Putin li interessa poc l'opinió dels russos, perquè com que no tenen ocasió d'anar a unes urnes i realment fer girar la truita, doncs li importa poc. El que sí li importa és que la guerra li ha importat fins ara, i fins aquest any ho havia aconseguit, que la guerra no es notés ni a Moscou ni a Sant Petersburg, les dues grans capitals. Per què? Perquè són els únics llocs on hi ha possibilitat que es formi, que s'articuli alguna mena d'oposició rellevant, com es va veure amb Navalny, que ja és mort, com es va veure en Navalny, alguna mena d'oposició que realment presenti un desafiament a Putin. I fins ara ho havia aconseguit. Havia aconseguit que no es notessin les sancions econòmiques. Jo, fa dos anys, que és l'última vegada que he tingut ocasió d'anar a Rússia, anava als supermercats i vaig anar als supermercats tant a Sant Petersburg com a Moscou, i escolta, tant o més ben sortits que no pas els d'aquí.
1: O sigui, no es notaven
2: els efectes de la guerra. No es notava. Tornaves a les botigues i la gent jove sortia de festa i tal, no es notava. La gent que enviava al front no eren de Moscou i Sant Petersburg, eren de regions allunyades, i si no eren d'ètnia russa, molt, molt millor. Què passa? Que gràcies a que la tecnologia d'Ucraïna ha millorat molt, la tecnologia militar, i ara tenen drons capaços de volar tota aquesta distància fins a Moscou i Sant Petersburg, estan aconseguint bombardejar, sobretot, infraestructures que afecten a l'economia.
3: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart de 12, ara mateix. Jordi Vila, ja tenim a la Marta Inglés. Això va sobre rodes,
1: ens acaba de saludar, i quan saluda la Marta Inglés, això vol dir que tot va sobre rodes.
0: Si fa bona cara vol dir que anem bé.
1: Sí.
0: De moment anem bé.
1: Sí, sí,
0: esperem que no s'espatlli. Sí o no? Escolta, Elisabet Solsona, psicòloga, com estàs?
2: Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
0: Bon dia i bona hora. Estàs bé, segur?
2: Estic bé, estic bé.
0: Tu, com que saps comportar-ho, no?, això de la tardor.
2: Exacte, vinc previnguda.
1: Sí, perquè... arribat somrient, la Isabel.
0: Recordem que aquest dimecres, demà passat, dia 23, veus, no sempre comença el 21.